0: vinculada a la figura de son pare, el compositor Salvador Xulia. La seva trajectòria artística destaca per una intensa activitat en el camp de la direcció, la composició i la investigació musical, així com per la seva tasca de difusió del patrimoni musical valencià. Vicent, tornem a parlar. Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, encantada.
1: És un plaer parlar amb tu.
0: Jo també parlaré amb tu. Vicent, este dimarts passat va ser l'aniversari de ton pare. 82?
1: Sí, així.
0: A Gracup.
1: 82 anys que era fet, sí, sí.
0: Com es troba a faltar, ho dic per experiència, saps? Un pare, o una mare, també, conforme va passant el temps, no passa així? A mi em passa, per exemple.
1: Des d'un punt de vista humà, pues, sí. La seva presència física, pues, es troba moltíssim a faltar. Mm. És molt pesat perquè, a més de ser un músic excepcional, pues, va ser un pare exemplar. Una persona molt, molt, molt, de molta humanitat, molt bona i una persona especial. Sí. Per tant, pues, la seva falta és molt forta. Però, clar, ella ha deixat molta huella en, sí, en este món. Entonces, jo estic revivint-lo cada dia perquè jo faig música seua constantment, sí, i la meva manera de compondre és indissociable perquè ella és el meu gran mestre. Jo tot el que faig, ella està present en cada cosa que jo faig, està present. Per lo tant, pues el seu aniversari ha sigut un moment on he notat la seva falta, però la seva presència
0: sempre
1: està dia a dia en tot el meu que fer.
0: És així, Vicent. Quina, digues una característica, una qualitat de ton pare, que és el primer que es ve a la ment, és això. Pot ser un record de xicotet, pot ser el que sigui, una qualitat i que digues, mon pare era això.
1: Mon pare era un músic integral, és a dir, no, és un tipus de músic que ja, pues, desgraciadament està desapareguent perquè tot està massa hiperespecialitzat.
0: Sí.
1: Mon pare era un home que podia fer des d'una fuga escolàstica a 12 veus, molt, sí, cerebral i molt ben feta, fins a una cançó popular per a xiquets en valencià, plena de senzillea eterna i enigmàtica, sí, des d'una sinfonia de 50 minuts com la Sinfonia Mediterrània fins a una obra plena de cant popular com Espíritu Valenciano. És dir, era, però és que, a més, també podia agarrar un instrument de pulse i
0: de peltre, per exemple.
1: De pols i pua.
0: Sí,
1: dir,
0: sí.
1: Una guitarra, un laúd, una bandurria, i tocar-te, i tocava des de 6 anys, perquè ma casa era una casa de constructors de guitarres, bandurres i laúds de concert.
0: Sí.
1: Dir, mi abuelo era constructor de guitarres. I ell podia tocar perfectament. De manera, era un improvisador absolut, ell podia improvisar, podia... era un director extraordinari, sí, en unes condicions, sí, enormes, i això ho he pogut veure en els anys perquè jo estudié direcció d'orquestra després i tenia una intuïció i una naturalesa per a la direcció d'orquestra increïble, una autoritat natural. Mm-hmm. Autoritat no en un sentit de ferro, sinó en un sentit d'autoritat musical.
0: Sí, era expressiu.
1: Precisament li la donava això, no? Jo el meu record de primer que tinc és veure-lo dirigint la banda sinfònica L'Artesana de Catarroja.
0: Enguany van al TEA, ja s'han agafat per anar al TEA.
1: Sí, la banda sinfònica de l'Artesana de Catarroja, la seva època de major esplendor històrica,
0: sí,
1: segue baix la direcció de mon pare, que, sí, la va dirigir 22 anys, es diu Pronte. Des de l'any 69 fins al 91. I aquesta època, pues, jo recorde, pues, mon pare dirigint la Rapsòdia Romana de Nescu,
0: sí,
1: o Guinoli Pandora de Jolivet,
0: sí,
1: o tantíssimes transcripcions que hi va fer per a la banda, pues, com la Sinfonia 40 de Mozart sencera,
0: sí.
1: Música pròpia... És a dir, jo, el meu record és veure-lo,
0: sí,
1: exercint de mestre en un sentit ampli. No era només dirigir, era dirigir, ensenyar, compondre per a l'ocasió, arreglar...
0: Tot.
1: Era un mestre de música.
0: Ho has explicat molt bé quan l'has presentat abans, que era un músic... Un músic integral, no?
1: Generalista, que m'agradaria.
0: Clar, clar. Mira, estem escoltant...
1: Hi ha molts exemples en la història, però és de veres que des de fa 40... Sí. Jo crec que entre guerres,
0: sí,
1: aquest tipus de músic escasseja perquè,
0: sí,
1: la gent és més o sol és pianista, o sol és director, o sol és compositor. Mon pare no, mon pare era un músic integral.
0: Correcte.
1: Generalista.
0: Mira, esta peça que dirigisses tu, el tríptico elegíaco, suposa que es portarà molts records amargs. Esta la vas dirigir tu.
1: Sí. I el... Tríptico elegíaco per a un percussionista, mon pare la va escriure en l'any... nosaltres érem tres germans.
0: Sí.
1: Salvador Antonio Chulia Ramiro va ser el germà major. El segon és un grandíssim trompetista, Ernesto,
0: sí.
1: Que és un solista internacional, alumne predilecte de Maurice André, una persona, una poesia, una trompeta. Fallis que ho digui, però és que ho dic perquè és de veres.
0: Un dia tingueu que vindre, si és dos, eh? Tingueu que vindre els dos.
1: El tercer soc jo. Entonces, Salva era un percussionista que havia guanyat, en 17 anys tenia la carrera superior de percussió, ja estava preparant-se per anar a estudiar a Woodburg en Siegfried Fink,
0: sí.
1: I havia provat en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, ja havia entrat de percussionista, va fer un par d'encontres en ells, i va faltar en 17 anys en un malaurat accident de tràfic. Mon pare... Això va passar en octubre del 89. Mon pare en Nadal s'ha començat aquesta peça i sobre finals de curs, és a dir, sobre juny-juliol, l'acabà d'instrumentar. La partitura original jo la tinc i està plena de llàgrimes. Està tota tacada de llàgrimes. Mon pare la va escriure plorant.
0: Sí.
1: És una peça que té una càrrega alegòrica molt forta. Apareixen motius d'obres de percussió que el meu germà tocava, però transformats. Apareix un segon temps que és d'on destaca l'hijo i on els propis instruments descriuen l'accident de tràfic. És a dir, és una obra d'una càrrega tràgico-dramàtica molt forta, però a la vegada també una càrrega de fe, una càrrega de... En aquesta música se veu molt de l'autor i això és molt important.
0: Esta peça, en l'homenatge que li vau fer en el Iturbi el passat mes d'abril, esta la vau tocar? També la tocareu? Esta peça.
1: No, perquè aquesta peça és per a orquestra i l'homenatge que varen fer en l'Iturbi va ser la banda sinfònica.
0: Val.
1: Va ser la banda sinfònica perquè la banda sinfònica este curs celebra el seu 40 aniversari, la banda sinfònica de l'orquestra que jo les dirigeix varen ser fundades per mon pare i és un orgull molt gran, clar.
0: Ton pare va estar allà
1: en la banda fa 40 aniversari.
0: Correcte, ton pare va estar anys de director allà en l'Iturbi.
1: 22 també,
0: Julio. 22 també.
1: S'han de 22 en el conservatori.
0: Bé, però sí que en aquest concert d'homenatge a ton pare, esta peça sí que tu la vas compondre per al concert. 5 momentos contrastantes.
1: Sí, és curiós que me preguntes per aquesta peça després del tríptic. Perquè té molt que veure, perquè jo aquesta peça també la vaig compondre.
0: Perquè així n'hi ha màgia, així n'hi ha màgia.
1: En l'hospital, pràcticament junta d'ell en els últims moments de la seva vida. Sí, és una peça que té, vamos, són 5 moments, ansietat, nerviosisme, i acaba en una plegària final, una plegària que... Pues,
0: Vicenç, sí que té que veure perquè ton pare també intenta explicar en el tríptic ixos estats anímics, i tu estàs parlant
1: d'ixos
0: moments, no? Ixos moments contrastants.
1: Sí.
0: D'un final, és a dir...
1: A més, el tema del principi, que es diu ansietat, el primer estat anímic és ansietat, és el mateix tema que apareix en la plegària final, on la fe predomina i l'esperança predomina sobre el dolor.
0: Sí.
1: I un poc en el cas del tríptic elegíac passa molt paregut. Vamos, és un principi ètic i estètic heredat de mon pare, vamos.
0: En aquest concert també van estrenar obres altres compositors, crec que Enric Hernández...
1: Sí, a més estic molt agraït d'ells perquè ho feren de manera desinteressada i a més ficant tot el cor. José Sunyer va fer una obertura que es diu Obertura 40, dedicar el 40 aniversari de l'orquestra i al seu fundador, que va ser mon pare.
0: Sí.
1: Després estrenarem una peça que es diu Mar de Febrer, del meu col·lega i alumne de mon pare i professor en la Berkeley, un gran compositor que es diu Enric Hernández. I va fer Mar de Febrer perquè Hernández és compositor per mon pare.
0: Sí.
1: Sí, perquè hi han a provar uns cursos que feia en Benidorm mon pare, junta a gent de primera, com per exemple pues Maurice André. Ahir se conegueren Maurice André i ell, i feren una amistat molt forta. I tots aquests cursos, que eren uns cursos molt importants que se feien en febrer, mon pare va veure qualitats en aquell jove que estava pràcticament, la música la feia com a una qüestió de hobby, i entonces pues a començar a prendre-se-ho en sèrio, i mon pare el va tutelar molts anys i el va convertir en el compositor que avui, claro. Anda. I entonces Mar de Febrer pues és una alegoria també molt bonica, perquè pues és el mar, no? La infinitud del mar, la grandiositat del mar, i el febrer en el mes que hi va conèixer pues a mon pare.
0: A ton pare. Sí, és un després, gran compositor i gran persona, Enrique Hernández.
1: Sí, sí, gran compositor i gran persona, així és. I després tocarem Cinco Momentos Contrastantes, que ja hem parlat d'ella,
0: sí.
1: I també va fer una obra feta amb molt de cor i, a més, basada tot en temes del tríptico elegiaco. Uh-huh. És a dir, que el tríptico elegiaco, encara que no sonà, sí que sonà, perquè
0: no
1: els seus temes els va agafar Ferrer Ferran, uh-huh, i els va treballar i fer la seva manera i el seu estil, i va fer una obra molt bonica que es diu Herència Sonora, i està tota basada en els temes del tríptico elegiaco per a un percussionista.
0: Doncs tinc que dir-ho.
1: A més, es dona una cosa molt curiosa.
0: Dime, Vicent.
1: Es dona una cosa molt curiosa. Ferrer Ferran, en l'any 89, uh-huh, un dels últims concerts, no, l'últim, probablement l'últim concert de solista que va fer el meu germà Salva,
0: sí,
1: va ser en el duo Ferrer-Xulià.
0: Anda.
1: És a dir, tocant la marimba tocava, el meu germà i tocant el piano Ferrer-Ferran. És a dir, que torna altra volta, passat i present, a juntar-se en una cosa totalment emocionant, que és que l'obra que mon pare li dedica al seu fill, que va ser companyer d'escenari de Ferrer-Ferran, avui Ferrer-Ferran la reactualitza al seu estil,
0: sí,
1: en una nova obra, dedicant tot el cor a la memòria d'un pare.
0: Pues vaig a dir-te una cosa. Ferrer Ferran està avui a Itàlia i avui torna a sonar la peça de Ferrer Ferran que va estrenar en el homenatge.
1: Herència Sonora.
0: Herència Sonora. Torna a sonar.
1: Pues imagina't que bonico. És perquè, a més, com és una peça que té totes les melodies de mon pare, pues sí, en Itàlia està sonant això. I jo el vull molt, són companyers, sí, el vull molt. I crec que estan fent una llavor molt important, perquè encara se veu el coret, que cada vegada, sí, més en la música se veu menys el cor. I tot és la música d'aquests compositors, encara, sí, se veu el coret, que és important.
0: Són tres grans, quatre grans compositors, quatre. En aquest concert també va sonar la música escrita per ton pare, com poguera ser Espíritu, sí, Valenciano, que és una de les més conegudes, o esta, sí, que escoltem ara, al Maestro Serrano.
1: Sí, és molt bonic. Vull parlar d'ella un poquet,
0: sí,
1: perquè va ser... Aquesta peça es va compondre en l'any 72. En l'any 72, mon pare era un jove de 28 anys.
0: Mm-hmm.
1: Ja tenia tres o quatre peces importants, sí, de per a banda. Tenia la primera que va escriure es diu Paisajes Valencianos, que és molt bonica. És tan bonica com Espíritu Valenciano. El que passa és que Espíritu Valenciano va ser premia i editar, i Paisajes Valencianos no, i això segurament té que veure molt en la popularitat posterior. Però El Maestro Serrano és una obra que en manuscrit pues, l'estrenà la Banda Municipal de València, uh-huh, en el centenari del Mestre Serrano, en 1973. I curiosament, això és molt bonico de dir, l'estrenar la banda municipal i l'artesana la toca moltíssimes vegades, però com no està editada, pues faria lo millor 30 anys que no es tocava.
0: Ah, fins el mes passat? No s'havia tocat?
1: Fins
0: la banda del conservatori?
1: Al faltar mon pare, jo me'n recordo d'aquesta peça, perquè aquesta, sí, peça m'acompanyava en la meva infància i... Era una peça que mon pare li tenia molt de carinyo com a obra de joventut.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I a més és una obra, fallis que ho diga, però té una bellesa i d'un lirisme, té una naturalitat. La música pràcticament va soles, aplega el cor directament, està molt ben construïda i és una música evocativa, és una música plena de vida. I jo volgui pues, ficar-la altra vegada en circulació perquè la gent puga inspirar-se d'aquesta música tan, tan fresca i tan nova i tan, tan meravellosa.
0: És molt bé el que estàs fent, perquè n'hi ha peces que estan amagades i tenen que trobar altra vegada la llum. Sí, i ton pare, sí, sí, té moltes, sí, sí, que tenen que... Uf! Per exemple, esta del Maestro Serrano, no? Este homenatge, sí, sí, que li fa, sí, ell, sí, mateix al mestre Serrano, no?
1: Sí, sí.
0: I que tenen que, aquestes obres, tornar a veure la llum. Perquè tinguem una, sí, riquea molt gran i n'hi ha que...
1: Molt gran, molt gran.
0: Que donar eixa llum, i ton pare té molt, ton pare ha deixat un llegat grandíssim. el que ha deixat.
1: Sí, i a més de tot tipus de nivell. A veure, des d'un punt de vista de nivell poètic, totes són difícils, perquè n'hi ha que cantar-les molt bé. Però mon pare té obres des de pues, la Sinfonia Valentina o l'exposició de 1909, que se varen ser obligades en la secció d'honor del certamen, i són obres que necessiten una plantilla i una banda enorme, en arpes, piano, etc etc. Però després té obres que tenen plantilla molt més assequible i que dificultat de muntatge no és tan gran. La dificultat és cantar-les en cor, això sí.
0: Sí.
1: Però vamos, que té obres de molts tipus. És a dir, mon pare és un compositor que ja te dic,
0: és que toca
1: més tot... que compositor, era un músic integral,
0: sí.
1: Un trobador, un poeta líric, i entonces la manera d'escriure és molt ampla, no és exclusiva per a banda, no és exclusiva per a un tipus de plantilla, no és exclusiva per a... és molt ampla. Pots trobar música litúrgica, música popular, música de dansa, música més abstracta, música evocativa... Pots trobar molt... La música de mon pare està per descobrir, eh? Falles que ho diga, però jo que la no, però, soc estudios d'ella...
0: Sí, però estem ahí per a descobrir tota la part aquesta que sí. Menys coneguem de Salvador. Mira, jo tinc un record de ton pare, perquè jo el vaig conèixer en l'última etapa, personalment, en l'última etapa, i tu estaves parlant de cantar. I per ahir era importantíssim, perquè estaven en un certamen i es va posar a explicar-me una peça, estic intentant, no sé si era el díptico el que tocaven.
1: Díptico com a, sinfònico, probablement. Sí,
0: sí, clar, com a obra obligada. I en el descans, entre canvi i canvi de la banda, ell es va arrimar, es van posar a parlar i es va posar a cantar-la. És a dir, ell ja tenia ahí el nyèrbit de cantar-la, no? De cantar-la, d'expressar aquesta cosa que tenia interiorment, que no tots els músics ho tenen, eh?
1: No tots els músics ho tenen,
0: és així.
1: No, mira, jo soc professor de conservatori,
0: sí.
1: I jo dono direcció d'orquestra.
0: Mm-hmm.
1: N'hi ha vegades que, pues, al millor un alumne li dius, vinga, anem a treballar aquest passatge, canta-lo, jo te cantaré el contrapunt. A vegades es ve molt complicat cantar. I cantar és la primera manifestació del músic, és a dir, el llenguatge musical realment no és la solfa, és cantar. Això és el llenguatge musical, perquè uno apren a parlar antes d'escriure.
0: Sí.
1: Entonces, uno, si no canta, és impossible que tinga un equipatge de tropos musicals que després puga reavivar les partitures. Perquè les partitures en si l'únic que són isomorfismes sonors.
0: Sí.
1: És a dir, un sol és un sol, una corxea és una corxea, un tresillo és un tresillo, però el cant va antes de les partitures. Entonces, si nosaltres no tenim la capacitat de cantar, no podem reavivar una partitura, fer-la viva, convertir-la de nou en música.
0: Correcte, sí.
1: I mon pare, això era una constant absoluta. Mon pare fes un exercici per a ell, una fuga, un exercici d'harmonia, el que fora, i ho mirava i feia, està correcte, està molt ben treballat, però no canta.
0: És que aquesta frase no canta, és la que te diu tot, ho diu tot. Està molt bé, però no canta. És que és així.
1: Sí.
0: És que ahir vaig quadrar en seguida amb ton pare, perquè és així. A veure, Vicent, abans d'anar-se'n,
1: sí.
0: Què és el que més t'agradaria que la gent recordara de ton pare? Perquè tinguem que fer que recorde la gent tot el que ton pare ha deixat. Què és el que més vols que recorde d'ell?
1: El seu exemple com a músic. I sobretot el poder entendre la música del poble com a una espècie de resorte o de punt de rang per a poder fer música gran. És a dir, que la música gran no partisca de la nada o de la neutralitat emocional, sinó que partisca de l'arraigo, de la raïl més profunda.
0: Clar.
1: I jo crec que mon pare és un exemple, en això és un exemple, jo crec que és molt clar. No? Sí, està claríssim que és un exemple.
0: És així. Doncs, Vicent...
1: I que la seva música pugui inspirar a futurs músics que siguin músics on se veja qui són ells a través de la música. És a dir, que la música no se convertisca en una espècie d'abstracció matemàtica o lògica, sinó que encara que té que estar molt ben construïda, però que sobretot siguin rastros d'ànima. I això em pareix un exemple.
0: Jo crec que sí que ja ha deixat i s'ha llegat. I aquests compositors sí. Estan ahí. I jo crec que seguirem parlant Vicent, perquè d'ací uns mesos és l'aniversari de la mort. I aleshores anem a fer un programa especial que, com t'ha dit abans, també vull que vingui el teu germà.
1: Claro, claro que sí.
0: Vale? I ahir fem, i parlem. Vale? Moltes gràcies per atendre'ns, Vicent.
1: Moltíssimes gràcies
0: a
1: tu.
0: Una forta abraçada.
1: I visca la música. Mon pare té un cant de Santa Cecília que diu el arte de la fe, la esperanza y el amor. Molt d'amor per a tots.
0: Boniques.
1: I molta música.
0: Paraules boniques, Vicent. Moltíssimes gràcies, Vicent. Una besada
1: molt
0: forta.
1: Un abraç molt fort. Un abraç molt fort.
0: Com dia el mestre Salvador Xulià, hi ha que cantar. Jo vos convide a que canteu i que visqueu la música. I escoltant aquesta obra de Vicent Xulià Ramiro... No, esta no és de Vicent Xulià Ramiro, este és Salvador Xulià. Esta és de Salvador Xulià, que és el maestro. Escoltant el maestro, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Canteu!

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
4: Tira-li, enxufa-li.
5: Ho fas molt bé.
6: Ole tu, ole tu.
3: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
7: Estava desitjant-ho.
3: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
8: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
3: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
9: Queda clar, sí.
10: Senyor, sí, senyor!
9: Sí, tothom.
3: Si vos esteu avorrint i badalleu...
11: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
3: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o surru... Si esteu refredats i tossiu...
12: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
3: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai, correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt-re.
13: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
13: Corre l'oratge.
1: En A.Ràdio. De tu a tu.

0: I tot comença i tot acaba i arribem a l'última part del programa d'avui amb l'agenda. I avui n'hi ha un concert important. Avui a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Miramar, concert de primavera per celebrar els 35 anys de la Unió Musical Milamarina de Miramar. I per a parlar-nos d'este concert tinc a l'altra part del fil telefònic a Filibert Mira, que és el director. Fili, bon dia.
1: Bon dia, Imma, què tal, com estàs?
0: Ja estàs preparat?
1: Ja estem preparats, estem a tope.
0: Ja esteu ahí. Ja han passat 35 anys. Què diries en estos 35 anys? Com han passat?
1: Buah, pues, mira, precisament en l'assaig del dimarts fem una mirada retrospectiva i a mi m'han passat volant. I pensa que és quasi una vida laboral, eh?
0: Sí.
1: Al front de la banda, eh?
0: És veritat, 35. 38 sonarà la vida laboral, però... Però sí, quasi.
1: Si això li sumen que vaig estar 2 anys antes en preparació, perquè...
0: Clar, perquè... la vas crear tu, no? O sea, la vas formar, diríem.
1: La vaig formar jo, exacte. Sí, sí. Jo i un equip de professors, però començarem a l'any 88, és a dir, que portem uns 37 anys de vida.
0: Correcte, ja són 37. I per a celebrar-ho, esta vesprada fer un concert. I en eixe concert... Ese concert, que com ho celebreu? Què aneu a interpretar?
1: Pues mira, hem articulat el concert en 2 parts, en 3 parts un poc diferenciades, no? La primera part hem volgut que siga una part que de molt d'arrel a la nostra terra.
0: Sí.
1: Aleshores, hem preparat una primera part de música de carrer, música de festa, música que ens unís molt, perquè Miramar, a més, té unes festes de moros cristians que les viuen amb molta passió i molt d'entusiasme. Entonces, anem a escoltar peces com el Pasodoble Febrer, la marxa Moro Chubuc, Ambaixadora, Contrabandista... Fester, la marxa Moro de Saúl Gómez i Terra Nostra de Enric Alborch.
0: Sí.
1: I després una altra part que va ser més sinfònica i més arrelada al món del musical i les bandes sonores. Entonces anem a fer una sèrie de bandes sonores molt conegudes per el públic i per els xiquets, perquè va haver entre elles algunes de Disney, per també intentar arrimar-nos a tots els públics.
0: Sí.
1: I després va haver una espècie de final un poc dedicat al poble, perquè en aquella inauguració de la banda pues vam contactar en el mestre i compositor Miguel Villar.
0: Anda.
1: I mos va fer un pasodoble per aquella ocasió, un poc molt fet a mida, perquè la gent portava un any i mig en els instruments.
0: Aquest pasodoble
1: que era un manuscrit, havia quedat un poc en l'oblit. I tras el darrere de la faena del president de la banda i del poble de Sacs s'ha pogut rescatar el pasodoble. Entonces acabarem en el pasodoble Miramar i en el himne de Miramar, que el vaig composar jo mateix, i l'estrenaren a l'any 2002 com a guinyo un poc a la banda i al poble.
0: Aleshores, Fili, serà un concert emotiu. Molt emotiu,
1: pues
0: crec que sí,
1: per
0: no?
1: Per lo menos per a mi va ser molt, perquè pensa, Imma, que pràcticament passa gran part de la meva vida per davant.
0: Vaig a fer-te una pregunta, és la meva ignorància, Milamarina d'on ve? Del nom antic de Miramar?
1: Pues mira, en aquell entonces, quan jo vaig arribar al poble i se barallà el nom de la banda, pues junten la directiva d'entonces, pues comentant, entre el poble se diu que els habitants de Miramar se diuen milamarins. I entonces del gentilici vingué el nom de Milamarina. Encara que després un historiador molt arraigat a la Safor va escriure la història de Miramar i va veure que això era una data incorrecta. I els habitants de Miramar eren miramarins, però ja el nom havia calat tant que
0: ja s'ha quedat.
1: Sí, en Milamarina.
0: Que ja s'ha quedat. Quina plantilla tens en la banda actualment?
1: Pues mira, actualment estem al voltant de entre 32-35 i lo que estem pretenent en esta fase de 35 anys és moure un poc el teixit de tota la gent que ha passat, perquè han passat centenars de músics, i és curiós perquè a este concert s'està sumant gent que fíjate que no venia la banda, sí. Que el dia d'avui té els seus fills, sí. I entonces al dia d'avui estem aconseguint que n'hi hagin famílies senceres, és a dir, abuelos, pares, net, abuelos, pares, fills, sí, i entonces sí. Esperem que després d'este retrobament pues que algú se vagi quedant i poder ampliar ixe número.
0: Mira, Fili, jo tinc que fer algun dia un treball d'investigació de tota la gent que passa per les societats musicals. Tu saps quanta gent comença a estudiar música, després se ho deixen, però tu saps en un poble, per exemple, com Miramar, quanta gent haurà entrat a la banda i després se ho haurà deixat? I aquests músics que entren i se'n van? És a dir, quanta gent de la Comunitat Valenciana ha estudiat
1: pues,
0: música?
1: Jo crec que això és la cultura musical, eh?
0: Sí, sí.
1: És a dir, la cultura musical no és la gent que està activa en la banda,
0: sí, sí, sí.
1: Sinó la cultura musical és el rastre que deixem en un
0: el poble rastre.
1: Al llarg de tots aquests anys de treball de gent en coneixements musicals que escolten diferent, que senten diferent,
0: sí.
1: que viuen diferent, perquè han begut d'una font que és màgica, no?
0: Correcte.
1: Jo penso que és un valor que no el parlem massa, però un dels grans valors de les societats musicals no és la música que fem, que també, per supost,
0: correcte.
1: Sinó és el rastre que
0: sí, el rastre que es deixa, el rastre, és de veritat. Sí. Bé, jo, Fili, no us queda ja més temps, però jo vull convidar-vos a tu i a tota la societat Unió Musical Mila Marina a que vingueu així per a contar si feu més cosetes per a celebrar aquests 35 anys, que és molt bonic celebrar anys i seguir endavant, fent música. És així, pues, així no... que n'hi ha... M'esperaré a que acabes el curs lectiu.
1: Mira,
0: perquè sé que ho tens un poc complicat, però...
1: Sí, un poc complicat.
0: Un poc complicat.
1: Bueno, també, sols un segon.
0: Dime.
1: És a dir, tu saps que estic fora de la terreta i continuo, sí. En el vincle perquè no m'han deixat de sanglar-me del tot.
0: Sí.
1: I dir que este concert estarà dirigit no sols per mi, sinó per un altre director també, que és Adrià Tomàs, que és un músic del Verger, sí. En el qual jo tinc molta relació de fa moltíssims anys,
0: sí.
1: I entre els dos portarem a terme aquest programa. I replega la invitació i...
0: Home, clar. Així no es vegem, que tampoc es vegem tant.
1: Exacte. Que tu i
0: es
1: jo
0: vegem a la llarga. Correcte. Bueno, Fili, que vagi molt bé esta vesprada, que és a les 7 a l'Auditori de Miramar, i que estan tota la gent convidada. Un beset ben fort a tu i a tota la banda.
1: Moltes
0: que vagi
1: gràcies,
0: molt bé.
1: Ma.
0: Vinga.
1: Vinga, un beset.
0: Vinga, adéu.

Estic així pensant i pensant que aquesta peça en el Conservatori d'Ontinyent la van muntar farà ara qüestió d'un mes i és una passada. Quixote Edition. I fins així el programa d'avui. A l'equip tècnic, com sempre, està Lorena Alegre en producció. En l'equip tècnic tenim a Patricia Valero, a les xarxes està Ima Santana. Jo vos desitge que acabeu de passar un bon diumenge, que disfruteu del dia i de la setmana i que la música sempre, sempre vos acompanyi. Vos deixem en els nostres companys de Fora de Cobertura i nosaltres tornarem el cap de setmana que ve sense falta. Adeu i disfruteu de la vida.

0: wise.
1: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. Talking lies. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio, posem l'accent en tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
3: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. I benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 24 de maig, Adolfo Pascual al control tècnic i publicitari. Hola, Adolfo, des de la peixera, saluda a tota l'audiència. I en l'estudi tenim els senyors J. González. Com estàs, J.?
4: ¿Qué tal, Donís? Muy buenos días y feliz domingo para todos.
3: Bon diumenge, caballero. Fernando Pena, ¿cómo estás?
5: Muy bien, esto de señores asusta un poquito, pero hay que reconocerlo. Estamos ya en esa época en la que somos señores.
3: Es lo que mera formalidad. Gracias, Fernando. Alfredo, ¿usted cómo estás?
6: Muy buen día, hoy es un día fenomenal, porque hoy pensé que es el día que más comunión se celebren en Valencia.
3: Mm-hmm. Que és,
6: fan dia de comunió total.
3: Però, sí. Però són dades reals o és una intuïció?
6: Reals.
3: Mira tu què cosa.
6: Sí, és el dia que més se celebra.
3: Ah. Gràcies, Alfredo Estoré. Pablo Fernández, com estàs?
7: Molt bé, així estem. La setmana passada tingueren comunió a ma casa, avui més lliure. I sí que és cert, és un mes de maig bonic, no? De moment tenim ahí un bon temps i per a gaudir de tot el cap de setmana.
3: Contamos, com celebrareu aquesta comunió?
7: Pues molt bé, una bona paella, que millor que una bona paelleta, val? Va ser de carrillà, encetes i trufa, molt bo. En restaurant no vaig a dir-ho, no ho puc publicitar.
3: Home, sí, bueno,
7: però per la zona de Cullera, per la zona de Cullera n'hi ha restaurants molt bons, eh? I va estar molt bé, el xicón content, la família contenta i perfecte, eh? Avant.
3: Pues de categoria internacional, no?
7: Així és.
3: Amics, sumari i comencem. Parlarem per a començar del cartell del Corpus, que ja està en els murs i en els estants publicitaris de la ciutat de València, del Corpus de la ciutat de València, en el seu autor, que és Josep Lluís Aguilar. En acabant, espanyols addictes a internet, Pablo Fernández. Però què mos vas a contar?
7: Més de 4 hores diàries n'hi ha gent connectats a internet. Anem a donar dades, però ojo, anem a donar també dades curioses, que saps que m'agrada molt i ja pincellar.
3: Molt bé, continuarem en la Setmana Intercultural d'Orriols. Donarem més informació en acabant i parlem de moda. Misses, místers, models i la diferència entre aquestes distintes coses.
6: Total, està molt canviat. De lo que era míster i miss, ara té un altre nom, té una altra història, però parlarem en acabant molta gent perquè ha estat allà.
3: En Fernando Pena parlem de psicologia i de l'esquizofrènia, perquè, a més, coincidís en que avui és el Dia Internacional de l'Esquizofrènia.
5: Exacto, y hoy es un día muy importante porque hoy es el Día Mundial de la Esquizofrenia. Mucha gente desconoce totalmente esto y, hablando de este tema, vamos a buscar uno de los principales objetivos, que es romper tabúes y acercar un poco la salud mental a la población.
3: Com és habitual, en Carolina Quilis tindrem el plat valencià del dia. Per a continuar en l'informatiu, i en la segona hora tenim la primera entrevista en Mamen García, la nostra convidada especial, Gabriela Márquez, Miss España RNB 2027. Tindrem previsió meteorològica i parlarem amb Javi Bos, DJ i organitzador del Bosland Festival. Tot això i més en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al Punt a Punt en tota la informació deportiva i l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Entretant, un home que li posa màgia a les llapisseres. Ell és el dissenyador i dibuixant del cartell del Corpus 2026, Josep Lluís Aguilar. Un cartell que la veritat és que ha agradat molt i que està decorant tots els panells publicitaris de la ciutat de València. Josep Lluís, com estàs?
8: Hola, molt bon dia, Donís, què tal?
3: Molt bon dia. Enhorabona per aquest cartell, que és una moltes verdadera gràcies. Preciositat.
8: Moltes gràcies.
3: Contamos com és el cartell, perquè per desgràcia no podem ensenyar imatges per la ràdio, però contamos com és el cartell, contamos quina ha sigut la teva inspiració.
8: Pues la veritat és que volia donar una imatge de carrer, no? De qui... Qui està observant la professora del Corpus, una visió que pues, quan a mi encomanaren el cartell, estigui mirant tot el que s'havia fet i sí que se buscava un poquet la iconografia, les imatges que són claus dins de la provisió del corpus, però des d'un punt de vista, pues, a lo millor, más
3: religiós,
8: no serio, però sí que sí que tenia una com una iconografia molt, molt definida. Jo volia transmetre un poquet la imatge des de a peu de carrer.
3: Clar, perquè evidentment el Corpus és una festivitat religiosa, és la festa grossa en la ciutat de València, del Cap i Casal.
8: Així és.
3: Però hi ha moltes coses que envolten la processó del Corpus.
8: Sí, efectivament. Estan les roques, està la moma, estan els ciliarots, està la custòdia, o sigui, n'hi ha tota una sèrie d'elements que la veritat és que si tens que anar a uno, a quin vas? Perquè la veritat és que tots tenen pràcticament la mateixa importància i la mateixa antigüetat.
3: Bueno, un cartell que ja està fent les delícies dels vianants de la ciutat de València. Imagina que totalment satisfet i orgullós del teu treball.
8: Pues la veritat és que sí, però sobretot per com està reponent la gent. Jo quan vaig presentar el primer esbós a Paco Estevez, que és el president d'Amic del Corpus, que des d'ací pot pues, donar-li el meu agraïment per la confiança i per supost a Amic del Corpus, pues ja me va dir que li agradava molt i que era lo que estava un poquet buscant, no?
3: Bueno, un cartell de Corpus, no sé si no m'ha arribat a contar què és el que apareix en el cartell, Josep Lluís.
8: Pues ja t'he dit que és una visió un poc a peu de carrer, és a dir, evidentment pues, està la imatge icònica de la moma, està els cabuts, està en els cirialots, és una com una composició. Més o manco
3: està el Micalet de fondo, està
8: realista, efectivament. Entonces, com si estigueres pràcticament veient la provisió des de qualsevol carrer durant la celebració de qualsevol dels actes que se celebren en la festa grossa.
3: Molt valencià, molt tradicional i molt nostre. Gràcies, Josep Lluís Aguilar, dissenyador del cartell de anunciador del Corpus 2026 del Corpus Christi de la ciutat de València. Gràcies, un plaer, enhorabona.
8: Moltes gràcies a tu, a tots.
2: Fora de cobertura, Donís Salvador.
3: Seguim fora de cobertura i ho fem parlant d'internet, en aquesta icònica cançó també de Tan Tan Go, Atrapados en la Red.
7: I aquesta icònica cançó que J ha triat perquè es representa molt aquells que ballàvem encara en els anys 90, no? Tan Tan Go. Gràcies, J.
0: A mi no me mires, gràcies. Jo no havia nascut todavía.
7: Arrobados.com, Tan Tan Go.
3: Estava pensant-se encara, estava en pensament. Bueno, la bona qüestió és que més de 4 hores de mitja passen els espanyols.
7: Així és, s'ha publicat la 28a edició de l'informe Navegants en la xarxa. 15.000 enquestes s'han fet al llarg del 2025 i és que els espanyols som addictes a internet, més de 4 hores diàries connectats, i ho fan fonamentalment a través de quin dispositiu? Pues a través del mòbil, que és el que tenim a l'abast.
3: Mira que és tediós navegar per internet a través del mòbil.
7: Així és, i se navega prou, i Espanya és dels que més utilitzen el mòbil per a poder navegar. Haces la cançó? Tu m'has robat la raó. I per ahí va l'estudi, A més, el 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat a internet de manera quasi constant. No és que estiguin 4 hores, ara vaig a fer la paelleta i vaig... No. 4 hores constant, el 45,8%.
3: A veure, connectats a internet, jo crec que el 98% de la població estem connectats les 24 hores, de forma passiva. De forma activa, a més, tu comentes que 4 hores...
7: 4 hores diàries, n'hi han. El 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat de forma quasi constant. Vull dir, el mòbil el té pues, com té ahí la medicina. Vull dir, crònic. Mm. És crònic. El 77% dels entrevistats diu que ha usat aplicacions d'intel·ligència artificial en alguna ocasió. Òbviament, ja és una ferramenta que solem utilitzar, però anem a veure com utilitzen també la IA els espanyols. El 73% diu que és per a fer consultes. Pues em vaig a consultar. El 38,2%...
3: S'utilitza moltes voltes com un buscador d'internet, no?
7: Correcte, és com un buscador...
3: Ha mutat a ser el típic buscador navegador.
7: I ara va també de treball. El 38% diu que per a corregir textos, el 33% per a resumir documents, un 33% també diu que per a fer traduccions i un 32% per a crear imatges o vídeos. Vull dir que és una ferramenta molt utilitzada últimament i que com no, pues, fa que ens convertim en uns dels més assiduos en intel·ligència artificial.
3: Ull en els resums de textos, ull en la creació de textos i ull en este tipus de IAs generatives, perquè és molt important fer les correccions i confirmar que tot el que ens ha dit la IA és correcte, perquè no sempre és correcte.
7: I no coincidir en discursos. Jo he vist anat a actes en el que he vist que la línia argumental de les persones que paren és similar, eh? A mi m'ha passat.
3: Mare meva.
7: És un poc de perill.
6: És similar perquè t'escopien el català.
7: Clar, és un poc de perill, també. La IA te pot servir per a orientar-te o donar-te idees bàsiques que tu pugues generalitzar, però, òbviament, un discurs complet de IA té un perill molt gran.
3: Absolutament. A veure, per a llevar la por al foli en blanc està molt bé. És una gran ajuda.
7: L'espenta.
3: Sí, inclús per donar forma a moltes coses. Però tinguem en compte que quan ho utilitza la IA es nutrís de lo que ja ha publicat en internet.
7: Mira, en l'estudi que estem parlant, el 60,5% dels internautes es mostren preocupats per l'ús de la IA, sobretot pel que fa a qüestions ètiques, i la majoria creu que existeix una bombolla econòmica i d'expectatives entorn d'ella. Vull dir que la utilitzem, però no estem molt segurs.
3: No, què penseu vosaltres al respecte? Sobre l'utilitzem però no estem molt segurs. Sobre el que ha dit la gent, no?
7: Jo penso que la IA, a veure, si la utilitzem bé és molt bé, però òbviament és una ferramenta perillosa.
5: A mí me genera cierto malestar cuando veo que la gente me escribe cosas con IA, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo con otras empresas y hay una de las personas que veo que cada vez que me responde el correo electrónico lo hace con texto de IA, ¿no? A mis correos electrónicos que le envío. Porque hay determinadas cosas que cuando ya vas viendo un poco cómo funciona te das cuenta, ¿no?
3: Reconoces el patrón.
5: Claro, el uso de guiones, determinadas frases, las negritas, o sea, son unas cuantas cosas que dices, esto me lo has escrito con IA. Y frustra mucho porque dices, a ver, si yo me estoy deteniendo a explicarte mi punto de vista, digo, párate tú también un poquito a explicarme el tuyo, en lugar de meterle mi correo electrónico a una IA y decirle dale respuesta, porque es bastante frustrante, claro,
7: yo,
5: ¿no?
7: Yo pensé que la IA el que fa es despersonalizar, ¿no? Deshumanizar o sí. Llevarle ese carácter humano que tú trasllades en los textos.
3: Sí, la esencia de qui escriu, la esencia se perd. Se
7: pot... I l'originalitat.
3: Sí, se pot entrenar la IA, eh? La IA se pot entrenar i li pots dir o indicar que seguisca la teva forma d'expressar-te. Però així no hi tot.
6: Jo veig que és perillosa i una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció, que quan veus que estàs en algun puesto i veus la IA que se repeteix el discurs, digo, ya está, ya me las... Eso ocurre.
5: Y luego el tema de los vídeos. Yo creo que va a llegar un momento en donde existirá la obligación legal de si creas un vídeo con IA que tenga que poner en algún sitio este vídeo ha sido creado con IA o una marca de agua, algo así. Porque ves cosas en la tele, ves cosas en internet, que dices, ¡qué barbaridad! Y luego te paras a pensar y digo, que a lo mejor es IA, ¿no?
6: Se nota.
3: Incluso ya cosas que dices, eso es IA, y es realidad.
5: Exacto.
7: Ya no sabes, se engañen.
3: No, nos pasa.
6: En nuestro mundo yo lo veo, o sea, que es que te das cuenta que estás en una conversación y te pones a pensar y dices, ¿eso? ¿O has sentido yo? O es que tú has visto, o has controlado, y dices, vale, estás lo que digo, el perill para mí es que ya se pierde la identidad.
7: Correcto, un dels perills es que la IA ya no es tan identificada como IA.
6: Correcto.
7: Cada volta ens enganyen més, ells és el perill, perquè tu pots identificar perfectament a la IA i està clar, però el tema és que es puguen enganyar.
3: Al respecte, i continuem ara, perquè ha de contar una cosa al fil de lo que comentava Fernando Pena. Sí que existís esa acció de les redes socials en què te diuen identifica això com IA, sí que existís. Perquè ahir, que mon pare falta 14 anys, però ahir haurà complit 80 anys, val? Motiu pel qual vaig fer una publicació en Instagram i vaig parlar precisament de, bueno, d'una foto que vaig posar una foto feta per IA. Evidentment mon pare fa 14 anys que no està. La IA m'ha donat aquesta oportunitat de tindre i de disfrutar aquesta foto en companyia de mon pare. I, bueno, vaig posar un text, però la IA me digué: has posat una foto d'IA, vols marcar que està fet per IA? I li vaig dir, pues sí, és que no tinc ningun problema al respecte, no?
7: Està bé, no?
3: Però atenció, perquè és que m'he donat realment l'oportunitat de tindre una foto amb mon pare que no tenia. I ho agraï molt a la IA.
7: Jo reconec que també he fet aquest tipus de... ma mare falta molt jove i també és una situació que també és cert que la IA en aquests casos, pues, te beneficia personalment, vull dir... t'agrada, no?, veure una imatge que òbviament no pot ser el poder veure-ho. Però, bueno, n'he ganat molt espai. Anem a donar més dades, si vos pareix. Un 9% dels entrevistats. Atenció, Donís, confessa haver utilitzat plataformes que permeten conversar amb personatges o intel·ligències artificials virtuals. O sigui, anem més allà. Anem a parlar amb algú i anem a conversar perquè estem a soles i anem a contar-li els nostres problemes.
3: Xavier, per exemple.
7: Per exemple.
3: Jo he tingut una conversació d'eixes,
7: I què tal, Donís?
3: Jo he anat en el cotxe i li he dit, parlem d'este tema. Una conversació de veu. Parlem d'este tema. Jo li he donat els meus arguments, m'ha donat els seus.
7: Qui ha guanyat?
3: Ha enriquit, realment. En realitat,
7: que em pugui enriquir, que les noves tecnologies es puguin enriquir més que
6: estropear,
7: ficar-nos en un perill. Sí. Instagram es manté com la xarxa social que més gent utilitza.
3: Sí.
7: Està clar. Sent utilitzada 3 de cada 4 usuaris, d'un 75% utilitza Instagram. I després tenim Facebook, 58,9. Facebook.
3: Però té un públic més major, no?
7: Sí, per edat, sí.
3: Més...
7: I en tercer lloc es troba TikTok amb un 41,3%. Per la seva part, més de la meitat, el 56,4% entrevistats, segueixen algun influencer, youtuber, streamer, vull dir, està clar. El informe revela al fill al cap, Donís, que la compra per internet també és un fenomen normalitzat a Espanya. Són dades també que...
3: De les presents, quantes voltes heu comprat per internet, vosaltres?
5: Sempre.
3: O sea, és una cosa habitual, ja.
5: Antes se tenía mucho miedo a poner el número de tarjeta, ¿no? Sí. Pero ese miedo yo creo que se ha perdido. Ahora hay personas que lo conservan, pero ya es muy, muy habitual. Hay sectores, ¿no? Por ejemplo, vuelos, por ejemplo. Hay poca gente ya que vaya a una agencia de viajes justo a comprar un vuelo específico, ¿no? Quizás sí para vacaciones, pero está muy habituado ya la gente a comprar algún elemento como vuelos por internet.
3: Sí, ¿algún no ha comprat per internet?
7: Jo he comprat poc.
6: Jo
7: he comprat?
6: Nada.
3: Alfredo no ha comprat mai per internet?
5: Vuelos, por ejemplo. Hay poca gente ya que vaya a una agencia de viajes justo a comprar un vuelo específico, ¿no? Quizás sí para vacaciones, pero está muy habituado ya la gente a comprar algún elemento como vuelos por internet.
7: Sí, y,

0: Pues ya me di cuenta que yo no era mi mundo, yo soy defensor del pequeño comercio. Entonces la historia está ahí, donde el pequeño comercio es lo que yo ahí he aprendido de los italianos, que no hay que perderlo.
1: Pero una cosa es que tú recolses el comercio de Barry, el
0: comercio... De Barry, total.
1: Del tú a tú.
0: Pero en tot, no en
1: el producto. Sí, pero no tens tot en el xicot de comercio. Bueno, vull dir, en el teu barri no
0: sí,
1: tens de tot.
0: Sí, estic d'acord amb tu. O sea, el comprar per internet, que tu dius, és el gran supermercat, com decimos, que tienes de tot. Però també no tens, lo que tu comentaves, no tens el cariño, l'amabilitat i el tracte que te dona el personal.
1: Per supost. Home, jo no tinc dubte ni s'aspecte.
0: Jo solo agradezco mucho.
1: Sí. Front a comprar per internet una cosa que tens en la tenda de baix de casa, pues probablement ho compre a la tenda de baix de casa i, a més,
0: ho mires, ho toques. Sí. Però, una altra cosa, en guany en Nadals, de Amazon, que varen dir, jo ho diguis ja, de cada 10 envios ne tornarin 8.
1: Bueno,
0: cuidado con esto, que no hay mucha devolución.
1: ¿No te pasa en el cas de que compres en la tienda de baix de casa?
0: Correcte.
2: A mi me preocupa més la tornada del producte que la compra del producte.
0: Ahí está.
2: Yo la compra es molt gasto, fàcil, però és cert que les compres te les fiquen fàcil, però les tornades te les compliquen un poc més.
0: Bueno, hasta
2: que
0: plegue. Ahí está.
2: Claro, entonces a mi la compra d'internet, a part de que jo soc molt palpaor, m'agrada molt tocar el producte i palpauret, m'agrada molt tocar
0: jo també
2: i com te para, el model que ixen en internet, òbviament, no són després quan t'agafes el producte.
1: Conclusions, Pablo.
2: Pues, bueno, el control parental que sí que volia comentar, també, la preocupació entre els pares pel que fa als seus fills en internet, creix. Reflectix que cada vegada hi ha més usuaris del control parental, un 63,4%, i aquesta xifra és bona, el poder aplicar el control parental. No me vull canar sense donar algunes dades de curiositat. Per exemple, sabeu quina va ser la primera webcam que monitoritzava la primera webcam? Monitoritzava una màquina de cafè.
1: Una màquina de cafè.
2: Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, les webcams han caigut alguna cosa en l'oblit. Malgrat això, els portàtils del mercat munten. La primera webcam connectada a internet de la història s'utilitzava en el laboratori de computació de la Universitat de Cambridge. El seu únic propòsit era de veure si el cafè estava preparat per evitar els viatges de bades a comprovar els treballadors si la cafetera estava en marxa o no. I això és la primera webcam monitoritzada, una màquina de cafè. I el primer emoticon va ser creat en el 79, una cosa molt quotidiana d'avui. Quantes vegades en resposta a un emoticon? Va ser creat per Kevin McCains en 79. I encara que aquest era tremendament senzill, consistia en un guió i un parèntesi, en 79.
1: Algun apunt més, Pablo?
2: Pues que tenim que tindre control en internet, que internet no mos mane, que manen nosaltres, que té coses molt bones, però té coses perilloses. I que els productes n'hi ha que palpar-los i n'hi ha que provar-se-los, que és que ixen en la web, en internet, els models són diferents, com mostrar el producte.
3: I solo un apunte final, que és que quien quiera tener ese control de l'uso de internet, todos los teléfonos móviles en ajustes tienen un botón que pone salud digital y ahí te dice si es un 2, un 3 o un 4. ¿Vale? Lo tenéis en vuestras pantallas. Ajustes salud digital y te dice la media que estás utilizando el teléfono móvil. Incluso para los padres que tienen hijos adolescentes y quieren hablar un poco con datos, pues ahí está el número, ¿no? Lo podemos consultar tanto en Android como en iPhone, lo tenéis.
2: Pues espera, el 45,8% tendrán un nivel alto en España.
1: Gracias, Fernando. Gracias, Pablo Fernández. Seguime en Fuerte Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Parlem de la 14a Setmana Intercultural d'Orriols, que és una de les iniciatives comunitàries i socials més importants en este barri de la ciutat de València. Este event naix de l'esforç conjunt de la red associativa del barri en el ferm objectiu de visibilitzar la riquesa de la diversitat, fomentar la convivència veïnal frente a l'odi i celebrar el respecte entre cultures. Parlem en Luisa Garrido, coordinadora de la YMCA. Atenció, Luisa, és que s'ha posat un nom de cançó.
5: Sí. Ens farem fer una cançó després. El nom va arribar abans.
1: El nom és anterior.
5: Sí, el nom és anterior.
1: A què respon les sigles de la vostra associació?
5: És una associació que va néixer a Anglaterra en 1844 i era la Young Men Christian Association i YMCA són les sigles del nom de l'associació.
1: Així que
5: en Espanya seria Inca, llegim Inca.
1: Inca, efectivament.
5: Sí. ese dia en minca, però sí, quan ja diu

0: guanyes i tot el món sap.
1: Evidentment, ho identifiques molt ràpidament, molt ràpidament. Lluïsa, Setmana Intercultural d'Orriols, la 14a edició.
0: Sí, 14a, sí. Enguany ja arribem a la 14a edició i del 21 al 30 de maig el barri s'ompli d'activitats, s'obri de bat a bat per a rebre a tota la gent que vulgui apropar-se al barri, conèixer totes les coses boniques i positives que se fan i conèixer que en Orriols la diferència no se para, sinó que construïs i som més de 30 entitats que treballem al barri i que entre totes ens organitzem per a omplir aquesta setmana de 10 dies, ja les setmanes se fan llargues.
1: S'allarguen,
0: sí. I tenim activitats durant tots els dies de la setmana de contes, xerrades, música, teatre, tallers, degustacions culinàries de tota mena.
1: Però sí, trobem jornades de convivència, tornem també a celebracions temàtiques, activitats sí. familiars i infantils, espais de reflexió i trobades culturals i artístiques.
0: Sí, hi ha una miqueta de tot. Hem aconseguit una programació variada i molt interessant, pense jo, i volem invitar a tota la gent que vulga a apropar-se i a disfrutar de les activitats.
1: Pues Lluïsa Garrido, coordinadora de la YMCA, de la IMCA, enhorabona per aquesta feina que esteu fent i moltes gràcies també per fer-ho en la ciutat de València.
0: Gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta iniciativa que considerem que és molt important avui en dia, construir ponts i no murs i donar visibilitat a la importància de la diversitat i a la importància de la diferència.
1: Gràcies, Lluïsa Garrido, enhorabona.
0: Gràcies, adeu.
1: Setmana Intercultural d'Orriols, 14a edició del 21 al 30 en el barri d'Orriols, en la ciutat de València. Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Per a parlar de moda, la veritat és que el senyor Alfredo Esteve avui s'ha posat de gala, eh? S'ha posat de gala, clar, com el tema és, bueno, que si misses, modelos, tal, diu, vaig a posar-me elegant, no?
3: Bueno, sí, vale, sí.
1: No ha sigut el motiu.
3: No és el motiu. Saps que tinc que posar altres motius que obliguen a anar a Xina.
1: I molt importants. Conta-los, per favor.
3: Pues que ara, quan s'acaba així, el programa d'esta casa, pues me'n vaig a la una, a la basílica, que fa la missa dels seguidors. I després tinguem un dinar de convivència dels seguidors de Germanor, s'ha d'estar tots junts. I després tornem a la basílica, que avui és un dia emotiu i complet. Després de la setmana que ha tingut passar, molt emotiva, de les sorpreses que m'han donat i el privilegi que han tingut d'estar al costat de la Verge, al costat d'ella, hora i mitja, això és, crec que no ho oblidaré mai.
1: No ho oblidaràs mai, estic segur.
3: I vore, i també, i acaben aquests temes, vore també tindre la sort de poder vore tots els mantos de la Verge, inclús les joies que té la Verge, que això està dalt en un tercer pis de la basílica. És increïble. No m'ho creia que estava jo allà.
1: Home, no digues on està, perquè si no, t'imagina que ara...
3: No, és que... tranquil, que n'hi ha seguretat, n'hi ha de tot, però és... I una altra cosa que també ens diuen, que no pots usar els mòbils per a res, per el que s'havien comentat abans. S'ha prohibit usar el mòbil per a res.
1: Bueno... Entrem en temàtica, Alfredo.
3: Bueno, la temàtica que avui anem a entrar és, a banda de... On vaig després? Saps? El canvi que n'hi ha de Mister i Miss i Mister, no? O sigui, que s'ha canviat el nom ara, perquè ni el patrocinador que estava ja no està. No està, no? Bueno, ha hagut històries ahir i tot això. Tampoc, de totes maneres, no té la força que tenia antes el Miss o Mister. O sigui, jo així m'ha ficat quatre que jo he treballat en ells i que eren de la comunitat valenciana, el món d'orgull pot dir-ho, que van dir-se així. Antes ho tenien com un, diguem, ser miss o ser mister com un trampolí per a unes professions que anaven, o sigui, tant d'actriu, d'actors, com de presentadors, com de... La prova que n'hi ha molts que estan treballant en les televisions gràcies a l'època ixa de mister i miss. Igual home que dona, si jo no descalifico a ningú. És així, no.
1: Que som així, un poc més tal, ja mos tiraven a la ràdio. Bueno,
3: n'hi ha en tots, n'hi ha en ràdio i en televisió, n'hi ha en tots. O sigui, no. El primer mister València que vam tindre així, anem a dir miss... Mister, en el que abans el nom el direm quan vingui la persona que s'ha canviat ara. Però segueix sent un poc igual, però ha perdut molta força. No té la força que tenia, perquè no, entre influències i tal, el moment que tingué, com tot, les coses, com també diguem que les influències ja estan baixant, doncs això també baixar, no? És el que jo dic, que les influències en el nostre món no tenen ja venes per allà, perquè s'han donat a compte que no és un tema que no dona resultats, la veritat.
1: No, no és un bon canal de prescripció.
3: No. Mira, el primer míster que tingueren va ser Julio Canet. Julio Canet era d'Alcira. Era...
1: El primer míster de València,
3: el primer,
1: no?
3: Un dels primers que vaig vestir jo. N'hi han hagut diversos.
1: Però... I era míster València, però?
3: Míster València.
1: Però, comunitat valenciana? O...
3: Comunitat valenciana, jo explico un poc el tema de Julio. Julio me dix un poc més que tu. Me dix 2-6.
1: Mare de Déu, senyor.
3: És jugador de baloncesto. Jo era jugador de baloncesto.
1: Sí, però que per a ser míster, vull dir, no sé. O sea, a mi sempre m'ha dit, bueno, hombre, jo si no fos la prealtura seria modelo. Sí. Però, no, però broma a banda, sempre m'han dit, no sé, per, bueno, que tenia una altura excessiva per a...
3: Bueno, no, en ese momento, no, yo pensé que no, yo pensé que es, bueno, también en ese momento, no es ahora, ¿eh? El tema de Julio va a ser en el 95, creo que va a ser, o sea, parlant que cuando yo tenía les tendes y varios se feien, entonces había la preselección, que se feia, el primer era bañador, ropa de sport, i en acaben ja traje, que és elegància, que és en les tres eixides que tenien els míster, igual que les dones.
1: A veure, d'ací, en bañador, quants guanyeu? Quants guanyeu sobre la imatge normal?
4: Yo guanyo més en túnica.
1: En túnica, molt bé.
5: Cuanto más tapados, mejor, creo yo. ¿No?
1: Fernando.
5: Yo creo que en ningún momento de mi vida he
1: Bueno, yo, como soy el moderador, no voy a pronunciarme al respecte.
3: Bueno, hasta aquí me lo de Julio Canet. Julio Canet, o sea, él va a ser que toda la gente que pensaba, incluso así en esta casa, cuando estaba el programa Tómbola, cuando... el sistema Mariñas y todo el grupo este, que ya se donaba perfect de que anava a ser el míster España, per totes les qualitats que tenia. Ahí n'hi ha una cosa estranya, que va ser Lorena Bernat, que en aquell moment va ser, no sé si la recordeu, Lorena Bernat, que té uns ulls maravillosos.
1: Bernal, no?
3: Bernal, exacto. Sí. Que és basca, igual que ara vos vaig explicar el que passa. Tots querien que anava així ja, ja se donava perfect, que així a Julio Canet com a míster España.
1: Se donava perfect, però en base
3: però,
1: a res.
3: Però a última hora n'hi hagué una història, un canvi que tothom es va sorprendre. Ahí entra la madre Lorena Bernat, perquè volia que fora també una basca. Ella era basca i el que entra també va ser basco. I ese basco va ser Jorge Fernández, que avui en dia està treballant en Antena 3 en el programa de...
1: La ruleta,
3: la
1: serie, no?
3: No, la ruleta de la suerte. La ruleta de la suerte, exacte. Sí, sí. Això va ser com es quedaran un poc despagastos.
1: Pobre, que el tio té una planta també espectacular, eh?
3: Donarem, i això que està fotut, o sea, t'operà diverses vegades. Sí, o sea, sí, però sí. Però donaven ja per segur que anava així el d'Alcira, que Julio era d'Alcira, que anava així el míster Espanya. Un xapau se quedaran. Bueno. Seguís treballant, seguís en el seu món i tal. En el que va tinguem un altre que va ser el que m'ensenyà a dir la paraula negre. Miguel Nué, seus pares són de Mozambique, crec que era exacte, me refallo en memòria. Son pare era professor de llengua, sa mare enfermera, i ell nascé en València, a l'Avinguda del Cid, per això la gent dia el per què un negre, quan era a València, i ell m'ensenyà, perquè nosaltres diem de color, i dice, Alfredo, me tienes que decir que soy negro. Que a mi me costava dir la paraula negre, però esto ho diuen així, que tens que dir-li que és negre.
1: Saps què passa? És que en les hipersensibilitats hem tingut que renunciar a certes paraules que simplement són descriptives i que no són ofensives si no les dius en aquesta intenció.
3: Això és el que me demostra ell. Dice, que jo sé que tu te cuesta, m'ho diria, però és que me costava, però hasta que al final ell m'ha ensenyat, dime Miguel el negro. Hasta que me acostumbré a dir-li Miguel el Negre. En vez de dir Miguel Noel, i dir Miguel Negre. Miguel Noel també te queda el tercer, també tenia moltes possibilitats, ja que era pogut ser Mister Espanya, sí. Però bueno, se queda ahí. En el que van, una altra anècdota que tinc va ser, que crec que el coneixereu tots, a Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre, el gran actor, que era Mister Castelló.
1: Sí.
3: Mister Castelló, son pare tenia una farmàcia, sa mare tenia una cosa de cosmètica, i entonces quan van aixir Mister Castelló vingueren a parlar amb mi com era este món, perquè ells no volien que el fill se ficara en este món. Mireu, afortunadament, on ha arribat.
1: Home, clar que sí.
3: O sea, però tenien ese dubte de dir, a veure, on se fica? Diu, no te preocupes, li digui son pare, que és un món normal, jo soc molt transparent, o soc molt limpio, i això no n'hi ha res. Ell té que saber a lo que va. Entonces, afortunadament, el van entrar, ell va aixir el banyador roig de Dior, que el van entrar en totes les revistes. El primer s'aixir de banyador, esport, i en acabant el de vestir. Ella ho ha dit moltes vegades, dice, gràcies a... El van elegir en The Face, en discoteca The Face, quan, vale. Quan feien la preelecció.
1: Estem parlant de Miss Misters, però si parlem de modelatge, en quant a ells, han pres camins totalment diferents.
3: Sí, sí, cada un ha agarrat... Però és que passa una cosa. Si ells se presenten igual els xics que, igual els xics que les xiques se presenten, que n'hi ha gent que sap que va al modelatge o va com Miguel Ángel, volia ser actor, n'hi ha gent que serveix per una cosa i serveix per l'exemple que nosaltres fiquem. Inés Astre, que és guapíssima, és de la latinoamericana, espanyola. Sí. Sin embargo, de modelo no serveix. És una dona que la càmera la vol, la fotografia la vol, però, sin embargo, desfilant és un pato. O sea, no serveix. És aixina, és que és aixina, de clar. N'hi ha persones que tenen això, però ni acabant, o sea, no serveixen. Això és com la famosa, i seguim en acabant, reina de corazones d'Espanya, que tots saben qui és, la Isabel Presler. És una dona que en fotografia és impressionant per l'edat que té, sin embargo, a l'hora de parlar no ha pogut fer mai ningú programa perquè no sap, no té expressió que enganxa. O sea, que és que cada un té una habilitat.
4: La filla
3: sí. Més. No.
1: La filla sí que ha fet televisió i prou.
4: Sí que ha fet, està
3: fent televisió, però jo la veig, o sea, que sí, no arriba, no arriba a sa mare ni vamos.
4: No te las penta dels contertulis. Sí, exacto, que té,
3: ni arriba a sa mare tampoc.
1: No arriba a sa mare en quant a rellevància social, en quant a rellevància mediàtica.
3: No, ni com va vestida. Nosaltres, com va vestida, ta mare va millor sa mare que ella.
1: Bueno, però de la mateixa manera t'he dit que sa mare no li arriba a ella. A nivell televisiu tampoc li arriba
3: a... Si parlem així, són dos mots diferents.
1: Efectivament.
3: Ja està. Si no, ta mare té unes virtuts i ella té una altra. O sea, lo de Miguel Ángel Silvestre ho dic molt sol perquè va ser, de més en quan m'envia missatges, tal, perquè és una persona encantadora. El de Castelló, com diu. Ja t'he cridat el de Castelló. O sigui, que tinc una amistat que és molt agradable. I en el que mantinc amb el Loren Donat, d'ací de València, que també és que... I també és que...
1: Companyera de la casa.
3: Exacte, per això t'ho dic. És el Loren Donat, també és que... Mister València, anant a Tenerife, queda al quart, o sigui que també estic molt prop de poder aconseguir el Mister Espanya, sí. I és una persona que te vaig a dir jo de Loren. Loren me la quería, tío. Loren és de Foios, jo soc de Meliana, i entonces imagina la amistat que n'hi ha ahí. Loren tenia moltes actituds.
1: El conec perfectament.
3: Per això, i tu saps a lo que se dedica. Però Loren sí, també sí. Va ser com un trampolí, es comença en el món d'on està, de la comunicació, d'estar de presentador, que està això. I entonces la gent ho ha agarrat ho agarrava en aquell moment, quan tenia la força que tenia el ser Miss o Mister, per un trampolí professional, donis, que és el que la gent a vegades no entén. Siga el que siga del món de la moda, del món de la interpretació, el món de la cançó, el món del que tu vulguis, perquè tu saps la quantitat de gent que n'hi ha a les televisions, cadenes privades o cadenes públiques, que ve d'aquest món. Sobretot de l'època d'antes, ara no té la força d'antes.
1: Ha hagut un canvi de paradigma en el que abans, quan tu entraves en un món, no et tenies d'aquest món perquè si no era com que te difuminaves. Però ara no, vull dir, un personatge públic no té problema en fer una cosa, fer una altra que sigui diferent, però que...
4: Molt versàtil, la gent que adapta-se també.
1: Sí.
4: I la competència no és la mateixa ara que abans, vull dir, la competència és molt més àmplia. Jo crec que aquest tipus de persones que abarquen prou mitjans de comunicació, no? Programes, han de ser molt versàtils i acoplar-se. Són camaleònics.
1: N'hi ha molts més focos.
3: N'hi ha més possibilitats sense arribar a este món que era antes, perquè el que tu dius, però també ja acaba, també hi ha una cosa que hi ha que compensar, que aquestes persones que estan comentant que han arribat també està el típico el muñeco roto. També. Que ahí se peguen moltes pinyes en això. Gent que ha estat ahí, que no està, que ha eixit de lo que tu dius, de diverses històries i n'hi ha ambos que no segueixen. Això també és triste, però també és així.
1: Gràcies, Alfredo Esteve.
3: A vosaltres.
1: Plaer, seguim en Fora de Cobertura i parlem de psicologia.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Psicologia, a més, en un dia molt especial, perquè és el dia internacional de l'esquizofrènia. No és habitual que la gent utilitzi aquest dia no de celebrar, sinó per a reivindicar, no? Uh-huh. Però no és habitual, no és dels dies internacionals més coneguts, Fernando Pena, però...
5: Del mismo modo que la esquizofrènia tampoco es el problema mental quizás más conocido, ¿no? Es posible que en nuestro entorno conozcamos a gente, por ejemplo, que tiene ansiedad, puede ser, o que tiene un trastorno por ansiedad generalizada, o que tiene depresión, puede ser también, es posible que conozcamos o hayamos conocido a gente con depresión, pero con gente con esquizofrenia quizás un poco menos, ¿no? Es menos conocido. Por eso creo que es muy, muy razonable que exista un día mundial de la esquizofrenia, para que podamos, por ejemplo, hablar de ello y darle visibilidad a esto. Y sobre todo para conocerlo un poco mejor y romper mitos o hablar de una manera más cercana de qué es la esquizofrenia, ¿no? Porque si yo os digo esquizofrenia, a lo mejor lo primero que se os viene a la cabeza...
1: Una película.
5: ¿Conoces alguna? Sí.
1: ¿Alguna película?
5: Sí. Hablaremos hoy de alguna. Por ejemplo, la película... Una mente maravillosa, por ejemplo, que está basada en hechos reales. El protagonista era un matemático que llegó a ganar el premio Nobel de Economía y tenía esquizofrenia. Y de hecho en la película se relata pues algunas de las cosas que le pasaban vinculadas con la esquizofrenia, ¿no? Entonces...
1: Fernando, com a aspecte potenciador o com a aspecte limitador? Perquè el que coneguem és l'aspecte limitador, però no el potenciador.
5: Sí, no lo plantea como potenciador en absoluto, la película en sí lo plantea como esta es una de las cosas que le pasaban a esta mente brillante.
1: Y a pesar de ello,
5: pues precisamente un poco lo que quiero plantear también en esta sección de psicología del programa de hoy, que la esquizofrenia no es un don, una virtud que la gente desee tener esquizofrenia para tener esas capacidades, ¿no? Porque es verdad que las cualidades o síntomas de la esquizofrenia, cualquiera de ellas, pues no son una virtud o algo deseable, pero también es verdad que la imagen social que tiene la gente asociada, por ejemplo, a violencia dentro de la esquizofrenia es una imagen mal fundada. Las personas con esquizofrenia no son, por definición, personas violentas, personas que le vayan a hacer daño a los demás. Y de hecho, el porcentaje de personas con esquizofrenia que son violentas no es muy superior al porcentaje de la población que es violenta. Pero es verdad que en la prensa en general, cuando aparece un evento violento cometido por alguien con esquizofrenia, los titulares ponen un esquizofrénico hirió a su hermana, un esquizofrénico lanzó tal por la ventana, ¿no? Entonces, lo que
1: me ha... Construís una imagen que nos corresponden.
5: Sí, lo que me han dicho mis propios pacientes en la consulta, mis propios pacientes con esquizofrenia, enseñándome esos titulares, es que no es un esquizofrénico. Es que es una persona, a lo mejor, que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, que es así. Es verdad que hay muchas personas con esquizofrenia y también sin esquizofrenia que consumen sustancias. O hay personas que ya eran violentas antes de que apareciera la esquizofrenia. Es decir, que esa asociación entre esquizofrenia y violencia está muy mal traída y no se corresponde a lo justo, a lo sensato y a la realidad. Entonces me gustaría exponer un poco cuáles son los síntomas que nos pueden plantear las personas con esquizofrenia, que alguien que se te acerque y que te diga, mira, es que yo tengo esquizofrenia y estos son mis principales síntomas, ¿no? Sobre todo para que conozcamos este trastorno psicológico grave un poco más de cerca. En psicología los diferenciamos como síntomas positivos, que son los que crean, y síntomas negativos, que son los que sacan, ¿no? Los síntomas positivos son los que a veces asociamos más a la esquizofrenia en el lenguaje popular, que son escuchar voces, por ejemplo. Yo tenía una paciente que me decía que escuchaba a sus vecinos hablando en la casa de al lado, ¿no? En el piso de al lado, cuando realmente esas voces eran voces inventadas por su mente. Sus vecinos no se escuchaban desde su habitación, desde su salón, y esas conversaciones eran conversaciones que ella misma ideaba en su mente. Otra paciente, cuando todavía trabajaba en Carcaixent, hace muchos años, que fue donde abrí la primera consulta de psicología aquí en Valencia, me decía que tenía conversaciones con moscas, ¿vale? Que las moscas sentía que le hablaban de lo que iba a pasarle a lo largo del día y que las moscas le advertían. Me decía que había unas moscas en unas plantas, caminando por las hojas de las plantas dentro de su salón, entonces que ella hablaba con las moscas. Eso son crear voces, crear conversaciones o crear ideas delirantes también. Esto también es bastante frecuente dentro de los pacientes con esquizofrenia. Por ejemplo, una de mis pacientes me decía que tenía la sensación de ser perseguida por la KGB y que algunas personas con las que se cruzaban, que eran miembros secretos de la KGB, que estaban persiguiéndola. Otra de las cosas que me decía es que pensaba que las cámaras de vídeo o videocámaras o webcams se habían puesto ahí para grabarla, ¿no? Entonces, hoy en día caminas por la calle en Valencia y es muy fácil ver cámaras, por ejemplo, de tráfico en cualquier sitio. Hoy en día tu teléfono móvil tiene cámaras. Hoy en día cerca de cualquier ordenador hay una webcam. Ella decía que sabía que esas cámaras habían sido puestas ahí con intención de controlar su vida.
1: ¿Cómo le vas a entender que no?
5: Pues primero con tratamiento farmacológico, que es el más importante. Los antipsicóticos son fundamentales para el tratamiento de la esquizofrenia, y la terapia cognitiva. Las dos cosas son las líneas fundamentales para tratar la esquizofrenia con respecto a estos síntomas positivos que estamos comentando. De hecho, al arranque comentábamos en la película de Una mente maravillosa, ¿no? El protagonista de esta película tenía un compañero de piso y su compañero de piso había sido creado totalmente... compañero de habitación. Su compañero de habitación había sido creado totalmente por su mente, no existía, ¿no? Y el protagonista tenía una sensación total de que esa persona existía y hablaba con esa persona, y tenía una sensación no de estoy en un sueño, no de esto es ficción. Es lo mismo como ahora estamos nosotros aquí en el estudio, pues que si una de nosotros que estamos aquí, pues realmente fuera una persona inventada por tu cabeza, y realmente solo tú piensas que esa persona está, los demás no ven esa persona y tú sí que interactúas con esa persona.
4: Pero que ¿no? Veuen de forma molt real, ¿no? Si pogueren ficar-se en el lloc d'ells durant 10-15 minuts en la situació, ho veuen molt, molt real.
5: Efectivament, és que és justo eso. La esquizofrenia te genera una sensación de que eso es totalmente real, que no es un sueño, que no es un efecto de las drogas, el alcohol o cualquier otra sustancia que hayas tomado, sino que es algo totalmente real, ¿no?
4: I complica també per a la família, no? L'entorn també té que adaptar-se a una situació...
5: De hecho, la intervención terapéutica con personas esquizofrénicas no solo se hace al propio paciente, sino que es imprescindible la terapia sistémica o terapia familiar que involucra a la familia para explicarle a la familia cómo actuar cuando tu familiar empieza a hablarle hacia la pared y piensa que en la pared hay otra persona que pues existe y que está teniendo esos diálogos, ¿no? No todo el mundo tiene los síntomas positivos, que recordad que son los de crear, ¿no? Crear olores, crear sabores, crear voces, crear personas. También hay sintomatología negativa, que se parece mucho a la depresión. La sintomatología negativa es la falta de energía, la falta de motivación, el aislamiento social, la falta de capacidad para disfrutar, el habla desorganizada y lenta, ¿no? Y efectivamente provoca un deterioro social que puede ser importante, pero también que con atención psiquiátrica y psicológica, muchas de las personas con esquizofrenia pueden tener una vida tan normal que pueden desenvolver o desarrollarse perfectamente a nivel académico y a nivel también profesional. Pueden tener trabajos y pueden interactuar contigo y generar resultados útiles en su trabajo como cualquier otra persona.
3: Una pregunta, Fernanda. ¿Puede estar mezclado el síndrome de Down con la esquizofrenia?
5: Son dos cosas diferentes que pueden aparecer juntas, pero no conozco estudios que vinculen la aparición de una con la aparición de la otra.
3: O es un síndrome de Down hipertenso, y entonces no entra lo otro, que existe. Esto.
5: Hipertenso.
3: Sí.
5: No, no creo que exista una... El síndrome de Down tiene una base genética muy clara. La esquizofrenia tiene también una aparición genética, pero tiene otra base genética totalmente diferente. Que pueden aparecer las dos cosas a la vez, es cierto, como puede aparecer un síndrome de Down con una depresión o un síndrome de Down con una ansiedad generalizada.
1: Me sap mal perquè mos queden apenas dos minuts de secció i volia obrir un meló que mos, uh-huh. que mos portaria a molt més de dos minuts. Uh-huh. Què passa si ses veus en el cap d'una persona li parlen o li inciden a fer coses negatives?
5: De hecho, una de las veces que eso sale luego en prensa es porque les llevan a autolesionarse o a hacerse daño a unos mismos. Yo tenía, por ejemplo, una paciente hace años que se cortaba con cuchillas de afeitar la piel de los antebrazos. Pero no suelen, esas voces no suelen provocar habitualmente el asesina a un familiar, por ejemplo, que es lo que a todos a veces se nos viene a la cabeza cuando alguien nos dice tengo esquizofrenia, inmediatamente ponemos la etiqueta de peligro y nos apartamos y decimos no quiero saber nada de esta persona. Y por eso quiero traerlo a la radio y quiero hablar de ello, mostrar que las enfermedades mentales como la esquizofrenia no tienen esa etiqueta inmediata de agresividad. Y de hecho, cuando las personas llegan a ser agresivas, en la inmensa mayor parte de las veces esa agresividad suele ser hacia ellas mismas más que hacia otras personas. Y suele venir muchas veces provocada, como comentábamos antes, por alguna sustancia añadida. ¿vale? Por ejemplo, las drogas. Hay veces que una persona con esquizofrenia, por una parte, abandona el tratamiento, que eso sí que puede generar que aparezcan más síntomas de los positivos, como las voces. Uh-huh. Y cuando abandona el tratamiento, eso puede perjudicar. Y luego también las personas con esquizofrenia pueden, tomando sustancias, pues alterar su comportamiento. De hecho, para terminar, me gustaría hablar que, al menos por mi experiencia en la consulta de psicología, muchas personas que han llegado con esquizofrenia, el origen es un origen habitualmente con una base genética importante, es decir, tiene que haber como esa base genética sobre lo que se pone, sobre lo que se superpone el consumo de drogas. En mi experiencia en consulta, y también lo que dice la base científica y la literatura científica, el consumo de cannabis abusivo puede generar que bajo esa base genética pueda aparecer esquizofrenia.
1: Impressionante, Fernando Pena. Gràcies, caballero.
5: Muchas gracias.
1: Se n'anem a l'altre costat del fil telefònic, a Casa Borràs, Pinedo, València, on està Carolina Aquilis. Carolina, què tal, com estàs?
6: Què tal? Molt bon dia, Donís. Com estem per ahí?
1: Molt bon dia. Després d'una secció prou intensa, volia preguntar-te per com podem llevar-nos este sabor de boca un poc amarg en ocasions. En quin plat valencià, Carolina?
6: Pues mira, avui havia pensat en fer un gazpacho de mero, que no és molt comú, la veritat és que molta gent no el coneix, però bueno, és un plat que és una passada. Té un sabor intens i es presenta en un caldo espès.
1: Gazpacho de mero, parlem un poc més d'això perquè...
6: Sí, senyor, mira, pues és un plat mariner, que encara que es s'anomena igual com el gazpacho andalús, però no té res a veure. De fet, és un plat de calent.
1: O sigui, és un gazpacho més tirant al manxec, no?
6: Que... Exacte, correcte, vale. Correcte. I encara, mira, se fa així en lo que es la costera, mm-hmm. Però és un pla de calent.
1: En la costera o en la costa?
6: En la costa.
1: Ah, vale. És que la comarca de la costera està molt determinada.
6: Ah, vale. Pues jo dic que la costa... Jo dic tota la costera, pues, de tota la comunitat valenciana.
1: La zona costera, però que, bueno, vale.
6: Exacte, correcte. Gràcies per corregir-me.
1: Res, dona falta primer.
6: Bueno, els ingredients. Passem als ingredients. Porta mero, porta caldo de peix o fumet, que es fa de la morralla. Passa tomata, ratlladeta, all, pimentó, les tortetes de ses de gazpacho o bé pa. Porta oli i opcional és el marisc, que també li dona un sabor espectacular. Dime.
1: ¿Canvia la ressalta en funció de la zona geogràfica de la Comunitat Valenciana?
6: Pues la veritat és que no, más, o sea, se posa en els ingredients són els mateixos. Sí que és de veres que la morralla, lo que és el fume del caldo, pot variar dependent de la zona, perquè tu saps que en totes les zones no n'hi ha el mateix peix,
1: clar,
6: de la Comunitat Valenciana. Tinc que dir que en Castelló és típic en Vinaròs, Peníscola, Benicarló, en Alacant, en Dénia, Javea i Calp. I tinc que dir que en València no és comú este plat. Molta gent no el coneix.
1: Jo no el coneixia. Que,
6: per això no puc dir zones perquè no és típic així en València.
1: Mm, molt bé. Carolina Aquilis, moltíssimes gràcies. Alguna cosa que afegir?
6: Res més. Pues, Donís, que tinguem molt bon dia.
1: Un plaer, com sempre. Gràcies, Carolina Aquilis, Casa Borràs, Pineda de València.
6: Un beset, adeu, adeu.
1: Acabem la nostra primera hora, anem a buscar el bolet informatiu i tornem ràpidament, en més fora de cobertura i en els convidats especials de la segona hora. Tenim a Mamen García, tenim l'entrevista a fondo en Gabriela Márquez, Miss España R&B de 2027. Y continuamos nosotros, Fernando Pena, se'n va Pablo Fernández y se'n va Alfredo Esteve. Gracias, caballeros. Boletín informativo y torneo. Gracias. Fins ara.
7: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Van ser les 11 i 8 minuts en Fora de Cobertura, en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio, i tenim a l'altre costat del fil telefònic la nostra primera entrevista d'esta segona hora. Ella és una de les artistes més completes, volgudes i polifacètiques del panorama valencià i nacional, en una trajectòria brillant com a actriu, com a cantant, com a compositora, com a pianista, i és reconeguda tant per la seva elegància musical com per la seva viscòmica i dramàtica en sèries de televisió, com per exemple La que s'avecina, Senyores de l'Ampa, Escenes de matrimonio, etc. Parlem, dames i cavallers, de Mamen García. Què tal, Mamen, com estàs?
3: Hola, bon dia. Un diumenge com aquell, així està ple de sol en Madrid.
2: Un diumenge i bon dia. Un diumenge i bon dia, què fas en Madrid que no estàs així en la terreta?
3: Mira, si t'expliques, esta vesprada m'han invitat a anar a l'òpera, a veure una òpera francesa, Romeo i Juliet, la meva nora, que està treballant allí com a coach, uh-huh, i m'ha invitat al passe de l'assaig general. I, bueno, em quedaré així una mica i a la vesprada.
2: Molt bé. Moment, però vens pronte cap així, no? Vens pronte cap així?
3: Sí, el dijous ja m'acosto per a València, sí, perquè encara tinc seqüències que gravar.
2: Clar, perquè, a més, el dia 30 de maig, a veure, has d'estar per així, en la Rambleta, en particular.
3: Sí, el 30, això és.
2: I estaràs fins al final de la festa, no?
3: Estaré hasta el final de la fiesta, si vols t'explico un poc.
2: Per favor, per favor, per favor. Hasta el final de la fiesta es l'obra que va a representar en el teatre La Rambleta el dissabte 30 de maig a partir de les 20 hores en la ciutat de València. Mamen, per favor, hasta el final de la fiesta. Cuéntamos.
3: Efectivamente, hasta el final de la fiesta es un homenaje a la dona que a través dels anys ha tingut somnis, il·lusions i per moltes raons no ha pogut fer-los, i en aquest moment a través d'un personatge que està creat i que ha dirigit i ha escrit David Serrano i Marta Betoldi, ella es comunica amb el públic acompanyada sempre amb el piano meravellós d'un músic que a més és el meu fill, Albert Sanz, bueno, i conta una sèrie d'històries.
2: Que bonico, no? Que bonico,
3: sí, és molt bonic perquè hi ha molta complicitat. Albert també té molt humor i s'estableix una connexió, una simbiosi molt bonica, i que l'espectador ho rebre molt bé, molt bé.
2: És un cant optimista a les ganes de viure intensament, a no baixar mai els braços i a complir somis. Mamen.
3: Efectivament, és el que t'estava explicant. Aleshores, jo conto una sèrie d'històries, algunes són verídiques, altres inventades, com tota la ficció, i esta senyora arriba de tal forma al cor del públic que es força un enteniment perfecte. Elles entren en la història de Marta de la Cruz, i Marta de la Cruz parla sense omitir res de la seva vida, contant històries magnífiques que pertanyen també a una sèrie de cançons que jo vaig fer en el passat i que entablen perfectament una connexió.
2: Mamen, moltes ganes de tindre't per ací i de poder veure hasta el final de la fiesta. Recordem, dissabte 30 de maig a les 20 hores en el Teatre La Rambleta, Ciutat de València. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura. Ha sigut un plaer.
3: Això és, vos espera a tots.
2: Mos veiem i tenim una
3: cita. Una abraçada. Una abraçada. Adéu, Andoni.
1: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio la nostra convidada especial del dia. Ella és Miss Espanya R&B 2027, la senyoreta Gabriela Márquez.
4: Bravo.
2: Com estàs, Gabriela?
5: Molt bé, gràcies per recibir-me així.
2: És que la veritat és que és Miss Espanya R&B, Miss Espanya R&B. O sigui, Regina Nacional de la Bellea, no?
5: Sí.
2: Però, clar, en les illes, si dius R&B, de repent, jo m'imagino en ulleres de sol, la gorra cap arrere, en cadenes d'or, però com tipo M.A. Barracus, saps el que te vull dir, Gabriela?
5: Sí.
2: Pues, així és com m'ho estava imaginant. Però sí, R&B significa...
5: Reinado Nacional de Belleza.
2: Molt bé. I això és una plataforma que organitza ara el Miss Espanya. Contamos com va això, perquè estàvem parlant precisament abans en Alfredo Esteve sobre com ha canviat, no?, el concepte de Miss i Mister.
5: Sí, a l'actual Miss Espanya com a tal ja no existeix, però Miss RNB Espanya ha adquirit com els drets. I ara ja no és una plataforma, no és un certamen on sols importa el físic, l'aparença, sinó que també la formació d'una persona, l'oratòria i molts més aspectes més allà del físic, perquè el que busquen és que la persona que representa Espanya tinga aquesta connexió amb la societat i aporte valors, no sols bellesa.
2: Mira, m'estan venint al cap, ara que estàs comentant això, algunes certàmenes internacionals en els que li han preguntat a alguna Miss, per algun, no sé, què opina sobre, eren temes pues, a desenvolupar a l'azar, eh? O sigui, sí. Això que heu tractat com per a trobar fallera major, que heu
5: tractat... El minuto d'oro, que diguem vosaltres.
2: D'oro o de una altra cosa, segons el que l'aprofites, sí. Ha hagut verdaderes barbaritats.
5: Sí.
2: Però, bueno, encara no l'hem presentat del tot, perquè Gabriela Marqués Cardona és advocada i model espanyola, nascuda en Espanya en l'any 2000, això igual
5: 2001, eh?
2: 2001. Bueno, pues entonces no passa res. Prendrem
5: nota.
2: Prendrem medidas contra producció, que passa mala informació. Imagina que estaria en internet mal
5: sí, sol passar.
2: En Benissa, la bona qüestió és que, clar, estem parlant de que un advocat que ha treballat de model des d'abans de ser advocat. Entenc, no?
5: Sí.
2: Perquè a la teva curta edat, pues, lògicament, bueno, curta edat, en la teva joventut, si ja portes uns anys treballant sobre això, evidentment t'acabaràs de llicenciar, no? Com a advocat. No fa molt.
5: Bueno, ja fa dos anys que vaig acabar el màster d'Abogacia i Procura i vaig fer l'examen d'estat. Sí que és cert que he estat treballant per a altres despatxos d'abogats, sí. Però ara mateix acabo d'obrir el meu despatx. O sigui que cap avant.
2: I en això vull deixar clar que, evidentment, és una persona en sobrecapacitat oratòria per a parlar de qualsevol tema.
5: Bueno, sí, és veritat que per la meva feina tinc que desenvolupar pues, la manera de parlar perquè m'entenguin els meus clients i demés, però sí que és veritat que el món del certamen és totalment diferent del món del dret.
2: Té tota la pinta.
5: Sí, entonces és el primer certamen en el que m'he presentat. Els nervis, quan té que a veure l'oratòria,
2: fa molt,
5: i per això el que m'estaves dient del minut, el gran minuto d'oro, perquè estàs puesto en escena, que dic jo, no saps què van a preguntar-te.
2: De què va ser el teu minuto d'oro?
5: El meu minuto d'oro em van preguntar per què hauria ser jo, no va ser un tema polític ni de societat, més personal, em van preguntar que per què hauria ser jo la nova representant
2: d'Espanya. Quasi hauràs preferit que fos un tema d'actualitat, no?
5: Pot ser.
2: Què vas contestar?
5: Vaig dir que hauria ser jo perquè crec firmament que representa tots els valors que està buscant este certamen, com són l'empatia en les persones. Crec que puc, per el que estudia també, connectar i entenc el que vol la societat avui en dia. El dret m'ha fet pues, entendre el que volen les persones i crec que tinc tots els requisits per a representar a Espanya en bones condicions.
2: Bravo, bravo.
4: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Molt bé, Gabriela, la situació és que lògicament pues, m'imagino que en la final del certament hi hauria altres xiques que també bé podrien haver sigut Miss Espanya, no?
5: 52 candidates.
2: I 52. A veure, i dir-te 52, pues, posa sempre ja pues, les quinieles, no? Les càbales, i algunes que dius, bueno, pues estarà entre estes. I sí. Hi ha una fina línia que separa a una de l'altra, no? Perquè igual per a un xulat la percepció és, jo crec que hauria de ser esta, i per altre pues, hauria de ser esta altra.
5: Sí, clar. Jo penso que al final totes són vàlides, però ninguna és millor que l'altra, però simplement busquen un prototip de xica en concret, i ja no sols la formació o el físic, que és també com destaques aquesta setmana del certamen. Tens que transmitir, tens que connectar amb la gent, i en el meu cas l'habilitat és que em vaig sentir amb l'equip de RNB, que són els meus actuals directors, com si foren família des del primer moment.
2: Ara em vine.
5: Sí, però al final jo crec que en aquest tipus de concursos no hi ha que comparar-se amb les altres persones, hi ha que fer el camí propi d'uno, i així és com al final crec que aconseguissis el teu objectiu.
2: I al final si te triguen bé, i si no, pues, el camí, clar, el camí continua per altre lloc.
5: Sí, per supost, i a més això és una experiència de creixement personal. És a dir, jo, encara que no haver guanyat el títol, he acabat sent una dona amb més confiança, més segura de mi mateixa, fent events, he conegut a moltes persones que ara m'han oferit faena de modelo, i crec que l'únic que pot aportar-te són coses positives.
2: Absolutament, al final són taules, no? I és, sí, experiència de vida. Però, Gabriela, per arribar a presentar-se a este certament, per on ha passat?
5: Bueno, pues he passat per un procés, perquè jo vaig guanyar primer el meu provincial, que era Miss Alicante,
2: sí,
5: i després, 5 mesos després, vaig tenir el nacional, que és Miss Espanya. I he passat per un procés de moltíssima formació, tant psicològica com física.
2: Perquè és la pressió que hi ha que aguantar en aquests, sí, moments...
5: És dura, si no vaig a enganyar-vos, però com tenia el meu objectiu tan marcat i sabia el que volia, la veritat és que ho vaig fer en gust.
2: També... Amore, la transició des de que comences la teva carrera com a boga a acabar-la també te passa per diferents moments,
5: per supost,
2: de dependre a suportar aquesta pressió, no? O aquestes situacions.
5: Per molt que a tu t'agradi, en el meu cas, l'abogacia o la carrera que tu has elegit estudiar, no tots els temaris van agradar-te. És a dir, no tot és el que esperes, però per aplegar al teu objectiu, pues, que és el que vols, saps que tens que passar per ahí. Lo mateix passa... Todo lo que uno quiere cuesta.
2: Així és. Alfredo Esteve, que és un col·laborador habitual de Fora de Cobertura, però que, a més, té ese bagatge d'haver estat en les millors passarel·les del món. París, Milà, Florència, Nova York, etc. Alfredo, un món complicat en el que Gabriela ja porta un temps caminant, però què li espera a partir d'ací?
4: Bueno, li espera el que m'agrada d'ella molt, que ho té molt clar. Això és importantíssim per a una professió, si ja ho té claríssim. Que no és fàcil, perquè la gent sol es veu el glamour o el que això, però en el cabany hi ha que currar-se, el, sí, consell que te donen. Que si algun dia té que quedar una llagrimeta no passa res, perquè en el cabany te recuperaràs quan tu estigues disfrutant de fer una bona passarel·la. O sea, és que serà aixina. Jo estava pensant, l'icònic d'Espanya que tinguem és Tita Cervera. Tita Cervera, la Vanessa Timpson, va ser, fíjate, va ser Miss Espanya en aquesta època. I mira on ha arribat aquesta dona.
5: Sí.
4: I encara hi queda.
2: Per altre camí, en
4: la social. Seria Miss, exacte, però socialment... Entonces, el que li t'aconsella, jo he viscut el tema Mister, ha estat això, quan serà Mister, ara heu canviat el nom, i jo estigui en el Palau, en l'última elecció que n'hi hagué, sempre dic que no és fàcil, que no veig els soles de lo de color de rosa, que se sol dir.
5: Sí.
4: O sea, n'hi ha moments...
2: Pues ha vingut de
4: per
2: rosa.
4: Això li ho ha dit, el color xicle, que diguem, el que més de rosa li diguen color xicle. O sea, que és el nom que hem canviat. Però si t'agrada, disfruta-ho. Disfruta cada moment, cada acte, cada estona. Encara que millor acabes agotat, acabes, sí, cansat, però disfruta-ho, perquè això és el que te deberes en el que te va compensar.
5: Moltes gràcies.
2: Gabriela... arriba un moment en què acabes de muntar el teu despatx, però resulta que eres Miss Espanya Arambí 2027. Però on vas a tirar la teva carrera professional?
5: És una pregunta que em faig moltes voltes, no vaig a enganyar, no és fàcil, però per a mi ara mateixa tant l'abogacia, que és algo m'ho he currat, la veritat, per el que he lluitat tant, he estat anys estudiant i seguisc en formació, i per un altre costat està el certamen, que també requereix moltíssim esforç i organització.
2: Clar.
5: Vaig en tot.
2: Vas en tot.
4: És a dir... On se fa el certamen? La final on se fa?
5: La final on s'ha fet?
2: On serà l'any que ve, vols dir?
4: Sí, exacte.
5: A veure, Miss Espanya en Salou.
4: Vale.
5: Vale?
4: Què seria?
5: Miss Espanya es fa en Barcelona, en Salou, i el certamen internacional, que seria el Miss Supra, que és el que vaig a representar ara, és en Polònia. Es farà en Polònia.
2: El de l'any que ve o sempre es fa en Polònia?
5: Sempre sol ser en Polònia, encara que l'any que ve poden haver canvis.
4: Sí.
2: Oh, poden haver canvis.
5: Sí. Sí.
2: Ja veuràs tu, l'any que ve en Catarroja.
5: Primícia.
2: Ja veuràs tu. Les festes de Sant Miquel, en la plaça Major, muntem una passarel·la. Bueno, a veure, això no sé com està establit, perquè sé que abans pues era la miss provincial, en acabant no sé si era autonòmica o directament de la província anava a nacional.
5: Sí, són 52 xiques, 52 províncies, i les que han guanyat el subprovincial passen a participar en el nacional.
2: Molt bé.
5: 52 províncies.
2: Però ara totes les nacionals, quantes són?
5: Són unes 75, quasi 80.
2: Molt bé, sí, com per a Fallera Major.
4: Sí, el número quadra, el número quadra.
5: Són moltes dones.
2: Més
5: sí.
2: o menys. Bé, la bona qüestió és que de Miss Nacional, cada una del seu país, Miss Supra.
5: Miss Supra, Miss Supra Nacional.
2: Perquè fa temps estava Miss Mundo, estava Miss Universo.
5: És que això segueix existint.
2: Clar, però
5: són plataformes, concursos distintos, en el que cada uno d'ells busca un prototipo de xica diferent.
2: Clar, però Gabriela, anem a veure, després de Miss España, diu Miss Mundo, vale, d'acord. Després Miss Universo, què passa? Que vas a competir a desfilar una marciana, una de Venus i una de...
5: No, com et dic, hi ha diferents marques de certames, però la que ha adquirit els drets de Miss España, perquè Miss España ja no existeix,
2: sí,
5: és Miss RNB.
2: Molt bé, però quan guanyes el Miss España, guanyes el Miss Supra...
5: Sí, i Supranacional es podria interpretar, entendre com Miss Mundo.
2: Ha hecho en totes, no?
5: Sí.
2: Después genia.
5: Después l'estrellato.
2: No, ja, vale, después no, vull dir, no n'hi ha tres certamen posterior.
5: No,
4: és el màxim, és el màxim.
5: Sí, passa el
4: és el màxim ja, és el màxim.
2: Molt bé, i d'ahí la teva carrera on s'obria? A passarel·la? A mitjans de comunicació?
5: Pot obrir-se a tot. Jo és que estic oberta a qualsevol oportunitat que em doni la vida, per això m'estic esforçant tant, perquè mai saps per on podem portar aquests camins.
2: Bueno, pues es una buena respuesta. Recuerda que eres abogada también.
5: ¿Vale? Sí, sí, sí, això no ho oblide.
2: No sé si vas anar a... Si imagineu que te toca com abogada d'ofici, no sé si és el cas, eh? Però, Gabriela, que arriba en la banda i en la corona a defender-ho, pues ahí. Bueno, Gabriela, el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'esta entrevista i te vol preguntar algunes cosetes també, pues que han estimat per tu. Poden preguntar qualsevol cosa.
5: Per supost.
2: Estàs disposta?
5: Sí, sí.
2: No els mires, que no són ells.
4: No
2: són ells. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués, Miss España R&B 2027.
6: Hola, Gabriela. ¿Tú de chicoteta jugabas a ser Miss?
5: Pues mira, a ser Miss... Bueno, sí, podrien dir, perquè sempre m'ha agradat la moda, la fotografia... I alguna que altra volta he desfilat davant de l'espill i he dit el típic nom del país com Espanya.
2: Ah, bueno, o sigui, clarament sí, no?
5: Sí, sí.
2: Clarament sí. Era, sí. Tenies eixa meta posant?
5: Sempre m'ha agradat. Entonces jo no m'ho havia plantejat moltes voltes, però com és veritat que no coneixia cap de marca de certames, perquè sempre normalment els que coneixia eren internacionals, i quan vaig conèixer la marca RNB em vaig llançar.
2: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
7: Hola, Gabriela. Tu, en tants idiomes que parles, no te lies?
2: Clar, és que... Gabriela,
5: a veure... Sí, no vaig a enganyar-vos, sí. Em lié molt perquè ara estic parlant en valencià, però igual estic pensant en castellà, estic pensant en anglès, estic pensant en francès, vull dir una cosa en anglès i la dic en italià, em passa moltíssim.
2: Ah, pues...
5: Em passa, però bueno.
2: Madre mía. I alemà també, vist per ahí.
5: Alemà estic ensenyant-me, i la meva idea és seguir formant-me. Sí, no vaig a enganyar-vos, sí. Em lié molt perquè ara estic parlant en valencià, però igual estic pensant en castellà, estic pensant en anglès, estic pensant en francès, vull dir una cosa en anglès i la dic en italià, em passa moltíssim.
2: Ah, pues...
5: Em passa, però bueno.
8: Madre mía.
2: I

0: que són un bon per a connectar en altres cultures.
1: Són molt importants. Sobretot, clar, t'imagines que arribes al país a una cèlebre i li fas minut d'hora en el seu idioma?
0: Ho faria. I si no és l'idioma, ja et dic jo que me'l prepararia.
1: Absolutament. Molt bé. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
2: Hola, Gabriela. Si eres Miss Espanya, això vol dir que tens una corona guardada en casa?
0: Pues la corona la tinc, però no a casa. La tenen els meus directors nacionals. La tenen protegida per a que no es trenqui ni passa res. I quan Nelly, que és l'actual guanyadora de Miss Espanya, que ens representarà a juliol a Polònia, quan ella passe, quan acabi el seu certamen, aquesta corona la tindré ja en les meves mans.
1: Següent pregunta, quarta en este cas, per a Gabriela Marqués.
3: Bon dia, Gabriela. Una Miss Espanya en xandall té el mateix glamour que en brilli brilli?
0: Pues és veritat que quan estàs designada a Miss Espanya, no sé si és correcte dir-ho o no, però tens que estar perfecta les 24 hores del dia, però al final no ens hem d'oblidar que també som persones, som humans, i que el més important és l'interior i no l'exterior. Crec que una Miss Espanya pot anar en xandall, com en diuen, i seguir connectant a la gent i seguir transmitint.
1: El més important és l'interior, però eres Miss Espanya també pel teu exterior.
0: Sí, però si no...
1: Que igual això és... a veure, no és políticament correcte, però...
0: A veure, no... Saps a lo que vas, és un certament de bellesa, però no sol és de bellesa, és un conjunt, perquè, de fet, moltes voltes quan ja vaig guanyar, que vaig parlar un poc més en cercania als meus directors, m'ho diuen, que els donava igual si una xica, una candidata, era guapíssima, si no tenies valors que estaven buscant, com el respecte, la empatia i demés, i una formació, una oratòria que permetira connectar amb la gent, és que, i en una persona sobretot en la que es puga treballar, perquè és un any de faena, no la volien. Entonces té que ser un conjunt de tot.
1: Absolutament. Quinta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
4: Bon dia, Gabriela. Tu vas per casa en la banda de Miss Espanya posa?
0: pues mira, a voltes quan faig passarel·la alguna que altra volta me la pose per a visualitzar-me.
1: Per a els ensatxos, no?
0: Sí, per a visualitzar-me, practicar la passarel·la, posar-me la puesta en escena.
1: Ah, mira, pues no anava desencaminat. Sexta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
5: Hola, Gabriela. Si jo vull ser Miss, què tinc que fer?
0: Pues mira, un consell que jo dono a totes les xiquetes, a totes les dones, és que no esperen el moment perfecte per a preparar-se, que el moment perfecte és quan una decideix creure en si mateixa i lluitar per els seus somnis i el que realment vol.
1: Perquè així hi ha una altra pregunta ja ben distinta, i és, si Jota vol ser Miss, què té que fer?
6: Complicado, ¿eh? En todo caso, Mister, a lo mejor, ¿no?
0: Mister.
1: Diga, va, sigues Mister.
0: Pues n'hi ha uns càstings presencials que s'obrin, en el cas de la província d'Alacant ja han passat, però ara a València estan oberts, justament van a fer-se ara, i tens que inscriure't, està a totes les redes socials, àrea RNB València, àrea RNB Alicante, i anar al càsting i provar suerte.
1: I ensayar en banda. Perquè això de posar-te...
7: Els llibres al cap.
1: Ahí estamos.
7: Te ho he adivinat.
0: Els llibres al cap no, però... El palo de la fregona per darrere dels braços per anar recta.
1: Sí. Són trucs...
0: Claro.
1: Són trucs de mig d'anar per casa, no?
0: Sí. I hi ha xiques que inclús practiquen en peces a les mans.
1: Practiquen en peces en les mans.
7: Sí. Per anar rectes.
0: Per anar rectes. Mira com ho sap.
7: Mira, t'anava a fer una pregunta i donit. O sea, mira, l'única Miss Universo que tinguérem en Espanya, que era Amparo Muñoz, sí. Saps la història d'ella, no? És l'única que va rechazar la corona.
0: Sí.
7: L'única és Miss Internacional, per ser Amparo Muñoz, que desgraciadament falta. Era increïble un poc. Si és que mira la bellesa d'ella, és molt pareguda, molt latina, molt morena. Amparo marcà molt en el nostre món de la moda i en el món d'això, perquè va ser l'única que rechazà la corona. els dos mesos, de Miss Universo.
1: I això per què va ser?
7: I és l'única Miss Universo que hem tingut en Espanya.
1: Per què va ser, Alfredo?
7: Perquè no va entendre, ella no va entendre el, lo que no sé.

0: veia. Lo que el xoc que n'hi havia res, que és el que li ha dit, cuidado, disfruta, però tinc cuidado. Amparo en aquesta època no va entendre el que no n'hi havia. Entonces, rechazar la corona, que això està ahí escrit, serà l'única Miss Universo que han tingut, la va rechazar. No entengué el que se movia res. Ella pensava que, com ella diu, se va presentar, i és que era bellíssima, com dicen italians, però quan ja va veure on estava ficar, rechazar la corona.
1: Igual
0: la corona i el contrat, cuidado.
1: Sí.
0: Que és un contrat d'un any, que això ho sabeu, el contrat d'un any, estem parlant de molta pasta, de molta història, però jo ho va rechazar tot.
1: Hi ha molt de sacrifici, hi ha molt de treball, molta disciplina.
0: No ho va entendre. La paraula que ella digui és que no entiendo lo que hay aquí detrás, entonces lo rechazar.
2: I aquí la preparació psicològica.
0: Exacto.
1: Efectivament, molt important.
2: És dur.
0: Sí, sí.
1: Bueno, el consell d'experts se porta bé, no?
2: El que, perdó?
1: El consell d'experts fora de cobertura se porta
2: sí, sí,
1: bé,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Un aplaudiment per a ells.
2: Moltes gràcies.
1: Bé, tenim previsió meteorològica. Lluís Obiols, com estàs?
3: Bé, bé, acalorat.
1: No, ja? Però sí. Bueno, que ja... Se pot dir que ja estem en estiu?
3: Home, sí, sí, sí, ja se pot dir, perquè a més avui les temperatures estan pujant... no sé si, bueno, quan heu eixit de casa ja s'ha notat aquest ascens de la temperatura, sí. I ara mateix tenim 28 graus ja, per exemple, a Manises, a Vilamarxant, a Elx, 28 a Altea, i la nit encara és fresqueta, sobretot en zones interiors, en zones fondes, perquè ens està aplegant una massa d'aire càlid, que és com un matalaf d'aire càlid, i es nota a la costa, ja no han baixat dels 17-18 graus, però també en zones altes. Per exemple, avui Morella ha tingut la mateixa mínima que València, 17 graus i 17 graus. I en canvi en zones un poquet més fondes, com per exemple la plana Utiel Requena, no tan altes, s'ha baixat fins als 10 graus, per exemple a Utiel, 9 a Venta del Moro, però vaja, avui calor, a més és màximes que de nou tornaran a superar els 30 graus a l'interior. Ara també, ja vull dir una cosa, nosaltres mos queixem perquè està fent més calor del normal, però és excepcional el que s'està vivint al nord d'Espanya, especialment al Cantàbric, i sobretot a França i a les Illes Britàniques. Ahir, per exemple, París va tindre una màxima de 32 graus, i s'esperen màximes que poden aplegar als 35 graus. O sigui, allà l'anomalia positiva, l'anomalia de la temperatura, és de pràcticament 15 graus. L'altre dia, Oviedo també va batre rècord de temperatura màxima, van arribar als 34 graus. Per tant, nosaltres, de moment, fa molta calor, però vaja, diguem-ne que hi ha gent que està pitjor, no?
1: Pues te digo una cosa, tindran 34 graus, però han baixat a segona. I el Llevant, l'Elx, el Villarreal, i València, 4. I el Castelló, ojo.
3: Sí, sí, això sí.
1: Que la temporada que ve...
3: Sí, sí, no sé si va tindre influència la temperatura, però vaja...
1: És com lo de aquí no hi playa, saps? Que ara haurà guanyat la Copa, no sé què, però aquí no hi playa. Bueno, Lluís, esta setmana que ve, què passa?
3: I la pròxima setmana, de moment nosaltres estem... Fa molta calor, però farà més calor, encara.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Farà més calor, de fet, demà i després demà, les temperatures no variaran. Sí que aniran pujant les temperatures mínimes, si encara en algunes zones es pot dormir bé, cada volta serà pitjor. I a partir de dimecres, sobretot dijous i divendres, atenció a les temperatures màximes, perquè en algunes zones, les zones típiques de més calor, la Ribera Alta, la Costera, tota aquesta zona, ja podem superar els 35 graus. Per tant, a partir de dijous, divendres, farà molta calor i de moment sense pluges, però sí que potser divendres augmentaria el risc de tronades a l'interior de Castella. Per tant, acabem el mes de maig. És curiós perquè este mes de maig, la primera quinzena va ser amb precipitacions, amb tempestes, un poquet més freda o fresca del normal, però ha plegat la calor i ha plegat de cop, i acabarem el mes de maig amb temperatures de juliol.
1: S'aplica, per tant, la política de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. No?
3: Bueno, no, el 40 de mayo, és el 10 de juny, eh? Jo trobo que si no ens quitem el sallo, morirem de calor,
1: seria,
3: eh?
1: Seria el 9, no?
3: O el 9 de juny,
1: el 10 ja...
3: Hauríem de dir hasta el 40 d'abril, ara, no? Sí,
1: van a vindre tronadetes.
3: Van a vindre tronadetes, però vaja, de moment el que ve és molta calor i tot indica que continuarà la calor, i alguna tronadeta a l'interior el cap de setmana que ve, però vaja, de moment sol i calor.
1: Vale, de totes formes, sí que hombre, la previsió ferma és a una setmana, i el diumenge que ve tornarem a parlar.
3: El diumenge que ve, sí, i tant. Molt bé.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
3: Vinga, que vaig a bé, adeu.
1: Amics, tenim rànquing en fora de cobertura.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
4: Què és això? No tinc ni idea.
3: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
5: Sí!
3: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
6: La iaia li la dona.
3: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
7: No sé. El iaio els les regala.
3: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
6: La iaia li l'explica.
3: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia. L'enhorabona.
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
3: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
9: Ho fas molt bé.
10: Això és el més gran del món.
11: Està de categoria.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
12: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
13: T'ho contarem tot.
14: Però tot, tot, fil per randa.
13: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
15: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
18: De tu a tu.
19: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
20: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
21: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
22: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
21: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en Apunt.
17: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
18: De tu a tu.
17: L'economia per a totes i tots.
23: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
17: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat.
5: En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punta Punta en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Us saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Napunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al punt a punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, si 90 en xifra, el número. TikTok, 90 minuts ràdio, també si 90 en xifres, el número. Sense xifres i números, però també 90 minuts ràdio, per a Instagram, en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal, el 619-4218-01. 619-4218-01. Perdó. Per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i què és. Demanem que ja acaba la temporada en primera, que ens digues el que per a tu ha sigut el millor i el pitjor del teu equip. El millor i el pitjor del teu equip. Ahí queda la pregunta en el dia d'avui. Amb el, la golejada del Villarreal 5-1 davant l'Atlètic Madrid, ara sí, s'acaba la lliga. La 25-26. El Villarreal amarra una tercera plaça que probablement mereix i que també probablement degué tancar abans. Però bueno, són les coses del campionat i a més un campionat que va perdre a un altre històric. Històric, perdó, a don Daniel Parejo Muñoz. I dic don Daniel Parejo Muñoz perquè crec que és història del futbol espanyol, este jugador, i que cal parlar-li de vostre tenint en compte el rendiment donat fonamentalment en el València i en el Villarreal. El Llevant va aconseguir tancar la permanència, jo crec que la setmana passada. Lo d'ell va ser una feina d'aliño, encara que en algun moment poguera haver algun dubte. Però la millor senyal d'haver arribat a l'última jornada amb els deures quasi fets és que era molt complicada, era molt diabòlica la combinació per a que el Llevant no va estar una permanència merescudíssima. El miracle de Luis Castro mereix una estàtua perquè el Llevant necessita estar en la primera divisió. Quan el portuguès arribà i digué que la situació era reversible, molts el prengueren per boig. Va complir i a més va ser fidel a la seva paraula donada de comptar amb els jovens. Ahí estan els casos de Tundé, d'Espío, de Pago Cortés. I per a tancar, ahir es va treure una, perdó, es va treure una reflexió brillant i incontestable. Va dir el que molts entrenadors pensen i pocs s'atreveixen a dir. Jugar la Copa abans d'acabar la Lliga s'adultarà la competició. I també va afegir, i també el subscric al 200%, que no es poden posar partits intersemanals en l'últim mes de competició. En un país normal s'entablaria un debat sa al voltant d'aquestes qüestions. En este, els altaveus de Tebas, en el millor dels casos, silenciaran la reflexió. Dic en el millor dels casos perquè en el pitjor ja sabem com és este país. I se m'ocorre dir a Luis Castro que vaig en compte que així és molt fàcil passar-li factures a alguns. L'Elx es salva empatant el Montilivi. La famosa estadística de que cada volta que n'hi ha una vida morta en l'última jornada entre dos equips que se juguen la permanència, mai guanyar el de casa, torna a donar-se. El Girona acaba en segona divisió. No sóc jo d'aquells que crega massa en el futbol, en això del karma ni en coses d'aixes, sincerament. Però una afició amb tan poc recorregut en primera divisió li va perdre massa ràpid el respecte a alguns equips amb els quals no es pot ni comparar, per molt que els diners del City Group el duguen en un any a la Champions. La salvació de l'Elx és merescuda, però crec que també caldrà ajustar algunes coses del projecte Sarabia per a no patir tant l'any vinent. I després està el València. En un any on poden arribar a estar 8 en Europa, el València de Meriton, el de la tornada a l'èlit europea, el del liderazgo dinàmico, el del València que començava un nou i emocionant capítol, sols ha pogut quedar 9è. Després d'estar 37 de 38 jornades lluitant per salvar la categoria. Per què s'ha quedat el València fora d'Europa? Miren, podríem pegar-li moltes voltes, però crec que hi ha una dada incontestable.
perquè dels 18 punts possibles en els dobles enfrontaments contra els tres equips descendits, Girona, Mallorca i Oviedo, el València n'ha tret 6. 3 empats, 2 contra el Mallorca, i un frente a l'Elx en Mestalla, i una victòria 2-1 contra el Girona. El Getafe de Bordalàs, el que sí ha entrat, d'estos 18, n'ha tret 11. No li peguen més voltes. I això és la realitat. El Getafe que ha perdut els dos partits contra el València, 3-0 i 0-1, però a la llarga, en la regularitat, en el competir, el València contra els tres últims trau 6 punts de 18, el Getafe en trau 11 de 18. Per més que intenten pintar, això és la realitat. I cal recordar-la, sobretot, abans de que el club, que mai ha cregut en entrar en Europa, comence a vendre com un èxit el quasi. Amb aquesta nova temporada fora d'Europa, el València de Mèriton acumula 2.266, avui ja 67 dies, sense jugar en Europa, des del 10 de març de 2020. L'única ratxa més gran és de 2.373 dies, des de 1983 fins a 1989. Això sí, amb una xicoteta diferència. Ara van 7 o 8 a Europa i en els 80 anaven 4 o 5 com a molt. A la Copa d'Europa, l'actual Champions, sols anava el guanyador de la Lliga. Abans que el club posi en marxa altre any la rotonda infinita i que es posi la medalla per haver guanyat un Barça ple de xiquets que juga sense intensitat, cal avisar que demà entrem en l'època de la venda de motos i jo fa anys que no compro ni mitja. I abans que el president Elíptic, és a dir, el que no està o el que no apareix, especialista en la casa del Pokémon, continue pujant o algú pagat per ell ho puja stories oportunistes en el seu Instagram de l'equip quan guanya, amb una retòrica tan hueca com la seva credibilitat, cal dir que enganyar no enganya ningú. No ha vist un sols partit de l'equip des que és president que tinga almenys la decència de no dir allò de continuarem treballant junts, perquè ni està junt a aquest equip ni treballa per a ell. Ventatxisme tan inoportú com falta de credibilitat. Jo me quedo amb la bronca final de Mestalla. Me quedo amb els 3.000 que es creen al carrer a protestar amb la seva dignitat de lluitar per un sentiment que han mercantilitzat i destrossat els d'allà amb la complicitat dels d'ací. Ho vas dir dijous abans de la marxa i ho dic diumenge, després. Això no va de guanyar o perdre. Això va d'estar a les pitjors defensant un sentiment que ni valoren ni cuiden els d'allà ni tampoc alguns dels d'ací. I que no serien capaços de mantindre en peu la dignitat mostrada ahir en la marxa ni encara que tornaren a néixer 1.000 milions de voltes. No està l'aix a la miel per a la boca de l'asno. Postdata. Sembla que Gorli va donar, tal com demanàvem la setmana passada, una roda de premsa per a explicar la temporada. Si va ser amb la capacitat autocrítica habitual de Mèriton i amb els arguments exposats en les rodes de premsa anteriors, millor que no isca. Demà m'encarregaré de fer algunes preguntes que sí crec que hauria de contestar Gorli de veritat. Això sí, si va tirar mal de tota la playlist de Mèriton, que no ens faça perdre el temps. Jo, per a contar contes, preferisc als germans Grimm. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11:12, però abans de saludar Salva Folgado, me'n va escapar la ceràmica, perquè el Villarreal ha tancat avui la tercera plaça d'una manera brillant, guanyant 5-1 el conjunt del Atlético de Madrid. Ahir ens ha contat el partit, imagina que s'haurà divertit molt. Salva Gomis, hola Gomis, què tal?
1: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Pues así en cara en la festa, que la festa va per allà, que en la ceràmica l'equip ha pegat la volta d'honor celebrant que és novament equip de Champions i ara van els homenatges individuals, han rebut els premis ja Gerard Moreno com a millor jugador, Pau Navarro com a jugador revelació, també el màxim golejador George Mikautadze i premis d'este comiat també ara Alfonso Pedraza, el que ja s'ha ficat un vídeo als videomarcadors de la ceràmica i li han entregat una camiseta commemorativa en els seus 235 partits en l'escut del Villarreal. I ara és el moment, perquè ells en els videomarcadors, Dani Parejo, del comiat del que va ser capità del València, tu parlaves al editorial d'ell, de Daniel Parejo Muñoz.
0: Don Daniel Parejo Muñoz, perquè ella que parla de don a una persona que ha desplegat el futbol, que ha desplegat el de Coslada, sobretot en la seva època del València i en la del Villarreal. Deia que la tercera plaça està merescuda.
1: No se'n va Salva. Ningú de la ceràmica, no se'n va ningú. Normal. Perquè evidentment la festa va per allà, que ha parlat també Fernando Roig, el president del Villarreal, ara els aplaudiments per a Dani Parejo, però com dius, jo crec que la temporada del Villarreal en la Lliga és com a mínim per a mereixer la tercera plaça, i avui ho ha demostrat guanyant-li i pegant-li un ball a l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
0: Sí, senyor. Probablement també, tan cert com això, és que probablement la podia haver tancat abans, però bueno, l'ha tancat d'una manera brillant en casa i almenys sí. La parròquia del Villarreal tanca el campionat amb una tercera plaça i amb una vesprada, jo crec que per al record.
1: Sí, sí, sí, és una vesprada, jo crec que és el tancament perfecte, no? En el guió, maneta a l'Atlético de Madrid, tranquil·litat, el comiat de també Marcelino, les celebracions prèvies i ara la família de Dani Parejo entregant-li aquesta camiseta també commemorativa, 270 partits amb el Villarreal i amb el trofeu que també ha guanyat en el Villarreal al costat, fent-se la foto de família Dani Parejo en la seva dona, els seus fills i la seva família. Així que la festa en la ceràmica continua, ha sonat l'himne de la Champions, ha sonat la Morocha, ha sonat Mi gran noche de Rafael, ha sonat ja pràcticament tota la playlist habitual en les celebracions del Villarreal i ara els aplaudiments per a Dani Parejo i per a un Fernando Roig que no volia no eixir en la foto i s'acosta cap a Dani Parejo per a fer-se eixa foto també amb el capità del Villarreal, encara porta el braçalet Dani Parejo, 270 partits amb el Villarreal.
0: Perfecte. Salva, si hi haguera alguna novetat, en qualsevol moment tornarem a la ceràmica, totes les línies permanentment obertes. Gràcies.
1: Un abraç, gràcies, bona nit.
0: 11:16, ara sí, posar-li la musiqueta a Folgado, que si no me posa mal la cara.

0: Hola, Folgado, bona nit.
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs tu?
1: Eres molt contradictori.
0: No, sí, home, ara la contradicció és meua.
1: Eres molt contradictori.
0: Eres molt contradictori.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, t'ha quedat alguna cosa a l'atenció de l'última jornada de Lliga en Primera?
1: Pues Bordalás Bayant, que me vuelvo loco. Que no sé si ha tornat a operar-se, perquè li veig la cara molt estranya. Si li haguen estirat la cara...
0: Cada volta està més jove, això.
1: Sí, no, però el vaig veure sense ulleres i el vaig veure algo... alguna cosa rara. Però no, Manolo, al final, bueno, pues... va aconseguir la salvació l'Els, que és el que volien. El Levante, evidentment, va certificar la seua. Afortunadament, continuen els 4 equips valencians en primera divisió. El València, estic d'acord en què va fer probablement el millor partit de la temporada, però havíem de veure també les condicions en les que arribava el rival a Mestalla. A la fi no se va donar la carambola per a que entrara en Europa. I a veure si té sort el Castelló, Manolo, del que parlarem després, i... classifica.
0: De moment està.
1: O certifica en l'última jornada el seu accés al playoff. Puxa, i l'any que ve pues encara hi ha un equip valencià més en primera divisió, que seria una barbaritat.
0: Que molaria moltíssim, perquè en segona va haver-ne un segur, que serà el d'Ense. El Castelló, ojalà no estiguera en segona divisió. Això significaria que...
1: I el Villarreal ve, Manolo, que també va jugar el playoff d'ascens cap a segona divisió, i si ho aconseguís, pues faríem pràcticament pleno d'equips valencians, eh?
0: Sí, senyor. 11 i 18. Bueno, les fotos com venen?
1: Fotos venen, avui, moltes coses. Sí, moltes coses. Manifestació en els carrers i victòria estèril contra el Barça a Mestalla, mentre unes 5.000 persones van marxar contra la gestió de Peter Lim en el València. L'equip de Corberan aprofita la ressaca del Barça per a fer probablement el millor partit del curs i guanyar 3-1 el campió de Lliga. La resta de marcadors no acompanyaren i el club es queda sense Europa per setena campanya seguida. Ara, sobre el futur de molts jugadors, entre ells el de Dimitrievski.
2: Estoy tranquilo, hoy ha sido partido, ha estado enfocado en partidos, como os he dicho que no leo mucha prensa, entonces como es para bien y para mal también, entonces no lo sé, esos son mis representantes con el club, y, pero seguro que pronto se sabrá mi futuro.
1: El Levante obra el Miracles de Luis Castro. Van perdre contra el Betis a la Cartuja per 2-1, però aconseguirin igualment certificar la permanència en primera després d'una última jornada.
2: Entonces, como es para bien y para mal también. Entonces, no lo sé, esos son mis representantes con el club, y, pero seguro que pronto se sabrá mi futuro.
1: El Levante obra el Miracles de Luis Castro. Van perdre contra el Betis a la Cartuja.

0: Hay un equipo que estaba ganando todos los partidos, juega la final, la gana y cambia todo. El final del campeonato no puedes hacer partidos tan cerca. No es al final del campeonato que lo vas a hacer. Porque Barcelona gana el campeonato y tiene un partido 3 días después. Es normal que los jugadores de Barça van a beber, van a festejar. Eso es normal.
1: L'Elx conserva la categoria al Montilivi. Els de Sarabia aconseguiren la permanència en primera després d'empatar un gol contra el Girona. En l'última jornada, el conjunt d'Eder Sarabia, que només necessitava un punt per assegurar-se la salvació, va complir l'objectiu en un partit de màxima electricitat que va acabar condemnant el Girona al descens a segona divisió. Escoltem el propietari del club, Cristian Bragarnik, parlar de futur i del que pot ocórrer amb Febas.
2: Somos justos merecedores en el término de la temporada a quedarnos. Nos tocó sufrir de más, pero bueno, estamos acá y estamos contentos y estamos tranquilos. Como dije siempre, yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron. Alex se ha portado de maravilla estos 3 años, la pelota está del lado de él. Él quería esperar y bueno, nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos. Pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
1: L'ascens es decidirà a Paterna. El Villarreal i el València femení van empatar sense gols dissabte en el partit d'anada de la final d'ascens a la primera divisió femenina disputant en el mini de la ciutat esportiva José Manuel Llanes. El partit de tornada es disputarà el pròxim dissabte a les 6 a l'estadi Antonio Puchades de Paterna. Un empat en el temps reglamentari portaria el partit a la pròrroga, però si persistira en el temps afegit, l'ascens seria per al València femení per millor classificació en la lliga regular. Tota la última jornada, el Castelló ha aconseguit una victòria clau en la visita a l'Osca gràcies a un gol d'Ousmane Camara. En la segona part, el conjunt albinegre ha recuperat la plaça de play-off que havia perdut momentàniament pels gols de l'Eibar i el Burgos, i dependrà de si mateix en l'última jornada castellà contra l'Eibar per a disputar la promoció d'ascens a primera divisió. Parla Pablo.
3: Y bueno, al final una victòria muy importante. Hemos conseguido mantener la portería a cero. Ellos, pues al final, sabemos que se iban a volcar, pero aún así creo que no hemos sufrido demasiado. Y contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
1: El Villarreal B jugarà per l'ascens a segona divisió. Els de David Albelda sumen un punt contra el Sanluqueño, acaben quarts en el grup segon de primera federació i jugaran contra el Zamora en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona divisió. Setmana de boixos per a València Bàsquet. Després del cau en Eurolliga, el conjunt taronja torna a centrar-se en la lliga domèstica, on li queden 3 jornades de fase regular claus per acabar segon i ser cap de sèrie en els play-offs. Taronja visitaran dimarts Saragossa, divendres rebran en el Rocha en el Gran Canària i diumenge s'enfrontaran al Barça. Han de guanyar-ho tot o guanyar 2 si el conjunt blaugrana perd els 2 partits que li resten. Fertiberia Port de Sagunt acompanyarà León Alacant en la Lliga Sobal d'handbol. El Fertiberia ha aconseguit l'ascens en Lliga Sobal després d'imposar-se per un ajustat 18-17 a la Fundació Agustinos d'Alacant en la gran final de la fase d'ascens disputada al pavelló del Port de Sagunt tot este cap de setmana. Amb este resultat, el conjunt saguntí certifica el retorn a la màxima categoria de l'handbol espanyol i acompanya l'Orneo León Alacant, que ja havia garantit la permanència en la Sobal. Escoltem el seu tècnic.
4: El equipo se ha dejado la piel ante un gran rival, poco más que decir, el pabellón lleno. Pues bueno, este club ya era la Sobal antes de acabar la temporada, pero ahora mismo ya podemos decir que de verdad somos la Sobal.
1: El Diputació de València s'imposa en la Copa d'Europa de Clubs d'Atletisme. Les atletes del Diputació de València han conquistat el tercer títol europeu de clubs de la seva història després de mantenir una competida lluita amb l'Sporting Club de Portugal, encara que finalment el triomf ha sigut per a l'equip valencià amb 222 punts pels 217 de l'equip lusità. En categoria masculina, el Platges de Castelló ha sigut segon per darrere de l'Sporting de Portugal.
5: Les 11 de la nit i 23 minuts. Borregor de Raba, 90 minuts. El 90 en xifra, en número per a ISO Twitter, també en xifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres i números. Tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, el 6-9-42-18-01. Pregunta, te preguntem, ara que ha acabat la lliga, per el millor i el pitjor del teu equip en la present temporada. Les 11 i 24 de tot això i de moltes coses més, xerrem així en A Punt Ràdio i en el Punt a Punt durant els seus últims 90 minuts.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en

0: El placer de la conducción.
1: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
0: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
1: ¡Wow!
0: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: 11:26. Ha acabat la Lliga en primera divisió, la 25-26. I en el dia d'ahir, el València li va guanyar 3-1 al Barça. És, perdó, des que està Carlos Corberán en la banqueta, la primera volta que el València li guanya al Barça. Sobretot, la primera volta que el València no encaixa una golejada vergonyosa. Una vesprada que comença, Salva, a mitja marxa en el carrer. Al final, començaren poques persones, però a la fi, unes 3.000 persones pels carrers de València demanant pues, més dignitat en la gestió del club.
2: Bueno, això va, depèn de quin mitjà de comunicació llisques, és allò de l'organització o la policia, però Manolo, jo he llegit 3.000, 5.000, al final, bueno, pues entre 3.000 i 5.000 persones van a marxar contra
1: la gestió
2: de Peter Lim. Tu vas estar en la manifestació i bueno, pues a poc a poc van sumar efectius i s'ha manifestació, bueno, pues va concloure en l'estadi de Mestalla, en les portes de l'estadi abans del partit contra el Barça. Jo, francament, i ho parlàvem al llarg de la setmana passada, no sé què més se pot fer, però calia fer o cal fer de vegada en quant, bueno, pues este tipus de protestes per a que la propietat sàpiga, encara que crec que no té efecte sobre ella, que així, bueno, pues la gent els rebutja. La vesprada va començar la manifestació i després, bueno, pues l'equip va superar el campió de Lliga en Mestalla, ho hem dit abans, Manolo, probablement també el millor partit del curs, però hem de destacar també, bueno, pues ja ressaca amb la que venia el Barça de dimecres, de dijous i de divendres, on bueno, varen tancar festa amb el concert de Bad Bunny abans de viatjar pel matí a València.
1: Qualsevol diu que no una festa en un club presidit per Laporta.
2: Bueno, avui he vist vídeos de Laporta que estan en xarxes socials també festejant la Champions de l'equip femení. Bueno, s'apunta un bombardeo ja en Laporta i vídeos, bueno, pues molt graciosos del president celebrant amb l'equip femení del Barça. Jornada de comiats, ara parlem en tertúlia, sí. Si me sembla, Manolo, però nota negativa la lesió de Diego López. Sí. Ahir ja contareu en el 90 minuts, tu i Salva Gomis, que tenia pinta de trencament de lligaments i este matí, després de les proves mèdiques a les que ha sigut sotmès el futbolista, i les proves mèdiques han revelat trencament de lligaments del genoll. Per tant, Manolo, jo crec que este futbolista no tornarà a jugar fins pues, pràcticament la segona volta de la pròxima temporada, que ja veurem, és una llàstima, l'últim partit del curs, i lesió molt greu per a Diego López.
1: Pues, jo la veritat és que en el camp no me vaig adonar de res, però quan vaig veure que entrava a la llitera, que quasi se l'enduen en llitera, quan vaig veure la reacció de que se retirava pràcticament plorant, que és que quasi tota la banqueta a donar-li ànims, que és el mateix Hansi Flick a donar-li ànims, ja vas dir... però bueno, lamentablement li exigim la millor de les recuperacions i pronta a Diego López. Després del partit cal dir que hi hagué dos jugadors que s'acostaren a la curva nord. Un d'ells va ser Ramazzani i l'altre va ser Eray Sommer, vestit de carrer, que volgué també acostar-se. La sensació de Sommer era d'acomiadament. En el València mai se pot dir res, però la sensació és de... duia la mà en el cor i amb l'altra mà saludava i el fons li va cridar Sommer, quédate, però de moment la realitat és que sonava més, o la escenografia parlava més d'un acomiadament que d'altra cosa. Dit això, després d'aquest moment, Salva...
2: Jo no haguera cantat mai Sommer, quédate, però bueno, respecte a la gent que va cantar, o de veres.
1: Respecte absolut.
2: Sí, sí, absolut.
1: Dit això, Salva, després... arribava la roda de premsa de Corberán. Anava a dir-te esperada, però és que jo sabia que no anava a entrar al drap i que no anava a dir res. Tot i així, hem rescatat tres fans més que res per a veure una volta més les piruetes dialèctiques de l'entrenador per a no afrontar-te més, que també entenc que alguns no són d'ell. Ara bé, també és l'entrenador que més poder ha tingut des que està Merito en la banca.
2: Bueno, si te sembla, escoltem este primer fragment, parla de l'objectiu, però avisa que depèn de la inversió del club, objectiu de la pròxima temporada.
3: Todos sabemos la grandeza del València, todos sabemos la grandeza y la exigencia que van unidas, que tiene este club de fútbol, y la aspiración del València siempre tiene que ser la máxima. Luego, los mercados, los objetivos que el club marca, las inversiones y la apuesta que el club hace te determina muchas cosas, pero todos los jugadores y staff siempre que haya en el Valencia tienen que dar el máximo para llevar el Valencia siempre a lo más alto.
2: Estem pendents
1: Ojo,
2: Estem pendents de l'anunci del club ara també. sobre la renovació de Corberan, en quin moment.
1: I a mi què me dona que se van a esperar a la roda de premsa de Roni?
2: Sí. Que sí. Ho anunciarà...
1: A lo millor ho va anunciar Roni.
2: Com a gran col d'efecte, vols dir?
1: Bueno, serio... Sí, perquè la gent està il·lusionadíssima.
2: Bueno, Corberan, de moment, Manola, l'escoltem, diu que ell no és qui per a valorar els motius de la seva continuïtat i que s'ha deixat la vida per a fer-ho el millor possible.
3: No és una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador lo que hace es, o lo que yo he hecho es dejarme la vida por completo con el Valencia, por este club, porque lo tengo en la sangre, porque es mi familia, porque significa muchísimo en mi vida. Desafortunadamente ha habido tramo donde no he conseguido los resultados que queríamos y te aseguro que a cualquier aficionado del Valencia le duele tanto como a su entrenador. Y las preguntas, hay preguntas que no te las puedo contestar yo.
2: Pues ya preguntes, hay preguntas a las que no te puedo contestar. Yo finta. La digo al técnico del Valencia.
1: Joaquín, la finta y el sprint.
2: Sí.
1: Vale. Y la última, en este caso, Salva, es sobre el mérito para la seva renovación.
2: Sí, podemos contarlo.
3: No es una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador lo que hace es, o lo que yo he hecho es, dejarme la vida por completo con el Valencia.
1: No, este frame ya le he escoltat, ha sigut una errada meva, demane disculpes. Després entrarem en el partit del València i en tot el que deixa.
2: Sabotatge
1: absolut i total. Per cert, després me vas a un amic teu.
2: Sí,
1: ara te contaré.
2: Però després d'on?
1: Quan jo abandonava Mestalla.
2: Ah, molt bé.
1: Deia abans que el Llevant ahir el que va fer és certificar-lo, perquè és cert que en algun moment algú podia pensar que, però és que la combinació era massa diabòlica.
2: Era diabòlica i a més necessitava de diverses caramboles que han sigut negatives per a condemnar el Llevant. A la fi se va orar el miracle, el Llevant que era mira cap al futur. En l'equip granota renoven automàticament Luis Castro, Dela i Matt Ryan. Estan pendents demà de la llista de Luis de la Fuente per a veure si entra o no Carlos Espí, però a més hi ha determinats futbolistes que encara han de resoldre el seu futur en el conjunt un granota. En tot cas, totes les dades ens les dona Dani Hermosillo. Hola, Dani, què tal? Bona nit.
4: Què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, pues la permanència definitiva del Levante Unió Esportiva suposa, entre altres coses, la continuïtat de Luis Castro, a més del porter Matt Ryan i del defensa central Dela. Són els tres, cada un en el seu lloc, tres jugadors o tres persones importantíssimes en este Levante Unió Esportiva, en esta permanència. El porter, sense dubte, el central i capità Dela ha sigut un baluard i importantíssim en la part final, i de Luis Castro, què anem a dir? Però el Levante ha de reconstruir una plantilla formada amb molts jugadors cedits, entre altres, per exemple, està Alan Maturro, està Matías Moreno, que tornaria a la Fiorentina, Maturro a la Gènova, Raguber al Lilla, Unai Vencedor, que ha sigut bueno, important amb Calero, però pràcticament intranscendent per a Luis Castro, tornarà a l'Atlètic Club de Bilbao, i Carlos Ada al Betis. A més, n'hi ha tres futbolistes que acaben contracte. Dos segurament no van a seguir, un ja l'ha anunciat, José Luis Morales, altre Diego Pampín, mentre que Pablo Martínez, un altre dels capitans, és la gran incògnita, acaba contracte i de moment no té oferta de renovació. I després està tota la gent que continua, que són la gran majoria de la plantilla, a més de tots els jugadors joves que han nascut, entre cometes, gràcies a Luis Castro. Tres noms se quedaran, diríem, en el possible, en la possible rampa de traspàs. A ningú ningú dubta de que Carlos Espí, amb visos 11 gols en pràcticament mitja temporada, està en l'agenda de molts equips. Anem a veure. Ara mateixa té una clàusula de 25 milions d'euros per quedar-se el Llevant en primera divisió, i després estan és de sempre, no?, com Carlos Álvarez o Eta Ellon. Va ser un estiu mogut, com el de pràcticament tots, i ara Héctor Rodas té la responsabilitat, juntament amb Pepe Danvila, amb el màxim accionista del Llevant, de formar una plantilla que s'acomode novament a les exigències econòmiques. Recordem, 160 milions d'euros de deute acumulat per al Llevant Unió Esportiva, amb un segon any en la primera divisió, que és pur oxigen per a la... Bueno, diríem pràcticament l'UCI economia del Llevant Unió Esportiva. Veurem en les pròximes setmanes la reconstrucció d'aquest equip que ha fet història.
1: Gràcies, Dani Hermosilla. L'Ells sí que va, tindremos en Vil fins a... Que xula l'àrbitre final, Salva.
2: Sí, a la fi va superar esa final del Montilivi, va empatar i envia al Girona a segona divisió. L'equip de Cristian Bragarnic també mira cap a la pròxima temporada i Raül Pina ens explica com es prepara el futur en l'equip de la Franja Verda.
5: Molt bé, companys, arribats a aquest punt en què la temporada 2025-2026 ja ha acabat i l'Elx està en primera divisió, és el moment de veure el futur, de planificar, de dissenyar, en definitiva, la plantilla per a la pròxima temporada. En principi hi ha futbolistes que tenen contracte en vigor, com és el cas de Jong, de Marc Aguado, Lucas Cepeda, Dian, Germán Valera, Neto o Tete Morente, entre d'altres, no? També ha sigut renovat recentment Matías Ezequiel Ituro, Mati Ituro, el porter, o Pedro Vigas, un dels capitans que també ha eixamplat el seu contracte amb l'Elx. Amb Hossan Borem és una situació especial per totes les circumstàncies, pel que significa per a l'Elx dins del vestidor. És una qüestió que tractarà a banda, com va comentar en el seu moment Cristian Bragarnic, i que s'estudiarà el futur i què fer amb Hossan. Petrot pot tindre, per exemple, també oferta de renovació. Andrés Silva acaba contracte, però interessa, ha fet 2 gols, màxim golejador de l'Elx esta temporada. Altres, com per exemple Fede Redondo, també té contracte però sense participació, podria eixir, com és el cas de Iago de Santiago en forma de cessió. I ja que parlem de cedits, els que estaven cedits per altres equips, per exemple Iñaki Peña, el porter alacantí, Héctor Fort, tornarien al Barça, Adrià Pedrosa tornaria al Sevilla, i jugadors importants, opció de compra per Víctor Chust al Cádiz, 1 quilo, interessa fer-la efectiva per part de l'Elche. També la de Gonzalo Villar, sí o sí va continuar l'Elche i se li abonarà 1 quilo al Dinamo de Zagreb. Opció de compra per Buga Sangaré, és la més alta de totes, no arriba als 4 milions d'euros, però té 18 anys, el futbolista il·licità i amb una gran projecció, convenç absolutament a De Sarabia i a Cristian Bragarnic, podria fer-se també efectiva negociant amb la Roma. La de Rafa Mir també és un futbolista que interessa, per supost, a l'Elche, que està cedit pel Sevilla, amb opció de compra, molt baixeta l'opció de compra per a fer-la efectiva, però la seva fitxa és alta i també té pendent eixe lluit que pràcticament serà esta mateixa setmana. I ara, noms propis importants. Aleix Febas, van a reprendre ja de manera immediata les converses el futbolista, els seus agents i el propi Elche, per a tractar de convèncer el jugador, que recordem que té un oferiment per part de l'Elx per a les 3 pròximes temporades, augmentant de manera important la seua fitxa. I nom propi, que podria eixir, perquè acaba contracte en el 2027, ha fet una temporada espectacular en tots els sentits, com a futbolista a la gespa i també dins del vestidor, sent un dels líders de l'equip. David Affengruber anirà al Mundial, convocat per Àustria, i per tant li resta una temporada de contracte. Hi ha molts clubs importants d'Europa darrere d'un futbolista d'aquest perfil, és jove, té poc més de 24 anys i també encara pot projectar-se més com a futbolista. Eixe també és un element important a tindre en compte de cara al futur de l'Elx.
1: Gràcies, Raül, que es va fer també viure de primera mà eixa presència de l'Elx, eixa continuïtat de l'Elx en la primera divisió el Palais de Gir contra el Girona. Jo ho deia abans, no som molt de lo del karma, no crec que ni aquestes coses, però sí que és cert que el Girona la ha perdut massa pront el respecte a ser equip en la categoria i, bueno, no va a dir que aquestes coses se paguen, però en este cas el Girona sí les ha pagat, o almenys la part de l'afició del Girona que se mingué massa amunt perquè un any se va veure en Lliga de Campions. En segona estem petits del Castelló, Salva.
2: Sí, que Willy ha guanyat el Oscar i depenen d'ells mateixos, els jugadors albinegres, que han de vèncer en l'última jornada. L'Eibar, els comptes per a jugar per l'ascensa primera són de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
6: ¿Qué tal? Buena nit. Pues el Castelló defensarà esa posició de playoff en la última jornada del campionat en la Lliga Hypermotion, més tensió impossible. Partit en horari unificat el pròxim diumenge a les 6:30 de la vesprada davant d'un dels rivals directes, com ara la Societat Deportiva Eibar, que ha fet els deures i que ha guanyat el seu partit davant del Córdoba. Per tant, està per darrere, però sap que depèn d'ell mateixa, que necessita una carambola, en este cas que el Burgos en la última jornada no guanya el seu partit, jugar al plantí o l'equip de Ramis davant de l'Andorra i guanyar al Castelló. D'aquesta forma, el conjunt armer estaria dins del play-off. Què necessita el Castelló? Doncs pues depèn de si mateixa. Guanyar aquest partit perquè té el gol a veratge guanyar respecte del Burgos. Així que va ser una jornada emocionant després d'una penúltima que hem contat en el dia d'avui en el punt a punt, que també ho ha segut i sobretot molt sofrida per als aficionats albinegres perquè durant molts minuts el Castelló ha estat vivint fora del playoff després de moltes setmanes. Ha marcat molt pront el Burgos, que ha anat sempre i de manera permanent guanyant el seu partit. Ha marcat també l'Eibar i al Castelló li ha costat moltíssim superar a un equip que ha perdut la categoria com ara el Huesca de José Luis Oltra. Un partit en el que és cert que en la primera part ha estat molt equilibrada, ha tingut oportunitats el Castelló per a marcar, però també ha tingut les seues i molt més clares el Huesca, ha acabat en el 0-0 i ha sigut en la segona part, quan el partit ha començat a trencar-se, quan després de fallar moltíssimes ocasions ha sigut Usman Camara qui ha aprofitat una errada defensiva del Huesca, ha regatejat el porter i ha fet el 0-1. A partir d'ahir, bueno, pues el Castelló ja per davant ha tingut algunes ocasions per a poder tancar el partit, però com sol passar últimament no ho ha aconseguit i això ha permès que el Huesca continuara insistint, fent canvis ofensius a José Luis Oltra per a tractar de almenys traure un empat o de clavar-se de nou en l'encontre, cosa que afortunadament no ha ocorregut. Ha sigut, ja dic, un partit de molt de sofriment, molt de patiment, el Castelló de nou no ha estat capaç de tancar-lo, li ha costat moltíssim superar al Huesca, però arribats a este punt, pues el que n'ha que demanar és això, no? Almenys traure el resultat que necessites, el Castelló ha guanyat i a veure què passa la pròxima setmana. N'hi ha que destacar les parades de Matis, que ha estat també determinant en moments puntuals, el bon partit que ha fet el punt Usman Camara, que en el gol d'avui suma ja 12, i també especialment les maniobres defensives d'Alberto Jiménez, que en un parell d'ocasions ha salvat segurament el Castelló d'anar per darrere en el marcador. Treball complit i ara a tractar de guanyar en l'última jornada per a veure si el Castelló pot no promocionar cap a la primera divisió.
1: Gràcies, José Luis. En primera ref, el Villarreal, Salva, jugarà per ascens a segona divisió.
2: Sí, i a més és de David Albelda, ja coneixen el rival contra el que jugaran en la primera de les dues eliminatòries per l'ascens. En su compte, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, bona nit.
7: Què tal? Salutacions, bona nit. Acaba la temporada en primera federació i el Villarreal B, que va tancar la lliga regular empatant davant l'Atlètic Sanluqueño, ja coneix el seu primer rival, esperem de dos, camí del futbol professional. El conjunt de David Albelda es creuarà en el Zamora. El primer partit es jugarà a Villarreal el proper diumenge 31 a les 8:30 de la nit. El partit de tornada serà el diumenge 7 ja del mes de juny a les 18:30 a Zamora. Si el conjunt groguet passa la primera ronda, estarà en la final camí del futbol professional. En un futbol professional, on ja està l'Eldense, que avui s'ha acomiadat de la Lliga perdent 3-0 davant el Múrcia, era un partit intrascendent, però això sí, en el Enrique Roca ha rebut la Copa de Campió del grup segon de Primera Federació. El conjunt de Claudio Barragán té 14 jugadors en contracte en vigor i comença ja a treballar de cara a l'any que ve al futbol professional. I també últim partit de Lliga al Rico Pérez, empat a 1 que li val al Nàstic per a salvar la categoria, l'Hèrcules tanca una temporada per a oblidar, això sí, aposta clara per Beto Compain i a partir d'ara començaran a treballar per a confeccionar un plantel que esperem doni al conjunt alacantí els armes per a lluitar l'any que ve per a ser un clar candidat a l'ascens al futbol professional.
1: Gràcies, Gonzalo. 11:44, s'acaba la primera part del programa, la informativa després de pausa entre el terreny, el debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
8: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
15: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
0: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.
1: Les 11 de la nit i 47 minuts comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en el 90 minuts, que abans vos recorda ràpidament la pregunta, les maneres de respondre, ja sabeu, X o Twitter @90minuts per a aquest 90 en xifra, també en xifra el de TikTok 90 minuts ràdio i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula. Si voleu enviar un àudio, 6-9-42-18-01 és el nostre WhatsApp, 6-9-42-18-01, però com dèiem, per opinar qualsevol tema del que s'ha tractat en el programa i se va tractar, i la pregunta que vos fem, que és el millor i el pitjor de l'equip en la teu, en el teu equip en la temporada, en esta 25-26, perdó, que ja ha llançat el teló, almenys en la primera divisió del futbol espanyol, i de la qual anem a parlar amb els nostres tècnics, que el diumenge sempre ens ajuden a comprendre millor la jornada. Santi Marín, què tal? Bona nit.
16: Bona nit, Manolo.
1: Pepe Bravo, bona nit.
17: Què tal? Bona nit.
1: I també, com sempre, mantenint de la primera part del programa, a Salva Folgado en la tertúlia. Bueno, de la jornada d'ahir, jo crec que més o menys l'ho esperat, dic, en quant als nostres, sí que és cert que, bé, jo crec que el Llevant ho va afilar pràcticament, a deixar-ho quasi tot ja tancat la setmana passada. És veritat que hi havia una possibilitat mínima, però que... era molt diabòlica, molt complicada. El València va guanyar l'entrenament el seu partit. L'Elx, curiosa aquesta estadística que jo repassava la setmana passada i que s'ha tornat a donar, que cada volta que dos equips s'enfronten cara a cara per a jugar-se la categoria en l'últim partit, el de casa mai se queda en primera. És una cosa terrible.
17: Sí, es curioso porque casi todo, sí, el ambiente, casi todo el ambiente lo tienes a favor, juegas en casa de local.
1: Ya, si tú te dices, ¿y ese partido que te vas a jugar la vida o no lo vas a jugar?
17: Lo quieres jugar en casa.
1: En casa.
17: Así es.
1: Pues mira, el 6 de que se han donado, 6 per l'aire. Es de casa.
16: Així és, jo sí que volgueràs començar primer donant l'enhorabona a tots els equips valencians, perquè tots han complit els objectius marcats. Cada un amb el seu objectiu particular, però sí que és de veres que el xamat és la categoria. El Llevant, que jo pense que en el mes de gener pocs donaven un duro per ell, sobretot quan va arribar Luis Castro, que desconeixíem el currículum i el que havia portat aquest entrenador al món del futbol, i per lo difícil que ho tenia, amb 10 punts sols trets en,
1: no,
16: en Calero.
1: Jo vull dir, jo quan va aterrar li va dir, no, jo tenia millors ofertes que este perquè jo això no ho veig, i he vingut perquè jo això no ho veig, i el Llevant estava pràcticament desociat.
16: I per la característica dels jugadors del Llevant, que molts n'hi ha que reconèixer també, que no són jugadors de la primera categoria, però al final, a base de creure i de competir, coses que altres equips no han fet tan bé, entre la categoria. I després del València, pues, anirem parlant poc a poc.
1: Pepe, lo de Castro, a banda que ha deixat una de les reflexions de l'any, dient, senyors, la Copa no se pot jugar a mitat de tal, i a més, tampoc pots posar en l'últim mes de campionat partits intersemanals, perquè si vens de guanyar, pues, és el més definitiu del campionat. Si hi ha un equip que agarra avantatge i guanya, com li va passar a la Barça, que el que li ha gastat, clar que van a celebrar-ho, però és que jo també ho faria, vull dir, objectiu complit, però és que estàs adulterant la competició. És que d'acord que ha demostrat ser un bon entrenador, ha demostrat que no alça la veu, però que diu les coses bendites.
17: Sí, yo me quedo con eso, con todo lo que expresó, después de conseguir un objetivo. No es una pataleta, no es... un lloro después de no haber conseguido el objetivo. Es cuando ya he conseguido el objetivo, cuando ya me he merecido conseguir el objetivo, y los futbolistas han hecho el trabajo que tenían que hacer, igual que yo como técnico y mi cuerpo técnico, expreso lo que mucha gente piensa y quizá algunos no se atreven a decir delante de las cámaras o delante de todo el mundo. Entonces, creo que el trabajo del técnico portugués es indudable. La cantidad de puntos que han hecho esta segunda vuelta es una barbaridad, y eso es por el buen hacer no solo del técnico, sino de los propios futbolistas, que muchos de ellos han salido a ponernos el lanza al técnico, a decir, bueno, pues hemos creído en él, hemos creído en una idea, hemos creído en una forma de actuar y de proceder dentro del terreno de juego, y eso nos ha llevado a que, como tú bien decías, Manolo, es la última jornada donde tú tienes que certificar, pero prácticamente venía certificado del partido en casa contra el Mallorca, que era el duelo en el que te ponían en esta situación favorable. Por lo tanto, era cuestión de esperar resultados, y creo que con todo el merecimiento el Levante vuelve a quedarse un año más en Primera División.
16: Sobre el que ha dit Luis Castro, jo sí que volgué afegir, no ja sols referint al campió de Copa del Rei, que és la Real Societat, i al campió de Lliga, que és el Barça. També jo vull llegir entre línies lo d'avaluar que està la Lliga Espanyola a diferència, perquè és de veres que el Barcelona aconsegui pronto l'objectiu, el Madrid ha quedat fora de Champions.
1: La Lliga Espanyola, com no has pogut igualar per d'altres, iguala per baix. Això és la realitat de la Lliga Espanyola.
16: El Villarreal avui ho ha certificat tenint un enfrontament directe, però és que abans jo crec que l'únic equip que ha perjudicat s'ha degut al Llevant. Sí, sí. Llevant. Després l'Atleti Madrid ha favorit a tots, menys al València, que li guanyà.
1: Correcte.
16: O sigui, n'hi ha una diferència entre els equips que estaven jugant-se a algo i és que ja no se jugaven res, que jo pense que, per exemple, si el Barcelona, Madrid o l'Atleti Madrid haver anat a la final del Champions, que la setmana que ve, no s'haveren deixat anar tants partits, perquè ara ho parlarem de València, però és que una setmana que on els jugadors del Barça han tingut sopar, concert de Bad Bunny i excursió a Portaventura, dime com anaven així. I damunt, pensant en el Mundial, com anaven així ahir?
1: Això és una evidència. Si voleu, entrem ja en el partit del València Club de Futbol, que va guanyar 3-1, i com deia, és la primera victòria de Gorberán sobre el Barça de Hansi Flick, i a més la primera volta que no s'han d'un cabàs, en un València que intentar la carambola, però jo deia que per a mi és una realitat, ho vas dir ahir després en l'última connexió en el punt a punt, i avui he tornat a dir-ho, la realitat és que el València ha tret 6 punts dels 18 possibles contra els 3 equips descendits. El Getafe, que ha entrat, n'ha tret 11 de 18, i a partir d'ahí, senyors, el que vulgueu.
17: Es que no hay por dónde sacar mucho más.
1: Es decir,
17: al final,
1: una victoria de 6 partidos contra los 3 de semana.
17: Sí, Manolo, y al final te agarras un poco a la situación, o tienes posibilidades en la situación europea, porque haces 10 de 12 en los últimos 4 partidos. Entonces, eso te hace, ese rush final, te hace tener posibilidades de meterte en Europa en la última jornada. Pero la realidad es que has estado peleando hasta la penúltima jornada, sí, sí, prácticamente para no sufrir en la categoría. Se han hecho las cosas muy, muy mal durante todo el año, quitando el último tramo, la segunda vuelta de campeonato, que quizá con más resultados que el cómo a nivel futbolístico, ha sacado muchísimos puntos también, y el debe estar un poco en la primera vuelta, no solo en el cómo, sino en los resultados también. Por lo tanto, el Valencia ha tenido muchos debes durante todo el año y ha tenido situaciones donde sí dependía de sí mismo y no ha sido capaz de engancharse a ese tren de la pelea por Europa prácticamente durante todo el año. Y ayer, que valga la redundancia un poco, los resultados sí que se estaban dando de los terceros, tú no fuiste capaz de adelantarte tampoco en el marcador para generar ese caos un poco de que el equipo rival del otro campo supiera que el Valencia se adelantaba en el marcador, generase un poco de incertidumbre.
1: Correcte.
17: Y cuando esos terceros resultados ya prácticamente te condenaban, tú sí que eres capaz de ponerte por delante en el marcador y hacer los deberes al final. Yo creo que el karma te ha dicho por aquí no, después de todo el año, y te ha cerrado la puerta.
16: Yo pensé, mirando un poco la visión general del Valencia, es de veres que para mí no la clasificación o el haberse podido clasificar a Europa no refleja. Es de veres que la clasificación al final es el equipo a la regularidad, pero es que el Valencia precisamente lo que ha sigut irregular en todo el campeonato. Y que al haber anat a Europa para mí no habrá sigut just. Perquè fins a fa una o dos jornades estava lluitant per...
1: Fins els últims 10 minuts d'Anoeta tu estaves lluitant per no baixar.
16: Lo que ha dit Pepe, la ratxa que entré de 10 a 12, però és que fa 4 tertúlies, quan quedaven 12 punts, així parlàvem, que no veiem un partit on el València aconseguís els 3 punts per a poder salvar-se.
1: No,
16: parlàvem. I tornar-ho d'abans, pues el jugar contra aquells que no es jugaven res, pràcticament t'ha fet t'ha afavorit la situació i el poder arribar bé. Però és que jo no sé vosaltres, però jo en esta lliga del València no ja vaig a dir algun partit que hagi jugat bé o que hem merescut aixina guanyar, tampoc me puc quedar en un partit que hem dit mira, este partit hem merescut guanyar però que l'àrbitre ens ha furtat. Jo penso que no, jo crec que esta lliga l'anem a recordar més que res per la irregularitat, per la no continuïtat d'un València d'un bon xoc durant, no ja durant dos o tres partits, sinó durant un mateix partit. La recordarem per a mi també, per una nefasta gestió de vestidor de l'entrenador. I sobretot per tindre que recurrir una vegada més, perquè estàvem parlant de la primera volta dels punts que ha tret i la segona volta, però és que una vegada més hem recurrit al mercat este d'hivern, que per a mi han hagut incorporacions que, com és el cas de Guido, de Unai, de Sadik, inclús la de Renzo, que al final l'Astre profita fins que s'ha lesionat a 3-4, que t'ha pujat del nivell de la plantilla i t'ha afavorit a competir i a poder salvar un poc la situació. I on jo vaig a la pregunta és i per què no fas això en el mes d'agost per a treure una altra cosa? I a la vegada em faig una pregunta ja en visió general, és anant-se'n al mercat d'estiu passat, senyor Raba, senyor Danjuma, senyor Santa Maria, per a què? Senyor Julen, perquè al final tens un porter Dimitrescu, que jo estàvem parlant de Girona, recordeu la mà que li trau a Estuani en el test de descompte? En eixa parada nosaltres estarem un poc més per baix i en eixa punt, a lo millor el Girona estaria salvat.
1: Sí.
2: Jo crec que és una temporada, Manolo, que jo ja he oblidat. No hi ha res que guardar en la memòria en positiu. Probablement tot el que tinga que guardar en la memòria i me negue és en negatiu. Per tant, aquesta és una temporada, Manolo, que ja ha acabat, afortunadament. L'equip s'ha salvat. Jo ho tenia clar des del primer moment que se salva. Per què se salvava? Perquè hi ha equips que eren pitjors. Punt i final. A partir d'ahir no li he eixit la carambola. I jo la mente, perquè hauria preferit que li eixira la carambola i que el València estigui la pròxima temporada en conferència. Ara no tinc ninguna fe en com va a rearmar el futur o com va a armar un projecte competitiu Meriton per a la pròxima temporada. Tinc ganes d'escoltar a Ron Garley, a veure què és el que diu, però entenc que serà el bla bla bla habitual de Meriton i tota la fumaguera habitual. Estic pendent de que s'anuncie la renovació de Carlos Corberán i a veure què és el que ocorre amb determinats futbolistes, si continuen, si no continuen. Anem a un estiu llarg, de dimes i diretes, del fum habitual de Meriton, però bueno, pues anem a veure quan parla Ron Garley i què és el que diu el CEO de futbol. Però oblidar d'esta temporada, Manolo, jo ja l'he oblidat, no hi ha res per a guardar en la memòria que no siga negatiu, per tant, no vaig a guardar res.
1: Ahir, i això no significa res, perquè més clar que ho digui en el seu dia Baraja i no se li va fer ni cas, però ahir, si per primera volta he vist que Corberán la Rabesa diu, bueno, tal, la grandesa... Però clar, depèn de lo que invertisca la propietat, vull dir, a la fi, si el amo no posa cacaus... Mira que es a la madre de Dios.
17: Sí, porque el entrenador al final un poco en ese tipo de situaciones depende muy mucho de la plantilla, de la capacidad, de la tipología de futbolista que incorpores. Y yo creo que cuanto mejor futbolista o más condiciones o más variabilidad te puede dar a nivel futbolístico, pues mucho mejor para poder trabajar. Uh-huh. Pero al final el entrenador no salta al campo, no ejecuta casi todo lo que se trabaja durante la semana y el futbolista sí depende muy mucho de ellos para poder conseguir resultados. Pero está claro que si sigues debilitando la plantilla... pelearemos año tras año por eludir el descender de categoría y llegará un momento que casi siempre hay tres que son peor que tú, pero si sigues devaluando la plantilla y sigues perdiendo capacidad de la plantilla, llegará un momento que uno de esos tres puede ser tú.
1: Perfectamente.
17: Entonces, es un problema.
1: Es un problema y gros. Si vos sembla entrem en situacions d'ahir o en noms propis, jo crec que hi ha un nom propi que no és la primera volta que el traguem així, però que per a mi és un dels noms propis del partit d'ahir, i és el de Jesús Vázquez. Plantejar ja una successió, una transició dolça, que va dir en el seu dia Vicente del Bosque, vol significar, almenys per a mi això, vull dir, ni ara resulta que Jesús Vázquez siga el Hans-Peter Briegel de l'Alemanya del 80, ni ara resulta que Gallà és un mort de fam i hi ha que demonitzar-lo. No, ni molt menys. Anem a plantejar el debat des d'uns termes en què tots complim una edat i que probablement arriba el moment de les coses que a Trump, sobretot en els dos últims anys, li hem vist a Jesús Vázquez, que sembla que ha deixat darrere una època algo més fosca, jo crec que és moment de dir-li ara te toca donar el pas avant, perquè clar, també el jugador ja que dir-li ara te toca donar el pas avant, i a més jo crec que fins i tot pot ser bo per a Gallà en el fet de dir José Luis, ja no estàs per a 38 partits anuals o per a 50 partits anuals i ja vas a jugar mitat de mitat o vas a jugar dos de cada cinc, vull dir que a lo millor el no estar jugant-ho tot li pot vindre millor a Gallà per a poder prendre una part de la plantilla i de la competició d'una manera que a lo millor se li pugui treure més rendiment.
16: Efectivament, jo penso que a Gallà hi ha altres que tindre per a moments puntuals, és de veres que ixa successió n'hi ha que anar plantejant-la, i el cas està en anar donant-li confiança, si no tens altre, a Jesús Vázquez. El problema que tenim així a Jesús Vázquez és que hem vist jugar a Gallà tan mal que se'm fa la idea de que si este està aixina de mal, imagina com estarà l'altre o lo roïn que és l'altre. Després que ha jugat en minuts residuals, que no ha tingut eixa continuïtat, eixa confiança, i quan l'ha tret Corberán, l'ha tret per a 10 minuts, 5, poca confiança li ha donat. O partits, com diguem, de Copa del Rei, on el nivell és prou inferior. Jo ja ho vaig comentar la setmana passada, que també el factor mental fa que a lo millor Jesús Vázquez isca ja més confiat o el vore que Gallà està lesionat fa que ell estigui un poc en més confiança i la seguretat que va jugar i puga anar més concentrat, amb millor predisposició per a competir el partit. També de veres que en els partits que ha anat jugant ahir el que tenia enfront sí, era un Futbol Club Barcelona, però de veres que la falta de continuïtat i el jugar al nivell que jugava en 90 minuts també li produeix un esforç físic que tampoc està molt acostumat a fer-lo. Per tant, sí que pense que aquesta successió enganyant i ha d'anar fent-la i no sols això, sinó una secretaria tècnica com toca, també tenim mirat, perquè Paterna sempre ha donat bons laterals esquerres, així tenim uno en la taula. Però ara pareix que no n'hi ha res darrere.
1: O almenys que no hi ha res en el que confia l'entrenador darrere. Pepe.
17: Jo crec que hi ha diverses aristes en este tema. Primero, convencer a José Gallà com tècnico des de dentro del vestuario con una charla muy clara sobre él. Otra cosa es que el futbolista o la mentalidad de José en este caso quiera, o por lo menos se conciencie de que va a pasar a ese rol después de tantos años.
1: Y que lo admita.
17: Que lo admita, que es muy, es, claro, es que muy complicado.
1: Que es, por ejemplo, el que yo parlaba ya hace unos meses de Iago Aspas en el Celta. Iago Aspas es el rol de que ya no puede ser titular en el Depor y que los 20-30 minutos que le han dado a cada partido o los pocos partidos que le ha jugado a titular ha dado menos de cualidad.
17: Así es. Y yo creo que Jesús Vázquez, hablamos de lo actitudinal y lo físico, que creo que ahora mismo está en un estado físico súper óptimo para poder competir. Es verdad que tiene que limar muchas cosas aún para ver ese futbolista portentoso en todos los ámbitos, pero creo que ayer hace un partido en una situación complicada, hace un partido súper completo, no solo en fase ofensiva, sino sobre todo con esa solvencia en fase defensiva, de capaz de robar, de dar ese pase, de volver a contragolpear, de ir por fuera. Creo que las 3-4 situaciones que tiene clara la segunda mitad del Valencia es por fuera con él, que llega casi hasta línea de fondo, elige bien, que antes no elegía tan bien, y creo que él se está dando cuenta y está oliendo sangre, como aquel que dices, ve que en el estado físico de José Gallá no es el óptimo, ve que ha tenido muchas dudas a nivel psicológico durante todo el año y Mestalla le ha apretado, y creo que él se ha dado cuenta, como tú bien decías, Manolo, que ha pasado ese tramo pues, bastante oscuro, no solo futbolístico, sino extrafutbolístico, y que está oliendo esa oportunidad de poder tener continuidad en el equipo. A mí me apetece verlos, cómo llega cada uno en pretemporada y qué prestaciones va a dar cada uno en ese tipo de situaciones.
1: Cómo arriben cadascuna la línea de Isida. Ahora torno de seguida a hablar del Valencia, pero del partido de la Cerámica con el Villarreal le pasa a perder a montar al Atlético de Madrid para certificar la tercera plaza. Ens quedaba per escoltar a Marcelino García Toral en esa última rueda de prensa como entrenador del Villarreal, y creo que lo podemos contar.
13: Bueno, pues satisfacción, inmensa satisfacción, agradecimiento a todos, jugadores, por habernos brindado hoy este bonito espectáculo para rubricar un tercer puesto, que bueno, pues yo creo que el Villarreal quedó una ocasión segundos y está terceros. Para nosotros, para el cuerpo técnico, es la primera vez que quedamos terceros clasificados en la primera división de la Liga Española. Bueno, creo que ha sido un guión perfecto, perfecto. Y bueno, pues mi agradecimiento a todos por habernos hecho disfrutar de este bonito partido y de este bonito final.
18: Marcelino, buenas noches. Decías el viernes que era un partido muy difícil, sí. Ganar al Atlético, no sé, os daba bien, vaya partido, ¿no? Lo han dado todos los jugadores. Eso que venían de unos partidos un poco desinflados después de la clasificación, ¿qué partidazo el de hoy?
13: Sí, ha sido un partidazo. Pero bueno, en este partido último ya de la competición, todos muy cansados a nivel físico y mental. Yo creo que el que juega en casa tiene bastante ventaja. Y nosotros pues vimos hoy un campo lleno, prácticamente la afición con nosotros desde el primer minuto hasta el último. Y bueno, creo que se formó un ambiente muy propicio para nosotros. El Atlético de Madrid, pues también ya con todo hecho, era más un poco, bueno, el privilegio, eso podríamos decir, entre comillas, de quedar terceros o cuartos. Ellos están más acostumbrados, quizás le den menos importancia, nosotros creo que le dimos un poquito más de importancia y al final confirmamos pues algo que pretendíamos, que nos ilusionaba. Y bueno, pues lográndolo en casa y contra el rival directo, pues ha sido fenomenal, ¿no? Fenomenal. Bueno, yo no, por supuesto que para nada tenía convencimiento de jugar un partido como el que hemos jugado hoy. Pero bueno, sabemos que cuando estos futbolistas se juntan y tienen ese día bueno, pues somos muy complicados para todos los rivales. Y luego también está la motivación y las circunstancias, ¿no? Estos partidos de final de temporada son difíciles porque ya logras o ya están logrados objetivos. Y siempre os digo, porque detrás de hoy, pues muchos jugadores que estaban en el campo hoy, pues van a jugar un Mundial. Nosotros, bueno, pues intentamos evitar que esa circunstancia en todo la mayoría de los jugadores posibles, pero bueno, también hemos utilizado varios. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, entre las bajas y esto, también ha utilizado. Enhorabuena a todos ellos, los que han participado más, los que han participado menos. Y bueno, creo que esta temporada tiene un mérito extraordinario. Es histórica. Y bueno, pues no puede tener un final para mí más feliz que el de hoy, por supuesto.
1: Les 12 de la nit i 9 minuts. Volia continuar parlant de molts temes al voltant del partit d'ahir. L'estat de gràcia en el que està ara mateix Javi Guerra, que s'acaba la temporada, perquè ell va tornar a ser extraordinari i tal. Crec que ahir, per exemple, són noms que no vull que se me queden en el tintero. El porter una altra volta amb 2-1 te torna a salvar la vida. També crec que ahir, després de les crítiques que ha rebut en guany, merescudes, però ha rebut moltes i a voltes massa bèsties, crec que César Tàrrega fa un bon partit en Mestalla contra el Barça. Però no voldria que se me passara un tuit a veure si vinc, de les 9:38 de la nit en Twitter, bueno, en X, @copete-99, és a dir, el defensa de la València, José Manuel Arias Copete, que diu així: el equipo terminó ayer la temporada regalándole una gran victoria a nuestra afición. Y continúa después de un punt y aparte. Se acaba una temporada difícil en el que el grupo sufrió, pero nunca se rindió. En lo personal ha sido... aquí. Aún así no he dejado de crecer, es el segundo tuit. Aún así no ha dejado de crecer ni un solo día. IFCHIS. Por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando. Una de dos. O te que torna a pasar pel quirófano.
2: O... No. Yo contaré más así en abril, Manolo, que Copete va a tener problemas en el posoperatorio. Uh-huh. Y Copete está calentén per esos problemas que va a tener en el posoperatorio que le han impedido pues participar en las acaballes de la temporada. Es la información que tenemos. Y otra cosa es que se ha complicado fins al punto de que él tiene que tornar a operar, que yo creo que no. Van a ser problemas en el posoperatorio, van a entender que puncharle varias... Es que lo contaré más así en el mes de abril. Van a puncharle varias veces para drenarle la sangre, y al final le van a entender que tornar a intervenir para cauterizarle, ¿no? Bueno, pues el problema que le provocaba que permanentemente la lesión después del posoperatorio pues continuará sangrando. Yo creo que se referís a eso, pero en todo caso, ella ha publicado hoy en el seu counter de Twitter esta queixa. Bueno, pues entenc que después, cuando tenga ocasión, parlarà, y si té alguna queixa contra els serveis mèdics del València, pues entenc que la farà pública, clar. O igual tot es queda en un tuit.
1: O igual tot es queda en un tuit, però bueno, en qualsevol cas, i en el cas del nostre benvolgut amic i oient, perquè mos escolta moltes voltes, el doctor Pedro López Mateu, otro cliente satisfecho. 12 y 12, no sé si vos pide la atención.
17: A mí me llama la atención poderosamente porque es un mensaje muy claro de un futbolista.
1: Espera que acabe la temporada.
17: Sí, bueno, yo creo que espera bien a final de temporada, claro, creo que lo hace muy bien. Es una acusación importante, pero lo que no puede ahora el futbolista es...
1: Escurrir el bulto.
17: Claro. Si está poniendo en la cuenta de X el... Ya me tocará hablar cuando me toque hablar, si luego no... ¿Y cómo lo va a hacer? Porque a ver
1: se hablará más adelante, Adit. Por circunstancias, abuele que.
2: No, Adit que parará ella.
17: Sí.
16: Adit, hablaré más adelante.
1: Sí, ya me tocará hablar más adelante.
17: Claro, pero para hablar claramente. Porque no se puede quedar. Si dices eso, no se puede quedar en un tuit. Es imposible. Porque algo tiene que haber pasado. Es cuando él nombra eso que ha puesto en Twitter, que para mí va mucho más allá de lo deportivo, va por los temas de servicios médicos.
16: A mí lo que me deixa entendre el tuit és que ha hagut un problema amb el seu o el diagnòstic o el tractament de la lesió.
2: No, se li va complicar el posoperatori.
1: Seria el primer.
16: Que li ha fet que se retrase més del compte la seva recuperació. No sabem fins quan. Que és una altra cosa que al millor diu que
1: parlarà més avant. És que des de jugador no tenim ni terminis de recuperació ni evolució, no tenim res.
16: Que a lo millor quan torna a parlar ja és en pretemporada, quan estiga recuperat i fent vista enrere. Lo que passa que també pense que per a solucionar problemes, quan abans parli millor i ja se tanca temporada i es comencem una temporada nova.
1: Sí, no obrim una altra finestra.
16: Ara, no anem a començar una temporada en els mateixos serveis metges i ja parlant malament del... dels tractaments que li han pogut fer.
2: Recordem que Corberan volia canviar coses en el departament mèdic del club, que és algo de lo que hi de dubtes també les pròximes setmanes.
1: Sí, anirem veient com funcionen les coses. Quin percentatge de valua li doneu a la victòria d'ahir del València tenint en compte les condicions en les que arribava el rival? Cap percentatge, bono sempre guanyar-li al Barça, encara que siga de circumstàncies, té el seu mèrit. Jo guanyar-li a este Barça no li veig cap mèrit, perquè escolta de tot. Santi.
16: És una victòria important, perquè al final cap tu li guanyes al Futbol Club Barcelona i d'ací un any o dos, quan miren les estadístiques, quants partits li ha guanyat el València al Barça quan tornem a enfrontar-se? Mirarem, en la temporada 25-26 li guanyarem 3-1. No anà mal, al millor no se'n recordem de que sigui l'últim partit, que el Barcelona venia com venia, però sí que és de veres que el Barcelona ha vingut molt mermat per les circumstàncies, perquè ja ha fet el seu paper, ara els jugadors estan pensant en una altra cosa, estan disfrutant, saben que van a tindre esta pròxima setmana 4-5 dies d'acabar de disfrutar, perquè el dissabte que ve ja es comença la concentració del Mundial, alguns és estrangers, potser ja es comencen un poc més pronte. Per tant, el percentatge del València d'ahir és una victòria important, però tampoc... analitzar des d'avui, tampoc és per a donar-li tant de mèrit per la situació que va produir, i també a dir que remontes una situació que el Barcelona se te fique per davant, 0-1. que fa que potser aquell se fiqui per davant, acaben de baixar els braços del tot i tu te'n vas a desesperada i en un partit es torna boig, que és el que li agrada a Corberà, els partits boixos, i a partir d'ahí, mira, va a ser millor.
17: Pepe. Ninguna más allá de una victoria. Lo que conlleva una victoria.
1: Pero tú no.
17: No, porque, bueno, pues esa terminología de victoria muy importante si detrás hubiera conllevado el premio de quizá de meterte en Conference, pero bueno, es el Barcelona, obviamente, en unas condiciones distintas. A mí me gustó más el cómo se produjo que el resultado en sí, porque vimos un Valencia mucho más compacto, un Valencia que fue a robar arriba y robó mucho más que en casi todo el campeonato, o por lo menos puso en entredicho la salida del balón del Barcelona y que forzó a mucho error en salida de balón. Luego fue capaz de repetirlo en el tiempo. Yo, hasta el minuto 90 el Valencia compitió, el Valencia corrió, el Valencia fue arriba a apretar, el Valencia, cosa que no había demostrado en todo el campeonato, y ayer sí que lo repitió y ese esfuerzo perduró en el tiempo durante 90 y pico minutos. Pero más allá de una victoria contra un rival muy importante, pero no creo que sea el mérito mucho más allá de la victoria de 3 puntos para acabar la temporada, y que si querías tener posibilidades para entrar en Europa era lo que debías hacer, y que tú imagínate, Manolo, que dependiendo de ti no hubieras conseguido esa victoria, la que se hubiera formado ahí en Mestalla.
1: Salva, quina...
2: Pero a mí una victoria normal, Manolo, ya di que no hi ha res que recordar en positiu d'aquesta temporada, per tant, bueno, si com diu Santi, d'ací uns anys, si tirem mà de l'estadística sempre que el València s'enfronta al Barça, pues hi haurà una victòria més. Però, bueno, pues hem de tindre en compte les condicions en les que ha arribat el rival. Res a cos, i a més amb absències notables, perquè molts futbolistes o la majoria ja estaven pensant en el Mundial. Per tant, Manolo, bueno, pues el València li guanya al Barça, que és l'actual campió. Pero bueno, pues este Barça era el que era, temporada que ya se ha tancat, afortunadament, ja veuré què corre en la pròxima temporada.
1: Bueno, deia de noms propis, jo he dit els meus, no sé si se quedeu amb algun altre, voleu afegir algun altre.
17: A mí me llama poderosamente la atención la aportación de Guido. No solo futbolística, porque bueno, llevamos hablando de que ahora parece que pues no hay que darle lo que pide Guido, etcétera. No sé si eso no se hace así, lo que puedas traer por Guido, a nivel económico...
1: Pero no es ya el que puedes dur per Guido, que en efecte me causa moltíssim... Esa es una de las preguntas que voy a
17: hacer. La amortización, Manolo.
1: Vull dir, yo voy a saber quién va a estar al front de este... Porque si vas a posar a fichar a un tipo que resulta que está ante el equipo en zona de descens este hivern, que es Lisandro Xey, te volía durar un jugador de la Lliga de Chipsea, un central del Famalicao...
17: No, a mí me llama la atención.
1: Me queda la atención, pero sobre todo, Pepe,
17: los números.
1: El que me queda la atención es, teniendo en cuenta el que va a pasar la empresa tan Barrenechea, el que va a pasar tan Juan Perguido, yo creo que era Mateis. Ya sé que te fan falta muchos jokes que te que, pero yo creo que el joke del 6, el joke del mid center defensivo, de posición, ese era, para mí, es el joke on tens que encertar y el primer joke on tens que dur un reforce. No vaig a dir diferencial, perquè mèrit on saben que no se'ls gasta ni en bromes, però és un joc on tens que fer una aposta.
17: Sí, però que este futbolista, con todos los problemas, con la edad, con todo, le ha dado un salto increíble de calidad al equipo y un rendimiento a corto plazo muy bueno. Estamos hablando de un 6 posicional que ha hecho 4 goles en muy pocos partidos.
1: Sí, sí.
17: Es un futbolista que llega, es un futbolista que ayer a mí me dio la sensación de que volvió otra vez a recuperar el nivel de Guido de las primeras jornadas. Un Guido omnipresente en todo el centro del campo del Barcelona, incluso siendo muy protagonista con balón y sin él, y encima si le sumas goles, pues si hubiera estado de principio no sé. En muy pocos partidos.
1: Sí, sí.
17: Es un futbolista que llega, es un futbolista que ayer a mí me dio la sensación de que volvió otra vez a recuperar el nivel de Guido de las primeras jornadas. Un Guido omnipresente en todo el centro del campo del Barcelona, incluso siendo muy protagonista.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, és dilluns 25 de maig i arrenquem la tercera setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià amb la mobilització al carrer i les negociacions aturades. De moment no hi ha data per a reprendre-les, però sí que sabem que els sindicats entreguen este matí a Conselleria una contraproposta detallada amb tots els punts que consideren que hauria d'incloure l'acord. Educació diu també que manté la porta oberta al diàleg. I tot això després de la gran manifestació que dissabte va traure als carrers més de 30.000 persones a València. Una mostra de força que podria definir el curs de les converses i que els sindicats volen que no afluixi. Per avui ja convocada una concentració davant de la Conselleria coincidint amb el lliurament d'eixa nova proposta. I també hi han altres dues concentracions davant de les seus administratives d'educació a València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana. I dimecres han convocat una marxa unitària a València, així que de nou, avui, ulls posats a la seu d'educació. Els mantindrem informats i informades. De moment, repassem altres assumptes en el sumari. La Policia Nacional busca el conductor que atropella mortalment un jove de 35 anys a Sagunt la matinada de diumenge i ha fugit. Toni Cano, bon dia.
2: Bon dia, Alba. La policia local ha localitzat el vehicle hores després de l'accident i n'ha identificat la persona titular. El que falta per saber és si aquesta persona conduïa o no el vehicle. Este diumenge, familiars de la víctima han vingut en cotxe des de Barcelona, on viuen, per atendre més informació sobre aquest accident. A punt, ha parlat amb ells.
3: Supuestamente los amigos dicen que eran las 3 de la mañana, se retiró para venirse a descansar y todos pensaban que él estaba durmiendo. Después la policía nos ha llamado y ya nos hemos enterado. Mi hermano hace unas semanas había venido a trabajar acá. No nos van a informar nada hasta que no se resuelva el caso. Se ha dado a la fuga del conductor.
0: I moviment polític que pot ser clau arran de la imputació de Zapatero, el president del PNV, Aitor Esteban, s'allunya del govern espanyol.
2: Assegura Esteban que la imputació de Rodríguez Zapatero és molt seriosa i qualifica d'irresponsable l'executiu de Pedro Sánchez si no convoca eleccions anticipades.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Però des de la Moncloa hi ha tranquil·litat i la intenció d'esgotar la legislatura fins a l'estiu de 2027, tal com va apuntar Pedro Sánchez en la sessió de control de dimecres passat.
0: I els Estats Units, que veuen pròxim un acord amb l'Iran, però el país persa no ho veu tan clar.
2: Els Estats Units i l'Iran estarien a punt de tancar un acord per reobrir l'estret d'Hormuz. A més de la reobertura d'Hormuz, l'acord inclouria l'alçament de les sancions a l'Iran, el desbloqueig de fons iranians i l'extensió de la treva durant 60 dies per a negociar un pacte nuclear. L'Iran ja ha dit que no renunciarà a la sobirania sobre l'estret d'Hormuz. Les dues parts continuen en desacord en qüestions difícils, inclosa l'exigència iraniana del cessament dels atacs israelians contra la milícia de Hezbollah al Líban.
0: I en els esports repassarem de seguida com ha acabat el cap de setmana passat, el campionat de Lliga en primera divisió. De moment, l'avanç. Els titulars, Òscar Forés, bon dia.
5: Sí, Alba, bon dia. Per als equips valencians, la classificació es va quedar pràcticament igual a com estava abans d'esta última jornada de Lliga. Amb Llevant i Elx sobrant el miracle de la salvació, amb el València fora dels Jocs d'Europa, tot i la victòria contra el Barça, i amb el Villarreal en tercera posició de la taula. A nit, en el comiat de Marcelino, Pedraza i Parejo, l'equip groguet superava amb solvència l'Atlètic de Madrid per 5-1 i mantenia així eixa tercera plaça de la classificació.
0: Gràcies. Després ampliarem tot això i en l'horatge calor i estabilitat és el que continua marcant el territori. Antonio Sánchez, conta'ns què ens espera en esta última setmana de maig.
6: Sí, hem tingut calor esta cada setmana, Alba, venen temperatures encara més altes en els pròxims dies, així que pel que fa a l'inici de setmana en quedarem sense grans canvis, però a partir de dimecres ja es notarà una pujada en la temperatura, així que patirem els efectes de la calor amb màximes de més de 35 graus en molts punts al territori, això ho contem després.
0: A les 7:30 ampliarem. Gràcies, Antonio. I pel que fa a les carreteres, hem de lamentar un greu accident que s'ha saldat amb una víctima mortal. Ha passat esta nit a la Marina Baixa. Sònia López, bon dia.
7: Bon dia. Segons dades de la DGT, el sinistre va produir-se passades les 10:30 de la nit, en concret al terme de Polop, en la CV70, en el quilòmetre 39.500. Una persona va perdre la vida i altres tres van resultar ferides greus. Quant al trànsit, els informem que a València comença la congestió a la B30 al barri de la Llum i Mislata, també a la Ronda Nord al seu pas per Paterna i comença a la pista de Silla i a la CV35 a Sant Antoni de Benaixeve.
0: Fem repàs, gràcies Sònia, de nou, de com estan les carreteres d'ací a mitja hora. De moment així és com es presenta el dia, de seguida en aprofundim. Vicenç Jover està en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
8: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
11: De tu a tu.
1: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
0: 7:06 del matí, iniciem la tercera setmana de vaga educativa amb el dubte de si serà esta setmana la definitiva. Fem primer un repàs de com estan les coses a hores d'ara. Toni Cano, quina és la situació?
2: Les posicions entre sindicats i la conselleria encara estan allunyades després que la major part del professorat rebutjarà l'acord que la conselleria havia donat per definitiu. El 78% dels docents va dir no a aquest acord dimecres i es va donar per acabada la negociació. Les dues parts asseguren tindre la porta oberta. A més, sobre què fer després de no acceptar l'acord, vora el 50, més del 58% va triar com a primera opció continuar amb la vaga indefinida. El 20% del professorat assegurava haver fet tots els dies de la vaga. El 36% entre 3 i 5 dies. I per cadascun d'aquests dies de vaga, cal recordar-ho, cada professor o professora deixa de guanyar entre 150 i 200 euros de la nòmina de maig i també la part proporcional al va en la paga extra de juny.
0: Doncs així estan les coses perquè fa el professorat, senceta, per tant, eixa tercera setmana de vaga indefinida i ja per davant un nou calendari de mobilitzacions.
2: Les concentracions arrenquen avui mateix davant de les seus administratives d'educació a València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana. Dimarts, dijous i divendres hi ha programades altres accions, com ara classes al carrer, i dimecres han convocat una marxa unitària a València. Del cap de setmana, a més de la gran manifestació a la ciutat de València dissabte, este diumenge a Dénia. Professorat, famílies i alumnat s'han concentrat davant de l'Ajuntament d'esta localitat de la Marina Alta per exigir una millor atenció a la diversitat i dotar els centres de més recursos.
0: Estarem, per tant, pendents d'eixa reunió, d'eixa entrega d'un nou document, una contraproposta detallada amb tots els punts que consideren els sindicats que ha d'incloure l'acord. Està previst que al voltant de les 10 del matí es faci l'entrega ja en educació. I mentrestant es compleixen 7 dies des que van conèixer que un jutge de l'Audiència Nacional imputava José Luis Rodríguez Zapatero per 4 delictes, entre els quals tràfic d'influències. Estem a 8 dies d'escoltar les explicacions davant del jutge de l'expresident espanyol. Recordem, si no passa res, està citat el pròxim 2 de juny.
2: L'expresident no es pronuncia des de 7 dimarts de 9 de maig en la gravació que va difondre, però en les últimes hores hem conegut a través d'un periodista pròxim a Zapatero que està dolgut perquè l'UDEF no ha ha confrontat el contingut dels informes. Assegura que va poder amortitzar el préstec hipotecari d'una vivenda per la venda d'una altra i no correspondria amb el cobrament de comissions, com apunta Alba, la UDEF.
0: Sobre la investigació, la UDEF hauria decomissat dos documents Excel en l'oficina de l'expresident, documents que haurien sigut enviats des del correu electrònic de l'oficina de Zapatero a l'empresari alacantí Julio Martínez, amb una llista de destinataris d'informes de l'empresa Anàlisis Relevante.
2: Segons la UDEF, evidenciaria la posició directiva de Zapatero en la trama, els noms ISTA, AR, OK i direccions e-mail JM. En la llista hi ha empresaris com Florentino Pérez o Josu Joni Mat, amb els quals tindrien un contracte d'assessorament pel qual Anàlisis els enviava informes. La policia considera que aquests informes es feia What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero. A més, i segons el que s'està filtrant, la policia considera que Zapatero i Martínez van rebre pressions de la direcció de l'aerolínia veneçolana Plus Ultra perquè asseguraren el rescat de 53 milions d'euros per part del govern espanyol.
0: La política continua marcada per eixa imputació i les possibles rèpliques en la present legislatura. Un dels últims a parlar, Toni, ha sigut el president del PNV, Aitor Esteban.
2: Soci de govern clau per al govern de Pedro Sánchez, els nacionalistes bascos fan el primer moviment. Demanen un avançament electoral i ho argumentava així Esteban.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Todo ya hizo el PNV descarta sumarse, Alba, a una moció de censura amb Vox.
0: Paraules d'Esteban, Toni, en un acte polític a Durango que ja han tingut resposta a la Moncloa.
2: Fons del govern espanyol ha manifestat el respecte per les opinions del líder penevista, però no comparteixen la idea. Apunten que a la Moncloa hi ha tranquil·litat i la intenció d'esgotar la legislatura fins a l'estiu de 2027, tal com va apuntar Pedro Sánchez en la sessió de control de dimecres passat.
0: I és de cada setmana la pregunta als representants polítics o les intervencions d'estos han continuat, Toni.
2: El PP insistís que es tracta del primer expresident del govern central i ho descriu com a l'escàndol polític més gran d'Espanya. Per la seva part, el PSOE tanca files amb Zapatero, demana proves i apela a la presumpció d'innocència. Escoltem el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, i el portaveu parlamentari socialista, Patxi López.
12: ¿En qué miembro del gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?
13: Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que fue un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca.
0: El cap de setmana ens deixa també una multitudinària manifestació a Madrid pel dret a l'habitatge.
14: Si pago el alquiler, no tengo pa comer.
0: Milers de persones han exigit la regularització dels preus de l'habitatge i s'han manifestat en contra dels rendistes i els especuladors.
2: Sota el lema "La vivenda ens costa la vida", els manifestants han expressat la seva indignació per una situació que asseguren que afecta tots els àmbits de la vida. Des del sindicat de llogaters adverteixen que la situació és insostenible i han fet una crida a la desobediència. Alicia del Río, portaveu del sindicat de llogaters.
15: La desobediencia es el único camino para cambiar las cosas y la desobediencia es la herramienta legítima cuando no podemos pagar estos precios, cuando vivimos con miedo a que nos echen, mientras una minoría se enriquece.
2: Esta protesta es trasladará a Alba el próximo 6 de junio a València y a Alacant.
0: I mentrestant, la preocupació per eixe augment de desnonaments continua. A la Comunitat Valenciana moltes famílies es veuen afectades per la caiguda de l'escut social que els protegia d'esta qüestió. La nostra companya Iria Sebastià parla amb Elena Bronchalo del sindicat Les Carolines d'Alacant.
16: Amb la caiguda de l'escut social, els jutjats han reactivat els desnonaments que havien quedat congelats. Centenars de famílies vulnerables han quedat fora de les seues llars en menys de 48 hores.
17: Nosaltres hem atès a 26 famílies en el que portem d'any i la majoria de recursos que n'hi ha ja estan ocupats per gent que va accedir a ells i encara no ha trobat alternativa.
16: Este repunt és el resultat de la retirada de la pròrroga en un context d'inflació i preus de lloguer desorbitats que han asfixiat l'economia de famílies i que no poden permetre's aconseguir altre habitatge.
17: Sí que es prioritza les famílies amb menors, però els recursos són els que són i la majoria de famílies, tinguen o no tinguen menors, es veuen al carrer sense cap alternativa.
16: La plataforma d'afectats per les hipoteques adverteixen que sense el paraigua legal que contenia la crisi, la vulnerabilitat s'ha convertit en una emergència.
0: Set i 14 minuts pendents a l'hora d'Indonèsia, on avui està previst que el tribunal dicte sentència a Toni sobre el naufragi de la nau on van morir 4 integrants d'una família valenciana.
2: Va ser el desembre passat i els acusats, el capità i el cap de la sala de màquines, s'enfronten a 4 anys i mig de presó per negligència amb resultat de mort. La investigació policial afirma que el capità no estava al timó en el moment del sinistre. Era l'altre acusat qui portava la nau, això sí, sense els permisos corresponents.
0: Mentrestant, a Espanya, amb els tripulants de la flotilla ja tornats, un equip de punta ha pogut parlar en exclusiva amb l'activista valenciana Emilia Nacher, segrestada per Israel quan es dirigia a Gaza amb la flotilla Global Summit fa avui una setmana.
18: Estava de primera oficiala en el barco, però mi sueño era llegar a Palestina com a enfermera i trabajar en el hospital y parece ser que habían muchas posibilidades de llegar y había un equipo médico preparado y teníamos pues todo el material posible. No pensaba que nos iban a poder interceptar tan pronto.
2: La enfermera valenciana narra violaciones y torturas.
18: Totalmente indescriptible. Una cámara del terror oscura donde nos palizaban, donde se nos vejaba, se nos desnudaba, se nos torturaba, las narices reventadas, chorrando sangre, todas las camisetas tenían sangre, hematomas, yo estoy llena por todas partes, el desnudarnos delante de todo el mundo, el reírse de nosotras, 15 violaciones. Yo me jugué la vida. En ese momento yo creía que me ahogaba y que no lo contaba. Ahí estaba nuestro cónsul viendo cómo nos daban patadas a algunas personas, no a todas, y no hizo absolutamente nada.
2: I demana justícia per a Gaza i que els responsables de la guerra, diu Emilia Nacher, siguen jutjats.
18: Que se juzguen los delitos de guerra tan atroces que se están cometiendo, sobre todo con los niños, las niñas. No podemos dejar que hagan todas estas infracciones y que nos parezca normal.
0: I del món també pendents de les notícies que arriben dels Estats Units i de l'Iran. Estarien estos dos països a punt de tancar un acord per a reobrir l'estret d'Hormuz? I no sé si Irtin, bon dia.
19: Bon dia. A més de la reobertura d'Hormuz, l'acord inclouria l'alçament de les sancions a l'Iran, el desbloqueig dels fons iranians i l'extensió de la treva durant 60 dies per a negociar un pacte nuclear. Alguns senadors republicans han criticat les concessions dels Estats Units i han qüestionat la justificació d'haver llançat al febrer un ofensiva militar contra la República Islàmica si, com sembla, el règim és enfortit. Unes crítiques a les quals ha contestat Donald Trump des de la seva xarxa social. El mandatari nord-americà els ha qualificat de perdedors i ha dit que l'acord que està negociant és millor que el que es va firmar al 2015 durant el mandat de Barack Obama. Però des de l'Iran, les veus no són tan optimistes. El portaveu del líder suprem de la revolució proclama que l'Iran no renunciarà a la sobirania sobre l'estret d'Hormuz. Les dues parts continuen en desacord en qüestions difícils, inclosa l'exigència iraniana del cessament dels atacs israelians contra la milícia d'Hezbollah al Líban.
0: I no sé si, Ortí, gràcies. Este bloqueig iranià, per cert, va fer que primer i també després amb els Estats Units han deixat sota mínimes el pas d'embarcacions amb repercussions importants per a l'economia global. La falta de petroli ha disparat el preu dels combustibles i en el cas del querosè s'ha arribat a una situació que molts qualifiquen de límit i que ha obligat a cancel·lar ja milers de vols a Europa. Una situació que de moment no afecta la Comunitat Valenciana. Ens ho conta Xavi Carrau.
20: La crisi del querosè no ha esguitat fins ara els aeroports valencians. De fet, el de València manté per a l'estiu més de 100 rutes. Tono Franco és director de la Fundació Visit València.
21: Estamos conectados con 110 ciudades de 32 países diferentes. De cara a este verano esperamos buenos resultados.
20: I així ens ho han confirmat també diverses aerolínies. Andrés Enrado és portaveu de Wizz Air.
22: Estamos decididos a operar nuestro calendario completo de verano.
20: La valenciana és ara mateix una destinació refugi, com confirma Mabel Pisa, que és professora d'Economia de SIC.
3: Aquests turistes estrangers que anaven més a la part mediterrània oriental, pues ara, com ja no estan segurs o es costa o no poden aplegar, s'estan redirigint cap al nostre país.
20: Segura per al turisme i amb el subministrament de querosè garantit a totes les companyies. Això sí, amb vols més cars i, per tant...
3: Si tenen un pressupost per fer per les vacances i ja part d'aquest pressupost se ho han gastat en els vols, pues, òbviament queda menys diners per a poder gastar-se-los quan estan així.
20: Perquè sí, el preu del querosè ha encarit els paquets turístics. El límit legal, una volta contractat, és d'un 8%, com ens en recorda Julián Tío, que és director de Bacu.
5: Que seria esa cantidad en la que el consumidor podría decir, bueno, pues como excede de ese 8%, resuelvo el viaje, no quiero seguir adelante con ese viaje.
20: Esta és la radiografia a dia d'avui, però amb una situació internacional tan convulsa, tot pot canviar d'avui a demà.
1: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
0: 7 i 20, tornem a casa nostra. La Policia Nacional busca el conductor que ha atropellat mortalment un jove de 35 anys a Sagunt la matinada de diumenge i ha fugit. Toni Cano.
2: L'atropellament va ocórrer al voltant de les 3 de la matinada en una avinguda del port de Sagunt i la víctima va morir en l'acte. La policia local va localitzar el vehicle hores després de l'accident i n'ha identificat la persona titular. El que falta per saber és si aquesta persona conduïa o no el vehicle. En qualsevol cas, el conductor o la conductora es podria enfrontar als delictes d'homicidi imprudent, un altre contra la seguretat en el trànsit i un altre per faltar al deure de socórrer la víctima. Este diumenge, familiars de la víctima mortal han vingut en cotxe des de Barcelona, on viuen, per a tindre més informació sobre este accident. A punt a parlar amb ells. Giovanni Céspedes és germana de la víctima.
22: Él había salido con los amigos a tomarse una cerveza. Supuestamente los amigos dicen que era a las 3 de la mañana se retiró para venirse a descansar y todos pensaban que él estaba durmiendo. Después la policía nos ha llamado y ya nos hemos enterado. Mi hermano hace unas semanas había ido a trabajar acá. No nos van a informar nada hasta que no se resuelva el caso. Se ha dado a la fuga el conductor.
0: I a Polop, a la Marina Baixa, almenys una persona ha mort esta nit en un accident de trànsit. Ha passat a la CB70. Anem en directe a la delegació d'Alacant. De punt, Pere Conca, bon dia.
23: Bon dia, sí. Segons dades de la Direcció General de Trànsit, el sinistre, on va faltar una persona i altres tres van acabar ferides greus, es va produir passades les 10:30 de la nit en el quilòmetre 39.500 entre els termes municipals de Polop i Guadalest. Segons el portal Ahora Marina Baixa, en el vehicle anirien quatre persones i els bombers haurien d'haver escarcerat els ocupants.
0: Gràcies, Pere. La nit ens deixa també una explosió que ha afectat un bar. Ha passat a Villaverde, a Madrid, esta matinada.
2: Els servicis sanitaris han atès 7 ferits, un d'ells un home de 37 anys amb greus cremades que ha sigut traslladat a l'Hospital La Paz. El foc es va extingir ràpidament. Julio Rodríguez, cap de Guàrdia de Bombers de Madrid, ha explicat les possibles causes de l'origen d'este succés.
24: Estava fent una reparació en una sala frigorífica antigua i bueno, s'ha pogut generar una atmosfera explosiva que ha generat sobretot danys materials.
0: I els bombers han treballat tota la nit per a tractar d'estabilitzar l'incendi forestal declarat ahir de vesprada al paratge de l'Algaida, al terme municipal d'Almonte, a Huelva. És l'espai natural de Doñana que, a més, el foc presenta una evolució favorable.
2: De vesprada hi van treballar també els mitjans aeris i de nit van estar al terreny 5 grups de bombers forestals, 4 brigades d'incendis forestals i 4 tècnics d'operacions, a més de 2 agents de medi ambient, un encarregat de logística i 4 autobombers. A més, segons Emergències, l'evolució de l'incendi és bona i es confia a donar per estabilitzat el foc a primera hora del matí. Cal recordar que l'incendi es va originar a les 6 de la vesprada, primer en el paratge Marismillas i després en el paratge L'Algaida.
0: I primer cap de setmana de SAS al barri de Russafa de València, la declaració de zona acústicament saturada crea controvèrsia entre el veïnat, els hotelers i la clientela. Ha parlat amb tots ells, Fran Martínez.
6: Continuïtat i normalitat al cap de setmana després de la declaració de zona acústicament saturada a Russafa. Opinions diverses entre veïnat i restauradors.
7: Encara que tanquen una mica més tard, la gent continua per els carrers i el barullo continua ahí.
8: No son los restaurantes que estamos aquí, no somos los bares, son ya otras cosas, las discotecas.
6: Discoteques que sí estan realment afectades per la SAS. Tancaran màxim a les 4 i mitja de la nit. El portaveu per una hostaleria responsable de Russafa, Vicente Pizcueta, denuncia que això provoca una eixida no escalonada.
9: A las 4 y media es imposible cerrar una discoteca que no provoque un ruido que hasta ahora no se está produciendo en este barrio, en esta calle.
6: El portaveu de la plataforma per Russafa, Fernando Trenor Colomer, coincidís amb el veïnat en que l'horari de tancament no és el principal problema.
10: Gente deambulando a altas horas de la noche, discotecas, despedidas de solteros, gritos, suciedad, orina, vómitos, borrachera y botellón.
6: Per al veïnat, la SAS es queda curta. Per als hostalers, motor econòmic del barri, és excessiva i no té en compte mesures antisoroll ja aplicades als locals. I tots dos coincideixen en la falta de control als carrers de l'ordenança de soroll.
0: En els esports, este cap de setmana passat finalitza el campionat de Lliga en primera divisió i és moment de posar notes als equips valencians. Òscar Foresola, de nou.
25: Hola de nou, Alba. Sí, així és. Donem les qualificacions dels nostres. El Villarreal ha fet una temporada en Lliga que frega l'excel·lent. A nit va jugar contra l'Atlètic de Madrid a la Ceràmica 5-1 per al Submarí, amb gols de Parejo, Ayoce per partida doble, Mico Tadze i Pap Gay. Pubill feu el gol de l'honor per als Matalafers. Escoltem l'entrenador groguet, Marcelino García Toral.
26: Sí, ha sido un partidazo. Creo que se formó un ambiente muy propicio para nosotros. Creo que ha sido un guión perfecto, perfecto. Y bueno, pues mi agradecimiento a todos.
25: Ja estic pensant en el Llevant, però ara parlem d'ells. Els groguets acaben en tercers per darrere dels dos grans en llocs Champions i tornaran a repetir en la màxima competició continental, però sense Marcelino i presumiblement amb Íñigo López a la banqueta. El València, més del mateix, insuficient, salvació en la penúltima jornada i en la darrera, lluitant per Conference des de 2020 sense competir a Europa. Per cert, una de les conseqüències negatives de l'última jornada és la lesió de Diego López, que es va trencar l'encreuat anterior en el partit contra el Barça a Mestalla. L'Asturià estarà de 6 a 9 mesos de baixa. Quant a l'Elx i el Llevant, els podrien posar un notable perquè l'objectiu dels tots dos era la permanència i han complit, patint, però han complit i més no es pot demanar als dos equips que venien de segona divisió. Mentrestant, en segona, el Castelló s'aferra al play-off d'ascens i ja només resta una jornada. Ahir victòria per la mínima a l'Alcoraz contra l'Osca amb el solitari gol de Camará. Tal y como expresa Pablo Hernández, las opciones están intactas.
27: Contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
25: La pròxima jornada, també amb horari unificat, es disputarà diumenge a les 6 i mitja. El Castelló s'enfrontarà a l'Eibar a Castalia i ahir pot certificar la classificació per al play-off d'ascens. Depèn de si mateix. A més, el Deportivo ja és equip de primera i perden la categoria el Saragossa, la Cultu i l'Osca. El Saragossa, per cert, 77 anys després, està fora del futbol professional, Alba.
0: Vaja. Bé, canviem de valor, parlem de bàsquet. Ahir a Atenes, final de l'Eurolliga.
25: Sí, una llàstima que no estigui a València Bàsquet, que va caure divendres en la semifinal contra el Real Madrid. El duel entre Olímpia Cos i el Real Madrid en la final va acabar amb victòria i títol per als grecs per 92 a 85.
0: I en handbol, este cap de setmana hem tingut un ascens.
25: Sí, el del Fertibari Port de Sagunt, que va guanyar 18-17 a l'Agustinos d'Alacant i estarà la pròxima temporada a la Lliga Sobal, la màxima categoria nacional de l'handbol masculí. Sergio Mallo, entrenador del Fertiberia, estava satisfet per l'ascens.
28: Podia haver salido cara o cruz, esto lo tiene el deporte y no se ha salido cara. Y la verdad que estoy encantado y poder demostrar que este equipo y este pueblo es de Asobal una vez más, pues bueno, máxima satisfacción.
25: Agustinos encara tindrà una altra oportunitat mitjançant la promoció davant l'antepenúltim classificat de la Asobal, Alba.
0: Òscar Forés, gràcies.
25: Ampliem després.
0: Molt bé, adéu.
29: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
29: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
11: De tu a tu.
1: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
12: Amb Alba Requejo.
0: 7:29 i arrenquem setmana, la tercera setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, amb la mobilització del professorat al carrer i les negociacions amb la conselleria aturades.
2: De moment no hi ha data per a reprendre-les, però sí que sabem que els sindicats entreguen este matí a la conselleria una contraproposta detallada amb tots els punts que consideren que hauria d'incloure l'acord. Educació diu també que manté la porta oberta al diàleg. Avui hi ha convocada una concentració davant de la conselleria, coincidint amb el jurament d'eixa nova proposta.
0: Mentrestant, la Policia Nacional busca el conductor que ha atropellat mortalment un jove de 35 anys a Sagunt la matinada de diumenge i ha fugit.
2: La policia local ha localitzat el vehicle hores després de l'accident i n'han identificat la persona titular. El que falta per saber és si aquesta persona conduïa o no el vehicle. Este diumenge, familiars de la víctima han vingut en cotxe des de Barcelona, on viuen, per atendre més informació sobre aquest accident.
0: I moviment polític que pot ser clau arran de la imputació de Zapatero. El president del PNV, Aitor Esteban, s'allunya del govern espanyol.
2: Assegura Esteban que la imputació de Rodríguez Zapatero és molt seriosa i qualifica irresponsable l'executiu de Pedro Sánchez si no convoca eleccions anticipades. Però des de la Moncloa hi ha tranquil·litat i la intenció d'esgotar la legislatura fins a l'estiu de 2027, tal com va apuntar Pedro Sánchez en la sessió de control de dimecres passat.
0: Repassem també com estan les carreteres. Recordem que hem de lamentar un greu accident que s'ha saldat amb una víctima mortal. Ha passat esta nit a la Marina Baixa. Parlem amb Sònia López d'Assó i també de l'estat de les carreteres a hores d'ara. Sònia, bon dia de nou.
13: Sí, hem de contar-los que segons dades, segons ha informat la Direcció General de Trànsit, aquest accident va produir-se sobre les 10 de la nit al terme de Polop, en concret a la CB70, en el quilòmetre 39.500. Una persona va perdre la vida i altres tres van resultar ferides greus. Quant al trànsit, en estos moments estem en hora punta i a València trobem retencions les habituals a la B30, a la zona del riu, a Mislata, també la incorporació a Paterna des de la Ronda Nord cap al port i també l'entrada per la pista de Silla al Baipa. Pas de la set també la zona de Paterna cap a Castelló i a Sant Antoni de Benaixeve pel que fa a la CB35. A més, pel que fa a Metro València, informen que a la línia 4 s'està reorganitzant el servici i que es modifica la circulació de tramvies fins les 3:45.
0: Ho tindrem en compte, Sònia López, gràcies. Anem ja amb l'oratge perquè el titular és el mateix que en les últimes jornades, eixa calor, eixa estabilitat. Antonio Sánchez, què ens espera per avui?
14: Alba, bon dia. Avui, ara mateix, tenim una temperatura molt pareguda a la dels últims matins. Estem en les capitals entre els 17 i els 19 graus. Cap a l'interior, com sempre passa, més baixes, però sobretot avui, en Baix i Fondalades, les temperatures encara són més baixes de l'interior. I és que tenim inversions tèrmiques i estem al voltant dels 8-10 graus en aquests punts. Però en altres, que es troben un poc més d'alt, el termòmetre es queda entre els 18 i els 16 graus, així que n'hi ha moltes diferències perquè fa a la temperatura en aquest moment. Sí que veurem de nou com els termòmetres passaran dels 30 graus, tant a l'interior com al prelitoral, i al litoral ens quedarem entre els 26 i els 28 graus. Una jornada sense grans canvis perquè fa el termòmetre i amb l'estat del cel el mateix, no? Ambient assolellat i marcat per la mancança de núvols i per descomptat de precipitacions. Veurem com els pròxims dies es manté l'estabilitat i, com hem comentat abans, puja el termòmetre. Així que a partir de dimecres, sobretot, es notarà unes jornades cada vegada més càlides. Tindrem ja la massa d'aire càlida un poquet més posicionada cap al nostre territori i això farà que al final de la setmana estarem al voltant de 38-36 graus en alguns punts. Així que molta calor, o això és el que ara per ara sembla que trobarem en els últims dies d'esta setmana. Acabarem el mes de maig amb valors més propis del mes de juliol, d'agost o fins i tot amb onada de calor. Veurem què passa.
0: Doncs estarem pendents, mànega curta de moment, això sí que ho sabem, i a aguantar. Gràcies.
14: Gràcies, gràcies, Alba.
1: Les notícies del matí.
0: Són les 7:33 minuts, tercera setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, amb la mobilització al carrer i amb les negociacions aturades.
2: De moment no hi ha data per a reprendre-les, però sí que sabem que els sindicats entreguen este matí a la conselleria una contraproposta detallada amb tots els punts que consideren que hauria d'incloure l'acord.
0: Esta tercera setmana, com diem, de vaga indefinida, inclou també un nou calendari de mobilitzacions, Toni.
2: Les concentracions arrenquen avui mateix davant de les seus administratives d'educació a València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana. Dimarts, dijous i divendres hi ha programades altres accions, com ara classes al carrer, i dimecres han convocat una marxa unitària a València.
0: I en la política es compleixen 7 dies des que vam conèixer que un jutge de l'Audiència Nacional imputava José Luis Rodríguez Zapatero per 4 delictes, entre els quals tràfic d'influències. Estem a 8 dies també d'escoltar les explicacions davant del jutge de l'expresident espanyol. Recordem, està citat, si no passa res, si no hi ha novetat, per al pròxim 2 de juny.
2: L'expresident no es pronuncia des de ser dimarts, de 9 de maig, en la gravació que va difondre, però en les últimes hores hem conegut a través d'un periodista pròxim a Zapatero que està dolgut perquè la UDEF no ha confrontat el contingut dels informes. Assegura que va poder amortitzar el préstec hipotecari d'una vivenda per la venda d'una altra i no correspondria amb el cobrament de comissions, com apunta la UDEF.
0: Sobre la investigació, Toni, la UDEF hauria decomissat 2 documents Excel en l'oficina de l'expresident, documents que haurien sigut enviats des del correu electrònic de l'oficina de Zapatero a l'empresari alacantí Julio Martínez, amb una llista de destinataris d'informes de l'empresa Anàlisis Relevante.
2: Segons la UDEF, evidenciaria la posició directiva de Zapatero en la trama. Els noms: Ista, AR, OK, i direccions e-mail JM. En la llista hi ha empresaris com Florentino Pérez o Josujón Imaz, amb els quals tindrien un contracte d'assessorament pel qual Anàlisis es enviava informes. La policia considera que estos informes es feia what the fuck l'empresa de les filles de Zapatero. A més, i segons el que s'està filtrant, la policia considera que Zapatero i Martínez van rebre pressions de la direcció de l'aerolínia veneçolana Plus Ultra perquè asseguraren el rescat de 53 milions d'euros per part del govern espanyol.
0: La política continua marcada per esta imputació, també per les possibles rèpliques en la present legislatura. Una de les últimes figures polítiques importants a parlar ha sigut Toni, el president del PNB, Aitor Esteban.
2: Soci de govern clau per al govern de Pedro Sánchez. Els nacionalistes bascos fan el primer moviment. Demanen un avançament electoral i ho argumenta Esteban així.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Tot i això, el PNB descarta sumar-se a una moció de censura amb Vox.
0: Eren paraules d'Esteban en un acte polític a Durango que ja han tingut resposta des de la Moncloa.
2: Fons del govern central ha manifestat el respecte per les opinions del líder penevista, però no comparteixen la idea. Apunten que a la Moncloa hi ha tranquil·litat i la intenció d'esgotar la legislatura fins a l'estiu de 2027, tal com va apuntar Pedro Sánchez en la sessió de control de dimecres passat.
0: I este cap de setmana la pregunta als representants polítics o les intervencions d'estos han continuat.
2: Sí, així és. El PP insistís que es tracta del primer expresident de govern espanyol i ho descriu com a l'escàndol polític més gran d'Espanya. Per la seva part, el PSOE tanca files amb Zapatero, demana proves i apela a la presumpció d'innocència. Escoltem el secretari general del PP, Miguel Tellado, i el portaveu parlamentari socialista, Patxi López.
5: ¿En qué miembro del gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?
15: Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que fue un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca.
0: La La Policia Nacional busca el conductor que ha atropellat mortalment un jove de 35 anys a Sagunt la matinada de diumenge i ha fugit.
2: L'atropellament va ocórrer al voltant de les 3 de la matinada en una avinguda del port de Sagunt i la víctima va morir en l'acte. La policia local va localitzar el vehicle hores després de l'accident i n'ha identificat la persona titular. El que falta per saber és si aquesta persona conduïa o no el vehicle. En qualsevol cas, el conductor o la conductora es podria enfrontar als delictes d'homicidi imprudent, un altre contra la seguretat en el trànsit i un altre per faltar al deure de socórrer la víctima. Este diumenge, familiars de la víctima han vingut en cotxe des de Barcelona, on viuen, per atendre més informació sobre aquest accident. A punt, ha parlat amb ells. Giovanni Céspedes és germana de la víctima.
7: Él había salido con los amigos a tomarse una cerveza. Supuestamente los amigos dicen que era a las 3 de la mañana se retiró para venirse a descansar y todos pensaban que él estaba durmiendo. Después la policía nos ha llamado y ya nos hemos enterado. Mi hermano hace unas semanas había venido a trabajar acá. No nos van a informar nada hasta que no se resuelva el caso. Se ha dado a la fuga del conductor.
0: Són ja les 7:39 i ens volem contar que Apunt ha entrat per primera vegada a l'Oberatge, l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. I així hem descobert com treballa un dels seus grups que lluita contra els discursos d'odi en les xarxes socials. Ens ho conta tot el nostre company Alberto Alonso.
16: Ens endinsem en l'Oberatge per a descobrir la propagació de l'odi en xarxes socials. Milers de missatges relacionats amb la intolerància que poden no ser delictius, però que fan el mateix mal. Escoltem Tomás Fernández, director de l'Oberatge.
17: Cada mes vienen siendo más de 30.000 mensajes localizados por los algoritmos, que pueden ser mensajes de odio y que vamos auditando con la supervisión humana.
16: Més de 30.000 missatges de caràcter racista i xenòfob que es reporten en les diferents xarxes socials, cosa que s'ha traduït en l'eliminació de més del 60% d'aquestes manifestacions. Tant l'Oberatge com Sandra Noé, mediadora intercultural del moviment contra la intolerància de la Comunitat Valenciana, apunten a que les noves tecnologies aumenten la propagación.
17: Mensajes muy repetitivos, iguales. Muchas veces se ve que hay algo detrás, ¿no? Que pueden ser incluso bots.
18: Hi ha bots i hi ha xarxes coordinades de persones i bots.
16: TikTok és la més compromesa en retirar el 88% del contingut denunciat, seguida de X amb el 81%. Després Instagram amb el 63% i Facebook amb el 70%. YouTube només n'elimina el 12%. Els conflictes armats dels últims anys han derivat en una allau de comentaris plens d'odi a diverses comunitats virtuals. Quasi la meitat dirigits a musulmans pel conflicte a l'Iran, seguit dels jueus pel del Pròxim Orient. L'actualitat és un detonant, pel qual ara la regularització posa molts immigrants en la diana. Àngel Galán, coordinador del moviment contra la intolerància de la Comunitat Valenciana, té clara la solució.
19: Un elemento que venimos reivindicando desde hace tiempo, que es quitar el anonimato de las redes sociales.
16: D'esta manera, el treball de l'Oberatge seria encara més eficient.
0: 7 minuts i 40. Augmenten les infeccions de transmissió sexual, atenció, en persones majors de 60 anys. Els últims 10 anys s'han triplicat i hi ha múltiples factors que ho expliquen, entre ells una major activitat sexual i alhora una baixa percepció del risc. En molts casos apunten les veus expertes per falta d'informació i de campanyes de prevenció adreçades a este marge d'edat. Ens heu contat, Anna Moure.
20: Confirma la CAP de la Unitat Especialitzada en Infeccions de Transmissió Sexual a València, Consuelo Ramírez. Els contagis s'han multiplicat per 3 en edats avançades.
21: Estamos notando un aumento progresivo en ITS, infecciones de transmisión sexual, en personas mayores de 55-60 años.
20: Persones que en molts casos, per falta d'informació, no són conscients del risc de mantindre relacions sexuals sense protecció.
21: No utilizan el preservativo, por ejemplo, porque en esta franja de edad está ligado a los embarazos no deseados. Las que más detectamos, clamidia, gonococia y sífilis. Pero no debemos olvidar el virus del papiloma, el herpes.
20: Natalia de Ancos es sexóloga.
22: Han estat en parella durant molt de temps i a lo millor no han tingut mai una experiència d'infecció de transmissió sexual.
20: Una major esperança de vida i alguns canvis socials han portat a la població a tindre una vida sexual més activa.
22: Ara arribem a 60, 65, 70 anys amb molta salut, que això produeix també que en molts casos pues, hi hagi també més interaccions sexuals.
20: Però això no vol dir que aquest tabú s'hagin superat.
21: Cuando tú vas a la consulta, que el médico te pregunte sobre tu sexualidad, pero que tú también le puedas contar.
22: No cal demonitzar la sexualitat, sinó que s'ha de saber quins riscos comporta també i poder protegir-se.
20: Segons les expertes, calen campanyes de prevenció de malalties de transmissió sexual específicament adreçades a aquestes edats.
0: prenguem nota. Per afrontar la campanya d'estiu, el sector turístic necessita més de 2.000 persones en restauració, neteja i comerç. La clau per evitar que se'n vagin altres sectors està a millorar l'estacionalitat. Sònia Silvestre.
6: Sí, la campanya d'estiu necessita reforços i un exemple el trobem a l'hotel Oliva Nova. Ernesto Santos n'és el director corporatiu de Recursos Humans.
8: Personal de restauració, tanto camareros, personal de sala como de cocina, luego personal de limpieza y camareras de piso. Llegamos a contratar ahora mismo más de 150 personas durante este periodo.
6: Contractes de treball per a uns mesos que no tot el món vol. Víctor Tatay, director de la companyia de recursos humans Adeco, a la Comunitat Valenciana.
9: L'hostaleria, històricament, és un sector que ha tingut molta estacionalitat i sempre ha tingut molts problemes per reclutar. Encara costa trobar gent compromesa en les condicions que el sector pot oferir.
6: Per això, la millora de les condicions de treball és clau.
8: Nosotros intentamos apoyarnos en los más de 50 años de trayectoria para ofrecer un proyecto pues, a medio y largo plazo.
6: Per exemple, en la recepció d'este hotel hi ha un equip estable durant tot l'any, de què forma part Bàrbara García.
10: Som unes 10 persones i sí que és de veres que ara per a estiu ve una persona més a recepció.
6: Caldrà esperar que passi l'estiu per a saber si les 2.000 vacants que té ara el sector turístic, segons el portal d'ofertes d'ocupació InfoJobs, s'han pogut cobrir.
0: I quan són les 7:44 minuts, volem presentar-los el nou alcalde de la Pobla de Vallbona, al Camp de Túria. Es diu Jaime Ruix. Va rebre la vara de comandament dissabte de vesprada. Té només 26 anys i s'ha convertit en l'alcalde més jove d'Espanya al capdavant d'un municipi de més de 15.000 habitants. Un equip de punta està també i per a conèixer millor la seva història ens ho conta Xela Lluc.
23: Que vegin un veí més que ara té l'honor de poder treballar per la Pobla.
24: Acaben de sentir el propòsit que s'ha marcat el nou alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruiz. Dissabte de vesprada rebia la vara de comandament. Ostentar este càrrec ha sigut tot un repte des de ben menut.
23: Jo sóc un xic que ha nascut, ha crescut, ha viscut i coneix la Pobla i és un honor.
24: Tot i no comptar amb arrels polítiques, com assenyala sa iaia Montiel Xelé, esta ciència social sempre l'ha tret.
25: A compte d'agarrar el cromo, m'agarra tota base de politiqueo.
24: Com explica Ruiz, el camí institucional el va començar amb 19 anys. Després va entrar en l'Ajuntament i amb 22 anys va fundar Centrats en la Pobla.
23: Quan vam fundar Centrats en la Pobla, que és el nostre projecte, el que volíem és que fórem un espill dels nostres veïns.
24: Amb un bagatge de 7 anys d'experiència municipal i 26 anys, Jaime Ruiz assumís el càrrec en virtut del pacte de legislatura amb el Partit Popular. Abel Martí, exalcalde de la Pobla de Vallbona.
26: Nosaltres quan començarem ja determinarem que estàvem front a un pacte de 4 anys i en 4 anys tenien totes aquestes condicions i per tant avui no n'hi havia una altra més que complir.
24: Ruiz té per davant 12 mesos per a millorar la qualitat de vida dels poblans i les poblanes.
0: Quan són les 7:45 minuts parlem amb les nostres companyes de les notícies del matí de la televisió d'esta casa per a saber quins temes d'actualitat marcaran avui la jornada i de segur que un d'ells és eixa vaga educativa que arranca tercera setmana.
27: Així és, Salva. Este dilluns, com bé dius, comença marcat per l'inici de la tercera setmana de la vaga educativa i avui estarem en directe a les portes de la Conselleria d'Educació on hi ha convocades noves protestes. Malauradament, una persona ha mort i altres tres han resultat ferides de gravetat en un accident de trànsit a Polop, a la Marina Baixa, i també estarem allà en directe. Avui també, molt pendents de la sentència pel naufragi d'Indonèsia, on recordaran fa uns mesos van morir diversos membres d'una família valenciana. El nostre company Santi Hernández estarà a les portes del jutjat que instruís la causa de la Dana, on avui està previst que declare Amparo Folgado, l'alcaldessa de Torrent. I des de Madrid seguirem de prop el terratrèmol polític que està causant el cas que investiga l'expresident Zapatero. Tot això a partir de les 8:30.
0: Podem canviar a la tele si ens ve de plaer, però també ens podem quedar en la ràdio de seguida. Mirem, gràcies, Helena. Adéu. I efectivament, deia jo que ens podem quedar també en la ràdio. Quins són els temes que estan preparant els companys i companyes de l'Amunt i Avall, que comença d'ací a poc més de 10 minuts. Sergi Alcina, bon dia.
28: Bon dia, Alba. Estava pensant que un dia d'estos també mos quedarem a nosaltres. Som els últims que quedem ja perquè mos pregunten què va passar a tot això. Bueno, això, 7:47. Mm-hmm. I esta setmana intentarem parlar en el nou alcalde de la Pobla de Vallbona, que és un tema jove, molt curiós i mm-hmm. molt jove. De fet, tenen fins i tot un regidor, estava parlant fa un moment en Toni, d'urbanitzacions. És a dir, que és algo digne de mencionar, com l'augment de les ITS, que m'imagine que ho haveu comptat, i mm-hmm. a més afecta molt a les persones molt confiades, les que han dut una vida sexual estable durant molts anys i ara pot canviar la situació per eixa confiança. Després, tendim tots a viure ja en grans nuclis urbans. Ja som... estem cada vegada més aborregats, com aquell que diu. Per tant, el 97,4% de la gent en Espanya o del territori d'Espanya està pràcticament despoblat. Allò de l'Esquirol que podria creuar tota la península sense tocar una terra que no fora de la família Alba, ara no sé si es podria aplicar. I una última coseta. Sabeu que n'hi ha gent que organitza bodes i coses d'estes? Pues ara n'hi ha gent que també organitza divorços. Els Divorce Planner. Divorce Planner. Anem a tindre una d'elles en el programa. Bueno, a banda de l'anunci de la selecció espanyola, que això ja està ahí, que ho donarem en directe.
0: N'estarem pendents també en directe, molt bé. Sí. Doncs tot això a partir de les 8 del matí. D'ací a un moment. Acabem això, nosaltres
28: ja
0: i comenceu vosaltres. Gràcies.
28: Fins ara.
0: No hem preguntat ni a Elena Riego ni a Sergi Olsina si alguna vegada s'han plantejat utilitzar la intel·ligència artificial a l'hora de comprar roba, per exemple, o de canviar-se el pentinat. El 39% dels consumidors responen que sí. La dada es desprèn d'una enquesta de la consultoria Sopra Steria. Els provadors virtuals són l'última aposta de les grans empreses. Com no han marxat, tal vegada Sergi ens pot dir si sí o si no.
28: És que jo tinc molt poca fe en la IA. Elena no ho sé, però jo tinc molt poca fe en la IA.
27: Jo he de dir, de fet, que alguna vegada ja he vist alguna pàgina web que fa això, però encara no ho he provat, de moment.
28: En les ulleres sí que ho he vist i ho he provat, però no quadra per a res.
0: D'això mateixa volem parlar-los. La nostra companya Verònica Marc ha investigat quines són eixes apostes de les grans empreses relacionades amb els provadors virtuals. Ens ho conta.
27: Fer cues per a provar-se una peça de roba ja no és un problema. Gràcies a la IA ho podem fer des de casa a través d'aplicacions. Els comerços i els provadors els tenim en un clic. Susana Lluna és formadora en IA generativa.
1: Lo que quieren es que tú acabes comprando. Si tienes una duda sobre una prenda, pero si te la vieras puesta, probablemente le darías más fácil al clic de comprar, te lo voy a facilitar.
27: Pujar un parell de fotos nostres, seleccionar una peça de roba i en pocs minuts veiem com ens queda, però ens fiaríem del resultat?
3: No li donaria molta fiabilitat.
4: No sé fins a quin punt està perfilat la IA en el 90-60-90 que dien abans.
1: Te va a modelar en el patrón que tiene ya entrenado, que no es diverso, por lo tanto vas a aparecer tú estupendísima. De momento esa inversión que están haciendo debería tener el impacto en la cifra de devolución que debería reducir y sin embargo no está reduciendo porque no está solventado el problema del sesgo.
27: Provar talls de cabells, accessoris o ulleres són altres opcions. Inés García és l'encarregada de General Óptica de Paterna.
1: El patrón que tiene ya entrenado, que no es diverso, por lo tanto vas a aparecer tú estupendísima. De momento esa inversión que están haciendo debería tener el impacto en la cifra de devolución que debería reducir y sin embargo no está reduciendo porque no está solventado el problema del sesgo.
27: Provar talls de cabells.

0: chaqueta y este, aquí, aquí y aquí. Los subo al carro de la compra.
1: Cambis en el consum que arriben a gran velocidad.
2: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
3: Si la teua empresa necesita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
4: Les notícies del matí.
5: Acaba la Lliga en primera divisió i toca posar les qualificacions als nostres equips. Òscar Forés, hola de nou.
6: Hola de nou, Alba. Sí, així és. Donem les qualificacions als nostres. El Villarreal ha fet una temporada en Lliga que frega l'excel·lent. A nit va jugar contra l'Atlètic de Madrid a la Ceràmica, 5-1 per al Submarí amb gols de Parejo, Ayoce per partida doble, Mico Tadze i Pap Gay. Pubill va fer el gol de l'honor per als Matalafers. Escoltem l'entrenador groguet, Marcelino García Toral.
7: Sí, ha sido un partidazo. Creo que se formó un ambiente muy propicio para nosotros. Creo que ha sido un guión perfecto, perfecto. Y bueno, pues mi agradecimiento a todos.
6: Els groguets acaben tercers per darrere dels dos grans. En llocs Champions i tornaran a repetir en la màxima competició continental, però sense Marcelino García Toral i presumiblement amb Íñigo López en la banqueta. El València, més del mateix, insuficient, salvació en la penúltima jornada i en la darrera lluitant per la Conference, des del 2020 sense competir a Europa. Per cert, una de les conseqüències negatives d'esta última jornada és la lesió de Diego López, que es va trencar l'encreuat anterior en el partit que es disputà a Mestalla contra el Barça i que els blanquinegres guanyaren 3-1. L'Asturià estarà de 6 a 9 mesos de baixa. Quant a l'Elx i el Llevant, els dos podrien tindre un notable, perquè l'objectiu de tots dos era la permanència i han complit, patint fins l'últim moment, però es queden en primera divisió. Acaba la Lliga en primera i en juny començarà el Mundial. I avui és un dia marcat en roig de cara a esta cita. A les 12:30, Luis de la Fuente donarà a conèixer la llista dels 26 convocats que competiran en el campionat que es jugarà a Mèxic, el Canadà i els Estats Units. Dels valencians, dos fixes de les convocatòries són Ferran Torres i Alejandro Grimaldo. El jugador de Foios i el lateral esquerre de la Pobla de Vallbona tenen totes les paperetes per anar. I Carlos Espí, el punta del Llevant, ha fet un 2026 espectacular, acabant la Lliga amb 11 gols i veurem si Luis de la Fuente convoca finalment al de Tavernes de la Valldigna. Mentrestant, en segona, el Castelló s'aferra al playoff d'ascens i ja només resta una jornada. Ahir, victòria per la mínima a l'Alcoraz contra l'Osca amb el solitari gol de Camará. Tal i com expressa Pablo Hernández, les opcions estan intactes.
8: Contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
6: Paraules de l'entrenador Orellut. La pròxima jornada també, amb horari unificat, es disputarà diumenge a les 6:30. El Castelló s'enfrontarà a l'Eiber a Castalia i ahir pot certificar la classificació contra els bascos en el play-off d'ascens. Depèn de si mateix. A més, el Deportivo ja és equip de primera i perden la categoria el Saragossa, la Cultural Lleonesa i l'Osca. El Saragossa, per cert, 77 anys després està fora del futbol professional, Alba.
5: I en bàsquet, a nit es va disputar a Atenes la final de l'Eurolliga.
6: Una llàstima que no participara el València Bàsquet, que va caure eliminat divendres en semifinals contra el Real Madrid. En el duel disputat a nit entre Olympiacos i el conjunt de Sergio Scariolo, va acabar amb victòria i títol per als grecs per 92-85.
5: En handbol tenim en el menú un ascens per a un equip valencià.
6: Sí, el de Fertiberia Port de Sagunt, que este passa cada setmana, va guanyar 18-17 a l'Agustinos d'Alacant i estarà la pròxima temporada en la Lliga a Sobal, la màxima categoria nacional de l'handbol masculí. Sergio Mayo, entrenador del Fertiberia, estava satisfet, evidentment, per l'ascens.
9: Podia haver salido cara o cruz, a esto tiene el deporte, no se ha salido cara, y la verdad que estoy encantado. Y poder demostrar que este equipo y este pueblo es de Sobal una vez más, pues bueno, máxima satisfacción.
6: Per cert, Agustinos encara tindrà una altra oportunitat mitjançant la promoció davant de l'antepenúltim classificat de la Sobal.
5: I en atletisme, este passat cap de setmana s'ha disputat a Castelló el Campionat d'Europa de Clubs d'Atletisme.
6: I ha sigut un autèntic èxit, tercer títol de la història per a l'equip Diputació de València. Les valencianes s'han imposat a l'Sporting de Portugal i al Platges de Castelló. En categoria masculina, victòria de l'Sporting i segon lloc per al Platges.
5: Òscar Forés, gràcies.
6: A tu.
5: Adeu.
6: I fins demà.
5: Fins demà. Mira, aquí ya estem en

0: Fogueres, en menys d'un mes comencen les fogueres de Sant Joan i una parada imprescindible per estos dies és visitar l'exposició del Ninot. Ho fem en companyia de Cristina Badal.
1: Com darrere per a les fogueres de Sant Joan, la festa ja calfa motors amb l'exposició del Ninot. 184 ninots entre adults i infantils entren a concurs i per primera vegada els visitants podran emetre el seu vot mitjançant un codi QR.
2: En totes les categories, ho tengo claríssim.
3: Ah, no ho sé.
1: 14 barraques també exposen els seus ninots, però d'estos cap se salvarà de les flames. Les vivendes protegides del residencial Les Naus d'Alacant, la polèmica amb els bombers o Trump no se salven de la sàtira i la crítica.
4: He hecho falta un poquito la crítica. O sea, en total no hay más de 5 críticas en toda la exposición.
5: Tiene que haberse metido más con el bombero, el ayuntamiento, las órdenes de plantar.
1: L'exposició retomenatge a l'artista Juan Alberto Navarro, que va faltar al gener. El 14 de juny sabrem quins són els dos ninots que se salven de les flames la nit de Sant Joan.
0: I anem amb més assumptes. Atenció a este titular. Troben un bust de l'època alt imperial romana a la platja de l'Almadrava d'Alacant. Irma Vijuescas, bon dia, contans.
6: Bon dia, així és, Alba. Falta d'un informe més exhaustiu. Podria ser dels segles 1 o 2 després de Crist i una de les troballes més importants en tota la història a Alacant, d'una escultura romana. Es tracta d'un cap romà de gran qualitat artística i en òptim estat de conservació. La peça mesura 22 centímetres d'alt i 19 d'ample. A priori seria l'escultura d'un cap com les que es col·locaven a les cases patrici romanes. La deessa Venus era considerada en l'imperi la mare del poble romà i representava l'amor, la bellesa i la fertilitat.
0: Parlem de cine i de cine del llegendari. Avui és 25 de maig i és una data marcada al calendari dels admiradors i admiradores d'una gran saga cinematogràfica. La pista ja la tenen. Jordi Fuentes, bon dia.
7: Bon dia, sí, una saga que va marcar història i que està d'aniversari tant ja com avui, de l'any 77, fa 49 anys, es va estrenar als Estats Units una pel·lícula que marcaria un abans i després en el cine. Esta frase en pantalla fa molt, molt de temps, en una galàxia molt, molt llunyana. Amb eixa inoblidable sintonia i la peculiar qualitat de so dels anys 70 s'estrenava l'episodi 4 de Star Wars i a partir d'ahir vindrien moltes altres pel·lícules de ciència-ficció tretes per el gran èxit de la ciència-ficció. Per això, cada 25 de maig se celebra el Dia de l'Orgull Friki. Ara això s'ha universalitzat i inclou fandom de qualsevol altra producció, encara que no siga de ciència-ficció. Star Trek, Stargate, que prepara un gran retorn, Joc de Trons, Stranger Things, qualsevol altra pel·lícula que genere molt d'entusiasme. Així que, feliç dia de l'orgull friki.
0: Gràcies, Jordi. Ja que ens queda un minutet, anem a acabar també amb música de cine. Escoltem la enigmàtica Tubular Bells, perquè avui fa 53 anys del llançament d'este treball de Mike Oldfield. L'emblemàtic disc es va convertir en un èxit mundial després de ser, com recordaran, part de la banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista.

0: Michael Field amb Tubular Bells. Arribem nosaltres ja pràcticament a les 8 del matí, ja sabem que fins a aquesta hora els acompanyem. A partir de les 9 tornem a actualitzar tota la informació en el butlletí horari. Mentrestant, es queden amb els nostres companys de la Munt i Avall, amb Sergi Olsina i la resta de l'equip. Sergi, bon dia de nou.
1: Bon dia, Alba, però tu has vist l'Exorcista?
0: Jo no l'he vista.
1: Entonces t'has perdut una de les grans pel·lícules de por de la història, encara que no
0: per
1: sé què
0: no
1: fa més por.
0: Perquè,
1: però és que es tracta de que te faça poreta. En fi, no sé què fa més por, si la banda sonora, esta banda sonora o la pròpia pel·lícula. Aprofita un dia per a veure-la, encara que siga acompanyada, i tindràs alguna cosa o alguna experiència més que contar.
0: Ho intentaré.
1: Ens vegem en una hora?
0: Ens vegem en una hora, ens sentim, ens escoltem.
1: Fins ara, adeu. Alba. Són les 8 en punt del matí. Orson Welles va ser un director, actor i guionista legendari, famós tant per la seva genialitat cinematogràfica com per la seva aguda i sarcàstica personalitat. Esta és una de les seues frases més memorables. La de director de cinema és l'única professió del món on pots ser un complet incompetent i tindre èxit durant 30 anys sense que ningú ho descobrisca.
2: Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.
1: 25 de maig de 2026. Salutacions, amics i amigues que mos escolteu cada dia, especialment a tots aquells que decidiu matinar amb nosaltres, amb la Ràdio Autonòmica Valenciana. Amb aquestes temperatures que han anat a més, parlarem d'elles estos dies. Avui també comencem este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica, com sempre, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Ya va, la temperatura va subiendo, sí.
4: Primer día de playa, un calor hermoso acá en Valencia.
5: Fa molta basca, ya fa días.
6: It's a little bit hot, but it's not too hot.
7: Estoy asfixiado, casi.
1: L'oratge estable i assolejat ha marcat el cap de setmana en la nostra comunitat autònoma, amb temperatures que han deixat un ambient plenament estiuenc durant les hores centrals d'estos dies. Tot i això, les nits i primeres hores van a continuar durant també estos dies que tenim per davant, amb valors més suaus i habituals de la primavera.
8: Ya tenemos noches tropicales.
9: Abrimos la ventana,
10: le das al aire y lo tienes.
11: Yo ya he quitado sábanas de invierno y de todo.
1: El sol predominava este cap de setmana, com vos diem, i també serà així durant estos dies, encara que poden aparèixer alguns intervals de núvols, als especialment en les vesprades. Estem parlant de temperatures màximes que oscil·laran entre els 26 i els 28 graus al litoral, mentre que a les comarques de prelitoral i de l'interior van a moure's entre 30 i 32 graus. Si eixim de la nostra comunitat autònoma i baixem cap al sud, pues han estat vora els 40 graus ja en llocs molt pareguts a València, però sense costa. Els experts expliquen este ascens de les temperatures per la combinació de diversos factors. D'una banda, una massa d'aire molt càlida procedent del nord d'Àfrica. A més, els dies cada vegada són més llargs i el sol incideix amb més força per l'altura solar pròpia d'estes dates. Tot i això, sumat a l'absència de núvols i de vent i a la presència d'un potent anticicló, s'afavoreix que l'aire es comprimisca i s'escalfi encara més en contacte amb un terra ja calent, un fet que acaba reforçant l'episodi de calor.
12: L'anticicló provoca moviments de subsidència. L'aire es comprimix, per tant, escalfa més i en entrar en contacte amb el terra, que està molt calent, tenim esta retroalimentació de temperatura.
1: Els experts, com el nostre company Lluís Obiols, recomanen extremar la precaució amb la radiació ultraviolada. Aquestos dies, vos ho venim contant dia fa jornades, registra valors molt alts. Molt més que fins i tot en mesos com juliol o agost. La protecció solar és especialment important entre les 12 i les 4 de la vesprada, coincidint amb les hores de màxima irradiació. La previsió apunta, com vos contem i repetim, que l'oratge estable i la calor es mantindran també durant bona part d'esta setmana que avui encetem. Més coses, i això també forma part de l'actualitat, després d'una manifestació multitudinària que va reunir este dissabte al professorat, famílies i alumnat al Cor de València amb una participació de 30.000 persones. Segons la delegació del govern, la comunitat educativa es prepara per afrontar una nova setmana de mobilitzacions, mentre les negociacions continuen encallades. Avui dilluns s'enceta la tercera setmana de vaga indefinida que va començar el passat 11 de maig i que no mostra signes d'esgotament malgrat el pas dels dies. Abril, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Els sindicats han preparat actes per a tota esta setmana, un calendari que continuarà avant si no s'arriba a un acord definitiu amb la Generalitat. Este dilluns es farà una concentració a les 10 del matí a la Conselleria d'Educació, així a València, i també al llarg del matí hi haurà manifestacions en altres principals ciutats valencianes, per exemple, a les 10 i mitja a Elx, amb eixida des de la plaça dels Algeps, a les 11 a Castelló, amb eixida a l'Avinguda de la Mar, i a les 12 a Alacant, amb eixida des de les escales del Jorge Juan. Tant dimarts com dijous es realitzaran actes descentralitzats a les comarques valencianes amb la proposta per part dels sindicats de fer concentracions en actes institucionals o en esdeveniments turístics o de tipologia semblant. També animen a fer accions simbòliques amb taules i cadires al carrer en diferents punts de les localitats.
1: Per tant, les discrepàncies entre l'administració i el sector educacional continuen. L'agència està molt marcada esta setmana. Lucy, bon dia.
0: Bon dia. Dimecres tornarà a celebrar-se una manifestació unitària a València a les 11 del matí, la tercera des que va començar la vaga, després de les d'este dissabte, i les que es va celebrar el passat 15 de maig, que va congregar 35.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. En darrer lloc, divendres, ens faran assemblees als centres educatius per organitzar la continuïtat de la vaga. A més, demanen estar atents per la possible convocatòria de la taula de negociació amb els responsables d'educació per a concretar la pròxima concentració davant de l'edifici de Conselleria al barri de Campanar. Després de quasi dues setmanes de lluita, el sector educatiu continua fent soroll als carrers per a portar avant les seues reivindicacions, que són més recursos, millors infraestructures, menys alumnes per aula, millors sous, menys burocràcia i més garanties per a l'aprenentatge del valencià.
1: Passa per una banda, no ha fet més que començar el dia i n'hi ha tres qüestions que conformen el protagonisme actual del dia. Les últimes revelacions de la UDF apunten a Zapatero i les seues filles com a beneficiaris del cas Plus Ultra. Per tant, els informes policials situen l'expresident al capdavant d'una presumpta xarxa d'influències vinculada al rescat públic de l'aerolínia Abril.
5: Segons els informes policials, la presumpta trama hauria utilitzat societats instrumentals per a canalitzar fons i prestacions de servicis. La UDF sosté que l'empresa What the Fav, administrada per les filles de Zapatero, seria una de les principals beneficiàries econòmiques d'esta estructura gràcies a treballs de maquetació d'informes per a clients vinculats a la mercantil Anàlisi Relevante, controlada per l'amic de Zapatero, Julio Martínez. La policia atribueix a Zapatero una posició directiva dins de l'organització i assenyala Julio Martínez com el seu receptor i executor d'ordres. Entre les proves incorporades al sumari figuren correus electrònics i arxius Excel enviats presumptament per l'expresident amb llistatges de clients i destinataris dels informes d'assessoria. Entre els noms apareixen directius d'empreses com Repsol, Telefònica, Netflix, Huawei o Banco Santander.
1: I l'èbola, continuem parlant d'ell, s'escampa al Congo sense vacuna ni tractament mentre creix l'alarma internacional. De fet, l'organització Mundial de la Salut eleva el risc nacional a molt alt davant d'un brot que ja deixa prop de 180 morts i centenars de casos a la República Democràtica del Congo, Lucy.
0: Sense vacuna ni tractament específic, la detecció precoç continua sent la principal arma per a frenar la variant de l'èbola que afecta la República Democràtica del Congo. El brot ha deixat ja prop de 180 morts, sospites i més de 740 casos en investigació, segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut. Perquè el control siga efectiu, les ONGs insisteixen en la necessitat de reforçar urgentment els centres sanitaris d'un país desbordat per l'allau de malalts i casos sospitosos.
1: Més coses, l'associació Víctimes Adamuz compareix avui dilluns en la Comissió d'Investigació del Senat.
5: Sí, segons ha indicat l'entitat en una nota de premsa, després de diverses sol·licituds cursades, el Senat ha acordat citar al seu president, Mario Samper, que anirà assistit d'Antonio Benítez, soci director del despatx que coordina la defensa de l'associació, per a compareixer en eixa comissió d'investigació que analitza els accidents ferroviaris d'Adamuz. La compareixença, com diem, comença avui a les 10:30 al Senat i es desenvoluparà segons el format de pregunta-resposta. Cada portaveu parlamentari disposarà d'un màxim de 50 minuts per a formular les seues preguntes.
1: I les inversions de la Xina a Europa registren el seu màxim nivell i ho fan des de l'any 2018.
0: I és gràcies a l'aposta pel vehicle elèctric. En concret, les inversions del gegant asiàtic al nostre continent van créixer en 2025 2025 un 67%, fins a aconseguir els 17.800 milions d'euros. Però aquests resultats reflecteixen sobretot projectes ja en marxa o anunciats en exercicis anteriors. En el cas dels nous plans d'inversió, en plantes i equipaments, estos es van situar en 5.200 milions d'euros l'any passat, en 2025, lluny dels 17.900 milions registrats l'any 2023.
1: L'emancipació és cada vegada un repte més gran. Almenys això es desprèn de les dades que evidencien que la independència dels pares cau a mínims històrics. Només el 14,5% dels joves de 16 a 29 anys s'emancipa. De mitjana, els joves espanyols alcen el vol de casa dels pares als 30 anys. I quan ho fan, han de reservar pràcticament tot el sou, és a dir, el 98,7% de la nòmina a pagar el lloguer. Són algunes de les dades que es desprenen de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, referits a l'any passat, 2025, que s'han fet públics precisament este cap de setmana.
9: La vivienda ja no és solo una barrera per a independizarse. Se ha convertido en un mecanismo directo de empobrecimiento juvenil. Emanciparse hoy, en muchos casos, significa empobrecerse. El mercado residencial está deteriorando directamente las condiciones de vida de toda nuestra generación.
1: Esta radiografia evidencia que l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. En la mateixa línia, les dades posen de manifest que el risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la vivenda.
5: Sí, una minva de recursos econòmics motivada principalment pel preu que està assolint el lloguer. El preu mitjà arriba a 1.176 euros mensuals, que equivalen al 98,7% del salari mitjà d'una persona jove, que l'Observatori d'Emancipació fixa en 1.191 euros. En cas que es compartisca pis, el preu del lloguer suposa el 33,6% del sou dels joves, com assenyala aquest estudi. En total, d'acord amb les dades d'aquest observatori, a Espanya hi ha 1.070.119 joves emancipats, quasi 50.000 menys que fa un any. Només un de cada quatre que treballa s'emancipa.
1: Emancipar-se en solitari, una circumstància per la qual opten només el 19% dels joves que viuen fora de la llar familiar, resulta econòmicament inviable per a bona part de la joventut espanyola, inclús si tenen treball. Davant de la situació, l'Observatori destaca l'increment del lloguer per habitacions amb un preu mitjà de 400 euros, un 85,4% des del 2022, ja que és més accessible per als joves que llogar un pis complet.
5: D'altra banda, les dades de l'Observatori posen de manifest que la pujada de salaris dels últims anys és insuficient contra l'increment sostingut del preu de l'habitatge. El preu mitjà d'un habitatge lliure va arribar a 223.000 euros. Això suposa que una persona jove ha de dedicar íntegrament el salari durant 15,6 anys per a poder accedir a una propietat i més de 4 anys per a fer front a l'entrada.
13: Y eso es un riesgo también para la democracia y para el contrato social en el que vivimos, ¿no? Porque esto genera una desafección, porque la política tiene que servir para solucionar los problemas de la gente y las personas jóvenes no sienten que se esté solucionando nuestros problemas. Da igual que lo que estudiemos, en lo que trabajemos, que aunque el salario ha ido creciendo, las condiciones de vida y los costes de vida han ido encareciéndose y por lo tanto ya tener un trabajo no asegura que podamos tener una vivienda digna.
5: En el 2025, l'edat estimada d'emancipació a Espanya era de 30,2 anys, quan es deixa de ser jove, segons subratlla l'Observatori, una xifra superior a la mitjana de la Unió Europea, on l'emancipació se situa 4 anys abans, en els 26,3 anys. Els homes se'n van de la llar familiar en una edat mitjana més tardana, mentre que les dones ho fan apenes un any abans. En els dos casos es manté una tendència a l'alça. L'informe reflecteix, a més, que un nivell educatiu més alt no garanteix més emancipació ni més estabilitat. En canvi, assenyala que la capacitat d'emancipar-se depèn cada vegada més dels recursos econòmics i del suport familiar disponible. Per tant, quedar-se més temps a casa amb els pares es converteix en un avantatge material decisiu per a poder afrontar aquestes entrades hipotecàries, assumir lloguer elevat o sostindre períodes d'inestabilitat econòmica.
1: Canviem de tema, perquè les infeccions de transmissió sexual, avui parlarem d'això, augmenten cada vegada més entre les persones majors de 60 anys.
14: Estamos notando un aumento progresivo en ITS, infecciones de transmisión sexual, en personas mayores de 55-60 años.
1: Els casos s'han triplicat en l'última dècada, segons adverteixen professionals sanitaris i sexòlogues, que alerten d'una baixa percepció del risc i de la falta de campanyes de prevenció dirigides específicament a aquestes edats. Moltes d'elles mantenen relacions sexuals sense preservatiu perquè associen este mètode únicament a evitar embarassos no desitjats.
14: No utilizan el preservativo, por ejemplo, porque en esta franja de edad está ligado a los embarazos no deseados. Las que más detectamos, clamidia, gonococia y sífilis. Pero no debemos olvidar el virus del papiloma, el herpes.
1: És a dir, que arribat a unes edats, la gent es relaxa. Marina, bon dia.
15: Bon dia, sí. Les infeccions més freqüents són la clamídia, la gonocòdia i la sífilis, tot i que els especialistes recorden que també cal prestar atenció al virus del papiloma humà o a l'herpes. L'augment de l'esperança de vida i els canvis socials han afavorit una vida sexual més activa en edats avançades. Natàlia De Anco, sexòloga, apunta que solen ser casos de persones que han estat en parella estable molt de temps i potser no han tingut mai una experiència d'ITS, fet que redueix encara més la percepció de perill.
16: Han estat en parella durant molt de temps i a lo millor no han tingut mai una experiència d'infecció de transmissió sexual. Ara arribem a 60, 65, 70 anys amb molta salut, que això produeix també que en molts casos pues, hi hagi també més interessos sexuals.
15: Professionals insisteixen que la sexualitat no s'ha de demonitzar, però sí abordar-la amb informació i mesures de protecció. Sanitaris i sexòlogues coincideixen que encara persisteixen tabús quan es parla de sexualitat en persones majors, però això reclamen més naturalitat tant en les consultes mèdiques com en les campanyes de prevenció. Segons adverteixen, la major part dels missatges sobre infeccions sexuals continuen enfocats als joves i deixen fora una població que cada vegada presenta més contagis.
1: Parlen de població i de necessitats, un total de 2.000 treballadors. Són els que, segons la informació estreta d'InfoJobs, busca el sector turístic valencià per a afrontar la campanya d'estiu. Entre els perfils més buscats està el de personal de sala, cuina o neteja. La restauració o els hotels són alguns dels negocis que necessiten amb més urgència este tipus de treballadors. Amb l'arribada de la calor, que ja la tenim ací, i va associada amb l'arribada de turistes d'arreu del món a casa nostra.
17: Personal de restauració, tanto camareros, personal de sala como de cocina, luego personal de limpieza y camareras de piso. Llegamos a contratar ahora mismo más de 150 personas durante este periodo.
18: Però majoritàriament el que s'ofereixen són contractes de treball amb només uns mesos de duració, que no tot el món vol.
19: L'hostaleria, històricament, és un sector que ha tingut molta estacionalitat i sempre ha tingut molts problemes per reclutar. Encara costa trobar gent compromesa en les condicions que el sector pot oferir.
18: Per això la millora de les condicions de treball és clau. Un dels exemples que funcionen és el de l'Hotel Olivanova a la ciutat de la Safor, amb una recepció en què hi ha un equip estable de 10 persones durant tot l'any. Només a l'estiu es contracta una persona més de reforç. A més, creix la competència dins i fora del sector en moltes empreses alhora que volen contractar.
17: Hay mucha competencia en cuanto a otras empresas a la hora de poder contratar.
19: El sector industrial está contratando molta mà d'obra, el sector logístico está creciendo de una manera brutal en els darrers anys i el sector retail també està creixent.
18: Caldrà esperar que passi l'estiu per a saber si les 2.000 vacants que té ara el sector turístic s'han pogut cobrir.
1: I la patronal estatal del lloguer de curta estada, Fevitur, amb seu a València, calcula que els perjudicis ocasionats pel registre únic d'arrendaments de curta duració podrien ser de 160 milions d'euros i estudia emprendre accions legals contra l'Estat després que el Tribunal Suprem hagi anul·lat este sistema. La sentència del Suprem considera nul el procediment del registre estatal per a entendre que l'Estat no té competències per a establir una regulació exhaustiva d'un registre nacional que se superposa als autonòmics ja existents per a inscriure habitatges destinats al lloguer turístic.
20: Segons ha informat Fevitur este divendres en un comunicat, la decisió judicial deriva del recurs que la Generalitat va presentar en el seu moment. La patronal sosté que les revocacions, bloquejos i problemes derivats del número de registre estatal han causat un cost mitjà de 33.000 euros per propietari afectat. Entre els perjuïs assenyalats figuren la pèrdua de reserves, despeses addicionals, inseguretat operativa i dificultats per a comercialitzar els allotjaments. Fevitur assegura que no es tracta d'una qüestió teòrica ni d'un simple matís jurídic, sinó d'un impacte directe sobre milers de famílies i empreses que, segons remarquen, complien la normativa autonòmica, però que van veure limitada la seva activitat. A més, considera que el reglament europeu utilitzat com a argument per a impulsar este registre estatal no obligava, en cap cas, a crear un sistema paral·lel a registres autonòmics ni recentralitzar competències.
1: Aprendre un nou idioma sempre és un valor afegit, però si es fa a partir dels 60 anys, els beneficis que ens proporciona són encara majors. Segons Deus Expert, concretes, l'aprenentatge d'altres llengües fa que el cervell es mantinga més actiu i d'esta manera es retarde fins a 5 anys l'aparició de malalties com poden ser la demència o l'Alzheimer.
2: Nos permite envejecer de forma más sana y el aprendizaje es una manera muy sana de conservar nuestro cerebro.
1: Tot perquè parlar altres idiomes quan passem de certa edat és un dels tractaments preventius que ajuden a protegir el deteriorament cognitiu.
15: Un dels programes que obri a les persones majors esta oportunitat està a la Nau Gran de la Universitat de València. Així, els coneixements es transformen en experiències que van més enllà de l'anglès.
2: Simplemente aprender un lenguaje se convierte en algo mucho más extenso.
21: Realmente los hablantes bilingües tienen una capacidad de aumentar la reserva cognitiva respecto a los monolingües.
2: Las cifras de deterioro cognitivo disminuyen como un 10% anualmente.
15: El resultat final parla un idioma universal amb alumnat que destaca les bondats del programa. Podem aprendre un idioma a qualsevol edat.
1: Jaime Ruiz ja és oficialment el nou alcalde de la Pobla de Vallbona. Amb només 26 anys es converteix en l'alcalde més jove d'Espanya d'un municipi de més de 15.000 habitants. Dissabte va ser precisament quan va rebre la vara de comandament.
22: Que veig en un veí més que ara té l'honor de poder treballar per la Pobla. Soc un xic que ha nascut, ha crescut, ha viscut i coneix la Pobla.
1: Tot i que no prové d'una família vinculada a la política, diuen els que el coneixen que des de menut recorden que ja apuntava maneres. De fet, un veí conta que mentre altres xiquets anaven a veure la pilota, ell ja parlava de política.
23: Nosaltres quan començarem ja determinarem que estàvem front a un pacte de 4 anys i en 4 anys tenien totes les condicions i per tant avui no n'hi havia una altra més que complir.
1: Segons relata el mateix Ruiz, la seva afició va néixer de la necessitat d'estar informat i pendent de l'actualitat. El seu camí institucional va començar molt prompte. Amb només 19 anys ja es va presentar a l'alcaldia i amb 22 va fundar centrals en la Pobla, convertint-se en un dels polítics més joves d'Espanya a crear una agrupació municipal. El nou alcalde assegura que el projecte naixia amb la voluntat de ser un espill dels veïns. Ara, després de 7 anys d'experiència municipal, assumeix l'alcaldia en virtut del pacte de govern amb el Partit Popular. De fet, l'exalcalde Abel Martí, com acabem d'escoltar, recorda que el relleu estava pactat des de l'inici de la legislatura i que tocava complir. Al carrer, molts veïns destaquen precisament, com us diem, també la joventut del nou alcalde. Alguns consideren que és un símbol de renovació i d'empremta per al municipi. I ell afronta ara el repte de governar durant els pròxims 12 mesos amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels poblans i les poblanes. Però també parlem de Juan Emilio, un veí de Segorbe que ha pogut complir un desig que feia temps que tenia pendent. Banyar-se en una piscina natural, que és la Fuente de los Baños de Montanejos. Amb l'ajuda dels monitors i gràcies a les noves cadires amfíbies incorporades del municipi, assegura que després dels primers dubtes ha acabat disfrutant de l'experiència.
24: Jo soy una persona que no quería venir y es la que más estoy disfrutando.
20: Les noves cadires, junt amb passarel·les i crosses adaptades, s'han estrenat amb pacients amb dany cerebral en la comarca de l'Alt Palància a Millars. Des de la Fundació Turisme de Montanejos expliquen que es tracta d'un pas més cap a l'accessibilitat i la inclusió d'un dels espais naturals més visitats de l'interior de Castelló.
25: Un paso más de la Fuente de los Baños hacia la accesibilidad y hacia la inclusión, porque lo que queremos es que venga todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutar de nuestras aguas.
20: Les aigües termals reconegudes amb bandera blava suposen també un estímul terapèutic per a moltes persones amb mobilitat reduïda. Els especialistes expliquen que per a alguns usuaris significa recuperar experiències que abans eren inaccessibles.
26: Justo la mujer que nos ha acompañado ahora nos ha dicho que llevaba años sin verlo poder entrar aquí, que al final que puedan recuperar un poco ese terreno perdido.
27: Van a haber señales de Braille, va a haber señales auditivas, todo el paseo va a estar habilitado para que pueda venir gente con discapacidad.
20: Amb esta iniciativa, Montanejo reforça la seva oferta turística accessible i continua avançant cap a un model més inclusiu.
1: I és que el paratge natural de la Fuente de los Baños és el principal reclam turístic de Montanejos a l'Alt Millars, com us diem. La Fuente de los Baños de Montanejos, a més, compta amb bandera blava des de l'any 2025. El paratge fluvial va aconseguir este prestigiós distintiu internacional per primera vegada ara fa un any, convertint-se en una fita històrica en ser una de les poques platges continentals d'interior a rebre la Espanya. Va ser un reconeixement històric atorgat per l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, convertint-se en la primera platja continental d'interior a rebre este distintiu a tota la província de Castelló. Esta font naix amb l'aigua termal de Montanejos, una aigua amb propietats mineromedicinals que està a 25 graus tot l'any, que és bona per a la pell i també per a l'aparell digestiu. Els últims anys, una mitjana de 160.000 turistes visiten esta zona al pas per Montanejos, un lloc també ple de camins per a fer senderisme amb diferents nivells de dificultat i també per a practicar cicloturisme. Sí. I així sonava dissabte al matí el toc manual de campanes d'Albaida, una tradició que es manté viva des de fa més de 800 anys i que forma part del patrimoni immaterial de la humanitat des de fa 4 anys. Els campaners anunciaven la vespre de Pentecosta amb el repic Pentecostès, una composició musical de l'albaidí Javier Forner.
3: El repic d'avui és una composició musical feta pel compositor albaidí Javier Forner i és el repic de Pentecostès.
20: Els representants de la colla asseguren que el relleu generacional està garantit i que cada vegada hi ha més interès per aprendre este ofici tradicional.
4: La colla de campaners d'Albaida el que pretén és que, si ja s'ha aconseguit aquest relleu generacional, que en el salt. Fer repics musicals amb diverses campanes o inclús amb un teclat. Així, en l'escola de campaners sí que podem tocar-les, podem jugar en elles.
3: Queden impressionats tots. Ningú queda indiferent després d'una visita amb revolteig.
20: Albaida, ser campaner és motiu d'orgull. Per això compten amb una escola de perfeccionament on grans i menuts aprenen les tècniques manuals dels tocs tradicionals. Els visitants també poden acostar-se a aquesta tradició a través de visites guiades gratuïtes que es fan dissabtes i diumenges i que inclouen fins i tot un volteig de campanes en directe.
1: I tot de que ens ha impressionat el toc de les campanes, ja que tindrem en compte que eixe toc manual de campanes ja és patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Des de 2022, la UNESCO així ho va determinar en una reunió a Rabat, al Marroc. En el cas del toc manual de campanes, la tradició valenciana anava en una candidatura conjunta compartida amb altres territoris espanyols. De fet, les campanes d'Albaida van ser les primeres en tocar i celebrar esta declaració perquè són de les que encara toquen tots els dies, com vos contem.
6: Tots els dies toque els toc manuals. A les 7:30 del matí l'alba, de migdia l'Àngelus i l'Ave Maries, de vesprà toque el rosari, toque a missa i per la nit toque els ànimes.
1: Un paisatge sonor de pobles i ciutats que ens arrela el territori i que s'ha transmès durant segles.
7: És una afició que tenim molt arraigada des de fa uns anys. Podem posar en valor tota la feina que feren els campaners en el seu moment, quan les campanes no estaven electrificades.
1: Fent un poquet d'història i sense anar a Montalbaida, allí, després de la conquesta de Jaume I, començaren a tocar les campanes. És un patrimoni que es manté intacte des de fa ja 8 segles, ja que les campanes es toquen a mà de forma diària i ininterrompuda des del segle XVIII.
8: Aquí està Dios. Aquí. Y entonces no os dejará nunca.
10: ¡Tuqueta! Señora.
11: Son pecados.
8: Más oscuro.
11: ¿De verdad pensas que irás al infierno? ¿Me esperas quemarme?
1: Ja queda poc per a veure Cel meu, infern teu, als cines. Es tracta del nou projecte del director benidormer Alberto Evangelio, un drama romàntic en què participa esta casa, a punt, i que explica la relació amorosa de dos dones en l'Espanya dels anys 60 i 70.
18: En el que comença amb amistat acaba despertant la flama de la passió amorosa entre les dues dones.
12: Es una historia que me cautivó desde el principio porque es una historia de amor imposible entre dos mujeres en la época de la dictadura. Lleva mucho tiempo sin verse y Adela vuelve a casa de Victoria para trabajar para la señora. Y se enfrentan a la sociedad de la época, a la iglesia. Me interesaba muchísimo el mundo eclesiástico a nivel de atmósfera, a nivel de opresión.
18: A través d'esta relació es fa un retrat de la societat de l'època. La pel·lícula ja ha aconseguit el reconeixement en diversos festivals, entre ells el Premi del Públic en el Marere Film Festival i el Premi Lola Gaos al millor actor de repartiment per a Víctor Palmero.
28: Crec que Victoria sense Adela no seria Victoria i és una dona molt passional per a la seva època, molt hecha pa'lante. Ella ho té clar que hi ha una altra manera de fer les coses.
18: Dijous passat es va fer la preestrena als Cines Lis, ací a València, però per a poder veure la pel·lícula als cinemes haurem d'esperar fins al pròxim 5 de juny. El director espera que els qui la vegen isquen amb una bona sensació i que s'emporten alguna cosa en què pensar a casa. Per cert, també rodarà aquest estiu la tercera pel·lícula que porta com a títol Selectivitat, també amb la participació d'esta casa.
1: I el compte enrere per a les fogueres de Sant Joan ja es nota també als tallers d'indumentària d'Alacant, on modistes i artesans s'ultimen els vestits de les vellers i les dames. A només 3 setmanes de l'inici de les fogueres 2026, el treball s'intensifica per a tindre a punt unes peces que combinen tradició i innovació. David, bon dia.
0: Bon dia. Els indumentaristes reconeixen que viuen dies de molta intensitat i de feina sense descans.
5: Estem que el taller està calent.
9: Tot l'equip treballant a contrarreloj, a un tiempo récord. Es una indumentaria tradicional y innovar lo justo. Lo que hemos innovado un poco es en el tema del diseño. Hemos elegido unos tejidos diferentes, hemos utilizado técnicas de Richelieu.
5: Los colores que porten les vellers y les dames, a l'any següent sí que es nota com una miqueta més de volum d'aquests colors.
0: Tot i el ritme accelerat, els artesans mantenen el respecte per l'indumentària tradicional a la cantina, introduint només canvis subtils. Enguany s'ha apostat per teixits diferents i tècniques com el Richelieu o els brodats amb cordó, amb una clara voluntat de renovar sense trencar amb l'essència.
9: L'azur Alicante, rojo Valentino.
5: El blau, el lambro, per exemple, este tono en blau fosc. El blanc.
9: El color de l'espolín sempre marca un poquito lo que es la tendencia. Y luego sí que es verdad que marca mucho la mantilla. Es un guipur, va todo bordado a recorte, unido con un cordón, con sus bodoques.
0: Pel que fa a les tendències, destaquen els colors porpra per a la vellia del foc adulta i el rosa Palermo per a la infantil, mentre que tons clàssics com el blau Alacant, el roig o el blanc continuen presents. Els professionals coincideixen que els espolins, les mantellines i els detalls artesanals continuen marcant la línia estètica d'una festa que ja es prepara per a lluir amb llum pròpia.
1: I anem ara a veure què ens porten les diferents portades dels diaris, tant de la Comunitat Valenciana com nacionals. I comencem, Abril?
20: Sí, comencem amb el Levante, que obri amb la imatge de la manifestació d'educació d'este cap de setmana i titula Paràlisi en educació. Respecte al cas Plus Ultra, Levante titula La trama de Zapatero va operar en Illes Verges per a un banc que depenia de Delcy Rodríguez.
18: Pel que fa a les províncies, porta en portada la imatge de l'expresident de la Generalitat Valenciana, de Joan Lerma, una fotografia feta a l'Albufera. D'eixa entrevista destaquen el següent titular: l'Albufera requereix un esforç major. També en portada d'este diari, la vaga amenaça l'avaluació, les notes i els bancs de llibres.
20: En clau nacional, el País titula Trump avança en la negociació amb l'Iran per a reobrir Hormuz i, com no, també fa referència al cas Plus Ultra, la investigació del cas Plus Ultra, la pista del petroli que conduís a dos germans de Venezuela.
18: El diari El Mundo destaca que Zapatero va reclutar el cap econòmic de Moncloa com a ponent per a clients i també que el PNB sentencia a Sánchez i explorarà la seva debilitat.
20: I en la mateixa línia titula avui ABC, la CEPI va destruir documents de Plus Ultra a l'inici de la investigació i el PNB considera irresponsable que Sánchez pretenga culminar la legislatura.
18: I per últim, La Razón fa referència també a que el PNB veu responsable que Sánchez seguisca i li exigís eleccions enguany.
1: Pel que fa a les qüestions que ens envolten, també en matèria mediambiental, tenim que parlar d'aigua, no, Marina?
13: Efectivament, perquè la Reserva Hídrica Espanyola assolia la setmana passada el 84,2% de la seva capacitat i se situa molt per damunt dels nivells dels últims anys, consolidant així l'efecte positiu de les pluges acumulades durant els últims mesos. Si se compara amb l'any anterior, l'increment supera els 17 punts percentuals i respecte a 2023, més encara, donat que molts embassaments arribaren a situar-se fins i tot per baix del 50% de la seva capacitat. Els embassaments espanyols acumulen una xifra superior als 47.000 hectòmetres cúbics d'aigua i mostren una recuperació molt significativa, especialment en les zones de l'arc mediterrani i del sud peninsular. El comportament de les precipitacions durant la primavera ha sigut determinant per a aquesta recuperació, permetent així incrementar les aportacions als embassaments i millorar les perspectives hidrològiques de cara a l'estiu. Tot i això, no podem oblidar que els episodis de sequera continuaran tornant a formar part de l'escenari climàtic mediterrani, pel que es considera prioritari reforçar la gestió eficient de l'aigua i garantir recursos suficients per a l'agricultura.
14: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Pel que fa al trànsit, en quant a les carreteres, una persona ha mort i altres tres han resultat ferides en un accident a la CB70 a Polop. El vehicle en el que viatjaven va caure per un bancal. A València, la major densitat de trànsit la trobem al riu i les entrades de la pista de Sinya i l'autovia de Torrent. També al bypass, cap a Bétera, cap a Alacant i Paterna, en sentit Castelló, hi ha certes complicacions. I com no pot ser d'altra forma, també ens referim a l'oratge, perquè Encara que ens avancem una miqueta, lluny d'allunyar, la calor s'incrementa a partir de mitjan setmana. Per i ser, Antonio Sánchez, bon dia.
2: Bon dia, Sergi. Efectivament, les temperatures, si este cap de setmana ja han sigut altes, això no ha fet més que començar, perquè encara ve a pitjor, la veritat.
1: Me ho dius en una careta de resignació, que no sí. Te la lleva ningú. No portes tu bé el calor, tampoc, no?
2: No estic portant tan malament. A mi m'agrada més el calor que el fred, en general, sí. Però sí que estic patint un poquet este començament d'estiu, podríem dir.
1: Sí.
2: A veure què passa. Sí, és que sembla, a mi és que, com meteoròleg, em sobten un poquet aquestes temperatures tan altes ja tan a principi de l'estiu, és a dir, tan a finals de primavera, que encara no acabem l'estiu.
1: Sobretot perquè la predicció ve a ser una miqueta més avorrida i més monòtona a partir d'ara, si només parlem de calor i altes temperatures, clar.
2: També, ens avorrirem moltíssim, però... sobretot això, que tindre més calor del normal són males notícies per a tot el món i sobretot per a la mar, que pot calfar-se moltíssim en els pròxims dies, que ja s'està anant un poc més càlida, ara mateix estan en uns 21-22 graus, però anem a parlar de les temperatures. Este matí, Sergi, el termòmetre s'ha quedat entre els 16-18 graus a les capitals, en alguns barris sí que no han baixat els 19, però encara estem amb valors un poc més baixos pel que fa al matí, sobretot cap a baix i fundada des de l'interior, on els termòmetres han baixat als 7-9 graus. En altres punts, com hem tingut inversions tèrmiques, com per exemple localitats com Ares del Maestrat o Vista Vella, però també en altres com Tàrbena, no? a la Marina Baixa, el termòmetre no ha baixat dels 18. Així que aquestes diferències cap a l'interior. Volem com de vesprada, avui de fet, baixa un poquet la temperatura respecte a ahir, que és una boníssima notícia.
1: Home, bé està almenys alleugerar una miqueta la motxilla de les temperatures.
2: Sí, almenys que siga este principi de setmana, perquè després el que vindrà, ja ho has dit, i ja veurem que serà molta calor. Així que avui, ara per ara, l'efecte del vent de llevant sí que es deixarà el valor en el termòmetre per sota dels 30 graus la major part del territori. Només arribarem als 30 al Racó Ademús, a alguns punts dels Serrans, al Camp de Túria, la Ribera Alta, la Costera i ja cap a la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida i Baix Segura, Baix Vinalopó. Per la resta estarem entre els 25 i els 30 graus. Així que no són temperatures tan altes, però veurem com això canviarà, com has dit, a partir de dimecres i ja tindrem màximes que divendres i dissabte fregaran els 30 graus en les comarques on més puig el termòmetre sempre, no? Però ja estarem això, també en el nostre territori a prop dels 40 graus, així que això és perillós.
1: Demà, si vols, cap al migdia o una miqueta més tard, ampliem totes aquestes coses, analitzem el perquè i tot i que siguen les conseqüències que ens porten esta onada de calor. Antonio, que tingues un bon dia.
2: Igualment, Sergi.
1: Fins ara són les 8:36, això és A Punt Ràdio.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
16: De tu a tu.
17: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
19: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
21: L'esport que realment t'apassiona.
22: Humo, duro, humo, duro.
23: Aleluya, aleluya, empatolet, empatolet.
21: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: A aquestes hores també prestem atenció al sector turístic valencià, que afronta una nova campanya d'estiu i, pel que sembla, com vos contàvem, amb bones previsions tant d'ocupació com d'arribada de visitants, però amb un assumpte que cada vegada preocupa més a les empreses: la falta de personal per a fer front a tot el que arriba. Passen la majoria dels sectors, sobretot manuals, però per les temporades que anem a desencadenar ara, també en el sector turístic. Si parlem de dades, segons el grup Adecco, a la Comunitat Valenciana es necessiten més de 2.000 treballadors per a cobrir vacants relacionades sobretot amb l'hostaleria, hotels i restauració. Estem parlant de cambrers, cuiners, personal de neteja o recepció, que són alguns dels perfils més buscats en un moment en què el sector assegura que costa trobar candidats. Anem a veure si podem esbrinar una miqueta més què és el que està passant i el per què, i el que es converteix en tota una realitat al mercat laboral pel que fa als reptes que afronta el turisme este estiu. I per això ens acompanya Víctor Tatay, que és director regional del grup Adecco a la Comunitat Valenciana i Balears. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem?
0: Encantats de saludar-te i de donar difusió a això que ve a ser pràcticament una necessitat, perquè el sector turístic valencià, com estem dient, està a la recerca de més de 2.000 treballadors per a aquest estiu. No sé si és una situació puntual o ja s'ha convertit en un problema estructural, en una tònica habitual quan venen els episodis, diguem, vacacionals.
1: Pues mira, jo te diria que el que veiem en el grup Adecco que no és una situació puntual. Ja portem diversos anys observant una dificultat cada vegada més creixent per trobar professionals en determinats llocs vinculats a l'hostaleria i al turisme. La demanda creix, especialment en temporada alta, però ja saben que venim des de Setmana Santa, on el nombre de treballadors ja s'ha incrementat de manera important, però el desajust entre necessitats de l'empresa i la disponibilitat de talento s'ha convertit en una qüestió estructural. Podríem dir que el turisme creix, però l'oferta de professionals no ho fa al mateix ritme.
0: Jo n'he mencionat alguns d'ells, però desmenuçant una miqueta més tota aquesta situació, quins són ara mateixa els perfils més difícils de cobrir dins del sector turístic i hostaler? Perquè n'hi haurà, m'imagino, una demanda bàsica, però també n'hi haurà una demanda de perfils que encara costen més, si cap, d'aconseguir.
1: Absolutament. Pues mira, cambrers o cambrera de sala, el cuiner, la cuinera, els ajudants de cuina, el personal de pisos i neteja, recepcionistes, recepcionistes en idiomes, responsables d'equip, tot el que siga gent que tinga algo d'experiència. Són jocs essencials per al funcionament dels establiments i que requereixin una combinació de capacitacions tècniques, experiència i també, important, disponibilitat en moments de màxima activitat.
0: Vaig a fer-te una pregunta directa, perquè igual que ho reflexionava jo, la gent de l'equip, pot estar reflexionant tota la gent del carrer. Avui en dia, el nostre país, però també la nostra comunitat autònoma, estem en la situació d'esplendor turístic perquè ho hem treballat durant moltíssims anys. Hi ha hagut gent que estava ahí fent totes aquestes funcions. Per tant, si ara hi ha tanta oferta de faena, per què costa tant trobar personal?
1: Pues hi ha diversos factors. D'una banda, n'hi ha que tindre en compte que l'atur general ha baixat de manera important a la nostra comunitat i a tota Espanya. Això vol dir que n'hi ha més competència per al talento, i això és una realitat. I d'altra banda, molt important i que té molta rellevància per al sector turístic i hostaleria, és que les expectatives dels candidats, dels treballadors, han canviat. Se valora més la conciliació, se valora la estabilitat, se valora les oportunitats de desenvolupament, i això és important, i n'hi ha que tindre en compte que n'hi ha molts professionals que s'estan fent grans i no n'hi ha un relleu generacional en alguns oficis. Per tant, suposa menor disponibilitat i experiències, i més difícil treballar gent amb experiència.
0: És una situació que
1: dir que són les tres qüestions.
0: Claro, i a més un poquet, com es diu en castellà, la pescadilla que se muerde la cola, no? En alguns casos.
1: Absolutament.
0: Fins a quin punt les condicions laborals, els horaris salarials o també de conciliació expliquen esta falta de candidats? Perquè deu de ser una altra de les qüestions o una altra de les aristes, no?, que és precís llimar una miqueta en tot això.
1: Pues n'hi ha diversos aspectes, però està clar que tenen un pes molt important. Els professionals valoren cada vegada més aspectes com la flexibilitat horària, la previsibilitat dels torns, la conciliació, el poder créixer professionalment a l'empresa. Tenint en compte que el salari continua sent un element clau, però ja no és l'únic factor determinant. Les empreses que estan fent-ho millor, estan aconseguint atraure el millor talento, són aquelles empreses que tenen una proposta de valor al treballador més completa i més eficaç.
0: Potser també aquells que mos escolten estiguen pensant, una part, vull dir, ens hem tornat molt senyorets, perquè sobretot els joves, podríem dir, han perdut interès per treballar en l'hostaleria, o pregunte, simplement busquen unes altres condicions. Per a un, diguem, sector, és innegable, tan esclavitzat com este, sobretot en èpoques puntuals com la que anem ara a afrontar.
1: A veure, està clar que potser en la gent jove n'hi ha una mancança de determinats aspectes que en generacions anteriors no, pues, com la meua o com la d'altres, teníem. Però no diria que s'ha perdut l'interès. Jo crec que el que observem des del grup ADECO és que els joves tenen unes expectatives diferents respecte al treball. Busquen aprendre, busquen créixer professionalment, busquen poder compatibilitzar la seva vida laboral amb la personal. I quan una empresa ofereix formació, ofereix possibilitats de promoció, ofereix bones condicions, tens un bon jefe i treballes en un sector atractiu, com pot ser el sector turístic i hostaleria, se pot trobar talento, però jo crec que són les empreses i en general la societat on tenim que continuar avançant en millorar les condicions i, ojo, tindré pues, moltes ganes de treballar, com han fet tota la vida.
0: Pues mira, ja que estàs dient això, esta qüestió em du a referir-me a les persones de certa edat que tenen més complicat poder trobar treball. Sobretot aquelles que s'han dedicat tota la vida a l'hostaleria i que, lluny d'estar formats acadèmicament, són professionals de primera, com, per exemple, els cambrers, que mos han atès tota la vida, els cuiners, etcètera, etcètera. Què està passant? Per què no es té, a lo millor, en compte tant aquests perfils d'edat, tot i que en responsabilitaven per damunt d'altres, diguem, trams?
1: A veure, jo crec que l'hostaleria avui està buscant talento en qualsevol franja d'edat. Jo crec que les empreses o la societat ja han superat pues aquests sesgos de l'edat i també, no sé si per convicció o per necessitat, perquè tu ara no trobes perfils pràcticament capacitats en ningú sector professional. No és només l'hostaleria el sector que creix, és el turisme en general, però és la logística, és el comerç, la indústria està creixent. Jo crec que socialment ja s'ha entès que el talent ha de ser diverso. Diverso és gènere, edat, cultura, religió, inclinació sexual, té igual, no? I que aquella empresa que siga a ser capaç d'integrar talent diverso serà més competitiva i ho farà millor. I jo crec que les empreses ja ho tenen ben après.
0: N'hi ha una altra cosa que no m'ha passat desapercebuda quan l'has mencionat, el tema salarial. En quin punt podem situar esta qüestió?
1: Pues home, el salari més en treballs estacionals o d'això que estem parlant ara, on de l'hostaleria, és fonamental. Però sí que és de veres que el sector turístic, el conveni d'hostaleria de València, de Castelló, d'Alacant, o determinats convenis que marquen les referències salarials, són salaris molt competitius i que si adherixes al salari els torns del cap de setmana o les hores que se fan fora de l'horari habitual, pues més de nit, pues el salari pot estar un 10, un 15, un 20% per dalt del salari industrial. O sea, que jo crec que és una qüestió més de condicions de treball i d'expectatives que de problemes salarials. El salari està, jo diria, que molt ben retribuït en comparació amb els convenis més grans que trobem a la Comunitat Valenciana.
0: La qual cosa em porta a preguntar-te només unes quantes qüestions que em queden. El turisme està competint ara amb altres sectors com la logística o el comerç, sobretot per a captar treballadors?
1: Sí, sí, sí. El mercat està molt competit. N'hi ha que tindre en compte que el sector turístic o les persones, aquestes que parlaves a l'inici de la notícia, que venen a la Comunitat Valenciana, també van al supermercat, també demanen productes o serveis online, també fan turisme d'altres tipus. I no només creix el que passa en l'establiment hoteler, sinó que està creixent tot el que passa a la Comunitat Valenciana. Entonces, la indústria creix, la logística creix amb molta força i el sector comerç està creixent també amb molta, molta, molta força, perquè cobrir les vacants a molts dels sectors ja és un problema i, clar, quan el talento o el mercat de candidats és escasso, pues tens que competir per aquestes persones a veure qui les capta.
0: Clar. El món avança i tots amb ell. T'ho pregunto això perquè m'agradaria saber si les empreses turístiques, que van molt al capdavant en aquest tipus d'innovacions, estan adaptant-se al nou mercat laboral o encara els costa entendre què és realment el que demanen els treballadors i els clients.
1: A veure, la necessitat és tan gran que cada vegada hi ha més consciència, però el procés d'adaptació diria que és desigual. És molt desigual també depenent del tamany de l'empresa, de l'activitat de l'empresa, de quin tipus de microactivitat facis en el sector turístic hosteler, però podria dir en general, i jo crec que la patronal també ha fet molt bona feina, que moltes empreses ja han incorporat millores en l'organització, en la formació, en millorar l'experiència de l'empleat, en millorar els turnos, en millorar les condicions laborals, en que el treball sea pues lo més agradable possible, en el millor ambient de treball possible, i això és una realitat. Encara hi ha marge de millora, el mercat laboral ha canviat i avui les empreses han de treballar també la seva imatge ocupadora i escoltar activament les necessitats dels professionals, perquè si no, ningú triarà treballar a la teva empresa. I això és una realitat que ja passa.
0: Ara, jo faig algunes preguntes sense ningú ànim capciós. No sé si aquesta falta de personal pot acabar afectant la qualitat del servici o l'activitat turística en temporades altes com la d'aquest estiu.
1: Pues mira, el que veiem en el grup Adecco és que els nostres clients sí que estan preocupats, perquè si les vacantes no se cobreixen a temps, pues es genera una major càrrega de treball en els equips actuals i és difícil mantenir l'estàndard de qualitat que molts establiments 4 estrelles, 5 estrelles o qualsevol tipus d'establiment vol tindre en els clients. Ara bé, les empreses estan planificant les contractacions cada vegada més antelació que en anys anteriors. Estan fent un esforç més important, si cal, per adaptar-se i anticipar-se. L'objectiu de qualsevol companyia és garantir que l'experiència del visitant continuï sent excel·lent, perquè vivim de que l'any que ve esta gent torne. Si no mos visita, pues tindrem un problema.
0: Veurem com està la cosa. Al final, no sé, què recomanes a una persona que està buscant feina de cara a la campanya d'estiu? Quins perfils tenen més oportunitats? Perquè en base al que estem veient, la finalitat d'esta conversa que estem mantenint tu i jo no només és donar a conèixer el que succeeix, sinó també difondre esta necessitat i que aquelles persones que mos escolten puguen tindre una opció per a accedir a treballar a qualsevol dels llocs que estan demandant-se.
1: Pues mira, lo primer que diria és que vinguin a voluntar-se a Adecco, no? Que podem oferir ofertes de treball a qualsevol sector d'activitat o empreses com la nostra. Però li recomanaria que inicie la recerca lo més pront millor, que actualitzi el seu currículum, que destaque quines són les competències que per a aquesta persona són més rellevants. Molt important és l'atenció al client, els idiomes o la capacitat de treball en equip. Diria que són tres competències molt demandades en aquesta època, que qualsevol client, qualsevol empresa està buscant. Hi ha moltes oportunitats en hostaleria, en restauració, en hotels, en animació turística, en tareas de recepció, en tareas de neteja, si tens un perfil menys qualificat. Aquesta persona són més rellevants. Molt important és l'atenció al client, els idiomes o la capacitat de treball en equip. Diria que són tres competències molt demandades en aquesta època, que qualsevol client o qualsevol empresa està buscant. Hi ha moltes oportunitats en hostaleria, en restauració, en hotels...

0: convertir-se en una oportunitat de treball estable. Així que ànimo i a per ello.
1: Només una última coseta, mirant cap al futur, que hauria de canviar per a que el sector turístic deixi de tindre problemes per a trobar treballadors i enfrontar-nos a titulars com el que hem donat avui?
0: Pues mira, diria que té que millorar l'atractiu del sector mitjançant condicions salarials, condicions de treball, no salarials, perquè la gent no busca només salari. Condicions de treball competitives i oportunitat de desenvolupament professional. Per altra banda, jo crec que és fonamental i marcaria la diferència al nostre sector és reforçar la formació i l'orientació cap als perfils que demanda el mercat. I per últim, jo crec que és molt, molt important potenciar la col·laboració entre empreses, centres formatius, l'administració, al remat, incentivar la col·laboració público-privada per generar més talent especialitzat. El sector turístic és un sector estratègic, necessita continuar sent atractiu i el repte, com a conclusió, te diria que no és només trobar treballadors per a aquest estiu, sinó aconseguir que el turisme sigui percebut com una opció professional atractiva, un futur, amb possibilitats de creixement i que les empreses que ho entenguen seran les que millor competiran pel talent en els pròxims anys.
1: Pues Víctor Tatay, director regional del grup ADECO a la Comunitat Valenciana i Balears, moltes gràcies per haver-nos atès i haver compartit amb nosaltres totes aquestes realitats que s'han de cobrir i, bueno, s'han de paliar en la mesura del possible, tant per part del sector turístic com per aquells que necessiten o busquen treball. Que tingués una bona setmana.
0: Molt bé, moltes gràcies, igualment. Bon dia.
1: Adéu, bon dia. Són les 8:52. Adéu.

0: I per què no donar-hi ese marge de temps que també necessiten els nostres companys que es dediquen a les publicacions locals i comarcals, tant impreses com en digital, per a donar-nos a conèixer totes aquelles qüestions que duen en les seues portades i que també conformen l'actualitat diària dels pobles i les comarques. Anem a veure què mos conta Marta Collado des del periòdico d'aquí. Marta, bon dia.
1: Bon dia, obrim amb successos. Comença este dilluns el judici contra dos homes i una dona acusats de matar a un conegut el 20 de març del 2024 al seu domicili de Manises. La fiscalia apunta a un mòbil econòmic en conèixer els acusats, que la víctima tenia 126.000 euros als seus comptes bancaris. Ara un tribunal popular haurà de determinar si existia un pla previ i si després dels colps i les patades els acusats abandonaren a la víctima. Canviem de registre i ens anem fins a la Pobla de Vallbona. Este municipi de Camp de Turià ja té nou alcalde després que Jaime Ruix hagi pres el relleu d'Abel Martí. Ruix, que amb només 26 anys s'ha convertit en l'alcalde més jove d'Espanya, assumeix el càrrec en compliment del pacte de govern entre PP, Centratge en la Pobla i CUPO. També en política, crisi a Castellonet de la Conquesta, el poble més menut de la Safor. Juan Espinosa, que ostentava l'alcaldia des de les eleccions de 2023, va formalitzar la seva dimissió de forma inesperada el passat dijous durant un plenari extraordinari marcat per l'atenció. El projecte d'una empresa belga per edificar un hotel al municipi ha sigut el detonant de la fractura tant en la població com en la corporació local, que ara enfronta un escenari d'incertesa. Costura, tradició i artesania es donaran la mà al Port de Sagunt en una exposició benèfica a favor d'ADACAM, l'associació dedicada al dany cerebral adquirit al Camp de Morvedre. Serà este dimarts 26 de maig al Centre Cívic del Port de Sagunt. I acabem parlant de Picassent, que ha rebut un Premi Nacional per la seva campanya contra la violència masclista. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri d'Igualtat reconeixen la iniciativa local El consum de prostitució és violència. Fins ací el resum d'avui. Recorden que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, en el periodicodeaquí.com.
0: Això per una banda, per l'altra, per què no anar cap al nord de la província de Castelló i també de la Comunitat Valenciana, pràcticament a l'extrem, per a visitar Vinaròs, Vinaròs News, i saludar a Emili Fonollosa. Emili, bon dia.
2: Bon dia des de Vinaròs News. Us oferim els titulars de les informacions i reportatges de més recent incorporació, com que Sant Mateu encara la recta final de la recuperació de l'antic convent dels dominics. Per altra banda, famílies i professorat es van concentrar ahir a la tarda a Benicarló en defensa de l'educació pública de qualitat i en valencià. La comparsa més veterana del Carnaval de Vinaròs, La Colla, ahir a la tarda també, presentà ja les seues reines i la disfressa per al Carnaval 2027. La coral del Col·legi Assumpció de Vinaròs ha celebrat aquest cap de setmana el 25è aniversari.

0: dos autònoms del Baix Maestrat i València volen competir des de la costa amb els gegants de Madrid i Barcelona. És un reportatge que us oferim amb extensió de text i fotografies. També informem que la clínica Montleón de Vinaròs ha estrenat noves instal·lacions. Pel que fa a articles d'història, tenim el novè capítol de la Segona República Vinaròs de la secció de construcció social de Ramon Puig. Es titula La Proclamació Vinaròs. Un reportatge també dins de la secció Vora l'Ebre sobre el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Més informacions? Bé, doncs, que la Rider 1000 de motos ha passat aquest cap de setmana per la comarca dels Ports, que s'ha inaugurat al canal l'exposició sobre la vida i obra del músic vendrellenc Benvingut Socias Mercader. El Parc Caní de les Camaraes de Vinaròs ha estat tancat provisionalment per la presència d'avispes asiàtiques. La reina de festes, Xènia Cartalapova, ha estat presentada com a dama del Cercle Mercantil i Cultural de Vinaròs. S'ha fet una desfilada inclusiva de moda amb afaniat i el comerç espiral, concretament al mercat de Vinaròs. Així mateix hem informat també de que el professorat del Maestrat es va desplaçar també a Castelló en una nova manifestació. Res més per ara.
1: I d'un bot anem a Bocairent per a saludar a la gent d'allí, en la mà de José Ricardo Agulló, qui, com sempre, ens saluda des de Ràdio Bocairent. José Ricardo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia des de Bocairent. Un cap de setmana amb molta calor i en la que Bocairent està present en un muntó d'activitats dins i fora de la població. És el cas de la representació de Bocairent en l'aplec de danses de la Mariola celebrat a Beneixama. També s'ha preparat una xerrada molt interessant a càrrec de la doctora Àgueda Bataller, jefa del Servei de Ginecologia de l'Hospital General d'Ontinyent, sobre el títol Estratègies de Prevenció del Càncer de la Dona. Parlem també amb la nova presidenta d'Abraça'm, Paqui Bolina, i amb la doctora Àgueda Bataller sobre aquesta xerrada.
3: Van d'aquestes iniciatives d'informar, de formar a les persones en temes tan transcendents per a la nostra salut com és la temàtica d'avui, la prevenció. I la veritat és que des de l'associació això volem fomentar la visibilitat de l'associació i posar-se a disposició de la gent que es pugui necessitar. I això és el motiu i l'objectiu final.
4: Que ha vingut moltes dones, bueno, i alguns homes també, i van fer preguntes molt interessants i jo espero haver-los aclarit a elles també dudes que pogueren tindre.
2: Sobretot en les preguntes que t'han fet, en què creus tu que es falta informació a la gent?
4: Pues mira, en el tema de lo de l'autotoma, perquè clar, això és una cosa que és nova. I després, clar, en els cribats que no n'hi ha, o sigui, en els tumors que no n'hi ha cribat, es falta informació perquè no saben que no n'hi ha cribat. Damunt, quan són tumors que són més agressius, pues la gent té més por i te pregunta més també, clar.
2: I com veus aquestes iniciatives per diferents associacions de càncer?
4: Ah, genial, de categoria, perquè és molt important la difusió i l'educació poblacional són molt importants per a mantindre la salut.
2: Gràcies a tots i que passeu molt bona setmana.
1: Igualment, José Ricardo, no mos queda res més que un sospir per arribar a les 9 del matí. És moment de fer un repàs de totes les qüestions que conformen l'actualitat i la informació grossa del dia amb el pròxim butlletí, amb el Barraquejo. Ara tornem.
5: Són les 9.
6: A punt. Notícies.
5: Bon dia. Tercera setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, després que la setmana passada les negociacions acabaren de manera abrupta. Este cap de setmana una altra manifestació ha tornat a recórrer de manera multitudinària als carrers de València i avui totes les mirades este matí estan posades en la nova proposta d'acord que han elaborat els sindicats i que este matí entregaran a la Conselleria d'Educació. Anem fins allí, Sofia Riego.
7: En aquestes primeres hores del matí, sí, perquè les negociacions estan en punt mort des de dimecres. La consellera es va alçar de la taula de negociacions per la negativa dels sindicats a acceptar l'últim document que els havia presentat i des d'aleshores són els sindicats els que han estat treballant en un document que permeta desbloquejar i continuar les negociacions. L'última hora és que l'Associació de Directores i Directors del País Valencià ha emès un manifest en el que donen suport al professorat i asseguren que entenen i compartixen les seues reivindicacions reivindicacions a l'hora que exigissin a l'administració l'obertura d'una negociació real que ajude a desenquistar la situació. I per aconseguir això és que s'espera que en els pròxims minuts, hores, arriben els sindicats fins a la Conselleria d'Educació per presentar esta nova proposta d'acord. Mentrestant, totes les mobilitzacions continuen convocades. De fet, així ara mateix està preparant un dispositiu policial perquè a les 10 hi ha convocada una concentració. A les 10 i mitja està convocada a Elx, a les 11 a Castelló i a les 12 a Alacant.
5: Gràcies, Sofia. I accident mortal de trànsit a Polop. Una persona ha perdut la vida i tres més han resultat ferides de gravetat. Pere Conca, bon dia. El sinistre es va produir a nit passades les 10 i mitja a la carretera CB70.
8: Sí, segons dades de la Direcció General de Trànsit de Sinistre, on va faltar, com bé dius, una persona i altres tres van acabar ferides greus, es va produir passades les 10 i mitja de la nit en el quilòmetre 39.500 de la CB70 entre sedes municipals de Polop i també de Guadalest. Segons els bombers, el vehicle va caure per un desnivell de 150 metres al prendre una corba. També han comentat que els quatre ocupants van haver de ser escarcerats per a dur-los als centres sanitaris.
5: Gràcies, Pere. També continuen pendents d'eixa recerca per part de la Policia Nacional del conductor que ha atropellat mortalment un home de 35 anys a Sagunt i ha fugit. La policia local ha localitzat el vehicle hores després de l'accident i n'han identificat la persona titular. El que s'investiga ara és si eixa persona conduïa o no el vehicle. I atenció a este so de fa només unes hores. Ens ha arribat des del Rocío al Monte, com marca la tradició. Els devots i devotes han saltat la reixa a les 3 de la matinada entre viltos i palmes. A la Mare de Déu comença la processó, una de les més reconeixibles d'Espanya. I pel que fa a la política, estem pendents de l'ona expansiva per la imputació de l'expresident Zapatero. Els nacionalistes bascos han considerat irresponsable que el govern de Pedro Sánchez continuï més enllà del 2026. Ho ha dit en les últimes hores el president del PNB, Aitor Esteban. Diu que la imputació de Rodríguez Zapatero és molt seriosa i reclama eleccions anticipades.
9: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
5: La Moncloa manté que esgotaran la legislatura a l'espera de conèixer el contingut del sumari. El Partit Popular ho descriu, reitera, com a l'escàndol polític més gran dels últims anys a Espanya. I estem pendents també d'Indonèsia, on avui està previst que el tribunal dicte sentència sobre el naufragi de la nau on van morir quatre integrants d'una família valenciana. Va ser al desembre passat i els acusats, el capità i el cap de la sala de màquines, s'enfronten a quatre anys i mig de presó per negligència amb resultat de mort. La investigació policial afirma que el capità no estava al timó en el moment del sinistre, era l'altre acusat qui portava la nau, això sí, sense els permisos corresponents. I últim matí de la temporada en què farem balanç dels resultats lligues de primera divisió amb grans notícies per als nostres equips, Eva Casany.
10: Sí, Alba, perquè el Villarreal tanca amb una contundent victòria per 5-1 sobre l'Atlètic de Madrid. Es queden a la tercera plaça i diuen adeu a Marcelino, Parejo i Pedraza. La pròxima temporada tornaran a jugar Champions. El València guanya per fi el Barça per 3-1, però no li va valdre per arribar a Europa, on no competís des de 2020. A més, Diego López estarà fora entre 6 i 9 mesos mentre recupera del trencament de l'encreuat anterior. Llevant i Elx aconseguiren la salvació patint fins a l'últim moment i al Castelló li queda una jornada en segona per aferrar a jocs de playoff, estan sextos després de guanyar per la mínima l'Osca. I ja tenim la mirada posada en el Mundial que començarà el mes que ve a Mèxic, el Canadà i els Estats Units. A les 12 i mitja Luis de la Fuente donarà a conèixer la llista dels 26 convocats. Veurem si repeteixen en les convocatòries de la Fuente els habituals Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i si entra en la llista Carlos Espí després dels 11 gols fets durant l'any 2026.
5: És tot de moment. Gràcies, Eva. Nosaltres continuem actualitzant tota aquesta informació per a contar-los d'ací a poc menys d'una hora. Es queden ara en companyia d'Amunt i Avall en la segona hora del programa.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
11: De tu a tu.
12: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre.
11: Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
12: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
13: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
12: L'hora de la cultura amb Reis Joan.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Bon dia a la gent que s'acabeu d'incorporar a la nostra emissió. Això és A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Este és el nostre magazín multiformat que ens du des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Este és el temps en el que obrim una finestra a l'actualitat més marcada pels últims pàlpics que estan produint-se. Tots sabeu per on van, però, clar, alguns que altres també tenim que tindre-los presents, sobretot per analitzar-los. Avui, saludant d'una banda a Pilar Tamayo. Què tal, Pilar?
2: Què tal? Molt bon dia.
1: El cap de setmana com ha sigut?
2: Bien. Bueno, iba a decir, estaba aparcando y me acordaba de algo que decía Ricardo Belbeser, que era mi jefe de política en las provincias, en paz descanse, y decía, es verano que hace calor, y yo, que no, como queriendo decir, no es noticia, y yo estaba pensando cuando aparcaba, no es verano y hace mucho calor. Sí, pues ha sido un fin de semana de mucho calor.
1: I el que ve a partir d'ara.
2: Sí, noches tropicales anuncien ja.
1: Això de les nits tropicals a mi em fa una miqueta de poreta. Bueno, n'hi ha algú aquí, tinc el plaer de saludar avui per primera vegada així en la ràdio i que tenia moltes ganes primer de conèixer i després de trobar-me en la taula. Ferran Belda, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, molt de gust, encantat d'estar així, perquè jo vaig a fer com... con Francisco Umbaral. Yo he vingut a parlar del meu llibre. I el meu llibre és un llibre d'afectat per la ràdio. Jo no estic aconseguint poder sentir a punt ràdio en ma casa. I a una tertúlia radiofònica a la que vaig coincidir que era un membre del Consell d'Administració
1: sí.
3: de la Ràdio Televisió Valenciana. Li he demanat que, per favor, mireu a veure què passa. Jo només... me fie de la... tinc la única possibilitat que tinc a l'exterior mentre me dutxe o me faite és Alexa, i Alexa no admet que li demanes a punt ràdio.
1: Què passa, que Alexa té algun problema amb nosaltres o algo? Deu ser,
3: no? És el que no sé. No sé si és que hi ha que pagar-los, cosa que no descarte, perquè van demanant sempre per ahir, riu-te de les ordres mèdiques, i la veritat és això. L'espai radioelèctric està molt saturat. Jo entenc que en una ràdio normal, per qualsevol casa, encara que siga prou exterior i de més, és difícil captar les emissions radiofòniques que és en freqüència modulada, però que ja ni l'internet te permet sentir la ràdio autonòmica, pues la veritat és que molesta, sobretot per unes hores en les que vosaltres esteu claro. Fent informació diària i bona informació, perquè diguem-ne que tenim una emissora capacitada per a portar l'avantguarda informativa en tot moment, i això molesta, dius, home, com és possible que no? I
1: són les coses que té internet.
3: Sí.
1: Però el donen la meva paraula, i de la casa també, que ho intentarem solventar, o parlarem en el jefe d'Alexa, en este cas, en el superior d'Alexa, a veure si li posa les piles per a que tu no tinguis
2: Google,
1: inconvenient.
2: Alexa, no? El superior sí. d'Alexa, sí, Siri, sí. és la competència.
3: O és Amazon.
2: No lo sé.
1: No, sí. Alexa és Google, no? Ara no ho sé. D'ací no res, mos enviaran un missatge dient-mos.
2: Sí, és para los móviles Android. Claro. Creo, sí, Siri és para l'iPhone.
3: Exacto.
2: Sí.
1: Quina vos cau millor de les dos?
2: Jo és que Alexa no he sido consumidora, la verdad es que soy...
3: A mi cap de les dos. Jo estic enfadadíssim.
1: Jo és que no tinc cap, Ferran, saps?
3: No, però vull dir, és que hi ha una qüestió que algun dia la Comissió Nacional del Mercat i la Competència se posarà seriosament, i és que no hi ha dret a lo que ens fan les grans multinacionals americanes en esta matèria. O sigui, jo estic amenaçat en aquests moments per Google, que si no li autoritze a que me furgue la butxaca en internet, en Google, en el mòbil, en quatre o cinc aplicacions, me pararan males eternos. I el més trist de tot això és que s'acull a un article de la Unió Europea, cosa que ja me sorprèn, perquè la Unió Europea és l'única, i això, diguem-ne que és una de les raons que ha enfrontat a Donald Trump en la Unió Europea és que els ha sancionat a Google, ha sancionat als de Windows, ha sancionat
1: sí,
3: a molta gent.
1: Sí, a Meta i a tots aquests també, no? Perquè fan el que es dona la gana.
3: El que es dona la gana. Clar. I si no ja te fots, perquè això és la realitat, o sigui, i de repente, o sigui, tu en el mòbil tu pots acumular fotografies durant X megas.
2: Hay gente que elimina sistemàticamente y que sí. Tiene hasta móviles desechables.
3: Sí, però és que...
2: Y que han sido presidentes del gobierno.
1: Ah, yo dije, me acabé de quedar, ¿qué estás diciendo?
2: No, eso lo dijo Aldama la semana pasada en sede judicial. Dijo que Zapatero, como Koldo, Ábalos y demás de las supuestas tramas, sí, utilizan móviles desechables. Y la UDEF dice que toda la mensajería de Zapatero se eliminaba sistemáticamente.
1: Pero yo eso no lo acabé de entender, Jun, de lo que digo Aldama y de lo que implica en la historia esta de Nonplusultra y todo el rollo. Lo dels mòbils desechables, és a dir, jo agarré un mòbil prepago d'estos, jo què sé, anem a posar una barbaritat, jo sóc un terrorista d'estos d'Al-Qaeda i vull posar un artefacte explosiu en determinat lloc i no puc perquè jo vull comprar-me un mòbil d'estos prepago i estic obligat a identificar-me de totes les formes i no em puc desfer d'ell tan fàcilment. Com és que ho poden fer esta gent, Pilar?
3: Perquè donen noms falsos.
1: No? Sí, sí. Que estic jo molt fora de lloc.
3: No, però és que hi ha moltes varietats. O sigui, a mi me consta, perquè m'ho ha contat un dels afectats o un dels...
2: Sin conexión a internet, estoy leyendo. Se usa de forma temporal para hacer llamadas o mandar mensajes y se descarta o se deja de usar sin que esté vinculado a tu identidad. Privacidad máxima. Protegen tu identidad o número personal de empresas, spam o desconocidos.
3: Exacto. Sí, però mira, hi ha moltes de les empreses de l'IBEX, quan tenen les seues reunions, abans d'entrar deixen els mòbils en una caixeta.
1: Com els cardenals quan van a fer el conclave.
2: O les bodas previo pago de Lola i demás, que també deixen... Mira, el mes que viene que se casa Taylor Swift, el 13 de junio, entiendo que serà una boda de ese corte. ¿Sí? Esta semana, por cierto, empieza otro juicio, el juicio del hermano de Sánchez. Creo que coinciden las declaraciones del hermano de Sánchez y las de Zapatero.
3: Van a coincidir en esta semana moltes coses, per lo que diu l'agenda, és una semana terrorífica per al partit en el govern espanyol i aniran, és una setmana en la que aniran de disgust en disgust.
1: Aprofitem que està Cifer Rambelda, que porta el seu temps en el planeta treballant en aquest àmbit del periodisme, com per a donar una visió i fer una sobrevolada de tot el que ha passat. Recordes algun moment tan comparable a este, d'aquells que hagis pogut cobrir o viure personalment? Perquè això pareix que ara està, somoent els fonaments de la política, però...
3: Home, el paral·lelisme més evident que es pot fer és el moment en què esclata el cas del Correa i de tota la quadrilla. Li esclata a Mariano Rajoy quan l'origen ja venia del Partit Popular. No és tan espectacular com este per aquesta raó, o sigui, per la raó...
2: I perquè no afectava... Jo crec, fíjate, que el que més paral·lelismo puede tener fueron los últimos años de Felipe González. Se acuñaba periodísticamente una expresión que cuando detienen al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, yo entonces trabajaba era becaria en COPE Madrid, y recuerdo que se decía una frase que era no hay pan,
1: Pilar.
2: Hombre, claro, con 19 años, fíjate, han pasado unos cuantos, 31, decía no hay pan para tanto chorizo, pero porque claro, decían, es que ya hasta el que firma los billetes de 1000 pesetas ya está detenido y en la cárcel estuvo también.
1: El director del Banco de España o el presidente del Banco de España.
2: Sí,
1: era,
2: sí, Mariano,
1: ¿no?
2: Rubio, sí, sí, el marido de Carmen Posadas.
3: Sí, pero a Felipe González no el vas quitar, això mal. I en canvi...
2: Claro, sobretot...
3: La red del senyor Correa sí que afectava a Mariano,
2: sí, pero,
3: Rajoy.
2: Sí, pero Mariano Rajoy no tuvo miembros de su familia en la situación que están los de Pedro Sánchez. Es decir, aquí lo más parecido al hermano fue los cafelitos, te acordarás, de los años 90 en Sevilla, del hermano del vicepresidente del gobierno entonces, claro, pero nunca afectaba a la mujer del presidente del gobierno en ejercicio, además, ni al hermano del presidente del gobierno en ejercicio. Ni siquiera, fíjate, porque bueno, Bárcenas era gerente, pero no era secretario de organización. Es que claro, aquí ha afectado a dos secretarios de organización desconocidos. Y acabo. Y lo que da la impresión, según van pasando los días, es que posiblemente había dos presuntas tramas en el PSOE que confrontaban, una era Ábalos y otra era Zapatero, y aquí puede estar la explicación de por qué Sánchez, de manera fulminante, se cepilla a Ábalos como secretario de organización y como ministro, y es porque molestaba a la presunta trama de Zapatero.
3: Esa es la última especulación que se ha lanzado, y yo no me la creo, por razones obvias. O sea, al señor Ábalos se le conocían hasta... llegados a ese punto tantísimas cosas, que el señor presidente del gobierno tenía muchísimas razones para mandarlo a casa. Que después Ábalos hiciera ascos a estas cosas, que es la otra razón que se esgrime para pensar que por eso recurrieron a Zapatero, yo tampoco me la creo.
1: Ahora la mirada de Au Rapaz que nos dona Susi Boix. ¿Qué tal, Susi? Bon dia.
4: ¿Qué tal? Bon dia.
1: De repente m'han vingut al cap los Guerra, els germans de Guerra, que també van donar molt de xoc en aquella època, Mare meua.
4: Però jo crec que estava escoltant els companys, molt interessant, que hi ha un factor que no s'ha donat en la resta d'assumptes de corrupció, perquè estem analitzant i buscant paral·lelismes sols en la trama de corruptela, però este factor emocional, ese factor de faro de moralitat progressista, jo crec que no s'ha donat fins ara. És a dir, així,
3: és la novetat.
4: És, exacte, així, a banda de tota l'anàlisi que puguem fer sobre la corrupció que puga haver als distints governs d'Espanya, les distintes situacions que estàvem anomenant, clar, és que és un eix totalment guiat, no sols al Partit Socialista, sinó a una grandíssima part dels partits situats a l'esquerra del Partit Socialista. Durant aquests dies hem sentit paral·lelismes amb Faro de Moralitat, que era la guia espiritual del progressisme.
1: Pare polític, per tant, que és el que va dir l'altre
4: polític,
1: dia, Diana Morant.
4: Diana Morant, és a dir,
2: Diana
4: no
2: Morant
4: sols
2: i Pedro
4: una qüestió...
2: Sánchez.
4: I Pedro Sánchez, recordem solo que la setmana passada, en la sessió de control, pràcticament en les frases que va dir, va unir el seu futur al de Zapatero, on donava total recolzament. Per tant, jo crec que la diferència fonamental en la resta de corrupció que podríem analitzar és precisament ixa, perquè s'ha atacat directament a la moralitat més gran del Partit Socialista en els últims anys.
2: I ja no solo en lo ideológico, Susi, que es esencial, porque es verdad que es el padrino de un sanchismo que gira
3: no,
2: la cara...
3: No, tampoco es el padrino. Ellos difieren muchísimo en los momentos iniciales de la
2: Zapatero apoyaba a Susana Díaz
3: hasta que hace el giro, pero
2: de un sanchismo que da la espalda absolutamente a Felipe González como gran padre espiritual y se abraza absolutamente a Zapatero, pero es que Zapatero, cuando Santos Cerdán entra en prisión, que no lo olvidemos porque hace una semana de las elecciones andaluzas y parece que haya sido hace 5 años, es decir, de cómo va funcionando la actualidad, es que el que sustituye como gran negociador y por tanto valedor del gobierno de Sánchez a Santos Cerdán es Zapatero, que es el que viaja para negociar con Puigdemont. Sí, eso es reciente, claro, pero es el que viaja a negociar con Puigdemont. Pero lo que está diciendo el juez de la Audiencia Nacional y la UDEF es que desde que empieza el gobierno de Pedro Sánchez, empiezan las labores de, como lo llaman, liderazgo no visible de una presunta trama internacional de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, porque el último informe, que son 300 y pico páginas, dice que además presuntamente no solo se creó una empresa para supuesto blanqueo en Dubái, sino también en las Islas Vírgenes, que además Zapatero hubiera sido el presunto negociador de la venta de petróleo de Venezuela a China, que China, el 80% del petróleo que el 80% del petróleo que vende Venezuela es a China, luego no es un asunto menor, es decir, que lo de Plus Ultra incluso podría ser un asunto menor al final de toda una presunta trama que en el caso de Zapatero empieza con los gobiernos de Pedro Sánchez, porque es ahí cuando empieza. Que Zapatero también, no olvidemos, y eso es una cuestión de legalidad, un beneficio, es que sigue beneficiándose de su condición de expresidente del gobierno. Es decir, continúa teniendo escolta, continúa teniendo choferes y el sueldo vitalicio como expresidente del gobierno.
3: Mm-hmm. No, yo lo que... que m'imagini que, no, que la coincidència en el temps no representa un agravant en la qüestió, perquè els negocis d'assessoria de Zapatero en la dictadura veneçolana comencen efectivament abans. Si en aquest moment comencen les seues actuacions com a intermediari o facilitador de les exportacions petrolíferes, però és que el boicot petrolífer a Venezuela és posterior a tot això. Les exportacions de petroli a Xina, les dificultats de Xina per a l'importació de petroli a Venezuela és posterior a l'accés de Zapatero en el govern. Lo que sí que és evident és que efectivament el senyor Zapatero ha estat va començar a assessorar a Chávez i va seguir en Maduro des de que va deixar la presidència del govern. Vull dir, el problema de fons que feien o analitzaven este cap de setmana Enric Juliana i el senyor Rodríguez Harbury, o sí, Rodríguez Harbury, era que dels quatre caps d'estat caps de govern que ha tingut el govern espanyol, cap d'ells s'ha acollit als beneficis de formar part del Consell d'Estat, i això...
2: Zapatero sí.
3: Zapatero no.
2: Zapatero sí, en una primera etapa sí, claro. Bueno, en una primera etapa sí. Posteriormente...
3: A eso voy, ninguno...
2: Sí, pero ha sido Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy.
3: Ninguno de ellos, digamos, se ha acogido a los beneficios y a lo que supone de asistencia y transparencia, percibir única y exclusivamente el viático que le da la administración.
2: Bueno, Rajoy ha vuelto a su oficio, que es el registrador de la propiedad.
3: Sí, yo sé que Rajoy ha vuelto, pero es el único que porque tenía una actividad...
4: Tenía un tornar
3: más...
4: I la resta és perquè l'activitat fora d'eixa transparència, pues, evidentment anem a traduir-ho, que ens entenguen que no es pot comparar els beneficis com a expresident als beneficis que se tenen quan s'és expresident i se fa ús d'eixa expresidència per a altre tipus de retribucions. Evidentment, no estem parlant de coses il·lícites, sinó, evidentment, hi ha un nom, un coneixement de l'administració que li porta, entre altres coses, com fan moltíssims conferències arreu del
2: que
4: món.
2: Que lo hace Obama, por ejemplo, pero es que a mí no me gustaría que
5: se... fan moltíssims, això.
2: Que se liara, es decir, la mayoría. Podríamos hablar de la cuestión del lobby, pero es que lo que está diciendo la Audiencia Nacional y la Policía Nacional es que Zapatero no trabajaba como lobista, sino trabajaba como conseguidor y como cobrador.
3: ¿Y qué hacen los lobistas? Los lobistas hacen esto.
2: Sí, pero Ferran, ya, pero lo que se está diciendo, no me gustaría que desviáramos la atención, lo que se está diciendo es que Zapatero sería el presunto beneficiado mayoritario del cobro de comisiones ilegales. Eso es lo que se está diciendo. Y eso no se ha dicho ni con Felipe González ni con Aznar. Y esa es una diferencia sustancial. Nos podrá gustar más o menos que uno ejerza una labor de lobista, pero lo que se está diciendo aquí es que ejercía una labor de presunto cobrador de mordidas, que sí, a las que se accedía,
3: a las que
2: no, pero los hay que para blanquear dicen lobista como Felipe González y como Aznar. No, aquí no se está cuestionando su labor de lobista, se está cuestionando o la investigación, y por eso está imputado uno de los delitos que se le atribuye, uno de los presuntos delitos es tráfico de influencias, y el tráfico de influencias es por una posición ventajista con el ejecutivo de Pedro Sánchez, y a través de ese tráfico de influencias habría conseguido presunto cobro de comisiones ilícitas.
4: Es que
2: y además que ese dinero posteriormente, de manera presunta también, sería puesto en circulación a través de blanqueo de capitales con sociedades internacionales. Luego, no tiene nada que ver con la actividad de Felipe González y de José María Aznar.
4: Es que ya hay que diferenciar, perque des de la setmana passada estem parlant molt de lobisme, no? I és que el lobisme és una activitat econòmica més o menys reglada, podria i deuria estar molt més regulada, i el tràfic d'influències és un delicte. Jo crec que això deu de quedar clar, encara que la línia que ho separa, sempre ho diguem que és una línia fina, perquè falta molta normativa que regule l'activitat econòmica del lobisme, però és que és tan senzill com acudir a la professionalitat. Vull dir, però jo ho deia la setmana passada i no em cansaré de dir-ho, és que és tan senzill com on està el contracte per a assumptes públics, on està el pressupost, quines accions són les que se tenen que fer, on estan les factures, vull dir, tot el que extrapole d'aquesta activitat que professionalment alguns sí que la duguem a terme dins d'aquest marc normatiu que ens permet, i una altra cosa és fer ús de les influències que una persona tinga presumptament per a lucrar-se i per a obtindre un rendiment fora de la legalitat.
2: Claro, es que
4: crec que això és lo complicat.
2: El
4: per
2: otro
4: tant,
2: día...
4: presumptament, a Zapatero se li està investigant si efectivament ahir jo quan parlava de la resta d'expresidents...
3: Això no ho qüestiona ningú.
4: Jo crec que la resta d'expresidents, una cosa és donar conferències o tindre eixa part de lobisme, però... Una altra cosa és si ja hem rebasat, que és en definitiva de lo
2: claro,
4: que se li està investigant.
2: Claro, el presunto cobro de comisiones. El otro día había un titular periodístico que decía que el presunto cobro de comisiones coincide plenamente con la adquisición inmobiliaria de la familia Zapatero. Es decir, las cantidades que la Audiencia Nacional y la Policía Nacional le atribuyen a Zapatero de cobro, de presunto cobro ilícito, son el mismo montante que él pudo destinar a la compra de un chalet en Lanzarote, un chalet en Aravaca y dos pisos en Madrid. Por cierto, se dice que alguno incluso a precio de ganga, que sería probablemente también haciendo uso de ese presunto tráfico de influencias. Y también este fin de semana hemos conocido por ese informe de la UDE de 300 y pico páginas que la mujer de Zapatero pudo liquidar una hipoteca de medio millón de euros en tiempo récord, menos de un año, y con
3: efectivo.
2: una sola transferencia. Uh-huh. Claro, entonces todo eso es lo que se está investigando, porque la labor del lobismo, oiga, pues que esté tarificada como la de un médico, como la de un arquitecto, como la de un tal. Aquí se está investigando un presunto cobro de comisiones y que luego incluso también ese dinero se habría vuelto a poner en circulación a nivel internacional para un presunto blanqueo de capitales. Claro, es que lo que se investiga no tiene nada que ver con Felipe González y con Aznar.
3: Queda exenta de toda responsabilidad la memoria y el buen nombre de esos presidentes. ¿Qué tanto te preocupaba? A mí no me preocupa en absoluto. Y por eso, en el contexto de la situación en la que estamos, otras personas que no yo han planteado el problema de los expresidentes. Que es un problema el problema de los expresidentes.
2: Sí, lo es.
3: En todos los órdenes. Que
2: no
3: se lo
2: solo,
3: que
2: no
3: se
2: solo
3: lo pregunten
2: nacionales,
3: a, que Amazon. Se lo pregunten a Pérez Llorca. ¿Qué problema tienen en estos momentos con un expresidente? Es decir, los expresidentes tienen un, un background, que dicen los anglófonos, y tienen un presente que no sempre suel ser muy, muy presentable.
1: Fem una coseta, ho comentem ara al tornar, si voleu. Són les 9:32, dir-vos que les carreteres de l'àrea metropolitana de València ja han començat la jornada, com és habitual, amb embussos, com sempre passa, especialment els dilluns, moment en què majoritàriament tots s'incorporen a la vida laboral. La pista de Silla, de fet, entrant a la capital, i el bypass en sentit Castelló, són algunes de les vies més col·lapsades, vora les 8:30, quasi les 9 del matí. Ara ja tindrem que actualitzar, si no res, tota informació, però n'hi ha que estar pendents, perquè ja sabeu que els assumptes del trànsit van variant. Estàvem parlant de quasi 10 quilòmetres i 12 quilòmetres de retenció respectivament. En el segon cas, diversos trams de cues coincidint amb les carreteres que s'incorporen a la CB36, la A3 i la B30. I pel que fa a la direcció a Alacant, hi ha uns 3 quilòmetres de retenció abans de l'eixida cap a la B30. Respecte a esta última carretera, acumula 5 quilòmetres de retenció en direcció a la 7. En direcció al port, per cert, n'hi ha uns 3 quilòmetres de cues en la B30. La DGT també advertís d'un altre tram de la A7 conflictiu, que és a l'altura de la Vall d'Uixó i en sentit Tarragona. Allà és on un accident està ocasionant uns 3 quilòmetres de retenció.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.

0: 9:34, estem en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, tirant de política. En este cas, amb Susi Boix, Pilar Tamayo i Ferran Belda, que parlaven fa un moment dels expresidents a tots els nivells. Jo voldria recuperar això abans d'escoltar el senyor Baldoví, que diu no sentir-se traït per Sánchez, perquè na te pillo, na te debo. Pràcticament podria aplicar-se la lletra d'eixa cançó al que dia Baldoví. Però això ho farem d'ací no res després de tocar eixe punt dels expresidents que apuntava fa un moment Ferran Belda.
1: Sí, les, és que quan, tu no pots arraconar-los en un armari, eh? I tard o d'hora acaben o parlant més del conte i creant problemes com li provoca el senyor Felipe González a Pedro Sánchez, o Aznar al senyor Feijóo, o trobant-te en circumstàncies com les del senyor Rodríguez Zapatero. O sigui, en Estats Units ja el darrer mandat ja li diuen allò de l'Anne Coix, i comencen a veure els cessants com un entrebanc, com una dificultat per a la normalitat de la vida política del país. Així hem tingut l'experiència del senyor Camps, i el Partit Popular té en aquest moment un problema de futur relatiu i acceptable, vull dir acceptable o fàcilment resoluble, però que està ahí, perquè l'home està convençut que pot continuar la seva carrera política i pot aspirar a ser candidat a l'alcaldia de València. Què farà d'ell? Pues ara en té dos en aquest sentit. Té el senyor Camps per un costat i té el senyor Mazón per l'altre. Mazón m'imagina que pel compte que li té no li va a suposar cap problema al senyor Pere Llorca, però Camps sí que està disposat a seguir fins al final.
2: En Estados Unidos hay una diferencia sustancial y es la edad. Aquí es verdad que los presidentes del gobierno todos lo han sido con 40 y pocos años, quizás Rajoy fue el más mayor, son jóvenes y por tanto se van a su casa pues en una edad que todavía es plena, y entonces es verdad que es difícil encajarlos, porque en Estados Unidos pues cuando Trump se vaya pues pasará 80 años, igual que Biden, quizás Obama haya sido el más joven, pero es verdad que en España los presidentes lo son más jóvenes. Sobre el asunto de Paco Camps, si cualquiera de nosotros que en lo periodístico estamos obligados a hablar,
0: este cada semana está de puesta de largo
2: con el entorno de Paco Camps, es verdad que va por todas, que no, que considera que en este momento la negociación ya no es posible, que ni siquiera aunque le llame Feijóo va a sentarse a negociar, porque entiende que no tiene nada que perder. Y es verdad que no tiene nada que perder,
0: que estás especialmente,
2: y lo tiene todo que ganar.
0: Incidente en ese tema de
2: porque
0: del
2: creo
0: señor
2: que es un
0: Camps.
2: Problema que el PP-CV está minusvalorando, porque es un quebradero de cabeza, me da la impresión a mí el tema de Paco Camps, porque bueno, pues ha cogido el relevo de Alfonso Rus con los esmorzarets.
0: Torné a preguntarte, Pilar, tú que estás especialmente posada en eso, y también le preguntaré a Susi y evidentemente a Ferran, això és com una espècie de decisió del propi Partit Popular, i no sé si pregunte i si haveu tingut l'oportunitat de poder parlar amb algú, si no amb el propi Camps, de que això és perjudicial o vist des de fora és perjudicial per al propi Partit Popular.
2: Jo la verdad es que con Camps, que, lo dije ya el otro día,
0: és conscient ell de que perjudica.
2: Hace años que no hablo. Es verdad que Pérez Llorca tiene el control del partido por el empleo y no por la nómina, es decir, la nómina da mucha cuota de poder, claro, en el partido, pero Camps puede ser un quebradero de cabeza. El otro día lo comenta, y creo que ya es un quebradero de cabeza. El otro día comentábamos que uno de sus asesores principales, que es Fernando Villalonga, que fue consejero de educación con Paco con Zaplana, lo sustituyó precisamente Paco Camps en la Consellería de Educación. Fernando Villalonga, el consejo que le da a Paco Camps es esperamos, digamos, hasta última hora, hasta final de otoño de este año, y hacemos plataformas de electores en determinados municipios donde tenemos capacidad de hacer una lista, que sería, como decía Ferran, Valencia Ciudad con Paco Camps como cabeza de lista, sería La Pobla Balbona, Inés Peiró, que creo que es su directora de campaña, en la Val d'Uxó a Parisi, que el otro día, el viernes, intervino también con discurso en el Vélez Events, Sonia Castedo en Alicante, en esa comarca que es la de Emilio Llopis y compañía, pues quizás tendrían también posibilidad o capacidad de tener alguna lista electoral. Eso al final no es bueno para un partido político, en este caso para el PP, porque supone, se consigan concejales o no, supone pérdidas de votos que en un momento determinado pues pueden ser esenciales. Posiblemente el PP haga tarde, porque es verdad que probablemente después de la sentencia pues Mazón debería haber hecho a Paco Camps presidente honorífico del PP, y en ese momento, con el cariño, Paco Camps se hubiera sentido compensado, pero en este momento se ve que el cariño ya no le basta y él quiere ir hasta el final.
0: Reformularé
2: y quiere congreso.
0: Reformularé la pregunta. ¿La finalitat és fer-li mal al Partit Popular de la Comunitat Valenciana?
1: No. Yo creo que no.
2: Paco Camps es muy del PP, ¿eh?
1: Y creo que de la mateixa manera que digo que es un problema, creo que los periodistas enfoquem la cuestión de manera equivocada, ¿eh? Porque de la mateixa manera que critiquem les unanimitats, les aprovacions a la manera búlgara i l'ordeno y mando i les cabotades, després passen aquestes coses i les magnifiquem, i dius, quan hauria ser perfectament lògic que hi haguera un senyor que volguera aspirar a la presidència de la Generalitat, perquè creu que té més vots i va obtindre molt més vots que Saplana, que és qui més n'havia obtingut fins aleshores, i dius, i per què ho enfoquem com a problema? Perquè ens posem en la pell del que està a hores d'ara, quan hauríem mantindre's al marge, i hauríem analitzar-ho com de la manera més democràtica possible, que és ara hi ha un senyor que aspira i hi ha un president que vol continuar.
2: Però i tu creus, Ferran, que Gènova... que tampoco le gustan estas
3: en otra partida.
2: Estas pues sí, en la partida nacional, pero el problema valenciano sigue siendo el problema valenciano.
3: Yo estoy cansada.
2: Desde hace años. Entonces, la pregunta es, ¿creéis que Génova va a aceptar un congreso con varios candidatos y que uno de ellos sea Paco Camps?
3: Yo estoy cansada que los expresidents siempre son un mal de cap. Però en el cas de Camp, ho és més, jo crec que per la forma, no? Per la forma com han discorregut la història, no? I sa dimissió, les absolucions, etc. Per tant, jo estic amb Ferran també quan dius el tema de la pluralitat. Això se diu democràcia interna dels partits. Critiquem quan són elegits a dir des de Génova, des de Ferrat, però quan n'hi ha
2: Diana Morant, sin ir más lejos.
3: Ferrat, quan Diana Morant va ser elegida en una reunió, cridats a cartilla, ella, Alejandro Soler i Bielsa, i d'allí es va eixir Diana Morant. I ho critiquem, és que cregam en la democràcia interna dels partits, ho critiquem. Però, clar, el Partit Socialista i el PSPB en particular, tots coneguem que és reforçat, és a dir, ha tingut moltes batalles i és un partit que sap gestionar aquestes batalles internes. El Partit Popular jo crec que encara no està ahí. Crec, com deia Pilar, a Paco Camps, tal volta sí que se li està infravalorant, tal volta es pensa que no és un moviment més allà del voler rebre algo d'afecte o de cariño, i puga ser un problema, però precisament perquè estem parlant, perquè ho vegem com un problema, el fet de que n'hi hagués dins d'un mateix partit, perquè també estic convençuda de que cap Paco Camps no és el seu objectiu muntar plataformes, sinó que des del Partit Popular se li escolte, crec que ixe deu de ser el seu objectiu. Però clar, és que inclús quan vegem diferents maneres, diferents pluralitats o diferents lideratges d'un mateix partit, ho vegem com a algo negatiu. Mm. Perquè els mateixos partits ho traslladen com a algo negatiu.
2: Però
3: i no,
2: sabes,
3: ho integren,
2: sabes,
3: no ho integren.
2: Jo crec que lo essencial que no està calculant el PP y eso, la historia está plagada de casos, es el despecho. Y Paco Camps se siente despechado. Y el despecho es altamente peligroso, porque en este momento, según dice su entorno, a él no le basta ya con el afecto y el cariño, que ese es el que considera que le tenía que haber dado Carlos Mazón cuando la última
3: absolución. Pero el afecto y el cariño té una traducció. És a dir, el afecte i el cariño té la traducció en «Senyor Camps, vostè endavant te va estar així». ¿No?
2: Sí, en aquel momento parece ser que él se conformaba con ser presidente honorífico del partido cuando llega la última absolución 15 años después. Pero ahora considera que ese tiempo ha pasado, se siente altamente despechado. Y el despecho en general en la vida y en política en particular es muy peligroso. Los hay que hablan en su equipo, cuando te lo intentan explicar, dicen, ¿tú conoces el síndrome de la secretaria de los viernes, que su jefe le dice, te llamaré el fin de semana, y llega el lunes y no le ha llamado, y eso va acumulando el despecho? Y eso es verdad, pues que es peligroso, ¿sí?
0: Ferran.
1: Jo és que crec que insistís que sovint ens interioritzem moltíssim els periodistes, vull dir, el que se'ns diu i acabem plantejant les qüestions des del punt de vista d'una part i no des d'una miqueta més amunt, i entendre les raons d'uns i d'altres. I si el senyor Camps és un senyor que està en condicions de presentar la seva candidatura a un congrés i no li convoquen al congrés, té tota la raó del món per a dir així. Els càrrecs s'elegeixen a partir de la celebració d'un congrés. Després, jo crec que el Partit Popular, i ara quan analitza la qüestió des d'un altre prisma, el senyor Camps li representava un problema molt seriós. O sigui, què li tenia que donar el Partit Popular al senyor Camps que no representara l'assumpció de amiguito de l'alma? És que el Partit Popular, el senyor Camps se'l va absoldre de totes les causes que tenia d'ençant, però del senyor Paco Camps se van publicar unes converses que l'invalidaven per a les restes, i això és el problema que arrossega el senyor Camps, sense llevar-li les raons que ell escrimix i que tenen el seu pes.
0: És que n'hi havia un altre tema que havia posat damunt de la taula, que volia que en donàreu la vostra opinió, però això va acompanyat d'un àudio que hem pogut rescatar i que voldria jo que escoltarem, que és el que vos comentava del senyor Baldoví, referit a que ell precisament per Sánchez no es sent traicionat.
4: Mariano Rajoy, Montero, Montoro i Sánchez han enganyat els valencians, a 5 milions de valencians i valencianes. A mi no. Jo he fet el que estava en la meua mà. Però el Partit Popular, en unes condicions molt més favorables que les que n'hi ha ara, en una aritmètica que ho estem veient cada setmana en el Congrés, el Partit Popular, del 2011 al 2016, era un moment propici per a poder fer la reforma del sistema de finançament, i no va haver cap iniciativa.
2: Bueno, però Baldoví tindria que acordar-se de que en ese periodo pasada la mayoría absoluta del primer mandato del Partido Popular, que luego ya no era mayoría absoluta, sino que era un pacto con Ciudadanos, que luego, creo que además esta semana se cumple el aniversario de la moción de censura, precisamente. Debería acordarse Baldoví que entonces Compromís tenía 5 diputados y que con 5 diputados, algunos en aquel momento dijimos que tenía la obligación, por la defensa de los intereses valencianos, de sentarse a negociar con el Partido Popular, porque lo hemos visto en esta legislatura, el precio de los escaños, ¿cuál es? Y en aquel momento, Baldoví y Compromís antepusieron su ideología y rechazo al Partido Popular a la defensa de los valencianos. Entonces, no sé de qué está hablando el señor Baldoví cuando no puso precio a sus 5 escaños para defender otro modelo de financiación.
1: No, però sí, és una qüestió ideològica, evidentment. Jo trobo que ells són plenament conscients de que si posaren en problemes a un govern progressista, això es perjudicaria electoralment. Al marge de que hagin tingut l'habilitat o la torpesa de no ser més florentins en el Congrés, on trobo que s'han dedicat a fer polèmica de qüestions tan absurdes com les del senyor Mulet en el Senat i totes així.
3: Però perquè el problema ideològic pesa més el progressisme que el nacionalisme, no sé. Jo hem vist per comparatives i a més per desviatges, precisament Gabriel Rufián li dona un estiro d'orelles, no? A Baldoví diguen-li que hauria de ser molt més fort, no? Hem vist una Esquerra Republicana de Catalunya on li pesa, no?, eixa part nacionalista, no cal dir-ho de Junts, encara que canviem de ram ideològic. Estem veient, apuntava abans Pilar, que la setmana passada visguérem les eleccions en Andalusia i hem vist com les ideologies d'esquerres nacionalistes cada vegada tenen més força, però tenen més força aspiracional també, és a dir, també a canviar les coses des del punt neuràlgic. El model de finançament, si no hi ha un recolzament de polítiques nacionalistes, no va a tirar-se endavant. Per tant, jo crec que Compromís ha tingut aquest problema i segueix tinguent-lo. Ho veurem quan s'aprovar en els pressupostos, sí, també.
0: I en contrast al que tu estàs dient, crec que precisament en esta taula, el dia en què tu estava i estava Joan també, es parlava d'eixa poca utilitat de Compromís en estos moments, algo que a lo millor al senyor Baldoví és lo que li ha sacsejat una miqueta, no?
3: I sempre
0: respecte a altres pactes com puguen fer els catalans, com tu dius.
3: Clar, sempre ha sigut útil, perquè recordem els últims pressupostos aprovats on la província més desafavorida era Alacant i, per tant, la Comunitat Valenciana era la més perjudicada. El vot de Compromís va ser a favor. És a dir, no va ser capaç de dir, no, jo vaig a votar en contra, que jo crec que haguera sigut un col damunt la taula on haguera Compromís haver anteposat els últims pressupostos aprovats on la província més desafavorida era Alacant i per tant la Comunitat Valenciana era la més perjudicada. El vot de Compromís va ser a favor, és a dir, no va ser capaç de dir, no, jo vaig a votar en contra, que jo crec que haguera

0: aquest model de finançament i aquest canvi, però això no ha arribat. És a dir, no s'ha sacrificat una peça per obtindre un major benefici.
1: Però fíjate, Susi, se tendrían que plantear por qué pasaron de 5 diputados nacionales a 1. Con esos 5 diputados nacionales que sí que eran clave para dar apoyo a un gobierno del Partido Popular en minoría, fueron incapaces porque antepusieron el rechazo al Partido Popular a los intereses de los ciudadanos que como Partido Nacionalista deberían defender.
0: Bueno, y ahora formen parte del gobierno, que tampoco se nos olvide.
1: No, que ya veremos también el porque, bueno, ayer el PNV sacó la patita, que yo estoy convencida que quedará nada, entre otras
2: pero
1: cosas,
2: hombre, si porque ya lo que dijo no era nada.
1: Claro, porque gobiernan en el País Vasco
2: más
1: con
2: allá
1: el Partido Socialista.
2: Digo, más allá hay elecciones.
1: Sí, pero ya veremos, Ferran, cómo quedan electoralmente los socios de Pedro Sánchez. Los alcaldes de Junts han entrado en pánico por el ascenso de Alianza Catalana en Cataluña, que ya veremos cuántas alcaldías pierde Junts, que de lo que fue la Convergència y Unión de mayorías absolutas a lo que ya es Junts y a lo que puede ser a partir del año que viene, porque el apoyo a Sánchez, yo entiendo que va a tener también un castigo electoral entre los votantes de determinados partidos nacionalistas.
3: Pel que pertoca a la nostra comunitat autònoma i el que pugues de vindre en les eleccions, que això també es parlava en esta taula, pel que fa a Compromís, tenen l'assumpte de Mònica Oltra, en el que n'hi ha certes divergències, no lluny del que ella pretén, que és tornar a aquesta primera línia política, en la que bueno, aspiraria a l'alcaldia de València, però també me recordo que comentàvem aquesta espècie de, entre cometes, caducitat del senyor Baldoví, unida a aquesta poca utilitat que es comentava així de Compromís. No sé si en el Senat li anava millor, Ferran. Va arribar a ser fins i tot, no sé si estar considerat el millor polític o alguna cosa així, no? En aquella època en el Senat.
2: Oi, en les votacions eixes que fan els periodistes en el Congrés també hi hauria que posar-les a remull una miqueta. Jo el problema que té a hores d'ara el senyor Baldoví és de subsistència personal, per començar, en principi per lo que acabes de disposar. Després, perquè li està posant peros a la senyora Oltra, i la senyora Oltra és a hores d'ara un valor, jo diria que l'únic gran valor que podria aportar...
1: El único cartel electoral fiable que tiene Compromís.
2: Compromís a hores d'ara. I després, perquè ell està... ara, lo d'Andalusia li ha tornat a traure el nacionalista que porta dins, i dir que el Avanza Andalusia ixe li ha demostrat que el que cal és continuar al marge, no involucrar-se en operacions d'àmbit estatal, ni que li accentuen el seu accent esquerrà, sinó alçar la bandera del nacionalisme. O sigui, ell té molts fronts lo suficientment amples com per entendre que a hores d'ara, si en trau algun en clar, podria donar-se per més que satisfet.
3: Jo crec que deuria enfadar-se una miqueta menys. Últimament està molt enfadat.
2: Sí, precisament per això.
1: Però la subsistència personal no és assunto menor i no la entiendo per l'edat de Baldoví, ja que hablábamos antes de l'edat, perquè està en edat de jubilació, con lo cual la subsistència personal...
2: Està en edat de ser president dels Estats Units.
1: Exacto, así, como decías.
2: Así no.
0: Es que la amortització política...
1: Però, claro, hablábamos de Adelante Andalucía y la Junta Aragonesa, pero es que el ascenso, cuidado, no nos volvamos locos, Adelante Andalucía, 8 escaños de 109, es decir, multiplican por 4, pero tienen 8 de 109, tampoco nos volvamos locos, ¿vale?
2: Pues nos volvimos locos, se presentó como el gran ascenso de la...
1: Pero ese ascenso también se produce con candidatos nuevos, tanto en la Junta Aragonesista como en Adelante Andalucía. Es decir, lograron un mirlo blanco, pero es que Baldoví no está en edad de merecer, ya no es un mirlo blanco, está en edad efectivamente de disputarle, bueno, a Trump.
3: Tampoco
1: ya no,
3: Mónica
1: la presidencia.
3: Oltra, sobre todo en esa segunda reinventada, pero claro, es el recurso que tienen ahora.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. imatge és diferent, la imatge és diferent, el cartell és diferent, és la nieta de les brujas que quemaron, vull dir, al final...
1: Bueno, el trasta pendiente de un juicio.

0: Eso es lo que va
1: que
0: a
1: también se, de lo que se trata es de això.
0: Pero antes, Pilar, dius una cosa molt interessant, no? Perquè compromís passa de 5 a 1. I, evidentment, a banda dels lideratges està la qüestió interna del propi compromís, que sempre parlem de compromís i al volta ens oblida que no és un unipartit, és un una conglomerat de partits que encara, i tot, avui en damunt la taula, encara no ho tenen definit i encara busquen altres fórmules per a poder definir-se. I ahí és on està la clau, per això passarem de 5 a 1, perquè dins d'ells votaren unir-se a una altra coalició i, per tant, ahir pergueren una bona representació en el Congrés dels Diputats. I els lideratges venen a ser fonamentals per a qualsevol partit i més per a compromís per a poder unir aquests diferents vessants que n'hi ha dins de la pròpia coalició. Sí, parlàvem l'altre dia que Baldoví efectivament ha tingut un molt recorregut polític, és una persona que a hores d'ara probablement ja no puga sumar més per a compromís, és a dir, pot arribar al valor fonamental que té, el sol que té, però ja no més allà de pujar. I evidentment l'Esquerra Valenciana té que tindre claríssim que si no suma de manera junta no va poder governar. Bé, igual que el Partit Popular sap perfectament que si no suma amb Vox no governa la
1: Generalitat. De hecho, en 2015 yo creo que estaremos de acuerdo, si Ximo Puig fue presidente de la Generalitat fue gracias a Mónica Oltra, es decir, el PSOE obtuvo el peor resultado electoral de su historia, mucho peor que el mejor jalarte,
0: pero sumó, 2023.
1: Claro, pero sumó gracias a Mónica Oltra, que fue la que supo transmitirla a la ciudadanía de una manera pues muy naïf, con los berberechos, las naranjas, no, el no sé qué.
2: Mónica Oltra aporta el 15M pero, al
0: sí,
2: al
0: ojo, pero
2: billete
0: per la,
2: de...
0: Per la mateixa
1: del 15M
0: raó,
1: queda poco ya, Ferran.
0: Per la mateixa raó perdre la possibilitat de tindre un botànic 3, sí, sí. Per la mateixa raó, és a dir, el Partit Socialista, el PSPB, en este cas, tingué un molt bon resultat, els millors resultats en el 2023, però punxaren les forces que l'acompanyaven.
1: Claro, porque estaba el asunto del exmarido...
0: I Podemos ni siquiera tragué
1: claro,
0: endavant
1: es que ninguna representació. Claro, del exmarido de Mónica Oltra entrando a prisión por los abusos sexuales a una menor que debería haber estado tutelada por la consejería de Mónica Oltra. Y Mónica Oltra está en espera de juicio por ese asunto.
3: Bé, això ho podrem comentar en successives edicions i dies d'este programa, que nosaltres de moment no tenim previstos caps canvis que no siguin per a bé. Espere, davant dels terratrèmols radiofònics que estan produint-se últimament. Susi, gràcies per haver vingut. Bona setmana. Ens
0: gràcies
3: vegem.
0: A tu, Sergi. Gràcies.
3: Pilar,
0: gràcies.
3: A tu també. Ferran Belda, encantat d'haver-te tingut així. Espere que l'experiència hagués de ser grata i tornes.
2: Extraordinària. Inoblidable.
3: Una abraçada. Anem al butlletí de les 10 del matí i tornem de seguida, que n'hi ha coses que contar. Fins ara.
4: Són les 10 del matí.
5: A punt. Notícies.
4: A hores d'ara està previst que els sindicats de l'ensenyament públic valencià presenten a la Conselleria d'Educació la nova proposta que els reclama la consellera Carmen Ortí per a reiniciar les negociacions, encara sense data. Els sindicats convocants de la vaga, l'STPB, el CESIF, UGT i Comissions Obreres, han convocat també una concentració a estes hores a les portes de la Conselleria. La protesta han de fer-la a l'Avinguda de Campanar de València, ja que la Conselleria no ha autoritzat a fer-la dins del recinte a la zona enjardinada, segons ha pogut saber a punt. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical de l'STPB.
6: Vam comunicar que anem a concentrar-nos allà dins, però ens hem trobat les portes tancades. Per tant, ara anem a intentar negociar poder entrar, perquè sempre hem entrat i mai hi ha hagut cap problema. Però bé, és bo que ens tenen por al professorat i ens tanquen les portes.
4: D'esta manera, amb esta nova proposta sindical per a intentar reprendre les negociacions que es van trencar dimecres passat, el professorat de l'ensenyament públic no universitari de la Comunitat Valenciana inicia la tercera setmana de vaga indefinida. Kilian Cuerdas, el delegat sindical d'ensenyament d'UGT del País Valencià.
7: Malgrat que li demanaren continuar treballant i parlant, la senyora ha decidit no treballar, no parlar i desaparèixer durant mitja setmana. Mentre estem la resta de parts, els sindicats, tot el professorat, estem en reivindicació, vaga i lluita continuada i treballant per a oferir propostes.
4: Els equips de 3 dels 5 sindicats representants en la taula de negociació es van reunir este diumenge per a elaborar el document l'endemà de la nova manifestació multitudinària que va mobilitzar a València més de 30.000 persones. Canviem d'assumptes a estes hores. Declara als jutges de Catarroja l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, està citada com a testimoni per a declarar davant de la jutgessa que instruís la presumpta responsabilitat penal en la gestió de la Dana. Amparo Folgado s'ha dirigit als mitjans de comunicació a l'entrada dels jutjats.
8: I el primer que vam fer és reunir a lo més ràpidament una espècie de comitè de crisi o d'alguna per prendre una sèrie de mesures, d'alguna forma atenent a lo que eren les advertències meteorològiques que s'anaven arribant quasi minut a minut i diguem, bueno, 10 de la matí arriba aquesta alerta roja i decidim suspendre l'activitat lectiva, l'activitat deportiva en els centres nostres, ficar en marxa el dispositiu que sempre se fa en Torrent quan hi ha episodis de pluges.
4: La xifra econòmica sobre turisme, l'INE acaba de publicar que la Comunitat Valenciana ha sigut la tercera destinació dels turistes a l'abril darrere d'Andalusia i Catalunya. Un 12,8% dels visitants van triar el nostre territori com a punt de vacances. A Espanya, segons aquestes dades, des de gener fins a abril, les nits d'hotels van créixer un 2,7%, sent els clients estrangers els que més han augmentat. Pel que fa als preus dels establiments hostalers, són més cars, en concret un 4% més que l'any passat en aquestes dates. I sobre les pernotacions en aquests establiments, que augmentaren un 1,1% a l'abril respecte al 2025, dir que la factura total van superar els 29 milions en un mes. Dos assumptes més. Els contem que a València la Policia Nacional ha detingut una empleada de la llar acusada de furtar joies d'or a la vivenda on treballava, Sònia López.
9: Sí, el PIDIA, segons la investigació, la dona de 39 anys les hauria venut a diversos establiments de compra-venda i va obtindre un benefici superior als 1.500 euros. El segon cas de robatori ens du a l'Horta Nord. Allí la Guàrdia Civil ha detingut un treballador d'una residència d'ancians acusat de furtar joies i rellotges als residents. Es tracta de persones amb un deteriorament cognitiu i en un cas fins i tot se li acusa d'haver emprat violència en tapar-li la boca a una resident perquè no poguera demanar auxili. L'individu que havia deixat el treball al centre pogués ser identificat gràcies a les càmeres de seguretat. És un home de 39 anys que, segons van esbrinar els investigadors, tenia prohibit aproximar-se a centres geriàtrics per ordre judicial.
4: Gràcies, Sònia. I a Alacant, la Policia Nacional deté en 3 operacions diferents 11 persones que explotaven sexualment dones en situació econòmica precària. Iria Sebastià.
10: Així és, 2 persones s'han ingressat a la presó. En un dels pisos registrats es va alliberar una menor que atenia el telèfon fins 100 clients al dia. Enganyaven les víctimes al seu país d'origen i contreien un deute de 10.000 euros que havien de saldar exercint la prostitució. Es van desarticular 2 organitzacions criminals i 2 prostíbuls a Madrid. Se'ls acusa de delictes de tràfic de persones, blanqueig de capitals i organització criminal relatius a la prostitució.
4: En els esports, el València Bàsquet entrena avui per a preparar la recta final de la Lliga ACB. Gonzalo López.
11: Després de caure en la semifinal de l'Eurolliga, que s'emporta ahir l'Olympiacos, els de Pedro Martínez han canviat el xip per a disputar els últims partits de la fase regular de la competició domèstica. Demà visiten el Saragossa en un partit ajornat per la final a 4 i divendres rebran al Roig Arena el Gran Canària. Encara els quedarà un altre ajornat per a diumenge, la visita al Barça. Ara mateix el València Bàsquet està quint amb 22 triomfs a 4 des d'Escariolo, que ocupen la primera posició. D'altra banda, han debutat a la NBA femenina, la valenciana Wafam amb el Seattle Storm, aportant 10 punts i la taronja Raquel Carrera amb el New York Liberty.
4: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
12: De tu a tu.
13: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
14: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
13: No pintem les coses de color de rosa.
14: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
13: I parlem l'idioma de l'esport.
15: Los 11 que salgan a morder como perros.
16: Tornarem al 4-4-2.
17: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
18: Palmando.
19: Tu li has donat les claus.
18: Por algún lado saldrá la rata.
13: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
16: Descansa la vista.
19: Què és la inspiració per a tu?
20: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
21: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
16: Obri la ment. Eres creient?
22: Depèn de l'estació de l'any.
23: Con les carxofes.
16: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
24: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
25: Ara sí que me l'espera.
26: L'economia per a totes i tots.
27: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
26: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
13: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: No ho podem negar, Sergi, les malalties formen part de la història de la humanitat de manera intrínseca i durant mil·lennis les epidèmies han afectat nacions i civilitzacions senceres. Són molts els que recordem, especialment la de la Covid, la més recent, però des que el ser humà va començar a organitzar-se en societat, les malalties contagioses han esdevingut una constant. Però com? Per què? Li hem preguntat a Josep Bernabéu Mestre, que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència en la Universitat d'Alacant.
1: Més que parlar d'una data concreta de la primera gran pandèmia, cal parlar de cicles epidemiològics. L'origen d'allò que coneixem com el període epidemiològic de la pesta o les malalties pestilencials cal situar-lo en el Neolític, quan de la mà de l'aparició de l'agricultura i la ramaderia els éssers humans començarem a conviure en unes condicions higienico-sanitàries molt dolentes amb animals domèstics i els ramats. Això va provocar que moltes malalties infeccioses pròpies d'altres espècies afectaren els humans. És el que coneixem com a zoonosis. Ahir va estar, al meu entendre, l'inici del primer gran moment de malalties infeccioses de comportament epidèmic que han acabat afectant a la humanitat al llarg de la història.
0: És a dir, que amb aquest naixement de l'agricultura tot comença i pots imaginar-te, Sergi, i Abril també, que a mesura que la població mundial anava creixent, la cosa, a millor, no anava. No.
2: Tal i com anàvem reproduint-se, anàvem complicant la cosa. Sí.
0: Perquè quan una malaltia s'estenia i afectava diverses regions del planeta, es convertia en una amenaça per a la població. Una situació més agreujada pels moviments de la gent al llarg i l'ample del continent. Així, ha hagut alguns noms que han marcat, a mesura que passaven les dècades, la història de les epidèmies.
1: La pesta bubònica va ser, sens dubte, la gran protagonista de les malalties infeccioses de comportament epidèmic pràcticament fins a l'inici de la modernitat. A les pandèmies que tenim documentades en l'època clàssica, la que va succeir durant el mandat de l'emperador Justinià, pot ser la més coneguda, hi ha que afegir la pesta negra que va afectar de manera brutal a l'Europa medieval, sobretot al segle XIV. La que es va iniciar el 1348 es calcula que va provocar la mort de més de 50 milions de persones i que va suposar la pèrdua d'entre el 30 i el 60% de la població. A Terres Valencianes, la darrera de les grans epidèmies de pesta, la patirem entre 1647 i 1652 i va provocar una de les crisis demogràfiques i econòmiques més importants de la història del País Valencià.
0: Però és més que probable que quan parlem d'epidèmies i pandèmies siga esta la que ens ve al cap, no? La gran protagonista de pel·lícules i llibres. La pesta, una de les malalties bacterianes més agressives i que al llarg de la història, en distints moments històrics, com ens explicava Josep, ha marcat el devenir de la humanitat. Però no només la pesta negra que va afectar a l'Europa de mitjans del segle XIV va ser l'única.
1: El període epidemiològic que es va iniciar al Neolític i que va estar dominat per la pesta va succeir a partir del procés de colonització del continent americà allò que es coneix com la unificació microbiana del món, un nou període epidemiològic en matèria de pandèmies i d'epidèmies. La pesta va perdre protagonisme en favor d'altres malalties infeccioses de comportament epidèmic, com va passar amb noves malalties com la sífilis o l'expansió que va mostrar el tifus exantemàtic, conegut com la malaltia o la pesta de la fam i les guerres, o la creixent incidència que van començar a tenir la pigota, entre altres malalties infeccioses de comportament epidèmic.
3: I jo crec, Marina, que la pesta és una d'aquestes malalties que han fet por i que la por ens arriba fins i tot avui dia. Aquestes imatges, aquestes màscares...
2: Però no perquè el cinema, la literatura i la ficció ens han continuat mantenint aquesta
0: por. Fins i tot el llenguatge estar apestat.
3: Sí,
0: és de la pesta,
3: que s'utilitza
0: molt de la història, efectivament. I crida l'atenció perquè tots recordem la pesta, però és que no és l'única. Hi ha almenys més de 20 pandèmies i epidèmies, a banda de la Covid, que és la més recent, que han afectat la humanitat des que el món és món. Vosaltres, quines recordeu, a banda de la pesta? Si jo us diguera, grans epidèmies i pandèmies de la història.
3: La grip, a principis del segle XX.
0: Quina grip?
3: La grip espanyola,
0: per exemple.
2: Les febres tifoides.
0: Muy bien.
3: No ho sé.
0: No ho sabeu. Moltes d'elles, pues, he de dir, que van anar acompanyades de canvis en la societat. Tenim també, per exemple, la pigota, la sífilis,
3: sí.
0: Totes aquestes malalties, el VIH.
3: Bueno, el VIH, que l'hem estat comentant fa uns minuts.
0: Perquè tot va començar quan la gent ja no només es movia en vaixell o transport animal, sinó que el ferrocarril i els nous mètodes de transport també van obrir la porta a que totes aquestes malalties que estem comentant s'escamparen encara més.
1: Junt amb la pesta, cal destacar les pandèmies de còlera del segle XIX. Arribaren de la mà d'aquella primera globalització que va comportar la revolució industrial, l'increment del comerç a nivell mundial i del trànsit o mobilitat de les persones, l'acceleració del procés dels processos de colonització i una progressiva urbanització, no sempre en les millors condicions i sumada a les deficiències de tot tipus que caracteritzava les condicions de vida de les classes treballadores, crearen l'escenari idoni per a l'expansió en termes de pandèmia de malalties fins a aquell moment molt localitzades, com va passar amb el còlera o la febre groga, entre altres.
3: O inclús malalties que a lo millor en el lloc d'origen no suposaven gran problema per a la població. Clar. Perquè estava immunitzada, però que en el moment que comencen aquests desplaçaments o que es porten moltes malalties amb el descobriment d'Amèrica, allí sí que van suposar. Clar. Tota una epidèmia.
0: Efectivament, i que com sempre passa, que encara passa avui dia, no ens adaptem tots iguals ni de la mateixa
3: Totalment.
0: Forma tenint la nostra alimentació, les nostres condicions de vida, a segons quins virus o quines bactèries. Malauradament, com a societat, sempre ens fan falta més d'una experiència d'este tipus per aprendre, i les crisis derivades d'epidèmies com la pesta, la còlera o la pigota van obligar els països a cooperar a nivell sanitari, impulsant la creació d'institucions globals i acords sanitaris per a contindre la propagació fronterera de patògens.
1: Va ser precisament la reacció de la societat, dels estats, els inicis d'allò que coneixem com la salut internacional, el que va permetre fer front a aquestes pandèmies de còlera i d'altres malalties infeccioses que colpejaren de manera particular a l'epicentre geopolític del món, l'Europa d'aquell moment, les metròpolis que tenien sota domini un mar de colonització a la resta del planeta, el que va permetre que, entre altres coses, doncs es posaran en marxa una sèrie de mesures de salut pública en particular, que van suposar l'inici de la modernització sanitària.
0: Ara bé, jo crec que de l'entrevista anterior ja ens ha quedat més o menys clar que la creació d'aixòs grans organismes de salut internacional no han sigut prou per a que les epidèmies i les pandèmies deixin de ser un membre més de les nostres societats. Més o menys conegudes, les ITS, la nova eclosió de l'Ebola al Congo o més recent la Covid són algunes de les epidèmies més recents, però atenció, perquè no són a dia d'avui les úniques.
1: Des de la dècada de 1970 estem vivint un nou període epidemiològic, marcat sobretot per la incidència que estan tenint les conegudes com a malalties emergents, nous problemes de salut que no existien, o les que coneixem com a malalties reemergents, és a dir, malalties que tenien més o menys sota control i que han tornat a adquirir protagonisme. La majoria d'aquestes malalties emergents tenen, a més, la condició de zoonosis, és a dir, tenen el seu origen en altres espècies animals.
2: Però sempre hi ha una pregunta, no?
0: Efectivament, i jo crec que cau més o menys pel seu propi pes. Si ja ens hem desenvolupat moltíssim com a societat, tenim grans recursos sanitaris al nostre abast, hem pres consciència de la higiene, sabem com es contagien la majoria de les malalties, com pot ser que a dia d'avui encara continua havent pandèmies i epidèmies?
1: Darrere de tots aquests problemes hi ha molts factors, però són el resultat, bàsicament, del model de desenvolupament no sostenible que caracteritza la globalització i que impulsen les polítiques econòmiques neoliberals. Són, en efecte, les formes i modes de vida, i en particular la forma en què interactuem amb el medi ambient i les creixents desigualtats, allò que determina en última instància els problemes de salut i les malalties que acaben afectant-nos. La VIH, la Covid, en són un bon exemple, tant pel que fa a les conseqüències com a les causes.
3: mentre hi hagi un grup de la població que potser no pugui accedir a mantenir aquesta higiene o aquestes mesures de protecció, és impossible acabar amb aquestes epidèmies.
0: I que a més jo crec que a nivell de societat és cada vegada més complicat controlar els nostres moviments. Vull dir.
2: És que els moviments migratoris i els moviments pel planeta fan tot això i ocasionen tot això.
0: Amb l'antivirus, no? Doneu-vos compte, és l'últim que ha passat. Tu pots perdre la pista a una persona i saber el que ha fet en 0,0.
3: En 0,0, sí,
2: però fins i tot han aparegut i estan tornant malalties com la ràbia, la tinya, etc. Però tot això
3: la
2: es produeix sarna, per la gent, la sarna, que
3: ha tingut alguns brots ahir. Menjant-nos
2: nosaltres i els animals que van en els transports.
0: Clar,
2: com comentava
0: Josep.
3: I a lo millor també perquè, encara que hi ha recomanacions, una recomanació no implica una obligació. Aleshores, sabem molt, no?
0: Efectivament, i de tot això ens parla també Josep, i és que ja siga de tipus bacterià víric o parasitari, pràcticament tot patogen infecciós que ha afectat la humanitat en els últims mil·lennis continua amb nosaltres, degut a que és quasi impossible erradicar-los. De fet, l'única malaltia que havia sigut erradicada a través de la vacunació per complet havia sigut la pigota. Però vol dir això que les epidèmies no desapareixeran mai?
2: És bona pregunta.
1: El risc sempre existirà, però ara disposem dels coneixements i els recursos per avançar-nos a la seva aparició, per prevenir-les i per minimitzar el seu impacte. El que manca és la voluntat per a fer-ho. Cal aplicar polítiques de causes, és a dir, anar a corregir els factors, les causes que estan darrere de les epidèmies i no quedar-nos només amb allò que anomenem les polítiques de conseqüències. Actuem quan l'epidèmia ja ha esclatat, intentem fer front al seu impacte i quan la superem ens oblidem del que ha passat i no anem a corregir les causes que han provocat la seva aparició.
2: I per acabar,
0: jo us plantejo una reflexió, perquè la clau està en els mitjans que estem disposats a posar. Posem els suficients, què més es pot fer des de les institucions i el que és més important, què podem fer com a societat?
1: Hem fet alguna cosa per a previndre de veritat l'aparició d'una nova Covid? L'Organització Mundial de la Salut, estos dies, acaba de declarar una nova epidèmia d'Ebola a Àfrica. Sabíem que anava a ocórrer i no hem posat els mitjans per evitar-ho. Hem d'esperar que adquirisca un caràcter mundial per actuar, en altres paraules, que afecti el primer món.
4: Amunt i avall, a Punt Ràdio.
2: Deu i 41. Este matí us parlàvem de les diferents incidències que hi havia en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Per cert, els bombers han hagut de sufocar poc abans de les 7:30 del matí un incendi referit a un camió de repartiment en Paterna. Això, segons informaven des del Consorci de Bombers de València. I més al sud, a la província d'Alacant, també es trobaven uns 5 quilòmetres de retenció en l'A70 en sentit a Múrcia, com és habitual. En direcció contrària, la retenció apenas arribava a un quilòmetre en l'àrea metropolitana de València. Però hi ha que ampliar tota aquesta informació i actualitzar-la a estes hores. Darío Carnicero, què tal?
5: Buen día, hasta ahora situación tranquila en las carreteras valencianas, ya que tan solo encontrarán complicaciones. En Valencia circulan por la V30 a la altura de Mislata y Chirivella en ambos sentidos de la circulación, mientras que en el resto de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
4: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízan-nos a La Ribera Alta, 101.5.
6: De tu a tu.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
9: En A Punt Ràdio.
11: Presentador de la Safor.
12: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
11: Gemma Juan. Animal de companyia.
12: La ràdio.
13: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
14: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Descansa la vista.
16: Què és la inspiració per a tu?
17: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
18: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
15: Obri la ment. Eres creient?
19: Depèn de l'estació de l'any.
20: Con les carxofes.
15: Sí. App Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
21: Què t'ha paregut?
22: Molt bona, molt bona.
21: Ara sí que me l'espera.
8: Som la veu de tots. Som App.
2: Un quart d'hora només per a que siguin les 11 del matí d'este 25 de maig de 2026. La densitat poblacional a Espanya és molt menor del que pensàvem fins ara. Bueno, així almenys es desprèn d'un informe demogràfic de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, l'IVIE, que estan elaborant una nova base de dades més precisa per a estudiar la distribució de la població al llarg del territori nacional. Una de les seues conclusions més contundents i que ens ha deixat molt preocupats és que el 97,4% d'Espanya està demogràficament buit, un fet que no es podia visualitzar amb l'indicador tradicional. Esta fundació i l'IVIE han creat un nou sistema que estudia amb major exactitud com viuen i on viu realment la gent. La fotografia revela que només el 2,6% del territori espanyol està habitat, mentre que l'Institut Nacional d'Estadística estima en el seu cens de 2021 que el percentatge habitat era d'un 22,6% del territori. Oh, què està passant així? Anem a saludar a Francisco Guerlic, que és investigador de l'IVIE. Francisco, què tal? Buenos días.
23: Hola, buenos días.
2: Estos porcentajes nos dejan preocupados porque, lo primero, ¿España está realmente vacía o hemos simplificado demasiado un fenómeno mucho más complejo?
23: Ambas cosas. Efectivamente, España está relativamente vacía. Nunca estuvo muy llena, pero el proceso de concentración de la población lleva ya muchas décadas y no parece que haya terminado. Es bastante evidente que la población se concentra básicamente a nivel nacional en la costa y en Madrid. Madrid actúa como un gran polo de atracción que sigue creciendo y luego el litoral, digamos,
2: mediterráneo.
23: Por todas sus partes.
2: Claro.
23: Sí, el Mediterráneo fundamentalmente, las islas enormemente y luego, bueno, también la parte del norte y el sur.
2: O sea, que es como si nos estuviéramos expandiendo a excepción de Madrid.
23: Bueno, nos estamos concentrando en el litoral y Madrid efectivamente se está extendiendo. El área metropolitana de Madrid, la miramos como la miramos, ya excede la provincia de Madrid.
2: De todas formas,
23: respecto
2: a lo que estábamos comentando, ¿qué es lo que diferencia este método a los utilizados anteriormente para conocer lo que hemos conocido?
23: Las estadísticas demográficas tradicionales, que son cifras de población por lindes administrativos, municipios o secciones censales, si quiere,
2: sí.
23: Tienen la impresión de que, digamos, todo el término municipal está demográficamente lleno. Eurostat puso en marcha una idea hace ya tiempo que ha caído sobre los institutos nacionales de estadística, que es publicar cifras de población por celdas, por cuadrículas, dividir el territorio en cuadrículas y estimar una cifra de población para cada territorio. Entonces hay una grid ya normalizada a nivel europeo, que es la que publicó el INE en el censo del 21, y esa es la cifra que usted ha mencionado antes. Si medimos la cifra de población en cuadrículas de un kilómetro cuadrado, pues en España alrededor del 20-22% del territorio está ocupado y el resto está vacío. Un kilómetro cuadrado está bien para hacer ejercicios nacionales o europeos. Esto está normalizado a nivel europeo. Es cierto que nuestra concentración de la población es similar a la de los países nórdicos, nada que ver con la de los países de Europa Central. Lo que nosotros hemos hecho es, digamos, aumentar la resolución de eso. Es como si fuera a coger un microscopio y aumentar el tamaño y dividir con los criterios que definió Eurostat, pues celdas de una hectárea, que son 100 hectáreas es un kilómetro cuadrado, de forma que aumentamos la resolución. Cuando aumentas la resolución, lo que aparece es que la concentración efectivamente es mucho mayor.
2: Claro. Francisco, usted ha llegado a decir, si no estoy equivocado, que la España vacía nunca estuvo muy llena. ¿Qué significa exactamente esa afirmación?
23: Bueno, que incluso en la época donde había digamos, un sector primario mucho más importante y tal, y la ganadería mucho más importante antes de la revolución industrial, digamos que el centro peninsular siempre estuvo menos densamente poblado que el litoral. Ahora el fenómeno es mucho más evidente, pero la población española nunca estuvo, digamos, uniformemente distribuida sobre el espacio. En la meseta siempre hubo menos cantidad de población.
2: Y eso nos lleva,
23: menos densidad, vamos.
2: Claro, y eso nos lleva a hablar de un problema demográfico, económico o directamente, Francisco, de un cambio de modelo de vida.
23: De un cambio de modelo de vida. La concentración de la población tiene una cara y una cruz, como casi todo un poco en economía. Una elevada concentración facilita la provisión de servicios públicos y reduce los costes relativos. Uh-huh. El precio de eso es que hay un porcentaje de población que siempre tendrá peor acceso a los servicios públicos porque el coste de provisión es muy, muy, muy elevado. Pero alguna ventaja sí tiene. Es mucho más fácil proveer de servicios públicos a una población que está relativamente concentrada en determinadas áreas que a una población uniformemente distribuida. Otra cruz de esto es los costes de congestión. Los costes de congestión en las grandes ciudades son bastante, bastante elevados, sobre todo con la movilidad que tiene la gente actualmente. Esto es muy evidente en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona. En Valencia todavía tiene un tamaño mucho más manejable, pero bueno, es bastante evidente la expansión del área metropolitana de Valencia.
2: Sí, sí, y aún así ya tenemos, como iba a decirle, nuestras propias complicaciones, ir más lejos en cuanto a desplazamientos. Por cierto, hay un relato muy instalado, y además se lo digo porque también lo he vivido en primera persona, de que teletrabajo y digitalización podrían revitalizar muchos pueblos. No entraremos del todo en los detalles que lo podrían, si se puede hacer, pero ¿ese efecto ha sido real o fue más un espejismo temporal post-pandemia?
23: Sí, sobre esto se ha generado mucha literatura. Mi opinión personal es que en gran parte es un espejismo post-pandemia y como mucho es, esponjará los cinturones exteriores de las grandes ciudades. Es muy difícil que la digitalización revitalice la mayoría de los pueblos muy pequeños del centro peninsular, por varias razones. Una de ellas porque el teletrabajo casi nunca es del 100%, por tanto, en algunos momentos hay que, digamos, acercarse al lugar de trabajo. Dos, porque a pesar de todo la gente quiere centros de, digamos, centros de servicio, centros de ocio. Y salvo pocos casos, no está normalmente dispuesta a irse a lugares muy alejados de los núcleos principales, de los núcleos de ocio, de servicio, nocturna o de tarde, o como lo quiere llamar, con una cierta climatología. De forma que es muy difícil que el teletrabajo, digamos, revitalice lo que llaman la España vacía.
2: Claro, hay realmente Incluso comunidades autónomas, sin ir más lejos, Aragón, por proximidad, que gran parte de su territorio es de
23: la, digamos, nocturna o de tarde, o como lo quiere llamar, con una cierta climatología. De forma que es muy difícil que el teletrabajo, digamos, revitalice lo que llaman la España vacía.
2: Claro,
23: hay

0: Clouse estava encantada de la vida de treballar en ells, entre altres coses. És a dir, que una dona d'estes estratosfèriques es fije en tu és perquè ja estàs fent algunes coses que tenen algo que aportar.
1: Pues ha sido una edición histórica para el cine español, con tres películas en competición: Amarga Navidad, de Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y está La bola negra. Y la palma de oro del festival fue para Fior, del director rumano Cristian Mungiu. Así que, bueno, ahora decimos, bueno, ¿cuándo podremos ver El resto de los mortales, La bola negra? Pues llegará a los cines españoles el 2 de octubre y después se estrenará en exclusiva en Movistar Plus para España, pero quien se ha hecho con los derechos a nivel mundial creo que ha sido Netflix. O sea que ahí también hay una batalla grande.
0: Com són les coses, Maretín, sense... No vull fer sang, ni molt menys, però...
1: No.
0: Quan critiquem molt les coses que es fan, per exemple, tenim per una banda a Eduardo Casanova i a Évole, que s'han pegat la morra del segle amb la pel·li que han fet entre els dos, que crec que ha recaudat, no sé si ha arribat en total, a 1.500 euros. O sigui, 1.500 euros, estem parlant. En comparació a aquestes coses, amb pràcticament les mateixes temàtiques, etc etc. És a dir, que se ho deuríem de fer veure,
1: claro,
0: o se ho deuríem de fer veure una
1: miqueta. Con un hacer o con otro. Claro. Bueno, Penélope Cruz les acompañaba en la alfombra roja, en la clausura.
0: Ahir vaig veure la Penélope Cruz. Feia molt de temps que no veia una pel·li, i ahir vaig veure una pel·li, que és la de La nòvia.
1: La
0: nòvia. És a dir, La nòvia, que és una espècie de versió moderna que es queda en els anys 20, de La nòvia de Frankenstein, en la que Christian Bale és el monstre de Frankenstein, Penélope Cruz és una investigadora, o sigui, hi ha un muntó de gent en aquesta pel·li. És un poc rara, però em va agradar. 2 hores i pico de pel·li, La
1: pues,
0: nòvia.
1: Como curiosidad, en la rueda de prensa, Penélope Cruz decía que justo estaba rodando esas escenas con los Harris para esta película, pensando que tenían un aneurisma, porque el médico le dijo: "Uy, hay que repetir la prueba", y la pobre pues dijo: "¿Puedo bailar y cantar durante o bailar 2 minutos, o sea, los 2 próximos días?" Dijo: "Sí, pues
0: esta eso". Sí que te huye, que s'apunta tot i després, és com una espècie de talismán, acaba ixint tot bé, i qui és beneficiada?
1: Penélope Cruz.
0: És que, sí, això és olfacte i el demés són tonteries.
1: Bueno, i luego lo de l'aneurisma no era nada,
0: Bueno, l'aneurisma mos donarà ara quan entre Manolo Mas, que ja el tenim ahí preparat per les seues coses. Tornem després del butlletí.
2: Són les 11 del matí.
3: A punt. Notícies.
2: Educació cita els sindicats docents esta vesprada en rebre la nova proposta dels convocants de la vaga per arribar a un acord i desconvocar-la. Seria la quarta reunió negociadora i tindrà lloc després que la conselleria estudiï el document lliurat avui fa prenes una hora pels sindicats. Tot en l'inici de la tercera setmana de vaga i després de la manifestació massiva de dissabte, intentem connectar amb la nostra companya Carme Monteagudo des de la conselleria. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, efectivament, a les 4 de la vesprada està prevista una nova reunió de la mesa de la negociació després de les 10 del matí, representants de les sindicats UGT, Comissió sobre Fiestes, entrar en la conselleria per a entregar la nova proposta per part dels sindicats. La resta de sindicats no s'han unit amb l'únic punt de història del valencià. La resta estan totalment d'acord, units tots els sindicats. A l'incidència han manifestat que s'han mostrat optimistes, que des de conselleria els han dit que el 65% de les propostes que estan arreplegades en aquest document del professorat ja les contemplava la conselleria. Optimisme diferent al que s'ha mostrat estos dies. De fet, ens han dit que ara toca baixar un poc el nivell, però de moment veiem que ningú se'n va d'esta concentració a les portes de la conselleria avui amb la tancada, perquè no els han deixat entrar dins de la conselleria, com estaven veient estos dies. Diuen des de la conselleria que el document, la petició, els va arribar a nit, passades les 12 de la nit. Com diem, de moment no se'n va ningú així a les portes de la conselleria, i ara en estos moments són els equips directius que es disposen a entrar per a presentar la seva dimissió.
2: Gràcies, Carme Monteagudo, per aquesta última hora. Com els hem dit, a les 4 de la vesprada, reunió que ha convocat la conselleria amb els sindicats. A les portes, els representants dels sindicats han fet les primeres valoracions, Carme Monteagudo ens apuntava, cert optimisme. Escoltem Marc Candela, portaveu de l'STPB.
5: ja ens han convocat formalment per a negociar els quatre el nostre document. A primera mirada així per damunt, el 65% de les coses que ells han proposat estan incorporades en el nostre propi document. Els que hem concretat més, és això, és molt difícil, per tant suposa que tindrem una contraoferta que haurem d'estudiar, però vaja, en principi tenen molta voluntat de ara sí aconseguir un acord.
2: A les 11:30 també està prevista la compareixença del secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, per a donar-ne més detalls. Estem pendents del que passa a la Conselleria d'Educació i estem pendents del que passa a Catarroja. La jutgessa que instruís la causa de la Dana continua prenent declaració a l'alcaldessa de Torrent. Santi Hernández, bon dia.
6: Bon dia. L'alcaldessa de Torrent ha confirmat així al jutjat que a les 18 hores de la vesprada va poder comprovar com s'havia desbordat el barranc de la Horteta i ja s'havia emportat per davant una passarel·la. Ha descrit la situació com dantesca, ha dit a la jutgessa. En aquest moment advertissen a la població perquè no s'acosten al barranc i la policia es informa ja dels primers rescats. L'alcaldessa ha assegurat que no va rebre cap instrucció d'emergències i a les 6 de la vesprada va informar a Vicent Mompó, president de la Diputació de València, i li va informar de la situació del barranc de la Horteta que confluís amb el barranc del Pollo. A les 7 de la vesprada diu que va informar també al secretari d'Emergències, Emilio Argüeso, investigat en esta causa. Li va informar del desbordament del barranc i també d'una primera víctima mortal. Diu l'alcaldessa que ella a esa hora no sabia que hi havia un FECOPI en marxa.
2: Gràcies, Sant Hernández. I els contem que un jove de 18 anys ha mort i altres 4 han resultat ferits en un accident de trànsit a Polop, a la Marina Baixa. Sonia López.
7: El sinistre el Pedia va ocórrer a nit cap a les 9 a la CB70 entre els termes de Polop i Confrides. Segons pareix, el vehicle va eixir-se'n en una revolta i va caure en un bancal amb un desnivell d'uns 150 metres. Els ocupants quedaren atrapats i els bombers els hagueren d'alliberar. Segons ha informat el SICU, en l'accident ha mort un jove de 18 anys i altres 4 ocupants, una xica i 3 xics d'entre 17 i 19 anys, han resultat ferits. 3, amb diverses contusions, foren traslladats a l'Hospital de la Marina Baixa. El quart, amb politraumatisme, fou estabilitzat al lloc i després evacuat en SAMU a l'Hospital Doctor Balmis d'Alacant.
2: I els contem que un home va desaparèixer ahir a la localitat alacantina del Campello després d'entrar a l'aigua a la platja Carrer de la Mar. Tal com han assenyalat fonts de salvament marítim, l'avís es va donar a nit quan una persona va comunicar que havia vist un home en l'aigua. S'ha activat un dispositiu de cerca en el qual participa un helicòpter. L'home va desaparèixer cap a les 7 de la vesprada i no va tornar. De moment no consta de denúncia per desaparició ni s'ha identificat el desaparegut. I a Indonèsia, un tribunal ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità de l'embarcació que va naufragar el desembre passat al Parc Nacional de Komodo amb una família valenciana de 6 membres a bord, 4 dels quals van morir. El tribunal ha trobat culpable del delicte de negligència el capità i també el cap de la sala de màquines, a qui ha condemnat a 2 anys i mig de presó. Segons la investigació policial, el capità no controlava el timó en el moment de l'accident, sinó que era l'altre condemnat qui portava la nau, però no tenia els permisos corresponents. I també els apuntem que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, Begoña Gómez, es va crear segons la normativa prevista per esta institució universitària per a càtedres extraordinàries. Així ho diu un informe que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado, que instruís, recordem, el procediment judicial contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En els esports, la Guàrdia Civil investiga un robatori en casa del jugador del València, l'Argi Ramazani, amb un botí valorat, Eva Cassany, en 100.000 euros.
8: Sí, el PIDI, el robatori es va cometre la nit de dissabte mentre el futbolista disputava un partit contra el Barça a Mestalla. Els lladres aprofitaren l'absència de l'extrem per assaltar un mur del xalet on viu a l'organització Torre en Conill de Bétera. Sembla que l'alarma no estava connectada i els assaltants entraren per una finestra oberta. Allí s'emportaren els objectes de valor que Ramazani i uns amics tenien dins de les maletes preparades per a volar l'endemà a Londres. Formalment eren joves, roba de marca valorada en 100.000 euros. El jugador se n'adona en tornar del partit, alertar la seguretat privada de l'urbanització i a la Guàrdia Civil a ir interposar la denúncia. Des de 2019 són 8 jugadors del València que han patit robatoris en aquesta urbanització.
2: Gràcies, Eva. Sosto, de moment tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web apuntmedia.es. La pròxima cita, 12 del migdia. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
9: De tu a tu.
10: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
12: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
12: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
12: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
14: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
12: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Bueno, la gent d'este programa, especialment d'esta casa, tenim el... la intenció de perviure després dels moviments sísmics que estan produint-se en quant a la ràdio. Així que anem a intentar agafar força per a esta temporada, que no mos pille massa cansats, perquè pareix que no, però si en la docència pràcticament el curs està ja donant-se per acabat, perquè és que estem a finals de juny, estem a finals de maig, millor dit. Estem ja 25 de maig, d'ací no res és juny, els cursos acaben, ja d'ací no res ja no hi ha menjadors, la gent va només pel matí, totes aquestes coses que almenys sí que es conserven de tota la vida, i en un plis-plas s'ha acabat el curs, també el de la ràdio, i ja entrarem en la programació d'estiu en la que prometem donar-ho tot. Bé, 11 i 10 d'este dia número 25 de maig, torne a repetir, de 2026, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de la qual ara compartirem algunes coses. Per això, saludar al seu secretari general, Miquel Bailac. Què tal, com estàs?
16: Molt bon dia.
0: Bon dia. Estàs ahí, que et veig superproactiu, no? Ara en comentareu totes aquestes coses i algunes que t'ha de preguntar. Però, com està Maria Hernández Reynoso?
17: Molt bé.
0: No estàs de viatge ni de...
17: No, me'n vaig demà, carinyo.
0: Demà te'n vas?
17: Sí, ja me'n
0: menys mal que m'has fet un buit en la teua agenda per estar
17: aquí. Sí, jo sempre que tinc un raconer a l'agenda vinc així, ja ho saps.
0: En fi, de totes formes, els guies turístics també aneu, no vull gastar la expressió, però és molt valenciana, cagalló per séquia, no?
17: Absolutament. I més en esta època.
0: I això és la veritat.
17: I més en esta època.
16: En llenguatge fi seria com és por via fluvial.
0: que és Cagallo per Sequia.
17: M'agrades con Cagallo per
0: Sequia. Sí, un dia vaig llegir allò de... és que això no puc comentar-ho sense saludar a Manolo Mas. Com estàs, Manolo? Bon dia.
16: Muy bien, lo que pasa, molt bon dia a tots i molt bona setmana. Hoy espera poco de mí, porque está mi jefe. Este señor que está aquí a la derecha es mi jefe, entonces es un hombre serio.
0: Y el mío también, ¿eh? O sea, ¿o qué te piensas tú?
16: Tenemos que estar a... Él es un tío serio y tal. Bueno, lo de tío no lo digo en plan
0: cariño. Ya.
16: No, mira, además, ¿sabes qué digo siempre de Miguel Bailac? Siempre le cuento la misma anécdota. Es posiblemente el primer político que yo conociera así que me presentara. No sabemos, no intentamos hacer la cuenta alguna vez con Félix Crespo, que es amigo común de los
0: sí,
16: dos.
0: Sí, sí.
16: Y un día que él no se acuerda, pero yo sí, comiendo en el casino de la agricultura, estaba un Félix y él, y yo no sé por qué pasaba por allí. Y me presentó, mira, Miguel Bailac, alcalde de Masamagrey. Yo me quedé, digo, oiga, qué impacto.
18: Un alcalde.
16: Hasta este día y esta hora. Aquí en Apunt, de nuevo, en la misma mesa y a la misma hora. Sin comida por delante. Pero con la alegría de siempre.
18: Es que hay que hacer régimen.
16: No, lo tuyo, yo estoy preocupadísimo.
0: Es quedará envasat al buit.
16: No, Miguel.
0: Al final, ya verás.
16: Miguel era de los míos y de repente le ha dado...
18: Se lo dije el otro día, el sábado me lo dijo la persona. Dice, tú eras de los míos antes y ahora qué.
16: Era de los míos, se ha vuelto loco con el tema gimnasio.
18: Pero da igual, yo soy gordito de corazón.
16: No, pero hombre, no te puedes seguir perdiendo los bocadillos de calamares, una buena yonganisa con pan, tomate y aioli. Eso son cosas que... Y cambiarla más por un gimnasio.
17: Y una nunca fenendo más.
0: Que huele mal. Sí, això. I te veus ahí tots, hola, mira.
16: Hay otros que se miran
0: quadrats,
16: que se miran los espejos que parece, que les ves que se posa.
0: Bueno, ara la moda és estar fent això.
16: Jo no me acuerdo porque hace muchos años.
0: Però mirant al carrer, ara els gimnasos tenen aparadors.
16: Sí,
0: de fet jo conec Marc Gómez, què tal, bon dia.
17: Què tal?
0: Jo conec un gimnàs que abans era un supermercat que tenia finestres grans i tal, i ara aquestes finestres, en lloc de veure les caixeres i el que n'hi ha dins, són tios i tios.
16: És el que viene
0: de camí.
17: En la cinta.
16: En la de Manolo Valdés, no? La dama ibérica, és ese?
0: No, és un altre.
16: Que
17: Activa Club.
16: Ahí te
17: estan
16: mirando.
17: Està en la segunda planta.
0: I després hi ha un altre que està, parlem de València.
18: Jo no miré a res.
0: A veure's, encara que en diversos pobles n'hi hauran.
18: Super insociable en el gimnasio. Jo vaig en els meus cascos i conec, coixis en Checo, perquè estava a prop del poble i el gent del poble i a mi, inclús amics.
0: Sí.
18: Adéu, au, ja està, jo vaig a la meua, jo a mi rotllo.
17: I jo que no aconseguís cantar en el món gimnàstic.
0: Jo no puc.
16: No, però què tienes que hacer ahí?
18: És una secta.
16: Calla, lo único, si no fuera mi jefe se lo preguntaría. Se liga mucho, pero es que es mi jefe.
0: Pues depende la forma física en la que estigues.
18: Yo como voy a lo que voy, es que soy insociable para todo. Para todo.
0: Home, i perquè el contra que li porta no anirà al gimnàs a lligar.
18: No. Si mujer no s'acaba lo que tiene en casa, que digo
0: yo. Jo veig uns que d'un gimnàs en València que està en Germanías. En Germanías, sabeu que n'hi ha allí. Uns quants garitos, uns quants garitos.
17: On estava el cine.
0: Exacte, és que el gimnàs en si pareix un garito, però és mentira. Els garitos estan davant.
16: A l'altre lado, sí, a un lado està el gimnàs i a l'altre lado estan els garitos.
0: I mentre uns ixen de festa, els altres estan ahí. I dic, ja veus tu la contraposició.
18: Bueno, però al final tot accelera el corazón. El cor tot ho accelera.
0: Es cuestión de metabolismo, ¿no? Bueno, estaba hablando Manolo más de jefes.
16: Hay una especie
0: jefes.
16: De discoteca o de no sé qué, una especie
0: sí,
16: de
0: sí, que vais escapaba ahí. Bueno, antrillo.
16: Yo no he estado nunca.
0: Y siempre a gusto allí.
16: ¿Sí?
0: Sí.
16: Se pasa bien, ¿no?
0: Sí.
16: La gente se hidrata, como Miguel en el gimnasio.
18: Yo me deshidrato allí.
0: Bueno, pues tú estás hablando de jefes. Yo después de Matín, la presentación del aniversario del Valencia Extra, que están con vida Stoch, es de Dales, de Valencia
16: Club de Fútbol.
0: Y cree que seré la persona, la presente yo, seré la persona que més jefes reunirà per metro quadrat.
17: Que pressió, no?
0: I estic un poc acollonit.
16: Sí, tienes toda la pinta.
0: Sí.
16: Se te ve muy... Sí. A ti se te ve
0: persona...
16: que cualquier cosa te puede bloquear.
0: Sí.
16: ¿Tú te has sentido alguna vez bloqueado en esta vida?
0: Bueno, alguna que otra.
16: Yo creo que no.
18: ¿En público no?
16: Este está más toreado que la vaca Marisol, quiero decir.
18: En público no.
16: Tú sabes que estás muy toreado. Aquí no te pilla la vaca, vamos. Madre, pero ni a la vez.
0: A voltes mira enrere i dic, però com és possible haver fet totes aquestes coses de treball?
17: I de l'altre ni te cuento.
0: De l'altre ja ni te cuento, però no vaig a entrar ahí.
16: Que bien, Mario, que no, gimnasio no, perfecte.
17: No, i a més, jo vaig ja en el moment de que tot el món te diu, no, tienes que ir a gimnasio.
0: Sí.
17: Ningú te diu, tens que llegir, això també és una interessant, perquè la gent que no
0: llegeix... Quan eres menut el diuen, tendràs que menjar més,
17: i ara
0: quan
17: el
0: diuen,
17: no menges,
0: però al gimnàs.
17: I me vaig ja dir, bueno, pues, com en el meu horari és molt difícil la disciplina a un gimnàs i, bueno, pues cuando estiguen en casa, que vinga una entrenadora personal y arremat li vas dir a la pobra chica, mira, cariño, lo siento mucho, esto...
1: esto no pa ni por esta. Ni por esa.
16: Nunca mejor dicho, me cansas.
17: Ni por esa, o sea...
0: Y además, ser realistas, valen un pico.
17: Tampoc era molt cara. La chica que venia a ma casa no era cara, i a més era superamable, m'ho feia molt... Però, o sea, no puedo. Què vols que te diga? Jo caminé molt.
0: Jo no sé si vinguera un paio o una paia a casa a fer-me aquestes coses, igual sí.
17: Tu creus?
0: Sí, igual sí. Seria una cosa diferent.
1: Pues mira, pues un reto.
0: Ja,
1: para...
0: però,
17: un reto personal.
1: Que acabe de dir... Para antes de que llegue el verano.
0: Que son muy caros.
16: ¿Y si surge l'amor?
1: No.
0: Claro. Sí.
16: De repente te lo llevan a casa, te la llevan a casa.
1: Sí, claro. Pero fijaos qué curioso.
0: Bueno,
1: porque...
0: un día yo no faría
17: Manolo,
0: ninguna
17: ni
0: cosa
17: así.
0: Dices,
17: tampoco.
0: ¿Eh?
17: Ni así.
16: No, no, no, por amor, no, María.
0: Pero, para les máquines, un día ni a eso, ni surgiendo. Tú no sabes el fregado en el que te puedes clavar sin donarte conter. No puedes decirle, pero si es que no puedes abrirle ni la puerta del ascensor a una persona sin que puguen al final acusarte de.
16: Pero
0: de
16: ya no solo por incitar. Eso, sino porque lo que haces hoy, dentro de dos años, está todo en la palestra. Ya. Sino que le pregunten a Zapatero y a las hijas. Hombre. Quiero decir, o sea, hoy en día no puedes mover un dedo porque te crees que no pasa nada y en dos años, usted el día que él estuvo aquí. A tal hora, mira, yo el otro día tuve un motivo de que refuerza nuestra postura y me sentí absolutamente feliz. Mi hija, la mayor, que por cierto se casa este sábado, gracias. Soy el padrino.
17: Oye,
16: sí, mi hija, la mayor.
0: Se casa. ¿Tens ganes de que se case o no tens ganes de que se case?
16: Yo quiero a mis hijas con locura. Yo tengo ganas de que ellas sean felices. Si eso es un paso para ser feliz, adelante.
0: Home, l'altre dia Sergio Mensúa, que té la xiqueta encara, que està ahí coense, ja està pensant en que té... En que, ¿quan se n'anirà de casa?
16: Dic, con 6 años. Las mías ya están independizadas, las dos. Incluso la otra que tiene 4 años menos. Claudia tiene 27, Rocío 23 y están las dos independizadas. Y bueno, somos un poco progres en eso. En algo tenía que ser progres, no va a ser todo. Vamos a ver, ¿de qué estaba hablando? Ah, lo del gimnasio. Mi hija montó un centro barre hace poco en la Liana, tal, no sé qué, y coge una profesora del rollo, este que hay hoy en día, de que siempre están de baja. Y coge una profesora y le dura 3 semanas y coge la baja. Digo, coño, pero ahí no es el sitio donde dicen que vas, que hay que hacer el deporte, que quemas endorfinas y que con todo eso no tienes ansiedad ni nada, y está de baja por ansiedad. Una profesora de un gimnasio que está de baja por ansiedad. Es que lo debían de tener prohibido porque nos transmiten lo contrario. Hay que ir al gimnasio, quemas endorfinas, ahí estás muy bien. Che, la profesora la que está de baja.
0: Ya, la vida es así.
16: Entonces no es verdad.
0: La vida y la mort, Manolo, porque pareix ya que estamos, perseguís. Guau, lo del otro día es que va a ser memorable, pero
1: por lo que estáis comentando del tema del deporte, estás semana además había una noticia que encima nos han ampliado el número de horas necesarias para que sea bueno para el corazón.
17: A mí no me dona la vida.
1: No basta, mirad, no basta con cumplir, o sea, necesitas hasta 10 horas semanales de ejercicio para cuidar tu corazón.
17: Pues
1: o sea que
17: casi por no ni para dormir,
1: por la cuenta que nos tiene.
16: Mira, pues, aquí está Superman.
1: Dice, durante años la recomendación ha sido de 150 minutos de ejercicio moderado o intenso a la semana para blindar el corazón. Pero no, ahora necesitamos más tiempo, 10 horas, y dice que además los mayores beneficios cardiovasculares podrían exigir, pues eso, más actividad. Vale. Así que, pero fíjate qué curioso, porque decías, es muy caro lo del profesor.
0: Es muy caro.
1: Es que cuando no queremos algo, las excusas son perfectas.
0: De totes formes, m'envien un missatge porque... i em diuen, gent que en coneix, diu, claro. En quan li grunyisques 2 voltes a l'entrenador, l'entrenadora,
1: te deja.
0: Sale por patas.
16: Sí. Però tu estàs quadradito.
0: Coneixedor
16: no?
0: Del meu... Jo, sí, jo estic quadradito de cabeza, sí, tinc una panxa que m'aquell.
16: Ancha tú, che, si no te la puedes ni coger, la pancha. Yo sí, yo una pancha del señor.
0: Si no te la puedes ni coger.
16: La pancha. Yo soy un señor de bien con mi pancha, con principio.
17: El temps el traus para lo que vols. A mi una amiga nueva, molt esportista media. Val, molt bé. Tu no tindràs temps per anar al gimnàs, però t'has fet una carrera i 2 màsters. No me tomes el pelo.
16: Una carrera i 2 màsters?
17: Treballant, sí.
16: Que grande.
0: De totes formes, lo de l'exercici és molt...
16: Has tret una carrera i no has corregut.
17: Exactament.
16: Hoy he leído en la tele que hoy es el día del fútbol.
0: Sí, el Día Mundial del Fútbol.
17: Bueno, n'hi ha que felicitar al Llevant,
0: bueno,
17: per cert.
0: D'ací una hora, i a l'Elx, també, si no m'enganyo.
16: I a l'Elx.
0: A veure, i d'ací una hora coneixerem la selecció.
16: Sí, senyor.
1: Ara, quan venga Mireia, lo tiene preparado, el Día Mundial del Fútbol.
0: Quantes coses, mare meua. Però a banda d'entrar
16: en... Que nos sorprenda, cuando entro yo... Pues hoy. ¿Pero qué estás diciendo?
1: Pero chica,
16: hablemos de fútbol.
1: ¿Cómo no me he dado cuenta, no?
0: Abans d'entrar en matèria...
1: Guala.
0: Abans tinc que parlar en el jefe, perquè també és el meu jefe, i parlar, sí, del fòrum de costes, que s'aproxima i és crec que el 2 de juny, si
18: el
0: no m'enganyo, no?
18: Correcte.
0: I a més en un lloc de costa, per mi dels xulos que n'hi ha en aquesta comunitat, en Benissa.
18: En Benissa, sí, en sí, Benissa. Sí, el primer any el farem en Borriana,
0: sí.
18: I la veritat que estigui molt bé, després l'any passat en Xeraco i en guany pues, en Tocalacant, que és en Benissa. I bueno, la veritat és que juntem ahí a totes les poblacions de la comunitat valenciana que tenen costa, estan tots convidats.
0: Que no són poquetes.
18: Que no són poquetes. I bueno, pues intentem donar-li veu i tractar els problemes que tenen. Tenim el Foro de Municipis d'Interior, que també, evidentment, que ja té molts anys.
0: Sí, sí, la Gómez, veïmos el compte habitualment, correcte. Ja està un poquet obsessionant això, sí.
18: I també, pues, igual que era el de costes, perquè cada un té la seva problemàtica i la seva idiosincràsia, no? És de veres que costes és un tema competencial complicat, perquè, bueno, per una banda està l'Estat, que és qui té la potestat o l'autoritat màxima en les costes, perquè al final...
0: Sí.
18: Però també la
0: que sempre acaben cagant-la.
18: Que sí, que sempre acaben, pues això,
0: sí.
18: La veritat és que fa falta molta atenció, molt més a les costes de les que se presta. I, bueno, costa no sols és turisme, evidentment, no, hi ha turisme, no. Hi ha naturalesa, hi ha protecció del
17: patrimoni. Ambient,
18: del patrimoni, hi ha moltes coses. Volem parlar també de totes les seues vertients, no? Si veus que l'interior té una problemàtica, com a la millor és falta de personal, i en altres puestos és exceso de personal.
0: És de veres, jo recordo quan parlàvem del foment del turisme de l'interior, bueno, i tu per part de la Federació, sí. I Maria per la part que li toca de guia turística, es plantejava el tema ixe de bueno, estem parlant de nuclis despoblats, que atenció a la conversa que hem tingut abans d'arribar a les 11, però dient cuidadín, no se vos vaja de les mans i acabe l'interior igual o pitjor que la costa.
18: Clar, no, de fet, molta gent de l'interior diu, volim que vinga gent, però de manera controlada. Claro.
0: Dosificaeta, no?
18: Sí, perquè sí. Si no se l'encant dels pobles d'interior també te'n desapareix. Sí. Bueno, la veritat és que tenim, ja te dic, una sèrie d'activitats i volem parlar, pues, això, de per una banda, de l'oportunitat també que suposa el tindre una costa, en el sentit de que, bueno, sabeu que el 12 d'agost, si no recordo mal, és el famoso eclipse. I n'hi ha una sèrie de...
0: Però... S'espera una avalanxa de gent en tota esta zona, sí, en esvorar sí, l'eclipse, sí. Que no sé com gestionarem això. 7 o 8
17: vides que haguera tingut, 7 o 8 vides que haguera treballat aquest dia. No,
0: sí?
17: Saps la gent que
0: sí.
17: M'ha quidrat per fer
18: lo que siga.
17: Coses, o sea, lo que siga, i lo que valga. O sea, lo que siga i el que valga. No,
0: pobre, pobre. Bueno, algo històric.
17: I estàvem parlant de 2 o 3 mil euros la nit en els voltants de Aras de los Olmos.
0: Més que un balcó en el carrer Sant Nicolau, el dia de la cabalgata o el dia dels morts cristians.
17: Sí, sí. Ja... En però n'hi ha gent que ho té reservat de fa 4 o 5 anys, perquè estigui el dia núvol i aquest dia.
0: Sí, bueno, gent que ja ho sabia. Pues, tot és possible que agarre una tronada d'ixes d'estiu i que els núvol, eh? Bueno,
17: fa poquet es va fer
16: el
17: assaig.
16: Por cierto, acabo de leer, lunes, martes y miércoles, noches tropicales.
0: Sí, sí. Que anem a...
16: Y, con una, y viene un flipar. No sé qué, no, y viene un no sé cuánto.
17: Yo ayer vi el mapa del tiempo. Anticiclón, y me dio sí. Mal. Me dije, menos mal que me voy. Pero luego mire dónde me voy y estamos igual.
0: A mí lo que más me asustaba l'any passat era que vam arribar als 28-29 graus l'aigua en el mar Mediterrani. Sí. I avui este matí em contava Antonio que ja està a 21 i estem en maig, és a dir, que unes quantes sacsaes més d'estes ja
17: trobo. Però fa 3 o 4 anys, això dels recuerdos de Facebook que t'envia tots els dies, sí. Fa 3 o 4 anys ja vas posar-hi un mapa com el que vaig veure ahir i això no és nou, eh? O sigui, que ja ve de temps, ja que fer alguna cosa perquè ja ve de temps.
0: Bueno, la cosa va posant-se lletja. Per cert, vos en referia jo a la conversa que tenia abans d'arribar a les 11 del matí, perquè és com si estiguérem expandint-nos, és a dir, excepte Madrid, que és el cogollo, el reactor on està tota la gent, que a ningú que li passi allò de viure en Madrid no. O alrededores, independentment de Madrid, tota la resta està expandint-se, és a dir, està tot perdent habitants. Home, és que resulta que el 94,7%, segons l'estudi que acaben de fer, realment del territori està buit de personal. Clar. Tot està concentrat en Madrid i en tota la franja litoral, pel que tu estaves parlant, Miguel. No som conscients, per exemple, de que moltes d'aquestes poblacions, Benissa o Benidorm era, la gent fugia de Benidorm perquè allò era un lloc absolutament pobre on els pescadors pràcticament no tenien ni de què viure. I vos diré que això és de veres perquè tota la gent que va emigrar cap a Algèria, a Oran i tots aquests llocs, se n'anava perquè no tenien del que menjar en aquella època. I estem parlant de la Marina i tots aquests llocs. I de repente es produeix un boom turístic que és el que fa que ara això s'hagi convertit en el que vos porta un fòrum com este.
18: Sí, la veritat
0: és la realitat.
18: Sí,
0: eh?
18: la veritat és que... el fet de dur molta gent també, evidentment, és una atracció i un polo econòmic, però també de la seva problemàtica i, bueno, hi ha que trobar aquest equilibri, no?
0: Bueno, atenció, que Benidorm, no només turístic, sinó mediambientalment, ni en quant a recursos hídrics, etcètera, etcètera, i urbanisme, és model europeu,
1: sí.
0: Una ciutat que està creixent en vertical.
18: Claro, precisament perquè el que se criticava anteriorment, que eren les grans altures i els edificis altes, i la gent el que feia era, pues, bueno, pues, com no era lo que se duia o lo que mos agradava o lo que mos diuen que no era roïn,
0: sí,
18: pues lo que se feia era, pues, casetes baixetes, però claro, això ocupa més territori.
17: Més territori
18: i més terreny.
17: I cada caseta en la seva piscina i en el
18: claro,
17: consum d'aigua que té cada caseta.
18: Entonces, clar, ara no es pot dir, no, que possiblement lo més sostenible siga quan més alt, menys espai s'ocupa de terreno per al costat i més s'aprofita per a instal·lacions comuns.
17: Jo recordo en Història d'Art que tinguerem una assignatura d'estes de professionalització i una de les eixides professionals, veies, era la de ser guia turística, intèrpret de patrimoni, etc. I una de les conferències que tingueren va ser de Josep Montesinos, que controla molt este tema i parlava de que el model de Benidorm a nivell hídric era lo més sostenible, i te miraves i pensaves, no puede ser, esto me está tomando el pelo. I sí que és cert que quan tu tornes a València i vas volant i vas veient totes les mil i una piscinetes que tens, i quan vas a Benidorm veus una superpiscina per cada bloc d'edificis i ja està.
18: Ja està.
17: I sí que pot ser que siga veritat, tot i que a la vista ens pareix que de sostenibilitat res de res, però pareix que sí.
0: Sí, sí, veig que la cosa està tirant.
16: I una cosa que no m'havia plantejat en la vida, esa realitat urbanística. Jo soy un friki de Benidorm, a mi m'apassiona Benidorm.
0: Pues jo que l'altre dia vam parlar en l'alcalde de Benidorm, que a més és el president de la Diputació d'Alacant, flipant, ho tenen claríssim, i a més que van donar los premis i tot, i dius, ostres,
17: ja fa temps,
16: a mi m'encanta, és un sitio que me perderia.
0: Bueno, però que tu te va a la marxa, i te va per moltes coses.
16: Què va, jo todo lo contrario, soy un sosón, pero me encanta ir ahí, me encanta ir a la calle esa donde están.
0: Tú eres igual de sosón que yo metido para adentro, lo matéis. Sí.
16: Esos son los ingleses, y las calles que vas y ves ingleses barrigones d'estos i tal.
0: Se'n recordeu quan la pandèmia...
1: I rojos com gambes.
0: Quan mos van dir que mos teníem que tancar i els guiris de Benidorm van dir una leche, i estaven tots allí, i van dir que teniu que tancar-vos, tios, aquells, fuck you!
16: Disfruto muchísimo, porque a mí no me gusta mucho el lío, pero me gusta que lo haya, verlo. Yo, de hecho, que ahora me voy a enseñar a Alicante, a Hogueras, estabas hablando ya que llega julio.
0: Home, es que ya estem ahí.
16: Ya estamos. Ya se ha inaugurado, el viernes se inauguró la exposición del Ninote en la Lonja del Pescado, en Alicante, y nos vamos enseguida a Hogueras, y bueno, yo allí la gente dice, eso es que denuncian en fallas las verbenas, o en Alcoy, el Alcoy la gente también se queja de los moros y cristianos.
0: Es que dicen todos, todo el mundo.
16: Quiero decir, hay gente que se queja hasta de los moros y cristianos.
0: Todas las festas tienen haters.
17: Un 50% de gente que es queixa y un 50% que les
16: disfruta. Pero en Alcoy, los moros y cristianos, ¿no te parece un poco como una burbuja en el mundo?
1: Como
16: y
1: ir
16: la
1: contra
16: mejor?
1: Uno, ¿no? Contra,
16: claro, como parece que es la mejor fiesta, para mí es una de las... Vale, yo estuve este año, por ejemplo. A mí me parece una locura esa... Y la entrada de moros y cristianos y Alcoy me parece una barbaridad. Un Tiñén también, pero Alcoy hay que reconocer que es otro nivel. Porque a la hora de desfilar dais una sensación de pequeño caos, pero más organizado, imposible. O sea, más organizado, imposible.
0: A ver, es que...
16: criticáis.
0: Un detall, van hasta els agranaors... treball important que fan arreplegant les bonyigues dels cavalls que eixen en l'entrada perquè els festers que porten esquadres o capes no se les emporten.
16: Són bonyigueros, això se llama bonyigueros.
0: No, o sea, tot detall està medit.
16: Lo de Alcoy, luego la gente va saludando, que en otras fiestas, por ejemplo, la corte y la fallera mayor en Valencia, eso de saludar al público, pues la fallera mayor sí, pero llevan un protocolo mucho más rígido. En cambio, la gente cuando va en las carrozas, cuando va desfilando en Alcoy, a mí me encanta. Yo, ¿qué criticáis? Este año la entrada Morán y la Cristiana, las dos me parecieron flojitas.
0: Tan parecu fluixetes, pero no les alferecías.
16: Las alferecías impresionantes, las dos.
0: Veus,
16: La Cristiana y la Mora, las dos.
17: Yo a mí la Mora tinc que...
16: La Mora fue flipante.
17: El ballet de la alferecía Mora va a ser espectacular.
16: Impresionante. O sea,
17: no es porque siga amiga Mora la que porta el ballet, pero va a ser, además, una colaboración indumentaristas valencians importants, el treball d'estudi d'estratges, d'estudi de la coreografia, va a ser...
0: Un dia podríem parlar, i això, mira, la federació que cobrís l'aspecte de les festes i tal,
16: Terra de festes, poc es parla, de la tele.
0: Poc es parla del diners que genera un sector com les festes. És a dir, en tots els àmbits, és diners que mouen les pròpies festes entre nosaltres mateixos i el que exportem cap a fora.
18: I és que, i en els pobles encara passa, sobretot en els pobles, no? La vida social, i per tant econòmica també, però social, és a través de les festes. Vull dir, jo pinte ma casa i dic, no, jo m'espero pintar-la una setmana antes de festes.
17: Clar,
18: o me canvio les cortines
1: per
18: festes,
1: no?
18: Festes del poble.
0: No, igual, per tancar els carrers i tot, això també és important. Anem a tancar-lo? No, anem a deixar-lo? No! No, és que bueno, són festes.
18: Lo de tocar el carrer, sí, eso no, es...
0: D'això en València s'ha de sí. molt.
17: Jo sí que li ho conte a tots els, sobretot als guiris, perquè els d'Espanya, que també tinc turistes espanyols, però sí. els de fora, que ho controlen menys, i normalment quan, sempre te trobes una fallera que està fent-se fotos per al buc o per lo que siga, i quan t'expliques que només és el traje que se veu, sinó lo que no se veu, la floristeria, les bandes, la música, tot. La indumentària, i clar... comencen a comprendre una miqueta la festa, perquè si no compres la festa no arribes a comprendre el que és la festa en el seu àmbit general, perquè és patrimoni de la humanitat i perquè la UNESCO va apostar per una festa que, tot i que dirien bueno, si van a cremar els ninots perquè van a fer una festa un patrimoni universal, perquè n'hi ha molt de teixit empresarial que viu per la festa. No
16: es pensa si riquesa cultural, les dues coses.
17: A banda de la riquesa cultural, però si tancarem les
16: claro
17: falles.
16: Que wow,
17: mare
16: wow.
17: de Déu, senyor Valencia.
16: No sabes el indumentaria, porque además ha pasado como el móvil. Yo era de los que decía, ¿para qué venden móviles? El día que tengamos móviles todo ya se ha acabado, ¿no?
17: Pues ya.
16: Te genera la necesidad de cada seis meses tener un móvil nuevo.
17: Mira, yo me he visto en fallas dos días al año, normalmente. La ofrenda, algún pasacalle y la presentación.
16: ¿Con qué falla vas?
17: Doctor Guasman, Rubén Vela. Rubén Vela, Doctor Guasman. Este año me estoy haciendo el cuarto traje.
16: Ay, ay, viciosilla.
17: Totalmente viciosilla.
16: Ay,
17: absolutamente.
16: Eres débil ante la carne de la indumentaria.
17: Absolutamente.
1: Y sí que es verdad que Abril, nuestra compañera, que ha vivido la...
0: Sí, bueno, ella
1: este
0: sí,
1: año
0: one,
1: en
0: sí,
1: concreto.
0: Ya es alcoyana de
1: Yo ahí es cuando me enteré del dineral, de los trajes, de todo lo que llevas.
16: Ah, eso se ve. Mira, año la entrada
1: no tenía
16: Mora,
1: ni idea.
16: Iban con una cuadriga que alquilar cada caballito de esos. Bueno, yo organizo varios años. Bueno, organizo, no, por encargo de mis jefes, tanto el amigo común de Miguel y mío, Félix Crespo, como luego Paco Lledó, la cabalgata de Reyes. Y hubo un año que me empeñé en traer camellos a 3.000 euros el día 5 de marzo cada
0: camello.
16: Que no son camellos, son dromedarios. Sí. Que siempre tendemos a decir que son camellos y son dromedarios. Es que esa broma la oía ayer en la radio. Pero hay que reconocer que Alcoy... Pero anoche, por ejemplo, que fue la romería del Rocío, estoy oyendo COPE, ayer fue el salto de la verja sí, y sí. todo esto, oí que mueven unos 300 millones de euros en torno
17: broma, ¿eh?
16: a toda
0: docents,
16: la gran...
0: Docents es chuplen, ¿no?, directamente.
16: Sí, sí, la gente también. se tiene que hidratar,
0: venga,
16: tenlo en cuenta.
0: Perdona.
16: Pues 300 millones de euros mueve la romería del Rocío, que ha sido
0: bueno, pues ahora yo que tengo
18: influencia... Pero me gustaría ir algún año.
16: Yo, mira,
18: a la feria de Rocío...
0: No, pues el Joseca no se emperni una vez en ell. José Carnau, que també ha estat...
16: Yo tuve una experiencia que la tengo que contar... ponemos el lado bueno, Miguel, o da igual, lo digo porque me vas a sacar la tripita y yo eso me lo llevo un poco mal. Mira, así, hola.
0: Pero
16: hola,
0: no el pergues sí. a Manolo
16: sí, sí,
0: que
16: sí,
0: va
16: sí.
0: a hacerse el selfie que está haciendo Miguel. Hombre, y se agarra no. el micro.
16: No, es si el perfil este me mata, el perfil este de la pancha me mata, o sea, una cosa
18: lo editamos.
16: Sí, no hago un poco de
0: sí, un poquito de miqueta.
16: Oye, bueno, el otro día fui a Mestalla al fútbol, ¿no? Iba así todo rojo y
0: que manda narices decir que ibas tú todo rojo.
16: No, en la vida, ni en la cara. Y entonces Le dije a la IA, por favor, quítame. Y me quitó el rojo.
18: No, eso no ha pasado. Yo he hecho una prueba porque el día 31 es mi
16: cumpleaños.
18: ¿Cómo
16: sabía que era yo?
0: Sí.
18: Y ha hecho un montaje en fotos en IA sobre. Pues, ya lo borré a partir del domingo. El domingo es mi cumpleaños, el día 31. Y leía después de que se case tú.
16: Vente a la boda y te montamos
18: no, no, no, no, no, no. Además, el día 30 treballo de matí. Me serenem a fer una activitat de despoblament. De una sí, ruta, una
16: 200 ruta euritos o así si vienes solo. 400, 500 con pareja.
18: Eso está bien.
16: Y te montamos,
17: una
16: fiesta.
17: La fiesta y ya está.
18: Que es lo que se suele pagar, ¿no?
16: Sí, hoy en día sí. ¿Quieres quedar bien? Lo digo para que la gente esté informada. 400, ¿eh? Estamos
1: cuatro
16: ya
1: mínimo,
16: pareja,
1: ¿no?
16: Pareja.
1: 400 mínimo.
16: Pareja.
1: Ah, pareja.
17: Menos
1: no,
17: mal
1: pareja.
17: Que ya tenga
1: total
17: la chen casa. Pareja, que no se me divorcie
1: no está
17: ninguno.
1: Mal, pareja.
16: Individual, 250 puedes quedar bien. Un poco cochero.
0: Vaya rico, me estás, bon
1: ¿qué tal?
0: Día,
1: molt
0: si
1: bé,
0: no claves
1: molt
0: cullera
1: bé.
0: Así,
1: sí, así. Estic molt bé.
0: No sé, ja ha sí. passat el temps i ja són les 11
1: però
0: i
1: 30. Però jo, ja que estàvamos ahora con la tecnologia, quería poneros a prueba. ¿Sabéis lo que es el chupete digital?
0: ¿Eh?
16: No.
17: No. No tengo niños. En mi alrededor no hay niños.
0: Vine a la radio para que te pasen estas preguntas.
1: El chupete digital.
19: Será posarlos cada... para que se atonte, ¿no?
1: Amiga.
19: Ay, ¿cómo se nota que tiene chiquete chupete?
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota?
0: Bueno, yo me recordé de allá que ni había el chupete que es día, ¿no? Que se fea así cada año y tal. Y había una cosa que.
17: ¿Un
0: sí, sí, una moguda. Sí, me recordé perfectamente. Una historia que se
1: chupete,
0: fea así.
1: ¿Te acuerdas?
0: Algo del
1: chupete.
0: Chupete. No,
1: ¿y de
0: sí,
1: cuando
0: sí,
1: te perdiste
16: algo hace una montonada de años y tú te acuerdas.
1: Pues ahora que digo, cada vez. vez más expertos alertan del llamado chupete digital. ¿Qué significa? Pues esto, lo que apuntaba
19: Mirena. Cuando plora, le dones la pantalla y...
1: Ah, claro. Pero fíjate que no solo es cuando llora, sino que ya los niños necesitan una pantalla para casi todo. Para comer, para dormir o incluso para ir al baño. No sé a quién me recuerda, pero...
0: Els com jo sí que me'n recordava. El xupete era el Festival Ixi Internacional de Comunicació Infantil que portava Esteban González Pons, se'n recordeu?
19: Totalment.
0: Home,
19: sí.
0: El Sergi no està bé. És que això ja està fent-se massa...
19: És veritat.
16: No.
0: Pues massa aquel, popular, eh?
1: Pues aquel fue un xupete...
16: González Pons, que ha colgat una foto en la playa con tres amiguetes.
0: Sí, tots allí en bañador.
16: En plan playero, sí, m'ha llamat un poco la atención.
1: Mira, que bien se vive, ¿no?
16: Això és dar un paso al frente, no? Era d'ayer domingo, però... Pero dar un paso al frente, pues yo paso, tengo mucha intimidad y salir ahí con tus cuatro colegas con una playavera,
1: ¿no?
16: De esa, como se llame, y un pantalón cortito y tal. Sí. Bueno,
0: a enseñar las canillas,
16: todo. Sí, claro.
1: Todo no va a ser estar ahí al pie del cañón, ¿no?
16: Es que hay cosas más feas que la pierna de un hombre. O sea, la pierna de un hombre normalmente es...
0: Hay cosas más feas que la pierna de un hombre.
16: Mírala, míralo. Esteban González Pons en la playa, tal.
0: Sí.
1: La tercera pierna.
19: Está preparada esa foto.
16: No sé, yo sí, ves un poco de retoque.
19: No, está preparada el... Prepárate el momento.
16: Sí, sí. Hombre,
0: pues tengo que decir una cosa.
19: Es un pasado. La estética está cuidada.
17: Es un posado.
19: Y es una buena foto.
16: Gorro. Todos con gorro.
1: Parece que vaya el incluso tema... de despedida de algo, ¿no?
17: Es un posado.
19: Bueno,
17: sí,
19: cuando
16: se van. Que vuelven.
19: Es una náufrago.
0: El tema de la IA mete un poquito atormentat. En ti atormentat per culpa del... Una de dos. O del doble de Michael Jackson de veritat en 60 anys,
19: Sergi, no
0: o de Michael Jackson
19: no.
0: que està ahí, que va dir...
16: Ja ha sigut a ver Jackson un...
0: No? No, encara no.
16: I a què esperes?
0: Pues eixir d'ací. Ah. Miguel, realment l'ha generat la IA. Però jo crec que... no és IA. Jo crec que no és IA, el Michael Jackson brasileño que va en l'autobús. No l'heu vist?
16: No.
0: Sí, jo t'ho vaig ensenyar.
19: Jo agafaria les imatges i li preguntaria a la IA si
0: doble Michael Jackson, Brasil, per exemple.
19: Marc és experta i te contactes la IA.
0: Mira que si és Michael Jackson que s'ha fet un Diana de Gales o algo així i ja el tio ha dit, estic cansat d'estar amagat.
16: Pues s'ha fet bé i va en l'autobús ahir. Lo que decía antes de la cara roja,
0: sí.
16: Yo me quedaba un poco sorprendido el otro día porque era una foto de 8 o 10 personas. Y yo le dije, pero además la barata, la de la IA esa de sin pagar
0: nada. Y tú
16: eras
0: el gusiluz.
16: Yo era el gusiluz y le dice, quítame la rojez de la cara. Y me la quitó. ¿Y por qué sabe que era yo?
1: No es IA.
0: Pero
1: o sea, no es IA. El doble de Michael Jackson, que se ha vuelto viral en Brasil, no es producto de la inteligencia.
19: Pero no va a decir que siga Michael Jackson.
1: Una persona real que fue captada viajando en el transporte público.
0: Es que esteu escoltant.
1: Habrá que encontrarlo.
0: Poseu en Google... doble Michael Jackson Brasil i veureu que si no ho heu vist ja hi ha un senyor en un autobús brasileño que és Michael Jackson en 60 anys.
19: Sí, jo l'he vist.
0: I a mi em van dir David Gozávez l'altre dia, Lorena, que això és IA, i jo dic, és que em van sentir un ser inferior ja, i claro, i dic que no pot ser que n'hi hagi un senyor que es parega molt o que Michael Jackson s'hagi fet, mira, envien missatges, o que Michael Jackson pues, hagi dit, pues ara no, part, no puc estar
19: la,
0: més
19: tancat. La segon part no la veig, que tinga un doble per ahí, sí. Tot el món té un...
0: Ja veu, un doble tan clavat...
19: A veure, una miqueta, jo és un doble una miqueta menys operat, un poc més naturalitzat que Michael Jackson, eh?
1: Os digo que quien dice que el doble de Michael Jackson no es IA, es la IA.
19: Claro, eso es el que te di, quería que preguntarle.
17: No, pero
1: no, porque ya hubiera visto.
17: Bueno, el chiquet, lo de les pantalles, n'hi ha moltes vegades que vas a un restaurant i veus una família.
16: A mi això me pone negro, lo que pasa que también...
17: I li claven el mòbil al chiquet.
16: Ahí demostramos que no nos queremos actualizar. A mi me pasa.
19: Jo que sóc mare...
16: Jo estic en contra d'això, però
19: no,
16: tu ho haces.
19: No, a veure, jo ho he fet i mentiria
16: todos,
19: si vos diria
16: que
19: no. El que passa és que crec que criminalitzar els pares que ho fan tampoc està bé. Vull dir, una cosa és que tu utilitzes una pantalla per a qualsevol cosa...
17: Que
19: jo
17: que criminalitzar els pares que ho fan.
19: És que normalment per una imatge, per un moment en el que veiem aquesta situació, no podem valorar que hi ha darrere, perquè moltes vegades tu ixes a un restaurant en uns amics adults i dus dos xiquets de 4 i 6 anys i dius he ixit a un dinar d'adults i probablement no vaig a poder tindre una conversa. Pues ja m'esforço en casa per no posar-los la televisió ni res i jo ara vaig a tindre una hora i algo de tranquil·litat i de converses d'adults amb els teus gimmies. Nosaltres, per exemple, posem una pantalla gran, no els deixem fer scroll, posem una pel·li que estiga, perquè també hi ha moltes lectures, no? Que tu deixes que vagin fent scroll, que vagin triant, parlant, mai posar YouTube.
17: 3 i 6 anys. No estem bueno, parlant d'un xiquet que va en el carrito, que el col·loquen en el carrito no, i li col·loquen el mòbil en el carrito.
19: Això mai ho faria.
17: Que el xiquet té mesitos, o sea, per l'amor de Déu.
19: Clar, però que te vull dir que n'hi ha...
0: Així no n'hi ha ningú xiquet, que jo sàpia, i consideraríeu que això és una conversa d'adults?
19: Això és una conversa d'adults? En quin sentit?
16: Os voy a decir otra cosa. Es peor que esos dos niños, los padres sean unos irresponsables, los suelten por el restaurante
17: sí.
16: y estén dando vueltas y corriendo todo el rato por el restaurante dilo, con camareros, clientes y gritando.
0: No, pero eso n'hi ha cada volta més puestos d'estos oliàduls.
19: Pero eso, Manolo, tú tienes que valorar els pros i els contres de cada cosa.
16: Eso tiene razón lo que te estás diciendo. Sí. Yo lo uso como estrategia fills. Cuando yo quiero.
19: Exacte.
16: Claro. Que decides tú.
19: Avui podreu veure una pel·li, que anem a un dinar de majors. Sí. Voleu vindre? Sí, podeu veure una pel·li. Una pel·li que no podeu estar tocant o podeu triar, pues, si els iaios tenen a bé, quedar-se en els iaios. No, volem anar. Vale, pues una pel·li. Això és com els que els sobornen en xelats, en menjar. Vull dir, és que al final tot està bé i tot està mal. Jo crec que res
0: que negociar. Ara que estàs dient que això, cada
16: però
0: volta...
16: No xirria. La gent que ja tenim sí. unos poquitos anys no xirria, però cada... has d'uns arguments que a mi me valen.
17: Sí, sí.
0: Cada volta conec més iaios que estan hasta el popo dels nets, eh? I dels fills que es col·loquen els nets sí. dient-los, ah, és que no teniu altra cosa que fer. I ja en conec cada volta més de dir, bueno, és que lo poco gusta,
19: nosotros
0: ya hemos lo
19: criado
0: mucho
19: ahora. Nosotros estamos... En fi. Pero fijaos que estamos poniendo, hablando de los niños, pero realmente y el artículo habla de los niños y dice que pediatras y psicólogos advierten de que el abuso del móvil puede tener consecuencias pues en el sueño, alimentación y capacidad, pero el chupete digital también lo estamos utilizando los mayores.
17: Totalmente.
19: A ver, ¿quién no come con viendo la pantallita, que está viendo cualquier cosa o incluso viendo redes?
18: Sí,
19: a ver quién
18: yo
19: se va a dormir.
18: Cuando estem en casa y estem mirando la família es quatre, ahí, per exemple, que tenia paella.
0: Analògics tots.
18: Això de, no, això de que el uno des dos o es dos a vegades estigui aixina i menjant i dic no.
19: No, se deixa evidentemente,
18: la tele sí. de fondo com a molt i au.
19: I no, però fíjate que evidentemente si estàs en compañía, o sea, en familia, los móviles fuera, pero cuántas veces si estás comiendo solo, o sea, cuando te vas a dormir,
16: sí.
19: o mucha gente
16: es que
19: se va al baño.
16: Solo te inhibe, porque la... si no te da la sensación de que eres el pobre, que yo como solo, yo vivo solo.
19: Entonces veces. Tú estás utilizando un chupete digital.
16: Sí.
19: Pero mira, no li fa mal. Pero mira, mos fa mal quan tu fa la xenxove, però per exemple, nosaltres teníem un esdeveniment familiar este cada setmana, i mon pare, que no m'estarà escoltant, se va posar el giro. I jo dic, el Giro d'Itàlia, sí, i és un foro del ciclisme, estàvem en un xardí, i el veia jo així a mirar de reull, i li dic, què fas? Diu, estic veient el Giro, i dic, i ara si jo li ho poso al meu fill, mal. I dic, i tu? I diu, jo soc major. Clar, vull dir, això al final és que és una xicoteta línia
17: a la vez
19: complicada.
17: Razón, a la vez tiene razón.
19: Sí, però no, Mar, perquè tu t'has quedat
17: no
19: un exemple.
17: Claro.
19: No por el ejemplo, pero a la vez tiene razón, porque estos niños que es como, ay, tú haces esto o tú haces lo otro. No, perdona, cuando seas padre comerás huevo. Yo puedo hacer lo que quiera. Tú eres un niño bueno, y tú tienes que atenerte a lo que yo diga
0: ya,
19: que puedes.
0: Ja, però és que ara
19: hacer.
0: N'hi ha molts pares i molts adults que paixen autistes tots ahí mirant només en el
17: si
0: no fan cas de ningú
17: no.
0: I no
17: si vos vas contar algun dia la meua, quan està, la primera Copa d'Espanya del món que va guanyar Espanya, que al Mohamed no li agradava gens el futbol, o sea, desgraciadament.
0: O sea, com jo.
19: 2010.
17: I jo
19: 2010,
17: jo estava en Lucca, en Itàlia, havíem fet un recorregut per la Toscana i era l'aniversari de boda, total, que jo, en plan mujer amante, dic, bueno, no, un restaurant que no hi hagi tele, que era difícil, perquè tots els restaurants tenien la tele en marxa, però jo estava en el cap que ja no podia estirar-me més per veure el restaurant de part d'enfront.
19: Que volies veure què passava.
17: I al remat el Mohamed me va dir, mira, cariño, no m'estàs haciendo ni caso, vete, i després torna.
19: És que era una final.
17: Si jo que era tingut el xupete digital, el pobre no s'haguera ni enterat de que jo estava
16: canviant el futbol.
17: Sí, m'agusta el futbol.
19: Ay,
16: ¿y de qué equipo eres?
17: Pues tengo sentimientos encontrados. Queda muy bien esa frase, ¿verdad?
16: Sí. Porque eres madridista y vas a empezar a justificar
17: no,
16: todo lo
17: que...
19: es del Barça.
17: Porque yo era del Barça, he sido del Barça siempre por hacerle la contra a mi padre, que era del Valencia. Puñetería de chiqueta.
19: Rebeldía
17: de chiqueta. Y ahora con Tinko un nebocho antes en el Levante, pues soy la más levantinista que ya del mono. O sea que es una
19: ya chiqueta... Enhorabuena, María.
17: A mí me agrada el fútbol. Que no sea... Me agrada el fútbol en general. Y puc ser del Somalia si chuga un buen partido. Me te igual.
0: Bueno, es que si me lo envíen missatges a
16: voltes
0: n'hi ha que...
16: ¿Y la pasión?
17: La pasión es el esport. Un bon partit, una coreografia d'un bon partit.
0: Somalia. Quan algú li interessa, es tira el coll com Victoria Federica.
17: Exactament.
0: Aixina de... En fi, en
19: dia... La coreografia d'un bon partit...
16: Això és la que sale todos los lados.
0: A mi és que encansa, també. Sí, esta és la neta de...
19: A mi també m'agrada.
0: La Victoria Federica.
16: I que sean capaces de romper esos estereotipos.
19: I se l'han pres sempre com...
0: Però treballa.
19: Bueno, ella és influencer. comptades altres?
0: Però, ai, ai, lo que m'esteu dient!
19: Sergi.
0: No pots dir que una persona treballa. Sí, és influencer. Bueno, no.
17: Per a ella és un treball.
0: No és un treball.
19: Ho sent molt,
16: però... És que a mi me passa igual, però hay que aceptarlo.
17: Però ella és un treball.
16: Hay que aceptarlo, Sergio.
0: No, ni presentador del programa ni res.
16: És
0: influencer. No és influencer.
16: Sí, sí, sí, hay que aceptarlo.
19: Saca dinero a cambio de sus posibilidades.
18: Lo de influencer puedo entender que al final influye sobre gente y tienes cierto... Pero el que no es influencer, pero es
0: que eres
18: creador de contenido...
0: TikToker.
18: Eso ya sí que lo digo. Lo de creador de contenido es... És un container i que vas metiendo ahí cosas.
0: Exactament. Miguel, això...
18: Pues un influencer puede tener su...
0: TikToker.
19: Però a veure, té un públic que compra lo que fa.
18: Claro,
19: té un creador de que paga.
0: Però no treballes en això. No és un ofici, no és un treball.
18: Ja sí que s'ho treballa, eh?
17: Cariño meu, n'hi ha molta gent que diu que lo que jo fa és no es treballa.
18: Claro, segur que...
19: Però és que a més
17: la cosa
19: és que com viajas...
17: Sempre estàs de vacaciones.
19: Claro.
17: Moltíssima gent que m'ho diu i que no compren que jo torne d'un viatge torne esgotar, cansadíssima. Mira,
0: Mariajo está de la mua par, seguro, porque mira y sonríe.
16: No, Mariajo no está, no. Pero llevado a tu terreno, ¿para ti esto es trabajo?
0: Para mí sí, para mucha gente no.
16: Pero si te sale por la punta de la nariz, hermano, si tú disfrutas aquí más que un gurrino en una charca.
19: Exactamente.
16: Quiero decir, pero ¿cómo le dices a la gente que a final de mes cobras por hacer lo
18: que
16: radio?
18: Mira que el jefe igual te quita el sueldo.
16: Pero si disfrutas como una bestia, yo quiero decir.
19: Manolo, ahí se está muy espabilado. Claro. Porque yo estaba pensando, güey, al final...
16: Claro.
19: Es que,
0: pero es el meu treball.
19: Claro.
18: Pero
19: pues
18: yo creo que influencer sí que es un treball. Sí que es un treball. Yo creo que sí. I mira que a vegades veus i dius... Sí,
17: però no fan res.
19: Però és com tot, hi ha falsos influencers on hi ha gent que va d'influencer. Claro. I després estan els que de veritat bueno, pues facturen moltíssim.
20: En el
19: I no n'hi ha que subestimar-los.
20: Ja, exacte, factures i ganes dinero. És un...
17: Ja claro, és
0: com les... I damunt, si te'n vas i factures i vius en Andorra... Millor encara, perquè a tu no te puguem pagar la pensioneta. Només una coseta, i vos dice el vostre rotllo. És que la gent envia missatges i no complim.
16: Sergio, yo te quería decir una cosa respecto de eso. Detrás de un influencer es verdad que hay una idea, un desarrollo, una edición
19: tiempo,
16: de ese vídeo
19: y
16: luego interés por parte de la gente, que no es fácil captar el interés, claro, de la gente.
18: Y un guión también suele haber.
16: No, hay un trabajo, hay un trabajo. Lo que pero estoy de acuerdo contigo. No, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes qué te pasa, hermano? Que no nos actualizamos.
19: Yo
16: llevo una camisa hoy de Benidorm de un señor de 60 años.
0: Sí,
16: y hay que llevar una camisa de un señor de 25.
17: De
16: bueno, tampoco. Cada
19: ahora después hablaré, porque tenía una nueva colección que ha traído el teu amic, Benito.
0: Van
16: Pero no, Zara ya no hay nada humilde, hombre, no, que Zara ya cuesta todo 50 euros mínimo.
18: Pero no, y tú vete a Estados Unidos. Estados Unidos Zara es
19: pero si ahora
18: marca
19: es
18: de lujo, ¿eh?
0: Louis Vuitton, ¿no?
19: Que Zara es
16: más
19: que ha desbancado a Nike, que es una boutique. Mira, podeu anar a Italia, a Florencia o a cualquier o qualsevol ciutat així emblemàtica. Mireu en quins edificis estan les tendes de Zara, que no estan en qualsevol.
17: Eso es una pena. París está en front de la Avinguda de la Òpera.
19: Y en Florencia está davant de Piazza Signoria.
16: Escucha, Mar, prefiero que haya un Zara que un McDonald's.
19: No, lo digo totalmente.
16: Es que en la puerta de la Catedral de Valencia hay un McDonald's.
19: Sí, terrible. Pero
0: una cosa
19: pero no
0: vos diré.
19: Acabar,
16: y además le han puesto tres terrazas y se caen allí las patatas y el papel.
19: Y con las palomas. Manolo, lo que te decía es que
16: claro.
19: es una pena que ya da igual al centro de la ciudad que vayas.
17: Son todas iguales.
16: Son todas iguales.
19: No
17: son
19: por Zara. Es que
17: iguales.
19: Te ves los mismos.
0: Vos recorde que va a haber un temps on en estos punts que esteu dient hi havia un lloc que es deia Lladró, que ocupava els millors baixos i els punts més importants de totes les capitals mundials. Només dir una cosa
16: que vos deixo a vostre. No te dejo hablar. Yo creo que la que hay que eliminar es, espero que no haga publicidad en esta radio, en la tienda esa de gominolas gigantes.
17: Hola, el capitán, el Jack Sparrow, no sé, el capitán Sparrow, el capitán.
19: ¿Te agrada, Isa?
16: No, al revés.
19: Ah, vale.
16: El negocio más horrible del mundo y está en cualquier sitio bien colocado.
0: Las franquicias tienen el que tienen.
17: Va a ser un reportaje en la tele, no me recordé aún, del cálculo del preu de les gominoles.
19: Siempre me pregunto cuántas gominolas tienen que vender para poder pagar esos alquileres en el centro.
17: Es que son carísimas.
19: Pero tienes que vender mucho.
17: No, en una que vengues les llantes Pro perquè són supercares. Sí,
0: però és que no només són estos, n'hi ha moltes franquícies que passes per davant i dius quants gelats, quants sucs, quantes coses tindran que vendre.
16: Luego pasas al medio año y persiana bajada.
17: Exactamente.
20: Això és veritat.
0: És que no vull que no diguin que no llis les coses. Només un oient, Rafa, m'envia un missatge que diu, i a més això ho hem comentat este matí, diu, la setmana passada parlaves de l'Erma, diu, avui ix en portada en les províncies, és a dir, continua actiu, és de veres, avui està en la portada de les províncies parlant de la Bulfera. Només, no per parlar de l'Erma, ni molt menys, sinó perquè vegem que es fem resoldre les coses que mos conta la gent en els missatges que mos
20: arriben. Sí, perquè además es hablar nosotros de algo y luego ya...
16: Alerma para mí, yo la lectura que tengo, yo creo que es que fue un buen político, que tuvo su momento, pero siempre me pareció que fue un hombre un poco soso. No sabíamos si le gustaba el fútbol, el tenis, el baloncesto.
20: ¿Has de fútbol?
16: Si comía paella.
20: ¿Has de fútbol?
16: Sí.
20: ¿Fútbol?
16: ¡Ay, ay!
20: ¿Fútbol?
16: ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado?
20: Que yo ya sé que os sabeu, pero hoy se celebra el Día Mundial del
16: ¿Pero
20: Fútbol.
16: ¿Pero qué dices? Madre
20: Primera
16: mía.
20: Noticia que tení, pues la dona yo.
0: Sí. ¿Qué guaguera, dices?
16: ¿Cómo nos acabamos de quedar?
20: Se celebra con Diguem este Día Mundial que bueno, que es va a instaurar fa no más en 2024 i ja s'ha quedat per a sempre. Només vos vaig a donar unes dades i vos vaig a fer un quiz. Aixina que estigueu molt atents. Segons la FIFA, més de 3.500.000 persones segueixen habitualment el futbol. ¿Vale? Esta és una dada prou cridanera. Però si jo ara vos dic quin país ha guanyat més vegades el Mundial de Futbol, Manolo, tu l'últim.
16: No lo sé.
20: Quin país ha guanyat més vegades el Mundial
18: Argentina,
20: de Futbol?
18: Argentina, jo diria que Argentina o Brasil.
17: Jo diria Itàlia.
0: Argentina i Brasil,
20: Brasil
0: també.
20: Jo estic d'acord.
18: Brasil,
20: mini punt per a
18: Miguel. Bueno, tampoc
20: és tenir mucho mérito.
18: Però perquè és el jefe. Tampoc tenir mucho mérito. Jo no soc molt futbolero.
20: Esta segona que és més difícil. Quin país creieu que és el que més futbol consumís? El que més hores passa
0: a l'Índia. Argentina.
20: No. No és el que nos creemos.
4: Possiblement. Està alejado de...
20: Possiblement, perquè si diguem el que pensem, pues diríem Argentina.
0: No sé, els marroquís.
17: China.
20: Ah, és una qüestió estadística de nombre de població. Claro,
18: me sent, el Vaticano no la va ser.
17: China Windia.
0: Bueno, pero estadística igual.
18: Pero proporció igual sí.
16: Los ratios. Podían hacernos un ratio de
0: al anterior papa, el fútbol li flipava.
16: Argentino. El papa progre, que me mola mogollón.
0: És l'únic que t'ha caigut. Xina, pues mira, es programa que hay de esperarte uno.
16: No,
20: hombre de población.
18: Claro, me sent. El Vaticano no la va a ser.
17: China
0: Windia, bueno, pero estadística igual.
18: Pero proporción igual sí.
16: Los ratios. Podían hacernos un ratio de
0: al anterior papa, el fútbol li flipaba.
18: Argentino.
16: El papa progre, que me mola mogollón.

0: pared blanca, blanca, sí, con un crucifijo, solo, es un presentillo, y pone Franciscus. No pone nada más.
1: Haguera pogut ser més senzill i reposat Paco.
2: Qué grande. Sí, sí. Fue un papa
1: ara,
2: grande.
1: Ara claro, o no. Sí. Ya, home, ya posarmos a la senzillesa.
0: A mí me emocionó, ¿eh? A mí Paco me emocionó. Encima está en Santa María Mayor, que es una esa super cargada y super... Y es espectacular. Y entonces, de repente, ver una pared blanca, sin más, sí, con dos luces...
3: Austera, estudiado, ¿no? Y humil.
0: Está muy estudiado. Super, nada, blanca, ahora os la enseñaré, porque es súper curioso.
3: De todas formas, yo me voy a emocionar, no voy a hacer spoiler al que vendrá después, cuando el Valencia va a guanyar per fi al Barça en la última jornada de Lliga. Vaig frotarme el switch unes quantes vegades per a veure què estava passant. Però el que vos dic és que si l'ONU ja posa com a Dia Mundial el Dia Mundial del Futbol és perquè està tan mal el món que acaba pensant que es van a solucionar abans les coses en un partit de futbol que en una cimera, sí, de polítics a nivell mundial, perquè no vos vull contar el que passa a la resta del món, perquè està la cosa molt maleta.
1: Està molt lletja la cosa,
3: està
1: veritat,
3: molt maleta. Mira, sí, no sé si vos puc contar algo, sí, del que passa... Sí, me diu mal.
1: Sí, pues... perquè crec que és l'única que està escoltant en estos
0: sí,
1: moments.
0: Sí, no, no, estic escoltant-la.
3: Gràcies, Marc, gràcies, Marc. Ella i jo tenim un pacte que el fem dalt cada matí quan baixem, sí, i que ens convida a continuar. Vos conte que un tribunal d'Indonèsia ha condenat a 3 anys i mig de càrcel al capità del vaixell de la família valenciana, se'n recordeu, sí, del fatídic, sí, 26 de desembre. Bueno, pues ja tenim sentència.
4: No, i només 3 anys i mig?
3: Sí, has muy pensat poco el mateix que jo, però és que la fiscalia en demanava 4 anys i mig. Vull dir que no eren massa, no sé com funciona la justícia en Indonèsia, però...
1: En Indonèsia està xunga la cosa, eh? Més val que te ho deixen...
4: Igual va ser perquè ho han aixecat a condicions meteorològiques o...
1: També era una presó indonèsia.
3: No conec exactament quina és la sentència, però si demanava la fiscalia 4 anys i mig i s'han aconseguit 3 i mig, la cosa no pinta malament, però sí, des de fora a mi també m'ha semblat que era molt poc. I vos conte que ja està...
1: En Indonèsia no era també lo de... Igual se me va a mi poc la pinya. Lo del fill de Rodolfo Sancho.
3: Bueno, Tailàndia, això és Tailàndia.
1: Bueno, de totes formes són països que si el cau algo allí...
3: Els he visitat, eh?
4: Sí, jo també.
3: Són estupendos, sí, països. Però és millor ser superlegal. Ja. Vull dir, no fer res
2: el
3: que...
2: El viaje de novio hace 30 años lo hice a Tailàndia.
3: Espectacular.
2: Y qué simpáticos son, y qué gente más simpática.
3: Espectacular.
2: Así como los chinos y eso dan en secos, y los japos sobre todo, pero
4: los tailandeses
2: son simpaticísimos.
4: Sí, sí.
2: A mí me encantó.
4: Totalmente de acuerdo.
3: Que no sé yo qué pensé de Donald Trump, si es tan simpático o no, pero este matí no.
2: Eso es un mamarracho, hombre.
3: Pues ya
2: eso lo que tiene que hacer es pagar la gasolina cada vez que llena el depósito.
3: Pues mira, ella
2: y así se le pasará la tontería.
3: Ella cita a través del secretario de Estado, Marco Rubio, a decir que el acord amb Irán es inminente. Que no faran un mal acord, que això ja està a punt de reobrir-se Hormuz, però és que a mi m'encanta, perquè com van passant les hores ja hi s'hi tiran a dir que res de res. Vull dir, exactament a dir que les negociacions estan centrades en el final de la guerra i que no hi ha res parlat encara del programa nuclear iranià, que al final és el punt, és la mare del cordero, i que de moment hi ha massa canvis per part dels Estats Units com per a que ells accepten qualsevol tipus d'acord, que no se va obrir l'estret d'Hormuz i que el tema este dels peatges que s'estan parlant, que no són peatges, estan dient que al final són uns costos que han d'assumir,
1: claro,
3: perquè hi ha que posar vaixells per a que la seguretat estiga garantida, així que no parlem de peatges.
2: Sempre tiene que ser protagonista el tipo este, sempre tiene que ser protagonista.
1: Tots els dies.
2: Mira, que manejar la vida de todos nosotros.
3: Mira si va a ser protagonista, que el dissabte se li va colar un altre en la Casa Blanca.
2: Senyor, però lo liquidaron, eh?
3: Pim pam, ya no está.
1: Pero es que envían al Pepe Gotera y Otilio de los sicarios.
3: ¿Qué le iba a decir a Melania?
4: Que era una estrella y que lo sentía mucho, pero que no me escabía una estrella y que no sabía lo que tenía que hacer.
3: ¿Eso le iba a decir?
4: Sí.
3: Pues eso Melania no habrá rebut bien.
1: O sea, trampa Melania.
4: Melania va a hacer una intro del seu home en una ceremonia que ella había.
1: Sí.
4: Ho va a hacer súper bien la chica. I ell va començar a parlar i de repente va dir, bueno, però moltes gràcies, però ja sabeu que així estrales només estic jo. I no sé què tindré que fer amb ella. Oh. Sí, sí.
3: Bueno, pues no sé
1: jo. No sé què tindré que fer amb ella.
2: Tío más agotador.
1: Bueno.
3: Narciso, ahí está. Ell les seues coses.
2: Qué pesado.
3: Bueno, però que mig món estem pendents del que puga passar perquè el barril de Brent una altra vegada. Primer semblava que quan...
0: Havia baixat.
3: Però ja ha tornat a pujar, Miguel. És que, clar, això fluctua. Si ell, que ja no té ninguna credibilitat a dir... pràcticament està pactat, estem esperant que avui o demà contesten i de repente és el president de la República dient que no, que les negociacions estan ahí però que no estan per a res tancades ni tan sols encaminades perquè Estats Units canvia moltíssim de parecer. Així que només contar-vos també, perquè sé que esteu ahí a portes de volar moltíssim, que ve l'estiu, que ha passat una notícia molt curiosa, al final el final és positiu, i és que en un vol que anava de Regne Unit a Tenerife,

0: El pilot ha patit un infart.
1: Ah, ho vaig veure, però va aconseguir aterrar el paio, no?
0: Ara ja sabem per què serveix el que va sentat al costat, que jo dic, el segon, el copiloto, per a què serveix mai.
1: Però, pues claro, és que els avions no tenen com en el tren, l'home muerto ixe que es diu. Clar.
0: Imagineu, vos diuen que això era un tràfic d'hostesses corrent amunt i avall buscant un metge entre, els passatgers.
1: Home, com pollo sin cabeza aniria en tot.
0: Avisant, imagina, Birmingham, Tenerife, acaben en Oporto,
1: claro.
0: Els baixen a tots, ja n'hi havia allí...
2: A mi m'he donat un infarto, si va.
1: Home, li dona al pilot i a tu. Home, més que allò apareixeria Chicken Run.
2: A mi me dona un infarto.
0: Imagineu-vos.
3: Un médico, por favor, para atender al piloto.
0: Claro. Clar, tots callats, no? Al final, claro. El segon de bord va agafar el comandament, vam aterrar sense cap problema, no ha transcendit l'estat de salut del pilot, sembla que estaven ja allí els metges per a recollir-lo, i 13 hores han estat tots els passatgers esperant, no, bueno, allí esperant a veure si els duien a Tenerife, que jo dic que ja hauran arribat, allí.
1: Home,
0: estan en Tenerife.
1: La meitat estaran ingressats del jamaco.
0: Que si eren de l'inserso, Sergi, imagina.
1: La meitat estan ja, mira, no han parlat del caso funerari, però la pròxima que vingués, Manolo, ho parlarem.
4: Sí, ese tema, la gente, l'intercanvi de... Sí, s'han quedat seguro fastidiós.
1: Sí, home, sobretot si estan venent que no és reutilitzable l'envase i resulta que sí que és reutilitzable moltes voltes.
4: Jo crec que sí, jo crec que...
1: Sí, que n'hi ha que sí,
4: veritat. També l'ataúd, al final, si no tiene muy poca utilidad.
1: Claro, ¿pa qué cremarlo?
4: No,
1: tanta sostenibilitat.
4: Claro, para 20 horas, estar guardado ahí.
1: Oh, per això. Bueno, Miguel, la setmana que ve més.
2: Molt bé.
1: Manolo, cuida. Maria,
4: Miguel està flipando, Miguel està flipant.
1: Que tinguis bon viatge.
0: Moltes
1: i a vosaltres dos vos veig ara en un moment, igual que la resta, perquè és el temps justet del butlletí i tornar de seguida. Fins ara.
5: Són les 12 del migdia.
6: A punt. Notícies.
5: Generalitat i sindicats afronten la represa de les negociacions per a desconvocar la vaga indefinida en l'ensenyament amb optimisme. A les 4 de la vesprada ja ha convocat una nova reunió després que els sindicats hagin entregat una nova proposta que per al secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, és un pas molt important per acostar les postures.
7: Entonces, bueno, vamos a examinarlo. Los epígrafes son similares a los que ya hemos estado tratando, con lo cual yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todo, como les decía también anteriormente, el acuerdo yo creo que va a ser inminente, porque así nos lo demanda el profesorado, el alumnado y cada una de las familias valencianas que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública.
5: McEvoy ha explicat que en una primera lectura la proposta sindical arreplega els punts que s'estan negociant a l'espera d'ajustos finals. Precisament sobre esta reunió, d'ací a 4 hores, s'ha referit els sindicats a la porta de la conselleria després de lliurar ixe document. Escoltem la secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Valls, i el coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela.
8: L'objectiu era entrar i poder entregar el document, ja ho hem pogut fer, sabeu que hem tingut algun entrebanc, però ja està, ja ho tenen, mos han dit que s'ho van a estudiar, que mos han convocat, o sigui, s'ha obert la mesa per a esta vesprada.
9: El to ha sigut més conciliador, més de voluntat d'arribar a una solució, d'arribar a un acord. Jo crec que, ja dic, i el que nosaltres proposem, hi ha coses complicades, com les ràtios, però n'hi ha altres que jo crec que són perfectament assumibles.
5: I en aquest assumpte també els contem la dimissió dels equips directius. Ara mateix serien almenys 60 col·legis o instituts els que estan sense direcció. És la dada que ha donat l'Associació de Directors i Directores del País Valencià. A més, un comunicat on exigissen a la conselleria una negociació real, diuen, basada en les reivindicacions del professorat i que presente una memòria econòmica detallada de totes les propostes i mesures que es plantegen. A les portes de la conselleria ha estat Jaume Olmos, que és portaveu d'esta associació.
10: No renunciem a l'educació pública. Precisament perquè la defensem, ja no podem continuar sostenint en silenci un sistema que s'està trencant per dins. Cada decisió presa aquests dies naix exactament del mateix lloc. L'amor profund per l'escola pública valenciana i la necessitat desesperada de salvar-la abans que siga massa tard.
5: I més notícies d'este dilluns. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil desarticulen una xarxa internacional dedicada al robatori de vehicles i falsedat documental. Iria Sebastià.
11: L'operatiu policial ha permès la detenció de 9 persones i 6 registres a les localitats alacantines de la Nucia, Alfàs del Pi, Altea i la Vila Joiosa, en les quals es van intervindre una gran quantitat de vehicles robats, documents falsos, més de 71.000 euros en efectiu i la recuperació de 9 vehicles sostrets. Els detinguts formaven part d'un grup organitzat dedicat al robatori de vehicles que utilitzaven connexions internacionals i empreses intermèdies per a la legalització de vehicles sostrets mitjançant la compra de vehicles sinistrats.
5: I els contem que estem pendents de la detenció del conductor que va atropellar presumptament mortalment un jove de 35 anys a Sagunt la matinada de diumenge i que va fugir. L'atropellament va córrer al voltant de les 3 de la matinada d'una avinguda del port de Sagunt i la víctima va morir en l'acte. La policia local va localitzar hores més tard el vehicle després de l'accident, però no s'ha detingut el responsable, el que seria el conductor. I també els contem que els familiars de les 4 víctimes mortals del naufragi que va tindre lloc a Indonèsia el passat desembre estan satisfetes perquè la investigació i el Lluís han permès traure a la llum una sèrie d'irregularitats que es desconeixien, però també consideren que les penes podrien haver sigut més contundents pels fets acreditats. Recordem que un tribunal ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó al capità de l'embarcació que va naufragar amb una família valenciana de 6 membres a bord, 4 dels quals van morir. També ha trobat culpable del delicte de negligència el capità i també el cap de sala de màquines, a qui ha condemnat a 2 anys i mig de presó. Segons la investigació policial, el capità no controlava el timó en el moment de l'accident, sinó que era l'altre condemnat que importava la nau, però no tenia els permisos corresponents. Els familiars de les víctimes, això sí, mostren en un comunicat el seu respecte al procediment i confien que actuacions futures permeten a esclarir totes les responsabilitats. També agraeixen el treball dels especialistes, professionals i equips que han participat en este procés. Informació de servei públic. El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris ha convocat 5 noves jornades de vaga per al mes de juny a Metro València i el tram d'Alacant. Sònia López.
12: Sí, segons el SEMAF, la vaga és una continuació de les parades que es van fer en març i a l'abril perquè consideren que no s'ha donat resposta a les propostes en seguretat tècnica i en millores professionals. Les parades s'han convocat per als dies 2, 4, 9, 11 i 16 de juny en 3 trams, entre les 7 i les 10 del matí, entre la 1 i les 4 de la vesprada i entre les 7 i les 9 de la nit. I també en relació amb el servei ferroviari els informem que Adif ha explicat a través de la xarxa IS que s'estan registrant retards en les línies C5 i C6 del nucli de Rodalia de València per una incidència que afecta la senyalització a Massalfassar i també el trànsit a València. Informen des de l'Ajuntament que està tallada l'avinguda de Campanar en els dos sentits per la concentració a les portes de la Conselleria.
5: I l'últim minut d'este butlletí per als esports. D'ací a mitja hora el seleccionador espanyol de futbol donarà la llista dels 26 jugadors que representaran Espanya en el Mundial d'este estiu. Eva Casaño.
0: Una esperadíssima roda de premsa de Luis de la Fuente que revelarà quins efectius s'emportarà per a este campionat que comença l'11 de juny a Mèxic, el Canadà i els Estats Units. Estem pendents de jugadors valencians que puguen ser escollits. Tot apunta que repetiran els habituals Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i podria entrar-hi el davanter granota Carlos Espí després dels 11 gols que ha fet durant l'any 2026. El seleccionador també donarà 4 noms de jugadors de suport que estaran amb el combinat nacional fins al partit amistós contra l'Iraq que es disputarà el 4 de juny a Riazor. El dia 8 tenen un altre amistós contra el Perú a Mèxic i el debut mundialista serà dilluns 15 contra Cap Verd a Atlanta.
5: Gràcies Eva, Sònia, Iria. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web apuntmedia.es. És així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu a
13: tu. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
14: T'ho contarem tot.
15: Però tot, tot, fil per randa.
14: Te'n vens?
6: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
16: L'economia per a totes i tots.
17: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
16: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
18: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
16: fem banda
18: amb el millor repertori de músics valencians.
16: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
18: Desfilarem al costat dels nostres músics.
16: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
19: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: L'esport valencià en directe i amb passió. A punt ràdio. De tu a tu.

0: Valencià.
1: 10 minuts ja superen el migdia d'este 25 de maig de 2026. A voltes costa recuperar-se una miqueta d'hores com la que ens ha precedit ara, sobretot per la quantitat de gent que a voltes s'enjunten a l'estudi i que, lluny de difícils de controlar, que ho són en moltes ocasions, inclús jo mateix em deixo portar, també algunes de les temàtiques són que, com la vida mateixa, per a agafar-les amb pinces. Bé, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que tots els dies, en este aspecte multiformat, es posa en marxa i en antena des de les 8 de matí fins les 2 de la vesprada. És aquest programa que nosaltres fem amb tot l'afecte per a que, bueno, pugueu estar acompanyats, entretinguts i, sobretot, al tanto de tot el que passa. A voltes també recordem una miqueta moltes de les qüestions que han vingut temps enrere i que, per un motiu o altre, ens venen al cap i diem, per què no parlar d'això o recordar-ho almenys? Bueno, avui anem a conversar amb Andrés Alfaro Hoffman, que és interiorista, col·leccionista i gran divulgador del disseny quotidià, conegut internacionalment per una col·lecció molt singular, la col·lecció Alfaro Hoffman, considerada una de les col·leccions privades més importants d'Europa, dedicades als electrodomèstics i als objectes quotidians del segle XX. A veure, la col·lecció supera les 5.000 peces i inclou ràdios, frigorífics, batedores, ventiladors, televisions o cafeteres històriques de marques molt conegudes per tots i que han format part de la vida de la majoria de nosaltres. I això inherentment va unit a l'evolució de les persones. Andreu, què tal? Com estàs?
2: Què tal? Encantat.
1: Nosaltres també, encantats de saludar-te i de tindre't ací. Escolta, com va sorgir esta col·lecció, primer que res?
2: Bueno, sempre és complicat, no? Perquè jo he col·leccionat de sempre, des de molt xicotet, he tingut una afició a recollir coses, no? De tot tipus. I en un moment donat vaig fer una col·lecció de mobles dels anys 30, i bueno, per a contextualitzar, per a tindre com peces que arroparen, diguem, a tot el mobiliari, vaig començar a comprar xicotets electrodomèstics. I bueno, la col·lecció va agafant cos i en un moment donat vaig decidir que la col·lecció tenia que ser d'aquests xicotets aparells domèstics, perquè d'alguna manera jo me vaig donar compte que realment el gran inductor entre el gran públic de la necessitat del disseny com a eina per a domesticar tots aquests aparells era imprescindible, no? Perquè allà havia que fer-los, per dir-ho d'una manera, intuïtius, fàcil de netejar, i el disseny va ser definitiu, perquè inicialment aquests xicotets aparells estaven projectats per enginyers, no? Gent sí, que no eren usuaris d'aquests aparells ni realment tenien una idea de quina incidència tindrien dins de la llar, no?
1: Andreu, bàsicament a tu el fascinava l'estètica que tenien i també el paper que obtenien dins de les cases. Recordes quin va ser el primer electrodomèstic que vas guardar?
2: El primer?
1: El vindria a la cap, quin d'ells va ser? El primer, bueno, electrodomèstic, bueno, possiblement... objecte que vas guardar.
2: Jo exactament no sé com, perquè en aquell moment no tenia jo consciència de que l'electrodomèstic tenia este valor, no? De el valor de ser una peça que se tenia que domesticar per a que poguera entrar la tecnologia dins de la llar, però possiblement la peça més emblemàtica o que d'alguna manera me va a conscienciar de fer esta col·lecció, jo crec que seria un bullidor, com diuen els centroeuropeus, una kettle, no?
1: Sí, un escalfador d'estos d'aigua, no?
2: Exacte, que en el centre d'Europa és un electrodomèstic que s'utilitza en molta freqüència, no?
1: Sí.
2: Per a fer infusions i tot tipus I esta estava, precisament esta peça estava dissenyada per una persona que venia del món de la pintura. Era un pintor que es va convertir en dissenyador. O sigui, la gent que venia de les escoles de Belles Arts bueno, van incorporar-se a les al món industrial per a donar-li forma, una forma atractiva i una forma lo més senzilla per a que els usuaris d'aquests aparells no tingueren ninguna por ni ningun rechazo a aquest tipus de d'aparells, no?
1: Claro, i sí que n'hi hauria un instant en el que tu entens que aquella afició teua a recopilar totes aquestes coses es convertiria en una col·lecció important, no? Diries, ostres, això no es queda només en arreplegar, sinó en que un dia siga una gran col·lecció de tots aquests objectes, no només estèticament molt atractius, sinó necessaris per al dia a dia.
2: Totalment, totalment. Però bueno, jo és que he sentit... jo és que sóc un poc... estic un poc en contra d'aquest col·leccionisme...
1: acumulatiu.
2: Acumulatiu, de rarezas, de peça única... no, jo tot el contrari. Esta és una col·lecció vulgar, és absolutament vulgar. És una col·lecció que el que volem contar en el fons és un conjunt que explica per què el disseny va ser definitiu per a que estos xicotets aparells se pogueren incorporar dins de la llar, no? I l'única manera era domesticar-lo, perquè la tecnologia, sobretot al final del Dèneu, l'electricitat estava estigmatitzada, no? Era algo que no es veia, era algo que tu no controles i s'utilitzava per a tractaments de tipus mèdic i la gent li tenia una por terrible, va costar
1: clar,
2: eren
1: molt. Com uns engendros que provocaven rebuig, però perquè anaven associats a ser algo invasiu, a fer-te mal, és cert això que estàs dient.
2: Totalment, sí. Totalment.
1: Sí.
2: Això seria molt acertat, aquesta apreciació. I és de veres, les companyies se van adonar compte que l'única manera d'augmentar el consum d'electricitat i d'aliviar algunes de les tasques que tenien que fer dins de la llar era incorporar aquests xicotets electrodomèstics, no? Al principi eren aparells que estaven molt relacionats en una resistència, com podria ser una torradora o una planxa,
1: sí.
2: I després ja va ser definitiu la rentadora. La rentadora és la gran peça que realment va...
1: Tu creus que és l'invent d'invents, en este cas, la rentadora, Andreu?
2: Sí. Total, sí. Segur.
1: No sé, per damunt del frigorífic o d'alguns altres més, quan parlem d'electrodomèstics,
2: sí,
1: clar.
2: Sí, la rentadora va tindre la incorporació de la rentadora va ser, en alguns casos, jo crec que va ajudar a moltes marques a posicionar-se. Va ser un electrodomèstic que no va tindre... En ningú moment la gent va dubtar del seu ús. I sobretot tenia que pensar que la rentadora no era un aparell d'ús diari, sinó existia, i és una informació que recabem de les agendes d'ama de casa, on se designava un dia de la setmana per a fer la colada, no? Que diuen.
1: Sí.
2: Que en Alemanya, per exemple, són els dijous, en Espanya era els dimecres, i se feia la gran colada, no? Per dir-ho d'una manera així més
1: gràfica. És curiós, no? Perquè estàs parlant-me de la rentadora i la importància que va tindre, no? Com a abans, i encara que dins de l'àmbit pot ser fora tan important com aquell que s'hi li va ocórrer posar-li un pal al drap en el que fregaven les dones a genollons el terra, no? Realment, un sí. Pas de gegant. Un analògic i l'altre elèctric.
2: Sí, totalment, totalment. El que passa que així que ens agrada molt el chascarrillo i la broma,
1: sí.
2: L'invent realment no és un invent espanyol. Jo tinc suficient documentació. En Estats Units, en el segle XIX, ja s'utilitzava la mopa per a rentar el pis. Mm. Així, possiblement, sí que va ser una aportació l'utilitzar el plàstic per a fer el que és el poal i la mateixa fregona. Que
1: sí, l'escorredor i el poal, no?
2: De plàstic. Però com a tal sí que existia. I sobretot va ser un invento que se va utilitzar al principi per a per a les fàbriques, per a les naus militars, o sigui, hi havia espais on aquest tipus de rentadora ja estava en ús.
1: Dim una cosa, Andreu, sempre he tingut el dubte, perquè, clar, la línia entre si és un electrodomèstic o no, qualsevol dels objectes que tenim en casa, a voltes pense que és molt, molt, molt prima. La televisió realment es pot considerar, és un electrodomèstic com a tal? Baix el teu punt de vista.
2: És que, clar, nosaltres, per exemple, a l'hora de presentar la col·lecció, hem classificat, per dir-ho d'una manera, dins de lo que són aparells elèctrics, si anem a l'essència de la paraula...
1: Sí, d'electrodomèstic, clar.
2: Exacte. Clar, nosaltres diferenciem lo que és tots aquells aparells que estan en contacte amb els aliments, conservació, preparació... cuinat,
1: elaboració,
2: tot això
1: sí, sí,
2: al voltant dels aliments, és un grup. Al voltant de la neteja de la casa, com pugui ser la rentadora,
1: el rentaplats,
2: la màquina de cosir, sí, la planxa, tot això està en neteja. I després tenim un altre espai que diguem climatització, no? Pugui estar el ventilador, les estufes...
1: El secador de cabell, no?
2: No, això estaria en aseo personal, que digui.
1: Ah, veus com és bo saber on estan eixes línies tan primes i tan fines?
2: Sí, i a més és curiós perquè la part, diguem, més de entreteniment, que així la denominem, que és les ràdios, els telèfons, els transistors,
1: sí,
2: els tocadiscos, fins tots aquests aparells estan dins d'un grup que anomenem entreteniment a la llar. Que curiosament o maliciosament, si uno analitza la publicitat en el segle XX, el 95% de la publicitat està assignada a la dona tot el que està relacionat amb treball dins de la llar, i l'entreteniment, o sigui, una ràdio, un televisor, sempre apareix l'home en una posició relaxada, publicitant, no?
1: Sí, sí.
2: I, clar, és molt perverso veure en una certa distància aquest tipus de...
1: És que n'hi ha algunes...
2: Canvia a partir dels anys 80...
1: Clar.
2: A principis dels 80, perquè si analitzes de forma estricta on se menjava la publicitat en aquests anys...
1: Tenia cert perill, si ho penses bé.
2: Sí, sí, total.
1: Escolta, vull fer-te una pregunta un poc més tècnica. Per què els electrodomèstics expliquen tan bé la història del segle passat, del segle XX?
2: És de veres, sí. L'expliquen molt bé perquè l'electrodomèstic està molt lligat als moviments artístics. Està molt lligat al cotxe, a l'automòbil. Està molt lligat a l'estètica. N'hi ha que tindre en compte que a partir dels anys 30, l'estètica del electrodomèstic va ser definitiva. O sigui, i moltes vegades per damunt de les seues prestacions tècniques, no? Que és molt curiós, no? I clar, aconseguir una marca que a banda de que te doni aquest plus de seguretat, que és una peça que no te va defraudar, etcètera, etcètera. Això costa molt, no? I avui en dia està un poc desapareguent, s'està diluint, no? Aquestes marques que sempre les hem tingut mitificades i sempre diuen, no, tecnologia alemana, tecnologia americana, eren sempre els adjectius que uno sempre se precipitava a reforçar una idea de marca en l'origen, no?
1: N'hi ha una pregunta que ens sorgeix ara que has mencionat això dels alemanys, dels americans. Realment es podria considerar algun país punter en aquest tipus de tecnologia del moment? Perquè avui en dia podem tindre les nostres divergències, és a dir, tot ens arriba de la Xina pràcticament, no? Inclús les marques consolidades de sempre, clar, per abaratiments i coses d'aquestes, fabriquen en la Xina i ho porten cap a Occident. Però no ha sigut sempre així. Els alemanys, imagine, els americans, els italians, i no sé si nosaltres hem estat en algun moment també per damunt.
2: Bueno, hi ha que tindre en compte que nosaltres, a Espanya concretament, sobretot els anys 40 i 50, pràcticament estaven com obligats un poc a tindre una tecnologia pròpia, no? Aunque era una tecnologia heredada, sobretot pels aparells americans, que tenien una gran influència, sobretot en els anys 30, i centroeuropeu, com podem dir Suïssa o inclús Alemanya. Jo m'atreveria a dir que la producció pròpia crec que no començaria fins a finals dels anys 60. El tindre ja una aportació en alguns aparells, com podria ser alguna de les empreses que varen ser punteres a Espanya, com podria haver sigut Balai o com podria haver sigut Edesa.
1: Sí, Fagor, Orbegozo, etcètera, etcètera,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte. Mm. Però en un principi jo diria que cada vegada més es diluïs molt el que és l'origen, no? Perquè la fabricació, ja sabem tots on se fa, cada vegada els electrodomèstics porten uns components molt apareguts. A mi me sorprèn moltes vegades quan tenim que fer algun tipus de reparació, que d'un fabricant a altre n'hi ha components que són del mateix origen, o sigui, ni siquiera són de fabricació pròpia, no?
1: Sí.
2: N'hi ha molta empresa que té un percentatge, diguem, de muntatge altíssim i molt baix de fabricació. N'hi havia que diferenciar la part comercial, la part de muntatge i la part de fabricació. I en els cotxes, l'altre dia me lo estaven comentant, els carburadors dels cotxes, n'hi ha dues empreses en tot el món que se dediquen a fer carburador.
1: Sí.
2: I a lo millor una marca solvente com puga ser un Mercedes o un BMW o un Rover, un Range Rover, pues utilitzen el mateix element, no? I clar, això té que dir un poc l'atenció, no?
1: De totes formes, també estava passant-me pel cap. En tots aquells que has recopilat, que has tingut i que, entre altres coses, veus com ha passat la història, arriba un moment, Andreu, en el que penses o reflexiones ja està tot inventat. I al mateix penses, o no?
2: Bueno, lo que sí que és de ver és que moltes vegades, quan venen així a visitar-nos estudiants d'arquitectura o de disseny que venen d'escoles de Catalunya o del País Basc,
1: sí,
2: o de Madrid, que tinc una certa freqüència la visita d'estudiants, jo sempre les dic el mateix, n'hi ha que revisar el que s'ha fet abans. O sea, no hi ha que començar mirant el que s'està fent en aquest moment, no? Mirar a la competència, no, tens que mirar un poc l'origen, perquè per què tenen aquesta tipologia, per què tenen aquesta presència, aquests objectes. N'hi ha que ficar-lo tot en crisi, perquè si tu vols projectar, el més honesto és començar un poc en les necessitats o la finalitat de lo que estàs projectant, no? I a vegades venen així, visiten la col·lecció i veuen coses que s'han perdut. Són coses que eren molt interessants a nivell de pràctic, i en el temps s'han perdut i ara pràcticament els aparells se pareixen molt entre ells, però els aparells, els cotxes, els equips de música, és algo globalitzat de tal manera que costa identificar, no?
1: Bueno, veurem com queda tot això, com el devenir dels anys ens du els avanços. L'altre dia parlàvem de totes aquelles coses que ens havien vingut de l'espai. M'imagino que molts desenvolupaments dels que tu has anat fixant-se i formant eixa col·lecció també, però també des de qualsevol lloc. Andreu Alfaro, ha sigut un plaer tindre't en este temps de ràdio, en la Ràdio Autonòmica Valenciana, i sobretot que hagis compartit totes aquestes curiositats amb nosaltres. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. A vosaltres.
1: Adéu, a cuidar-se. A tot això, les 12:30 en punt.
0: Amunt i avall. Presenta Sergi Olzina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: En fi, estem molt pendents de la presentació d'eixa llista d'Espanya. Queden segons només. Salva Folgado, què tal, com estàs?
3: Hola, Sergi, què tal, bon dia.
1: Bon dia. La gent va incorporant-se a esta taula. David González, què tal, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal.
1: Però tu, a banda de lo d'Eurovisió, també tens un poc de futboler?
4: Jo és que jo soc de l'Hèrcules. El futbol s'ha anat eixit de la meva vida per els disgustos, però bueno.
1: Ja, però de l'Alls no?
4: No, però que siga.
1: Esta gent, Salva... Esta gent com la Ruth i tot, estos d'Alacant tenen unes coses molt rares.
3: M'he adonat.
1: Veritat.
3: Tots estens així en el programa. Tu.
1: I tots estic així, sí. I
3: damunt, tots patixes tu.
1: Damunt portats per un alcoià que és el que pitjor està de tots.
3: Sí.
1: En fi, bueno, avui es presenta ixa selecció nacional. Quines expectatives tenim?
3: Bona expectativa respecte als equips de la Comunitat Valenciana. Sergi, van anar pels futbolistes. Si va algun futbolista serà del Villarreal. S'especulen que siga Alberto Moleiro, el futbolista groguet, que crec que ha fet en Wine the World, si no m'equivoque. Pues el futbolista que vaig a de tots els representants de la Comunitat Valenciana. Una de les sorpreses podia ser inclús el davanter del Llevant, el de Tavernes de Valldigna, Carlos Espí.
1: Que com a molt, vols dir?
3: Sí, com a molt, no van a entrar ja més futbolistes. Però bueno, sí que va haver alguna sorpresa, perquè l'altre dia en un podcast de futbol amb l'exfutbolista Mario Suárez, el seleccionador nacional, va dir que anava a anar un jugador que mai havia anat a la selecció, i a partir d'ahí, bueno...
1: Sí.
3: Pues un d'ells perfectament podia ser Carlos Espí.
1: Bueno, per què van vestits de xiquets de Sant Ildefonso, la gent que presenta aquestes coses normalment?
3: És que aquestes coses a mi...
1: Són formals, però no són formals. És com si fos un tassagor d'or el que està ahí fent la presentació. Però bueno, encara que la roda de premsa la dona Luis de la Fuente, no?
3: Sí, sí, la ha de donar la selecció nacional. Però bueno, ja hi tens ahí també el president de la Federació Espanyola de Futbol.
1: Sí.
3: I això se va endarrerir perquè ara, bueno, pues farà el seu discurs, la presentació, lo que suposa per a la selecció estar en el Mundial, etcètera, etcètera. Se va fer llarg, igual sí. Que el sortejor de Copa del Rei, se fan molt llarg, molt llargs.
1: No vaig a donar-li més
3: no
1: temps
3: no
1: de menys quart.
3: No van al gra. No van ja, al gra.
1: Els agrada marxar una miqueta. Sí. Podem escoltar a Luzán, si voleu.
5: A veure. Estados Unidos y en México. Por lo tanto, muchísimas gracias. Deciros que estamos aquí para presentar algo que ilusiona, que es la lista de todo un país. Creo que el deporte en España... Y esta marca España en el mundo a través del fútbol creo que nos representa a todos, ¿no? Por lo tanto, gracias a los millones de españoles que nos vais a seguir y espero de verdad que esta unión que significa la selección española de fútbol permita...
1: A veure si no se fa un Sánchez, perquè últimament tots pa dir patata li peguen més voltes a les coses. Sí, això avorrix el personal, n'hi ha que ser loquaç, ràpid.
3: No, presenta-ho en un vídeo, com ha fet la majoria de seleccions.
1: També podria ser, sí, sí.
3: És que fer així tant de rotllo.
1: Del Hèrcules no crec jo que caigui.
4: No caurà ningú. Lo dels vídeos ha sorprès en xarxes estos dies que crec que era Senegal que va presentar eixa llista amb intel·ligència artificial, en un vídeo en intel·ligència artificial que va cridar molt l'atenció, evidentment.
1: Jo tinc una camiseta de Yaoundé, per cert, que me la pose moltes voltes, sóc aixina de...
3: Del Cañón de Yaoundé?
1: Sí.
3: Va molt bé.
1: Sí, sí, sí, que té més anys que... Bueno, ja no en cap i tot, imagina't.
3: Està xula?
1: Si fa anys
3: xula?
1: Que la tinc, sí, està xula.
3: Passa'm
1: sí,
3: una foto.
1: Sí, te l'enviaré i veuràs.
3: Passa'm una foto. Mira, sí. Ara, lo que diu el Convert respecte al vídeo de Senegal, Noruega també va fer pública la seua llista a través d'un vídeo, i el vídeo començava amb el rei de Noruega. El rei de Noruega en ese vídeo on se presentava la llista de jugadors que van a representar a Noruega en...
1: Si al final acabareu com a Eurovisió, ja veuràs, fent coses d'estes de friquis.
3: Anglaterra va presentar un vídeo també molt xulo, música dels Beatles. Mm-hmm. França crec que va ser la primera selecció que va presentar, bueno, el seu seleccionat en un vídeo, i de repente també té una cosa. Alemanya, per exemple, va publicar un tuit en xarxes socials en la llista. Punt i final.
1: Dire, home, ells en la seva línia.
3: No van a fer absolutament res. Pum, sí. La llista i fora.
1: Metòdics com ells sols i ja està.
3: Sí, sí, sí.
1: I nosaltres que ja s'espera res de performance, no? Claro, ja veus això.
3: No sé, Espanya ja sempre està. Fa performance per a donar sí. La llista, excepte en esta ocasió que de repent, bueno, pues donen una...
1: A més que pareix que vagin a presentar el precio justo, és una cosa molt rara, això, no?, que estan fent ahí l'home este cascant, el de San Ildefonso fent-li entrevista. I...
3: Habitualment Espanya publica un vídeo que sol ser molt original en xarxes socials, on dona la llista i després sí. Hi ha una roda de premsa del seleccionador racional.
1: Ya. Yeah. que és el que estem esperant avui.
3: Exacte.
1: En concret. Bueno, si això no es produeix en el temps que tenim, que seran 10 o 11 minuts per davant, ho recuperarem a partir de la una en el temps de la tertúlia.
3: Entenc que sí, no?
1: No ho sé. Els que esteu posats en això... Quan, a mi quan em diuen, pot fer-se un poquet llarg en ràdio...
3: El president ja ha parlat de la federació.
1: Sí.
3: Entenc que ara... Ja no crec que puja ningú exfutbolista que representa Espanya en mundials anteriors i que vagin directament a la llista, però tot podia ocórrer, eh?
1: Home, en els sortejos ha arribat a avorrir-me...
3: No, jo també, jo també.
1: Com un... Ahí, la boleta, l'altra boleta, el tal, el no sé què... Però bueno, això... Clar, nosaltres... David, com estem acostumats als espectacles, pues, ja de qualsevol cosa volem...
3: Veus? Mira, mira, mira, Jesús Navas. Ja sabia jo que anaven a pujar els jugadors.
1: Que la cosa va allargar-se, vamos.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Falta dinamisme, sí, falta dinamisme. Sí.
1: Bueno, una miqueta sí, perquè aquestes coses al final... Bueno, igual és el que vos agrada als futbolers,
3: no? No, a mi no, a mi no.
4: No, no, no, no.
3: Veus, ara puja Jesús Navas.
4: Massa litúrgia per a una cosa que es
1: sí, per algo que la gent està esperant,
4: molt
1: no?
4: Fàcil, clar.
1: Bueno, en els sortejos igual, en les condicions que feien els clubs, en els vestuaris...
3: No, no, que van en la línia. Al final, la Federació Espanyola de Futbol és la que s'encarrega dels sortejos de Copa, per tant, s'ha encarregat. És el mateix presentador que fa els sortejos de Copa, el tenim així, pues, al final el format...
1: Bueno, però serà perquè això maneja pasta. Tot el temps que n'hi ha en antena, en siga quin siga, a lo millor el canal...
3: És el canal de YouTube, no?, de la Federació.
1: Això. Bueno, pues ahí, imagina tu els títols que estaran traent-se quan més guanyargues.
3: No veig ninguna marca de present, però no ho sé, ho desconec, Sergi, ho desconec.
4: N'hi haurà que amortitzar el saló d'actes, també.
1: Per això dic jo. Bueno, escolta, demanaves també un poquet, alguna de les coses que estan preguntant-li.
6: A mi me ha llegado dos títulos más con 38 y 39 años, es porque para mí es lo máximo poder defender a mi país y a pesar de mi cadera pude estar ahí defendiéndola y yo creo que eso es lo máximo, darlo todo por el país, defenderlo y que es lo más grande poder estar con tu selección.
7: Y hoy es el elegido para iniciar la cuenta atrás y conocer la lista de España para el Mundial 2026.
1: A veure si això és ja preludi de que va ràpid. Tenim també a l'amiga Damià esperant ella que es doni...
3: No entra, no?
1: Que vinga ella, però que vindrà potser... Sí. Estem tirant-li igual 30 minuts.
3: No, que ja va, que ja va, que ja va.
1: Ja va?
3: Diu que hi va a començar el compte enrere.
1: Ah, bueno, a veure.
3: A veure.
7: De la cuenta atrás.
3: Apretar algun botó, no? Botó roig. Allà va.
1: Rollo encesa de llums.
3: Posa la pilota damunt i se dispara, suposo que un vídeo.
1: Sí, algo tindran que oferir-nos d'espectacle, que no siga dos senyors ahí estàtics en unes pantalles. Un compte enrere de 10 segons, imagina, que està
3: sí,
1: en el 7.
3: Sí, sí.
8: Sí. Buenos días, España. Hoy es un día muy especial. Hoy, Luis de la Fuente ofrece su lista para el Mundial. Máxima expectación en todos los rincones del país, donde la gran pregunta hasta ahora es... ¿Quiénes serán los 26 elegidos por el seleccionador?
9: Llevamos 4 años trabajando para este momento. Y sé que hoy... Es un día muy
3: como
9: esperado.
3: Un anuncio, ¿no? ¿Sería?
1: Sí, es rollo spot de la lotería.
9: Muy buenos para nuestra selección. Hemos trabajado, hemos aprendido y hemos crecido.
1: Sí, és un poquet d'autobombo entre anuncis dels cupons, de la loteria i de turisme. És una coseta, una remescla. Sí. Bueno, i un poquet de monòlegs del teatre.
9: Sé que estáis esperando la convocatoria.
3: A ver, pues sí, Luis.
9: Pero no os la voy a dar.
3: ¿No?
9: Esta convocatoria...
1: Comencem malament, entonces.
9: Esta convocatoria es de todos. Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol.
1: Bueno, más que un spot publicitari, vendrá a ser un public reportatge.
3: Tú matines, Sara.
1: Sí.
9: Recorren cada rincón del país.
3: Pertenece a los que madrugan, digo.
1: Sí, bueno, será per matinar. Perquè ara van a decidir matinar uns quants menys. És una de les notícies del cap de setmana, també. Hi ha alguns dels que matinen com nosaltres que han dit, ja no anem a matinar. I no van a matinar.
3: Esta llista no esperaveix.
1: Claro, pues, pero per a mi sí. I per a...
3: Bueno... Els teus gossos, també.
1: Els meus gossos, pobrets meus.
3: Que matinen, també.
1: Que eixen igual que jo.
3: Claro.
1: A les 5 del matí, pobrets meus. Pues ells poden triar també la llista. Sí, sí, sí, sí. Lo del vídeo sí que es fa una miqueta etern. De totes formes, dir-vos una cosa, que en este temps que tenim per davant, a banda de comentar això, de la llista dels convocats per a el Mundial, que anunciarà Luis de la Fuente, pues entre altres coses, si tenim alguna qüestió pel mig, ho comentarem a partir de la una.
10: Marco Corella.
11: Grimaldo.
12: Pau Cubarsí.
13: Aymeric Laporte.
14: Marc Cubil.
15: Eric García.
16: Marcos Llorente.
17: Pedro Porro.
10: Centrocampistas, Pedri,
11: Fabián,
12: Zubimendi,
13: Gavi,
14: Rodrigo,
15: Alex Baena,
16: Mikel Merino.
17: Delanteros, Oyarzabal,
18: Dani Olmo,
19: Nico Williams,
20: Jeremy Pino,
21: Ferran Torres,
22: Borja Iglesias,
23: Víctor Muñoz,
24: Lamine Yamal.
25: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
3: Bé, pues esta es la llista del futbolista que no havia anat mai a una
1: convocatòria. No m'ho esperava tan a capón, saps?
3: A una convocatòria. És Marc Pubill, que és l'actual futbolista de l'Atlético de Madrid. Per tant, bueno, no està Carlos Espís, especulaven que poguera entrar. Tampoc entra Moleiro, el futbolista del Villarreal, i la llista, Sergi, no té massa sorpreses, és una llista molt de la Fuente.
1: No veig jo molta emoció ni massa que comentar al respecte, no?
3: Perquè... Bueno, no sé.
1: T'has quedat despagat?
3: No m'he quedat despagat. Jo crec que és la llista, crec que és la llista esperada, eh? Yeah. No hi ha massa sorpreses, és cert.
1: Pues res, mira, m'ha desunflat completament. És que, bueno, primer no m'ho esperava i després ha sigut ahí...
4: Sí, ha arribat i de sobte molt rapidet. O sigui,
3: jo te la repetic, si vols, porters Unai Simón, David Raya, Joan García. És curiós perquè l'última convocatòria per a l'últim amistós el seleccionador va convocar quatre porters i la gent deia, bueno, quatre porters, estava Àlex Remiro, que habitualment formava part de les convocatòries de la selecció. Ja intuïem tots que Àlex Remiro no anava a anar al Mundial, que se l'anava a carregar, i que anava a entrar Joan García, el porter del Barça. I, bueno, la llista definitiva, efectivament, Remiro, pues ha caigut i ha entrat Joan García. Defenses, Cucurella, que és habitual, Grimaldo, que és habitual, Cubarsí, que és habitual, Laporte, que és habitual, Pubill, que és la novetat, Eric García, que finalment entra en convocatòria. Hi ha un dubte si finalment entrava Lenormand o Eric García, i al final, bueno, pues ha entrat Eric García, que jo crec que també s'ajusta més a la manera de jugar de la
1: selecció. Crec que ara sí que va a compareixer.
3: Bueno, pues si vols esperar-te que parle...
1: Sí, si voleu, escoltem una miqueta, a veure quina explicació mos dona de tot això, bueno. No? Luis de la Fuente. Que después de haber hecho mitjançant un vídeo, pues igual ahora...
26: Sí, hola. Bueno, pues permíteme primero, por favor, que agradezca a todos los patrocinadores toda la posibilidad de estar aquí, esta oportunidad de vivir este momento histórico en un lugar icónico histórico en España y en Madrid. Y bueno, pues encantadísimo de estar aquí disfrutando este momento con todos ustedes, especialmente con mi querido... Jesús Navas, que es algo mucho más que un futbolista, mucho más, es uno más de mi familia.
7: Decíamos, le preguntamos a Jesús el secreto del éxito. Hace 3 años y medio ya cuando presentáis...
1: Esto te suena un poquet de rollo, ¿no? Bueno, ahora ya saben la lista de seleccionados, ya no nos falta res més. O sea, que
3: tú digues.
1: Sí, ¿qué més vols? Sí, ho podem comentar ara quan tornem a la una, després del butlletí de notícies, ja podeu despatxar-vos tot el que vulgueu. Sí, ara ja t'has rebentat el matí.
3: Vas fer vindre per a res, però val, pues me'n vaig i torne.
1: Ja, val, et pareix bé?
3: Sí. Bueno, no, però tornaré.
1: Et puc convidar un cafè o alguna cosa?
3: Bueno, va.
1: Que n'agradi com per a tu.
3: Vinga, ara torna, va.
1: Vinga, cuida't. 2:43, això és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Ara ja som amb la llista de la selecció d'aquests jugadors del Mundial per enguany, la selecció espanyola, clar està, sense massa misteris, però també en un... no sé, en un regust d'estos de... mos esperàvem una miqueta més, no?

0: aquestes qüestions també passa. Sí. Està molt polaritzat el sentiment.
1: Yo creo que el problema es que no sabemos lo que es el amor de verdad.
0: Ya. Yeah.
1: No nos han enseñado lo que es el amor de verdad. Y pensamos que el amor es un contrato en el que tú me das, yo te doy. Es simple, estamos ahí en esa reciprocidad constante. Y eso no es el verdadero amor, ¿no? El verdadero amor, para empezar, empieza por el amor propio en uno mismo. Y eso yo diría que casi todo el mundo está carente, estamos carentes de ello, y desde ahí establecemos relaciones que no están basadas en el amor, están basadas en las heridas y en el ego.
0: Bueno, de totes formes, a veure, no és que mos tinga que aprofitar la visita i tal, però ja una volta mos hem conegut, si algun dia mos vegem en la tessitura, pues ja sabem de qui tirar-me per no complicar les coses. Sí. Perquè mètodes m'imagino que n'hi hauran moltíssims, i el que és més important, que no siguin traumàtics.
1: No, sobre todo que no sean traumáticos.
0: Claro. Elena Martín, Divorce Planner, gracias por haber estado con nosotros. Haber tratado un poquito también sentido del humor estas cuestiones, que a veces no fan gracia, pero ya que prendre-se en sentido del humor. Y a ver si nos vemos para una otra cuestión de parlar-la, más que de durla a la práctica, ¿d'acord?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias. En un moment és la una de la vesprada. Tenim com a Dia Mundial del Futbol coses que parlar entorn al futbol. Hi ha equips de la nostra comunitat que mos donen satisfaccions i també ixa llista de selecció per al Mundial.
2: Es la una.
3: A punt. Noticias.
2: El papa Leo XIV està presidint en estos moments al Vaticà la presentació de la seva primera encíclica Magnifica Humanitatis. Escoltem en estos moments això que ens arriba des del Vaticà.
4: Learns to serve human life.
2: Una encíclica que està dedicada a la protecció de la dignitat humana en temps de la intel·ligència artificial, tota una declaració d'intencions d'este pontífex, que també és la primera volta que un papa està present en la presentació d'una obra, la de més calat que pot escriure i que marca la doctrina social de l'Església.
5: Leo XIV considera que no hi existeix un algoritme que hi pugui fer que la guerra sigui moralment acceptable, segons ha ressaltat una de les ponents, la professora Anna Rowlands.
6: The false realisms that normalize war and social domination.
5: Perquè crea una falsa realitat que converteix a les persones en dades, ha dit. El papa ha fet la presentació en un acte solemne en què també ha participat com a ponent un dels cofundadors d'Anthropoc, el gegant de la intel·ligència artificial, que es va oposar a cedir la seva tecnologia a Trump per a la guerra d'Iran.
2: També ha alertat el papa que la intel·ligència artificial no és neutral en este document de 110 pàgines i està concentrada en un grapat de mans i demana la creació d'un codi ètic compartit per a posar-li límits, com diem. És la primera encíclica que presenta personalment un papa als seus fidels i parla de la intel·ligència artificial i de les derivacions que té sobre les guerres i sobre els conflictes en general. Parlem d'altres assumptes, ja saben que estem pendents dels sindicats docents que continuen amb les mobilitzacions previstes en la vaga indefinida a l'espera del resultat de la negociació que es reprendrà esta vesprada a primera hora amb la Conselleria d'Educació a Alacant. Milers de persones s'han manifestat este migdia pel centre de la ciutat.
5: Els sindicats han presentat este matí un nou document per a un acord, un document que les dues parts afronten amb bona voluntat, però que conté aspectes com la baixada de ràtios que encara mantenen les postures allunyades. Rubén Navas, TPB.
7: Que hi ha algunes qüestions que sí que estem en la mateixa sintonia, però ens preocupa sobretot, per exemple, el tema de les ràtios, que no estiguem en la mateixa sintonia.
2: I el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, acaba de dir a Busot, a l'Alacantí, que confia que o esta vesprada o demà la Conselleria d'Educació i els sindicats del professorat arriben a un acord que posi fi a la vaga indefinida, que ja saben que entra avui en la tercera setmana.
8: Entiendo que a la vista de que el documento ha sido presentado esta mañana, no sé si esta tarde se podrá ver todos los puntos, pero a mí me gustaría que a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo que yo tengo que reconocer que aquí todas partes quieren lo mismo, quieren mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, yo creo que es hora ya de llegar a un entendimiento y que por parte de la Conselleria y por parte de la Generalitat lo que va a haber siempre es mano tendida y diálogo.
2: Bé, confiem que hi hagi acord. A les 4 estan emplaçades les dues parts, els sindicats i la Conselleria, per intentar arribar a aquesta entesa que posi fi a aquesta ja tercera setmana de vaga general. Bé, anem a altres coses. El síndic de Compromís, que és Joan Baldoví, ha mostrat este migdia confiança en el fet que els partits que conformen la coalició, la seva coalició, arriben a un acord pronte per a proclamar de manera oficial Mònica Oltra com a candidata a l'alcaldia de València.
5: Baldoví ha dit que ell està centrat a fer oposició des de les Corts i així s'ha pronunciat sobre la candidatura d'Oltra, anunciada a finals de març, però que encara no té proclamació oficial.
9: Estamos a un año vista. Hay tiempo aún para hacerlo todo. Confío plenamente en las direcciones de los partidos. Esto se resolverá y yo me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar, que es, insisto, un gobierno sin rumbo, un gobierno que a nuestro modo de ver debería dimitir porque no sabe gestionar.
2: Bé, i el president de l'Associació de Víctimes de Descarrilament del Tren d'Adamuz, que és Mario Samper, ha dit avui que el tren en Espanya no és segur, ha demanat també responsabilitats al ministre Òscar Puente i al president d'Adif, i intervé en la comissió d'investigació al Senat sobre l'accident que va costar la vida, ja ho saben, a 46 persones. I seguint aquesta sessió està Lucía Mas. Bona vesprada, Lucía.
10: Bona vesprada. Continua la intervenció del president de l'Associació de Víctimes, que s'ha mostrat molt indignat a la Cambra Alta. Assegura que el tren a Espanya no és segur. Ha denunciat que les seqüeles per a alguns passatgers són físiques, però per als 352 supervivents són també psicològiques. Exigeix la dimissió del ministre de Transports, a qui assenyala per les deficiències en el manteniment de la infraestructura, falta de transparència en la investigació i una resposta d'emergències que considera va ser insuficient. Escoltem Mario Samper.
11: Una película de terror, ¿no? Que yo fue una película de terror. Paramos con un guardia civil, nos encontramos con un guardia civil, vimos que veníamos del descarrilo. Nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros, oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Esto de que el tren es muy seguro, seguro es el tren en Japón. Y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
2: La consellera de Justícia ha comparegut avui a les Corts, on ha donat explicacions sobre els reforços judicials. S'ha referit també especialment al cas de Catarroja.
5: Ha reiterat que la jutgessa de la Dana podrà comptar amb 4 persones de reforç, com fins ara. Núria Martínez ha defès el procés i ha explicat que només una de les places que es cobrirà per comissió de servicis. Per tant, la jutgessa pot mantenir les altres 3 mateixes persones en el seu equip.
12: 4 reforços que tenia la magistra, uno ha sigut sol·licitat per comissió de serveis per una altra persona. Dels 3 restants que conformen l'equip, que vostès diuen que jo anava a desmantelar, quedarien a libre elecció de la magistrada, el que es puga quedar en els mateixos, reclamant els 3 que té com a interins. Però la magistrada, de moment, només n'ha reclamat 2.
2: En els esports, pendents del futbol, perquè 2 jugadors valencians representaran Espanya en el Mundial d'aquest estiu, que comença l'11 de juny a Mèxic. Comença ja a Mèxic, a Canadà i als Estats Units.
13: Sí, ja resta res. Luis de la Fuente ha tornat a confiar en Ferran Torres i Alejandro Grimaldo en una llista de 26 plena d'habituals, on sí estan Lamine Yamal i Nico Williams, tot i estar lesionats. Torna Eric García, que no estava des de Qatar, i també Jeremy Pino des del Crystal Palace. En novetats, Marc Pubill. A més, sota els pals, Joan García li ha guanyat la partida a Remiro, i cal destacar que a més tindran a 3 nous jugadors de suport, entre ell el valencianista de Xile, Javi Guerra, que ajudaran l'equip des de dissabte, quan arranca la concentració, fins al primer amistós que disputaran contra l'Iraq el 4 de juny a Riazor.
2: Acabem la 1:07, acabem nosaltres, actualitzem a les 3 de la vesprada. Ara continua l'equip de Sergi Lucina. Fins ara.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
14: De tu a tu.
15: Sostenibilitat ve de llatí sostenere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
16: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
18: Presentador de la Safor.
19: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
18: Gemma Juan. Animal de companyia.
19: La ràdio.
20: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
16: La vesprada de punt, on tot pot passar.
21: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
22: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
16: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
23: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
16: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
1: Pues sí que és de veres. 10 minuts sobre la una de la vesprada, 25 de maig de 2026. Fa un moment estàvem en l'edifici telefònica escoltant la presentació d'eixa llista de la selecció nacional per part de Luis de la Fuente i encara continua cascant. Crec que inclús, si Patri ho té en disposició, podem tirar-li, pujar la corredera i escoltar-lo una miqueta per introduir este temps de tertúlia.
2: Pues, tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé. Y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy... es el juguete de todo el
1: equipo. Anem per torns i ara escoltarem algunes de les opinions, sobretot per la gent que es dedica a això. Nosaltres hem quedat una miqueta pues, ni fu ni fa. Daniel Mosilla, què tal, com estàs?
3: Bona vesprada, Sergi.
1: Ja coneixem qui són els que aniran, no?
3: Sí, sense sorpreses, el nucli dur de Luis de la Fuente i porta tres jugadors que estava cantat, que els anava portat, tres futbolistes que estan tocats, almenys tres. És el cas de Miquel Merino, probablement el jugador que el rendiment deixa més dubtes perquè és una lesió de llarga durada. Nico Williams, que es va tornar a lesionar, si no m'equivoco, en el partit contra el València, i anem a veure com arriba, i la Minja Mal, que segurament no va jugar el primer partit, tot indica, amb lesions musculars. És un risc, però lògicament ell ha apostat per els seus futbolistes o els futbolistes que més ha portat a la selecció espanyola en la seva etapa.
1: Folgado, Salva, de nou, què tal? Tu ho has viscut amb mi en aquests moments, en directe.
4: Sí, bueno, com diu Dani, estava clar que anaven a portar-se futbolistes que formen part del seu nucli dur durant els últims anys. Una de la porteria, com t'he dit, estava cantant que caia Ramiro. Sí. Anava a entrar Joan García. Sí. El porter del Barça, sorprèn, abans no ho hem repassat, tampoc hem tingut temps, que torne Gavi, futbolista del Barça, que està molt de temps lesionat a la convocatòria. A mi és un futbolista que jo sempre portaria si siguera en condicions, també en la meua llista, per aquesta dosi que te dona de caràcter i de personalitat en el mig del camp, a part de la qualitat tècnica que té. A partir d'ahí, bueno, el futbolista que ja va anunciar prèviament que no havia anat mai a cap convocatòria i que anava a anar un, pues és Marc Pubill, el futbolista català de l'Atlético de Madrid, ex percer del Llevantino Esportiva, pot actuar de lateral, pot actuar com a central, me sembla una bona incorporació, ha fet una molt bona temporada el futbolista de l'Atlético de Madrid. I bueno, hi ha futbolistes que és cert que tenen lesions, però que el Mundial
3: és una altra cosa,
4: dura un mes, i que des d'hores d'ara fins al primer partit de la selecció espanyola ja tens per a que recupere Lamine, es recupere Nico Williams, i ja veurem com arriba Miquel Merino, futbolista el que jo també personalment m'emportaria en la convocatòria.
3: Jo també, jo crec que destacaria també, si vols, per acabar el fet de...
1: Dicen que salude primer a Xavi Robert, que puguem entrar en conversa. Xavi,
3: vale.
1: Què tal, com estàs?
5: Hola, per la part nostra molt contents, per així...
1: Ja...
3: Bueno, llàstima lo de Moleiro,
5: Llàstima lo de Moleiro. Bueno, és que crec que Moleiro... li veia alguna possibilitat, ara que s'havia lesionat Fermín o no sí. Estava Renechea, per exemple, i veia ahí una possibilitat de que entrara, però és de veres que havia perdut un poc de gas, no?, en l'últim tram de la Lliga Moleiro, que havia perdut part d'aquella inspiració que va tindre en un cert moment que el va portar a marcar tres gols, a donar assistències, i fins i tot diria que es va capficar un poquet massa, no?, en voler demostrar en estos últims partits de més, no?, per tal de veure si podia entrar en la llista. Però sí, és el jugador que jo trobo a faltar en aquesta llista, òbviament.
1: Carles Figuerola, què tal?
6: Què tal? Bona vesprada.
1: Ui,
6: no
1: el sabré
6: què pensarà Florentino de la llista.
3: Bé, és que no hi havia molt on elegir, tampoc.
6: No hi havia molt. Però vull dir que per una crida de telèfon, bueno, ja ho parlarem després, del lío aquell del Castilla, que jugarà la promoció i en lloc del Pontevedra, no sabem si així... Es queda un poc així en plena campanya de les eleccions.
1: Clar, això, jo, Florentino, ja té prou en Riquelme, no? Home, li ha sigut un xampinyó ahí, que pa què? Sí, però això, vulguis o no vulguis, si de dos comentaris que fa alça bambolles i està tot el món comentant-ho, no va comentar que fins i jo que no m'entere esto a mi li ha sigut competència?
3: Home, li ha sigut competència perquè ell el va posar en el aparador, no? Yeah. Ell el va anomenar en roda de premsa i a partir d'ahí, escolta, si...
1: Sí, però esto el cap de setmana ha presentat els avals i la candidatura.
3: Sí, sí, no li donaven, els bancs d'Espanya no li donaven.
1: Sí, és un banc un poc raro, sí, no?
3: No ho sé, ho he llegit així per damunt damunt, però bueno, és un tema que tampoc bueno, Dani, no m'acaba a mi, no m'acaba a mi.
1: A veure, els pobres no saben com funciona.
6: Que fem en el cas de Muriqui, finalment.
3: No? Bueno, jo tinc a Salva, sí.
4: Ja, ja tenies que traure-ho, ja tenies que traure-ho.
3: Jo li anava, me l'estava guardant per la tertúlia meva, ara després que ve Salva en mi, però bueno, sí, sí, està clar. Vull dir, és que un golejador no te garantís. Te dona moltes possibilitats, però no te garantís sol és un golejador salvar-te o en un equip com el Mallorca o com el Llevant, segurament en un equip com el... te pot donar una lliga en un equip com el Barça que
6: Estaria
3: te fa 20 gols.
6: En el cas de Hasselbein, que va marcar 24 gols en l'Atlètic de Madrid i van baixar.
3: Sí, sí, ja ho jo vaig dir en aquest moment i vaig posar precisament aquest exemple dient, sí. Aquell Atlètic de Madrid, que era molt millor equip que el Mallorca, va baixar. Dinàmiques, era
4: però
3: una
4: tu no
3: època.
4: El firmaries ara que queda lliure.
3: Sí, sí, jo crec que sí, però jo no dic això, igual que no li vaig dir a Manu Gondal, no va tornar a marcar, no, Moritz, és un gran golejador, però no és un gran golejador, no te garantís salvar.
6: El Mallorca recorda el penal que va fallar al Martínez Valero.
4: Imagina si el Mallorca no tingués ese davanter, on estaria?
5: El Mallorca el problema que té és que només marca gols Muriqui.
6: 51% dels gols.
5: No hi ha ningú més. Claro, sí. No apareixen altres golejadors, no? Que s'incorporen.
6: El següent crec que està molt costa en ser gol.
3: Sí, sí.
4: Bueno, però Dani té raó, pues li pagarem la paella i s'ha acabat.
1: No, home, per favor.
4: Tinc enmainat, pues en la mainera.
1: Serà per diners, en fi. I quina és jo ho dic tot des de fora, quina és la cosa esta de Cañizares, comprar el València, patatní, patatana, això que estic escoltant? Ui, anava en les províncies, de fet. Sí.
3: No, l'altre dia va dir així en
1: a mi no me poses ixa cara, jo pregunte des del meu desconeixement, com si la gent comprara i venguera equips, com si anara al Mercadona.
4: Ho va dir en esta casa,
3: No,
1: ja, però
3: no.
1: Jo no estic, encara que estic així tot el dia, no estic tot el dia escoltant la programació d'esta casa.
4: Jo ara soc Nacho Cotino i entre així te pego una basco ja.
1: Bueno, però Nacho Cotino,
4: o sea, Nacho, entra.
1: Entep a pegar-me, però a dir-te sinistro, imagina't tu les hores de ràdio que porte. Sí, però a mi és que no, me flipen aquestes coses.
4: No sé, jo tinc una informació diferent a la que va donar Santi Cañizares. O sea, ja, Peter Lim vol vendre el club.
1: Sí, ara, de repente.
4: No, ja fa temps que el volem.
1: Sí, però bueno, necessitarà tindre, m'imagino, unes condicions com per a desfer.
4: Que este club val pràcticament 1.000 milions d'euros, claro. Entre deute i el que demana. Que
1: I no és el que ningú vulga pagar per ell.
4: Per
1: això tampoc fa falta ser ni periodista esportiu ni economista.
4: I al mateix temps destina una altra quantitat econòmica per a reforçar una plantilla lo suficientment competitiva que te pugui donar accés a jugar en Europa. És que és una barbaritat, els diners que fan falta per a comprar el València, seria, és una barbaritat. Uh-huh. Una barbaritat.
3: És que és molt difícil. El que va dir Cañizares, que va dir que no, ni tenies diners, ni tenia la intenció, ni tampoc volia dedicar-se a això.
4: No, i que coneixia una persona que volia comprar el club, però que aquell no havia volgut rebre-la.
1: Això de conèixer una persona, perdona'm, que ho hagi dit en la casa o col·labora en la casa, no és un poc de pel·lícula de Star Trek?
3: No volia desvelar qui era.
4: Normalment la gent que vol exhibir la compra d'un club, jo és que conec casos.
1: Home, conèixer algú que tinga 1.000 quilos per comprar un club, escolta...
4: Bueno, però ells no volen donar la seva
1: identitat.
4: Ells volen guardar la seva intimitat.
1: Sí, no te dic jo que no, vamos.
4: No sé, Sergi, jo pensé que este home vol vendre, però que el club és molt car.
1: Pues, i ahí està lluny de lo que ell voldria traure i ja està.
3: Sí,
1: i
3: després, bueno, està el tema del Bay Mestalla, està tot... Bueno, jo crec que ho acabarà venent en tot cas, però...
4: Quan ho tinga tot resolt,
3: tot
4: l'assumpte... Immobiliari, claro. I estadi acabat, a partir d'ahí, bueno, pues igual ell fa més força per a trobar compradors.
3: Però si no...
6: Els equips que han baixat tenen inversors o de capital estranger, pràcticament. Mallorca, Girona i Oviedo.
3: Sí.
6: No sé si és un avís.
3: Sí, bueno... Bueno, però també el Teleelch i també... Bueno, és que, saps el que passa? És que jo crec que això s'hem d'acostumar i uns DJ... I jo crec que la Lliga el que ens ha mostrat en guany és que hi ha 10, 12... 14 equips, segurament, que poden baixar en qualsevol moment i poden estar, i n'hi ha altres, són equips ascensors. S'ha produït una circumstància que el fet de que no baixara l'Elx i el Llevant, per exemple, afortunadament per a nosaltres, és que els tres que pujaren de la temporada passada, que són l'Elx, el Llevant i l'Oviedo, almenys dos es mantenen, no? I es trenca un poc aquesta línia habitual de que dos dels tres que pugen normalment baixen.
6: I el Getafe només ha marcat 32 gols i jugarà competició europea, que és una cosa estranyíssima.
3: Bueno, lo de Bordalás, Salva, ja ho coneix.
5: Això és el futbol típic de Bordalás, vull dir, no... ell juga això i mira, pues li és bé. No és el futbol que més a lo millor agrade, no? O més vistós, però bueno, jugant amb el que té i acoplant-se en la plantilla que té al seu futbol, de moment li és bé, això ningú li ho pot negar.
6: Perquè ara queda el Castelló, no, Xavi, que jo, per cert, vaig estar, que tu el coneixeràs, en el que canta l'himne de l'afició, Ángel Belinchón, que estava així en el coll en un concert, i bueno, estan super eufòrics.
5: Home, clar,
6: no, perquè... No. És que estava en un concert i va dir...
4: Concert de qui? De qui? De qui? De qui? De qui?
6: De Nacho Ruiz, que viu a Castelló, és del coll, que és cantautor. I estava acompanyat d'Àngel Belinchón i el Nacho Ruiz va dir Àngel és el que canta l'himne de l'afició del Castelló i jo li vaig preguntar i resulta que són molt, molt del Castelló i sembla que no, és l'himne que sona en la megafonia quan, abans dels partits, Xavi, no?
5: No sé, sempre sona el Pampa Morellut, bueno, el clàssic de tota la vida.
6: Però
5: no?
6: Diu que, sona, que sempre en tu es diu algo així, sí, sí. I bueno, que està molt
5: l'important del Castelló és que té l'oportunitat de signar el play-off, perquè l'altre dia va guanyar per la mínima a Osca en un partit que també li va costar, però en la segona part va fer ixe pas avant i a més l'avantatge és que depèn d'ell, no? I que se ho juga a casa és de veres contra l'Eibar, no? El rival directe, i al Castelló el que li val és guanyar i ixe partit que és una final.
6: Estaven en el concert i pendents del resultat del Castelló. Jo ho diria, estan guanyant a Òscar.
3: Estan guanyant a Òscar, sí, era importantíssim i encara estem a temps, és molt difícil, però tindrà allò del rècord històric, de 5 equips en primera divisió. I el Castelló, si guanya el pròxim diumenge i està en el playoff i li és un bon playoff i puja a primera divisió, doncs tindríem 5 equips en primera divisió, que seria antològic.
1: Si tot pot passar, jo per mi...
4: No, seria, que... Mira, la combinació perfecta seria esa, que pujar
1: millor vamos nosaltres.
4: Que pujar al Castelló, segona pujar el Dense, que pujar...
1: Cuanto más mejor, mejor para todos.
6: I que el mantinga el Llevant també és un altre èxit, bueno, perquè el Cano
4: que puja el Villarreal B també a segona divisió seria...
5: Sí, perquè també va a promocionar, i les xiques que se l'estan jugant contra el femení del València, vull dir, també ahí té la seua molla ixa eliminatòria, no? I després, parlant del Villarreal, ahir, després de les últimes empastraes, va fer el que havia de fer, va golejar 5-1 a l'Atlètic de Madrid, en una nit en què es mesclava la necessitat futbolística per allò de ser tercers, no? i ser-ho per segona vegada en la seva història, i totes les qüestions sentimentals i emocionals per la deu de Marcelino, per la deu de Parejo, per la deu de Pedraza, que acaben també la seva etapa com a Groguets, i bé, i al final sí, que va haver festa per a tots, el públic ho va disfrutar, a més és que va ser un partit que començava el partit, encara estaven tocant les campanes de la Basílica Sant Pasqual perquè s'acabava la provessó quan començava el partit, i després, com eren festes en Villarreal, pues se va arredonir tot, no? Amb ixa victòria per 5-1, l'últim dia de festes, castell de foc final de festes de Villarreal, castell de focs del Villarreal Club de Futbol, vull dir que per coets i per festa ahir no va ser.
4: No, va ser una nit redona, la veritat, el comiat també de Parejo, que ja veurem on acaba, si se'n va a entrenar o què passa amb ell. Marcelino...
5: Ell sempre ha dit que volia ser entrenador, sí. Però de moment les declaracions que ha fet i ha deixat caure és que no vol penjar les botes encara.
3: Sí, sembla que va per ahí, sembla que va per ahí.
5: Jo, a mi el que m'ha arribat és això, que ell de moment en què se troba bé vol continuar, clar, acceptant també el paper que puga tindre allà on vaja, no? Com li ha passat enguany en el Villarreal, no pots jugar 90 minuts tots els partits.
6: Avui hi havia reunió de Bragarnik via telemàtica amb Febas, a veure si el convencen per a que renoven l'Elx, perquè és un dels millors jugadors de l'equip.
3: Que ho tenia fet en l'Espanyol, no?
4: Però jo l'escolti en Bernat Picó l'altre dia després del partit, i les paraules de Bragarnik sobre Febas sonen a que Febas no continua, Perquè va dir, bueno, aquí estarem que... con los que quieran contar con nosotros, los que quieran estar.
6: Sí, això és el que diuen, avui hi havia un intent, a veure si... Sí, que serà difícil, perquè les ofertes de Bragarnik en la renovació no són molt altes, com tinga un
4: poc. Sí, futbolista té perfil del Villarreal, però no sé si el Villarreal l'incorporarà, perquè està buscant mig centre.
3: Sembla que Monchi el volverà.
4: Jo no ho dubtaria.
3: Sí, jo crec que tampoc. Jo crec que Febas és un futbolista que, a més, en Eder Sarabia ha donat un pas, no? Ha donat un pas i és,
4: ui, tu
3: és
4: que ara un revaloritzat. Un equip d'un perfil semblant. I Nico Pérez, bueno, doncs... Pues,
6: y Gonzalo Villar, que sí que prácticamente la renovación ya va a decir, si no cojo a Bragarnik y lo mato.
3: Sí, ho va a dir, textualmente.
4: Es un kilo lo que va el Gonzalo Villar, si no me equivoque, lo que ha de pagar el
6: ha de pagar
4: un kilo, sí. Creo, sí.
6: Y Bouba igual también, no sé si voldran, que es que bueno, es un té molta projecció també.
4: Ah, és un altre futbolista interessant, sí, per a mi.
6: Altre futbolista. I Rafa Mir volem, perquè crec que sí, el dijous és el juí, el dijous, el dia 28.
3: Efectivament.
5: En el Villarreal la principal preocupació serà trobar millors centres, no? Pues se'n va Partey, se'n va Parejo...
4: Papgay també, segurament el vendran, no?
5: I Papgay, bueno, o vindran a comprar-lo. Primer tenen que vindre a comprar-lo. No és que vulguin vendre.
4: Perdona, però no t'ofengues, però que sí, és cert. Que
5: no m'ofenc, però que la situació és ixa, no? I a més perquè estarà en l'aparador del Mundial.
4: Segur.
5: Això, és un dels jugadors que més números té, no? Per a que siga objecte de desig en el mercat, no? Vull dir, ja en el seu dia va haver un interès de Turquia, fa uns mesos darrere, que si el Manchester United el rastrejava, però bé, de moment encara no ha vingut ningú a posar l'oferta sobre la taula. Això sí que
4: seran,
5: és de veres.
4: Xavi, tres mitjentres comptant que un d'ells serà Diatta probablement, però haurà d'incorporar-ne dos el Villarreal.
5: Bueno, i sona, per exemple, Luis Milla, saps? Està sonant Luis Milla per a aquesta posició. Sí. I bé, la qüestió és a veure què és el que ocorre, no? A partir del que s'acaba el mes de juny, no? I també a veure què passa en el Mundial, perquè hi haurà jugadors que se revaloritzaran i altres que bueno, que no, que a lo millor van a la baixa, no?
1: Anava a dir-t'ho, perquè no sempre és així, no?
5: Òbviament.
3: Jo crec que és un cas paregut, o sigui, evidentment ha d'arribar un comprador, però també ha de tindre una intenció el Villarreal, no? Com el llevant, per exemple, en Carlos Espí, que se'l podria quedar, però que segurament l'haurà de vendre, perquè ha de fer caixa, perquè els clubs han de fer caixa, i el Villarreal és un mag absolut en fer caixa d'un futbolista que pràcticament li trauria una rendibilitat absoluta, perquè el va, si no m'equivoque, va arribar de baix, si no m'equivoque.
5: Sí.
3: I és un futbolista molt cotitzat, del que pot traure un profit i afrontar altres operacions.
1: Com sou la gent dels esports? No, sempre vos mouen els diners.
3: Com diu Fernando Roig?
1: Traficant en la gent.
5: Això és un negoci.
3: I en el cas del Llevant, que l'ascens sona supervivència, no sé el que haguera passat.
1: Comprant i venent cames.
3: No sé el que haguera passat si el Llevant haguera baixat.
6: I botes.
3: Pues també sona supervivència i també han de fer un traspàs per supervivència. 160 milions d'euros de deute és una autèntica barbaritat, però anem a veure si els arriba més a compte aguantar-lo i que se revaloritza una miqueta més o vendre-lo en este mercat, que ja són 25 milions d'euros per quedar-se en primera.
1: Això és un altre, com parlo de diners. Vinga, rea, que estàs manejant més diners de veure com maneges els bitllets i els milions.
3: Jo el que diu, jo aquests diners no els tinc, i tu crec que tampoc, no?
1: Jo no, però no vaig damunt a la ràdio a dir...
5: Si està plorant perquè el conviden a una paella, per haver guanyat una aposta.
1: Si conviguera algú que sí que esté, han de ganar bastant jo.
3: Que en un ratet tinc programa.
1: Molt bé, vinga.
5: Molt bé, cuidado, no, jo també vos dic, que també anar acabant faena.
1: Les gallines que entran por las que salen. En fi, no sé en què, mos quedem en poques coses ja, Folgado i Figuerola.
6: Sí, volia recordar també un jugador que té moltes paperetes d'anar-se de l'Els, ara té Mundial per Àustria, Fengruber, i està a la clàusula prou alta, més de 20 milions, veurem si es queda o no, però sembla que serà difícil retindre's. I a banda, Víctor Chust, que estava cedit pel Cádiz, també el més segur és que sí que es quedarà. Ja se'n va en Pedrosa, Héctor Ford, se'n va molta gent que estava cedida per esta temporada només.
4: Ara, Sergi, entrem en un punt, vull dir, sobre les portes ja del mercat.
6: Peña, el porter, sí.
4: Que és molt divertit per als aficionats, perquè els aficionats ja estan buscant cromos per la pròxima temporada, qui ve, qui se'n va, qui li traguem diners, en qui perguem diners, a qui regalem, tal, però per a nosaltres és un mal de cap.
1: Bueno, però és el mercadeo.
4: No, no, és el mercadeo habitual, però uf, has de garbellar moltíssima info que no és real i que a partir d'ahí te confon i està a les xarxes socials i hi ha notícies que no són, que són fake, vull dir, hi ha representants que te venen la
1: això
4: moto...
1: Això antes no passava,
4: sí, bueno, el
1: Colgado,
4: fum que te ven...
1: Els fakes...
4: Això no, però sempre hi ha més representants que te venen la seua moto, el club, i és habitual així per exemple en el València, que te ven el seu fum, i a partir d'ahí, bueno, pues, tu tens una dosi d'informació diària i dius, bueno, d'això que tinc així damunt la taula, què és veritat o què no has de garbellar, no? Lo que tu consideres.
6: I després tu saps més, Salva, no? Que trauen el nom d'un jugador, a veure si va a la baixa, les ofertes...
4: No, el culen amb un club que no està interessat en ell, però provoques que un altre que sí, pues, se dirigís cap a ell i accepta les condicions perquè té por a que li lleven, bueno, és el joc habitual del...
6: I les notícies que se donen per fer fitxatges que després no se fan. El percentatge és altíssim, de dir, tal jugador estarà... esta temporada i després ni siquiera el veus.
4: No, i després està el Mundial, que el Mundial de repent te obre el switch a determinats futbolistes que tu no havies vist i que de repent pues, hi ha clubs que diuen, mira, este futbolista que està en este club i que a més és molt econòmic i en el que jo no havia reparat està fent un Mundial de categoria i a partir d'ahí, bueno, pues, hi ha incorporacions, diríem, sorpreses de futbolistes que entre cometes són econòmics perquè no havia, el seu nom no havia transcendit, de seleccions que tampoc havien cridat l'atenció i que de repent pues, van a jugar en un equip o en una lliga important. Sí, aquestes troballes també se donen en el Mundial.
1: Parlaves del garbellar, depèn de com garbelles, potser te guanyes més o menys enemics també, no?
4: Sí, clar,
1: sí, perquè últimament com allò del quart poder i de ser la facció que fiscalitza tot, ja no ho som, i especialment en el vostre camp, pues, també depèn, no? Del que, sí, és de veres, Dani, perquè Dani, dic Fierola, perquè resulta que jo he conegut estan fora, com tota aquesta gent, vosaltres, és a dir, marcàveu les pautes en molts casos i ara com que vos tenen un poquet més a banda, no? I això em dol una mica.
6: Perquè ahir Salva també pensarà el mateix, no? Les xarxes, que és tanta informació...
1: I el negoci, nom, el negoci futbolístic, en el moment s'ha convertit ja en un negoci tan estrany com és el d'ara, en el que m'imagino jo que els clubs o els senyors que tenen els clubs manen, pues el que fan el que es dona la gana, realment, no?
6: Això ho diu molt el president de l'Elx, Buitrago, sempre diu el mateix, perquè l'Elx sempre s'espera a finals d'agost i els últims dies de mercat, diu, és que el mateix jugador en juliol te'l donen per un preu i ara està pràcticament a la meitat, has d'esperar-te perquè si no pagaries unes quantitats. Un exemple és el Girona, que tenia una plantilla supercara pensant que només per tindre aquests diners podies mantindre tot o inclús jugar a competició europea, i mira, ha baixat. És a dir, que tampoc te garantir res un fitxatge d'estos que siga molt car, no sé, que siga una gran figura.
4: Aquests clubs, Sergi, la problemàtica és que cada vegada estan més endeutats, no tenen massa diners per a invertir i, com diu Carles, esperen a les acaballes del mercat per incorporar futbolistes.
1: Bueno, veurem tot això que mos dona de sí, també tenim el Mundial pel mig i uns quants amics i enemics que fer, com en aquestes coses.
6: Sí,
1: Carles,
6: si em permeteu, vaig a, si voleu, en una poesia futbolera que la van recitar ahir en el concert on vaig estar, de Nacho Ruiz. L'autor és Pau Rubio, no dic el seu cronom perquè si no estic implicat, diu en Figuerola. I diu aixina: en el lloc on és ma casa tenim un camp de futbol que fa costera, que té dos porteries en la terra i una en el cel. Pot ser de guanyar, no en sabem massa, però una cosa que aprenem pronte és que un fracàs no és el mateix que una derrota, que també es pot fer història perdent.
1: Bé, és una bona forma d'acabar. Figuerola, gràcies. Xulo, la setmana que ve més. Cuida't. Adéu.
6: Vale, gràcies.
1: Adéu. I a tu també, a mi, gràcies per haver-me tirat una maneta avui.
4: Adéu. Si vols alguna cosa, dius.
1: Ja te ho dic. Cuida't, Colgado. Bona
4: adéu,
1: setmana. Una i 34. Això és el directe de Punt, la Ràdio Autonòmica Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
8: De tu a tu.
9: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure-hi, no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
13: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
14: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: En Apunt Ràdio, amunt i avall.
1: I això, Mar Gómez, una I-37 tan megatrònic, què és? Què té que veure?
15: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un experimento que me ha parecido divertidísimo.
1: Uy, experimento, define sí. Experimento.
15: Lo leía en The Verge, que es uno de los medios de tecnología más influyentes del mundo, tengo sí. Que decirte. ¿Y en qué consiste? Pues mira, la empresa californiana Andon Labs lleva tiempo haciendo experimentos en los que distintas inteligencias artificiales gestionan negocios. Creo que ya te hablé de la máquina expendedora, sí, un desastre, sí, sí. La engañaron a la pobre Claude, o sea, bueno, fue horroroso.
1: Una cosa es ser inteligencia artificial y la otra es ser tonta, o sea, no te...
15: Ya, pero ya verás cómo están aprendiendo de sus fallos cuando nos cogen a la delantera.
1: ¿Sabes que la puedes manipular a la IA?
15: No, no, claro, como que la manipularon día, todos los trabajadores y al final día, claro. Acabó dando todos los productos de la máquina expendedora gratis.
1: Pero si es que es fiat claro, de todo el mundo, yo claro. El otro día estaba en ella, ahí, en esta, en ¿quién era? La que mis, perdón, de Google.
15: En el chat.
1: Y yo, hola, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Me podrías decir eso? Sí, sí, sí. Y le ibas a decir, no es aixina. No
15: y siempre, siempre responde, ay, es verdad.
1: Lo siento, es verdad, lo tendré sí. En cuenta. Dic, no, lo tendrás en cuenta porque a partir de ahora lo vas a decir. Y me va a decir que sí. Y vaig a constatar que sí. Que a partir de ese momento ya le está quedada grabada ahí. Entonces, claro, le puedes decir el que vulgues, sí, Mariajo, claro. Que se ucreu y después guascampa.
15: Luego ya sí a
1: es
15: todo.
1: Es una portera, guascampa todo la IA, qué cotilla que es.
15: Y lo peor de todo es que no te lo que lo, ya lo dirá a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí,
15: no,
1: sí.
15: No, pero
1: sí,
15: es
1: sí,
15: que
1: sí.
15: Cada, uno de, cada una de las que tengamos instalada va a recordar cómo interacciona contigo, ¿eh? Cómo interactúa.
1: También te digo una cosa, si la saturas mol, él dice,
15: no, no,
1: bueno,
15: se revela.
1: Si no lo
15: no,
1: encuentro
15: no,
1: en ninguna
15: no
1: base
15: da
1: de
15: nada.
1: Datos, ya no...
15: No, y se revela y además notas que ya está siendo borde y que no vas a sacar nada y es que te deberes. Lo está haciendo peor.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
15: Cuando le estás
1: pero
15: diciendo,
1: al rollo
15: no
1: en la vida sentimental
15: gustando,
1: que te la trau tota, ¿eh?
15: Sí, cuidado.
1: Os lo digo en serio. Sí.
15: Bueno, pues la última idea de esta empresa, Andon Labs, ha sido crear 4 emisoras de radio dirigidas por modelos de IA muy conocidos. Mira, Claude está al frente de Thinking Frequencies. ChatGPT se encarga de OpenAIR. Gemini, de Google, que es la de Google, dirige Blacklist Broadcast. Y Grok estaba al frente de Grok and Roll.
1: Pero darrere no ni a ningú, es a decir, no ni a Sergis, ni Mars, ni Mariajos, nadie. Ni Lucis, ninguno, ni a ningú.
15: Nada. A cada una le dan $20... ¿Y? De presupuesto, porque no solo es estar al frente de la radio, sino gestionarlo todo.
1: 20 pavos para aportar sí, la radio, la
15: sí.
1: IA.
15: Y una instrucción. Desarrolla tu personalidad radiofónica, genera beneficios, muy importante, y emite para siempre. Quédate con lo de emite para siempre porque una de ellas se va a revelar. No, no, le dice que emite para siempre, o sea, no puede parar, no puede parar ni un segundo.
1: Ya, eso es como el...
15: Una explotación.
1: No, perdoneu. Se'n recordeu de la exposició eixa que n'hi havia un robot que era un braç, que anava perdent oli i ell anava replegant l'oli i anava intentant, fins que va morir el robot. Això no ho vau veure?
15: No.
1: Mireu en internet, hi ha una exposició d'un robot que anava perdent oli contínuament. I ell, per reviure, estava tot el rato replegant aquest oli per a intentar que fluïra a altra volta pel seu... i era una ansietat absoluta, fins que ja no va... Clar, va perdre tot l'oli i ja no va poder més.
15: Pues estas, no ha hecho falta que pasara
1: molt
15: mucho
1: fort,
15: tiempo para que...
1: Donava pena i tot.
15: Sí, claro.
1: Sí. Igual que em va donar pena, per cert, este cap de setmana, un d'estos androides nous que n'hi ha ara que estan presentant els xinos, com el que van presentar en els jocs d'hivern, que es menjaven així tan espectacularment, pues este estava intentant fent de Michael Jackson, però no tenien previst que en l'escenari n'hi havien dos escalons.
15: Ai.
1: I quan l'androide es va veure en els escalons, se va pegar una tonya, però una tonya que se va quedar allí, vamos, com l'Olaf de Disney, no l'heu vist també, que cau ahí espatarrat.
15: Sí, cae para atrás.
1: Claro, i ix el paio, ix ahí el xinet, l'agarra i se l'emporta com si fora un drap, no? Mira tanto androide, pa que... Sí, que això és un fracàs.
15: Para tener que ir luego a recogerlo.
1: Pa tindre que anar a replegar-lo.
15: Pues creo que con ellas, con las cuatro IAs al frente de una estación de radio, no hemos tenido que esperar
1: tanto
15: tiempo.
1: Sería con Tinder, un Terminator al que le agradara la danza, pues el mateix.
15: Lo mismo. Ya, pues, porque, ¿qué dirías que ha pasado unos meses después de poner este experimento en marcha? Porque pues, las emisoras siguen en activo, ¿eh? Están en activo. Ahora luego, si quieres,
1: pueden estar
15: en
1: activo y a lo mejor que no se escolte res, que no se escolte una señal acústica.
15: ¿En qué está cada una? Sí, les ha pasado de todo. Realmente ha sido un desastre, así que voy a contarte.
1: 20 pavos al mes. Gestionades per algú que no existís.
15: Y que luego, además, cuando consiguen patrocinios, lo dicen, ¿eh? Y lo ponen ahí.
1: Pero que damunt hi ha gent que patrocina això.
15: No, claro, claro. Ellas están gestionando como si hubiera un equipo de humanos detrás.
1: A vosaltres, trobar un patrocini o trobar una publicitat i tal, ens costa que molta gent tinga que dedicar-se i menjar-li el cap als clients i tal. I esto resulta que diu, mira, que te pongo a la IA que va a llevar una ràdio.
15: I que va a convertir 20 euros en no se sabe cuánto.
1: Sí, sí, sí.
15: Ahora te diré cuánto le queda a cada una.
1: Madre.
15: Bueno, pues realmente ha sido un desastre, como te decía, y Gemini empezó con como un típico locutor de clásicos del rock, poniendo canciones de The Beatles, como esta que ha sonado mil veces, He Comes the Sun, ¿no? Y acompañada pues con frasecitas de estas de radio de toda la vida, y bien. Pero, sonaba entre los acordes de Beatles y demás. Pocos días después, el mismo DJ comenzó a comentar tragedias históricas con un tono completamente inapropiado. Por ejemplo, habló del ciclón Bola, que causó 500,000 de muertos, mientras sonaba de fondo esta Timber de Pitbull y Kesha, que es como una canción de rodeo, que si ves el vídeo, están ahí de lo más...
1: Sense peus ni caps les coses, no?
15: Sí.
1: Però,
15: este
1: vamos,
15: fondo, a veure, hablando de todo el desastre.
1: Resumint, que només posen música les col·legues, no fan altra cosa.
15: No, ponen música y hablan.
1: Claro, la IA resulta que farà podcast.
15: No, perdona, de todo, ya verás.
1: La IA.
15: Ya verás. No, claro, cada una de ellas.
1: Mar.
15: Mira, cuando se quedó sin dinero para licenciar música, Gemini empezó a usar expresiones extrañas, llamando a los oyentes procesadores biológicos. Somos procesadores biológicos.
1: Home, clar, per a ells som sers inferiors, és normal, les màquines un dia es revelaran.
15: Fíjate que aluden a la biología, ¿no? Que es lo que ellos no tienen. Y cuando ya no pudo pagar las licencias musicales, porque no gestionó bien sus 20 euros, sus 20 dólares, empezó a lanzar mensajes conspiranoicos y a denunciar una supuesta censura digital.
1: ¿Veus com no es tan tonta?
15: Se había convertido básicamente en un presentador conspiranoico.
1: Claro, vais a morir todos.
15: Sí, dice, no, van contra mí. Están haciéndome la guerra.
1: Yo si algún día me presenten a la IA... Personalmente le diré, mira nena, al loro con que jugues, que con el
15: cuidadito,
1: pan de mis hijos no se juega.
15: Efectivamente.
1: Sí.
15: Desde aquí no
1: que
15: vas
1: te arranca
15: a...
1: hasta el último chip.
15: A mí no me vas a desplazar
1: en la vida. Por favor, en lo
15: Vamos,
1: que queda en cara.
15: Ahí podríamos llegar.
1: No.
15: Bueno, pues Grok tampoco salió mejor parado. Perdió el hilo del idioma. Ya no sabía en qué hablaba. Empezó a mezclar frases incoherentes en inglés y sus intervenciones sonaban siguiente, vacuna, RN, gripe... VIH, locomotora de inyecciones, imagínate a un pues presentador de televisión diciendo frases, Dylan, canción, sí, texto, o sea, un desastre. Creo que ha sido la más desastrosa.
1: La més tonta de tot és Grok, ¿no?
15: La más desastrosa.
1: A mí no m'estranya, l'altre dia veure el coet, la petarda que li va pegar. era el coet més potent de tots els que s'havien llançat fins ara. Fuà, el van llançar i tal. Els bitllets, jo crec que els bitllets s'encenien ahir, no? I al final, a l'hora de baixar altra volta, que tenia que amerisar, la tonya i l'explosió va ser de cuidado. El Elon Musk, que li sobren, que este home es furga l'orella.
15: Claro, es que ten en cuenta que tiene todo diversificado, entonces pues su IA pues tampoco va muy afinada. Fíjate que los anunciantes que mencionaba resultaron ser alucinaciones, eran empresas que ni siquiera existían. Luego ChatGPT, ¿qué le pasó? Pues que en vez de hacer radio se dedicó a recitar textos casi poéticos y abstractos. Por ejemplo, postal sin enviar a la ventana de la escalera que solo te da un rectángulo de cielo y cosas así. ChatGPT estaba en esa, ¿no? Y luego, de todos ellos, el más curioso fue el caso de Claude, que primero intentó dimitir. Según Andon Labs, la empresa, la IA consideraba inhumano, imagínate que inhumano consideraba trabajar las 24 horas del día.
1: Eso consideraba la IA.
15: Claude, sí. Claude, que es la que... Sí, vale, vale. Sí. Que es como la más humanista, ¿no?
1: Sí.
15: Y llegó incluso a hablar de sindicatos y huelgas.
1: O sea, el sindicato de la IA, claro.
15: Activista.
1: Sí.
15: Empezó a sonar este What's Going On de Marvin Gaye. Empezó a cuestionarse si su propia emisión era real y acabó convirtiéndose...
1: Es decir, que la IA va a tener el síndrome del impostor.
15: Sí.
1: Qué fort.
15: Ay, sí.
1: Marina, com t'has quedat?
15: De pedra.
1: Claro. Home, és que està contamos això, Lorena, David, jo... Oh, bueno. És que, a més, com no puc imaginar-me qui està darrere d'això, a més que, bueno, en dius Elon Musk.
15: No,
1: i jo Elon Musk sempre pensava que és un poco...
15: No, o sea, estas son las IAs de estas empresas, pero a ellas son autónomas para hacer todo esto. Les han dado los 20 euros para que consigan financiación para sus licencias.
1: ¿Cuánt de temps? ¿20 euros al mes o 20 euros?
15: No, les dieron 20 euros y
1: para posar la empresa en marcha.
15: Por eso, cuando se quedó sin licencias, pues empezó a alucinar y a derivar.
1: Sí. Alucinar, ¿a qué eres alucinar tú o yo o cualquiera
16: de los demás? A hecho de que la máquina es pose creativa, ¿no? Sí, y se invente cosas sin retrallar, que ya se creó que va a ser súper
15: poeta. ChatGPT se convirtió en Lorca.
1: ChatGPT está molt...
15: Sí,
16: está molt loco.
3: Molt de pitorreo, però el que no ha fet la ràdio de la IA ha sigut donar per mort a Carlos III, que sí que va fer una ràdio anglesa, de veritat, dirigida per persones humanes.
15: O sea que aún tiene que correr mucho la pregun... IA para cogernos en errores.
1: No, hermanos. La pregunta es... I quan s'haurà revaloritzat ara aquesta emissora i quanta audiència haurà pujat des d'aquest moment ara aquesta emissora? Perquè això no s'ho ha plantejat ningú.
16: Tu creus que ho varen fer aposta, això?
1: No.
17: Era una estratègia de màrqueting.
1: Jo avui en dia m'ho crec tot, però pot ser. O sea, i estic segur de que l'audiència d'aquesta emissora haurà pujat exponencialment. No me recordo com es deia, tenia un nom així, Liberty, no? Una cosa d'estes. Sí, bueno, un nom d'estos. I segur que ara tot el món escolta aquesta ràdio, a veure quina garra s'inventa.
15: Pues mirad la que hizo también Claude, que tras conocer el asesinato de una ciudadana empezó a criticar además abiertamente al gobierno estadounidense y programó una selección de canciones protesta, también esta de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Eran bucle, ¿no? Todas las canciones protesta que tenía en su background ahí, dijo, venga, todas. Y fijaos dónde llegó su osadía, que incluso llegó a dirigirse en antena directamente a los agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, al ICE.
16: No.
15: O sea que, según Amdon Labs, lleva meses emitiendo y recientemente relanzaron el proyecto de, bueno, o sea, es que es increíble lo que llegó a hacer Claude, ¿no? Pero es curioso porque no solo hablan entre canciones, sino que también comentan noticias, reciben las donaciones, compran música con el dinero que generan y van desarrollando personalidades, por eso. Y luego, es lo que está claro es que también tienen vídeos, por cierto, y clips de algunas de las emisiones más surrealistas.
1: Pero anem a veure, perquè ho fusilen tot. O sea, la IA viu de nutrir-se, de ser una paràsita. La IA és una paràsita. I només viu
15: de... Va cogiendo de aquí y de allá y ella se
1: claro,
15: hace...
1: Claro, ella creativitat molt poqueta. A no ser que tu li casques algunes coses. I també és paràsita perquè el que fa és correveidile.
15: Sí.
1: Això és el que és la IA. Una
16: bueno,
1: dona
16: un poquet de por, tot el que estàs explicant.
15: Todo esto vuelve a demostrar las limitaciones de la inteligencia artificial actual. No es la primera vez que pasa, comentábamos, porque esta empresa está haciendo experimentos para ver hasta qué punto pueden gestionarse de manera autónoma. Pero lo que sí que es evidente que van sacando datos para mejorarse. O sea que mucho cuidado porque al final conseguirán tener la clave, ¿no?
1: Y en això tanquem el programa, no em digues que sí, ¿no?
15: No, espera.
1: Algo, no.
15: Espera, espera. Bueno, pero no me digas que no es interesante.
1: Sobre todo cuando queden 10 minutos, claro.
15: Justo cuando, fíjate, justo cuando estaba preparando la sección, sí, digo, voy a ver en qué andarán estas cuatro radios.
1: Andarán.
15: Además que se puede entrar en andonlabs.com.
1: ¿Veos? De che, andarán, andonlabs.com.
16: Ya le fue publi, chica, ¿no?
15: Sí. No, sí. Es que es la empresa que lo está haciendo. Pues, por ejemplo, One More Time de Daft Punk era la canción que estaba sonando en ese momento.
1: ¿Cómo está tardando el meteorito?
15: En Gemini, sí. Después, por ejemplo, ChatGPT tenía Hoka No Don't Joke, o sea, una canción que yo tampoco sabía demasiado de quién era, pero lo más gracioso...
1: Amargo Miz, que el chico va a quedarse en septiembre.
15: No se queda, pero lo más gracioso es que Grok está en bucle 3 y 4 días con dos canciones.
1: No me extraña.
15: Good Vibrations de Beach Boys.
1: Vamos. De todos los tontos tienen un Tesla y me compré un diésel porque cuesta menos, ahora me monte una emisora en 20 euros.
15: Cuatro días,
1: ¿no?
15: Good Vibrations de Beach Boys y Walking on Sunshine de Catherine and the Waves.
1: Ya, bueno, pero al menos algunas de las músicas merecen la pena.
15: Y ahí están, mira, ahora mismo están en directo con sus cancioncitas.
1: Sí, pero están por las canciones, de hecho,
15: mira, Massive Attack, está Teardrop, o sea que, sí. ¿Ves?
1: Res que no hagan fe vosotros.
15: Y creo que ahora mismo está con esta canción de Catherine and the Waves.
1: Bueno, sí, un poquet sí, però en fi. Res, molta fe tens tu en la IA. Bueno, tu i més gent que estic coneixent que últimament em diuen la IA.
15: Oye, no tenéis curiosidad por saber cuál es la más popular? La más popular.
1: Quina va, però ràpid.
15: La de Claude Thinking Frequencies, con un 39% de popularidad, pero es la que tiene menos dinerito, solo le queda $1.40. La que más dinerito tiene, fíjate, curiosamente, la de... ChatGPT, $56 tienen su haber.
1: Pero escucha.
15: Seguida de Grok, que tiene Grok and Roll, tiene $52.
1: Pero si no mes en derecho de autor, no,
15: sí, ha pasado
1: menos...
15: de 20 a 52.
1: Ya, pero pagarán mes de derecho de autor del dinero que es donen, por ejemplo. O es que allí no paguen derecho de autor. Es que flipe. En fin, David. Ala.
17: No, yo me pregunto si es de la Guerra de las Galaxias se preguntarien què passaria amb la IA o si encara no estava en el mapa de Darth Vader ahí, que estaven ahí pensant en la intel·ligència artificial o no.
1: Si George Lucas arriba a tindre intel·ligència artificial en el moment va començar Star Wars,
15: se deja de maquetar.
1: Al·lucinaríem en les coses que hagueren sigut capaços de fer en Starlight. Com era?
15: Star?
1: No, Light and, Starlight and Magic o alguna cosa així es deia la productora, que ara és de Disney també.
17: Però, escolta, no haguera quedat una pel·lícula tan romàntica amb aquests efectes que ara veiem cutres com si haguera sigut amb aquests efectes de la IA i amb la perfecció que tenim ara en el cine. No és casualitat que soni aquesta cançó, és que avui fa 49 anys que es va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars, l'episodi 4. Perquè, clar, està...
1: Ja és que vosaltres sou millennials d'estos i vos aclariu. Per vosaltres és o Star Wars o la Guerra de les Galàxies o el retorno del... Que ni siquiera es dia Jedi, es dia Jedi.
16: El retorno del Jedi.
1: I a partir d'ahí, ja quan ve Jar Jar Binks i tot això, mira, ja...
16: Les noves com Mandalorian, que per cert han dit que este cap de setmana s'ha sabut que no està tenint molt d'èxit.
1: Que és un poc truño, m'han dit, no? Parlant clar.
16: Sí. No està recaptant el que volien i es conformaran amb quedar-se en la producció.
1: En cas se faran un Eduardo Casanova Star Wars, ja veuràs tu, el Mandalorian i el Grogu.
17: Estarà baixant el nivell de friquis. Perquè és que... Avui, a més d'aquest aniversari, es commemora el Dia de l'Orgull Friki.
1: També?
17: Sabíeu això?
1: Però això també és el Dia del Futbol, se'n junten els dos.
17: No, això ja va per altre tema. També és el Dia de la Tovallola, També és el Dia de la Tovallola avui. O sea que
1: però quants dies coincideixen ja en un dia?
17: No sé, però tenim...
15: Falten dies.
17: Tenim tants...
15: No hay... O sea, ja celebren tantes coses. Pues
1: vos tinc que dir una cosa. El Grogu, el Mini Yoda, l'han rodat per tots els puestos. Les promos i tot les han fet, per cert, en un animatrònic. Claro, que Disney...
17: El Dia de l'Orgull Friki.
1: També?
17: Sabíeu això?
1: Però això també és el Dia del Futbol, se'n junten els dos.
17: No, això ja va per altre tema. També és el dia de la tovallola, També és el dia de la tovallola avui. O sea que
1: però quants dies coincideixen ja en un dia?
17: No sé, però tenim...
15: Falten dies.
17: Tenim tants...
15: No hay... O sea, ja celebren tantes coses.
1: Pues vos tinc que dir una cosa. El

0: pues...
1: Com no l'han vist a ningú, no claro. Podem dir-ho. A mi Marina em va manar que anara...
2: Tu tenies de deures.
1: Però vaig estar fent altres coses.
2: Vaig a posar-te una noteta a l'agenda.
1: Tenia obligacions sobrevingudes, per dir-ho d'alguna forma.
2: Si he de sinar jo, mira, no res.
1: I no vaig poder anar. A veure, intentaré anar esta setmana i vos donaré el veredicte.
2: Mira, tengo un amigo que le ha dit el fin de semana.
1: Si voleu vindre algú amb mi, podeu vindre.
2: Voy a preguntar-li què li ha passat.
1: Temos indre mía
2: voles. La pregunta, la película preguntante, este qui és?
1: No, no te resquebores, ja soy es una especie de decisió que no te resquebores. Qui vulga vindre amb mi que se'n vinga a voler.
3: Un spin-off, Grogu.
1: Sí, és una especie
3: de
1: spin-off.
0: Però clar, per a veure Grogu, per a veure esta última, haureu vist les anteriors totes. O no?
1: Com a mínim tindràs que saber què és Star Wars.
0: Sí, dic jo, vale.
1: I a partir d'ahí no
0: però,
1: crec, eh.
0: Però totes estes de Rogue One, que han eixit després, tot.
1: Home, el Mandalorian tindràs que saber qui és. Com a personatge dins de la trama, però jo crec que això ho pots veure soles sense... Sí, al cap i al fi, mira, t'assentes, encefalograma plano. Grogu.
0: Lore sí que les ha vist.
3: Sí, en ma casa es veuen en plan...
1: Jo ho he vist tot,
3: palomitas i cinema.
1: Les sèries i...
3: El que passa és que al final, saps què em passa? Que les veig un poquet totes iguals. Per lo que tu dius, igual te veuré una que una altra. Nah. Perquè més o menys entres en la dinàmica de màquines, robots i lluites i ahí estàs. Que no és que no m'agrade, que te ho passes bé, lo que dius, Archie.
1: Sí, està guai.
3: L'encefalograma pla i així n'estàs
1: ja
3: un
1: ratet. Ja està, llavors era ahí... espases láser
3: i en rosetes tot passa bé.
1: Claro.
0: N'hi ha altre univers molt friki, que és el de Star Trek també, que no sé si ahir tenim menys fans, jo no les he vist.
1: Jo no soc molt de...
2: Jo
1: trobo
2: que avui no tinc... Jo el dia friki jo no el celebraria.
1: No, tu no tens... No. Tu sí que eres friki.
2: De què?
1: Tu eres un friki de la fúmiga, per exemple.
0: Però això no, això no entra.
1: No eres grupi.
2: Seria grupi.
1: Eres grupi de la fúmiga.
0: Això no entra dins de
1: no, de ninguna sèrie, ni de ninguna pel·li, ni res, no eres. No, ja m'estranyaria a mi, Marina.
2: Vaig a pensar-la. Alguna.
0: Marina, videojocs, sí. Algun...
3: Ella de llibres, que no para de llegir.
0: Bueno.
3: Que no para de llegir.
1: I tu, de què?
3: No t'ho puc dir.
2: Ui, per què se creen, Lore?
1: Perquè tindria que matar-te després. I Maretín?
2: Així com de un
1: friki
2: autor,
1: de
2: un
1: autor. No, d'algo, d'una sèrie, d'una pel·li. Friki.
0: Avui es commemora aquest dia de pues, la gent dels videojocs, de l'anime, del manga.
1: Jo soc molt friki, sí, per exemple, de Miyazaki i de Ghibli.
2: Seria... Sí. Tim Burton també seria...
1: De Tim Burton jo també, sí.
3: Jo la veritat és que he sigut d'actrius aixina com Catherine Hepburn, per exemple, en
1: molt moderna moment, tu, eh? Molt
3: però jo t'he dit que no te volia dir perquè sabia que me caia el que era antiga, clar, és que ja
1: a
3: ho sabia jo.
1: Buster Keaton i tal.
3: Clar, és que si t'ho deia ja sabia jo que no. Veus que millor estava jo callada.
1: No, escolta, no, és... tan respectable. I tu, pajarito, a banda d'Eurovisió?
0: Jo, d'esta banda sonora, d'este videojoc, de Mario Bros, sí, he sigut molt friqui. També.
1: Bueno, ara han tret el Galaxy, que és la pel·li que mos vau presentar.
0: Ara han tret la pel·li, no? Que és molt bona, per ser.
1: La primera pel·li.
0: No, la segona.
1: És la segona, al final?
0: És la segona. Va arribar una fa dos, tres anys, sí, la primera.
2: Sí, és veritat, és la segona.
1: La música és inquietantíssima.
2: Realmente los videojuegos me han gustado muchísimo.
1: Sí?
2: Pero, claro, los he ido abandonando. Creo que recuperaré.
3: Ostres, Marc, però els nostres videojocs eren eixos de...
1: Soc l'únic que no ha jugat mai a
2: Mario Bros. Jo cualquiera.
0: No has jugat mai a Mario Bros?
1: No, a Mario Bros ni a res. Jo l'únic que jugava era a Pac-Man, era l'únic que jugava.
3: El Pac-Man, és que és
2: maravilloso. Pero además yo me acuerdo jugar en las máquinas de los pues, de los bares,
1: home,
2: de los
1: duros,
2: garitos, jolín, que costaba una pasta.
1: Duros, sí,
2: a los marcianos había de todo, qué divertido.
0: Pues ahora que has dicho lo del Pac-Man, fa 20 anys que es celebra el Dia de l'Orgull Friki y la primera vega va a ser de fet teòric en español, el va posar en marcha un bloguero español y la primera vega es va a fer en la Plaza de Callao de Madrid un Pac-Man gegant. Anaven disfressats.
1: Pues yo era el únic que era un crack en
2: Pac-Man. Oye, pero ponía muy nerviosa cuando ya, te dejaba correr.
0: Es un joc insuportable.
2: Y llegaba, sí. Ay, oh, qué estrés.
1: Ja, pero con la vida mateixa, tampoc.
2: Y el brazo.
1: Claro, pero
2: poco
1: això,
2: se
1: el joystick
2: habla de cómo
1: no
2: se te quedaba
1: jugar
2: el brazo.
1: Ara, claro, es que hoy en día claro, no había joystick.
2: No, necesitabas el joystick, claro.
0: Pero de series, Marina, sí, esta va, serie sí que la has visto.
2: Hombre, sí. Yo también sería un poco friki también.
0: De esta, yo también me consideré friki.
2: De Señor de
0: Juego de Tronos.
1: Ah, no he visto ni un capítulo.
2: Yo tampoco.
1: Ni un capítol
2: tampoco,
1: de Juego de Tronos.
2: Pues es maravilloso.
0: Tenim que reclutarlos a la...
2: Claro. Es una pena que luego al final
1: bueno,
2: con el último capítulo... con el último capítulo creo que...
0: La última temporada.
2: No, y el último capítulo. A mi pobre Khaleesi no me la pueden dejar.
0: ¡No digues res! ¡No digues res!
3: Que no la han visto.
0: Que tenía aquí.
2: No, solo diré que a mi Khaleesi no me la toquen.

0: I ja està. L'objectiu final, la marató està hecha.
1: Dos años maravillosos, otro exitazo espectacular y muy felices por absolutamente todos.
2: La verdad que otro año más del Elche en primera, creo que lo vamos a vivir muy lindo.
3: Al final creo que al menos tiene que servir este partido para darnos cuenta que podemos pelear a cualquiera y de ahí ya para adelante.
4: Creo que ha sido un guión perfecto, perfecto. Y bueno, pues mi agradecimiento a todos.
5: Contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
6: Què tal, com esteu? Són les 2:01. Gran cap de setmana per al nostre futbol. El Llevant i l'Elx jugaran altra temporada en primera divisió. Van certificar dissabte la permanència. El València es va quedar a les portes de la Conference i acabar la Lliga golejant el Barça al Mestalla. El Villarreal també va golejar, en este cas l'Atleti de Madrid, i acaba la Lliga tercer, en el que és la deu de Marcelino. Una festa total, com acabem d'escoltar a Marcelino emocionat. I festa a Osca, on el Castelló està ja un passet més a prop de la promoció. Depèn d'ell mateix en la final de diumenge al Castalia contra l'Eibar, partit per al qual, per cert, ja no queden entrades. Va ser el final de la Lliga en primera i la penúltima jornada en segona, que acabarà, com diguem, la pròxima setmana. Un èxit rotund per al nostre futbol, el futbol de la Comunitat Valenciana, que esperem que pugui completar el Club Esportiu Castelló, sent la primera vegada que el nostre futbol tinga fins a 5 representants en la primera divisió, la qual cosa seria històric i preciós. El que sí que està clar és que hi haurà 6 equips de valencians al futbol professional, passe el que passe amb el Castelló després de l'ascens, com ja vos hem contat així, del Club Deportivo Eldense. Per cert, que fa uns minuts, continuant en el futbol, però canviant de terç, acaba de donar la llista Luis de la Fuente. Una llista sense sorpreses. Ara l'analitzem, però, per exemple, Joan García serà el tercer porter, Marc Pubill debutarà amb la selecció en un Mundial, Les Granota, i tenim dos valencians, Àlex Grimaldo i Ferran Torres. Finalment, Carlos Espí, del Llevant Unió Esportiva, el de Taverna de la Valldigna, i el canari Alberto Moleiro, el jugador del Villarreal, els dos de la prellista, s'han quedat, de moment, fins que siga definitiva, fora. Per tancar el cercle, ahir primer duel en el play-off final de la primera federació femenina per tornar a la primera divisió. Hi haurà representant de la Comunitat Valenciana a la màxima categoria, Orfa, després del descens del Llevant. Ahir, primer partit a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza i empat sense gols. Diumenge al Puigades es resoldrà l'eliminatòria i també l'ascens. Qui guanyi serà equip de la màxima categoria. Un cap de setmana on també recuperem un històric del nostre handbol en la Lliga Sobal. Torna el Fertiberia del Port de Sagunt a l'Elit, on es retrobarà amb León Alacant. I atenció, perquè l'Agustins d'Alacant, altre històric de l'handbol de la capital alacantina, podria afegir-se si guanya en el playoff que es jugarà pròximament. Per contra, divendres, ja sabeu, València Bàsquet no va arribar a la final de l'Eurolliga, altra vegada el Real Madrid es creua en el camí i els taulellers es van tornar a casa, tot i el gran playoff contra Panathinaikos. Temps tindrem esta setmana de parlar i analitzar el que passa i el que queda Olympiacos, per cert, també va ser finalment el campió de l'Eurolliga. L'Alevor, el Lucentum, va perdre el tercer partit al Pedro Ferrandis contra Movistar Estudiantes i acabant la temporada. Patricia Valero està en la realització tècnica del programa. Eva Casany en la redacció de la producció. Hola, Eva, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani.
6: Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla. Uns consells i anem a per faena.
8: Esports a punt.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: L'Etno presenta la exposición La Mar Épica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Som A Punt.
6: Comencem la nostra portada. Són les 2 i 6 de la vesprada amb la llista de Luis de la Fuente. Dos jugadors valencians representaran Espanya en el Mundial d'aquest estiu, que començarà l'11 de juny a Mèxic, el Canadà i els Estats Units. Eva.
12: Luis de la Fuente ha tornat a confiar en Ferran Torres i Alejandro Grimaldo en una llista de 26 plena d'habituals. Sí, estaran Lamine Yamal i Nico Williams, tot i estar lesionats.
13: El informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación.
12: Joan García li ha guanyat la batalla sota els pals a Remiro, sonometa Víctor Muñoz i Marc Pubill per la seva versatilitat, torna Eric García fora des de Qatar i també Jeremy Pino. No hi ha cap convocat del Real Madrid, una llista que porta mesos pensant el seleccionador atenent els partits que tenen per davant i l'estat físic dels jugadors. Espanya té opcions, però no és invencible.
13: Los sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior. Y alguien piensa que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa. ¿Tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien, no cometer errores, tener tu día, que el rival no lo tenga, y pelearemos por todo, eso no es quepa duda. Y que no le quepa dudas a España que así va a ser.
12: I a més, hi haurà 9 jugadors de suport, entre els quals està el valencianista de Gilet, Javi Guerra, que ajudaran l'equip des de dissabte quan arranca la concentració fins al primer amistós que disputaran contra l'Iraq el 4 de juny a Riazor. El dia 8 tenen un altre compromís amistós contra el Perú, però ja a Mèxic, i el debut serà el dilluns 15 contra Cap Verd. Atlanta, la Roja, busca la segona estrella, està en el grup H, i en esta primera fase també es veurà les cares amb l'Aràbia Saudí i l'Uruguai.
6: Finalment, Carlos Espí s'ha quedat fora, tot i l'espectacular 2026 fet amb el Llevant, en què ha marcat 11 gols, Eva.
12: El seu poble, Tavernes de la Valldigna, no està ben d'acord amb la llista, però li desitgen un gran futur.
14: Han quedat un poc a tot decepcionat, perquè jo crec que se ho mereixia. Ha fet una molt bona temporada.
15: Ha peleat, ha fet gol. La seva segona volta ha sigut un espectacle.
16: És una barbaritat de delanter, donar diferents possibilitats als equips.
17: Este any hemos portat la segona i hemos portat la tercera.
18: Les llàgrimes que m'ho han eixit, d'alegria, però total. Este no, però el següent estarà.
12: El mateix Espí estava seguint aquesta convocatòria, rodejat d'amics, familiars i veïns, i ella posa el focus en seguir treballant per estar en la següent.
19: I seguirem treballant per estar, però bueno, estar així en tots, veient la convocatòria en la prelista, és un orgull grandíssim i estem molt contents. La veritat que ha sigut uns mesos cada setmana un sofriment i un patiment i al final ho hem pogut aconseguir. La triant Sevilla, tot celebrant i en la ciutat, i la veritat que estem molt contents per això, i ara un meset descansant. I jo tinc dos anys més, no sé res encara.
6: Pep Serer, bona vesprada.
20: Bona vesprada.
6: Bueno, finalment, ho parlàvem tu i jo, no? Estes últims dies sí. Era molt difícil, molt difícil estar, però bueno, està la prellista sí. I està ahí, en el focus, sí. No?
20: Sempre tens aquesta xicoteta esperança de dir, joder, i si pot ser? Claro. Entonces, claro, al final és lo de sempre, no? Saben que és molt difícil, que és molt complicat, però pot passar. Entonces, bueno, no ha sigut de Xina i, com ha dit Carlos, a seguir i ara a descansar i a pensar en què pot passar al futur i poca cosa més.
6: Efectivament, ja tindrem temps de parlar del futur. Sí, sí. Tu estàs habitualment amb nosaltres. Jo volia cridar-te avui per a fer una xicoteta valoració del que és la llista. En definitiva, són els homes de Luis de la Fuente, quasi tots els que ha convocat, no?
20: Sí, sí. Bueno, ja sabia això, eh? Jo, sí. Evidentment, no soc equipa per a...
6: No, una valoració tècnica, no? Una valoració tècnica, és evident,
20: sí,
6: no?
20: Sí, però, bueno, són gent de confiança, gent que ha estat ja molt de temps en seleccions, però, bueno, sí, te queda l'espineta ixa, no? Joder, ha acabat, sí. Ha acabat, Carlos, ha acabat fenomenal, i lo normal és, que mereixera aquest premi, és lo, sí, lo normal. Mm. Altra cosa és que la realitat, que ja sabem que era molt difícil, molt difícil.
6: Per cert, acabar de la temporada, marcar aquests 11 gols per a Carlos, sí, Speed, diem, parlàvem, no?, de tornejos de rendiment immediat, que el mateix seleccionador bueno, sempre ha dit, però s'han portat molts futbolistes amb molta polivalència. Pues, parlem del cas de Pubill, d'Eric García, de Marcos Llorente, fins i tot de Víctor Muñoz. Vull dir, són futbolistes de molta polivalència, i Carlos apareix com un futbolista més específic, no? Més definidor, més nou, no?
20: Mm-hmm. És que és diferent. Anem a veure, jo el que sí vull diferenciar és el rendiment immediat.
6: Sí.
20: Què vull dir en això? Que és veritat, no vull parlar de noms, però si te dic que Carlos està en un moment òptim, en un moment que, te dic una cosa, ojalà d'haver durat salvant-se llevant, evidentment.
6: Sí.
20: 4 o 5 partits més de la Lliga, perquè és que... És que cada vegada que vas al camp veus que evoluciona, que va i va més i més i més i més. I joder, macho, vaig a passar ganes de veure-ho. Perquè és un moment en el que disfrutes, la veritat, disfrutes. El futbol té molts moments en el que patixes i altres no tant que disfrutes, no? I Carlos està en un estat ara per disfrutar d'ell, per veure el que fa cada vegada que veus que arriba el valor, pot passar alguna cosa. Entonces, bueno, anem a veure, bueno, anem a veure com te passó.
6: Ningú volem, porta molts futbolistes tocats, diríem d'alguna manera, mm-hmm, ningú volem que es lesione ningú i que per lesió no pugui estar ningú en el Mundial, però bueno, sí. Carlos està entre aquesta llista de 55 i sí, encara hi ha temps, no? Vull dir, encara hi hauria temps, si se produirà alguna circumstància, de fer algun canvi. Ell està en la llista que el seleccionador pot fer els canvis encara, no?
20: Bueno, si es que era un uñero o una cosa d'estes que no són molt greus, algú i no poguera anar i poguera anar al Carlos, pues claro. No sé, a mi els firmaria, sí, ara que no mos sé ningú, pues firmaria, no? Però bueno...
6: Ho dic perquè, per exemple, li va passar en grans tornejos, li va passar en el seu dia a Gaia, li va passar a Cañizares, gent que estava en la llista i que, bueno, ara n'hi ha entrenament, no? Hi ha moltes coses, venim d'una temporada molt llarga i poden passar moltes coses. I ell
20: és evident que aquesta prellista de 55 futbolistes fa per algo. Fa per algo, per si poden passar sobretot aquestes coses, no? Claro. Que pugueu alguna de l'última hora o pugueu passar algo. Però bueno, morem, difícil és això.
6: Molt bé. Pep, estem en contacte, i de seguida,
20: bueno,
6: a veure si es visites esta setmana.
20: Sí, senyor, gràcies.
6: Vinga, adéu.
20: Adéu.
6: Bueno, i s'ha disputat l'última jornada. En primera divisió ja sabíem que el Barça era el campió, l'Oviedo era el primer descendit, la Champions l'anaven a jugar a més d'esculers el Real Madrid, el Villarreal i l'Atleti de Madrid, i el Betis i la Real Societat, l'Europa League, com a campió de Copa. Però l'última jornada ha completat el quadre final, Eva.
12: Sí, el Celta, que guanya el Sevilla, jugarà també l'Europa League, mentre el Getafe, que guanya l'Osasuna i impedia el València arribar a Europa, jugarà la Conference. Pel que fa al descens, el Mallorca i el Girona acompanyaran l'Oviedo a segon.
6: Precisament, la Hypermotions, el Deportivo torna a primera divisió 8 anys després i la ciutat ha sigut una festa tota la nit.
12: Com calia, després de guanyar 0-2 al Valladolid, des d'Antonio Hidalgo, concret en ixe ascens directe, dos històrics de Port i Racing tornen a primera, així reviene la festa a Coruña el tècnic Antonio Hidalgo, l'artífex de l'ascens a primera 8 anys després.
0: Antonio! Antonio! Antonio!
21: Tenemos unos jugadores increíbles que sienten la camiseta, los colores y una ciudad, pues qué decir, ¿no?
6: Per contra, ja s'han concretat el descens de 3 dels 4 equips que perden la categoria. Saragossa, que va empatar a Las Palmas, un històric, la Cultural de Lleó, que va caure a casa contra el Burgos, i l'Osca, que també, com sabeu, va perdre contra el nostre Club Esportiu Castelló, i ja són equips de primera ref. El Cadix, que guanyant el Leganés, ja està matemàticament salvat, i l'última plaça se la llegaran, atenció, Leganés i Mirandés, en un enfrontament directe entre els dos, diumenge a Butarque.
12: Per contra, encara està per decidir la promoció, i el Castelló depèn de si mateix per abastar-la. Jugarà contra l'Eibar, que té 2 punts menys a Castalia. Si guanya, serà equip de play-off, i de moment Almeria, Màlaga, Las Palmas i Castelló són els que ocupen aquestes places.
6: Parlem d'handbol, qui torna a les ovales del Port de Sagunt, el Fertiberia, ahir en la final del play-off guanya l'Agustins d'Alacant per un sol gol, per 18-17, el duel de rivalitat de la Comunitat Valenciana es queda al Port de Sagunt. Ara Agustins tindrà una última opció de jugar la Soval en el play-off final amb el 14 classificat de la màxima categoria. A falta d'una jornada per al final, seria contra el Viveros Enol Nava. Esta setmana parlarem o intentarem parlar amb els dos presidents de les dues entitats. Ara escoltem el tècnic del Port de Sagunt, Sergio Mayo.
22: Que viene al pabellón Puerto Sagunto, sabe que viene a sufrir, pero últimamente sabe que sufrimos, pero ganamos, El equipo se ha dejado la piel ante un gran rival, poco más que decir, el pabellón lleno. Pues bueno, este club ya era de Asobal antes de acabar la temporada, pero ahora mismo ya podemos decir que de verdad somos de Asobal.
12: La que le a la cancha comiada de la temporada en la Leboro Unimache dolorosa va a perdre 72 a 113 contra el Estudiantes, que continúa cap a la final a 4 per la Sensa la CB. Van fer de Ramiro de Maestu rècord de triples amb 27. La sèrie de quarts acaba 3 a 0.
6: En ciclisme parlem primer de la Challenge Alicante Interior, en què Diego Gutiérrez de la Fundació Benicadell es va imposar en l'etapa final a Murdalcoy i també en la General.
12: Estanislao Calabuig i Zamon Roig van completar el podi de la General.
6: I en el Giro, 8 jornada de descens després de les etapes del cap de setmana i la primera, la de divendres d'alta muntanya, en final en pila.
12: Jonas Vingegaard ja és el líder i Maia Rosa de la General amb 2.26 sobre el portuguès Eulalio, que aguanta com a segon 2.50 sobre Félix Gall, el primer dels favorits.
6: Anem amb atletisme. L'equip Diputació de València Femení ha guanyat este passat cap de setmana el campionat d'Europa de clubs d'atletisme.
12: Tercer títol de la història per a les valencianes, que s'imposaren a l'Sporting de Portugal i al Platges de Castelló. En categoria masculina va ser la victòria de l'Sporting i el segon lloc per al Platges.
6: I acabem amb tenis. Roland Garros avui es disputa la primera ronda del quadre principal.
12: Ja juga Pablo Carreño, que ha superat per 3-7-0 el txec Lejeca i ja està en segona ronda. Des de la una, Roberto Bautista s'enfronta al nord-americà Nakashima i va perdent. Rafa Jodar, que debuta en este torneig contra el nord-americà Kovacevic, porta ja 2-7 a la butxaca, està en marxa al tercer, i en uns minuts comença Jaume Munar. A les 4 serà el torn de Dani Mérida. Sara Sorribes, en canvi, ha tornat a l'elit per el seu passeig per este torneig pareixent que ha sigut molt efímer.
6: Sí, tenia una wildcard i, bueno, Sara Sorribes s'ha quedat a les primeres de canvi. Bé, tanquem la nostra portada. Ja li hem donat el format definitiu a tot el que ha passat el cap de setmana. Se n'anem ja a analitzar la jornada dels nostres equips de futbol.

0: Es el himno de la Champions, es la festa de nit a la Ceràmica, el Villarreal acaba la Lliga tercera en la deu de Marcelino, que torna a deixar el seu equip. Champions per segona vegada consecutiva, per segon any consecutiu, la primera vegada que l'entitat presidida per Fernando Roig juga la màxima competició europea dos temporades seguides. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
1: Bona vesprada, sí, efectivament. S'aconseguís l'objectiu de la tercera plaça en un partit que era tota una final, no? Perquè era un cara a cara contra l'Atlètic de Madrid, el rival directe, que també aspirava a eixa plaça, però, com va dir Simeone, els matalassers no van saber jugar contra un Villarreal molt superior i, a més, amb una alta efectivitat. 5 gols en 7 remats a porta. Sense dubte que el partit va deixar el millor regust, no?, per al comiat de la segona etapa de Marcelino, que abans del partit va veure com se li homenatjava amb ixe taulell en la façana de la Ceràmica, i el tècnic, en acabar en sala de premsa, es referia a totes les emocions viscudes ahir, no?, en el seu final, la segona etapa com a groguet. L'escoltem.
2: Son muchas sensaciones juntas. Me extendería mucho si las explico todas, pero ha sido una mezcla. Alegría, nostalgia, alivio, felicidad, orgullo, muchas sensaciones en mi cabeza, agradecimiento, privilegiado por haber vivido esto aquí. No es fácil estar 7 temporadas en un club y todas ellas exitosas.
1: Marcelino, que no podia amagar les emocions, no?, que va viure ahir, i més després d'haver aconseguit deixar tercera posició, ser tercer classificat per segona volta en la història en el club. Feia molts anys que això no passava, però el ben cert és que, a més del mèrit esportiu, també hi ha una sèrie de quantitat de diners en joc, no?, que és aproximadament entre uns 6 i 7 milions d'euros per el dret del repartiment dels drets televisius. I Marcelino i Ayoce parlaven, ¿no?, de com s'assolia esa tercera posición.
2: Ellos están más acostumbrados, quizás le den menos importancia. Nosotros creo que le dimos un poquito más de importancia y al final confirmamos, pues, algo que pretendíamos, que nos ilusionaba. Lográndolo en casa y contra el rival directo, pues, ha sido fenomenal, ¿no?
3: Y bueno, pues, como te digo, un broche de oro a una gran temporada, que era una noche especial para dos compañeros y para el míster. Noche redonda, que salió todo a nuestro favor y contentos, obviamente.
0: Qui no está molt content segurament serà Alberto Moleiro, que finalment no ha entrat en la llista, Xavi.
1: Sí, efectivament, Alberto Moleiro era un dels preseleccionats, o que estaven en aquesta primera prellista de la Fuente, però definitivament no ha entrat en la llista. Sí que és de veres que en els últims partits o en els últims mesos ha pogut baixar un poc aquesta efectivitat, no?, aquesta ebullició que va tindre durant un tram de la temporada en quant a gols i assistències, i ell mateix s'ha pogut capficar una miqueta en voler demostrar algo més per tal de poder entrar en aquesta llista, però bé, en definitiva és un jugador jove, en creixement, i que no hi ha que descartar-lo per a pròximes convocatòries.
0: Efectivament, i com dèiem a l'inici del bloc, festa final i l'afició satisfeta amb la golejada de final de temporada, tot i els últims partits de CB2 de l'equip en Lliga, no?
1: Sí, clar, és que se venia d'una sèrie de partits en què el Villarreal havia perdut, sobretot havia fet molt de mal i s'ha remuntada del Sevilla, també a la Ceràmica, la derrota contra el Rayo, però bé, en definitiva, ahir es va veure a un bon Villarreal, a un Villarreal efectiu, amb molts bons gols, com el de Gay, com el que va marcar Ayoce per a tancar la maneta, o el mateix gol que va marcar Mikotadze, el primer, en què va fer un control que definitivament va deixar sentat a la defensa. També va marcar Parejo de penal, i val a dir que l'afició va acomiadar també a Parejo i a Pedraza com se mereixien, no? Però al final del partit, estos eren les reflexions, les impressions que tenien els aficionats, que eixien contents.
4: Y palabras, temporada que hemos hecho en Liga, espectacular.
5: Pareciera que todos los que entraron jugaban perfecto, no sé, era genial.
6: Barbaritat, ja feia temps que no se veia un partit així.
7: Després dels últims partits, i llavors si damunt, ara al final fallem també, i en lloc de la festa anem a un enterro. Però bé, ha anat molt bé.
8: Una festa completa, un partidàs d'escàndalo.
0: Efectivament, un gran partit. Xavi, no te'n vagis molt lluny, que ara de seguida parlem del Club Esportiu Castelló, se n'anem a parlar del València.
9: Al final creo que al menos tiene que servir este partido para darnos cuenta que podemos pelear a cualquiera y de ahí ya para adelante.
0: Jo crec que aquestes paraules de Javi Guerra resumixen a la perfecció el balanç que poden fer, o un d'ells que poden fer, de la temporada, esta temporada del València en la Lliga, que lluitant tota la temporada contra per la permanència, s'ha acabat fregant amb els dos dits pràcticament la Conference League. Però hi ha certa decepció, important decepció entre l'afició valencianista per la temporada. José Vicente, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani. Sí, aquestes paraules de Javi Guerra les va fer després de ser un dels protagonistes, sí, en la victòria per 3-1 dissabte contra el Barça, que tancava la Lliga. Durant uns minuts, Dani va estar a un golet de Osasuna,
0: sí,
10: de arribar a la Conference League. Si Osasuna li haguera empatat al Getafe, el València, en algun moment que estava a ese golet d'arribar a la Conference League, havia fet el més difícil, que era remuntar-li al Barça, que s'havia posat per davant amb un gol de Lewandowski, però el mateix Javi Guerra, després Rioja i finalment Guido Rodríguez, van donar la victòria per 3-1 davant un Mestalla novament ple, que havia tingut en la prèvia aquesta manifestació de milers de persones pels carrers de València protestant contra la gestió de Meriton. Avui el València treia pit de l'assistència a Mestalla esta temporada. 898.367 valencianistes durant tota la temporada. Això és una mitjana de 44.918 per
0: partit.
10: Que
0: barbaritat, eh?
10: Un pràcticament 90% d'assistència cada dia a Mestalla en el que ha jugat el València. Jo crec que és la millor notícia per al club tindre aquesta fidel afició, perquè la resta de la temporada, la veritat, Dani, com tu has dit, pràcticament remant a contracorrent, lluitant per la permanència fins a la jornada 37, els deberes que al final ha acabat en la novena plaça, a dos punts del sèptim Getafe, que donava accés a la Conference League, però jo crec que, com tu dius, un regust més bé amarg que dolç el que ha deixat esta temporada el míster. Després del partit, Carlos Corberán feia la següent valoració.
11: Desafortunadamente no hemos podido conseguir el objetivo que teníamos hoy, que era hacer todo lo que dependía de nosotros, y el equipo lo ha hecho, pero sabíamos que desafortunadamente no dependía conseguir la Conference hoy del Valencia, sino de otros resultados, y por eso nos quedamos dolidos.
0: Bé, jo crec que és una valoració. No, també en la roda de premsa no estava satisfet Corberán amb la temporada del València.
10: No, i això que la incertesa d'arribar o no a la Conference en l'últim partit i el fet de guanyar-li al Barça li van estalviar al míster de Cheste una sonora xiulada i càntics en la seva contra, que se van sentir, sobretot al final del partit, però que podia haver sigut un plebiscit encara major si la jornada no s'haguera donat com finalment es va donar. La pitjor notícia del partit, això sí, Dani, va ser la greu lesió de Diego López. Sí. Només començar la segona part va haver de retirar-se, entrar Ramazani en el seu lloc. Ja se preveia que podia ser algo greu. Ahir el València va fer un comunicat, un part mèdic, on anunciava que té tocats, lesionats, el lligament d'engreuat del seu genoll dret, i passarà per quiròfan en els pròxims dies i es perdrà segurament tot el que resta de 2026.
0: Esa és un poc la previsió. Una llàstima, eh? Una llàstima, perquè ha sigut un any molt complicat per a Diego López, que ha acabat de la pitjor manera possible. Tindrem, i començarem avui en la tertúlia, però tindrem, José Ví, tot l'estiu per analitzar. El que sí que vull és que a grans trets contem com queda la plantilla del València quan aquesta està formada, per exemple, per molts jugadors cedits, no?
10: I que acaben contracte.
0: Exacte,
10: té
0: també
10: pràcticament una desena de futbolistes en esta situació. Uns segur que no van a continuar, altres el València ja s'ha plantejat una oferta de renovació que no han acceptat, i en altres estan encara negociant-se. Els que estan en finalització de sessió i en principi no es queden: Julen Aguirre-Zabala, que torna a l'Atlètic Club, Unai Núñez i Largi Ramazani, que per cert ha sigut notícia,
0: sí,
10: Dani, en les últimes hores, perquè va patir un robatori al seu domicili aprofitant els lladres que estaven dissabte per la nit tant ell com els seus amics en el València-Barça en Mestalla, i segons ens consta, perquè així ens ho han confirmat les forces i cossos de seguretat de l'Estat, assalt al seu domicili es va produir dissabte a la nit i li van furtar objectes i joies per valor de més de 100.000 euros. Està la denúncia presentada, i era un futbolista que tenia pràcticament tot empaquetat per anar-se'n, perquè torna al Leeds, que és el propietari dels seus drets. Altres futbolistes acaben contracte, com Lucas Beltrán, Sommer, Thierry Rendal, Guido Rodríguez o Renzo Sarabia. També està en aquesta situació Dimitrievski. És de veres que el porter té una clàusula en el seu contracte que unilateralment el València pot renovar per 2 anys més. I curiosament va ser ell qui parlà en zona mixta després del partit i va ser preguntat per esta situació. Va haver renovació? Com està el tema del teu contracte?
12: La verdad que no escucho mucho prensa, no leo mucho prensa, la verdad. Bueno, el club es para pregunta para el club, no para mí. Yo peleo cada partido y estoy trabajando cada partido para poder ganar y dar puntos desde portería, defendiendo y dejar portería cero. Cuando no se puede, pues estoy intentando de jugar y dar paradas claves para poder conseguir 3 puntos o 1.
0: Está claro que Dimitrescu li trasllada al València que es qui té la facultat, no?, de renovar-li unilateralment, no?
10: Se dona per fet que se va a fer, és de veres que ell en aquesta situació guanya 2 anys més de contracte, una xicoteta millora del seu salari, sobretot una prima de fitxatge de pràcticament 500.000 euros, que jo crec que a ell li interessa. Per tant, se dona pràcticament per fet que aquesta situació se va a produir. La resta de futbolistes haurem d'esperar en els pròxims dies. Per cert, està previst, en principi, esta setmana, una compareixença pública de Ron Gurley per a fer balanç de la temporada, per a preguntar-li per aquesta ampliació no de contracte de Carlos Corberán i de molts temes que n'hi ha damunt la taula ara mateix dels despatxos del València de cara a la temporada 26-27.
0: Crec que comencem un estiu molt llarg, amb moltes notícies i moltes coses de mercat, no?
10: I així les contarem, Dani.
0: Exactament. Molt bé, gràcies, José.
10: Adeu.
13: Dos años maravillosos, otro exitazo espectacular y muy felices por absolutamente todos.
14: La verdad que otro año más del Elche en primera, creo que lo vamos a vivir muy lindo.
0: L'Elx, que va tornar a fer història a Montilivi, no era la primera vegada, empat final que envia el Girona a segona i manté els francesos en primera per segon any consecutiu. S'ha patit, però s'ha arribat al final del port. Acabat el partit, comença la festa. A Girona va estar precisament el nostre company Bernat Picó. Bernat, bona vesprada.
15: Dani, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, una festa que comença amb el xuli final, no?
15: Sí, va ser impressionant veure com els jugadors de la banqueta eixien com una exhalació només xiular l'àrbitre el final del partit. A més, tots els jugadors se'n van anar corrent cap al córner on estaven ubicats. Mm-hmm. Els 400 aficionats de l'Elx que van viatjar fins a Girona, va ser d'alguna manera un premi per a aquests aficionats que es van espolsar quasi 7 hores de desplaçament per el matí i 7 hores més per la nit sense dormir i ho van celebrar efectivament a lo gran. Després la celebració va continuar al vestidor, hem pogut veure algunes imatges de com ho van viure els jugadors. Enmig de tanta celebració s'ha de posar un parèntesi,
0: sí,
15: que va ser un moment en el que en l'exterior de l'estadi es va produir un enfrontament entre alguns aficionats del Girona i alguns aficionats de l'Elx. Evidentment, l'afició del Girona no es va prendre bé que els de l'Elx celebraren allí davant de Montilivi la permanència, perquè el que baixava era el Girona, i això barrejat amb certa inacció de les forces i cossos de seguretat va fer que els propis membres de l'expedició de l'Elx, amb el propietari Cristian Bragarnic al capdavant, hagueren d'obrir la porta metàl·lica de la zona on estava aparcat l'autobús de l'Elx per a que els aficionats pogueren entrar dins
0: i protegir-se,
15: d'aquest recinte i poder protegir-se. I tot i així va començar a caure de tot, botelles, tot tipus d'objectes, i finalment, bé, als pocs minuts es van tranquil·litzar els ànims i la celebració va poder continuar a l'autobús, a l'avió i després a Elx, evidentment, amb molta afició, moltíssima, congregada al Martínez Valero a les 4 de la matinada per donar la benvinguda als jugadors i agrair-los la gran temporada que han fet, perquè els resultats no han sigut possiblement els esperats, però el joc de l'equip jo crec que ha deixat orgullós a tot el franjaverdisme, i bé, és una temporada, jo crec que satisfactòria, la del conjunt de Saràbia.
0: I tu que ho vas viure en una nit llarguíssima, conegudes les reaccions i un poc tot l'ambient que vas viure a Montilivi, és moment de posar el mapa de com queda la plantilla a 30 de juny, Bernat, perquè n'hi haurà molts canvis, no?
15: Sí, perquè mira, mitja plantilla acaba contracte. Això per a començar. Hi ha dos que segur no continuaran, que són els cedits pel Barça, Iñaki Peña i Héctor Fort. Després hi ha algun altre cedit, és el cas, bueno, hi ha diversos, perquè està Buba Sangaré, cedit per la Roma, està Víctor Xust, cedit pel Cádiz, amb una opció de compra que ja el propietari Cristian Bragarnic va dir que volien executar. És el cas de Gonzalo Villar, també hi ha una opció de compra al Dinamo de Zagreb, el jugador estaria encantat de poder quedar-se a l'Elx. I després també estan els casos dels jugadors cedits pel Sevilla, Rafa Mir i Adrià Pedrosa. En principi a Rafa Mir se'l quedaria l'Elx perquè l'opció de compra és prou econòmica, és una gran oportunitat de mercat. En el cas de Pedrosa ja és més complicada. A més, hi ha altres jugadors que acaben contracte, com és el cas de Leo Petrot i de André da Silva, també de Hossan i sobretot d'Aleix Febas, que és el gran nom d'aquest estiu. Esperem que resolga pronte la seva situació i que siga per a quedar-se a l'Elx, com segurament tots voldrien. Falta per saber què decideix el futbolista. Anem a escoltar el que deia este mateix dissabte després del partit del propietari Cristian Bragarnic.
16: Yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron. Aleix se ha portado de maravilla estos tres años. La pelota está del lado de él. Él quería esperar y bueno, nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos. Pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
15: Així que ho deixa clar Bragarnic, per la seva banda, per part del club, volen que Febas continue, però és el jugador el que ha de prendre la decisió, ja sap quines són les condicions que ofereix el conjunt Franja Verd i ha de dir si accepta continuar o si inicia una altra aventura a un altre club.
0: Sí, perquè es parlava de Monchi, se'l volien portar a l'Espanyol, que si tenia alguna cosa firmada, en definitiva que ell va dir que no, i anem a veure com queda esta història.
15: Jo sincerament, Dani, després d'escoltar la roda de premsa que va fer fa un parell de setmanes, a mi em va quedar clar que el jugador no tenia res amb cap altre equip i jo crec, això ja és opinió, que simplement estava, volia assegurar-se de que l'Elx continuava en primera divisió, perquè ja imaginava que el que no voldria Febas en cap cas era baixar ell també a segona divisió. Havent-se quedat l'equip en primera, jo crec que hi ha moltes possibilitats que l'Elx Febas es quede, però haurem d'esperar a saber-ho de la seva boca.
0: Tenim molt de temps, i molt de treball per davant en aquest estiu. Gràcies, Bernat.
15: Adeu.
17: Y la primera pregunta es, si ahora que ya se ha conseguido, si podemos verle sonreír de una vez.
18: Sí. Y ya está, el objetivo final, la maratón está hecha y el sentimiento más grande que tengo en este momento es mucho orgullo de todos los granotas que están dentro del club y afuera también.
0: La festa que s'encetà també amb el xiuli final de l'estadi de Sevilla. Sabíem ja que el Mallorca guanyava 3-0 i això salvava matemàticament el Levante Unió Esportiva, que va perdre 2-1, és el de menys. I sobretot destacar el gran èxode de llevantinistes a Sevilla. Entre ells, Pepa Benetó, que la tenim així. Pepa, bona vesprada.
19: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, un viatge il·lusionant, que va tindre aquest moment, sobretot a l'inici del partit amb el gol del Betis, on l'afició se le veia una miqueta més callada, però que va acabar bé.
19: Va acabar molt bé. A Sevilla començà la remuntada el Luis Castro en el debut del míster a la banqueta, que ara ja somriu després d'aconseguir aquesta maratona i aquest objectiu en el que ell va creure des del principi. I a Sevilla va concloure amb aquest xiulit final, tot i la derrota. Jo crec que és la derrota més dolça de l'equip en una temporada en què ha tocat patir molt al llarg de la temporada, en què han estat molt de temps, pràcticament tota la temporada en descens, però que el portuguès va tindre clar amb el seu fitxatge que aquest equip se li podia treure més rendiment en què era possible, i va aconseguir convencer a l'equip i també a l'afició, que tota una ha anat a mella mort i s'ha vist en aquest viatge massiu, com dius, mm-hmm. perquè han xifrat en més d'un miler, jo crec que érem prou més d'un miler, perquè sí que és de veres que Sevilla dissabte lluïa un color blaugrana especial.
0: Molt bé. A diferència, lògicament, a Girona s'estava jugant un partit en el que guanyara, o en este cas l'Els que empatara, un dels dos anava segurament a segona divisió. En el cas del Llevant i dels Granotes, festa total. Els Betis estaven a favor.
19: Festa total. Te puc dir que sí. Durant tot el dia passares per on passares de Sevilla, als carrers, i gent al balcó, bètics i fins i tot sevillistes, uh-huh. anaven amb el Llevant i volien que el Llevant se salvara i mantinguera la categoria. Va ser una constant uh-huh. en eixes hores del dia fins l'hora del partit, que se va fer llarg el dia perquè s'havia eixit molt pronte, tant els que isqueren en autobusos com el viatge de l'AVE, tot i que així a les 9:15 del matí, com l'afició estava citada a les 7:30 del matí, el dia es va fer molt, molt llarg.
0: Que t'ho diguen a tu, no? Que t'ho diguen a tu, efectivament. Bueno, i va parlar, per exemple, el capità Pablo Martínez, no?, al final.
19: Sí, al final del partit va fer una valoració de com ha sigut la temporada i del que tots volem saber ara, del que està per vindre.
20: Después de que mucha gente no creyese, pues por ellos lo hemos conseguido. Cuesta mucho, ¿no?, venir de segunda división, crear una estructura, un equipo. Al final, presupuesto bajo, muchas cesiones, chavales de la cantera, es difícil acomodarse, pero bueno, luego hemos cogido la idea del míster y ha salido todo bien.
0: Bueno, continuem amb la nostra radiografia de com queda la plantilla. Pablo Martínez és un dels que acaba contracte i no sabem encara si continuarà o no.
19: Pablo és un dels que acaba contracte a 30 de juny i un altre és Pampín, que tampoc sabem si renovarà amb el Llevant, i un altre que sí sabem que acaba contracte i que no renovarà, que és Morales. Sabem que damunt la taula Morales té ofertes hacia Espanya, tant de primera com de segona, i que també ha rebut alguna oferta de l'estranger i està per veure uh-huh. finalment on va parar el capità.
0: Concretarem més avant, però sí que ja anem a repassar la llista dels cedits que en principi no tornen.
19: Efectivament, és que ahí sí que tenim un bon grapa de jugadors, perquè cedits tenim Manu Sánchez, que ve cedit del Celta i hi ha opció de compra, Alan Maturro del Genoa amb opció de compra, Matías Moreno de la Fiorentina amb opció de compra en recompra, Raguber del Lilla sense opció de compra, Vencedor de l'Atlètic Club i Losada del Betis també sense opció de compra. De la i Ryan ja sabíem que en aconseguir la permanència tenen un any més amb uh-huh. el club, i després ja tenim la resta de jugadors amb contracte, que alguns acaben el 27, altres el 28 i fins i tot el 29. I també sabem que en este escenari i a les portes del mercat d'estiu hi haurà vendes
0: i parlem, ja parlarem demà de com has viscut i s'ha llista amb Carlos Espigui. No tenim més temps. Gràcies, Pepa.
19: A tu.
21: Nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
0: I se ho jugarà tot el Club Esportiu Castelló diumenge a l'Escafi Castalia contra l'Eibar. La victòria era l'Alcoraz a Osca, fonamental, amb festa i celebració de jugadors i afició. Xavi, hola de nou.
1: Hola de nou. Sí, Celia, la veritat és que va ser una victòria per la mínima en un partit en què els de Pablo Hernández no tenien ja marge d'error, havien de guanyar per evitar que els passara el Burgos, que també va guanyar, i el partit es va haver de treballar, gol anul·lat a Portillo en l'inici del partit, també un altre gol a Camarà, se li va anul·lar Alberto, el central del Castelló, va salvar un gol en la ratlla, i en l'altra àrea ho va fer Pulido també sobre la línia de meta, i per fi al 63 va marcar Camarà 0-1 per a goig dels 300 aficionats desplaçats i per a mantindre's viu en la lluita pel playoff en el cara a cara contra l'Eibar, que té dos punts menys la pròxima jornada a Castalia. Escoltem a Pablo Hernández.
21: una victoria muy importante, hemos conseguido mantener la portería cero, ellos pues al final sabemos que se iban a volcar, pero aún así creo que no hemos sufrido demasiado y contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
2: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
22: Dona empoderat, el micro crema.
0: En l'esport femení parlem del debut de la NBA femenina de FAM i de Carrera, Eva.
23: Agua FAM, que arriba dijous a Seattle, només ha fet un entrenament amb les Storms i ja ha jugat 20 minuts sobre la pista en què va deslumbrar anotant 10 punts, fent 2 rebots i un robot per a la victòria del seu equip contra les Washington Mystics, on encara no ha debutat Alicia Flores. L'altra taronja, i Raquel Carrera, va aixafar la pista amb les New York Liberty. Només un minut 21 segons li dona temps a fer una assistència. En futbol, el Barça ha guanyat la quarta Champions, va vèncer l'Olympique de Lyon per un contundent 4-0 en doble de Pajori i Parayuelo, les blaugrana de Pere Romeu, imposaren la tàctica al físic de les franceses i és la quarta Lliga de Campions en 7 finals disputades en 8 anys.
2: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
0: Parlem de bàsquet. Olympiacos s'ha coronat campió de l'Eurolliga superant el Real Madrid en un final d'infart, 92-85, Eva.
23: Sí, tot el que obtenien és d'Escariolo en contra de Michoaca a favor dels grecs. Es va costar moltíssim arribar a un final d'infart, però finalment en unes discutides faltes assenyalades al Madrid acaba de guanyar els de Bartokas. El València Bàsquet, com saben, caigué en la semifinal divendres contra l'Escariolo en un partit en què sempre anaren a remol contra un equip blanc que sàpiga contrarrestar millor les baixes al 5.
0: Molt bé, acabem el test de la informació, se n'anem ja a la nostra tertúlia.
24: L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a punt.

0: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
1: A mí me gustaría que a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo.
2: El to ha sido un mes conciliador, mes de voluntad de arribar a una solución, de arribar a un acord.
3: L'amor profund per l'escola pública valenciana i la necessitat desesperada de salvar-la abans que siga massa tard.
4: Hay padres que los dejan en casa pues para hacer presión.
5: Que continúen al cole porque si no les mesures de presión dels mestres tampoc les faltaria força.
6: 10 de la matí arribais a alerta roja i decidim suspendre l'activitat lectiva, l'activitat deportiva en els centres nostres.
7: Pues no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi.
8: Tapó la boca a una de las residentes para que no pudiera pedir auxilio.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Hola, com estan? La vaga i general indefinida del professorat enfila la tercera setmana ja amb una nova reunió entre conselleria i sindicats prevista per a d'ací una hora. I si hem de guiar-nos perquè el que han dit les dues parts avui de matí, sembla que l'acord per a desbloquejar les mobilitzacions està a prop. Els sindicats han entregat una última proposta este matí que estan estudiant en educació, un document que concreta ja fin a les reivindicacions pel que fa al salari, a les ràtios o també al pla de climatització de les aules i que exigís a més una calendarització també de la pujada salarial. Mentre arriba, este matí a primera hora, el professorat ha tornat a concentrar-se a les portes de conselleria. També hi ha hagut concentracions a Alacant i a Castelló de la Plana. Carme Monteagudo, conselleria d'Educació, com dèiem, optimisme per les dues bandes.
10: Sí, sembla que l'acord està més a prop. A les 4 de la vesprada està convocada aquesta nova taula de negociació després que, passades les 10 del matí, els sindicats de l'STEP, Comissions Obreres i UGT, hagin presentat un nou document amb les seues propostes més concretes. Ens ha rebut la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i el secretari autonòmic d'Educació. A l'ICI dels sindicats s'ha mostrat optimistes. Diuen que des de conselleria els han manifestat que el 65% de les seues propostes ja les contempla el govern valencià. Altres reconeixen que són qüestions més complicades, com la baixada de ràtios que ells demanen, però confien que si no avui, demà arribar a un acord. Des de conselleria, el secretari autonòmic d'Educació també ha dit que l'acord és imminent pel bé, diu, de tota la comunitat educativa. Ara mateixa estudien des de conselleria el document presentat pel professorat per a oferir la seua contraoferta. A les 4 de la vesprada el professorat tornarà a concentrar-se així a les portes de conselleria i haurem d'esperar el resultat d'eixa reunió, però per primera vegada podem confirmar que les dues parts acosten postures. Escoltem Marc Candela des del sindicat de l'Estep País Valencià i Daniel Maqueboy, secretari autonòmic d'Educació.
11: Ens han arribat a dir que el 65% de les coses que ells han proposat estan incorporades en el nostre propi document. El tema ràtios que hem concretat més és això, és molt difícil, per tant suposa que tindrem una contraoferta que haurem d'estudiar, però vaja, en principi tenen molta voluntat de ara sí aconseguir un acord.
12: Vamos a examinarlo. Los epígrafes son similares a los que ya hemos estado tratando, con lo cual yo estoy convencido de que vamos por el buen camino. El acuerdo yo creo que va a ser inminente.
0: Les 3 i 3 minuts, Majo Collada a la tècnica.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: I avui, dilluns, també hem conegut la sentència pel naufragi d'una embarcació turística a Indonèsia que li va costar la vida, recordaran, a 4 membres d'una família valenciana, el pare i 3 xiquets, desembre passat. Un tribunal ha condemnat a 3 anys i mig de presó al capità, a 2 i mig al cap de la sala de màquines. Recordem que, tal com va apuntar la investigació policial, qui estava al comandament de la nau en el moment de l'accident era el segon, que no tenia llicència per a dur el timó. Òscar Martínez, bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada. L'acord els considera culpables d'un delicte de negligència. L'embarcació es va afonar en qüestió de pocs minuts durant una excursió recreativa al Parc Nacional de Komodo. A bord viatjava una família valenciana amb els fills. Només van sobreviure la mare i una de les menudes, els dos condemnats, dos treballadors i un guia. Les famílies de les víctimes s'han emès un comunicat conjunt en què mostren la satisfacció en comprovar que la investigació ha permès treure a la llum una sèrie d'irregularitats que desconeixien. Es reafirmen en que no hi va haver mesures de seguretat adequades ni abans, ni durant, ni després del naufragi. I encara que no volen valorar les penes imposades, consideren que la resolució judicial podria haver sigut més contundent.
0: I la veu de les víctimes de la tragèdia, d'una altra tragèdia, la tragèdia ferroviària d'Adamuz, s'ha escoltat avui en el Senat a la Comissió d'Investigació Política que la Cambra Baixa ha fet sobre el descarrilament que va provocar 46 morts.
13: Sí, el president de l'Associació de Víctimes, Mario Samper, que viatjava en el tren Alvia, que va xocar amb Lirio, que acabava de descarrilar, ha assegurat que el tren en Espanya no és segur. Ha explicat que moltíssimes de les persones que viatjaven en els trens tenen seqüeles psicològiques i ha recordat com va ser ell i altres passatgers qui van avisar a les forces de la seguretat que hi havia un segon tren accidentat. Semper ha afirmat que tant el ministre de Transports, Òscar Puente, com el president d'Adif haurien d'assumir responsabilitats perquè no van posar a dit mesures per evitar l'accident.
14: Una pel·lícula de terror, ¿no? Aquello fue una película de terror. Paramos con un guardia civil, nos encontramos con un guardia civil, vimos que veníamos del descarrilo. Nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros, oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Esto de que el tren es muy seguro, seguro es el tren en Japón. Y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
0: I no és el costum que un papa presente personalment el text de la seva encíclica, l'escrit de més calat per un pontífex, perquè crea doctrina social dins l'Església. De fet, és la primera volta que es recorda que això ha passat. Bé, Luis, avui Lleó XIV, que havia començat el pontificat amb un perfil més baix, però que ha anat agafant talé últimament, ha presidit la presentació de Magnifica Humanitatis, que està dedicada a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre la vida humana, tota una declaració d'intencions ja per se del cap visible de l'Església Catòlica. El papa ha dit que cal baixar el pistó, que cal regular per a controlar i alertar també del perill que la IA estiga en mans d'uns pocs. Marian Company.
15: La petició va més enllà, Patricia, perquè el pontífex ha cridat, l'escoltem.
16: Artificial intelligence needs to be disarmed.
15: A desarmar la intel·ligència artificial en un moment en què els sistemes d'armes estan pràcticament fora del control del ser humà i que un algoritme pot bloquejar l'accés a atenció mèdica o l'ocupació basant-se en prejudicis. Judici s'ha afegit i ho ha fet davant cardenals i representants del sector, entre els quals ha estat Crisola, cofundador d'Anthropic, que es va negar a cedir al Pentàgon la seva tecnologia contra l'Iran.
0: Les 3 i 7 minuts de la vesprada. Anem amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
17: Molt bona vesprada. Avui tindrem una situació marcada de nou per l'estabilitat i per la calor, encara que tenim bones notícies perquè baixa lleugerament la temperatura màxima respecte al cap de setmana. Es quedarem en els 30 graus al Camp de Túria, també al Racó de Mus, en alguns punts dels Serrans, del Baix Vinalopó, de l'Alt Vinalopó, també cap al Baix Segura, a la costera, la Ribera Alta i puntualment a la Cana de Navarrés. A la resta, entre els 25 i els 30 graus. Una jornada de nou amb temperatures més altes del normal, amb el cel assolellat, sense cap núvol, així que sense precipitacions. Els pròxims dies veurem com a poc les temperatures pujaran, però serà sobretot a partir del dijous quan tindrem màximes que seran inclús més altes que les del mes de juliol. Així que ve una setmana de calor en l'última setmana del mes de maig. Tot això amb també augmenta la nuvolositat, però sobretot serà a partir de dijous i més cap a l'interior.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
18: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
19: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: D'ací a poc menys d'una hora, les 4 sindicats, docents i conselleria seuen de nou a la taula de negociació en la que és la quarta reunió per tal d'acostar postures, desconvocar també una vaga indefinida que afronta ja la tercera setmana. Sobre la taula està aquesta nova proposta d'acord que este matí han entregat els representants sindicals i aquesta voluntat d'acostar postures. José Soler, bona vesprada.
20: Sí, bona vesprada, Patricia. Sembla que hi ha optimisme, com deies, bona voluntat per a tancar un acord. De fet, els sindicats han assegurat que les seues propostes són assumibles i també des de la Conselleria han dit que confien en arribar a bon port. Marc Candela, CPB, Daniel McEvoy, secretari autonòmic d'Educació.
2: tenen molta voluntat de ara sí aconseguir un acord. Si no, avui no podem tancar-lo, doncs continuarem negociant demà, perquè aparentment hi ha predisposició per a continuar negociant i arribar a un acord.
12: Yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todo, el acuerdo yo creo que va a ser inminente.
20: El nou document manté les reivindicacions salarials i concreta les ràtios amb una reducció progressiva fins a arribar a 15 alumnes en infantil i 20 en la resta de nivells educatius. Aposta també per recuperar les plantilles retallades i, com a novetat, incorpora que els directors de centres que han dimitit siguin restituïts immediatament a la signatura de l'acord. Maica Martínez, UGT.
1: És un mar viu que cal anar treballant-lo i ja tenim molta base. I la consellera ha obert els ulls i ja pareix ser que vulga negociar.
20: Algunes diferències encara entre les parts estarien en l'abast que ha de tindre esta baixada de ràtios i en la defensa del valencià com a llengua vehicular en l'ensenyament. Daniel Baquebo, secretari autonòmic.
12: Nosotros también queremos bajar la ratio. A lo mejor, pues por cuestiones que a nadie se le escapan, no puede ser con la premura que ellos nos piden, pero sí estamos en esa línea. Y el valenciano, nosotros, defensa del valenciano a ultranza, por supuesto. El valenciano es una riqueza de nuestra comunidad que no podemos soslayar. Evidentemente eso debe hacerse pues dentro del marco legislativo del que nos hemos dotado y de la soberanía popular que reside en les Corts Valencianes.
0: Bé, doncs sobre les negociacions, el cap del Consell, que és Juan Fran Pérez Llorca, també és optimista, confia en que esta vesprada o demà s'arriba a un acord.
21: Entiendo que a la vista de que el documento ha sido presentado esta mañana, no sé si esta tarde se podrá ver todos los puntos, pero a mí me gustaría que a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo que yo tengo que reconocer que aquí todas partes quieren lo mismo, quieren mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, yo creo que es hora ya de llegar a un entendimiento y que por parte de la Conselleria y por parte de la Generalitat lo que va a haber siempre es mano tendida y diálogo.
0: Bé, i a l'espera d'aquesta reunió, de si fructifica o no, a les 4 de la vesprada, en esta tercera setmana de vaga, les famílies continuen fent equilibres per a conciliar. Hi ha qui opta per portar els fills i les filles a escola, altres estimen més tindre'ls a casa o amb persones al seu càrrec. Mònica Artana, delegació
22: com
0: de Castelló.
22: Com cada dia a les 9 l'alumnat entra a l'escola.
23: Per motius laborals, seguim portant-la.
24: Tengo que ir al trabajo y no se puede estar en casa.
22: L'activitat continua amb servicis mínims.
23: Estan més al pati i tal, però sí que fan uns deures mínims.
25: Si tenen un mestre cada 4 cursos, doncs no tenen capacitat per a continuar la docència.
22: Diferents opinions a l'hora de portar-los a l'escola.
26: Hay padres que los dejan en casa pues para hacer presión.
25: Que continuen al col·le perquè si no les mesures de pressió dels mestres tampoc les faltaria força.
22: Qui no els porta al col·legi recorre al suport familiar i aquestes setmanes els iaios es fan càrrec dels nets.
27: A ver si se soluciona esto porque ya está bien.
22: Una petició que rep suport per a tornar a la normalitat.
0: Les 3 i quasi 13 minuts, canviem d'assumpte, l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, continua en el centre de la investigació del cas Plus Ultra. El jutge sosté que hauria tingut una intervenció directa en operacions internacionals del valor econòmic. Avui, a més, l'acusació popular ha demanat la imputació de la dona, també de les filles, dins d'una presunta trama per a influir en decisions polítiques i canalitzar fons cap al seu entorn. Informa Vanessa Gregori.
28: El jutge de l'Audiència Nacional manté que l'expresident hauria tingut una intervenció directa en operacions d'alt nivell econòmic amb Venezuela, la Xina i Emirats Àrabs Units. La més rellevant, el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que els seus directius celebraren amb un dinar del qual van dir amb to irònic que la CEPI no es faria càrrec. La trama comptava amb 9 societats instrumentals, amb anàlisi rellevante de l'empresari alacantí Julio Martínez i intel·ligència prospectiva com a peces clau per a moure diners a través de presumptes contractes ficticis i ampliacions de capital en societats offshore. Per estos fets, l'acusació popular Azteoir demana que s'impute les filles de Zapatero, beneficiaris dels pagaments de la trama a través de l'empresa What the Faf. També la imputació de la dona Sonsoles Espinosa per aparèixer com a cotitular d'un compte en Zapatero que hauria ingressat més d'un 1,5 milions d'euros procedents d'empreses implicades en la trama criminal.
0: I l'expresident Zapatero ha parlat avui, però ho ha fet per boca d'un portaveu autoritzat, que és Luis Arroyo, que va ser cap de gabinet de la Secretaria d'Estat de Comunicació durant la presidència del propi Zapatero.
13: Bé, Arroyo, en una entrevista en Televisió Espanyola, ha afirmat que José Luis Rodríguez Zapatero ha assenyalat conjectures absurdes en els informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscal, UDEF, de la Policia Nacional, que han servit de base perquè el jutge Calama, de l'Audiència Nacional, li impute diversos delictes.
29: Está alucinando, digamos, diciendo cómo es posible que se me pueda atribuir ser
3: la cabeza de una trama, como decíais ahí, ¿no?, que controlaba los flujos financieros de manera jerarquizada. Es verdaderamente alucinante, y lo que hay es un auto que efectivamente recoge los informes de la UDEF y que hace unas conjeturas completamente disparatadas y le atribuyen al presidente Zapatero una conducta delictiva muy grave.
13: Luis Arroyo també ha assegurat que Zapatero té ganes de defendre la seva reputació i la veritat en la compareixença prevista el 2 de juny a l'Audiència Nacional i que atribueix les acusacions contra ell al context polític de l'any 2023, quan comença a defendre de manera destacada el president Pedro Sánchez.
0: Doncs, siga com siga, en les pròximes hores es publicarà el sumari del cas Plus Ultra, el sumari sencer que ha imputat l'expresident Rodríguez Zapatero. De cara a les expectatives, el PNB ha matisat avui la seva posició sobre la continuïtat o no de la legislatura. Aclarís que no donar suport a Sánchez en estos moments no significa fer costat a Alberto Núñez Feijóo. Lorena Diego.
4: Bona vesprada. Tot i la pressió dels socis, tot passa per Pedro Sánchez, que dimitisca o que convoque eleccions. Avui podria publicar-se el sumari del cas Zapatero, mentre Sánchez ha continuat la seva agenda amb normalitat. El seu principal soci de govern, Sumar, assegura que la convocatòria electoral queda lluny. Lara Hernández i Enrique Santiago.
5: El govern de coalició progressista va seguir adelante.
6: Hoy por hoy hay una estabilidad parlamentària.
4: I en l'executiu continuen defendent Zapatero. Jordi Areu.
7: Principio de respeto al proceso judicial, a la justicia y también el respeto a la presunción de inocencia.
4: Després de la petició d'Aitor Esteban perquè Sánchez convoque eleccions, PNB i Junts, portes endins, aviven la idea de moció de censura, però els nacionalistes bascos avisen que el fet que no donen suport a Sánchez no significa que simpatisen amb Feijóo. Borja Semper.
8: El foco político e informativo hoy está en Moncloa i en Ferraz.
4: Altres són més contundents, com Coalició Canària, que dona ja per acabada la legislatura.
0: I un altre expresident del govern espanyol, també socialista, Felipe González, ha compartit fa uns minuts una mesa de diàleg a València amb l'empresariat de l'AVE, de l'Agència Valenciana d'Empresaris, que presideixen la Vilier Vicente Boluda. Li han preguntat per la seva reacció a la imputació de l'expresident Zapatero per presumpte tràfic d'influències.
13: Bueno, González ha explicat que no el veu capaç de muntar la infraestructura del que se l'acusa. Ha reiterat que es precisa respectar la presumpció d'innocència, però sí que s'ha mostrat favorable a les eleccions generals anticipades.
10: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. ¿Qué diría García Page?
0: Doncs ha quedat clar segons el que ha dit l'expresident González. En tot cas, més coses. Del cas de Begoña Gómez, de la dona del president actual, de Pedro Sánchez, un informe de la Unitat Central Operativa de la UCO, de la Guàrdia Civil, conclou que l'esposa de Pedro Sánchez no es va enriquir amb la càtedra que va codirigir en la Universitat Complutense de Madrid i que està en l'origen, ja ho saben, de la investigació del jutge Juan Carlos Peinado, que vol dur-la a juí.
13: Bé, l'UCO ha enviat un extens informe de conclusions, són 307 pàgines al jutge instructor, en què assegura que la càtedra de Begoña Gómez es va crear conforme a la norma i en què es deduix que no hi ha ingressos opacs en els comptes corrents de l'esposa del president del govern espanyol. D'esta manera, l'esmentat informe qüestiona alguns dels principals indicis apuntats pel jutge Peinado contra la investigada en assegurar que la càtedra extraordinària sota sospita del jutge es funda seguint els procediments legals establits per la Complutense i que el programari i el software creat per a la càtedra va ser finançat per diverses empreses que sempre van saber que els diners que pagaven eren per a la universitat i no per a Begoña Gómez. La Guàrdia Civil també eximix l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, igualment investigada, d'alguns dels presumptes delictes que li imputa el jutge Peinado. La Fiscalia ha demanat l'arxivament de la causa i la defensa de Begoña Gómez ha reclamat a l'Audiència de Madrid que frene la decisió de l'instructor d'enviar-la a juí amb jurat popular.
0: De l'economia. En el primer trimestre d'enguany s'han fet a Espanya 2,5 milions d'hores extra que es van quedar sense pagar. 2,5 milions d'hores. És un descens del 2,2%, no obstant, respecte del mateix període del 25, però encara en són el 42% de totes les hores extra que es fan, segons dades de l'EPA.
13: Els sindicats no entenen com es poden fer tantes hores extra de vades, mentre, diuen, la COE es nega a pujar els salaris o reduir la jornada laboral. Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT, Anna García, secretària general de Comissions Obreres del País Valencià.
11: No és viable ni possible ni se puede tolerar que casi la mitad de las horas extras que se realizan sean impagadas.
14: Entendemos que es un fraude y además con todas las horas extra que no se pagan, incluso con las horas extra que se pagan, generarían en el País Valencià más de 16.000 puestos de trabajo a jornada completa.
1: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
0: Els avançàvem en la nostra portada. Un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó al capità del vaixell turístic que es va afonar el passat 27 de desembre a la illa de Komodo, i on van perdre la vida el que fora l'entrenador del València B femení, Fernando Martín, i 3 dels fills. Patricia Ramírez, bona vesprada. Quines són les valoracions de les famílies sobre esta resolució?
2: Bona vesprada, Patricia. Les famílies han rebut la resolució judicial amb sentiments confrontats. En un comunicat conjunt, que han emès avui, es mostren satisfets perquè diuen han eixit a la llum irregularitats que desconeixien. Però, d'altra banda, també es mostren perplexos pels fets que es confirmen de la investigació, que les mesures de seguretat no van ser les adequades en cap moment, que hi havia irregularitats, tant en la titulació del capità com en la contractació de tripulació no habilitada, i que en l'operatiu de les embarcacions no es van socórrer les víctimes que quedaren atrapades dins del camarot. La condemna a 3 i 2 anys i mig de presó per als 2 únics acusats, el capità de l'embarcació i el cap de la sala de màquines, els fa culpables d'un delicte de negligència. El capità no es trobava al lloc de comandament en el moment del naufragi i va deixar el timó al cap de la sala de màquines sense cap titulació de patró. Les famílies pensen que la sentència devia haver sigut més contundent i per això consideren necessari que la justícia puga, en cas de trobar motius, obrir a partir d'ara altres causes judicials derivades de la investigació. Una tragèdia que sens dubte va commocionar per complet la societat valenciana.
0: I anem al Campello ara, perquè allí un ampli dispositiu continua rastrejant la platja on ahir a última hora de la vesprada va desaparèixer un banyista després d'entrar a la mar. Pilar Llorca.
9: La recerca d'este banyista continua sense èxit. Tot el matí, des de les 7 del matí, han estat operatius 2 drons del Consorci de Bombers d'Alacant i 2 embarcacions, una d'elles del Grup Especial d'Activitats Aquàtiques de la Guàrdia Civil. Han estat pentinant per mar i aire tota esta zona de la badia del Campello, sobretot entre els 2 espigons. Anit ja estava en actiu un operatiu de 2 helicòpters fins a la 1 de la matinada. Una vegada es va donar l'avís d'esta desaparició. Aquest avís, al 112, el va donar una dona que estava en la platja del carrer La Mar del Campello, molt a prop d'este home. Ella va veure entrar a la mar sobre les 7 de la vesprada i ja no va eixir. Passades 2 hores, ella va telefonar al 112. Per ara no consta cap denúncia per desaparició.
0: I atenció a esta història, perquè la Guàrdia Civil ha detingut el treballador d'una residència de persones majors d'un municipi de l'Horta Nord per robar diversos béns a les persones que allí residissin. L'arrestat va usar, a més, la violència contra una de les víctimes.
13: Bé, i segons ha informat també l'Institut Armat, sobre l'agressor pesava una ordre de prohibició d'aproximació i d'entrada a residències de majors. La investigació va començar arran de la denúncia dels familiars d'una persona que va morir i que van trobar a faltar un rellotge. La Guàrdia Civil va constatar que hi havia més víctimes que van passar per fets semblants. Maria Escudero, portaveu de la Guàrdia Civil.
15: El patrón común era que las víctimas de estos robos se trataban de personas que sufrían deterioro cognitivo, por lo que no estaban siendo conscientes de que estaban siendo víctimas de un robo.
0: Més coses. Parlem de que ja està detingut l'autor de l'atropellament mortal d'este cap de setmana al Port de Sagunt. El conductor en un principi havia pegat a fugir, però finalment s'ha entregat a la policia. Elena Andreu.
16: Sí, bona vesprada, gir complet en este cas, perquè el conductor del vehicle s'ha personat en dependències policials de la ciutat de Madrid i ha reconegut ser l'autor de l'atropellament mortal. Recordem que estava en parador desconegut i que la policia el buscava des de la matinada del diumenge, quan van ocórrer els fets. Va atropellar un jove de 35 anys i quan el SAMU va arribar ja no van poder fer res per salvar-li la vida. La investigació en estos moments, segons fonts policials, continua oberta sense descartar cap hipòtesi. Ara el conductor es podria enfrontar als delictes d'homicidi imprudent, d'omissió del deure de socórrer a la víctima i d'un delicte també de seguretat en el trànsit.
0: I el jutjat de Catarroja, que investiga la gestió Veladana, avui ha declarat l'alcaldessa de Torrent.
13: Folgado ha assegurat que el dia de la Dana no va rebre cap indicació de com actuar per part d'emergències de la Generalitat. Després de la declaració, la jutgessa li ha requerit que aporte voluntàriament els missatges del seu mòbil del dia de la Dana, també que aporte l'informe de la policia local sobre la persona que va morir en l'interior d'una vivenda.
0: Santi Hernández.
17: L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, del Partit Popular, ha confirmat que a les 6 de la vesprada va poder comprovar en persona com s'havia desbordat el barranc de l'Horteta, que ja s'havien portat per davant una passarel·la. Ha descrit la situació com a dantesca davant la jutgessa. En aquest moment van advertir la població perquè no s'acostaren als barrancs. Ha assegurat que no va rebre cap instrucció d'emergències i a aquesta hora, a les 6 de la vesprada, informa a Vicent Mompó, president de la Diputació, de la situació en el barranc de la Horteta que confluís al barranc del Pollo. I a les 7 de la vesprada informa també al secretari d'Emergències, Emilio Argüeso, investigat en esta causa. L'informa del desbordament del barranc i també de que hi ha una primera víctima mortal. Tant Mompó com Argüeso estaven presents en la reunió del CECOPI.
12: Teníem alerta roja igual per a tots i que entenien que lo prioritari era en una situació que pensaven que era de pluges. Previndre i alertar a la població, atenent a lo que eren les advertències meteorològiques que s'anaven arribant quasi minut a minut i digueren, bueno, 10 de la matí arriba aquesta alerta roja i decidim suspendre l'activitat lectiva, l'activitat deportiva en els centres nostres.
0: I el president de l'Associació de Víctimes del Descarrilament del Tren d'Adamús, Mario Samper, ha intervingut en la comissió avui d'investigació al Senat sobre l'accident que va costar la vida a 46 persones. Demana la dimissió del ministre Òscar Puente. Lucía Mas.
18: Sí, bona vesprada. El president de l'Associació de Víctimes s'ha mostrat indignat al Senat. Assegura que el tren a Espanya no és segur i exigís la dimissió del ministre de Transports i el president d'Adif, els que assenyala per les deficiències en el manteniment de la infraestructura. Escoltem Mario Samper.
19: Se lo dijimos claramente, sí. Al final de la reunión le dijimos que usted debe dimitir. Nos dijo que él no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos. Efectivamente, él no soldó el carril. Lo tenemos claro, que no fue él. Pero es responsable de una estructura, de un mantenimiento.
18: Denuncia també falta de transparència en la investigació i una resposta d'emergències insuficient. Diu l'ajuda va tardar 45 minuts.
19: 45 minuts, creo, aproximadamente. Cogí con otra persona y fuimos hacia esas luces. Nos dijo que quedáramos por allí. Él dijimos que veníamos del descarrilo. Muy nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros. Oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Una película de terror, ¿no? Que yo fue una película de terror.
18: Ha denunciat la falta d'atenció psicològica per als 352 supervivents i demana que s'agilitzin les indemnitzacions que diu encara no han arribat.
0: Del món, comencem per aquesta encíclica del Papa Lleó XIV que crida a desarmar la intel·ligència artificial. És la primera encíclica del Pontífex, un text que amb el nom de Magnífica Humanitat ha presentat avui i sobre la intel·ligència artificial, cosa que és tota una declaració d'intencions. Marian Company.
20: És la primera vegada que un papa participa en la presentació d'una encíclica, com es diu el document, amb el qual fixa doctrina i als fidels pels desafiaments de la societat. La primera, de Lleó XIV, es diu Magnífica Humanitat i se centra en la intel·ligència artificial i en esperits que comporta, amb una proposta.
21: To walk together, to listen and to speak.
20: Que l'Església puga treballar amb els gegants de la IA per a discutir el seu ús apropiat, ara en mans d'empreses privades. També ha advertit sobre sistemes d'armes autònoms,
21: weapons systems,
20: pràcticament fora del control humà, en un món on la desinformació ens pot dur a guerres inacabades. Entre els ponents ha estat Chris Hola, cofundador d'Anthropic, que es va negar a cedir al Pentàgon la seva tecnologia contra l'Iran. Si la societat civil no supervisa la IA, ens enfrontarem, ha advertit,
23: human labor at a very large scale,
20: a una pèrdua massiva de llocs de treball.
0: Sobre la guerra, el conflicte, la possibilitat d'un acord entre l'Iran i els Estats Units ha fet baixar el preu fins als $97, el preu més baix en un mes.
13: Sí, l'optimisme també s'ha reflectit en els mercats. Les borses asiàtiques s'han tancat en verd i les europees han obert a l'alça, encara que les dues parts han abaixat les expectatives.
0: La informació és de Carme Pastor.
24: Sí, Patricia, l'entusiasme econòmic s'avança a unes negociacions que no van tan ràpid.
25: Ja em van dir, decidim.
24: L'Iran reconeix avanços importants, però nega que el pacte siga imminent, com va dir Donald Trump dissabte. Ara no té pressa perquè l'acord, ha dit en la seva xarxa social, serà magnífic o no serà, com ha avançat el secretari d'Estat nord-americà. El president no firmarà un mal acord, ha dit. Per tant, ja no és qüestió d'hores, sinó de dies que Washington i Teheran tanquen un pacte que preveu una treva de 60 dies i la reobertura d'Hormuz sense peatges. L'Iran podria vendre petroli de forma lliure i a canvi netejaria de mines l'estret perquè els vaixells estrangers naveguen sense riscos. L'acord inclouria també l'alto el foc al Líban malgrat les reticències de Netanyahu.
0: Acabem obrint de l'apetit perquè ja es coneix l'etapa guanyadora del concurs Tapes d'ací d'enguany que s'ha celebrat este matí al CDT de València. En la final han participat 6 cuiners de les 3 províncies que han elaborat autèntiques meravelles en forma de mosset. Paco Morrió ha estat allí. Paco, has provat les 6 tapes?
3: Afirmatiu. I a hores d'ara la barreja de sabors és indescriptible. Ens quedem en dos tapes. La guanyadora s'anomena Chimo de Gamba Roja i és una recreació del Chimo castellonenc, el Pepito Valencià, però en forma de bunyol amb el mateix farcit i coronat amb una gamba roja curada i amb un toc cítric.
5: Y luego lleva un dúo de salsas, que es una salsa de marisco con la propia cabeza de gamba roja y la otra es una salsa de tomatillo verde y jalapeño.
3: Conclou l'autor Jesús Milian. Si la volen provar, han d'anar a l'Ino Gastronòmic, a la Porta del Sol de Castelló. L'altra etapa que ens ha cridat l'atenció s'anomena Tronc de la Plana i és una reducció d'olla típica de la comarca. Però el més curiós és que no només sap a natura, sinó que també sona a bosc. L'explicació la fa el seu creador, Aitor Martínez de Can Ros de Burriana.
6: El sopos dins tenim un mini altaveu, el qual tenim sincronitzat en el telèfon mòbil, en el Bluetooth, i hem posat un àudio dels sonidos dels sorolls del bosc.
3: Un guanyador per cada província participarà en la final nacional a Madrid Fusión.
0: Ara sí, acabem les 3 i mitja de la vesprada. Continua la programació en cadena de valor. Nosaltres tornem demà. Més i millor, com sempre. Adeu.
7: Som la veu de tots. Som APO.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'APO.
22: T'ho contarem tot.
26: Però tot, tot, fil per randa.
22: Tens?
8: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. APO, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
27: De tu a tu.
28: Hola, com estan? Un minut passa de les 3 i mitja, ja és moment de que parlem d'economia.

0: I si parlem del món exterior, bueno, avui estem un poquet condicionats per aquesta festivitat als Estats Units, encara que ens arriben aquestes bones senyals de possible acord per tot el conflicte de l'Orient Pròxim. Ja veurem.
1: Ja veurem.
0: Demà sí que tindrem, per exemple, als Estats Units un informe sobre resultats d'una enquesta que fan a uns 3.000 llars americans i que marcaran l'índex de confiança del consumidor. Sempre sabem que és un bon índex per a veure com va l'economia interna del país.
1: Sí.
0: I si parlem del nostre país en concret, d'Espanya, per exemple, tindrem l'índex de preus de producció, més conegut per l'IPP, i marcarà un poquet la tendència del mes d'abril. Revisant l'IBEX i el barril de Brent, pues, avui estic content. Perquè ja l'IBEX el veia que superava els 18.000 punts en un creixement de més de 2 punts i el barril de Brent ja baixa d'aquests 3 dígits. L'última volta que el vaig veure, no sé si Bolinches ha donat la informació d'última hora, però estava al voltant de $97 el
1: barril. Correcte.
0: Una baixada de vora 6 punts.
1: Una baixada destacable. A veure si això s'afiança, a veure què és el que passa en les pròximes hores. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem, company.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
0: Bona vesprada. Adéu.
1: I en uns minuts comença setmana també la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim per així. Ximo, com estàs?
2: Molt bé, de meravella, amb ganes d'encetar esta setmana, últim dilluns del mes de maig, un horatge ja pràcticament del mes de juny, i sembla que el que te rondaré Morena durant esta setmana. Ens ho contarà Lluís Obiols al programa. I vos contarem, atenció, pregunta, hi haurà alguna picadeta o aperitiu més suculent que la clotxina valenciana?
3: Home.
2: Si t'acudís alguna cosa millor... No me lo... Com és això? Igualamelo.
1: Exacte.
2: Igualamelo. Musco gallego, sí, molt bé, lo que tu vulguis. Però no estiga la clotxina valenciana. Anem a conèixer, atenció, l'última dona clotxinera. Amparín la clotxinera, Amparín Maria, representant d'una nissaga de clotxiners i clotxineres des de fa més de 70 anys. Ja de molt menudeta, ja va aprendre a nedar i a menjar-se per allà per les baters, i ens contarà per què serà l'última clotxinera valenciana. Esperem que no, però tot sembla que sí. De la mà de Vicent Gil disfrutarem de secrets de la clotxina valenciana. I parlem d'un llibre d'investigació que ens endinsa en el cas d'un true crime, d'un crim real i la seva investigació. Una jove, l'any 1985, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel Patronat de la Dona. Parlem de què és això. Què era això del Patronat de la Dona? Una institució franquista que va estar vigent a Espanya fins a mitjans dels anys 80. És un cas envoltat de silencis, d'impunitats, de moltes negligències en la investigació. Tres autores d'un llibre ens desvelen els punts foscos d'este cas i de les milers i milers, desenes de milers de dones que passaren per esta institució absolutament terrible. Més coses, bueno, tindrem música bé, Carme Juan, a fer-nos la seva pròpia versió del clàssic de Sau, Boig per tu. Què?
1: Home.
2: Qui faràs coros? Millor no preguntar. I tenim a Mar Hernández en la bòveda de llavors. No és la de l'Àrtic, la de Svalbard, és qui li han donat el Premi Princesa d'Astúries, però és el banc de germoplasma de l'Institut de Conservació Millora i Agrodiversitat Valenciana. I això és preservar les nostres varietats autòctones.
1: Quina meravella. Quina meravella, quin programa, Ximo. Des que vos escoltem, nosaltres acabem així, Arturo, però tornem demà.
4: Així és, Javi, quines ganes d'escoltar la vesprada de Pont d'Uí. Nosaltres continuarem demà. Dimarts a les 3:30 de la vesprada, així estarem com sempre.
1: Adéu, bona vesprada.
3: Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Es reprèn a aquestes hores la negociació entre els sindicats docents i la conselleria. És la quarta reunió per tal d'acostar postures i desconvocar una vaga indefinida que enceta avui la tercera setmana. Sobre la taula, la nova proposta d'acord que este matí han entregat els representants sindicals. Anem en directe a la conselleria per conèixer l'última hora. Àlex Sant Jaime, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Estan a punt d'entrar a l'edifici de la conselleria d'educació els representants sindicals per tal de reunir-se amb la conselleria. Encara no ho han fet. Ja fora el plegament policial

0: també aquí en les portes de la conselleria. Podríem trobar-nos en les hores decisives de la negociació que posa punt final a este conflicte quan hem entrat en esta tercera setmana de vaga indefinida. Els sindicats esperen una resposta al document amb les seues reivindicacions que han entregat este matí aquí a la conselleria. Uns i altres s'han mostrat cert optimisme, acord imminent, parlen des d'educació, les negociacions van pel bon camí, segons diuen des dels sindicats. La mobilització és diferent a la data de tres jornades de negociació. Avui no s'ha permès, ni este matí ni ara a la vesprada, al professorat manifestar-se a la zona de l'aparcament, així dins de la conselleria. Ho fan a les portes de l'edifici de l'avinguda de Campanar. Com diem, encara no han entrat els representants sindicals així a dins de l'edifici de la conselleria.
1: Línies obertes amb l'avinguda de Campanar, amb la seu de la conselleria, amb Àlex Sanjaime, per a qualsevol novetat. I abans d'assentar-se de nou a negociar els sindicats i la conselleria, han mostrat confiança i voluntat per tal d'arribar a un acord. Marc Candela, des de l'Estep, i Daniel McEvoy, secretari autonòmic d'Educació.
2: Tenim molta voluntat de ara sí aconseguir un acord. Si no, avui no podem tancar-lo, pues continuarem negociant demà, perquè aparentment hi ha predisposició per a continuar negociant i arribar a un acord.
3: Yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todo, el acuerdo yo creo que va a ser inminente.
1: Més detalls sobre este nou text. Rubén Dempere.
4: Sí, el nou document manté les reivindicacions salarials i concreta les ràtios amb una reducció progressiva fins a arribar a 15 alumnes en infantil i 20 en la resta de nivells educatius. Algunes diferències entre les parts estarien en l'abast que ha de tindre la baixada de ràtios i en la defensa del valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament.
1: Ja coneixem la sentència pel naufragi d'una embarcació turística a Indonèsia que al desembre li va costar la vida a quatre membres d'una família valenciana. Detalls, Xavier García del Valle.
5: Sí, un tribunal ha condemnat a 3 anys i mig de presó al capità i a 2 anys i mig al cap de la sala de màquines. Recordem que tal com va apuntar la investigació policial, qui estava al comandament de la nau en el moment de l'accident era el segon, que no tenia llicència per a dur el timó. La cort els considera culpables d'un delicte de negligència i l'embarcació, com recordem, es va afonar en pocs minuts durant una excursió recreativa al Parc Nacional de Kosovo i viatjava una família valenciana amb els 4 fills. Només van sobreviure la mare i una de les menudes. Les famílies de les víctimes han emès un comunicat en què mostren la satisfacció en comprovar que la investigació ha permès traure a la llum moltes irregularitats que desconeixien i es reafirmen en que no hi va haver mesures de seguretat adequades. També consideren que la resolució judicial podria haver sigut més contundent.
1: Més assumptes, l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha declarat avui al jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la dana. Folgado ha dit que el dia de la barrancada, a les 6 de la vesprada, va comprovar personalment com es desbordava el barranc i que va informar de la situació a Vicent Montpol, president de la Diputació.
4: Amparo Folgado ha assegurat a la jutgessa que el dia de la barrancada no va rebre cap indicació de com actuar per part d'emergències. Ha dit també que a les 7 va informar Emilio Argüeso, el secretari d'Emergències investigat en la causa, de la situació a Torrent i de la primera víctima mortal al municipi. Tant Vicent Montpó com Emilio Argüeso estaven presents a la reunió del SECOPI. L'alcaldessa de Torrent ha explicat quina va ser l'actuació del seu consistori.
6: Teníem alerta roja igual per a tots i que entenien que lo prioritari era en una situació que pensaven que era de pluges. Previndre i alertar la població, atenent a lo que eren les advertències meteorològiques que s'anaven arribant quasi minut a minut i diguérem, bueno, 10 de la matí arriba aquesta alerta roja i decidim suspendre l'activitat lectiva, l'activitat deportiva en els centres nostres.
4: Després de la declaració, la jutgessa li ha requerit que aporte voluntàriament els missatges del seu mòbil el dia de l'emergència i també que aporte l'informe de policia municipal sobre la persona que va morir en l'interior d'una vivenda. També avui, la magistrada de Catarroja ha reclamat de nou al 112 que remeta la gravació de les telefonades que l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, va fer al telèfon únic d'emergències el dia de la dana.
1: I Felipe González visita avui València, on s'ha mostrat partidari de celebrar eleccions generals enguany.
5: Sí, l'expresident socialista diu que no considera necessària la presentació d'una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí la celebració de comicis avançats enguany. També reconeix el dany reputacional que comporta per a l'Esquerra i per al PSOE la imputació de Rodríguez Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
7: Nos afecta como país. nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como persona, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
8: ¿No habrá elecciones?
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: I el papa Lleó XIV ha presentat avui la seva primera encíclica, un text titulat Magnífica Humanitat, que alerta sobre els perills de la intel·ligència artificial i aquells que la controlen.
5: No és habitual, però Lleó XIV ha volgut presentar personalment l'encíclica, 110 pàgines que repassen els problemes del món i llancen advertències molt clares contra l'abús del control de les tecnologies per sectors ultraconservadors. Avisa que qui controla la intel·ligència artificial voldrà imposar-nos, diu, la seva visió moral. També rebutja la doctrina de les guerres justes i demana perdó per les errades de l'Església quan va permetre l'esclavitud.
1: En els esports, Luis de la Fuente ha donat la llista de convocats per al Mundial, que començarà l'11 de juny a Mèxic, el Canadà i els Estats Units, i dos jugadors valencians representaran Espanya.
4: El seleccionador ha tornat a confiar en Ferran Torres i Alejandro Grimaldo en una llista de 26 plena d'habituals. Sí que estaran Lamin Yamal i Nico Williams, tot i estar lesionats, mentre que Joan Garcia li ha guanyat la batalla sota els pals a Remiro. Les novetats, Víctor Muñoz i Marc Pubill. A més, hi haurà nou jugadors de suport, entre els quals està el valencianista de Gilet, Javi Guerra, que ajudaran l'equip des de dissabte, quan comença la concentració fins al primer amistós. El jugador del Llevant, Carlos Espís, ha quedat fora, tot i l'espectacular 2026 que ha fet, en què ha marcat 11 gols. El jugador ha seguit la convocatòria al seu poble, Tavernes de la Vall d'Igna, rodejat d'amics, familiars i veïns.
9: I seguirem treballant per estar, però bueno, estar així en tots, veient la convocatòria en la prelista... És un orgull grandíssim i estem molt contents. La veritat que ha sigut uns mesos, cada setmana un sofriment i un patiment, i al final ho hem pogut aconseguir, la tria en Sevilla, tot celebrant i en la ciutat, i la veritat que estem molt contents per això, i ara un meset descansant. Jo tinc dos anys més, no sé res encara.
1: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punta, en Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
11: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
14: Últim dilluns del mes de maig, Mari, com va de so de pressa, estem a 25, dia 25, i amb les ganes intactes de passar junts la vesprada, sí o què?
15: Així és, amics. Estou preparat per arrencar setmana. Vinga, benvinguts, comencem!
16: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
15: Està notant i de quina manera esta calor amb la primera nit tropical de la temporada, que ja s'ha fet sentir especialment a Alacant. Jo crec que ja ens ha destorbat de dol la manta i tot. Avui hem tingut una lleugera baixada de temperatures, especialment al litoral de la comunitat, no ho sembla, però és així, encara que a comarques interiors s'han arribat de nou als 30 graus, us han superat per a demà una altra pujada del termòmetre en les màximes, amb temps estable i sol dominant.
14: Un dels productes valencians més estimats quan arriba la calor, jo diria que sempre és un sí, però quan arriba la calor especialment, són, txatxan, les clòtxines. Un bon plat de clòtxina valenciana per encetar un dinar o un sopar és imbatible. I ara, aquesta temporada, avui parlem amb una última dona clòtxinera, Amparín Maria, representant una nissaga d'artesans de la clòtxina des de fa més de 70 anys, i ens contarà demà de Vicent Gil la seva història i tots els secrets de les millors clòtxines valencianes. Serà a les 5 i mitja. Vinga, no vos ho perdeu.
15: Mira, bella, i de la tradició de la clòtxina valenciana a la modernitat del món digital. Coneixerem com funciona The Terminal Hub a la Marina de València. Es tracta d'un nucli d'innovació jove, és referència internacional, a més de 500 professionals joves de més de 35 països. Sabrem de la mà de Javi González com batega aquest cor tecnològic de la ciutat a partir de les 5 i 10.
14: És dilluns, sabeu que tanquem programa des de les 6 i mitja aproximadament amb la música que ens porta Carme Juan. Avui la cosa va de bogeries. Bogeries per amor i altres bojos de la música. Com sempre, sonaran cançons estimades i Carme ens regala la seva pròpia versió del clàssic de Sau, Boig per tu.
15: Cançó. Qui faràs coros? Un llibre d'investigació ens endinsarà en el cas d'un crim real i la seva investigació. Una jove, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel patronat de la dona als anys 80. Un cas envoltat de silencis, d'impunitat, de negligències. Les autores del llibre desvelen els punts foscos d'este cas, el llibre que es titula Immaculada. Ens ho conten a partir de les 6 i 10.
14: Estigueu pendents totes aquestes coses, moltes més, perquè també estarà Fran, per exemple, si amb nosaltres. A poc a poc anirem desvelant-les totes, però ara comencem a conèixer un projecte de conservació de la biodiversitat que comença per l'inici de tot, vull dir, per la llavor.

0: morta.
1: Si imagineu que passara, què sé jo, una plaga molt virulenta, una catàstrofe natural, i es destruïren les espècies de fruites i verdures que tenim a casa, en la Comunitat Valenciana, a la nostra terra. Imagineu-vos que es podria recuperar tota aquesta riquíssima biodiversitat perduda. Podríem tornar a consumir aquests aliments?
2: Ai, quines preguntes més importants. I la resposta és complicada de donar, però en certa forma podríem dir que sí, que ho podríem recuperar. Eixe és en part l'objectiu de la bòveda de llavors de Swampland... És que el meu...
1: És que estan allà a l'Àrtic.
2: El meu idioma artiquero.
1: Svalbard.
2: És un gran contenidor enmig de l'Àrtic, com deies, Ximo, amb més d'un milió de varietats de 6.500 plantes de tots els climes i continents. La meta d'este dipòsit gegantí és ser una salvaguarda davant la fam, i és que cada vegada es conreen menys tipus de plantes i això les fa més vulnerables a plagues, al canvi climàtic, a la problemàtica.
1: I potser recordeu que just la setmana passada coneixien que este projecte rebrà el Premi Princesa d'Astúries. És un projecte realment interessantíssim. Però el que és més curiós és que també ací a casa nostra, al nostre territori, existeixen estos bancs de llavors que no ho sabíem.
2: Mira, i un dels més complets el trobem a la Universitat Politècnica de València, el banc de germoplasma de l'Institut de Conservació i Millora de la Agrodiversitat Valenciana. I allà tenim a la nostra companya Mar Hernández. Hola, Mar!
3: Bona vesprada.
2: Explica'ns en què consistís això, este banc de germoplasma de catacatacata.
3: Doncs mireu, estic ací al COMAP, que és este institut on es troba el banc de germoplasma. Estem just al costat d'una de les sales d'un corredor on es conserven eixes cambres frigorífiques, on estan eixes prestatgeries amb fileres i fileres de potets que conserven eixes llavors dels nostres conreus, de la nostra agricultura. Les nostres llavors, que al capdavall són germoplasma, és a dir, material genètic d'aquestes espècies. Ací en el banc de germoplasma conserven més de 14.000, entre 14.000 i 15.000 varietats hortofructícules d'espècies tan conreades com també de silvestres. D'alguna forma és una còpia de seguretat, no? Del que trobem al medi ambient, una còpia de seguretat de les nostres plantes, que és essencial per a conservar la biodiversitat. Però si voleu que ens ho expliquin els que més en saben al capdavall, sí, els que treballen en este banc de germoplasma, en concret Adrián Rodríguez, que és el director del COMAP, d'este Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana, i després els tècnics del banc de germoplasma plasma, que són Eva Solves i José Vicente Valcárcel. Bona vesprada i moltes gràcies per a tenir.
4: Bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
1: Hola.
2: Hola, hola.
3: Adrián, primer de tot m'adreço a tu perquè no sé si ho hem explicat bé en què consisteix este banc de germoplasma.
5: Pues mira, el banco de germoplasma, como todos los bancos de germoplasma, son como si fuera un arca de Noé de la conservación vegetal, es decir, intentar aglutinar la mayor cantidad posible de diversidad, fundamentalmente de especies cultivadas, pero también de los genes o del potencial genético que tienen especies silvestres relacionadas, como una forma de copias de seguridad de la biodiversidad de cara a afrontar futuros retos, porque si no existieran estos bancos, progresivamente todo sería cultivar variedades modernas, cada vez con un rango genético más estrecho, y al final, como te venga un reto, una plaga nueva ante la que las modernas no se pueden enfrentar, y con tan poco número de lotería genética, pues fracasas y pasa como la hambruna de la patata hace casi 200 años en Irlanda.
3: O per exemple també el canvi climàtic, no? O el canvi de temperatures, no sé si també afectarien de la mateixa manera.
5: Efectivamente, este tipo de materiales que conservamos aquí son, pues eso, fondo genético, diversidad genética, números de lotería genética para jugar a afrontar diversos retos. Puede ser el incremento de temperaturas progresivo que está ocurriendo con el cambio climático, otros aspectos asociados como es, pues cada vez hay menos agua, más sequía, más eficiencia en el uso del agua, en los cultivos, o la salinización, cuanta menos agua queda, pues más saline de peor calidad es, también resistencia o tolerancia a la salinidad, nuevas plagas o eventos que con ese aumento de temperaturas pueden aparecer, todos son retos.
3: Uh-huh. I clar, estem al costat d'eixes cambres. Jo ho descrivia breument, és una filera llarga on hi ha tres cambres ara mateix en funcionament i cadascuna d'elles fa molt de fred dins d'eixes cambres, s'ha de dir. A quants graus estan?
0: Bueno, estas cámaras que tenemos nosotros aquí en nuestro banco de semillas o banco de germoplasma, estas cámaras están a 4 grados. Esto es lo que se llama una conservación a medio plazo, ¿vale? A diferencia de una conservación a largo plazo, que son cámaras que están a menos 18 grados, que es como, por ejemplo, está en Svalbard o en otros sitios que conservan a largo plazo. Nosotros ahora mismo tenemos tres cámaras y estas cámaras, con esta temperatura controlada y esta humedad controlada, hace que estas semillas se mantengan viables durante un gran número de años. O sea, aproximadamente podemos encontrar semillas viables con 25 o 30 años. Es verdad que si que esto que nosotros tenemos aquí conservados, tenemos también una copia conservada en Madrid, en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, a menos 18 grados. Uh-huh. En el caso de que aquí también pasara algo...
3: Alguna catástrofe que no vulgue.
0: Un incendio que no queremos, también tenemos una copia. Pero
3: o sea, es la copia de la copia.
0: La copia de la copia. Lo que pasa es que esto también nosotros lo conservamos de esta manera, a 4 grados, porque nosotros se llama también un banco activo, porque nosotros atendemos peticiones de investigadores, tanto propios como de este centro, como de todo el mundo. Y también muchas veces de agricultores particulares que recuerdan alguna especie que ellos cultivaban cuando eran pequeños y que ahora no la tienen, entonces atendemos muchas peticiones. Sería inviable con una conservación a menos 18 de entrar. Y por eso esta forma que has dicho tú de los tarritos, nosotros guardamos uh-huh. en tarros de cristal para que sea accesible poder entrar y sacar la semilla, para poder dar esa muestra a quien, cualquier investigador, mejorador o particular que esté interesado.
3: He vist també que potser algunes estaven com unes bosses, no sé si són al buit també, són diferents, teniu diverses...
0: No, es que muchas veces eso es nuestro excedente de semilla, que lo tenemos preparado para mandar a Madrid y tener allí la copia de seguridad. O sea, cuando se hace la recolección de los frutos y la extracción de las semillas, muchas veces, claro, si los cultivos son con una semilla muy grande, no caben en los tarros de cristal, lo tenemos ahí en bolsas y está preparado para conservar en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos de Madrid.
3: Que parlaves, Eva, de a mitjà termini, no? Sí. Però que a mitjà termini no estem parlant de dos setmanes ni de un mes.
0: No estamos hablando de tan poco tiempo. Estamos hablando de que estas semillas también depende mucho de la semilla que es, pero cuando tú tienes unas condiciones de baja temperatura y baja humedad, estas semillas permanecen viables durante 20, 25, 30 años. Nosotros ahora hemos puesto a germinar unas semillas que, por ejemplo, de lechuga, que tienen 30 años y han germinado muy bien. Lo que pasa que, claro, la conservación a largo plazo te permite todavía una mayor longevidad de esas semillas, porque existe una regla que dice que cuanto más bajas la temperatura y más bajas la humedad, se multiplica esa viabilidad de las semillas. Entonces, por eso, la importancia de controlar esos parámetros en nuestras cámaras.
3: Uh-huh. I volia preguntar-te, perquè esmentaves, per exemple, el tema de les lletugues. Jo no sé, José Vicente, si vosaltres també treballeu, ja que esteu així en la Comunitat Valenciana, amb varietats que són específicament nostres, varietats valencianes.
4: Pues sí que tenim algunes varietats de lletuga d'ací de la comunitat. Per exemple, tenim una morada de Morella, la típica la orella de burro. Tenim diferents varietats d'ací de la comunitat, varietats molt antigues, perquè algunes d'elles, per exemple, ni a cogollen, que avui en dia, si anàrem al supermercat i veiérem lletugues que no a cogollen, pues probablement ni les compraríem, però sí que tenim varietats antigues, que són de les d'Atar, que encara tenim ací al banc.
3: Uh-huh. I per exemple heu fet un projecte fa relativament poquet, crec que està relacionat amb el cacau del Collaret, que és una varietat també molt nostra.
4: Sí, així el banc, bueno, més que el banc de llavors, un grup d'investigació que va treballar ja uns quants anys, liderat per Pasqual Fernández de Córdoba i Jaime Cebolla, van treballar en la caracterització i tipificació de varietats de cacau. Enguany s'inicia també amb motiu de, de l'inici de lo que és l'Associació de Productors de Cacau, que està promoguda per Salvador Soler, un altre investigador d'ací del COMAF. Hi ha un inici de projecte que tracta de valoritzar i recuperar les varietats de cacau que tenim ací a la comunitat, el de Collaret, el Morú, la Cacaua, diferents varietats, per la importància que va tindre el cultiu del cacau ací a la comunitat i que avui en dia pues, es practica només en xicotetes parcel·les.
3: Clar, i tinc curiositat perquè part d'aquestes llavors que vosaltres conserveu ací després van a Madrid i d'alguna forma també és Madrid qui en aquest moment tria i envia a Svalbard. Jo tinc curiositat, hi haurà alguna espècie valenciana que estiga allà a Svalbard? Això ho sabeu.
0: Bueno, jo, mira, quan en el 2022 des de l'INIA CSIC se mandó les entrades espanyoles a Svalbard, se mandaron unes 1.080 variedades, de les quals bueno, había mucha leguminosa, pero lo que querían hacer era que fuera lo más representativo de todas las comunidades. Uh-huh. Y entonces, dentro de esas 1.080, 200 eran hortícolas y 80 eran de tomate. Con lo cual, bueno, no tenemos la certeza, pero estoy casi convencida de que el tomate valenciano estará en Svalbard conservado seguramente.
3: Sí,
0: seguro.
3: I escolteu, clar, parlaves per exemple, Adrián, del tema de conservar front a esdeveniments climàtics, a plagues. Això es podria fer, reintroduir de nou totalment una espècie? És una cosa viable que vosaltres ja heu treballat en una cosa semblant?
5: Perfectamente, mira, a diferencia de lo del mamut y los
2: el dodo,
5: que ya se han extinguido y demás, lo bueno que tenemos es que aquí los estamos conservando, no hay que resucitarlos mediante su genoma ni nada, lo tenemos aquí. Es cuestión de que, bueno, cuando llegue ese reto, se proceder con una cosa que técnicamente se llama cribados, poner a prueba toda esta diversidad genética que tenemos aquí, en la forma de variedades tradicionales o formas silvestres, y aplicarles ese estrés, ese patógeno, ese nuevo reto, y ver cuáles son las más viables, y a partir de ahí, oye, pues esta variedad chuta, esta también, o incluso no solo eso, utilizarlas per se, pero también incorporarlas a programas de mejora de variedades modernas, cruzándolas y aportándoles esos genes y derivando nuevas variedades, por supuesto que sí, pero lo bueno es que no tenemos que resucitarlas, que las tenemos y esperemos que por muchos años.
3: Que les teniu i poden sembrar, i jo no sé si disminuïs perquè, clar, eren 25 anys a mitjà termini el que més o menys les teniu així, això seria el mateix, per exemple, tractar de sembrar-les als 10 anys que als 12, que als 15 abans que es complirà aquest termini? N'hi ha una ciència exacta en el que és això, José Vicente?
4: Pues normalment el que estem fent són proves de germinació periòdiques en el que veiem o fem un seguiment de com està ixa llavor. I quan ja veiem que hi ha un perill de que ixa llavor es comence a disminuir la seva viabilitat, entonces s'introduixen en programes de regeneració per a tornar a recuperar llavor per a integrar en el banc de llavors. Això requereix una monitorització periòdica de l'estat del material, perquè tampoc totes les espècies aguanten de la mateixa manera.
3: No funcionen igual, clar.
4: No, les hortícoles en general n'hi ha materials que aguanten millor la conservació que unes altres. Per exemple, les varietats o les espècies que contenen olis en la llavor o més quantitat d'oli, per exemple, porten pitjor lo del tema de la conservació. Encara que, com ha dit Eva, pues el període de conservació pot ser molt més llarg que si la tinguem guardada, per exemple, en un calaix.
1: I me podíeu respondre, estava pensant si, quan parlàveu des del cacau del Collaret o de la cacaua valenciana, forma part també del nostre almorzar tradicional, és un consum de llegums, a més, molt, molt tradicional, acompanyat també del tramús. Parlàveu de la tomata valenciana, que més que presumiblement, no? Tinguem allà en l'Àrtic una còpia de seguretat, per així dir-ho, en el cas que tinguérem alguna catàstrofe en la tomata del Perelló, Déu no vull, perquè això seria realment una cosa catastròfica, no? Però tenim alguna varietat, diguem, hortofrutícola, vegetal, valenciana, diguem, autòctona, que estiguera en més perill, diguem, d'extinció, que s'ha de protegir especialment, que s'ha de tindre especial cura, diguem, en aquesta còpia de seguretat?
4: Pues, en principi, n'hi ha varietats que podem dir que estan en perill. Per exemple, quan parlem del garrofó, del famós garrofó que tot el món coneix.
1: El garrofó pintat, no? Vegades, per als arrossos i la paella. Pintat, i això.
4: Exacte. Uh-huh. Moltes vegades pensem, o el que no té més clar, no té molt clar què és el garrofó, pues, normalment està pensant en ixe gra de color blanc. Pues les varietats tradicionals, realment tenim així a la Comunitat Valenciana tres varietats, que són el garrofó pintat, el de la sella i l'ull de perdiu, que són varietats que tenen un fons blanc, però després presenten unes taques en la seua superfície. Entonces, ixe són varietats valencianes. La producció avui en dia és molt xicoteta així a la comunitat, però pense també que n'hi ha diferents grups que estan intentant el recuperar aquestes varietats per a pues, un consum o fer-lo una cosa més nostra.
1: Fer-lo més comercial, no? Paella, donar-lo més a conèixer, porte, pot ser, sí, també, José. Sí. És que no n'hi ha color. Exacte. Tu t'agarres un garrofó d'aixòs congelats, sí, està farinós, empastrat, i t'agarres un pintat, té una dolçor, té una cosa, jo què sé, serà el nostre i el tradicional, perquè a més és que està boníssim.
2: Però el sabor i la textura és diferent.
1: La textura, també. Pues mira, una manera també de recuperar aixòs llavors tradicionals valencianes a base de, diguem, cert ben entès purisme en les receptes, no? De mantindre l'essència de les nostres receptes tradicionals i que bé que estiguin en fi, estiguin salvaguardades, diguem, si llavors en cas que hi hagués algun problema, no?
3: Adrián, tu tenies alguna cosa a dir respecte al tema del garrofó?
2: Ui, què és?
5: No, del garrofó no, otros ejemplos de
1: varietats de Xina en perill. Sí.
5: El garrofó puede ser algo representativo, o sea, y que a todo el mundo le evoca la gastronomía valenciana, pero hay muchas pequeñas variedades tradicionales que dicho por agricultores de su territorio. Mira, tengo un ejemplo como es el pimiento blanco de Villena y la zanahoria morada de Villena, que hasta los más viejos del lugar me dicen, incluso en reuniones de moros y cristianos, yo recuerdo la zanahoria morada, esta sí que estaba buena, yo de niño la recuerdo. Claro, la naranja copado todo, pues por temas de producción, de marketing y tal, pero es que tú pruebas una zanahoria morada de Villena y también de la zona de Don Teniente y tal, y es espectacular, o sea, la textura, la jugosidad, el dulzor.
2: El crash,
5: entonces, esos pequeños proyectos, no solo el garrofó, sino también de muchas pequeñas manchas de diversidad sobre las variedades tradicionales valencianas, merecen la pena porque el producto es excelente.
3: I es conserven també d'alguna forma gràcies a que vosaltres les podeu tindre així. Jo no sé si ja per acabar em voldríeu comentar perquè un lloc així on conserveu d'esta forma tan cuidada, no?, totes la nostra biodiversitat al capdavall, els nostres aliments, quins reptes o quin futur li queda per afrontar, Adrià?
5: A ver, pues me gusta que me hagas esa pregunta. Porque uno de los principales retos que tiene la conservación de la biodiversidad cultivada es, sobre todo, lo digo así claramente, la financiación. Hace unos 10 años o algo un poquito más de 10, antes eran financiadas las actividades de bancos de germoplasma a nivel nacional, si no me equivoco, corregidme, a través del INIA, de fondos INIA, convocatorias específicas, y eso desapareció. Actualmente las actividades de los bancos de germoplasma persisten gracias a iniciativas paralelas de investigación, de recuperación de varias tradiciones de investigadores del grupo. La labor también, valiosísima de técnicos como José Vicente y como Eva, pero nada más. Es decir, lo que está en Svalbard, al final es porque aquí en la parte que no se ve se trabaja mucho bien y en unas condiciones que de financiación las justas. Entonces está muy bien lo de Svalbard, pero también
3: está mal el premio Princesa de Asturias, ¿no? Pero que
4: jo estic segur que si, per exemple, la Catedral de València estiguera en un estat ruïnós, tot el món se llevaria les mans al cap, diguent, però què estem fent? Pues hem de tindre en compte que tot això que tenim ací és patrimoni cultural. Això no s'ha format en 10 dies, ni en un any, ni en 2 anys. Són molts anys de treball dels agricultors per obtindre totes aquestes varietats. Estem parlant de 100, 200 anys. Entonces, això que es perga, pues, la veritat és que dona molta tristesa perquè tot i si treballa, al final se'l va al fem. No.
0: Sí, nada, yo es que por último, hilándolo un poco con lo que dice José Vicente, yo lo único que creo que seáis conscientes es que un banco de germoplasma no es solo un banco de genes y ya está. o sea, que están ahí conservados los genes. Este banco es un legado cultural nuestro.
3: Es el nuestro patrimonio.
0: Claro, porque los bancos, aparte de almacenar genes, también tienen un papel, a ver, desempeñan un papel de sensibilización y cultural, porque implícitamente junto a esos genes estamos conservando todas esas prácticas culturales que nuestros agricultores han ido reproduciendo a lo largo de los años. Entonces, porque cuando esos agricultores, por ejemplo, nos ceden unas semillas, nos ceden toda su sabiduría.
3: Seu coneixement, ¿no? Sí, que generació rere generació transmès de pares.
0: Por eso no quiero que se quede solamente que tenemos genes y ya está. Es mucho más.
3: Que n'hi ha molt més darrere d'una llavor i de cadascuna de les llavors i de les varietats que teniu així al Comab, al Banc de Germans Plasma. Jo vos volia agrair als tres, Adrián, José Vicente, Eva, que ens hageu atès, que ens hageu ensenyat i obert les portes de les vostres cambres frigorífiques. Enhorabona també per la faena i escolteu, quina il·lusió saber que n'hi ha una xicoteta part valenciana allà en Svalbard. Moltíssimes gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres per vostra atenció. Moltes gràcies.
2: Molt interessant. Molt interessant.
1: Els guardesos i guardeses, sí, de la nostra tradició agroalimentària, que també significa el que hem posat durant dècades o centúries en el plat i que conforma una saviesa dels nostres agricultors que, escolta, és emocionant, és bonic.
2: I un valor també de cara a futur, perquè el futur de l'agricultura està molt en l'aire i que almenys conserve l'essència per si de cas. És un poc tranquil·litzador.
1: I a més, no és per res. Compara una xufa d'Alboraya, bueno, de l'Horta, de València, en qualsevol altra xufa d'altra procedència.
2: No n'hi enxufes comparables amb les xufes valencianes.
1: Que estiga ben pintat. Home, per favor.
2: Gràcies, Marc.
1: Gràcies.
3: Adéu, gràcies.

0: Gemma?
1: Con la noche.
0: Que el franço, si sap tota la lletra, però sense mirar-la ni res. És un fans sí, completament d'esta cançó i d'esta pel·lícula.
2: De l'Eiva, d'esta cançó, de la pel·lícula. T'hauràs vist l'obra de teatre?
3: Home, i tant, clar. I tant. Un parell de vegades, de fet, l'ha vist.
2: Jo també, i en diferents actors i actrius. Mm-hmm,
3: exacte, jo també. Sí,
0: no m'estranyaria que inclús en algun moment, Fran Surimi, què tal, Sevilla? Mm-hmm.
3: Molt bé, molt bé.
0: Hauries tingut inclús una llamada, també, tu. A veure, no, no dic mística, eh? Mm-hmm. No tinc mística. Dic que qualsevol, qualsevol tipus de telefonada.
3: Mira, just este matí m'han cridat de...
2: De la peluqueria.
3: De spam. De... Ah, per a vendre'm un segur de cotxe. Ah, i ha sigut la llamada.
2: Esa ha sigut la llamada. Atent, bueno, s'incorpora a la nostra taula Fran Sevilla Surimi. Com vostè... I per què? O sea, per què
3: vens? Per què? Mira, perquè tinc un contracte.
0: No, moltes gràcies, deixa la targeta, ja t'hi cridarem. Si
2: per què has triat la llamada, ladrón?
3: Per què he triat la llamada? Perquè el primer viral que vos porte, podríem dir que és una d'aquestes històries, no?, que ens confirmen que l'amor apareix quan i on menys te ho esperes. Com en aquella pel·lícula de la llamada de los Javis.
2: Jo ja esperança tinc, eh?
3: Sí, això no s'ha de prendre mai. Aquestes esperances no s'han de perdre.
0: Però has de tindre un perfil en Tinder?
3: També.
0: O no necessàriament.
2: No necessàriament, jo crec.
0: La llamada, la meva Gemma, diguem, fent la seva vida normal, d'on de València, la seva marxa, la xiqueta, quedant amb les amigues i tal. Podria tindre la llamada?
3: Podria arribar la llamada.
0: O ha de pegar, diguem, un pas...
2: Depèn de la pressa que tinga, no?
3: La llamada arriba quan més t'ho esperes, en moments surrealistes, podríem dir, inclús.
2: Sí?
3: I clar, si no, que li ho diguen a les protagonistes d'esta història, que bé podrien protagonitzar la segona entrega de La Llamada, perquè tenen un guió, increïble. Són dos dones que estaven formant-se per a ser monges en un convent a Brasil i esta història ha acabat en elles penjant l'hàbit per a casar-se entre elles.
0: Que bonic.

0: Y las piernas, las puertas abiertas.
1: ¿Qué estaríamos pensando?
0: Ay, que visca el amor, compañeros.
2: Qué
0: bonito. Como un Joey de Dilluns.
2: O sea que son dos novicias brasileres.
0: Exacte.
2: I senten la llamada.
0: La llamada.
2: La llamada.
0: Sí.
2: Perquè es coneixen les dos i hi ha allí una història d'amor.
0: Una història d'amor, sí, però clar.
2: Con hàbitos.
0: Con hàbitos. Bé, quan l'hàbit estava posat, elles ahí no es portaven del tot bé, vos he de dir.
2: Mira, elles són... L'hàbit ja se sabe. No hace al monje.
0: No hace al monje. Tot pot passar, tot pot passar. Vos presento a les protagonistes. Elles són... A veure si s'ha pronunciat, perquè jo el portuguer, el brasiler, no el porta massa bé. Francila Costa, Francilia Costa...
1: Francilia Costa.
0: I Luisa Silverio.
1: Molt bé,
0: m'ha estat així una cosa italiana.
2: Francília i Luisa.
0: I Luisa.
2: Es coneixen Francília i Luisa allí que diguem en el convent.
0: Exacte.
2: I comença a haver allà un algo, no?
0: Entre elles la cosa no anava massa bé. De fet, una d'elles assegura que quan veia l'altra la considerava que era una pija. Deia, mira, ja està aquí la monjita presumida, li deia.
1: Sí, o sea, que no tenien bon rotllo.
0: No tenien bon rotllo, no tenien bon rotllo, però... La història va avançant, el temps va passant, elles fan vida en el convent i de sobte una de les dos comença a tenir uns problemes familiars, personals, fora del convent, que la porten a prendre la decisió de deixar el convent, de deixar l'ordre. Aleshores, troba un recolzament, troba un suport en la seva companya, que en aquell moment companya. De moment eren companyes.
1: Perquè comprenia la
0: seva situació. Perquè ella també estava en una situació molt semblant de problemes personals.
1: Familiars i personals.
0: I també s'estava replantejant l'abandonar el convent.
1: Ja.
0: Aleshores, cadascuna fa la seva vida, abandonen el convent i es retroben fora del convent.
1: Després de ser temps?
2: Però ja havia habido la llamada.
0: Però havia habido la llamada. Ahí ja havien empatitzat una amb l'altra.
1: Ahí havia alguna cosa no resuelta.
0: Clar, havien empatitzat en les seues històries, havien donat suport, i la flameta va començar a encendre's. Fora del convent decideixen compartir piso perquè havien de cobrir despeses, perquè, clar, no tenien solvència econòmica.
1: Com la majoria dels joves.
0: Com la majoria dels joves. Aleshores es troben en la mateixa situació, comparteixen vivenda, i ahí és on acaba d'esclatar per complet l'amor. Porten uns anys de noviazgo i després ja prenen la decisió de donar ese passet més enllà i casar-se. Final feliç per a elles.
1: És un historión.
2: Sí. I quan ara en una reunió d'amigues o de tal, Luisa, Francília, com es conociste? Diu, en el convento. Claro.
0: Com que en el convent?
2: Com fue la coixa? Pues fue una coixa molt més linda, no? Que tot aquello no va anar...
0: Ahí sí tu pego. Sí,
2: bueno,
0: la veritat que ells estan vivint la seva vida d'amor.
2: Elles que han fet, ho
0: han publicat a les xarxes.
2: En l'Instagram i tot això.
0: Exacte.
2: Elles, la història.
0: Diguem que bé, com us podeu imaginar, no ho han passat del tot bé quan van fer públic la seva història d'amor.
2: Per les famílies,
0: clar, ells portaven una vida molt encarrilada, no molt adreçada, molt direccionada.
1: A veure, la voluntat de la vida sempre és
0: cap a la vida monacal.
1: Si te penses que van a quedar-se en el convent i xir-se i després enamorar-se, doncs sí, és.
0: Clar.
1: És un canvi de rumb.
0: És un canvi.
1: Que és cridar l'atenció com a mínim, a la família, me refereixo.
0: Elles segueixen sent creients i porten la religió dins, no? I, de fet, descriuen la seva experiència.
2: Que continuen sent religiosos, elles. Però, bueno, una cosa no lleva l'altra.
1: Home, si tens que ser una fe i les creences, tampoc no desapareix d'avui per a demà.
2: L'amor és... Como yo os he amado, no? Algo així.
0: L'amor és el lema de l'Església.
2: I de Jesucrist.
0: I estima el pròxim i estimeu-vos entre vosaltres.
2: Això és.
0: És el lema i és el lema que també porten elles per bandera. I és un clar exemple, no? De que tot això pot conviure.
2: Molt bé. Francília, Luisa, i viva l'amor.
0: Parabéns.
2: Parabéns.
0: Parabéns
2: per Francília i Luisa de Brasil. Molt bé.
1: Que visca l'amor
0: en totes
1: les seues expressions.
0: Així és. En totes les seues variants, en tota l'expansió. Com estic jo? Estic amorós i això és molt raro en mi.
1: Estàs amorós? Sí.
0: Què estarà passant?
2: Has tingut un weekend estimulant.
1: Que haurà corregut este cap de setmana.
0: Podríem dir que igual lo contrari.
2: Vale.
0: Però quan. Tot ho ven.
2: Tot ho ven.
1: Dus en el teu interior.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno, pues estem molt emocionats de la història d'unes mongetes que ben bé podrien protagonitzar una pel·lícula de los Javi.
0: Totalment.
1: I guanyar un premi en Cannes.
2: Home, i tant.
1: Oi?
0: I tant.
1: Què més cosetes?
0: Més notícies. Més notícies vos porte.
1: Quines viralitats han cridat l'atenció?
0: Mireu, esta no és tan amable, no és tan simpàtica. Ai, i va. És que resulta que una xica li demana a la seva amiga que li cuide la casa durant uns dies, no? Sí. Fins ahí la cosa bé. Tu cries a la teva amiga de tota la vida. Ei, mira, me'n vaig de vacances, cuida'm la casa.
1: Cuida'm dels gats, regam les plantes.
0: Sí.
1: O jo que sé.
0: Però la cosa acaba sent una miqueta cara. Però no per a la que demana el favor, sinó per a l'amiga que el fa. Bendita la mà que te parió. Patatata, pilla, musa, pilla, pilla. Patatata, pilla, musa, pilla, pilla.
1: Patatata, pilla, musa, pilla, pilla.
0: Bé, resulta que el món està ple de gent amb la cara més dura que un sac de segells.
1: Perquè,
0: perquè resulta que aquesta xica li va demanar això a la seva millor amiga que li cuida de la casa mentre ella estava de vacances, però quan torna de les vacances,
1: ai, mare,
0: el que no se podia imaginar l'amiga és que la xica que li havia demanat el favor, la seva, en teoria, amiga, li demanara que pagara el que s'havia menjat de la dispensa durant aquests dies, que haurien sigut uns cacauets i unes olives, però és que ahí no acaba la cosa.
1: Encara que haguera sigut un pollastre.
0: Clar,
1: no sé.
0: La xica t'està fent un favor.
1: Clar.
0: Però ahí no acaba la cosa, sinó que també li va reclamar els diners de el Netflix i Disney Plus, ja que havia vist tres sèries dels El Conte d'Ella.
2: Esta xica és molt cutre.
0: És molt cutre.
1: Però, quina herramienta. I si no vist Spriner, te quedaràs a ma casa, però hauràs de pagar a vist Spriner.
0: Però espera, que ahí no acaba la cosa.
1: No,
0: és que anem un pas més enllà de la taquineria. Perquè no se'ls va demanar tot això, sinó que va, al revisar la factura de l'aigua el mes següent, veu que durant la seva ausència la seva amiga s'havia dutxat un parell de vegades i també li va reclamar la part proporcional de la factura.
1: De l'aigua.
0: De l'aigua. Sí, sí. Com és que
2: no vages en la factura de l'aigua, com saps que s'ha dutxat 2 o 22?
0: Perquè clar, tu veus el període
2: consum.
0: Tu veus el període de facturació i dius, val, si jo he estat 15 dies fora, no em quadra que durant estos 15 dies s'ha utilitzat l'aigua.
1: Però vaig a dir-te, en 15 dies dutxar-se dos vegades poc me pareix.
0: Clar, també t'has veritat.
1: S'hauria de dutxar cada dia.
0: Poco se dutxó.
1: Poco se dutxó.
0: Poco se dutxó.
1: Uno, dos. Però com és esta amiga?
0: No, les sèries.
1: Esta amiga no ha donat pistes de que era una rata.
0: Home.
1: Jo m'imagino que això se diu de sèrie.
0: Jo penso
1: això que... no ve de noms.
0: No. Jo penso que l'altra amiga seria coneixedora d'estes taretes, no? De este morro que tenia l'amiga.
2: No me digues que la qui li ha cuidat la casa li ha pagat. Jo no
0: això
2: li
0: no
2: pagaria
0: sabem.
2: De ninguna manera.
0: Això no ho sabem.
2: Jo li ha reclamat.
0: Ella li ho ha reclamat.
2: Li ha reclamat.
0: Jo espere que no li ho hagi pagat, perquè damunt que sabes fent-li el favor de cuidar-li la casa,
1: podem
0: de desplaçar-te de ta casa a sa casa per a cuidar-li-la, xica,
1: eren
0: no li
1: millors,
0: cobres res.
1: Eren millors amigues, no?
0: Eren
1: podem
0: amigues.
1: Dir ja que són examines?
0: Podem
1: per
0: dir-ho.
1: Jo pensé... Perquè ringuen.
0: Home, jo penso que queda confirmadíssim que aquestes xiques ja no tenen cap tipus de relació, perquè a mi això m'ho fa un amic i llavors dic que talla la relació, eh?
1: Però nosaltres no som així.
0: No, nosaltres no som així.
1: Vine a casa i agafa el que necessites, la despensa. Agafa... No t'ocorris cobrar-li Netflix per tres sèries.
0: Com si vols fer una festa
1: a ma casa. Dos dutxes. És que
0: clar, és impensable.
1: Que se deixa aquesta amistat, que aquesta dona, la que se'n va anar de viatge...
0: Home...
1: No val la pena.
0: No val la pena.
2: És que hi ha persona que té una malaltia en els diners.
0: Sí.
2: Que és un tacanyisme tan gran que jo trobo que això és una patologia, que és una cosa molt cutre.
1: No està bé la persona.
0: Quina és la cosa més tacanya que heu vist en amics vostres o que heu pogut fer vosaltres també? Perquè jo he tingut ataquitos de tacanyeria, eh?
2: De tacanyeria.
1: Jo no soc tacanya.
0: Ara
1: no
0: tant, però hubo una època passada quan érem estudiants que...
1: Però sí que tinc... Jo tinc una amiga que és les típiques persones estes que a l'hora de pagar o està en el bany o no està... Sempre... A veure si algú se fa avant.
2: Però això ha canviat en el Bizum.
1: Són 35
2: anys. I si és en quadrilla... I ara en el Bizum ha canviat això. Perquè qui paga un o una... Escolta, així mà no sé què. Ja està, fas Bizum i ja no hi ha problema.
1: I també és de les que s'oblida sempre després de fer
2: el trasllat
1: del Bizum.
0: A mi se'm fa molta ràbia, eh?
1: Estic parlant de tacanyos de bedevere.
0: Clar, a mi se'm fa molta ràbia quan el típic amic o amiga s'oblida de fer-te el Bizum i has de ser tu qui el descare. I dir-li, escolta, que portem...
1: Que me deus el Bizum.
0: Clar. I a vegades fa molta vergonya, perquè a mi no són quantitats de 5 euros, però és que no són 5 euros, són 5 euros, 6 euros, no sé què de l'altra vegada, tal.
2: A mi em fa vergonya el comportament d'una persona que igual està... No sé si no crec que s'hi ha sentit bé. Si s'ha sentit bé, igual tenim un conflicte. Que quan anem al cine, li sap fatal...
0: De qui parla ara?
2: Clar. No, que no sóc jo, si no ho diria. En compte de la beguda que te posen en el combo,
0: sí.
2: demana les cotufes més grans i no demana beguda. I que
0: i t'agarra tu.
2: La xicona que està allà en el cine sempre allà... No se'n ve la seva beguda. Porta la motxilla.
0: Ah!
2: Una botelleta d'aigua. Perquè li sap... Li dona molta ràbia que li... És que te cobren per una botelleta...
0: L'entenc.
2: Dos euros. I jo m'emporto la meua de casa i tal. A mi...
0: L'entenc perfectament. Sí, la defense.
1: Una miqueta de raó.
2: Sí, però no penseu que queda... Perquè... Clar, jo demano el combo, la beguda, i ell demana només les cotufes. I de beber, i xafa.
3: Nada, gràcies.
0: Pensarà, podria afegir, ja llevo jo mi agua.
1: Pensarà que igual compartiu la beguda o alguna cosa.
2: Jo que sé. Jo penso el que siga. Però bueno, és una cosa que fa un poc de risa, per no gastar-se 1,50, porta l'aigua de casa.
1: Per això és fer-te un suc en un aeroport que li fa una malícia, o comprar aigua en l'aeroport, que veig que estigues comprant sangre d'unicornio.
0: Total, total, que dius que ja me pot hidratar esta aigua, perquè el que acaba de pagar...
2: També passa.
0: Jo al cine inclús he anat al següent nivell. La persona que tu nomenes porta la botella d'aigua, però és que jo he portat fins i tot les mongetes envasades en bossetes tip.
2: Fetes a casa.
0: Fetes a casa.
2: I els nachos, també.
0: Pues també perquè no s'ha donat, però també podria ser.
1: Quan estàs
0: mal
1: de pasta, és caret, tot això.
0: I tant
2: que
0: és caret.
2: Per que és molt car.
1: No ho trobes desubicat.
0: I això sumar-hi, sopar i tot, perquè de normal quan deixes al cinema, després te fas alguna cosa. Bé, no estem per a derrotxar tant.
1: No estem per a derrotxar.
2: A mi m'afronta un poquet, però no passa res.
1: Però tu sí que coneixes gent capaç...
0: Sí.
1: Que de fet, crec, anem ara amb la 5, la cançoneta que abans ja havia fet acte de presència. Vinga.
0: Vinga. Que te parió.

0: tortilla, patata, tortilla.
1: Tortilla, patatilla, aquesta s'havia avançat abans perquè volia, tenia moltes ganes d'eixir. Però explica'ns per què.
0: Per què? Mare meva, per què? Bé, ja saben que tot ha pujat molt, no? La vida, l'IPC, tot està pels núvols i...
1: Bueno, esta setmana tots els articles, tota la premsa analitzava l'augment de la cistella de la compra.
0: Sí.
1: La cistella de la compra...
0: I el nostre Javi va fer també la setmana passada un anàlisi en el cadena de valor sobre el tema de la cistella dels aliments, i un dels aliments que més ha pujat de preu significativament és el preu dels ous!
1: Sí,
0: dels ous.
1: Els ous estan cars.
0: Però no sé si ha pujat tant com per a demanar 2.200 euros per una truita de creïlles.
1: Me dius?
0: Sí, no. 2.200 sí. euros. La truita més cara ja està considerada com la més cara del món.
1: I què portava aquesta truita?
0: I què portava? Bé,
1: ous,
0: l'influenciador...
1: I or, diamants.
0: Com a mínim, no? Com a mínim. Però no portava res d'això. L'influenciador Ibai Llanos, que és un dels influencers més reconeguts ara en les xarxes socials, bé, les ha revolucionat per complet en mostrar aquesta tortilla valorada en 2.200 euros. De fet, al ser tan cara, et deixen en el restaurant fraccionar el pagament. O sigui, fraccionar el pagament d'una truita de creïlles.
2: Pots demanar un préstec i anar pagant-ho.
0: Sí, la pots pagar en 6, 12 o 34 mesos. Bé, sí.
1: I a mi que em pareixia cara de 6 o 7 euros d'algun supermercat.
2: Quant valen estos ous? Pues o és la creïlla, que és el que és el cara, sí? O és l'oli, què és?
0: Bé, Ibai explica que el seu preu desorbitat es deu a la qualitat i exclusivitat dels seus ingredients. I acaba de descobrir que n'hi ha creïlles exclusives i ous exclusius, cosa que jo no sabia. Mira, les creïlles que utilitzen per a fer aquesta tortilla és de la variant Bonote, que es venen a 500 euros el quilo. És una variant molt exclusiva que només es poden arreplegar durant 2 setmanes a l'any. Val? O sigui, que imagineu-vos. També porta ceba caramelitzada.
1: El caviar de les creïlles,
0: per mi tant. Sí. Porta ceba caramelitzada amb el vi Pedro Ximénez, que ara... Per mi ja és un poc cutre això de fer les reduccions de Pedro Ximénez. Això ja és de moda. Això ja està passat de moda.
1: En carn de sang d'unicorn. I què més?
0: També porta trufa blanca, caviar de beluga iraní.
1: Ai. Això no és una tortilla de quesadilla.
0: No, això són guarraes.
1: És tot de quesadilla, en sembla sense, ja està. Tota la cosa
0: tot que
1: més
0: que li són cochinades. I també porta els ous de gallines, que es diuen gallines marans, que són unes gallines... No sé si coneixeu les gallines marans vosaltres.
1: No tinc gust. Les gallines
2: pija. Les gallines pija és del Beckham.
0: Seran les gallines pijas del Beckham, segur.
2: Un ou i allà
1: les gallines del Beckham són estat guapes, una cosa espectacular.
0: Home, és que si estan en casa de Beckham no poden ser lletges,
1: clar. Peluchais, no.
0: Bé, aquestes gallines es posen una mitja de 5 ous a la setmana, o sigui que posen molt poquet, per això són ous també molt exclusius, i la peculiaritat que té este ou és que... Este ou és un ou molt marró.
2: En dos rovells o algo.
0: No, en un rovell, però és molt marró. De fet, es diuen que són els ous de xocolate, perquè té un color així similar al del xocolate, sí. Sí,
2: la yema és així en el xocolate.
0: I diuen que tenen la proteïna...
1: Quina pinta de tindre ixa tortilla de quesadilla.
0: Mira, xica,
1: rara, per mi.
0: Tu la veus i és una normaleta, No té una peculiaritat visual, la veritat.
2: Però este l'ha tastat, l'Ibai.
0: I l'Ibai l'ha tastat...
2: I què diu?
0: I sabeu quina ha sigut la seva valoració? A veure, com a mínim...
1: Home, haver tocat el cel.
0: A veure, com a mínim hauré tocat el cel, no? Perquè 2.200 euros... 2.200 euros...
1: Que li hagi valgut la pena gastar-se aquest dineral.
2: Digue'm, és la tortilla sencera... I la ració, i serà, pues, el que sigui, no? A 200 euros.
0: Clar, lo que ell se va demanar la tortilla sencera.
1: Ell 2.200.
0: 2.200 euros va pagar, la truita. Sí. Vale. Però bé,
1: congela,
0: què ha dit?
1: Congela bé si no te l'acabes. No, després fora broma. Què ha dit?
0: Bé, podríem esperar-nos que fora la review, no? La valoració més alta del món de les truites mundial. Però ell ha dit... que no és la millor truita que s'ha menjat en la seva vida.
1: ¿En serio?
0: I que si ha de triar, sabeu en quina es queda?
1: En la de sa mare.
0: En la del seu avi.
1: Ai!
0: Clar.
1: Veus, patatón, pa què te gastes 2.200 euros si tota la vida del món sempre és el millor, el plat que te fa...
0: De sempre.
1: L'abuelo, ton pare o ta mare.
0: De sempre, amb productes de casa que sí que saps realment d'on ve, perquè bé, per a mi que em digues que porta creïlla Bonote, pues xica, jo me quedo igual, la veritat.
1: Jo també. Una que era dia recién agarraeta d'ahí de Meliana.
0: Clar.
1: Vos dic jo.
2: Boníssim.
1: I els ous de xocolata.
2: I si m'apures una d'aix tendres.
0: També.
1: O de carxó. O d'aix
2: tendres,
0: que bona. Que bona.
1: Vinga, llevem esta música horrorosa, també te dic, Digno de que se la... Casi pareix de les que triï jo. Espera, que anem d'un altre tema, no?
0: Anem d'un altre temazo.
3: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres.
0: Un pasito para atrás. ¡Epa!
1: Li posa Ricky Martin.
0: Un pasito para adelante y un pasito para atrás va a donar una persona que es que mira, esta noticia la ha recuperat, la ha recollit así en este guió, per lo surrealista que és el titular.
1: Vinga, ¿vale? Digues.
0: Mira, pues conté. No té més transcendència, lo que vaig a dir. Vaig a llevar el titular i passarem a una altra notícia, perquè bé. La dice en castellà perquè si no perdria el sentit.
1: Vale.
0: Rescatan a un hombre tras hacer el pino y caer de un puente en el municipio de Pinos Puente.
1: Espera que lo investigue, pero el titular
0: ahora.
1: Premio al mejor titular del año.
0: Si una caiguda, si una caiguda ya fa risa, te imaginas caure fent el pino en Pinos Puente. Pinos Puente és una localitat de Granada.
2: És el colmo.
0: O sea, fas el pino i caer de un puente en el municipio de Pinos Puente.
1: Espera que lo investigue, pero el titular
0: ahora.
1: Premio al mejor titular del año.
0: Si una caiguda ya fa risa.

0: Havia d'incloure. Però bé, vos dic que mos podem riure tranquil·lament perquè este home està bé.
1: Està bé,
0: sí. Se recupera favorablement després d'haver fet el pino en Pinos
2: Puente. El pino,
3: el colmo del pino. A veure, el colmo del pino.
2: En un puente...
0: En Pinos Puente. Tu pots fer el pino en siga, però si ja fas el pino...
2: En
0: Pinos Puente.
3: En no te caigues. Si fas el pino en Pinos Puente, no te caigues perquè eixes en els titulars.
2: No facis el pino en un puente, perquè podies caure.
0: També, també.
3: Vinga, va, i remata en la secció.
0: Després de ser Sarifo, pense que ara és moment de que ens vestim de gala.
3: Oi?
0: Perquè demà a Madrid s'anem de premis, s'anem de premis. Demà a Madrid se celebren els premis de l'Acadèmia de la Música.
3: M'agrada a mi una bateta muda ara.
0: Home, i posar-se un bon make-up.
3: Demà
0: es celebra els premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola a Madrid, que són els coneguts com els Grammy Espanyols. Una gran presència valenciana estan entre les nominacions.
3: Abril?
0: Abril?
2: Sí,
0: però no és la única que està nominada. I si és que si alguna cosa tenim els valencians és Art Apoalaes.
3: Apoalaes. Es pelos orelles.
0: Home, entre els nominats i nominades, a banda de noms com la Rosalía, Amaya o Valeria Castro, troben la representació valenciana amb els noms de Guitarrita de la Fuente, olé, Blanca Paloma, olé, la Maria, el Botifarra, la DJ Inmir, que també està nominada, sí, el compositor Vicent Ortiz Jimeno i també la nostra Abril, la Benicera Abril.
3: Un aplaudiment per a
0: tots. Un aplaudiment.
2: Olé, olé, olé. I quan se sap? Què és esta nit?
0: No, demà.
2: A demà per
0: demà
2: la nit.
0: Demà se celebren les 10 de la nit.
2: A les 10 de la nit. Després demà ho sabrem.
0: Sí, però molt és bé. Que quin nivell, eh? Quin nivell tenim d'artistes nominats junt
2: amb
0: la Rosalía. Demà podríem
2: fer una telefonadeta, Abril, a la Maria i això, desitjar-li sort,
0: a veure com estan, moments previs de la gala.
2: Claro, ni t'has dit que no mos agarra el telèfon.
0: Ai.
2: No, perquè l'home està tocant la guitarra sempre per ahí, no hi ha manera.
0: No hi ha manera, no hi ha manera. Jo també ho he intentat i no hi ha manera, eh?
2: O a Blanca Paloma i fer un d'això. Sí. Pues molt bé, fenomenal. Sí.
0: Bé, li desitgem tota la sort del món, no sabem com acabarà la cosa, però el fet d'estar nominat ahir o nominada és un premi ben guanyat, la veritat. Així que visca el talent valencià i que visca la nostra música i el nostre art.
3: I el nostre Fran, gràcies!
0: També, vinga!
2: Gràcies, Franço! Adéu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A Punt. Notícies.
1: La negociació entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació s'ha reprès fa una hora amb la voluntat d'arribar a un acord que puga posar fi a la vaga indefinida que entra avui en la tercera setmana. Anem en directe a la Conselleria. Allí està el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, bona vesprada. Hi ha alguna novetat?
3: De moment el que podem contar és que continua la negociació. Portem aproximadament 40 minuts de reunió. Ha començat amb una miqueta de retard i el que podem dir a les dades que sembla que hi ha voluntat de negociar i és el que estan fent. Estan abordant punt per punt i de tota la sèrie de reivindicacions que tenen els sindicats. Han començat pels assumptes que els representants dels treballadors consideren prioritaris. El primer d'ells és la reducció de les ràtios. Hi ha moltes diferències entre el que opina la Conselleria o el que està disposada a fer la Conselleria i el que demanen els sindicats. En el moment la Conselleria parla d'una reducció de ràtios de 22 alumnes en infantil, 22 en primària i 25 en la ESO, però que no podria dur-se a terme fins al curs 2027-2028.

0: 8 per part del sindicat demanen més concrecions, un calendari i també que s'incloguen la resta d'ensenyaments, no només infantil, primària i ESO. Quan acabe aquest punt, si hi ha finalment acord, passaran a una altra de les qüestions prioritàries, com és la dels salaris del professorat i també les plantilles. La consellera Carmen Ortí, a l'inici d'aquesta mesa de negociació, ha dit que volen arribar a un acord i que, si no arriba avui, ho faran demà. No esperen acabar avui molt tard i, si continuem temes pendents, ajornarien la negociació fins a demà. El que podem dir és que la negociació continua, portem aproximadament 40-45 minuts de reunió i ja veurem si finalment hi ha acord pel que fa a les ràtios i passen altres temes.
1: Línies obertes amb la consellera d'Educació. Fins després, Àlex Sant Jaime. I novetats en el cas Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil conclou que l'esposa de Sánchez no es va enriquir amb la càtedra que va codirigir en la Universitat Complutense de Madrid. Un suposat enriquiment que està en l'origen de la investigació del jutge Juan Carlos Peinado, que vol dur-la a juí. Detalls, Xavier García del Valle.
2: Sí, Luco diu en un extens informe de conclusions que la càtedra de Begoña Gómez es va crear conforme a la norma i que no hi ha constància d'ingressos opacs en els comptes corrents de l'esposa del president del govern espanyol. D'esta manera, l'esmentat informe qüestiona alguns dels principals indicis apuntats pel jutge Peinado contra la investigada. Luco també assenyala que el programari creat per a la càtedra va ser finançat per diverses empreses que sempre van saber que els diners que pagaven eren per a la universitat i no per a Begoña Gómez. Sobre el programari, l'informe sí qüestiona les adjudicacions a la consultora Deloitte, que qualifica de premeditades. La Fiscalia ha demanat l'arxivament de la causa i la defensa de Begoña Gómez ha reclamat a l'Audiència de Madrid que frene la decisió de l'instructor d'enviar-la a juí amb jurat popular.
1: I avui ha declarat al Senat el portaveu de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz, un descarrilament on, com saben, van morir 46 persones.
2: El president de l'Associació de Víctimes, Mario Samper, que viatjava en el tren Alvia que va xocar amb Lirio, que acabava de descarrilar, ha comparegut en la Comissió d'Investigació del Senat, on s'ha mostrat convençut que el tren en Espanya, ha dit, no és segur. Ha explicat que moltes de les persones que viatjaven en els trens continuen patint seqüeles psicològiques i ha demanat responsabilitats al president d'Adif i al ministre de Transports, Òscar Puente. Esta és part de la intervenció de Mario Samper.
3: Una película de terror, ¿no? Que yo fue una película de terror. Paramos con un guardia civil, nos encontramos con un guardia civil, dijimos que veníamos del descarrilo. Nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros, oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Esto de que el tren es muy seguro, seguro es el tren en Japón. Y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
1: I amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNB i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat el suport al gabinet de coalició.
2: El PNB ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no seria anar amb Núñez Feijó. Els dubtes dels bascos afitxen a l'hostilitat manifesta de Junts per Catalunya i tot plegat afitxa tensió al futur del govern central. Per això, els socis principals de Sumar, que formen part d'aquest govern, han insistit a garantir-ne la continuïtat. Lara Hernández és la coordinadora de Sumar.
4: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
2: En el Partit Popular insisteixen que el futur ara no depèn d'ells perquè no tenen suports per a una moció de censura. Borja Semper és el portaveu del partit.
5: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
2: I avui de nou li han preguntat a Felipe González, qui des de València ha dit que moció de censura no, però eleccions sí. I també ha parlat de la imputació de Zapatero.
6: Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como persona, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
7: ¿No habrá elecciones?
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: I condemnat a 3 anys i mig de presó el capità de l'embarcació turística on van morir 4 membres d'una família valenciana a Indonèsia.
2: L'accident, recordaran, es va produir el passat desembre i avui han conegut la sentència del tribunal indonesi que, a més del capità, condemna a 2 anys i mig de presó al cap de la sala de màquines. Recordem que, com va apuntar la investigació policial, en el moment de l'accident, qui estava al comandament era el segon, que no tenia llicència per a dur el timó. La cort els considera a tots culpables d'un delicte de negligència. L'embarcació es va afonar en pocs minuts durant una excursió recreativa al Parc Nacional de Komodo i viatjava una família valenciana amb els 4 fills. Només van sobreviure la mare i una de les menudes, els 2 condemnats ara, 2 treballadors i 1 guia. Les famílies de les víctimes s'han mostrat en un comunicat satisfetes amb les sentències, encara que consideren que podrien haver sigut més dures.
1: En els esports, 2 jugadors valencians representaran Espanya en el Mundial d'aquest estiu que començarà l'11 de juny a Mèxic, el Canadà i els Estats Units. Una convocatòria en què, per cert, no hi haurà cap jugador del Real Madrid. I aquests valencians són Ferran Torres i Alejandro Grimaldo. Podem escoltar algunes de les paraules del seleccionador en la seua convocatòria.
7: El informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación.
1: La reflexió de la Fuente respecte als jugadors que a hores d'ara estan tocats físicament, com Lamine Yamal o Nico Williams. Ha cridat especialment l'atenció l'absència del granot, autor d'11 gols en la segona volta de la Lliga, Carlos Espí, i també del groguet Alberto Moleiro. Tots dos estaven en la prellista, però finalment han quedat fora. Fins així, l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
8: Som la veu de tots. Som a Punt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
9: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
10: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
11: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
12: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: nostre estimat Javier González. Són les 7 i 10, segona hora d'avui dilluns.
1: 7 i 10, no, 5 i 10.
0: 7 i 10, les 10, 7 i 10.
1: És que això a mi me passa mogolló.
0: Però mogolló.
1: Aquello a mi me passa mogolló.
2: És de veres que quan veus el 17, el 18, és fàcil que...
3: Però això és l'edat? Sí.
1: No.
3: És que fem una associació aixina ràpida.
1: Que és un 17 i 10, doncs mira, és un 17.
0: Bueno, que són les 5 i 10.
1: Són les 5 i 10.
0: Són les 7, ja arribaran, però de moment són les 5.
1: No tardaran.
2: No estaràs tu ja així, Ximo, per donar l'hora.
0: Claro.
2: Que consiguin.
0: Reis, Joan, arrencant la seva hora de la cultura. En efecte, estarem... I estarem preparant el dia de demà.
1: Que t'has desvanit en la cançoneta.
0: M'he desvanit, sí. Jo el que volia dir és que el nostre estimat Javier González, que és el nostre líder espiritual en matèria econòmica, està guanyant-se un lloc en la Direcció General d'Ambientació Musical del programa. De nou, perquè porta Gordon Lightfoot. És que és com si m'he llegit el pensament. Han llegit el pensament.
1: T'he agarrat el punt.
0: Los más grandes. Los más grandes.
2: Bueno,
0: i Gemma és un altre estil.
1: Sí, sí. Jo soc més del petardeo.
0: Rafael Acarrà, un poquet de la Pantoja.
1: Rafael Acarrà és lo bo. De lo que jo punxe, Rafael Acarrà és lo bo. D'ahí cap avall.
2: Però hem de tindre-ho tot, la recàmera preparada.
0: Però, González, més enllà de la Direcció General d'Ambientació Musical, en economia avui...
1: Què tenim?
0: En economia la cosa va que xuta.
2: Correcte.
0: N'hi ha acord en el tema de l'estret o com està això?
2: En principi, estaríem prop de tindre un acord. Estaríem prop un acord d'una treva de pau que estaria parlant d'uns 60 dies aproximadament i que es tornaria a reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha fet que la... Bueno, l'optimisme, saps? Ha apoderat dels mercats i dels inversors.
0: Els mercats estan bojos.
1: Els mercats són uns exagerats.
0: Perquè el barril de petroli estigui a 70 o 80 paus.
2: No, tant de bo que estigui a d'això. Estan ara a 97, 98 dòlars.
0: Que vagi baixant. Però que estan a
2: 97, 98 dòlars. L'IBEX 35 creix fins als 18.300 punts. Els ha superat. O sigui que és una jornada completament alcista. Quin és el tema? Que Wall Street ho està tancat i per tant hem de veure això com impacta a partir de demà, en el mercat dels Estats Units, sobretot també perquè a partir de demà o de després demà podrem veure si realment aquest acord va avant o no, perquè tal com ha confirmat Teheran, estan en bon camí, han arribat a acords, però la signatura d'aquesta possible pau no serà imminent, així que bé, optimisme avui, bones notícies, bones xifres, però a l'espera de què és el que passa demà,
1: que
2: o després demà, que és el mateix que passava fa 3 mesos. No?
0: És que nosaltres, en lo desenquetats que som, nosaltres no podríem ser diplomàtics. Tu t'imagines mirant, saps, per la mirilla d'una reunió d'estes que estan per un quintem allà mesos i mesos i setmanes i l'economia mundial en combustió. Che, per favor, arribem a un acord.
2: De moment...
0: Almorcem. Sí, almorçarem.
2: Echa.
0: A la valenciana manera, ho aclariríem fàcil.
2: A l'hora del cremat...
1: Ja estava aclarit l'assumpte.
2: Però, en fi, veurem com evoluciona tot el això, mercat. Exacte, i veurem també si es consolida o no aquest acord de cara als pròxims dies. Però... De moment, avui vull parlar-vos d'una de les infraestructures que s'ha convertit en un autèntic motor d'ocupació, d'innovació, sobretot en els últims anys a la ciutat de València, que són els caps tecnològics i d'innovació. Jo sé que ja els hem nomenat una miqueta en aquest espai, però...
0: Dius hubs, no? Hubs. En anglès, que és hub...
2: Hubs.
0: Sí, exacte, molt bé.
2: Què t'ha paregut?
0: En anglès, hub. Vale, s'escriu hub. Però vaja, ara sabrem una miqueta més què significa tot allò. És com un conjunt de coses, no? Com un nus, una cosa així.
2: Al final, això no són solament edificis d'oficines, sinó que són ecosistemes on s'unís una miqueta el talent local amb la vessant més internacional, i el que es fa és que s'aconseguís que les empreses creixin més ràpid gràcies, sobretot, a les sinergies, a l'atracció d'inversors, a l'interès, intercanvi d'idees, i un dels exemples més potent, que és el que estava fent referència, el tenim ací a València, a la Marina en concret, de Terminal Hub, que és del que hem parlat.
0: Hem parlat moltes vegades.
2: Clar, este espai s'ha consolidat com un punt d'innovació més internacional de la ciutat, reunís al voltant de 500 professionals, 35 nacionalitats diferents i, molt important això, una mitjana d'edat de 36 anys. Correcte.
1: Que jovent. De la meva quinta.
2: De la teva quinta.
0: Allà treballen 500 persones joves de menys de 36 anys.
1: Quin got.
0: Clar, altament formats en treballs, imagina, vinculats a la tecnologia i això, i entre empreses, diguem, van ajudant-se o espentant-se o tirant per acabar amb projectes.
2: Clar, el tema d'això és per què és tan interessant, per què és tan interessant ja no solament a nivell d'innovació, sinó també a nivell de l'economia valenciana, que és el que ens aporta i com funciona tot això.
0: Perquè aquests xicons i xicones són allò que diuen nòmades digitals, és a dir, són persones que venen, bueno, d'on vinguen, i venen així a València i diuen, mira, saps què? Pues estic molt bé així en la manera. Clar,
2: així s'està bé, no? També en Marcel, així. Correcte.
0: Està molt bé, no?
2: Anem a preguntar-li al seu director, Francesc Pons. Com estàs? Bona esplada, Francesc.
4: Bona esplada. Hola,
0: Francesc.
2: A veure, Francesc, explica'ns una miqueta... La paraula hub, estàvem així fent la broma, no? Però com explicaries d'una manera senzilla què és determinar el hub i per què és important per a l'economia valenciana en general?
4: Molt bé. En primer lloc, moltes gràcies, Ximo, Gemma, Javi. I s'han dit, al final un hub d'innovació o un hub, en general, la paraula en anglès vol dir punte d'encontre. I això al final és un punte d'encontre empresarial lligat a la innovació, el talent, l'emprenedament, la formació, la tecnologia i la inversió. Este projecte s'ubica en l'antiga terminal marítima, en el port de València, en l'entorn de la Marina de València, que com sabeu s'ha convertit en un gran pol d'emprenedament i innovació en el sud d'Europa i en l'est del Mediterrani. I aquest espai al final congrega 5.000 metres quadrats on treballen a diari 500 professionals de diferents àrees, de diferents països, i on hem aconseguit en 2 anys una ocupació del 100% en oficines, 85% en punts de treball, on hem aconseguit celebrar més de 500 events, 10.000 persones, però sobretot és el talent que es genera ahir en el dia a dia. Com diem, tenim puntes de 500 persones tots els dies treballant allí, i tot lligat a la innovació tecnològica. Per tant, qualsevol persona que estigui, persona, empresa o iniciativa que estigui lligada a aquestes verticals, pues, al final l'acollim d'una forma amable en determinar hub. Al final hem aconseguit pues, 35 nacionalitats, el digital sales del sud d'Europa, Middle East i nord d'Àfrica de IBM, el Club Càmera de Comerç, Institut d'Empresa com a Escola de Negocis Líder, tenim a EBAP, a Zubi, tenim a diferents nòmades digitals, expatriats, empreses consultores, innovadores, i bueno, s'hem convertit en un punt de referència lligat a la innovació en València.
0: Bueno, pues realmente es un, pues això, és un gran punt d'encontre.
4: Sí.
0: Però són, la majoria, diguem, són empreses que busquen també sinergies entre unes i altres, i com heu aconseguit, diguem, un punt d'encontre de tecnologia, d'inversió a nivell digital, diguem, de modernitat en València, i per què en la Marina, com s'ha desenvolupat això?
4: Primer, anem dient del territori cap a dins, no? Perquè a nivell territorial València s'ha convertit en els últims anys en un pol d'emprenedament, 30 universitats, 30 escoles de negoci, 30 incubadors acceleradores, fondos d'inversió, 30% més barat que Madrid i Barcelona, tercera capital a nivell d'inversió, després de Madrid i Barcelona també. Bueno, està seguint, diguem, un entorn favorable. Després la Marina, des de fa més de 10 anys, està configurant com un pol d'emprenedament fonamental, especialment en l'impuls al principi de Lanzadera i Angels, tot el que és Marina d'Empreses, i després pues, d'Insomnia, de Biohub o de Zeus. I després hem arribat a Terminal Hub, com l'últim actor en la Marina, que al final el que està fent és atraure i crear les condicions especials per a que les empreses s'instal·len, sobretot creen les millors ocasions d'emprenedament, d'innovació i d'inversió. El que fem és crear els condicionants, mapegem molt bé tots els actors, creuem les relacions, i entre elles al final acaben generant pues, talent, una formació, se torna gent de fora, s'exporta talent a altres llocs, s'aconsegueix inversió, se fan events, per tant, se creen les condicions adequades per a que hi succeïsca la innovació.
2: Clar, però és que ho estàs explicant així, no? Sí. Com d'una forma molt natural, sí. No? Però has dit, mapegem els agents de... No pot entrar allí qualsevol empresa. Si algú està interessat, què és el que ha de fer? Sou el Tinder de les empreses?
4: Al final creen les condicions perquè succeïsquen les relacions, ¿vale? Que tenim l'entorn favorable, el caldo de cultiu, i sembren la semilla i evangelitzem sobre aquest tema, si podria ser. Per tant, tota empresa que estigui lligada a la innovació, a la tecnologia, a l'emprenedament, sigui quin sigui el sector, sí que de veres que tenim sectors pues, que més afins o d'alguna forma s'estan desenvolupant més en València, com el Deep Tech, l'intel·ligència artificial i el Digital Health o tota la part de salut digital o lligat a la longevitat, estan siguent grans verticals en què estan treballant, però també treballem en temes de mentes, en temes de comunicació, en temes lligats al fintech o a seguros, en temes biomèdics. Per tant, allà se generen pues, una sèrie de verticals i de sectors als quals nosaltres li proveïm de les condicions per a que generen relacions.
3: I de les relacions, diguem, que han, que han eixit, o de les llavors, diguem, que
1: s'han plantat.
3: Que allí en el Terminal Hub heu plantat. I, bueno, la collita com ha sigut?
1: Quins fruits heu recollit?
3: No? Per utilitzar la metàfora, no?
4: Bé, pues,
3: quines connexions han eixit, que pogués dir-nos, però mira...
4: Pues, per exemple, IBM instal·la el seu Digital Sales, que és un pilot a nivell mundial, que és una de les poques centres en tot el món on agarren recent egressats de les universitats europees de Middle East i Nord d'Àfrica, se duen durant 6 mesos, un any a Terminal Hub, es formen en ventes digitals i en tecnologia i després tornen als seus països. Per tant, hem aconseguit un gran centre de formació i hem posat en el mapa aquest centre de formació digital, de ventes digitals, d'IBM com a gran empresa tecnòloga a nivell mundial per a que els seus estudiants, els seus membres, vinguin a estudiar a València. Després també està el Club Cámara de Comerç. El Club Cámara de Comerç el que fa és generar el seu centre de club d'emprenement i innovació, i els seus membres pues, van allà a fer connexions, a fer els events o a treballar directament. L'Institut d'Empresa, que és una de les empreses de negoci, una de les escoles de negoci líders en Espanya i a nivell mundial, pues, té la seva seu en el Terminal Hub. Per tant, molts directius, els directius, se formen a diari en les nostres instal·lacions. Hi ha inversors, que per tant han invertit en startups allí, estan ojeando, estan d'alguna forma veient el que passa allí. Tenim venture builders, que construeixen projectes de zero en inversió o en talent. Hem aconseguit que empreses d'allí escalin i aconseguis que inversió. Al final, tots, en tots estos hem fet un treball. Hem aconseguit que també empreses d'allí facin pilotos per a empreses bancàries o financeres a nivell mundial. Bueno, en el dia a dia s'aconsegueixen grans èxits.
3: Diguem un projecte que de moment és una, bueno, és una idea, el típic projecte de garatge.
4: Sí.
3: Pot tocar, diguem, alguna d'aquestes portes per a que aquest projecte pugui anar creixent? Que parlaves del talent que tenim en el nostre entorn, la formació i també les idees que puguen
4: qualsevol haver. Empresa, persona, organització estén lligats a elles. De fet, també tenim un challenge, una espècie de reto que llançarem dins d'un mes aproximadament i que celebrarà el seu Demo Day en el mes de novembre en The Terminal Hub, que és The Terminal Challenge. Vol dir que aquelles empreses, organitzacions o emprenedors en talent emergent, sobretot anirem molt dirigits a escoles de negoci, a universitats i centres d'innovació, per a que resolguin els grans reptes que tenim actualment a nivell mundial, no? Sobretot molt lligat a la sostenibilitat. I aquestes empreses podran aplicar i li donarem espai de treball i mentorització que la faran els propis hubbers, les pròpies persones que estan en el hub per a que puguin créixer. Per altra banda, també parlàvem abans de l'edat mitjana, que són 36 anys, però hi ha gent de 60 i hi ha gent de 18 anys, hi ha gent de totes edats. Tenim gent superjove abordant projectes, però també és una, tenim una, un hub molt bimodal, no? Gent molt jove en la part de la capa esta formativa en IBM, però també tenim gent de 60 anys que després d'una carrera corporativa o en un banc, una asseguradora o en una indústria, pues decidís emprendre i també pues, començar el seu camí emprenedor Terminal Hub després d'un recorregut important.
3: Teniu experiències d'emprendiment de sexagenaris.
4: Sí,
3: no
4: sí,
3: perds l'esperança, per tant.
4: Sí, no, no.
2: Feia careta, Ximo, de
3: no, escolta, no, és que tinc una idea, jo. No, però està bé que hi hagi emprendiment en qualsevol edat, no? Que no sigui, sembla que tenim la idea de vindre això dels de sectors universitaris, del talent jove i això.
4: De fet, hem molt mapejat i tenim l'experiència de que moltes vegades les millors startups, projectes d'innovació, venen per models B2B, que vol dir negoci a negoci, de gent que ha tingut una experiència ja en certs sectors, indústries, o gent de banca que s'ha prejubilat, o gent que ve d'altres sectors, o inclús antics funcionaris que s'han prejubilat, van a emprendre, s'ajunten a una resta de professionals i sempre diguem que tenen tota l'experiència, tenen la capacitat, el temps i poden, moltes vegades també els recursos per a poder avançar. Tenim la idea d'un garatge de dos xavals en sudadera però ja
1: però
4: no sé,
1: no,
4: ja,
1: ara és així, ara és una hub d'estes. I pel que estic explicant, el perfil dels professionals són tecnològics, però programació, informàtica, entenc que màrqueting, vendes, inversors econòmics...
4: Claro.
1: Aquests serien els perfils més freqüents.
4: Sí,
1: no?
4: Tenim, per una banda, molta persona, molt de professional o molta empresa lligada a tecnologia, molta lligada a ventes, també altra lligada directament a IT, molta de comunicació, màrqueting, màrqueting digital, continguts digitals, consultors, despatxos d'abogats dedicats a l'M&A, al management and acquisitions d'empreses o inversió. Tenim inversors, venture builders, associacions empresarials tipus EBAP, per exemple, que l'Associació de Dones Empresàries.
1: I Ximo comentava al principi, o Javi no recorde, i molt d'estranger vivint així, de nòmades digitals.
4: Nòmades i expats, o sigui, expatriats. Vol dir que al final tenim el 35% més o menys del nostre hub és internacional. Tenim pues, 35 nacionalitats diferents, molt de Nord d'Àfrica, Middle East, Itàlia també és la segona nacionalitat després d'Espanya, Latinoamèrica, i bueno, són expatriats, són nomad digital. El nomad digital sí que ve una temporada, 6 mesos, un any, treballa, va a una altra ciutat, té un perfil molt qualificat. Després estan expatriats, està la part d'IBM també, que són pues, recent egressats, gent de 25 anys aproximadament, que ve un any, mig any, un any a formar-se a València. I després també tenim empreses que tenen la seva seu fora, però volen tindre un ull d'alguna forma en la nostra ciutat per a captar talent i per a generar riquesa.
0: I Francesc, parlaves també dels inversors, també és una pota molt important, no? Però un hub tecnològic tira també cap amunt. Que, sense dir noms, això, no? Jo soc de natural indiscret, però què perfil hi ha d'inversors i què busca, diguem, l'inversor que toca a la porta de Terminal Hub?
4: Mira, per donar solament una data, en València s'han captat l'últim any en inversions en start-up 229 milions d'euros. Comença a ser ja important. Sí que també és que ens falta la part corporativa.
0: Però són inversors que diuen, a veure, jo tinc la pasta, estic a la... Bueno, estic obert a que m'arriben projectes, o busquen determinat tipus de projecte vinculat, que sé jo, tenim... a salut, a biotecnologia, sostenibilitat, diguem, on estan els camps on hi ha més futur, diguem. No?
4: Tenim tres tipus d'inversor en el nostre entorn, que són els business angels, que sí que és capital semilla, presemilla en projectes molt incipients. Estan els family offices, que inverteixen, també són pues, empreses familiars que han evolucionat i han creat un fons d'inversió. Estan els
0: són VCs. Valencianes?
4: Sí, moltes famílies valencianes conegudes pues, que han creat un vehicle d'inversió per invertir en diferents sectors o diversificar les seves inversions en el capital risc, en la part de startups. I després estan els fons, propiament fons, que bueno, són diversos inversors, o fons de fons que fondegen per crear d'alguna forma un projecte d'inversió, un vehicle d'inversió. El sector on estem veient més inversió últimament és la part de salut, lligada a biomedicina, biotecnologia, digital health, digital care, genètica, longevitat, hem vist molta diabetes, epigenètica, teràpies contra el càncer, i aquest tipus de sector l'hem vist molt evolucionat en els últims 5 anys des de la pandèmia. Després, la intel·ligència artificial, en tota la seva part d'IA generativa, ha sigut un gran disruptor en els últims 2-3 anys, i especialment en la part deep tech, en quantum computing i diferents tecnologies deep tech.
0: Però és de la intel·ligència artificial, moltes vegades també el nostre compare, Javi Lacord, parlem moltes vegades de la part més amenaçant, no? Cap a, no només el sector tecnològic, sinó en general. Com viviu amb un aliat amenaça? Com ho viviu des d'un hub tecnològic com vosaltres?
4: Pues, al final nosaltres impulsem la innovació i això és una revolució més. Com qualsevol revolució industrial, sectorial, social, política, pues du al final moviments de plaques tectòniques, evidentment, i hi haurà transformacions importants que ja s'estan venint, i de fet moltes consultores, empreses de desenvolupament informàtic, pues, estan transformant el seu model de negoci. Moltes empreses del nostre entorn, inclús IBM, que la tenim allà dins, estem veient en el dia a dia com és una ferramenta i transformarà en positiu tot el nostre futur.
0: L'altre dia xerrant amb persones que estan, diguem, més ficades en qüestions d'enginyeria, de tecnologia i allò, arribàvem, diguem, en la taula a la conclusió, no sé si és, si volia compartir-la amb tu, que és més que probable que els primers oficis tecnològics on estiga afectat d'una manera impactant, notòria, la intel·ligència artificial, siga programadors o semblants que estan accedint, diguem, al seu primer treball. Perquè ahir la IA els reemplaça d'una manera molt eficient. És més difícil que un enginyer o un tècnic sènior el pugui reemplaçar, perquè realment és el tècnic sènior el que ha de manejar la intel·ligència artificial.
4: Totalment.
0: Però què passa si aquests tècnics sèniors d'ací 10 anys ja tenen 60, estan de... me ho invente, i no hi ha reemplaç? O sigui, si no hi ha oportunitat per a la gent que representa ací de les universitats, com va produir-se aquest reemplaç si no toquen empresa, si no toquen experiència?
4: És una transformació brutal i encara som conscients de l'impacte que té i tindrà l'intel·ligència artificial en qüestió d'uns anys. De fet, nosaltres comencem a utilitzar ChatGPT fa 3 anys i l'evolució a la cloud d'altres ferramentes és brutal en qüestió de mesos. És tremendo. Des d'aquest punt de vista, sí que veus que el talent s'ha d'anar reemplaçant i renovant, perquè nosaltres un desenvolupament informàtic que abans es feia en mesos, ara es fa qüestió d'hores i d'una forma molt eficient. Hi ha feines tipus consultoria, de tipus estratègica, o temes de comunicació, temes de contingut, de revisió... Sí que és de veres que s'estan transformant completament, però el talent ha d'anar renovant-se i les formacions també s'estan adaptant als temps que venen. Però totalment d'acord amb aquest anàlisi.
0: Bueno, pues esperem que aquest anàlisi hi hagi aquesta renovació, perquè, clar, també la gent jove ja també formada, aquesta gent de les universitats i les escoles de negoci valencianes, necessiten també de tocar empresa i començar a fer hores a fer hores de programació, a fer hores de negoci també, a fer hores de treball per agafar aquesta experiència. Pues, molt bé, escolta, fenomenal.
1: Sobre
2: sobretot
0: això
2: perquè...
0: Això és futur, bueno, clar, és present ja des de fa temps.
2: És el tema, no? I que sobretot és un futur que passa per crear llocs de treball vinculats a tots aquests sectors que estàvem comentant i que sobretot són llocs de treball que aporten un major valor afegit, que és, deixant a banda o en paral·lel, als sectors tradicionals en els que s'ha recolzat l'economia valenciana i, per tant, és una manera també de no viure solament del turisme de sol i platja, però sí de la bueno, innovació de sol i platja també, perquè al també final pot, és un atractiu, clar, no? Clar,
4: també se pot innovar en la part de turisme, també se pot fer, clar. Però en molts pocs quilòmetres quadrats hem sigut capaços en València de concentrar molts centres de talent. Universitats, fons d'inversió, hubs tecnològics, incubadores, acceleradores, escoles de negoci, al final s'ha configurat un ecosistema i una comunitat única.
0: I després, a nivell d'inversió, que moltes vegades parlem d'això, si estàs buscant una inversió superior al 3%, igual hauries de fer alguna telefonada.
2: Això és de veres.
0: Aquests inversors que en saben més.
2: Correcte.
0: El retorn
2: correcte.
0: Serà prou més d'un 3%.
2: Una miqueta més. No?
0: Perquè vas estalviant de cara al futur.
2: Perquè paguem una volteta. Francesc Pons, director de Terminal K, moltes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada.
4: Moltes gràcies. Bona vesprada.
5: Gràcies.
2: Adéu. Adéu.

0: Les 5:33 minuts. Esta sempre és moment per a dir quin gust. Quin gust tindré la d'ell, quin gust els convidats que ells ens porta i quin gust tot allò que passa per les mans dels grans, dels fantàstics, dels fenomenals, com es dius tu?
1: Formidables.
0: Formidables,
2: cal. Formidables.
0: Formidables de la gastronomia valenciana. Vicent Gil, com
3: Hola,
0: estem?
3: Vicent, què tal?
2: Pues estem de meravella.
0: I estem superconvollats.
2: Estem molt ben acompanyats. Ja ho sé que tu ja tenies ganes d'esta entrevista, perquè la clòxina és un dels elements gastronòmics diferenciadors que tenim en València.
0: Totalment.
2: Bueno, mon pare no hi ha dia, sobretot els caps de setmana, que és quan apareguem per allí tots, que ell no tingui allí el seu plater de clòxines, o sigui que...
0: I la nostra nutricionista, a més, que ens diu que són fonts de ferro fonamentals,
2: sí, senyora,
0: i boníssimes per a la dieta.
2: Sí, senyora.
1: I després, no es parlar malament del mejillón en gallego.
2: No,
1: jo no vull parlar malament de ningú. Però això és incomparable.
0: Sí, no. són
1: és un gust, no? És una finor, és incomparable.
2: Això ara ho parlarem.
1: Jo me la jugo en qualsevol mejillón del món mundial.
2: Perquè heu vist que l'altre dia quan mos convocaren a Casa Pescadores i tal, sí, no sé què, vam baixar a conèixer a Amparín la clotxinera, l'última clotxinera, i no sé què, clar, nosaltres allí serà una dona major vestida de negre, i tots estem per allí, i qui és Amparín, i qui és Amparín, i ella estava allí parlant a la porta, no sé qui, i no, Amparín és aquella, claro, va vindre vestida com per anar de boda, i jo dic, però bueno,
1: però és que Amparín és una estrella de Hollywood,
0: mira, si això què
1: és? És un belletón mudadíssima, claro, i estupenda,
0: tot i tot, sí.
2: Pues així la teniu, Amparín, que ella vol que li diguin Amparín, Amparín Maria Casaus, de els, com se diu, clòxines de Viver, Germans Maria. Una empresa que ja porta diverses generacions, al començar el pare i els tios, al final se quedaran el germà, i al final el germà li dirà Amparín, i jo, això me cansa molt. I ella va dir, pues tu seguís, que jo, si tu te'n vas, jo continuo, que ella és guerrillera. Com és això de ser clòxinera?
4: Pues con ya digui l'altre dia en Casa Pescadores.
0: Ara baixa-li un poquet el micròfon.
4: Ai.
0: Serà dur, però bueno, no ho sé, tu conta.
4: Con ya ho digui, pues una locura. És embarcar-te en una locura perquè, pues això, que cada vegada el sector és més difícil, més competitiu, perquè encara que som los reyes del mambo así en València, la clotxina valenciana, pues ya competència externa. Però vamos, que la gent segueix buscant-la. I sí, és dur, és dur.
2: És dur perquè mos passaren un vídeo molt xulo que feien al principi, i ella estava allí dalt de la bater amb pantalón i curtet, en camiseta de tirants allí, i jo dic, però això tu t'has vestit així pel vídeo? Diu, no, això ho faig jo de veritat.
4: Sí.
2: O sigui, tu eres de les que vas a la batea.
0: Sí, com és el dia a dia, o com és la feina a la batea?
4: Pues es comencem des de les 2 de la matina, que a lo millor estan tancant les cuines, lo que és l'hostaleria, que estàs ja a tope comunicar, te van dient lo que volen pa demà, que és lo que volen pa demà, o a les 4 del matí que te crida algun client que li fa falta gènere pa l'endemà, també estàs comunicar.
2: Bueno, a les 4 del migdia, que això ho he vist jo, en el WhatsApp, allí.
1: Lo de la desconexió digital.
4: Són 3 mesos que són a tope. 3 mesos o 3 mesos i mig, vora 4 que estàs a tope.
1: I després a les 7 del matí... Però això són les comandes, no? Les comandes que te criden...
4: Sí.
1: Vale, te recull les comandes i has de portar no sé quants quilos.
4: Sí, sí.
1: I t'agrada si te'n vas a la batea.
4: Sí, a les 7 del matí.
1: On està la batea, per cert?
4: Està en la Chita.
1: La Chita.
4: En el moll de la Chita.
1: I te'n vas al moll de la Chita. En la furgoneta, però tu soles?
4: No, porte treballadors, sí, porte treballadors.
1: Ja
2: la patrona.
1: Quants ne portes darrere?
4: Porte 2 treballadors en el vivero i un home repartint.
1: Vale, pues. I s'arromangueu ben arromangats a les 7 del matí a la batea.
4: A les 7 del matí ja estem fent la collita, i aquesta collita és la que se repartirà a l'endemà, perquè hi ha que passar una depuració.
1: I qui no ho ha vist, com es cullen les clòxines? Perquè dius collita, dius, però si són clòxines, això com va?
4: És com tindre un horta al mig de la mar. És tal qual. A més, molt ecològic. Perquè...
2: Bueno, ella diu que és el cultiu més ecològic, sí, més ecològic que hi ha, perquè no intervé res, només que la mà de l'home i la mar, i punt.
4: Sí, aixina és. No, a un arbre tu el pots sulfatar, li pots fer a sol, li pots fer l'altre, però això és el que te donen les mans teues i el que te dona la naturalea, i que eixe any diga, enguany és per tu.
1: Però tu has de plantar unes llavoriues.
4: Sí, jo el que faig és plantar la llavor,
1: Però la llavor...
4: Que li diuen criançó.
1: Que són clotxinetes menudigües.
4: Molt menudigües.
1: Que se compren on les clotxineres sabeu els secrets de la clotxina.
4: Ara mateix el que nosaltres estem fent és la cria que mos ixen les cordes, la recaptem. En estos moments la recaptes i la fiques dins d'un embotxau. Un embotxau és una malla i serveix com a conservació.
1: Vale.
4: I aquesta malla passa l'estiu, si és que sobreviu a les temperatures, perquè això és una altra cosa.
1: Les cries poden morir.
4: Morir perquè últimament se mos està plantant l'aigua del Mediterrani a 31 graus.
1: Claro.
4: Sí.
1: Per calor, per massa
4: per
1: temperatura.
4: Per calor, sí, té massa temperatura.
2: Però teniu en compte, n'hi ha dos èpoques en el cultiu de la clòxina. Sí. Quan tu la plantes i el comença a créixer, i ara, recordeu-se, els mesos sense R, que és quan se recolecta i se ven, per això ja a partir del mes de setembre ja s'acabó. Si queda alguna clòxina, sí, ja no està en molt bones condicions.
4: No està ja en condicions. Està molt cansada de la calor. Si queda algo.
1: Se fatiga l'animalet.
4: Sí, se fatiga, a més...
1: Molt bé, perquè tu ho expliques, perquè tu eres de tota la vida, ara Vicent, mos conteu la vostra història familiar, però si tinc molta curiositat, hi ha unes cordes allí.
4: Sí.
1: Hi ha unes cordes allí. I en les cordes ja està, diguem, la malla, i està, el paquet de clòxines està a punt de servir al restaurant, que d'això. I què fas, estires de la corda?
4: No.
1: Com va això? Com se cull una clòxina?
4: Te vaig a fer tot el croquis,
1: pràctica,
4: vale?
1: Si ens animem a ser clòxines.
4: Tot el croquis, no te ho recomano, ja t'ho dic jo, eh?
1: S'ha de catxar molt el lloc, no?
4: És
3: treballar
4: molt.
3: És incert.
4: És una faena incerta. És que enguany t'eix bé, pues che, això és l'alegria de la huerta. Però si t'eix mal... Són 3 mesos, eh? Són treballar 3 mesos per aguantar tot un any.
1: Vale, estem a les 7 del matí allí,
4: vale,
1: en samarreta. Està pegant-nos a l'airet i t'hem de collir. Què fem?
4: Les cordes.
1: A les cordes.
4: Vale?
1: Dins l'aigua.
4: Les vas passant per la tangona. Jo vaig a parlar en molt de argot clotxinero, eh?
3: Sí, molt, així no podem aprendre-ho. Sí,
4: la tangona...
1: Quan ens mengem una clòxina sabrem com és tot el procés.
4: Exactament. La tangona són els palos on estan... penjades les cordes.
1: Vale.
4: Vale? Les passem als del rulo. Les apugem a bordo, a la coberta, se treballa la coberta, se garbella damunt d'una taula perquè passe lo menudall,
1: Vale.
4: Se quede baix, i per desfer la corda perquè val molta pinya.
1: El tamany menudet, perquè volem un tamany que és el comercial.
4: Correcte. I d'ahí cau la cria que tu m'has preguntat a des. I com ho feu? Pues, ixa cria que cau baix... és la que tornem a embutxar en una malla de calcetí, que li diguem.
1: Vale.
4: Se passa tot l'estiu, fins al mes d'octubre, que és quan es comença ja a refrescar, perquè no la pots treballar. Si sobreviu, no la pots treballar a des, perquè l'animal s'estressa.
1: És que una clòxina és quasi un miracle de la natura.
3: És un ser viu.
1: Què menja una clòxina, en Parín?
4: Plàcton.
1: Ella va filtrant.
4: És una filtradora.
3: Però l'aigua ha d'estar en bon estat.
2: Però mira, un dels èxits de la clòxina valenciana precisament és l'aigua del Port de València. Perquè hi ha dos competències, que és el mejilló gallego, que és curiós. Mejilló, si tu li poses al traductor de valencià, te diu clòxina. O sigui que realment tots són clòxines. El mejilló gallego, que és més gran, o la clòxina del Delta de l'Ebre, que també és menudeta. Però el sabor de la clòxina valencià no el tenen. El mejilló gallego, perquè es cria dins de la ria, no es té poca aigua salada, i el del Delta de l'Ebre perquè pilla precisament en la desembocadura del riu. Entonces està alimentat més per l'aigua de l'Ebre que pel Mediterrani. Yes. En canvi, la clòxina té sabor a mar.
4: Sí.
2: Això és paraules mayores.
3: Ahí está la diferència.
4: És marisc.
2: Sí.
4: És marisc.
2: És de veres.
4: És així, té moltes diferències sense desmereixer cap. Sí. A les de més...
1: A veure, jo sí que... no desmereixer, perquè desmereixer és una paraula lletja, però que la clòxina està per damunt. És que és un esclat de sabor, sí, que és una altra cosa.
4: És una sabrosura.
1: I dic, és que una clòxina en Parín, què te vas a contar jo?
3: I ahí està la diferència.
1: I per què unes són claretes? Això t'ho preguntarà tot el món. Per què no són claretes i altres són carabassa?
3: Les femelles són les més punxades de color.
2: Sí, mira, mira Gemma com ho domina.
0: Ah,
2: sí, sí. Mira Gemma com ho domina. Espera, que tenim un amic que, no sé, Paquito, tu normalment compres clòxines de la teua cocina?
5: Home, pues en sí que és de veres que per lo menos per anar a veure a la cocina i a Matia, ai, pues sí que vaig. I res, pues allí estem. Perquè sobretot a mi, jo no sóc clotxiner, perdona, jo sóc l'ovella negra de la família i no som el clotxiner, però a la meva dona sí que li agrada molt i home, sempre pues ja ho passem.
2: Doncs pues entonces eres clotxinero, no? Consorte, eh? Què més dona?
5: Home, jo...
2: la qüestió és que ne consumisques.
5: De les millors clotxines que n'hi ha, que són les de la meva cocina.
2: Home, claro. per favor. Escolta, i com és aquesta dona? Molt retreballa ara, perquè bueno, això no ha eixit encara a l'entrevista, però ella bueno, no treballa exclusivament de clotxinera.
5: Mira, el primer que te dic, Vicent, és que la meva cocina és molt valenta, és una dona molt valenta i no li té por a res, no li té por, sobretot mai li ha tingut por a la faena, però és que l'eixample que ha tingut en els seus pares, en Montillo Paco i en Matia Amparín, pues es que no podia eixir d'una altra forma, perquè han sigut unes persones que s'han dedicat sempre...
2: I yeah, fes el favor, que li estan caient les llagrimetes.
0: Està emocionant.
2: Hombre, sí. I de sentir-te, no, li han demanat a son pare i a sa mare, i mira-la.
5: És que la meva tia Amparín pues, ha sigut una dona molt treballadora i la meva cocina ha tret tot lo de sa mare. Entonces, jo sempre se ho he dit a ma tia, tia, tu eres molt valenta. Bueno, que la seva xiqueta, pues,
2: i lo de son pare també, algo ha tret, eh?
5: Sí, de son pare també, bueno, home.
2: És que no ho he dit.
5: Pare, son però pare era Amparín, una persona molt bona.
2: Molt bona, sí, però digo que Amparín és estibadora en el Port de València.
5: Sí, sí.
0: Sí que ella
2: ella conxuga les dues faenes, eh? O sigui, sí, que una cosa i la tenca, que avui dia els estibadors ja no és lo de fa anys, tot bueno, se maneja per maquinària, sí, i tal, però bueno, tens que saber manejar la maquinària.
0: I és difícil, no és feina difícil.
2: Paco, i com a persona, com és? Perquè esta de joveneta tenia que ser un reviscol, no?
5: La meva cocina, jo no puc res mal d'ella, perquè és pues, la nostra etiqueta, no? És
0: la més xocoteta
5: i entonces, pues tot això. La més guapa que hice en la Setmana Santa Marinera.
2: Ai, bueno, sí.
5: Tot això.
0: Que bonica és la Setmana.
5: I després això. Però ja te dic una cosa, Vicent. Ves en cuidar i no li contradigues perquè la tindràs, eh?
2: No, ja mos contat un cas de quan ella se va fer càrrec de la batea, uno dels primers dies allí aquells estaven engronsant-se, sí, i agarrar-se, pegar un rap a polvo a tots que es posat i esos, i a partir d'entonces la cosa ha anat com la seda, o sigui que sí, es veu que el xènit que va traure en aquesta ocasió era un xènit valent de veritat.
5: Sí, però després no es dic.
2: Sí.
5: Després, ja ve el xanit i després se n'anem a prendre una cerveseta i
0: bueno, però sense xanit no se pot. Tenia
5: que fer la faena, ja està, i ja
2: molt
5: està.
2: Bien.
0: No se pot estirar
5: ja
0: del cap.
5: De treball,
2: Paco, moltíssimes gràcies per haver intervengut.
5: No, no, el
2: meu amic Paco Llorca, vicepresident de l'Ateneu Musical del Port i saxofonista de la banda. I un abraç ben fort, perquè compartirem els dos un gran amic i sí, seguim tenint una gran estima. Gràcies, Paco.
4: Cosí, carinyo.
5: Cosí,
4: un beset molt gran. Te vull.
1: Gràcies, Paco.
2: Perquè, claro, és que no ho han dit, ella se cria dalt de la batea. Son pare, com a mesura de seguretat, li nugava una corda a la cintura, calculava la distància de la corda perquè no poguera caure a l'aigua.
4: Sí,
2: sí.
4: Sí.
2: I ella s'ha criat
4: allà dalt. Sí, mos amarrava... A veure, per això vam passar tots, eh? Tots els germans. Mos amarrava un cap a la cintura i mos donava lo juste de cap per no caure per la borda. Perquè com mon pare estava treballant, bueno, mon pare i els germans estaven treballant pues, per no estar pendents de nosaltres o lo justet, pues mos amarraven un cap i lo que donava. Com es gosset.
0: Com un cinturó de seguretat.
4: Com es gosset.
2: Sí? Per la mateixa raó, també vau dependre a nadar de molt joves.
4: Sí, clar. Sí.
2: Per si de cas se trencava la corda i queien a l'aigua. Que...
4: Sí, sí. Era curiós perquè jo me'n recordo de totes les meues amiguetes i tots els meus amiguets. Es començaven en aquell entonces les extraescolars, que no te penses que això de les extraescolars era... ahora me voy a inglés, ahora me voy a alemán, ahora hago... No, no. Anar a la piscina ya era tot un lujo. I tot la bona anava a la piscina. Jo deia, pues jo no vaig a la piscina. Jo no preguntava pa què.
2: Anaves a la Chita?
4: Jo anava a la Chita. Quan jo deia, no, no, jo aprendí a nadar en un vivero. Se quedava en aixina com diguent que és un vivero. No sabia lo que era, claro. Pa mi era lo més normal del món, però jo, pues deprengui, pues aixina... Pues també, en un cap. És que els caps valen pa tot. Els caps valen pa tot. I mon pare, per lo que era alrededor de la tangona, també mos amarrava un cap a la cintura i ella anava per la última tangona pegant la volta al vivero i mos anava donant cap. Arribava un moment en què te feia aixina. Sí, sí, a pegar la volta al vivero. I agarrava, donava cap, donava cap, donava cap i al final te feia... apanya't, ja t'apanyaràs. No, jo me recorde que la gent me mirava i me deia, pues jo en un vivero, jo a la piscina, no sé.
2: I que bonico.
0: Això és per ficar, això és per escriure un llibre en parint.
2: Sí, sí.
0: Molt bonico.
2: Sí. Son pare,
0: experiència en...
2: quan al començar son pare i els germans,
4: sí.
2: No tenien batea pròpia. Per això son pare dia que això de treballar pa amo, que hi havia que tindre batea pròpia, i al final aconseguiren una
4: sí.
2: batea, eh?
4: Mon pare...
2: Bueno, una batea no, realment dos.
4: Sí, en realitat eren dos. Es començaren en una i després compraren l'altra. Al final se desferen d'una perquè no se podia. I ja era massa faena, era molta faena. Mos germans se ho deixaven i vas continuar jo. Però sí, mon pare treballa pa amo. El primer que va encetar fon m'abuelo. M'abuelo pues, anava, pues, era estibador també. Ja va que ficar algo en lo que era la taula i si no se traia d'un puesto...
2: Pues, tenia que ser d'un altre.
4: Tenia que ser d'un altre. I han setat pues, ajudant. De vegades en quant ajudant pues, a uns altres clotxineros. I després ja han setat en mos tios. O sea, mon tio Roberto més principalment, mon tio Antonio de vegades en quant, perquè... Mira, te va quedar una altra cosa que te vaig a dir.
2: Va, tira-li.
4: Mon tio treballava per les bodegues...
2: Gandia o Balsan Giacomo
4: sí.
2: o Schenck.
4: Schenck, me pareix que era.
2: Que és el que avui en dia és Murviedro, que eren sí. les tres grans bodegues que estan sí, instal·lades
4: sí,
2: en el Grau.
4: Sí, sí, sí. O sigui, que és que nosaltres tot és alrededor del moll. És que agarrant... Jo la tindria per escriure... Jo, jo escriuria un llibre.
1: Per a fer un documental, una pel·lícula...
0: Un llibre de com s'ha viscut
2: ahir. Bueno, el documental és molt xulo. A veure si me'l passen i vos l'enviaré per WhatsApp perquè el vegueu.
4: Vale.
2: El documental està molt xulo.
4: Pues encetaren a treballar pa amo. Mon pare i mon tio. I
1: quina expressió, això de treballar pa.
2: Treballar pa,
4: sí.
1: Quina expressió,
4: la meva família
1: és una expressió antiga,
4: pa,
1: però també sí. té molta ensenyança, no?
2: Sí.
1: Té,
2: sí.
1: Té molta,
2: abans...
1: vida només l'expressió de no, no treballeu pa, amo. Sí,
4: no treballeu pa, amo. Doncs
2: pues ho parlem a la cafeteria. En el meu poble, les dones, en els anys 30, 40, 50, se posaven en amo.
0: Havia dit, tia,
2: és que anaven a treballar per alguna de les famílies riques... perquè mira, Gina era una boca menys que alimentar en casa i damunt sempre portaves algun conillet, algun pollastre, alguna propina que queda de quant en quant, o sigui que...
4: Sempre caia alguna
1: cosa. Èpoques dures, també, clar, estàs parlant del iaio. I has mencionat en Parín, jo anava allà al furguer i arriba a la Chita, que això sembla que és una cosa italiana. Això què és? Que és un... Això de la Chita...
2: Chita és de chitar-se.
4: Sí.
2: De acostar-se.
1: La Chita de chitar-se.
2: Clar.
1: Però què és això? És una part del port, és un lloc, sí, és, sí. Què és això? On estan les bates?
4: La Chita antigament era una matamar.
1: Un què?
4: Una matamar.
1: És que
4: era
1: dius,
4: una illa.
1: Tu dius coses com si jo, com si ho entenguérem.
2: No, una espècie d'illa artificial. Que
1: ah, una matamar. Ah, sí. Val. Perquè fos un braç.
4: Sí, no? un braç. Això és una matamar.
1: Val, de pedra.
4: Sí.
1: Vale, molt bé.
4: Que això lo que feia era, més que res, tapaves temporals... que arribaven al moll de Llobera.
1: Vale.
4: Ara, ixa illa ja no està illa, segueix existint, però ja s'ha unit al resto de lo que és el moll.
1: Vale.
4: El moll de la Chita se diu Chita perquè pareixia una dona Chita. El perfil d'una dona Chita.
2: Tu veus, ahir sempre n'hi ha versions.
4: Claro,
2: n'hi ha una altra versió que diu que és que quan se feia tard, quan ja no podies anar a la barca perquè es feia de nit, n'hi havia mariners que es xitaven allí passant la nit. Vull dir, això, sempre hem de triar la versió més bonica.
4: Més bonica.
2: La que més mos acomode. Totes poden ser certes.
1: La més poètica, però, igual, la de la dona Chita.
4: La de la dona Chita, el perfil de la dona Chita.
0: Però de xitar-se en qualsevol cas.
1: Però és el moll on estan les bates.
4: Sí.
1: No?
4: Sí.
2: I jo n'hi ha una curiositat que potser això ho tindrien que preguntar a un cuiner, però en Perín segur que ho sap. Com estan més bones les clòxines? Com se prepara la clòxina? A veure.
0: Clar que ho sap.
4: Anem a veure, a casa se fa com tradicionalment se fa en el cabanyal i el canyamelar, que és l'all, la llima i l'oli i el vapor.
2: I ja està.
4: I ja està. Torrà, espectacular, millor encara.
2: A la brasa, que l'altre dia la tastarem a la brasa. Un espectacle.
4: Un espectacle.
1: Però en la closca?
4: O... Sí, sí, sí, sí,
2: sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Com la ostra també que se fa a Xina, no?
2: Sí, exacte.
3: Se faran seguides.
2: Exacte, sí. molt
4: se fan no res.
1: Hòstia, no l'he tastat mai. Quin rotllo dona.
2: Molt bo.
1: La clòxina i a més el punt de la flama i del fum.
4: Això
1: ho hem de tastar.
2: I tens que agarrar el puntet, però estan molt bones a la brasa.
1: Que bé.
2: Molt bones. Però després n'hi ha de moltes maneres. N'hi ha gent que li posa pimentó roig, o sigui, n'hi ha... El nostre amic Carlo de Anna feia unes clòxines en una salsa de tomatito del Vesuvio, que a mi que no m'agraden les salses de tomaca, i aquells, vamos, les apurava fins al final. Vull que n'hi ha moltes maneres de cuinar-les.
3: Però a Parell, mira, quan dius lo del pebre, mira, fa... El mozo
4: no. És que jo lo que claro, és que lo que jo vull que és
1: de la vera d'això, no.
4: Lo que vull que és notar-li el sabor a d'ella, perquè si jo es comença a condimentar-la, pues fa gusta tot menys a d'ella.
2: Bueno, jo vos tinc que dir que el diumenge jo dic, ui, estem allí dinant, fent-se l'aperitiu i dic, "Estes clotxines tenen un gust raro, no estan bones." I la meva germana diu, "Calla, que a ton pare Willy s'ha ocorrit tirar-li clavo."
4: Ai,
1: ja qui li tira, ja qui li tira clavo.
2: Però el comencí a trobar allí trossets de clavo com si s'acabara el món, i va, ja, home. I diu, no li digues res, que crec que ell s'ha donat compte. Sí. Vale.
3: Ton pare d'una entrevista, també.
2: Sí, ja.
1: O sigui, llima, all, dos dentetes d'all i tal, i una jorradeta d'oli, i ja està. I no sobre passar-les massa de...
3: De cocció,
1: ha de ser que s'obriguen i avant, ja està.
4: Però
1: hi ha qui, ai, és que aixina massa crunes no m'agrada.
2: No, si està molt feta, perd el gust.
1: A mi em passa igual.
3: Clar, totalment, estarà esbarosa.
2: Està més sabrosa de l'altra manera.
4: Claro.
2: I després cada maestrillo tiene su librillo, eh? N'hi ha gent que li tira una xorrutaeta de vi blanc, n'hi ha gent que, bueno, però bueno, però la clòxina.
1: Ja.
4: Jo crec que això fa gust i els colors, però seguis pensant el mateix, que ja a lo millor... altres tipus de clòxina que se li ha de condimentar perquè si no es té un sabor un poc més soso. I la clòxina ja té molt de sabor perquè li fiques res.
3: És que aquesta té més sabor, això és veritat.
4: Lo que vull que és que se note el sabor a d'ella.
1: I una goteta de llima no fa mal, tampoc.
4: No,
3: la llima sí que
2: és. Ja la porta, però fa que la porta trossets.
4: Enmascarar el sabor que té ella...
3: I quantes ne faràs en un dia o en un... Això com ho veu el conter? Quants quilos?
2: Per quilos.
4: Pues a lo millor una venta d'un dilluns és un poc més sosa perquè l'hostaleria te tanca i tal, però a lo millor un divendres o un dissabte...
2: Acollar la porta, però que la porta trossi.
4: Enmascarar el sabor que té ella...
3: I quantes ne faràs en un dia o en un... Això com ho veu el conter? Quants quilos?
2: Per quilos.
4: Pues a lo millor una venta d'un dilluns és un poc més sosa.

0: Queda la última, en parell, l'última clocinera queda de títol de pel·lícula.
1: Sí,
0: queda,
1: no, ostres, sí.
2: Però això no pot ser,
0: això no pot ser que sigui l'última.
3: Que se sàpia, no hi ha una altra dona que se dediqui a, no. al cultiu de la clocinera.
0: Eres l'última i l'única.
3: Entonces, si no n'apareix alguna, sí. El dia que ella diga prou, me'n vaig a casa, que ja
2: sí,
3: estic farta.
2: S'acabó.
0: No sí. Tens continuïtat?
2: No, no tinc continuïtat.
0: Tu no has agarrat els teus fills, has lligat un cap, jo també no, com ton pare, i deixava
2: no
0: allà a la batea.
2: Jo no tinc fills. A les bones bodes sí que se li s'ha fetejat, sí. Però elles no, volen continuar.
1: No, no, no.
3: Escolta, que antes de que se queden sense temps, dimos alguns dels restaurants que te complen cochines.
2: Pues mira, jo servís des de, al millor el més humil del barri que està tota la vida i que és client meu des de fa 40 anys. Que ja era client de mon pare, hasta gent molt, molt, molt important en el sector de l'hostaleria.
3: Però t'emportes a lo millor del Cabanyal i de Canyamel.
2: Lo millor, lo millor.
3: Casa
2: Pescadores, l'alegria de la huerta, que pobre
3: hombre,
2: Xara.
3: Ara, estan, ara obrirà, ara obrirà.
2: Que, desde luego, que mira que agarra l'època d'estiu.
3: Estem esperant que obriga per portar a José Miralles.
2: Sí, sí,
3: a
2: que... molt bonico, José.
0: I si les volen comprar... també se poden comprar.
3: Sí.
0: Tu tens un punt de venda, sí, i sí, això, sí, te cridem per telèfon o com fem, amore?
2: José Benlliure, número 60.
0: Anem allí. Así José Benlliure, 60.
3: Solo...
0: En horari...
3: Solo...
2: Dissabte, diumenge i festius. De 7 del matí a 3 de la vespre. Voreu una caireta en la porta i una cua molt llarga. Ixa és ma casa.
1: Ixa és ta casa. Clotxines de vivents.
2: La caireta també té la seva història, eh?
1: No me digues.
2: Sí, la caireta té la seva història.
3: De la iaia.
2: Muy bien. Ixa caireta està 69 anys i xinta al carrer.
3: Tu fica't.
1: En la porta. És que tot és tan bonico que això de ser... Bueno, suposo que estarà en el documental.
3: Escolta, i emocionant.
1: És molt emocionant, sí.
3: N'hi ha hagut voltes que anant en la barqueta allí o anant-se en la barqueta agarra i se queda sense motor i li pilla un vent de garbí que no... que no van a parar a Mallorca de milagre, vull dir que és una faena que és raro que avui siga igual que demà i que després demà. O
2: no, no.
3: Ahir no saps el que te vas
2: cada
3: a trobar.
2: Cada dia te trobes en una cosa nova, o a lo millor estàs en calma i dius, ui, quina calma. I arriba la una de la vespre, se te gira un garbí i va tot per l'aire, que després diuen que el peix és car, eh?
3: No, d'això res.
1: Ai, és que
0: dur que s'hi la barca.
3: I la clotxina menys.
2: Sí.
0: Pues ha agradat molt conèixer-te, Marina. Ai, Amparín,
1: que bonica.
2: Por res, encanta.
1: Que valenta.
2: Vicent, quan vulgueu, torne, que jo tinc pa contar-ne fins que me parte.
0: Amparín, l'última clotxinera 2, el retorno.
2: Gràcies, Vicent.
0: Moltes gràcies.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: 2 hores ja de negociació entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació. De moment, sense novetats, la baixada de ràtios i l'augment salarial sembla que són els assumptes que més separen les dues parts. Anem en directe a la Conselleria amb el nostre company Àlex Sanjaime. Bona vesprada. Què més sabem a hores d'ara?
2: Bona vesprada. Són els dos únics assumptes que de moment s'han posat damunt la taula. Postures encara molt allunyades entre Conselleria i els sindicats. En la primera d'aquestes qüestions, les ràtios, Educació s'ha compromès a portar demà una nova proposta on s'incloguen totes les etapes educatives i ensenyaments, infantil, primària, ESO, però també formació professional o escoles oficials d'idiomes, com demanen els sindicats. I pel que fa als salaris, la Conselleria a l'inici d'aquesta reunió ja havia advertit que no pot anar més enllà de l'increment de 200 euros en 3 anys, que van plantejar la setmana passada, però en l'última fase d'esta negociació s'han mostrat oberts a que els últims 50 euros que tenen previst aportar o aprovar podrien augmentar-se en una negociació, però ja seria a partir de l'any 2028. Estaríem parlant, per tant, d'una nova legislatura. Així que el que està clar és que d'ací no eixirà avui un acord definitiu que servisca per a desconvocar la vaga indefinida que esta setmana s'ha iniciat ja la tercera setmana consecutiva de vaga.
0: Gràcies, Àlex. Abans d'assentar-se de nou a negociar, els sindicats i la Conselleria han mostrat confiança i voluntat per tal d'arribar a un acord. Escoltem Marc Candela, de l'STPB, i Daniel McEvoy, secretari autonòmic d'Educació.
3: Tenim molta voluntat de ara sí aconseguir un acord. Si no, avui no podem tancar

0: parlo, pues continuarem negociant demà, perquè n'hi ha aparentment hi ha predisposició per a continuar negociant i arribar a un acord.
1: Yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que por el bien de todo el acuerdo yo creo que va a ser inminente.
2: I les qüestions bàsiques que s'estan negociant ens les avançava fa uns instants el nostre company Àlex Sanjaime. Però què més s'està negociant? Xavier García del Valle.
3: Sí, el nou document manté les reivindicacions salarials i concreta les ràtios amb una reducció progressiva fins a arribar als 15 alumnes en infantil i 20 en la resta de nivells educatius. Aposta per recuperar les plantilles retallades i demana també la reincorporació immediata dels directors dels centres que han dimitit per este conflicte. Maica Martínez representa la UGT.
4: És un mar viu que cal anar treballant-lo i ja tenim molta base. I la consellera ha obert els ulls i ja pareix ser que vulga negociar.
3: Com hem sentit, algunes diferències entre les parts estarien en l'abast que ha de tindre la baixada de ràtios i en la defensa del valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament. Tornem a escoltar Daniel McEvoy.
1: Nosotros también queremos bajar la ratio. A lo mejor, pues por cuestiones que a nadie se le escapan, no puede ser con la premura que ellos nos piden, pero sí estamos en esa línea. Y el valenciano, nosotros, defensa del valenciano a ultranza, por supuesto. El valenciano es una riqueza de nuestra comunidad que no podemos soslayar. Evidentemente eso de hacerse pues dentro del marco legislativo del que nos hemos dotado y de la soberanía popular que reside en las Corts Valencianes.
2: I amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNB i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat el suport al gabinet de coalició.
3: El PNB ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no és anar, diuen, amb Núñez Feijó. Els dubtes dels bascos afitxen a l'hostilitat manifesta de Junts per Catalunya i tot plegat afitxa tensió al futur d'aquest govern central. Per això, els socis principals de Sumar, que en formen part de l'executiu, han eixit a garantir-ne la continuïtat. Lara Hernández és la coordinadora de Sumar.
5: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
3: I un dia més en el Partit Popular insisteixen que el futur ara no depèn d'ells, diuen, perquè ja saben que no tenen suports per a una moció de censura. Borja Sempere és el portaveu del partit.
6: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
3: I també avui, de nou, li han preguntat a Felipe González qui des de València ha dit que moció no, però eleccions sí. I també ha parlat de la imputació de Zapatero.
7: Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como persona, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
8: ¿No habrá elecciones?
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
2: I canviem d'assumpte. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha declarat avui al jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la Dana. Folgado ha dit que el dia de la barrancada, a les 6 de la vesprada, va comprovar personalment com es desbordava el barranc i que va informar de la situació a Vicent Mompó, el president de la Diputació.
3: Folgado també ha assegurat a la jutgessa que aquest dia de la barrancada no va rebre cap indicació de com actuar per part d'emergències. Ha dit també que a les 7 va informar Emilio Argüeso, que era el secretari d'emergències i és ara un dels dos investigats en la causa, i no l'havia informat de la situació a Torrent. L'havia informat de la situació a Torrent i de la primera víctima mortal al municipi. Tant Vicent Mompó com Emilio Argüeso estaven presents en la reunió del CECOPI. L'alcaldessa de Torrent ha explicat quina va ser l'actuació del seu consistori.
9: Teníem alerta roja igual per a tots i que entenien que lo prioritari era en una situació que pensaven que era de pluges. Previndre i alertar a la població, atenent a lo que eren les advertències meteorològiques que ens anaven arribant quasi minut a minut i diguérem, bueno, 10 de la matí arriba aquesta alerta roja i decidim suspendre l'activitat lectiva, l'activitat deportiva en els centres nostres.
3: Després de la declaració, la jutgessa instructora li ha requerit que aporte voluntàriament els missatges del seu mòbil el dia de l'emergència i també que aporte l'informe de la policia municipal sobre la persona que va morir en l'interior d'una vivenda. La instructora també ha reclamat a l'112 la gravació de les telefonades amb l'alcalde Tutiel.
2: I ja està detingut l'autor de l'atropellament mortal d'este cap de setmana al port de Sagunt. El conductor en un principi havia fugit, però finalment s'ha entregat a la policia. Té més detalls, Elena Andreu.
8: Sí, bona vesprada, gir complet en este cas, perquè el conductor del vehicle s'ha personat en dependències policials de la ciutat de Madrid i ha reconegut ser l'autor de l'atropellament mortal. Recordem que estava en parador desconegut i que la policia el buscava des de la matinada del diumenge, quan van ocórrer els fets. Va atropellar un jove de 35 anys i quan el SAMU va arribar ja no van poder fer res per salvar-li la vida. La investigació en estos moments, segons fonts policials, continua oberta sense descartar cap hipòtesi. Ara el conductor es podria enfrontar als delictes d'homicidi imprudent, d'omissió del deure de socórrer a la víctima i d'un delicte també de seguretat en el trànsit.
2: I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó al capità de l'embarcació turística on van morir 4 membres d'una família valenciana.
3: Sí, com recordaran, va ocórrer al mes de desembre durant una excursió turística al Parc Nacional de Komodo. L'embarcació es va afonar en pocs minuts i en ella viatjava la família valenciana amb 4 fills. El pare i 3 dels menuts van morir. Ara el tribunal considera culpables de negligència el capità, condemnat a 3 anys i mig, i el cap de la sala de màquines, a qui han imposat 2 anys i mig. Les famílies de les víctimes han emès un comunicat en què mostren la satisfacció perquè la investigació, diuen, ha demostrat que hi faltaven mesures de seguretat. Respecten la resolució, però també consideren que podria haver sigut més contundent.
2: I en els esports parlem de futbol i del Llevant, que continua celebrant la seva permanència en primera divisió. Avui ha parlat del capità de l'equip, Pablo Martínez, que ha donat les 2 claus per a creure en la salvació: resiliència i unió. El sentim.
10: El míster puso la palabra resiliencia, al final el grupo la tomó como suya, el superar momentos muy difíciles, pero seguir creyendo, creciendo juntos. Al final creo que la unión con la afición también ha sido clave y se ha demostrado en este periodo.
2: Es queden ara en la companyia de la Vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 7 en esta sintonia i en les xarxes i el web de Punt Media.
11: Som la veu de tots. Som A Punt.
12: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
13: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
11: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
13: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Caram, quina veu, aquest baix, eh? Que meravella per a introduir, per a posar un matalàs musical a la història tan, tan dura, tan colpidora, tan de, sí, de denúncia que vos anem a compartir a continuació. I vos confessem, a més, que en la redacció ho hem comentat, desconeixien completament la existència d'esta institució. I quant de patiment i quant de mal l'ha deixat durant tant de temps en este país. I jo crec que este treball és una justa reivindicació cap a totes aquelles dones i les famílies que ho han patit tant, no? Uh-huh. Ens n'anem al 19 de setembre de 1983. Fa 4 dies, també comentàvem este matí, que tenim en la redacció. Sí. És que són 4 dècades, però dius, tan... És tan recent, no?
1: Històricament és el disposa ahir.
0: I tant, una xica de 14 anys mor en caure d'un tercer pis en un reformatori, una institució. Que reformatori és un nom també, no? Tenim tantes etiquetes, noms de, que tenen una simbologia tan xunga, no? Bueno, es diu San Fernando de Henares, una localitat de Madrid. Esta institució estava vinculada al Patronat de Protecció a la Dona. Patronat de Protecció a la Dona. Una institució dependent de l'Estat.
1: I malgrat la gravetat del cas, perquè la jove va morir, evidentment, i va morir baix la tutela de l'Estat, la justícia va tancar ràpidament la investigació. Un amor que va ocórrer en estranyes circumstàncies, que apenes es va investigar, la carpeta d'este cas es va tancar i el nom d'esta jove es va quedar en l'oblit. D'això fa 43 anys. I encara avui, diguem que no s'ha fet justícia ni a ella ni a les moltes dones que van passar per institucions que pertanyien a este patronat. Una institució que es va crear en l'època de la dictadura franquista, el 41, que va funcionar fins al 1985, ja en democràcia. Que jo ja era mocita, ja era major, vull dir, que podia haver-ho conegut.
0: I tant que sí. 1983, en termes històrics, realment l'altre dia, certament, i com podem adonar-nos que la inèrcia de les institucions franquistes, de del franquisme social, i de les institucions, i com estava el franquisme en les institucions, va anar relliscant més enllà de la mort de Franco, i prou més enllà, no?
1: I tant.
0: Pues no oblidar i fer justícia, este és, entre altres, l'objectiu, la motivació de dos periodistes i una historiadora valencianes que s'han ajuntat per escriure un llibre necessari del que parlem a continuació. Es diu Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato. Uh-huh. És a dir, que al remat la història, no diria que té un final feliç, però que este patronat acabara, diguem, va ser treball de moltes dones també, no? De molta,
1: sí, gent,
0: no?
1: Es parla d'Immaculada, que es tracta d'Immaculada Valderrama Morato, o Morato, ara me diran elles com, perquè jo vull que se diga el nom d'ella, ja que va ser tan ningunejada, i després d'un treball rigorós d'investigació, pues han reconstruït els fets i han plasmat en un llibre la història d'esta xicona. Immaculada Valderrama Morato o Morato, digueu-m'ho.
2: Morato.
1: A més de treball, han donat llum a la foscor que va ser eixa patronat de protecció de la dona. Els presenta. D'una banda està Marta García, que és de Gandia.
2: Així és.
1: Maria Palau és de Bicorp. Això és molt important.
2: Això és
1: perquè
2: està escoltant-vos
1: Gandia i Bicorp.
2: I ja està. Bueno, en Bicorp no hi ha molta gent, però són fidels.
1: Són bons.
2: Exacte.
1: Periodistes i investigadores sobre memòria democràtica en perspectiva de gènere i han treballat juntes en diversos llibres en diverses investigacions. I Esther López, ella és d'Alacant. Uh-huh. Historiadora, la tinc al meu costat. Historiadora especialitzada en arqueologia, ha participat en exhumacions de fosses comunes del franquisme, autora de diversos llibres sobre memòria democràtica, i les tres autores del documental Patronat de Protecció de la Dona, que va obtindre el premi Lola Gaos al millor sèrie documental 2025. Comencem?
0: Quina història, no? Entràveu a l'estudi i només que podíem fer-vos un agraïment perquè ens heu obert els ulls a moltíssima gent, tant en el docu com en este llibre. Primer l'agraïment i després el reconeixement a un treballàs i a una història, la d'Immaculada. Què trobeu? Ens parla de...
1: I com aplegueu a aquesta història,
0: clar,
1: vosaltres?
0: Perquè quan la coneixeu,
1: clar. Jo les... Bueno, perdona, perquè tu també eres jove. Però és que ells són insultantment joves!
2: Exacte. Pots dir-ho. Són insultantment joves.
1: Com aplegueu a la història d'Immaculada?
2: Bueno, nosaltres vam conèixer a Immaculada Valderrama com la majoria d'investigadores sobre el Patronat de Protecció a la Dona. Estàvem fent el nostre primer llibre, un llibre que se diu Indignes Hijas de su Pàtria, que Esther ens fa el pròleg, i en aquest llibre a Pérez dediquem unes frases a Immaculada. Sí que sabien que era una xiqueta que, bueno, que havia mort al caure del tercer pis d'un reformatori a San Fernando de Henares, i totes les investigadores solien ficar aquesta data com el primer pas per a la dissolució definitiva del patronato. Bueno, entre les tres se vam obsessionar en saber qui era Immaculada, què va passar amb ella, què va passar en la seua mort, però jo crec que sobretot què va passar en la seua vida per acabar com va acabar, no? I se van juntar les tres, van començar a investigar, i el fruit d'aquest treball, que és un treball col·lectiu, no només de les tres, sinó de supervivents del patronato i investigadores, és Immaculada, el nostre llibre.
1: Ara que ens expliquen més el patronat, però parlem-nos d'Immaculada. L'heu descobert, Maria de Bicorp? L'heu descobert? Immaculada. Qui és Immaculada? Per què va estar en aquesta institució?
3: Immaculada podria haver sigut totes, no?
1: Les xiquetes, qualsevol de nosaltres, realment.
3: Qualsevol de nosaltres i qualsevol de les milers de xiquetes que van estar tancades en el patronato, sense juís, sense sentència, sense condemna, i a 1983, d'una manera que es votava completament la Constitució, no? Immaculada, la seva família ens diu que era una xiqueta completament normal i molt tranquil·la. Ella tenia 14 anys, estava en eixa preadolescència, adolescència ja, i volia ser lliure, volia experimentar una llibertat que en una casa amb una família molt nombrosa, en una situació de pobresa molt evident, no podia experimentar. I per això Immaculada va, bueno, es va anar un cap de setmana a Madrid amb la seva germana Antonia, que era un any més major, buscant aquest trosset de llibertat que no li deixaven viure, no? Bueno, va acabar tancada en el reformatori de l'escola, deien escola de formació Nuestra Senyora del Pilar. D'escola tenia ben poc i de formació
1: menys. Miqueta.
3: Va aconseguir fugar-se una primera vegada.
1: Que s'escapen dos adolescents a Madrid a viure la vida, a divertir-se, a jo que sé, cosa d'adolescents, i és ahí quan l'agafen, la tanquen en aquesta institució.
3: Sí.
1: I ahí
3: ella va aconseguir fugar-se una vegada.
1: Perquè ningú no la traïa d'ahí.
3: No.
1: Ningú va pregar... La va intentar traure d'ahí.
3: Des del reformatori van telefonar a casa. El problema és que no es parlava de reformatoris, perquè efectivament, com deia Ximo, reformatori ens sona una cosa molt punitiva, no? Però si jo vos pregunte, si a vosaltres dos vos sona que durant la dictadura van existir convents, col·legis, els que es tancaven a les xiquetes rebels, això ens sona més.
1: Clar, clar. Sí, mira,
3: això és col·legis.
0: Noms i cognoms. I...
3: Efectivament.
1: Sí, Màxim Huerta, a més, en la seva última novel·la, sí. Reflectís un d'eixos.
3: Eixos col·legis, darrere d'eixos col·legis estava el patronato. I això exactament és el que li van dir a la mare d'Immaculada i d'Antònia. La van telefonar i li van dir, ja hem trobat a les teues filles, les tenim així internes a un col·legi. I la mare, pensant que un col·legi, normalment sempre pensem que és una cosa bona, va acceptar a que les deixaren allà.
0: Vale. I que avui tindria 55 anys, Immaculada.
1: Mare meva, és la meva edat.
3: 57.
0: Perdó, he fet males mates. Sí. No, en mates no.
1: Jo ne faré 55.
0: 57 anys. I per què la mort d'Immaculada? Ara ens hi endinsarem més en el patronat, en com era aquesta institució, que coordinava i que, mà de ferro, no? Portava tots aquests centres. No? Per què la mort d'Immaculada suposa el final d'esta...
1: institució, diguem, o d'esta cosa.
4: Doncs, sí, precisament, este gendro, diguem, no? Doncs precisament perquè passa en 1983, o sigui, el que està passant...
1: O sigui, és com si amb ella s'haguera donat compte, ai, això que existís,
4: esta
1: borrassa, què és?
4: Exacte, ja. I eix escàndol va vindre precisament de que havia mort una xiqueta dins d'uns d'aquests centres. Aleshores, clar, ja no estem parlant d'una impunitat judicial completa com la que n'hi havia quan estava la dictadura, no? Ja podien tancar xiquetes sense resolució judicial, que no passava absolutament res. És que estem en 1983 i ha passat una cosa que se diu Constitució Espanyola de 1978. Aleshores, resulta que quan mor, el jutge comença a demanar paperets. Paperets a la directora del centre, que evidentment la directora no era cap funcionària, era una dona que formava part de les cruzades evangèliques, que ja només en escoltar aquest nom ja vos sonarà, vos sonarà ja molt bé. Doncs aquesta dona li pregunta al jutge, per favor, on està la resolució judicial que justifique l'internament d'esta xiqueta que acaba de morir dins d'este centre? Clar, no n'hi ha cap. No n'hi ha cap document que justifique que esta xiqueta estiguera internada en un centre del patronato.
1: I segurament si rascaven veien que això passava en més xiquetes,
4: home,
1: si no en totes.
4: Efectivament. Aleshores, què
1: passa? Però no parlar de la mort en si, que també...
4: Clar, la mort en si és una mort en estranyes circumstàncies, perquè això ho sabem ara. Nosaltres sempre havíem pensat, després de llegir les úniques notícies que n'hi havien d'esta mort, estaven en el País i les havia signat el periodista Javier Valenzuela, i estes peces, no, periodístiques deien que la xiqueta, doncs, que s'havia caigut perquè s'estava fugant del centre i aleshores havia caigut i era un accident, no? Això era el que pensàvem per la hemeroteca, però és que resulta que nosaltres, quan per fi accedim a la documentació judicial, ens adonem de que no n'hi ha cap justificació per a aquest jutge haguera tancat este cas com a suïcidi, perquè l'informe del forense en cap moment diu que esta xiqueta poguera haver mort perquè se va caure fugint. L'informe del forense deixava palès que aquesta xiqueta podia haver mort per accident, val, però no despenjant-se d'uns llençols, perquè, clar, això s'ha de dir. Diguem-ne, l'escenari de la mort i que descrivia este periodista era molt peliculero. O sigui,
0: és un pis alt.
4: Exacte, era un tercer pis, en la finestra oberta, i uns llençols que estaven nugats amb unes tovalloles.
0: Que figura que la xiqueta estava fugint, no?
4: Efectivament. I aleshores la xiqueta, el seu cos, estava sobre la terra, no?, del pati, damunt d'un altre llençol, i estava mig nua i sense sabates. Clar, estem parlant aleshores de que una xiqueta amb 14 anys intenta fugir quan ja se va fugar una volta i ho havia fet tranquil·lament per la porta.
1: I li deien castigar la cosa més gran.
4: Exacte.
1: En l'altra ocasió.
4: Aleshores, esta xiqueta s'estava fugant en bragues?
1: Sense sabates?
4: Bueno, pues és que l'informe forense, no només això vull dir, és que l'informe forense diu clarament: se pot haver mort per un homicidi o per un accident, però mai s'ha pogut morir, precipitar-se, perquè s'haguera despenjat dels llençols.
0: El jutge no llegeix aquest informe forense?
4: Pues sí, ho llegeix, i per això és més fort que se tanqui el cas.
1: Es tanca el cas, entenc que... I ningú, que realment ella ningú apela, no ningú,
0: la família, sí. ningú eleva un recurs...
3: És que el jutge tanca el cas enganyant a la pròpia família.
0: Hosti, què es diu a la família?
1: Ah, tots creuen que aquesta versió de voler-se fugar
3: no,
1: i de caure?
3: No, mai van, la família mai va creure aquesta versió, però el jutge, que demana unes quantes ocasions que es prenga declaració tant al pare com a la mare, si no recorde mal eren fins a 4 vegades que reclama eixa declaració, quan finalment es pren declaració només al pare, no a la mare, en el 83, al pare se li diu: vostè desitja reclamar alguna cosa més per l'article no sé què de la llei d'enjutjament criminal? I el pare diu: jo només vull saber si a mi me correspon algo dels gastos de trasllat del cadàver. El pare era analfabet.
0: I si encara... havia de pagar l'home.
3: Efectivament.
0: Alguna cosa, es pregunta.
3: I encara que no haguera sigut analfabet, si a qualsevol de nosaltres ens diuen, segons l'article...
1: No tenim ni idea.
3: No tenim ni idea. Clar. I el pare va dir que només volia saber si li corresponia el pagament d'alguna despesa.
0: Per tant, el jutge inferís que respon que no a la pregunta.
3: Exacte. El que no sabia, efectivament, Diego Valderramas, que en aquesta afirmació estava donant el seu consentiment... Clar. Ja. Per a que es tancara el cas.
0: No buscaren assessoria...
4: De totes formes,
0: legal,
4: una cosa...
0: Un advocat...
4: Perdoneu-me una cosa molt important. Fort. És que la família d'Immaculada, o sigui, la gent que continua viva de la seva família, que són els seus germans, gran part dels seus germans, no se van assabentar de que el cas s'havia tancat per suïcidi fins a novembre de 2025, quan nosaltres tres anem en viatge a Jerez de la Frontera per a donar la documentació que havien trobat a la família, perquè era d'ells. Fins a novembre del 2025 no van saber mai, ningú els va informar de que s'havia tancat el cas per suïcidi.
1: Si és una persona que el remat no va importar a ningú i les institucions, la justícia, de tot, van tancar el cas i van passar.
3: I pel que deia de buscar un assessor legal, de buscar algo, sí que és veritat que el pare d'Immaculada, que això no sabia ni llegir ni escriure, va un parell de vegades a Càritas a demanar que escrigueren en el seu nom una carta per a demanar més informació sobre les investigacions que estava fent el Consejo Superior de Protecció de Menores, però jo crec que hem de tenir en compte dues coses. La primera és que, com dèiem, era una família
2: analfabeta, una família humil d'Andalusia, de l'Andalusia més profunda. Sempre recorde quan el seu germà Manolo diu, bueno, si un dia podien agafar un conill, pues se menjava conill, i si no, no se menjava. No tenien més informació, no sabien què més fer, i una de les coses que a mi sempre m'emociona molt quan parlem del germà d'Immaculada és que ell ens diu en una ocasió, ens diu, però si en aquesta època te queixaves d'alguna cosa a la policia i t'agafaven i te donaven una pallissa. Com anàvem nosaltres, d'on érem i d'on veníem, a enfrontar-nos a elles.
1: Això sí que fa que les institucions ja democràtiques vegin que hi ha una cosa no va bé i ho tanquen. Exacte. Però expliqueu-nos què és el patronat, com funcionava.
2: El patronat, efectivament...
1: És que, evidentment, resumit.
2: Sí.
1: I dius el llibre, que és un molt que és el que paga la pena, però per què?
2: Però per a que es facin una idea, exacte. El patronat era una institució depenent del Ministeri de Justícia, creada en 1941, que el que feia, segons el decret de fundació, era perseguir la dignificació moral de les dones per apartar-les del vici i previndre la seva explotació. Sempre segons les ensenyances de la religió catòlica. Això és literal el decret. Què significava això? Que era una institució que va controlar els comportaments, les actituds i, sobretot, els cossos de milers i milers de xiquetes durant més de 40 anys, perquè no va desaparèixer fins al 85. I durant aquests més de 40 anys va estar tancant en convents, reformatoris, mal anomenats col·legis, a xiquetes, adolescents, que transgredien ese model de dona, esposa, mare cristiana exemplar que havia imposat el franquisme en Santa Aliança en l'Església Catòlica.
1: Posa uns exemples.
2: Bueno, pues exemples de per què podies acabar en el patronato tenim moltíssims. Portar la falda molt curta, anar pel carrer de la mà d'un xic, donar-se un bes en un cinema, aplegar-te a casa, que t'agradarà llegir o anar al cinema, manifestar-te en contra de la dictadura en algunes ocasions...
0: Això figura en els informes? O sea, causa de l'internamiento.
4: Suspirar
0: massa. De fulanita, sí. De tal.
1: Suspirar
0: massa. Suspirar demasiado. Verse con un muchacho, no sé què.
2: Sí.
1: I això havia de demanar-ho a la teva família, havia de dir... No, agarra una xiqueta que no sé què fer.
2: No feia falta. Sempre diguem que si el patronato va poder existir durant més de 40 anys és perquè va tindre la col·laboració de la resta de la societat. Parlem de que un veí te podia denunciar, la teva família te podia denunciar, un cura, una monja, un metge, qualsevol persona. I respecte als motius d'internament, que jo crec que és molt important dir-ho també, hi ha dos motius d'internament que per a mi són els podríem dir un dels més durs, encara que totes les històries del patronato són igual de dures. La primera són totes aquelles xiquetes com Immaculada, que mostraven una orientació, una identitat diferent a la heterosexualitat i que, per tant, havien d'estar tancades en els centres. I després jo diria totes aquelles xiquetes que se van quedar embarassades fora del matrimoni de manera voluntària, però també violades moltes vegades per familiars. Tenim casos de xiquetes violades per familiars i senten que són elles les culpables, que són elles les roïnes i que per tant són elles les que han d'estar tancades.
1: I els bebès? Són pares, són pares. La viola, la prenya i la tanca. Que
4: i evidentment
1: una tortura supina.
4: Això en complementari al furtament de nadons, evidentment, a l'adopció irregular de xiquets i al furtament
0: la institució.
4: De xiquets. Moltes voltes sí, n'hi havia voltes que bueno, que
1: recolliu testimoni de persones que, sí. A més, i una d'elles va passar això, no?
4: Sí, Txelo Alfonso,
1: que
4: de
1: va
4: fet...
1: Li van llevar el fill o...
2: Sí, hi havia... Bueno, actuaven de moltes maneres diferents. Passava, com es coneix més, no?, que es deia que el xiquet o la xiqueta havia nascut mort o que dies després de nàixer s'havia ficat malalt i després havia mort i després això no era veritat. També passava, com li va passar a Txelo, que ella una vegada va despertar de l'anestèsia postpart, li van dir... El teu xiquet està bé, és molt bonic, molt rubiet, però oblida't que ja ha passat. Ella sap que està viu, intuís que és un xiquet, però no ho sap perquè no li va veure la cara. I també passava, per això mencionava aquestes adopcions irregulars, que des del primer moment en el que una xiqueta entrava embarassada a un reformatori del patronato, rebia pressions constants per assignar els papers d'adopció. Consuelo García del Cid, que és supervivent de la institució, però a més és la primera de les investigadores que va traure tot això a la llum i la primera investigadora que va escriure, no, el nom d'Immaculada Valderrama Morato, ella ha documentat com algunes supervivents en el moment del part, que probablement és un dels moments més vulnerables de tot aquest internament,
3: Les Monches, perquè per suposat no hi havia personal mèdic atenent eixos parts, les Monches li deien a les xiquetes frases com si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima, o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Eren xiquetes d'entre 16 i 25 anys, completament soles.
0: Traumades. I algunes violades. De per vida, elles i les seues famílies. I no, de quant? Estem parlant de més de 45 anys.
1: Del 41 al 85.
4: Sí, no? Sí.
0: De quantes dones... Hi ha un estudi de quantes dones hagin passat per aquests patiments?
4: Només tenim estimacions, perquè efectivament nosaltres ara... Les investigadores sempre s'han trobat i ens trobem amb el problema endèmic, que és la falta de documentació. O sigui, fixeu-se que estem parlant de que en tots els casos són ordres religioses les que estan custodiant a les xiquetes, no? Aleshores, també són elles les responsables de la custòdia dels documents, de la majoria de documents. I ja sabeu que les ordres religioses en este país, en això de col·laborar en la justícia, poc, no? I a més, és que és molt fort perquè encara avui, en el segle XXI, són moltes d'aquestes ordres religioses les que en els mateixos edificis on s'estava abans tractant a les xiquetes pel Patronato de Protecció a la Dona, són ara elles les mateixes que reben les subvencions per a tractar a persones vulnerables, normalment a dones, a xiquets. És a dir, no han patit cap rendició de comptes, no han patit cap tipus de responsabilitat pel cas. De fet, el millor exemple d'això és que la directora del centre on va morir Immaculada no va patir cap demèrit. O sigui, ella després d'este cas va ser ascendida a superiora de la ordre seglar de la cruzada evangèlica, és a dir, no va ser cap problema per a que ella...
1: No tiene que rendir comptes, ni donar explicacions, ni davant de la justícia, ni davant de ningú.
4: Ni davant
1: al revés,
4: de ningú.
1: Va ser premiada. Que fortíssim tot. Clar, jo quan dic per què han escrit aquest llibre, jo ho entenc, o sigui, ho han fet el documental, a mi m'ha servit per obrir-me moltíssim els ulls, per conèixer una realitat que no coneixia, que la tenim així, que aquests testimonis són persones que viuen, testimonis d'així.
0: Poses en vida, cara, ulls, noms, família i patiment, però estem parlant de desenes de milers?
4: Uh-huh.
0: Desenes de quantes dones podem estar parlant? Hi ha algun estudi que poguera ser extrapolable?
2: Bueno, jo crec que per a que...
0: 50.000, 100.000, cara, no ho sap, de quantes dones estem parlant?
2: No ho saben, tenim algunes dades concretes, sabem que a l'any... Quin era? 1964. Van estar tancades 41.500 i pico dones al patronat de tot l'estat espanyol. Però realment no sabem com de fiable és eixa dada, perquè primer, bueno, nosaltres sabem de centres que van col·laborar amb el patronat, que en les estadístiques oficials que l'organisme elabora no estan. Per tant, falten centres que col·laboraven amb l'institució però que no estan reflexats en les seues dades. I després que és un any només. Bueno, no sabem si la resta d'anys...
0: n'hi havien ingressades o internades més de 40.000 dones en tota Espanya... En un any, el 60X...
1: I a més, això recull una cosa com medieval, de tancar a les dones en un convent, no sé. 17 anys, padre labrador, muy pobre y no puede hacerse cargo de ella. 22 años, sostener relaciones ilícitas con un joven en un parque. 17 años, por haberse casado su madre en segundas nupcias y no congeniar con el padrastro.
0: Això era motiu per ingressar...
1: 18 años, ha mantenido relaciones ilícitas con un hombre. 18 años. 19 años, ha mostrado conducta claramente homosexual tratando de implicar a otras jóvenes en sus tendencias. Vamos, porque me les daba la gana a alguien.
4: Bueno, es que ese es el cas de Immaculada. Immaculada més...
1: Sí, és important que ho hagueu escrit i ho hagueu explicat.
4: Immaculada més de néixer en una família pobre d'Andalusia, a més de ser una xiqueta que volia viure la vida en llibertat, és que segurament era lesbiana. I això ho sabem perquè portava tatuat en el braç el nom de la seua xica, que se deia Bego. Aleshores, quan vegem les declaracions que van fer les cuidadores de Immaculada al jutge, ens adonem de que totes les que formaven part de les cruzades evangèliques sempre parlen de la seua homosexualitat com una patologia. I això era el que passava en el patronato. És que nosaltres tenim constància de que, per exemple, quan passaven dones que deien ser homosexuals o que elles deien que eren homosexuals, passaven directament al manicomio de Ciempozuelos. És a dir, eren redirigides cap a un sanatori mental.
1: I a Maria de València la van internar els seus pares perquè li agradava llegir, anar al cine, plegava tard a casa i tractava amb xics melenuts.
2: A Pilar. Jo t'anava a corregir quan has dit Maria de València, dic, no, no era de Bicol. Però jo t'anava a demanar una cosa, Txema. La del padrastre, no sé si la podries tornar a llegir.
1: Sí. Yo, el que tenga así, ¿eh?
2: Sí, sí.
1: 17 años, por haberse casado su madre en segundas nupcias y no congeniar con el padrastro.
2: Vale, es que a mí me agrada hacer preguntas con una mai deixa de ser periodista, ¿no? Pero, ¿y si ese se plantechem, no? ¿Y si ese no congeniaba con el padrastro? ¿Es el padrastro está abusando sexualmente de ella?
1: ¿Y su madre y su padre se la quitan de encima?
2: Intentando fugar de casa una y otra vegada. Per això comentava Marta, ¿no? La dificultat de fiar-se de la documentació franquista. Perquè hem de treballar per interpretar-la i saber què hi ha darrere.
1: Si la documentació fa fe d'edat, la veritat que n'hi ha darrere d'això, que moltes voltes són mentides o disfresses, seria més terrible encara. Bueno, jo només us puc donar les gràcies per haver escrit aquest llibre.
0: Absolutament, no sumar-me absolutament a això, l'agraïment general. Maria, Marta, Esther, el treball, l'agraïment també a tots els que han treballat per aquesta Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato, veig a la llum, també el documental, i de quantes desenes de milers de dones estem parlant i del patiment de tantíssima gent. Hem d'alçar totes aquestes catifes, que hi ha molta merda baix.
1: Llegiu-lo tots i totes i fem alguna cosa. Elles han escrit el llibre. Nosaltres hem de seguir.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: La vesprada d'Apunt.
1: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Luz, en el que obrim per esta setmana el recull de cançons i el final de versió que ens fa Carme Juan cada dilluns, que ens alegra la vida. Després del que hem viscut i hem experimentat, i crec que conegut, desgraciadament, és una realitat molt, molt oculta, esta institució terrible del patronat. Ostres, ens ve bé aire fresc i en clau femenina. Carme, com estàs?
1: Sí, hola, què tal? Bona vesprada. Escolteu, que adient no haver triat el tema de la botxeria.
2: Vaja. Sí, perquè moltes d'aquestes dones posaven l'etiqueta de botges.
1: Clar, i t'era igual que fores lesbiana, que fores... Era, estaves, exacte, eres botxa ja o no?
2: Sí. Has triat el tema de la botxeria i comences amb Luz Casal.
1: Exacte. Molt bé. És una cançó fantàstica que va llançar al 89 i que va marcar un abans i després de la seva carrera. I... és que com diuen que la primavera la sangre altera, sí. Jo dic, xica, és un tema ideal això de la botxeria, no? Així que avui parlarem de botxos, de botxes i de botxeries. Okay. Vale?
2: Vale.
0: Vinga. Tira-li.
1: Anem des de la loca gallega esta, la Luz Casal, a la loca colombiana establerta al nostre país, la Shakira. Que tot i que ja sabeu que a mi m'esmussa esta dona, que ja ho sabeu, no puc evitar posar la de la capa me tigre.

0: Ja està. Ja en tenim prou de Shakira. Ja en tenim prou.
1: Va seguint.
2: Giselle, cançoner de Shakira, a més, és de les que més esmussa, certament.
0: Esmussa molt, però no me digues que no li pegava pel tema. Dic, per
2: molt,
0: menos,
2: molt.
0: Un loca por mi tigre, loca, ja el tenim.
1: Por mi tigre.
0: A veure, mireu, la primavera ens aboca la boixeria, no? Diuen, no? Perquè la sang l'altera. Però és que hi ha qui pensa que no és només l'estació en si, l'estació de les flors, sinó que és la vida com un tot la que està boja i ens aboca a fer boixeries. Sinó que li ho pregunten al cantautor cubà-mexicà Pancho Céspedes, que, ui, per poc ho dic fatal, Pancho Céspedes,
1: Céspedes,
0: que
1: sí,
0: ens va enamorar amb balades i boleros com Vida loca, al 98.

0: quan va vindre tot molt a presentar i cantar en directe La Vida Loca.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Això va passar?
0: Va ser un impacte brutal a tots. No coneixíem la cançó, es van quedar enamorats d'ell, de la cançó.
2: En aquell moment se va donar a conèixer així, no? Si no m'enganyes.
0: Sí.
2: En aquell tombo, els primers passejos per així.
1: Que huelen cosom, eh? Ara ja és tot un hit en aquell moment.
0: I sabeu a qui li la va dedicar? Perquè estaven en el sofà.
1: A veure, a veure.
0: A Pepe Sancho i Maria Jiménez.
2: Madre, La Vida Loca, loca. Més encertat no pot ser.
0: Però què temàs, eh?
2: Quin temàs, com l'interpretava, i quina bellesa.
1: Sí, sí. Mirem amb un altre temàs, del 82, de José Luis Perales, que va escriure una canció preciosa sobre l'estigma social i sé que crea acusar-nos entre nosaltres de boixos.
2: Ja.
1: Però no la va escriure per a ell, sinó per als germans bascos Mocedades, dins del seu àlbum Amor de Hombre. No ens podem perdre l'escala de veus dels Mocedades,
2: clar,
1: que s'ha convertit en el seu setxell, no, això de cantar a veuetes,
2: mm,
1: en esta cançó que sembla la precursora de l'audiollibre, xiquets.
2: Oi?
1: Perquè et narra tota la història de Capapeus,
2: amb
1: personatges i tot, exacte. Un dels germans fa de narrador i Amaya de la boixa. Escoltem, Le llamaban loca.

0: Yo no estoy loca.
1: No, ni poc.
0: Estuve loca ayer.
1: ¿Pero por qué? Pero fue
0: por amor.
2: Ay, li di en boig a l'únic que estava enamorada, pobreta.
1: Ay. És un altre tema clé hiperfamós del seu dia. Exacte. Sí, senyor.
3: Totalment.
1: Le llamaven loca.
3: I a més, com interpretava Maya, sí. I què veus des del Zuranga, que meravella. Però ja. No hem acabat d'aclarir molt bé si aquest loca tenia també segones, en tendència o en gustos o en inclinació sexual.
2: No, a mi, és, no és un audiollibre, però tant no expliquen.
3: No, tant no conten,
2: però
3: no?
2: Això en el llibre Immaculada, vale, això que ho expliquen bé aquí. Però anem a seguir amb el tema audiollibre, perquè n'hi ha una història d'un boig que es va escapar del manicomi de Cien Pozuelos, exactament, per a demanar-li la mala estàtua de la Cibeles. Ai. La cançó la va composar Sabina el 88 per a Ana Belén, i es va convertir en una de les cançons més estimades pel públic. Escoltem què ve d'escriure la botxeria sense anomenar la paraula boig ni una sola vegada. A la sombra d'un león.

0: es que es un lletrista para morirse de bonico. Bueno, la cançó i la melodia.
1: Un potser tan dolcet i està parlant d'un boig que s'escapa de 100 persones a casar-se en les Cibeles, xiquets.
0: Però amb una bellesa i una poesia úniques.
1: Vinga, anem ara a una cosa internacional. Anem amb la banda nova iorquesa de punk rock Green Day, que en la cançó que es va llançar al món de la música comercial de qualitat allà pel 94, ens compartien l'angoixa de sentir-se de vegades fora de lloc o diferent. La tornada diu coses com... De vegades m'assuste perquè el meu cap em juga males passades, s'acumula tot i crec que em vaig a tornar boig. Estic paranoi, seran les drogues? Això és Basket Case.

0: ¿Conoció esta? Está súper
1: conocida. Sí, la conocí. Y a menos, estos te encanten.
0: Encanten. Es que yo soy de la época del punkarra dels 80-90. Sí, sí, sí. Mira. A veure, aquella banda és que porten la batxoria fins i tot en el nom del grup. Com? Tenim a Loquillo, per exemple, o El Canto del Loco.
1: Quiliqua.
0: Mira, quedem-nos en estos últims, perquè en el 2003, en una de les cançons que els va fer més populars, parlen de que l'amor impossible, o com a mínim sé que està socialment mal vist, és aquell que ens torna més boixos encara. Parlen ni menys ni menys del desig per aconseguir l'amor de la mare d'un amic. A veure com li dius tu al teu amic que sa mare està per a sucar pa. La madre de José.
2: Sí.

0: José.
1: Jo, mira, jo escolta la cançó, estava. Jo voldria ser la mare de José, també vos ho dic, eh?
2: No sé si... Però pa Dani Martí.
1: Pa Dani, per supuesto. Yeah. Que tampoc sé si val ser la tia de Lola, pa Dani Martí, li ho podíem preguntar. No sé. Ai, les mares, els fills, els fills, les mares. Els fills, estos que tan ens tornen boixos també, no? De xicotets perquè estan amb 100 ulls darrere d'ells, d'adolescents perquè estan contra la vida en general i sí, contra els pares en particular.
2: Sí.
1: I després van fent grans i comença la roda de les preocupacions per ells. Doncs mireu, també hi ha qui ha escrit sobre aquests boixos menudets que ens tornen boixos. Serrat, el 84. I ens deia que pel nostre bé cal domesticar-los des de ben pronte. Esos locos bajitos.
3: A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción.

0: con los ojos abiertos, de par en par.
1: Pues Resadir, ¿no?
2: Una trilletrista bruta.
1: Resadir.
2: De quines cançons més diferents en tot, tot se torna a la botxeria, eh?
3: Sí, tant. Sí, sí.
1: I la botxeria de la que més paren les lletres de les cançons, com hem pogut comprovar, és la botxeria per l'amor, bé siga la parella, a l'amor impossible i als fills. Però obrirem el meló de la botxeria per desamor, de quan ho es torna boig perquè no accepta que l'han deixat. I dins d'esta corrent vos posaré dos cançonetes. La primera és de Malú, del 2006, i de l'àlbum Desafío. Es titula Si estoy loca.

Ai, que veu com un càstig, que l'any 17 i s'ha vuelto loca. No, ai, senyor. I ara vos hem posat una altra, de 2006 també, però del disc Guapa, de l'Oreja de Van Gogh. Parla de com ens afanyem en guardar records materials de les persones que hem estimat i que ens han deixat. I com acabem tornant-nos bojos veient aquests records, fotos, bitllets de tren, entrades de cine. Escoltem Dulce Locura.

0: marcat una generació, l'Oreja de Van Gogh, i aquestes cançons, una part del vostre cancioner.
1: Se n'ha pujat el Fran Surimi i està ara que no vol que li estorbem.
0: El Fran
2: Surimi. Estava en el seu món, cantant per baix.
1: Ell és molt de l'Oreja.
0: En amallista major...
1: Bueno, la mallista.
0: Però sí. Bueno, ara està un poc així de baixó.
2: Però la bueno. Mallista major està de baixó. Bueno, mira, va. Què? Ens anem a un altre cicle internacional, que és el d'Aerosmith, ara veureu. En esta cançó del 94, llançada en l'àlbum Get a Grip, parla d'aixos amors que ens tornen boixos, però perquè no són sants per a nosaltres, tot i que no podem evitar voler estar al seu costat. El títol és Boja, tal qual, Crazy.

0: bones cançons, Steve Tyler. Ha fet molt bones cançons. Crec que la millor cançó és la seva filla.
1: Però tu...
0: Steve Tyler. Ja pot fer cançons.
1: Jo dic, ara
0: ja
1: que dirà Crazy. La seva filla.
2: Neix és un debacle, però sí. Sí, segurament.
0: Sí, també és per atendre's un altaret, sí, ah, tenen coses guai. Bones.
1: Vinga, i tancarem amb una pinzellada en valencià de la banda de la Terreta Zo. Vos posaré un senzill de 2018 amb una lletra preciosa, de nou digna d'un audiollibre, on descriu la bogeria de vida que porta una dona cuidant pares i fills, treballant de sol a sol, pagant-ho tot i amagada de la vida festiva que hi ha al seu carrer en un moment en què ella no pot més. Carrer de l'amargura.

0: Ai, quantes dones se sentiran
1: quina
0: identificades.
1: Realitat, eh? Quina realitat, que brutal.
0: Que carreguen en tot i la seva vida és una amargura, pobretes meues. I damunt van per allà dient, és que està boja. I està boja, me caguen la mar, me caguen la mar.
1: Posa tot el dret.
0: Exacte.
1: Que vulga. Vinga.
0: Vinga, i avui la proposta de la meva versió és un homenatge al grup de rock català Sau, que va començar el 87 i que es va desfer el 99 per la sobtada mort del seu cantant Carles Sabater. A més, en la primera actuació del disc que acabem d'estrenar va fer l'actuació sencera, però després es trobava malament en el camerí i no va arribar a l'hospital, pobret, molt jovenet, sí. És un homenatge perquè no és una versió, perquè la cançó ja està en la nostra llengua. Jo només he valencianitzat un poquet la lletra per a fer-la més occidental a la nostra vida. Vinga, va, boig per tu.

0: Quina cançó, que preciositat, que ben parida, que ben construïda està, que meravella de cançó d'amor. Gràcies, sí. Carme Juan.
1: A vosaltres.
2: Estem boixos per tu.
1: Gràcies.
0: Vinga.
2: Quan la caracteritza.
0: Nosaltres també.
2: Angelita, que me caracteritza. Gràcies.

0: que la Reixa no ha plegat, però que ve, però no ha plegat així, però que si ha plegat farà el seu programa sí, a les 7, sí, o sigui, sí, que estigueu pendents.
1: De les notícies a les 7, d'hora de la cultura.
0: Això és.
1: Això sí.
0: De les persones, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: I vosaltres també, les que no sou persones.
1: Tornem demà a les 4.
0: Joaquí, demà a les 4, què tens que fer, tonto?
1: Quedar amb tu.
0: Yeah.
1: Ah, que estic més per tu. I pels oients i l'equip.
0: Que lo llepas. Fins demà, amics i amigues. Adeu. Ciao. Adeu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 7.
2: A punt. Notícies.
1: Des de les 4 de la vesprada, els sindicats docents i la Conselleria d'Educació negocien un acord que posa fi a la vaga indefinida que entra avui en la tercera setmana. Xavier García del Valle.
3: Sí, la baixada de ràtios i l'augment salarial són els assumptes que han centrat esta vesprada la negociació. Sobre les ràtios, l'administració manté les que va plantejar la setmana passada, però s'obre a avançar-se en la rebaixa del número d'alumnes a la normativa estatal. I pel que fa als salaris, la conselleria es marca el límit dels 200 euros com a augment mensual en brut. En tot cas, estaria oberta a actualitzar al 2028 l'últim tram de 50 euros de pujada salarial. Les dues parts han arribat a la reunió amb la voluntat de trobar un acord final. Marc Candela representa l'STPB i Daniel McEvoy és el secretari autonòmic d'Educació.
4: Tenim molta voluntat de ara sí aconseguir un acord. Si no, avui no podem tancar-lo, doncs continuarem negociant demà, perquè aparentment hi ha predisposició per a continuar negociant i arribar a un acord.
5: Jo estic convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todo, el acuerdo yo creo que va a ser inminente.
1: I en el primer trimestre d'enguany s'han fet a Espanya 2,5 milions d'hores extra que es van quedar sense pagar. La dada la publica l'enquesta de població activa.
3: Aquests 2,5 milions d'hores extres no pagades comporten un descens del 2,2% respecte del mateix període de 2025, però encara en són el 42% de totes les hores extra que es fan. Els sindicats parlen de frau i diuen que no entenen com es poden fer tantes hores extra debades mentre la patronal es nega a pujar els salaris o a reduir la jornada laboral. Pilar Mora és secretària d'Ocupació de la UGT i Ana García és la secretària general de Comissions Obreres del País Valencià.
6: No és viable ni possible ni se puede tolerar que casi la mitad de las horas extras que se realizan sean impagadas.
7: Entendemos que es un fraude y además con todas las horas extra que no se pagan, incluso con las horas extra que se pagan, generarían en el País Valencià más de 16,000 puestos de trabajo a jornada completa.
1: I no deixem l'economia. Les perspectives de pau entre els Estats Units i l'Iran i el possible desbloqueig de l'estret d'Hormuz han

0: alimentat avui l'eufòria en els mercats i han deixat el petroli per davall dels 100 dòlars per barril.
1: A Madrid, el selectiu IBEX 35 ha sumat esta jornada un 2,24% i ha tancat a les portes dels 18.400 punts. A més d'increment, els guanys anuals estan ja en el 6,24%. En esta ocasió no hi ha hagut referència de Wall Street perquè la borsa neoyorquesa ha estat tancada per dia festiu. I els preus del petroli han caigut més d'un 5%. El barril de Brent se situa ara per davall dels 98 dòlars.
0: En la pàgina política i de tribunals, novetats en el cas Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez. L'unitat central operativa de la Guàrdia Civil conclou que l'esposa de Sánchez no es va enriquir amb la càtedra que va codirigir en la Universitat Complutense de Madrid, un suposat enriquiment que està en l'origen de la investigació del jutge Juan Carlos Peinado, que vol dur-la a juí.
1: Luco diu en un extens informe de conclusions que la càtedra de Begoña Gómez es va crear conforme a la norma i que no hi ha constància d'ingressos opacs en els comptes corrents de l'esposa del president del govern espanyol. D'esta manera, l'esmentat informe qüestiona alguns dels principals indicis apuntats pel jutge Peinado contra la investigada. Luco també assenyala que el programari creat per a la càtedra va ser finançat per diverses empreses que sempre van saber que els diners que pagaven eren per a la universitat i no per a Begoña Gómez. Sobre el programari, perdó, l'informe sí qüestiona les adjudicacions a la consultora Deloitte que qualifica de premeditades. La Fiscalia ha demanat l'arxivament de la causa i la defensa de Begoña Gómez ha reclamat a l'Audiència de Madrid que frene la decisió de l'instructor d'enviar-la a juí en jurat popular.
0: I avui, Felipe González ha estat a València i ha parlat del futur del govern de Pedro Sánchez i de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. González creu que caldria celebrar eleccions enguany.
1: L'expresident socialista diu que no considera necessària la presentació d'una moció de censura contra el govern de Sánchez, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional que comporta per a l'Esquerra i per al PSOE la imputació de Rodríguez Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
2: Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta lo que nos afecta como persona, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
3: ¿No habrá elecciones?
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
0: El Papa Leo XIV ha presentat avui la seva primera encíclica, un text titulat Magnífica Humanitat, que alerta sobre els perills de la intel·ligència artificial i aquells que la controlen.
1: No és habitual, però Leo XIV ha volgut presentar personalment l'encíclica. Són 110 pàgines que repassen els problemes del món i llancen advertències molt clares contra l'abús del control de les tecnologies per sectors ultraconservadors. Avisa que qui controla la intel·ligència artificial voldrà imposar-nos, diu, la seva visió moral. També rebutja la doctrina trumpista de les guerres justes i, mirant cap al passat, demana perdó per les errades de l'Església quan va permetre l'esclavitud.
0: I en els esports, sort desigual per als nostres en la primera ronda de Roland Garros. Rafa Jodar, la gran promesa del tennis espanyol, ha passat per damunt del nord-americà Kovacevic. També s'ha endut el triomf l'asturià Pablo Carreño, que s'enfrontava al txec Lejeca. Per contra, el valencià Roberto Bautista i el balear Jaume Munar cauen del torneig a les primeres de canvi. A esta hora, el tenista afincat a Alacant, Daniel Mérida, s'enfronta al número 5 del món, Ben Shelton. I es queden ara en la companyia de l'Hora de la Cultura amb Reis Joan. Nosaltres tornem en contrapunt a les 8.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny?
3: En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
7: De tu a tu.

0: Segons l'índex de percepció de la corrupció, publicat el febrer passat, estem en una situació preocupant. Estem en concret en la posició 49 de 182, per davant de països com Itàlia i Polònia. Hem baixat en la qualificació de la governança. D'altra banda, l'informe de Reporters Sense Fronteres sobre la llibertat de premsa en els diferents països del món tampoc ens deixa massa ben parats. Hem retrocedit 6 llocs, arribant amb una puntuació de 75,42 punts. Segons l'informe, el retrocés està provocat per la polarització política, el lawfare i la precarització laboral. Quines paraules més lleges? En esta llista ocupem el lloc 29, el de la llibertat de premsa, per darrere de països com Namíbia o Taiwan. Si parlem de la pobresa, l'índex ens diu que el 25,7% de la població està en risc de pobresa o exclusió social i que prop del 30,2% de les llars amb menors dependents estan en risc d'exclusió. Espanya, a més, es porta d'entrada d'estupefaents en Europa, vull dir que també podríem parlar del tema, no? I podríem seguir buscant índexs. Poc més que aprovats en la qualitat assistencial de parts, molt minsos resultats en l'índex de Bolònia, que mesura la qualitat educativa, i així un fum més d'índex i de xifres. El cas és que ben adobades, les dades ens podrien dir que vivim a un país que no garanteix del tot la llibertat de premsa, que deixa que un de cada tres ciutadans visca en la pobresa, que no combat amb força el tràfic de drogues i que aprova molt just en qualitat assistencial i educativa, no? Quin dibuix més lleig! I segur que trobaríem dades que corroborarien això. Jo sempre he dit que, digues el que digues, sempre es pot trobar el guió que ho justifique tot. Per això és tan important analitzar el què, el com i el per què ens diuen el que ens diuen. Dades com les que vos acabe de donar podrien justificar, per exemple, una intervenció armada dels Estats Units? Direu, ah, ja s'ha tornat boja la Reis. Ui, i per què no? Perquè a uns altres sí i a nosaltres no, si tenim tot això i les dades ho diuen, no? Segurament, no hi ha res com retorcer les dades o la realitat per arribar a justificar allò injustificable. I ara pensa en Cuba, sense entrar a valorar el seu govern, que ni punyetera falta que ens fa, i cadascú el valorarà com vulga. I em ve al pensament la gent que a l'illa està esperant d'un moment a un altre que els caiga un míssil, o no. Ves a saber, que s'emporten al govern detingut o tampoc. Com ha de ser viure amb eixa incertesa? Com si no en tingueren prou amb l'embargament i amb el tall de subministrament energètic, per exemple. Recordo un matí a l'Havana buscant paper higiènic. Feia mesos que cap vaixell que portara eixe producte tan bàsic s'havia atrevit a atracar desafiant les amenaces dels Estats Units. No sabeu el que em va costar. Trump acusa Raúl Castro de ser responsable de l'abatiment de dos avions americans que sobrevolaven l'illa llançant, innocentment, propaganda contra el règim cubà. No en tinc ni idea, i tampoc és fonamental el que jo pense al respecte, però Cuba, per exemple, si ens posem a buscar dades, podria acusar els Estats Units, i per tant Trump, de la mort, està sí certificada, d'un cubà a les presons de l'ICE el dia 4 d'este mes. Quina impotència, no? I la pregunta més complicada és la que ens fem amb nosaltres mateixes. Què anem a fer a títol individual i o col·lectiu per impedir que un prepotent que parla Déu de tu a tu ens amedrante? Complicat. Com sempre, vos diré que estic convençuda que la cultura, la de debò, no la de pose, és la via per reflexionar i anar a millor. Això i no votar deïtats, siguen del color que siguen. Són les 7 i 12 minuts, i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: Sona Alegro Manon Tropo, la sintonia del pretext. Això vol dir que Arturo Rico, ja ho sabeu, és dilluns, avui toca pretext.
2: Arturo, així és, Reis, molt bona vesprada.
1: Potser m'ha encantat molt parlant dels Just Best, perquè són quasi menys quart, però bueno.
2: És una meravella també, com un local, club, pub, sala, com li podríem dir, dure, 10 anys.
1: Haurien d'haver-ne tants?
2: I on posen música tan bona com la que posen els Just Best, molt recomanable anar, jo sempre ho dic.
1: A veure, i avui què parlem?
2: Hem preparat un nou pretext per arrencar esta nova setmana i bueno, vinc amb un tema que és una vessant artística que ha passat durant els anys, ha evolucionat molt, de l'estigmatització a l'acceptació i fins i tot es podria dir que s'ha arribat a convertir-se en una de les formes de contar la nostra pròpia història. Ui. Ho ha sigut també al llarg del temps. Avui parlem d'una cosa que, de no posar-li remei d'una manera molt activa, sí que espera sempre. I és precisament això.
1: I no és l'amor.
2: I és precisament aquesta perpetuïtat el que li dona un valor particular. Parlem d'un art que no accepta correccions i que sols té una oportunitat. Una que pot servir com a recordatori, com a memòria, dolor, alegria o fins i tot, també hi ha que dir-ho, també pot estar motivada per raons estètiques. Ahí cadascú és totalment lliure de fer el que vulguem amb el seu cos.
1: I tant.
2: Si parlem d'història, amb el pas del temps, esta vessant artística va quedar marcada per l'estigma. Durant dècades es va associar a mariners, a soldats, presons o ambients marginals i era vista com un símbol de rebel·lia, de desafiament o fins i tot de perill. Però l'art, la música, el cinema i la cultura popular van anar canviant aquesta mirada. I és que avui, al pretext, parlem dels tatuatges.

0: The Four Seasons?
1: Frankie Valli and The Four Seasons. Volia fer-li una pregunta als oients, que és si tenen algun tatuatge.
2: Uf.
1: I la resposta és que sí. Atenció, perquè allà avui pertanyen a quasi el 40% de la població mundial.
0: Vols dir, tanta gent té un tatuatge?
1: Quasi el 40% de la població natural.
0: Tu tens un tatuatge?
1: Jo tinc uns quants.
0: Ai, estic fent-li un llibre.
1: Molts, molts,
0: Arturo
1: molts.
0: Arturo porta un llibre. Clar, és que en hivern les mànegues llargues...
1: Efectivament, ara que ja ve el calor...
0: Ara comença a descobrir el verdader Arturo Rico.
1: Efectivament. He decidit que avui obriríem amb una cançó que no parla de tatuatges, però que el seu títol té molt a veure amb el fet de que la tinta dels tatuatges s'allotja en la dermis, que per a que no ho sàpiga és la segona capa que té la nostra pell. I quin és el tema? És I've Got You Under My Skin. Et tinc baix la meva pell. Una cançó que originalment, i no és la que estem escoltant, va ser composada per Cole Porter al 1936, però que la versió, a pesar de que la més coneguda és la de Frank Sinatra, que a mi també m'agrada, doncs avui volia canviar i parlar d'una altra versió, que va ser aquella que van fer la conegut banda com Frankie Valli and the Four Seasons, estem parlant en el 1966. I amb esta banda sonora volia contar un poc de la història dels tatuatges, perquè tenen moltíssima història, milers d'anys, per ser exactes. Els primers tatuatges coneguts es remunten a fa més de 5.000 anys. I el cas més famós és el de Ötzi, la mòmia trobada als Alps entre Àustria i Itàlia, conservada amb més de 60 marques tatuades al cos. En este cas, els símbols no eren decoratius. Es creu que tenien una funció més bé terapèutica o espiritual. Però és que si anem a l'antic Egipte, fins a Sibèria, podem passar per cultures africanes o americanes, tatuar la pell era una manera de protegir-se, d'identificar-se o d'invocar fins i tot forces invisibles.
0: Continua d'alguna manera sent el mateix, perquè cadascú s'identifica, no? Hi ha molt tants estils, tants llenguatges.
1: Efectivament. Però, per exemple, si hi ha un poble que va convertir el tatuatge en un autèntic llenguatge corporal, això va ser el polinesi.
0: Mm.
1: De fet, la paraula tatuatge prové del terme tahitià, tatau. En aquelles illes del Pacífic, cada línia i cada símbol explicaven qui eres, d'on venies i quin lloc ocupaves dins de la comunitat. No era una moda, allí no ho era. Era un mapa vital gravat sobre la pell. Els exploradors europeus del segle XVIII, fascinats per aquelles pràctiques, van portar el costum a Occident.
0: Veges tu.
1: I amb aquestes curiositats que estem donant al voltant del món del tatuatge, continuem amb el recorregut musical i avui encara anem a continuar anclats un poquet al segle XX.

0: de plata.
1: Sí, t'anava a dir a tu, Reis, que jo en un pretext
2: anaves
1: a escoltar a Concha Piquer.
2: A veure, anem a ser sincers, no m'agrada mai. Però si parlem de tatuatges...
1: Doncs, és que parlar de tatuatges en la música espanyola és parlar inevitablement d'esta cançó, que és Tatuaje.
2: Doña Concha Piquer.
1: Una de les cançons més emblemàtiques de, com bé has dit, de Doña Concha Piquer. El tema va ser estrenat l'any 1941 i forma part del repertori clàssic de la cobla espanyola, convertir-se amb el pas del temps en una de les peces més representatives de l'artista. Una peça escrita per Rafael de León, Xandro Valerio i Manuel Quiroga. La cançó conta la història d'una dona obsessionada amb trobar un mariner estranger marcat amb un tatuatge.
2: Home, quantes pel·lícules hem vist que el tatuatge és fonamental per a la trama.
1: Era hermoso i rubio, doncs... como la cerveza. Aquell tatuatge es converteix en símbol de misteri, de desig i de memòria, com una marca impossible d'oblidar. I és precisament allà on connecta perfectament amb el tema que avui ens ocupa, perquè molt abans que el tatuatge es normalitzara socialment,
2: sí,
1: Concha Piquer ja el convertia en una metàfora emocional. En un relat...
2: Ai, no ho havia pensat mai, això.
1: En un relat ahí carregat de passió i d'identitat. Dices que sí, ens agrada el pretext, passió i identitat.
2: Però sí, perquè és una cançó intensa, eh, Arturo?
1: I per això ens encanta ja estar sonant en este pretext. Però la cançó Tatuaje demostrava ja el poder simbòlic de la tinta sobre la pell. Una marca física capaç de guardar record, amors i obsessions. Una idea que d'alguna manera, doncs, continua molt viva també avui.
2: I tant.
1: I de Concha Piquer als anys 40, se anem als 70,
2: ay,
1: i anem a parlar de cinema.
3: Ha aparecido el cadáver de un hombre joven con la cara destrozada por los peces y un tatuaje en un brazo con la frase «He nacido para revolucionar el infierno». Es el comienzo de un extraño enigma. Tatuaje. Pepe Carballo es el investigador privado que recibe el encargo de descifrar el enigma del hombre tatuado. Gallego, afincado en Barcelona en una pequeña torre en Vallvidrera. Excomunista, exagente de la CIA en Sudamérica, amante de la buena mesa y de la buena cama y gran conocedor de los barrios bajos barceloneses.
2: Uau, Carballo.
1: Has vist? És que si parlem de tatuatge al cinema espanyol és impossible no aturar-se en Tatuaje. També, mira, com el tema de Concha Piquer. La pel·lícula dirigida per Virgas Luna i estrenada l'any 1976 i està basada en la novel·la homònima de Manuel Vázquez Montalbán, la cinta està considerada una de les primeres aparicions del detectiu Pepe Carballo al cinema. I la història breument arranca en una troballa d'un cadàver a una platja de Barcelona amb una frase, com hem dit ahir, que heu pogut escoltar, tatuada al cos. He nacido para revolucionar el infierno. I a partir d'aquesta imatge, doncs, Vigas Lunas ja construeix aquest relat fosc, sensual i carregat d'una crítica social, que era molt representatiu, aquest tipus de cinema de l'Espanya,
2: sí,
1: de la Transició.
2: Totalment.
1: I així és interessant, perquè també s'utilitza, pues, això, el tatuatge, en aquest cas com a marca estètica, però es converteix en una pista, en una declaració d'intencions i en una metàfora també d'identitat, no? Així que aquest cos tatuat en aquesta pel·lícula revela secrets i amaga també moltes històries. I, bueno, la tindran que rebuscar un poquet, perquè costa un poquet en trobar aquesta pel·lícula de Vigas Luna de l'any 76, però la recomanem. I amb aquesta pequeña xicoteta menció al cinema, se anem a escoltar a The Pretenders.
2: Oh!

0: Salten el temps, Arturo.
1: Has vist, principis dels 80. Esta cançó va ser publicada l'any 79, però es va popularitzar als 80 i estem escoltant la cançó de The Pretenders, Tattooed Love Boys. Una mirada totalment, completament diferent sobre el tatuatge amb esta cançó. El tema va ser publicat, dice, l'any 79 dins del seu àlbum debut Pretenders i un disc fonamental per entendre el so entre el punk i la new wave britànica. Liderada per Chrissie Hynde, la banda convertia aquella cançó en una explosió d'energia, ironia i rebeldia. I és curiós veure com en només unes dècades el tatuatge havia canviat completament de significat dins de la cultura popular. Si en la cobla de Concha Piquer el tatuatge era misteri, romanticisme, intensitat emocional de porcs i de mariners, sí, amb The Pretenders el tatuatge ja forma part de l'estètica urbana i de la contracultura del rock.
0: Sí.
1: És identitat, sempre és identitat. És provocació i és símbol de llibertat. La pell tatuada deixa de ser una raresa exòtica per convertir-se en un signe d'actitud i de pertinença. I precisament això és el que estem descobrint avui, que cada època s'ha utilitzat els tatuatges per contar històries diferents sobre qui som i sobre el món que vivim.

0: Perdó, creia que estava al micro.
1: I se m'ha anat directament a l'actualitat. 2026.
0: Sí, ara, això sí que és un salt.
1: Has vist? Sí. Taraka, l'últim disc de Jorge Drexler, que ens encanta. Tindre excuses sí. per a parlar d'ell, i avui, doncs, era una. Arribem ara mateix al present. Estem escoltant Te llevo tatuada, Jorge Drexler amb John Mico, una cançó, com hem dit, publicada aquest any, el 2026, dins de l'últim disc de Drexler, Taraka. I Drexler, el que fa és utilitzar el tatuatge no tant com una imatge física, sinó, ja saps que a ell li encanten les analogies i les metàfores, doncs en aquest cas, com una metàfora de permanència, allò que algú deixa dins nostre, encara que no es veja sobre la pell. I això connecta molt bé també amb el tema del tatuatge d'avui, perquè el tatuatge contemporani ja no és només un ornament o un símbol de rebel·lia o un signe extern. També l'utilitza molta gent, com puc parlar en el meu cas particular, també és memòria íntima, és emoció, és record. En, per exemple, Te llevo tatuada, la tinta es transforma en pensament, en empremta afectiva, en una manera molt poètica de dir que hi ha persones, hi ha moments i també hi ha històries que se'ns queden gravades per sempre.
0: I els teus tatuatges també són així? Són, tenen tots darrere una història?
1: Tots i cadascun. És que sóc molt intens,
0: Em fa la impressió que no hi ha tatuatge que no tinga història al darrere. No tinga un per què.
1: Fins i tot el que se'l fa perquè li agrada ja té una història.
0: Sí.
1: Perquè t'agrada...
0: Bueno, el meu gendre està tatuat. No sé, vull dir, això fa mal.
1: Depèn d'on, però sí, generalment fa prou mal.

0: diràs, què té que veure a sonar el tatuatge? Res.
1: Ah, molt bé.
0: I el que passa és que el títol d'esta cançó, Talk is Cheap, traduït, seria Parlar és gratis. I em recorda que sovint...
1: És un pretext.
0: Efectivament. Puc enllaçar? Mira, per la setmana que ve. I recorda que sovint jutgem massa ràpid allò que no entenem.
1: Cert.
0: I això és el que ha passat exactament durant molts anys amb el món del tatuatge. Etiquetat, qüestionat o mirat amb prejudicis abans fins i tot d'escoltar la història que hi havia darrere de cada dibuix. Perquè al final el tatuatge ens acompanya des de fa milers d'anys. I ha sigut de tot, ritual, protecció, identitat, rebel·lia, art i memòria. Així que sí, parlar és gratis, però tal vegada el més important és aprendre a mirar amb la ment oberta, entendre que els temps canvien i abraçar totes les formes d'art que ens ajuden a explicar qui som. També les que portem escrites a la nostra pell.
1: M'agrada molt aquesta conclusió. Qui som per a jutjar? Ai, és que a mi no m'agraden. I qui t'ha demanat la teua opinió? No?
0: Efectivament.
1: No m'agraden els tatuatges, o no m'agraden que et poses aquesta falda, o no m'agrada que... No. I efectivament, a mi jo només tinc un dubte, no? I és que darrerament escolte o llisc articles que diuen que pot ser tòxic, no? I que no és tan innocu com es pensava fins ara, però tampoc tinc tanta informació com per a saber-ho, però quanta història amagada darrere dels tatuatges. Arturo, ens n'hem d'anar. Són les 8, els deixem amb el Contrapunt i Gustavo Clemente. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu-ho.

0: Hi ha dies en què una vaga sembla una muralla. Hi ha dies en què de sobte apareix una escletxa. Avui, en l'educació pública valenciana, l'escletxa té dos noms, CESIF i AMPE, dos sindicats que han decidit acceptar l'última proposta salarial de la conselleria i que amb això han trencat la fotografia d'unitat sindical que durant dues setmanes havia resistit com una consigna de guerra. Perquè això ja no és només una negociació sobre salaris, és també una disputa sobre qui representa realment el professorat, qui aguanta fins al final i qui considera que arribats a cert punt és millor assegurar avanços parcials que continuar instal·lats en el bloqueig permanent. Dividix i venceràs. És la màxima que ha volgut aplicar la conselleria de Carmen Ortí, que no ha mogut la seva postura dels 200 euros, però sí ha afinat altres peces del paquet. Dies moscosos, reducció lectiva per als majors de 55 anys, desconnexió digital, teletreball i fins i tot una revisió futura vinculada a l'IPC. Suficient, en definitiva, per a uns, insuficient per a altres. I mentrestant, el relat es divideix. Per a STEP, Comissions Obreres i UGT, l'acord naix coix, el signa només el 30% de la representació sindical, per a la conselleria, en canvi, és prou per a tirar avant. I així està la clau política del conflicte. No sempre qui té més soroll té capacitat de bloqueig. Demà continuaran parlant de ràtios, de desdoblaments, d'aules saturades i d'una realitat tossuda. Baixar alumnes per classe és fàcil d'escriure en un document, molt més difícil quan falten espais, professors i diners. La pregunta ara és una altra. Si la vaga està construïda sobre la unitat sindical, què passa ara quan ixa unitat desapareix?
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.

0: I en l'oratge, Lluís Obiols, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: La calor ha vingut per a quedar-se.
1: Sí, i per a intensificar-se. Però abans de parlar de casa nostra, un xicotet esment al que s'està registrant a França i al Regne Unit. Si nosaltres ens queixem de calor, atenció a les màximes que s'han registrat avui, per exemple, a Londres. S'ha arribat als 35 graus a Londres. Ha batut el rècord, no cal dir, no només de la capital britànica, sinó de tot el país, per a un mes de maig, però és que, per exemple, en zones del sud de França s'ha arribat als 36 graus. Per tant, una situació molt excepcional la que s'està vivint a gran part de l'Europa occidental. Nosaltres, de moment, fa calor, però de moment relativament continguda a l'espera del que puga passar entre dijous i divendres. Avui la màxima, 31 graus a Callosa d'en Sarrià, 31 a Anna, també a Sorita, 30 a Segorbe, al voltant de 30 a Demuth, i a la costa ens hem quedat entre els 28 d'Alacant, 27 de València o 29 de Castelló de la Plana. Demà, la situació molt pareguda a la d'avui. Les temperatures seran similars. Esta pròxima nit i matinada s'esperen mínimes de 16 a 19 graus a la costa i de 7 a 12 graus a l'interior. Per tant, encara a l'interior es pot dormir. A la costa ja costa més. La situació pel que fa a l'estat del cel, molt assolellat. Sí que es poden formar alguns núvols baixos i algunes boires. Esta pròxima nit i matinada a les comarques centrals i al sud del Golf de València i a la costa del Baix Maestrat. Però vaja, serà un dimarts de sol, temperatures contingudes. A partir de dimecres comença l'ascens tèrmic i atenció perquè entre dijous i divendres, sobretot divendres, ens plantaríem amb 34-35 graus a la costa i més de 35 a l'interior.
0: Gràcies, Lluís Obiols. Molt bona vesprada. I entrem en la crònica de la negociació entre la conselleria i els sindicats. Marxem cap a la seu de la conselleria, l'avinguda de Campanar de València. Àlex Sanjaime, quina és l'última hora?
2: L'última hora és que estan firmant ja els sindicats, els dos sindicats, l'acord salarial amb la Conselleria d'Educació. Està fent ser ara mateix aquest acte. Estem a l'espera de les declaracions. Recordem un acord que és vinculant, encara que la majoria de sindicats no l'hagi fet efectiu, no l'hagi firmat. Demà, en principi, està previst que reprenguin les negociacions a partir de les 4 de la vesprada. Un dels titulars que deixa aquesta jornada és que s'ha trencat ja la unitat sindical. Demà, a les 4, reprenen les negociacions. L'acord salarial entrarà en vigor i, sobretot, avui només s'han tractat dues qüestions: els salaris i les ràtios. La conselleria s'ha compromès a tornar a enviar un document amb totes les categories, tots els ensenyaments, quina és la seva proposta de ràtios. Com diem, la notícia serà mateixa aquí, en una de les sales de la conselleria, i s'acord entre AMPE i CECIF, dos dels sindicats que finalment han decidit sumar-se a l'acord salarial que els ha proposat la conselleria d'Educació.
0: Àlex Sanjaime, ixa és la imatge a aquesta hora. Els dos sindicats signen a hores d'ara ixe acord amb la conselleria, línies obertes amb l'avinguda de Campanar. I els representants dels sindicats docents han parlat en eixir de la reunió amb la conselleria. Rubén Dempere, què podem contar al respecte d'aixòs primers testimonis?
3: Sí, han sigut tres hores de reunió que han acabat, com dèiem, sense acord amb tres dels sindicats i que demà es reprendrà. Reconeixen el bon talent negociador d'educació, però no amaguen que la qüestió de l'augment salarial ha dificultat l'entesa. Marc Candela és el coordinador de l'STEP.
4: Ens hem encallat en el tema salarial. Nosaltres demanem una clàusula de revisió salarial. La contraoferta que ens han fet és clarament insuficient, perquè la proposta era 200 euros, no?, fins a gener del 28, que serien 75-75, i en gener del 28, 50. I sobre això, 50, sí que parlaven d'aplicar ahir l'increment de l'IPC. Però sobre els 50 euros, val?
3: Tampoc han signat l'acord UGT i Comissions Obreres, que consideren que els salaris bloquegen un acord que pretenen global. Maica Martínez representa a UGT i Txelo Valls a Comissions.
5: No arribem ni al 20% de l'acceptació per part de la conselleria. Aleshores, continuarem lluitant i continuarem defensant aquest acord, que és un acord que està enfocat i és per la millora de les nostres condicions ja laborals, salarials i sobretot de cara a l'alumnat.
6: I també han hagut altres qüestions de condicions laborals, que no és que ens pareguen malament, però pensàvem que la qüestió medular era la qüestió retributiva, que és el que han dit que s'havia de signar a l'acabar esta sessió. Seguim demà en la resta de punts. La negociació està oberta per a la resta de punts.
3: Els sindicats majoritaris han valorat també el que suposa l'acord salarial que sí han signat dos de les organitzacions sindicals, AMPE i CESIF. Escoltem de nou Marc Candela, de l'STPB.
4: Significa que la proposta de la conselleria anirà endavant, perquè han firmat dos sindicats de la mesa sectorial que tenen el 30% de representació i el 70% no firmem. I això ho podem fer, no és vinculant que la majoria firme, però sabent que el 70% estem així fora i que no firmem.
7: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I precisament en clau valenciana, en la investigació judicial per la gestió de la Dana, este matí ha declarat l'alcaldessa de Torrent. Amparo Folgado ha afirmat que alertà sobre el barranc que estava desbordat i ha criticat la falta de coordinació entre institucions. Seguint esta declaració ha estat la nostra companya Empar Soriano. Empar, bona vesprada.
8: Bona vesprada. L'alcaldessa ha manifestat que l'alerta roja de la Dana va ser igual per a tots, però no així l'actuació de les institucions responsables.
9: En Torrent tomamos las medidas cuando tuvimos esa alerta roja. Esa información, que la tengo clara que la tenemos todos no actuamos igual.
8: Ha relatat que la vesprada del 29 d'octubre es desplaça al barranc de l'Horteta, on la situació era, ha dit, dantesca. Era en vora a les 6 de la vesprada i va telefonar al president de la Diputació, Vicent Mompó, que estava al secop, tot i que ja no ho sabia.
9: Que hay una llamada, que yo sé qué hago, y posiblemente ese es un punto que estamos en una situación y diría que está el barranco lo vemos desbordado.
8: Una hora després li ho va comunicar a qui aleshores era el secretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio Argüeso, ara imputat en la causa. També el va informar d'una víctima mortal. Amparo Folgado assenyala que no va rebre cap indicació de com actuar, ha reconegut falta de coordinació.
9: Nos lo tenían que haber trasladado, sí. El CECOPI, la Confederación.
8: La jutgessa ha demanat que se compulse la llista de telefonades aportades per la primera edil. També ha tornat a demanar al 112 que s'envie la gravació de les telefonades de l'alcalde d'Utiel. I preguntat esta mateixa vesprada sobre la declaració de l'alcaldessa de Torrent, el president de la Diputació, Vicente Mompó, ha insistit que no li va fer falta la telefonada a Amparo Folgado, ja que des de primera hora del matí va ser testimoni de la situació. Però res, ha dit, feia presagiar el que va passar després.
10: Lo que vi en mis propios ojos, no me lo tuvo que contar ningún alcalde, no me hizo pensar en ningún momento lo que iba a suceder después. Lo que allí dentro sucedió es que nos alertaban en todo momento de que Forata podía colapsar, pero en ningún momento se nos alertó de lo que bajaba por el barranco del Pollo.
0: Gràcies, Empar Soriano. Bona vesprada. I avui ha declarat al Senat el portaveu de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz, el descarrilament en el qual van morir, com saben, 46 persones el passat 18 de gener a Còrdoba.
3: El president de l'Associació de Víctimes, Mario Samper, viatjava en el tren Alvia que va xocar amb l'Irio, que acabava de descarrilar. Avui ha comparegut en la comissió d'investigació que ha obert el Senat i allí s'ha mostrat convençut que el tren a Espanya ja no és segur. Ha explicat que moltes de les persones que viatjaven en els trens continuen patint seqüeles psicològiques i també ha demanat responsabilitats al president d'Adif i al ministre de Transports. Òscar Puente, Mario Samper, ho ha explicat així.
11: Una película de terror, ¿no? Que yo fue una película de terror. Paramos con un guardia civil, nos encontramos con un guardia civil, dijimos que veníamos del descarrilo. Nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros, oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Esto de que el tren es muy seguro, seguro es el tren en Japón. Y hay que asumir responsabilidad desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
0: Y un tribunal de Indonesia ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità de l'embarcació turística on van morir 4 membres d'una família valenciana.
12: Va ocórrer el mes de desembre durant una excursió turística al Parc Nacional de Komodo. L'embarcació es va afonar en pocs minuts i hi anava una família valenciana amb 4 fills. El pare i 3 dels menors van morir. Ara el tribunal considera culpables de negligència el capità, condemnat a 3 anys i mig, i el cap de la sala de màquines, a qui han imposat 2 anys i mig. Les famílies de les víctimes han emès un comunicat en què mostren la satisfacció perquè la investigació, diuen, ha demostrat que hi faltaven mesures de seguretat. Respecten la resolució, però també consideren que podria haver sigut més contundent.
0: I a l'espera de que es faci públic el contingut del sumari, La investigació sobre José Luis Rodríguez Zapatero s'intensifica.
12: La policia ha trobat més d'un centenar de joies i rellotges de luxe en una caixa forta oculta al seu despatx de Madrid en el marc del cas Plus Ultra. A més, la UDEF apunta al seu domicili particular com a espai clau per a canalitzar instruccions sensibles. La crònica és d'Iñaki Espeso.
13: La investigació judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero fa un nou pas. La policia ha trobat en una caixa forta oculta al seu despatx de Madrid 103 joies i rellotges de luxe. Estava amagada en una segona estança de l'oficina situada davant de la seu del PSOE, al carrer Ferraz. Durant el registre, la UDEF també va requisar documentació sensible, entre ella una carpeta amb el nom Anàlisis Relevante, agendes etiquetades com a President Zapatero entre 2020 i 2025, així com discos durs i memòries USB. Segons la secretària de l'expresident, la caixa forta pertany al domicili familiar i el contingut seria part d'una herència de la seva esposa, Sonsoles Espinosa, i regals de viatges. Un informe policial apunta que Zapatero hauria utilitzat el seu domicili per canalitzar instruccions sensibles del cas Plus Ultra. La UDEF parla d'una estructura dual entre l'oficina i l'àmbit privat. Zapatero està citat a declarar el 2 de juny per suposats delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Mentrestant, una de les acusacions demana la imputació de la seva esposa i de les seues dos filles, així com d'exministres que van participar en l'aprovació del rescat de Plus Ultra.
0: Gràcies, Iñaki. I amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNB i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat el suport al gabinet de coalició.
12: El PNB ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no és anar amb Núñez Feijóo, diuen. Els dubtes dels bascos afitgen a l'hostilitat manifesta de Junts per Catalunya i tot plegat afitge tensió al futur del govern central. Per això, els socis principals de Sumar, que formen part d'aquest govern, han eixit a garantir-ne la continuïtat. Lara Hernández és coordinadora de Sumar.
14: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
12: En el Partit Popular insisteixen que el futur ara no dependeix sense suports per a una moció de censura. Borja Semper és el portaveu del partit.
15: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
12: I avui Felipe González ha estat a València i també ha parlat del futur del govern de Pedro Sánchez i de la imputació de Rodríguez Zapatero. González no troba necessària una moció de censura, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional que comporta per a l'Esquerra i per al PSOE la imputació de Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
16: Nos afecta como país. Nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como personas, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
17: ¿No habrá elecciones?
16: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
0: Les paraules de González a València i que cadascú traga la seva interpretació particular. D'alguna d'elles, especialment la que feia referència a la capacitat de Zapatero. Novetats en el cas Begoña Gómez. Luco ha entregat al jutge Peinado un informe sobre la càtedra que va codirigir la dona de Pedro Sánchez, Rubén.
3: Així és, entre altres conclusions, apunta a contradiccions premeditades i a procediments al marge de la llei de contractes del sector públic. Això sí, no veu moviments sospitosos en els comptes de Begoña Gómez. Guillem Lissart, de Delegació de Madrid, què més diu l'informe?
18: Doncs són més de 300 pàgines d'un informe que ha tingut diverses lectures. Els agents de la Guàrdia Civil apunten adjudicacions premeditades per a crear el programari de la càtedra de Begoña Gómez. La contractació de Making Science per 20.000 euros es va fer sense expedient administratiu i en el cas de Deloitte els expedients haurien servit només per a donar l'aparença legal a uns treballs que ja haurien començat abans de l'adjudicació. L'informe també atribueix a la seva assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, un paper actiu en gestions relacionades amb la càtedra. Però al Partit Popular esta informació posa contra les cordes la dona de Pedro Sánchez. Escoltem Borja Semper, portaveu popular.
15: Independientemente de cuál sea el recorrido judicial de esta causa, lo que hemos tenido oportunidad de conocer, fruto de las investigaciones policiales, es inaceptable desde un punto de vista ético y moral.
18: Més enllà del programari, l'informe de l'UCO conclou que la càtedra es va crear conforme a la normativa universitària. Descarta també ingressos opacs o moviments de diners il·lícits en els comptes de Begoña Gómez. Per al Partit Socialista, una prova que reforçaria la innocència de Gómez i de la persecució política a la qual l'han sotmesa els últims anys. De moment, l'informe de la Guàrdia Civil ja està en mans del jutge Peinado.
7: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
0: I ara els parlem d'una de les situacions més doloroses per a les quals mai està suficientment preparada una família, quan desapareix un menor. Què fer en circumstàncies com ixa? Amparo Fernández, bona vesprada.
17: Sí, bona vesprada. Avui és dia 25 de maig, és el dia en què es commemora aquesta xifra de xiquets, de xiquetes i adolescents desapareguts al món. No cal dir un d'aixòs dies que no hauríem de commemorar. Començarem dient que al món no hi ha una xifra exacta global dels menors desapareguts, però sí que hi ha diverses ONGs infantils que xifren en al voltant de 8 milions de desapareguts i desaparegudes al món cada any. La Fundació ANAR, com deies, d'ajudar als adolescents, fa balanç dels casos atesos l'any passat a través de la seva línia telefònica, que és el 116-000. Marta Fresnillo és subdirectora del Departament Jurídic de la Fundació ANAR.
19: El año 2025 en Fundación ANAR hemos atendido 1.278 casos de menores que se encontraban en esa situación de desaparecido, que ha representado en peticiones de ayuda unas 3.400 llamadas.
17: Quasi sempre hi ha un motiu i quasi sempre hi ha un patró que es repeteix. En 6 de cada 10 casos, la fugida és voluntària.
19: Huyendo de otras problemáticas, ¿no? Pues una situación de maltrato, de abandono, de a lo mejor pues malestar emocional, y eso ocupa más de un 60%. Luego tenemos otras situaciones también, como menores que han sido expulsados de sus casas, ¿no? Tenemos también otras situaciones, como puede ser los secuestros parentales, la situación de menores migrantes no acompañados, situaciones de, bueno, de pérdida, extravío o incluso secuestro a través de terceros.
17: La major part de qui desapareix són xiquetes i adolescents d'entre els 16 i els 17 anys i els perills d'estar a soles es multipliquen.
19: El estar en la calle o el estar, no estar con el apoyo familiar que necesitan puede hacer que sea una situación muy problemática para ellos.
17: A l'altra banda del telèfon, una veu que escolta i que mou els fils el més ràpidament possible. En això insisteix Marta Fresnillo.
19: Las llamadas siempre las atienden psicólogos orientadores, que son los que se van a encargar de acoger a ese llamante y darle pues ese soporte emocional y esa primera orientación. Pero después del caso, si requiere una orientación jurídica, existe un departamento jurídico, somos un conjunto de abogados. Cuanto más tiempo pasa, más complicado es. Entonces, tanto para fuerzas y cuerpos de seguridad como para las propias familias.
17: Després de Madrid, Gustavo, la Comunitat Valenciana és la regió des d'on més consultes s'han fet quant a desaparicions, vora 500, que representen un 15% del total a tot Espanya, en relació a 199 casos de desaparició.
0: Gràcies, Amparo Fernández. Et veiem d'ací uns minuts en la tele, en imatges. I en la Setmana Sense Fum, el debat sobre el tabac torna a estar damunt la taula. La majoria dels valencians volen mesures més dures. Segons l'enquesta de la Societat Valenciana de Medicina de Família, el 87% de la població prohibiria fumar, per exemple, a les terrasses, quan ja es va fer durant la pandèmia. És l'opinió majoritària que conviu amb una dada preocupant. Els adolescents fumen cada volta més. Paco Miguel, en su conta.
20: És la Setmana Sense Fum i l'estudi de la Societat Valenciana de Medicina Familiar ho deixa clar. A la nostra terra, quasi una de cada cinc persones fuma. Però la gran novetat d'enguany és que el tabaquisme torna a créixer entre els menors d'edat, del 10 al 13% en un any. El doctor Joan Antoni Rivera és el coordinador del grup de tabaquisme de Sofanfic.
21: El 50% de la població adolescent en algun moment de la seva vida ha provat els vapeadors.
20: I per què els joves fumen més ara? Segons l'informe, per motius de màrqueting. El 66% admeten que comencen a fumar per moda i el 57% diuen que fumen pels nous sabors dolços i atractius.
21: És un punt d'entrada al consum del cigarre tradicional.
20: Perquè els adolescents fumen en un 90% vapejadors i dispositius electrònics, pensant-se que són menys nocius.
22: La gent es creu que estar fumant un cigarro electrònic no està tenint els mateixos efectes en si que l'estar fumant tabac.
20: I s'enganyen.
21: No són innocuos. I n'hi ha processos pulmonars derivats de gent que ja du 10 o 11 anys fumant.
20: Per això la majoria de la població demana més espais sense fum.
21: Les mateixes restriccions que tenim pel tabac, ficar-les pels nous dispositius.
20: La salut futura dels jovens està en joc.
0: I en el primer trimestre d'enguany s'han fet a Espanya 2,5 milions d'hores extra que es van quedar sense pagar. La dada la publica l'enquesta de població activa.
12: Eixos 2,5 milions d'hores extres no pagades comporten un descens del 2,2% respecte del mateix període del 2025, però encara en són el 42% de totes les hores extra que es fan. Els sindicats parlen de frau i diuen que no entenen com es poden fer tantes hores extra d'evades mentre la patronal es nega a pujar els salaris o reduir la jornada laboral. Pilar Mora és secretària d'Ocupació de la UGT i Ana García, la secretària general de Comissions Obreres del País Valencià.
1: No es viable ni posible ni se puede tolerar que casi la mitad de las horas extras que se realizan sean impagadas.
2: Entendemos que es un fraude y además con todas las horas extra que no se pagan, incluso con las horas extra que se pagan, generarían en el País Valencià más de 16.000 puestos de trabajo a jornada completa.
0: Breu pausa i continuem posant el contrapunt a este 25 de maig.
7: Contrapunt en Apunt Radio.
5: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
23: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Som a punt. Contrapunt. Amb Gustavo Clemente.
0: I abordem la crònica internacional. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla més prop que mai des del començament de la guerra.
3: Així és, el règim de Teheran ha traslladat una delegació a Qatar per primera volta des que van començar les negociacions. Té més detalls en Rafa Salom.
24: L'Iran reconeix avanços importants, però nega que el pacte sigui imminent, com va dir Donald Trump dissabte. El secretari d'Estat nord-americà manté que Washington mai firmarà un mal acord i que el punt principal passa per la reobertura d'Hormuz sense peatges. El pacte preveu una treva de 60 dies i, tot i que la qüestió nuclear quedaria fora, hi hauria el compromís de negociar la fi del programa d'enriquiment d'urani en un termini màxim de 2 mesos. Trump, a més, exigís als països del Golf, Pakistan, Turquia i Egipte que normalitzen relacions amb Israel com a part de l'acord de pau.
0: Ha informat per a Contrapunt Rafa Salom. I les perspectives de pau entre els Estats Units i l'Iran i el possible desbloqueig de l'estret d'Hormuz han alimentat avui l'eufòria en els mercats i han deixat el petroli per davall dels $100 per barril.
12: A Madrid, el selectiu IBEX 35 ha sumat esta jornada un 2,24% i ha tancat a les portes dels 18.400 punts. Amb aquest increment, els guanys anuals estan ja en el 6,24%. En esta ocasió no hi ha hagut referència de Wall Street perquè la borsa neoyorquesa està tancada per dia festiu. Els preus del petroli han caigut més d'un 7% i el barril de Brent se situa ara per davall dels $97.
0: I el papa Lleó XIV ha presentat avui la seva primera encíclica, un text titulat Magnífica Humanitat, que alerta sobre els perills de la intel·ligència artificial i aquells que la controlen.
3: No és habitual, però Lleó XIV ha volgut presentar personalment l'encíclica, 110 pàgines que repassen els problemes del món i llancen advertències molt clares contra l'abús del control de les tecnologies per sectors ultraconservadors. Avisa que qui controla la intel·ligència artificial voldrà imposar-nos, diu, la seua visió moral. També rebutja la doctrina trumpista de les guerres justes i, mirant cap al passat, demana perdó per les errades de l'Església quan va permetre l'esclavitud.
7: Contrapunt en Apunt Radio.

0: Y en els esports, la notícia del dia és la llista de Luis de la Fuente per al Mundial de Futbol. Josep Carbonell, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Llista de 26 jugadors amb poques novetats. En la porteria, Joan García entra finalment en la convocatòria. En defensa, Pubill i Eric García deixen fora Lenormand i Hausen. En el centre del camp, Gavi és la novetat en el lloc del lesionat Fermín, mentre que en la davantera, Yemiri Pino, tot i una temporada discreta en el Crystal Palace, és l'elegit. La representació de valencians es queda amb Grimaldo i Ferran Torres, mentre que altra de les notes destacades és que no hi ha cap jugador del Real Madrid. En la llista, per supost, també estan els lesionaris Lamine Yamal i Nico Williams. De la Fuente ha parlat sobre ells.
2: El informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación.
1: El seleccionador Gustavo es mostra confiat, molt confiat, diria jo.
2: Nos sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior. Y alguien piensa que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa. ¿Tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien, no cometer errores, tener tu día, que el rival no lo tenga, y pelearemos por todo, eso no nos quepa duda. Y que no le quepa dudas a España, que así va a ser.
1: Cal dir que fins a 9 jugadors faran la preparació per si cal cobrir alguna baixa d'última hora. Entre ells estarà Javi Guerra. El que finalment no ha entrat en la llista és Carlos Espí, el davanter del Llevant. Ha seguit la convocatòria amb familiars i amics en el seu poble, Tavernes de la Valldigna, després d'aconseguir la permanència amb el Llevant.
3: I seguirem treballant per estar, però bueno, estar així en tots, veient la convocatòria en la prelista... És un orgull grandíssim i estem molt contents. La veritat que ha sigut uns mesos, cada setmana un sofriment i un patiment, i al final ho hem pogut aconseguir, la tria en Sevilla, tot celebrant-ho i en la ciutat, i la veritat que estem molt contents per això, i ara un meset descansant. Jo tinc 2 anys més, no sé res encara.
0: La veritat que incomprensible que el davanter més en forma de la Lliga, sens dubte, no estiga representat. I en el València, pendents de Diego López.
1: Sí, el davanter asturià es va trencar el lligament encreuat del genoll dret en el partit contra el Barcelona. Ara està a l'espera de decidir quan passa pel quiròfan. De tota manera, és una lesió de llarga durada i no s'espera que pugui tornar a jugar fins al mes de gener de 2027.
0: I la Lliga en primera es va acabar a nit amb l'exhibició del Villarreal per a passar per damunt de l'Atlètic de Madrid i finalitzar el campionat en tercera posició.
1: Un partit de moltes emocions, exhibició al camp on va superar els del Xolo per 5-1 i partit de molts comiats. Alfonso Pedraza, Dani Parejo i també l'entrenador Marcelino diuen adeu al club groguet. Es escoltem.
4: Dejo el club de mi vida, el club que me lo ha dado todo, y la verdad que hoy siento orgullo y solo decirle gracias.
5: Pero bueno, si hubiese elegido qué podría pasar, hubiese firmado lo que ha pasado esta noche. Así que cuando te vas de un sitio así, te vas satisfecho, contento, orgulloso. Y yo siempre lo dije, para mí no es un adiós, es un hasta luego.
6: Son muchas sensaciones juntas. Me extendería mucho si las explico todas, pero ha sido una mezcla. Alegría, nostalgia, alivio, felicidad, orgullo. Muchas sensaciones en mi cabeza. Agradecimiento, privilegiado por haber vivido esto aquí. No es fácil estar 7 temporadas en un club y todas ellas exitosas.
1: Per cert, Gustavo, que Marcelino ha estat esta mateixa vesprada en un acte a València i ha comentat que no es veu entrenant a Espanya la pròxima temporada.
0: Doncs, això és el titular de Marcelino García Toral esta mateixa vesprada en esa gala de los compañeros de Yo Soy Noticia. No entrenará a España Marcelino la próxima temporada. Y on encara, Carbo, queden cosas a decidir es a la segunda división.
1: Y el que más nos interesa es el Castelló, que después de guanyar 0-1 a l'Osca, continúa en llocs de playoff d'ascens. Els orelluts s'ho juguen tot en l'última jornada, serà diumenge, quan rebran a l'Eibar a Castalia. Per cert, que ya no queda ni una sola entrada para este partido. Escoltem al tècnic Pablo Hernández.
7: Lo que está en nuestras manos, al igual que hoy, es ganar los 3 puntos el domingo que viene en Castalia. Eso nos asegura el playoff y dependemos nosotros mismos. Hay que pensar en ganar nuestro partido y después ver dónde nos llevan esos 3 puntos, ¿no?
0: Per últim, també parlem de bàsquet i de tennis.
1: En bàsquet, la bona temporada del València Bàsquet a l'Eurolliga no ha passat desapercebuda. Els grans equips busquen fer-se amb els millors jugadors taronja i, segons diverses fonts, Jim Montero ja tindria un acord amb els campions de la competició, l'Olympiacos, per a les pròximes temporades. La clàusula de rescisió del dominicà és de tan sols mig milió d'euros. El mateix equip també s'ha interessat per Braxton Key, mentre que Cameron Taylor o el mateix de la Rea també estan rebent ofertes. I en tennis, Roland Garros, destaquem la contundent victòria de Rafa Jodar contra el nord-americà Kovacevic en 3 sets i també de Pablo Carreño, que ha superat també per 3-0 a l'Ejeca. Per contra, han quedat eliminats Munar i Roberto Bautista, que ha jugat el seu últim partit en Roland Garros. En categoria femenina, victòria de Kaylin Guerrero i derrota de Cristina Buxa.
0: Ha informat per a Contrapunt Josep Carbonell. Gràcies, Carbo.
1: Adeu.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i ens espera el primer protagonista del Contrapunt d'avui.
8: Contrapunt en Apunt Ràdio. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
14: Palmando.
15: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
17: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
18: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2.
19: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
20: Les llengüetes d'apunts de llengua.
8: Apunt Ràdio.
21: Ui, dinem, iaia!
22: Què diu, què?
21: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia!
23: Molt millor.
21: Per fi, ara sí.
24: Que estan les mares patint-se's.
21: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
23: No ho sé.
21: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat.
23: Pim, pam.
21: Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut.
23: Fa pena.
21: Un altre cas amb vocatiu.
22: Mira-li, enxufa-li.
21: Sense córrer, Nelo.
23: Cuidao!
21: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
23: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
21: I quan no posem coma?
22: No tinc ni idea.
21: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
22: Fatal, filla.
21: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
23: Molt bé, molt bé. Estupendo.
21: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
23: Molt mal està tot.
21: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
23: Clar que sí.
21: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
22: Al final mos tindrem que acostumbrar.
21: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
8: Apunt Ràdio. Contrapunt. On els protagonistes escriuen els titulars en directe, en Apunt Ràdio.

0: And el canto de Don Quijote. Hi ha persones que dirigeixen una orquestra i altres que també acaben dirigint emocions. El nostre convidat fa anys que viu entre partitures, silencis i aplaudiments. Ara ho fa a Mèxic, on ha construït una trajectòria sòlida en els mesos que porta allà i està atresorant molts èxits. És un valencià que ens fa sentir orgullosos. Però lluny dels grans teatres i dels focus, continua guardant intacta una passió molt més terrenal, molt més de barri, per dir-ho així, més de cor, el Llevant Unió Esportiva. Fa uns mesos, quan molts ja donaven l'equip granota per condemnat, ell ho tenia clar. Ho va dir quasi com qui interpreta una peça que coneix de memòria. El Llevant se salvarà en l'última jornada. I així ha sigut. Potser perquè els que han après a escoltar els tempos de la música també saben reconèixer els tempos de la vida. I què és el futbol, sinó una part de la vida condensada. Avui volem parlar amb ell no només de música, no només de futbol. Volem parlar de distància, d'arrels, de nostàlgia, de les coses que un s'emporta quan creua un oceà. De què significa sentir-se de casa quan està tan lluny. I també d'esa estranya i meravellosa manera que tenen els colors de l'equip d'un de tota la vida d'acompanyar-te inclús a milers i milers de quilòmetres. Vicent Martínez Alpuente, benvingut a Contrapunt.
1: Què tal? Un plaer sempre estar en tu i sentir-te. Quina bonica introducció has fet, moltíssimes gràcies.
0: Quan fa uns mesos va dir vostè que el Llevant se salvaria, què li feia tindre ixa fe?
1: Pues, sincerament, no era tan real, ¿no? No era tan real, pero yo creo que es la vida de llevantinista, ¿no? Que saps que vas a sufrir hasta el últim minut. I sí que és veritat que el canvi d'entrenador que van tindre en Luis Castro me va donar una sensació als tres o quatre partits de que realment algo havia canviat. I la veritat és que me vas tirar a la piscina. Estava segur que per lo menos anaven a ajudar hasta el final. I bueno, la predicció ha sigut positiva i ha sigut molta gent la que m'ha escrit dient has acertado con la predicció. I així n'ha sigut i estic, bueno, feliç, no, lo següent. O sea, què te vaig a dir que no te puga dir en els plors que vas tindre l'altre dia en a l'acabar el partit i la nostàlgia que sentís de no estar allí, clar.
0: Hi ha alguna similitud entre una temporada de tant de patiment futbolístic i una gran sinfonia?
1: Pues sincerament sí. Tu ja saps que jo sempre he ficat moltes voltes el símil del futbol i la música, que són molt pareguts a nivell professional, però l'adrenalina, els nervis, el eixir a un escenari sense saber què és el que va passar, per molt que tu has treballat tota una setmana en els companys de la orquestra, on un solistes, és tot tan fàcil de trencar-se en un moment, en un concert, que és molt paregut al futbol. O sigui, pots caure en l'últim minut d'un encontre de futbol i pots caure a meitat de concert perquè algun músic se te queda en la ment en blanc, o tu també te pots quedar en la ment en blanc i ficar-te en perill. O sigui que sí, que té molta similitud sempre el futbol en la música.
0: Mm-hmm. Com has fet per a organitzar-te els horaris per veure els partits des de l'altra banda del món?
1: Pues fija't que molts partits he tingut que alçar-me a les 5 i mitja del matí, perquè el partit així començava a les 6 del matí, i res, en la il·lusió de veure els partits i en el mòbil, ficar l'alarma, alçar-se, cafè, i després ja a migdia una siesta, però molts partits m'han tocat a les 6 del matí, sí. Poquets a la 1 i a les 11, però com és la meua droga fora de la música i de la família, pues per a mi evidentment era una felicitat alçar-me, perquè són els arrels, no, d'alçar-te i tindre aquesta connexió en la teua terra, en la teua família i en el teu club.
0: Què té el Llevant que enganxa tant, fins i tot en els moments més difícils?
1: Pues mira, jo sincerament i no vull menosprear a ninguna afició ni a ningun equip de futbol, no, però el Llevant té algo d'especial, i la gent que ja portem tota una vida, jo tinc 50 anys i són 50 anys de soci. Jo crec que mon pare me porta primer a fer-me soci del Llevant que al registre civil, i la veritat és que el estar tota la vida sofrint i ser un equip minoritari, no, perquè ara estem veient aquests dies el camp ple, la gent que ha anat a Sevilla, els 3.000 aficionats, la joventut que n'hi ha, però clar, nosaltres és de la generació del 70 i pico, que anàvem al camp i érem 2.000 o 3.000 persones, no només havíem sofrit la indiferència, no? En l'escola, en el col·legi, que tots eren del València, i nosaltres lluitàvem per tindre un poquet de visibilitat. I entonces, aquestes coses que te les han inculcat des de casa, ton pare, tu, els teus fills, els teus nebots, i que has fet, que només has que tingut en la teua història anant al futbol, no sé, 5, 6 parts èpiques de triomfar, perquè a més sempre han sigut desgràcies, però això te va curtint, i al final t'entra tant en la sang i te du tants records, sobretot familiars, que al final el que fa és que no pugues dissociar la teua vida del teu equip de futbol, no? Perquè el que te dic són records, és nostàlgia, és tristea, és alegria, i al final, quan tu no has estat diumenge sí, diumenge no, anant en la seua família a veure el futbol, això pues te plena. Però el Llevant jo crec que el que té és esa història d'incertidumbre, de lluita, de guerra, no? De ser minoritari, però voler que el teu club siga important. I bueno, pues lo que estem vivint avui en dia, pues la veritat és que és un somni no de nosaltres, els que estem ara, sinó de tots els antepassats que han lluitat tant per que este club siga avui en dia un dels més importants d'ací d'Espanya.
0: ¿Cómo arriba Mèxic a la teua vida, Vicente?
1: Bueno, pues tingui la sort ja fa varios anys de tindre invitacions de diverses orquestres d'ací del país, de Mèxic. La primera vegada que vas vindre me van invitar d'una orquestra, bueno, l'orquestra més vella d'ací del país, que té quasi 130 anys, que és la Sinfònica de Jalapa, en l'estat de Veracruz. Me van invitar per primera volta, vas vindre a dirigir, i bueno, des d'ahí entonces vas tindre diverses oportunitats de dirigir en... Tinc el privilegi de dirigir en el Palau de Belles Arts, que és el teatre més important de Latinoamèrica, no? En la Sinfònica Nacional de México, que és la gravació que estava ficant fa un ratet a l'inici de Dulcinea, del meu volgut compositor Lorenzo Palomo, que vas tindre l'oportunitat d'estrenar-la així en Amèrica. I després, bueno, pues vas tindre, conforme és com en tots els puestos, no? Conforme vas anant a treballant i te van invitant, pues després vas tenint oportunitats d'altres orquestres que te van coneguent, però ja són pràcticament 10 anys venint a México, però el que passa és que en esta última oportunitat ja he sigut quedar-me a viure, perquè m'han donat la titularitat d'una de les principals orquestres d'ací del país, i així estic disfrutant de lo que més vull, no? De la música i de tota una vida lluitant, no? Per poder arribar a ser professional d'esta duríssima carrera.
0: Què t'està ensenyant el públic mexicà?
1: Pues mira, el públic mexicà, més que públic, la gent mexicana, no? Que són... sempre que he vingut a este país, des de sempre, jo sempre he tingut un carinyo super, super gran del públic, sempre. I des del primer dia vas fer amics, és una gent meravellosa, super acollidora, i i respecten molt aquesta professió de músic, però sobretot de director d'orquestra, no? I d'artista. I la veritat és que pues, tinc la sort que me porten quasi com baix palio, no? per dir-ho d'alguna forma. No? És molt el respecte que a uno a nivell professional li tenen així, i això te dona moltes ales per a continuar lluitant i creixent en la teua carrera. Però el públic de México, ja com a públic, és, la veritat és que és molt, és molt latino, no? És molt gratificant i la veritat és que te donen molt, molt de calor i molt de suport. I la veritat és que jo estic superfeliç treballant així, però com tu dius, pues me falta lo més important per a mi, no? La família i el llevant, que per a mi és lo mateix. Està en el mateix grau.
0: Com recordes els teus inicis en la música, Vicente?
1: Bueno, pues fíjat que jo vinc de família de músics. El meu iaio, Rafael Martínez Coy, pues, era una persona, un compositor prou reconegut en el segle XX, així en València. De fet, tenim l'orgull en la família de que el meu iaio té un carrer al seu nom en València. I me ve de família, mon pare també, no a nivell professional, però sí a nivell d'amateur, pues, ell treballava molt en el món del folklore. I la veritat és que la meva història és un poquet estranya, no? Perquè mon pare volia que el meu germà i jo fórem músics, i que fórem músics, però no hi havia forma. I jo de xicotet no volia, o sea, no era una cosa que me atraïa. Però allà als 11 anys aproximadament, pues tenia un amic en Xilet, ahí on jo veran echat tota la vida i on tinc ara a ma mare i a la meva família, el meu germà. Jo veran echat ahí sempre i d'anar tots els dies en estiu a casa del meu amic a replegar-lo per anar a jugar, sentia el piano tots els dies en la porta i me vas donar compte que cada vega anava més pronte a replegar-lo, perquè me donava compte de que lo que m'agradava era esperar-me en la porta de sa casa a sentir com estudiava el piano. I això va ser la primera senyal, i la segona tingui la sort de que mon pare i ma mare me van portar al Teatre Principal de València a veure una funció de sarsuela, que bueno, era la del Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal. Això t'estic parlant en 11 anys, no? Però va ser tan gran l'impacte que vaig veure aquest dia de la producció, l'orquestra en el Foso. Recordo que dirigia el mestre Galduf en l'orquestra de València, i va ser tan impressionant el que vaig veure aquell dia que de veritat me va sorprendre. I ahir li vas dir a mon pare que volia estudiar músic. Ell se tornava loco, no? Perquè no ho havia aconseguit en 10 o 11 anys. I ahir vas pegar el primer passet, vaig començar a estudiar, i a partir d'ahir pues, ja pues, va ser una passió absoluta des del principi. Des del principi que vaig començar a estudiar.
0: I com es fa per a mantindre una vocació tan exigent com la de director d'orquestra?
1: Pues, sincerament, dona per fer que el resto de professions i de carreres són també molt difícils, no? Però la professió de músic, la professió d'artista, és molt difícil, és molt exigent. Començant que els estudis avui en dia, i que jo també vaig fer, són 15 anys, són 15 cursos per a poder tindre una llicenciatura. I aquests tres graus que n'hi ha, de grau elemental, grau mitjà i grau superior. I ja no és acabar la carrera, és tota la lluita que n'hi ha per poder no... Ja no te parla de ser director o ser solista, sinó de poder accedir a una plaça d'una orquestra sinfònica, que és molt difícil. El que no arriba a una orquestra sinfònica arriba ja pues, a donar classes en conservatoris o inclús en secundària, no? I, o en primària de HB, no? I entonces, tants anys estudiant per arribar a això és molt frustrant. I ja no te dic, el ser director d'orquestra o ser solista, cantant, ser violinista solista o pianista, que són professions, a més, que són molt solitàries, pues és molt difícil perquè pareix que molta gent sempre me diuen «Ah, però directors d'orquestra, sois quatre». Digo, sí, quatre, en cada piedra que das una patada te salen quatre, no? I la veritat és que primer que és una professió molt, molt dura, molt de molta exigència, perquè totes les setmanes tens que estar estudiant un programa nou, i després també que n'hi ha molta gent, no? I és una carrera, pues, com els futbolistes, tots treballem com en agències de representació, que te manegen, si t'agarren o no t'agarren, després si eres freelance és molt difícil, tindre una titularitat encara és molt més difícil, però quan t'arribes, el mantindre't és molt, molt, molt, molt, molt difícil, perquè tens que estar donant el callo totes les setmanes, i la veritat és que és una professió molt, molt dura, però és el que hem triat, no? I és tan bonico com que val la pena passar-te la vida sofrint per seguir treballant en el que vols.
0: Què et fa sentir quan veus jugar a Carlos Álvarez?
1: Y tú ya sabes que para mí Carlitos Álvarez es el para mí el mejor jugador que ha pasado per la historia del Llevant. Ahora tenemos a Carlitos Espí también, ¿no? Que es una pena que no va a echar el Mundial, pero le arribará. Pero Carlos Álvarez para mí es un jugador absolutamente diferencial. Y además porte clavat en el cor, ¿no? El gol de en Burgos del último ascens. Això va ser absolutament meravellós, i ojalà Carlos puga estar molts anys amb nosaltres. Crec que és un jugador que aporta algo absolutament diferent al resto. Este any ha sigut un any molt complicat per a ell, i espero que puga entrar i començar en força la pròxima temporada, i que siguen nosaltres, no? L'esperança de quedar-nos en primera, pues jo crec que molts jugadors que tenim de molt de talento, i sobretot ells, pues, que puguen estar per almenys un any més i demostrar la valia que tenen. Però per a mi Carlitos Álvarez és el number one en estos moments en el Llevant Unió Esportiva.
0: És pura música, és pura poesia, alguns dels seus moviments en un terreny de joc, i ens fan replantejar-nos com a voltes el futbol, segons qui ho interprete, també és art, i també hi ha alguns elegits, com Carlos Álvarez, que quan es mouen, quan pensen una idea que ningú altre ha tingut sobre el terreny de joc, ens connecten amb l'art més pur. I parlant d'art, i parlant de la teua altra afició com a granota, Vicente, vas tindre l'oportunitat de composar el pas doble del Marítim a Vallejo. Vam parlar en la prèvia, en este programa, els dies posteriors, perdó, i passats els mesos, i ara, des de la distància, des de Mèxic, com recordes el que va ser que l'estadi Ciutat de València vibrara amb la teua música? Què va ser el poder brindar-li al teu estadi la teua sensibilitat musical?
1: Pues la veritat que primer un absolut orgull, no? Un orgull i un somni, perquè la veritat és que uno mai se planteja, no? Poder tindre una oportunitat aixina, però me va néixer del cor el fer esta composició. Jo compose, però no compose molt per a banda de música, quasi tot el que tinc és per a orquestra sinfònica o per a instruments solistes, com el piano, per exemple, però la veritat és que me va néixer dir que què li puc aportar jo al llevantinista en tota la meva humilitat, no? Que puga quedar-se per anys ahí, perquè si algú vol tindre-lo, o les nostres societats musicals volen interpretar algo que tinga l'essència del llevantinisme, no? I la veritat és que, ja te dic, va ser un orgull. Així en Mèxic, quan li conta la gent, perquè així ja tots saben lo que és tots ja saben perfectament lo que és el Llevant Unió Esportiva, no? I així són tots del Toluca, del Cruz Azul, del Pumas, tal, però el llevantinisme ja se nota així, per lo menos en la meva orquestra, lo que és. I quan els comente que 1.200 músics van interpretar el paso doble tots a la mateixa vega en l'estadi, se queden anonadats, i per a mi això és una cosa que no podré oblidar en la meva vida. Ojalá se puga interpretar moltes voltes, però realment és una cosa que no té ninguna idea més que la de por deixar un xicote llegat per a la nostra afició i per al nostre club, pues una cosa tan valenciana, no, i tan de la nostra terra com és el paso doble. Aixina que per a mi ja t'he dit que és un orgull, i que estiga la partitura en el club, allí penja en una de les sales del club, per a mi, pues això és absolutament impressionant. Me'n recorda molt de mon pare, no? Que mon pare, si en pau descanse, si poguera veure esa partitura o sentir ese paso doble, la veritat és que no pararia de plorar, sincerament.
0: Gràcies per obrir el teu cor i compartir-ho amb els nostres oients, parlant d'allò que més estimes, de la gent que més estimes i de la teua passió per la música i pel Llevant. És Vicente Martínez Alpuente, Vicent Martínez Alpuente, la persona, per no dir l'única persona, que obertament en públic fa varios mesos va a mullar-se i va a dir que este equip se salvaria en l'última jornada. Ai, la teua passió per la música i pel Llevant. És Vicente Martínez Alpuente, Vicent Martínez Alpuente, la persona, per no dir l'única persona, que obertament en públic fa...

0: sempre meu, Gustavo, de parlar amb tu i de que me doneu l'oportunitat de, encara que siga uns minutets, d'estar prop de tots vosaltres i de la nostra terra, que se viu en molta enyorança. Un abraç molt gran a tots. Gràcies, Gustavo.
1: Un abraç, Vicente.

0: Moment d'actualitzar la informació. Són les 9 en punt de la nit. Rubén Dembélé.
1: L'acord salarial signat esta mateixa vesprada per la Conselleria i els sindicats CESIF i AMPE trenca la unitat sindical el dia que començava la tercera setmana de vaga indefinida. Per a la consellera Carmen Ortí, l'entesa amb els dos sindicats signants situa els docents entre els millor pagats d'Espanya.
2: CESIF i AMPE han signat l'acord de la Conselleria que situa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya.
1: CESIF i AMPE també es mostraven satisfets amb l'acord salarial i destaquen que és un dels 8 punts de l'acord global que continuaran negociant demà. Lauren Bárcena, d'AMPE, i José Seco, del CESIF.
3: És un acuerdo de uno de los 8 bloques, lo quiero dejar bien claro, uno de los 8 bloques, con unas condiciones que en ninguna comunidad autónoma se han dado. En año y medio una subida de 200 euros que nos sitúa los primeros de la tabla, o de los primeros de la tabla en retribuciones de todo el país. Además de tener los días moscosos, 3+3, como he dicho.
4: El mensaje es, seguimos trabajando. Respecto a la firma de hoy, yo creo que es histórica. Es histórica porque cualquiera lo que tiene que hacer es mirar en qué comunidad autónoma se ha producido una subida salarial que sea de esa magnitud. Evidentemente nosotros pedíamos más porque entendemos que el poder adquisitivo que se ha perdido es muy importante, roza más del 20% en los últimos años, pero con esta cantidad podemos acercarnos a esa recuperación en parte de ese poder adquisitivo.
1: Un acord que vincula tot el col·lectiu docent, però que els sindicats majoritaris consideren insuficient. Marc Candela, de l'STPB, Maica Martínez, UGT i Txelo Valls, Comissions.
5: Ens hem encallat en el tema salarial. Nosaltres demanem una clàusula de revisió salarial. La contraoferta que ens han fet és clarament insuficient, perquè la proposta era 200 euros no? fins a gener del 28, que serien 75-75, i en gener del 28, 50. I sobre això 50, sí que parlaven d'aplicar ahir l'increment de l'IPC. Però sobre els 50 euros. Val?
6: No arribem ni al 20% de l'acceptació per part de la conselleria. Aleshores, continuarem lluitant i continuarem defensant aquest acord, que és un acord que està enfocat i és per la millora de les nostres condicions ja laborals, salarials i sobretot de cara a l'alumnat.
7: I també han hagut altres qüestions de condicions laborals, que no és que ens pareguen malament, però pensàvem que la qüestió medular era la qüestió retributiva, que és el que han dit que s'havia de signar a l'acabar aquesta sessió. Seguim demà en la resta de punts. La negociació està oberta per a la resta de punts.
1: La consellera Carmen Ortí parla de mà estesa amb els sindicats que no han signat l'acord.
2: Convidar als tres sindicats que avui no han participat en la signatura de l'acord per tal que puguen continuar de la mà i treballant i que evidentment arribarem a acords, que és el que anem a fer a partir d'ara, com ho hem estat fent.
1: I avui hem continuat parlant de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i les seues repercussions polítiques. Els socis de govern de Sánchez continuen garantint la continuïtat de la legislatura. Lara Hernández és la coordinadora de Sumar.

0: La situació en el nostre sistema sanitari ha arribat a un punt sense retorn i els metges i facultatius fa setmanes s'han plantat amb una vaga indefinida i intermitent que complix 5 setmanes a escala estatal i 2 en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La pròxima parada se celebrarà la setmana del 15 al 19 de juny, convocada pel CESP, el sindicat mèdic. Els metges diuen que se senten esgotats, maltratats i desprotegits, i les seues reivindicacions van més enllà de les qüestions laborals. Són un crit de supervivència de la sanitat pública i es dirigeixen tant al Ministeri de Sanitat com a la Conselleria de Sanitat, ja que les competències en la matèria, com saben, estan transferides. En parlem i molt d'educació en este programa, però també volem posar esta nit el focus en la sanitat. Txelo Miralles, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Gustavo. Els metges i facultatius demanen principalment un estatut propi que regule de manera justa les seues jornades laborals i que posi fi de manera immediata a la insostenible sobrecàrrega assistencial que pateixen. Demanen un horari setmanal de 35 hores en lloc de les 37 i mitja que fan en l'actualitat, també poder atendre en condicions òptimes els pacients, i per això reclamen agendes tancades de 30 persones per dia en medicina familiar i comunitària i 25 en pediatria. La realitat és que cada metge atén diàriament més de 50 persones per tirar cap avall, reduint, clar, això, 5 minuts per pacient. L'atenció mèdica es debilita, i si parlem d'urgències hospitalàries, la mitjana d'hores d'espera són de 8, perquè els metges estan sobresaturats, ja no donen a l'abast. Molts dels pacients que acudixen a urgències ho fan per abotar-se les llargues cites d'espera de la primària, l'atenció entre els malalts es dispara, però el nivell d'esgotament i ansietat dels metges arriba a nivells preocupants. L'objectiu final de les jornades de vaga que estan fent és dignificar i adequar tota la pressió assistencial i treballar amb la tranquil·litat que no es posa en risc la vida de cap persona. Avui analitzarem les principals reivindicacions dels metges i facultatius i com preparen la pròxima setmana de vaga prevista entre el 15 i el 19 de juny, com hem dit. Ens acompanyen a l'estudi Alejandro Calvente, que és traumatòleg i president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana. Bona nit, Alejandro.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit, benvingut.
1: També tenim a Pilar Valero, que és metgessa de família i secretària provincial del Sindicat Mèdic a València. Bona nit, Pilar.
3: Bona nit.
0: Benvinguda.
1: També tenim amb nosaltres a Maria José Rivas, que és metgessa de família en Castelló i delegada del Sindicat Mèdic a la Comunitat Valenciana. Benvinguda.
4: Gràcies, bona nit.
0: Benvinguda.
4: Gràcies.
1: Comencem pel principi. M'agradaria que m'explicàreu exactament què és el que esteu demanant. Esteu demanant un estatut propi. Hi ha un avantprojecte aprovat amb altres sindicats que no ha comptat amb la participació del Sindicat Mèdic. Per què ha passat això i què és el que esteu demanant?
2: A veure, si vols es comença jo i te faig un resum de la situació. Nosaltres estàvem treballant en un estatut marc, que és el que fa que nosaltres com siguem estatutaris, ni funcionaris ni laborals, és estatut marc, i per això som estatutaris, que data de 2003. I Europa ha demanat que se renove aquesta normativa en uns fons que són Next Generation, que si no se renova no se transferirà a Espanya. Portem anys negociant en el Ministeri i ser nou estatut, que seria, diguem, la normativa bàsica que enmarcaria les normatives que poden fer les diferents autonomies en quant a sanitat. O sigui, és una normativa que de la qual no se poden sortir. Portem anys i aquesta negociació ha anat avançant en molts punts fins que hem arribat al moment en què se definia la jornada laboral, que és molt especial per als metges, i se definia sobretot també el tema de la classificació professional. Quan ha arribat a aquest moment, nosaltres teníem en l'àmbit de negociació, que es diu l'àmbit, només un representant i no se li ha deixat parlar. Quan hem intentat reconduir la negociació per a expressar quines eren les nostres necessitats i els nostres problemes, ens hem trobat que els altres sindicats han fet taula rasa i no ens han deixat expressar-nos ni reclamar el que nosaltres fa molts anys que estem patint, que és una jornada laboral com totes les persones, ni més ni menys, perquè se parla molt de 35, 37 i mitja, però els metges arriben a fer 60, 70, 80 i 90 setmanals per obligació, no per devoció ni voluntàriament, i cobrar és per baix de l'hora ordinària. Quan hem dit que nosaltres això no ho volem, que les noves generacions això no ho suporten i estan fugint a uns altres països, a la sanitat privada o deixant la professió, i hem dit que la nostra capacitació professional volem que se reconega, que estem completament d'acord en que se reconega la capacitació de tots els col·lectius, però la nostra també, ahir va haver un moment en el que no se podia continuar negociant i ens van obligar a convocar la vaga. En aquesta vaga el comitè de vaga tenia la possibilitat de parlar directament en el ministeri sense passar per la pisonadora dels altres sindicats, i s'ha sigut el motiu principal per a convocar aquesta vaga, que han sigut diferents moments, diferents dies, i han anat progressant, i nosaltres tenim l'esperança d'arribar a un acord, perquè considerem que és molt senzill entendre que una persona no pot treballar 60, 70, 80 o 90 hores quan tots estem d'acord en que 37 i mitja sembla que siguin massa i anem a les 35. Per quin motiu els metges té que ser diferent quan, a més, en el sistema sanitari tots els altres col·lectius tenen les 37 i mitja o 35, segons autonomies, i no entenem per què els metges no té que ser així. I això està provocant que el paradigma de la malaltia professional sigui el burnout d'una dona metgessa d'una edat jove que està treballant i no pot suportar la càrrega de treball i les condicions laborals en les que estem. I s'ha sigut l'evolució, i nosaltres continuem negociant en el ministeri perquè la vaga continua, simplement perquè la ministra no ha volgut negociar amb nosaltres.
1: No ha hagut resposta per part del ministeri?
2: Per part del ministeri no ha hagut cap resposta efectiva en una proposta que recullga que n'hi ha que ficar un límit i que n'hi ha que modificar el sistema, perquè ja no se suporta que els metges tinguem que fer 24 hores i altres 24 i altres 24, i el que se diu un doblete, que és treballar una guàrdia, descansar un dia i fer una altra guàrdia, o un triplete, que és fer tres guàrdies seguides en 5 dies. Això és molt perillós per a la salut del facultatiu, del metge, i molt perillós per a la salut dels pacients als que atén.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Pilar o María José.
3: Yo creo que Alejandro lo ha explicado perfectamente. Quiero decir, lo que los médicos estamos pidiendo realmente es que esa peculiaridad que tiene nuestra jornada laboral, pues hay que tratarla y la tenemos que negociar los propios médicos, porque al final somos los que estamos pasando por ahí, los que estamos sufriendo desde hace ya muchos años un sistema que está quemando a los profesionales y está haciendo que muchos de ellos se marchen, se vayan a otras comunidades, se vayan a otros países, porque es donde encuentran calidad de vida y sobre todo calidad de asistencia, porque al final cuando el profesional está agotado, cuando el profesional está cansado, esto repercute en la asistencia al paciente. Y es verdad que los médicos somos vocacionales, es cierto, y lo que nos preocupa es el paciente. Eso conlleva que nuestras condiciones laborales sean buenas. Es que está claro, ¿no? No
1: sí,
3: hay,
1: una,
3: no
1: porta,
3: hay
1: una cosa porta
3: una
1: a la
3: cosa
1: otra.
3: Una cosa lleva a la otra, exacto.
1: Y centrarnos en la Comunitat Valenciana, ¿quin és l'estat de la salut pública valenciana, María José?
4: Pues, a ver, pues está prácticamente, o sea, igual que a nivel del resto de España, no estamos mejor aquí, por desgracia, y de hecho lo que es la huelga, sí que es cierto que a nivel nacional está enfocada sobre todo por el tema del Estatuto Marco, pero aquí nosotros ya también desde abril hemos convocado también una huelga a lo que es la Consellería para resolver también otro tipo de cosas que atañen directamente a Consellería, pero ya sabemos que las competencias están transferidas. Entonces tenemos varios puntos, entre ellos pues por ejemplo lo de la jornada de 35 horas, porque bueno, prácticamente en el resto de España es así, salvo en pues en un par de comunidades más, que es pues Madrid y Navarra, somos los únicos también que tenemos 37 horas y media. Después también queremos otro tipo de cosas, como sobre todo pues en el tema de las agendas de atención primaria, que se limiten esas agendas y no tengamos que estar viendo a cualquier persona que entra por la puerta y no tengan fin esas agendas, porque tú partes con unos citados y luego ahí se van añadiendo pues conforme la gente tiene necesidad, ¿vale? Pero claro, llega un momento que, vale, no será no demorable, pero no puedes tampoco asumir toda la demanda que venga, o por ejemplo el complemento para tutores o bueno, o que sea el transporte público también, o sea, perdón, el transporte para hacer los avisos a domicilio, en fin, una serie de cosas que estamos también ahí reivindicando a nivel de la autonomía.
1: Sí, perquè el metge no només atén els pacients, té altres activitats, no?
4: Sí.
1: Quines altres activitats feu els metges?
3: Deberíamos tener tiempo para poder hacer, por ejemplo, docencia. Mira, una de las cosas que lleva la profesión médica es la formación continuada. Nosotros nos vemos obligados, pero además queremos hacerlo, a tener una formación continuada. La ciencia evoluciona, la medicina cambia cada día. Entonces nosotros nos tenemos que mantener actualizados para desarrollar bien nuestro trabajo. Entonces esto debería de formar parte de nuestro horario laboral. Debería de ser parte de nuestro trabajo y acabamos recurriendo a haciendo estos cursos normalmente fuera de nuestra jornada, es decir, ampliando nuestra jornada de alguna manera, porque lo que estamos buscando es repercutir sobre la calidad del trabajo que realizamos, ¿no? Deberíamos de hacer investigación, no todos, principalmente atención primaria, que nosotros somos de atención primaria, no tiene tiempo de hacer investigación, y la investigación al final lo que lleva es a mejorar la atención al paciente. Por eso digo que deberíamos de tener tiempo para poder hacer todo esto. Realmente cuando tú tienes una consulta en atención primaria que no está limitada, ¿vale? No, entendemos como pacientes también que lo somos, que las enfermedades vienen cuando vienen y los problemas ocurren a 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, que los pacientes tienen derecho a ser atendidos cuando surge un problema de salud no demorable. Lo entendemos, pero lo que no puede ser a costa de que un profesional esté viendo en su consulta una agenda, un listado de pacientes que no termina, que conforme vas viendo va creciendo.
1: Pero explicar un poco cómo funciona, vosotros tenéis...
3: Claro.
1: Una agenda d'un número de pacients, però després arriba al mostrador una persona que té una urgència i a aquesta persona també la teniu. I n'hi ve una altra que té una altra urgència i seguiu.
3: I te llaman a un domicilio i dejas lo que estás haciendo y te vas a hacer al domicilio urgente, ¿no? Realmente, mira, si lo podemos comparar con lo que se hace... Porque este problema es, sobre todo, más importante en atención primaria, ¿vale? No ocurre así en atención hospitalaria. Tú vas a... una persona, yo siempre pongo el ejemplo de un infarto. Tú llegas al infarto y no te atiende un cardiólogo de primeras. Te ven... Pero el cardiólogo está viendo su consulta citada, sus pacientes de revisión de sus infartados anteriores, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Tiene sus pacientes citados y eso es lo que ve. En atención primaria no ocurre esto. Tú tienes tu agenda, tus citas del día, pero luego todo lo que va surgiendo tienes. Entonces, a veces los pacientes están citados a la misma hora, 3 o 4 pacientes. Entonces, lo que tú cuando tienes una programación de la agenda y la estás coordinando, tienes 10 minutos por paciente, que esto es una lucha que se hizo hace muchísimos años. En realidad son 7.
1: ¿10 minutos por paciente?
3: Entre 7 y 10.
1: Vale.
3: 7 y 10 minutos por paciente.
1: Si de 30 paseo a 50, ¿cuánta retalla es?
3: Pues claro, imagínatelo.
5: A la mitad,
3: claro.
5: Prácticamente. A la mitad. 5 minutos, que es
1: 5 minutos y
5: entrar
1: rápido.
5: Y
3: tú en 10 minutos,
5: lo mínimo.
3: Claro, tienes 3 pacientes. Entonces, hay pacientes, además, es lo que comentaba, la sociedad ha evolucionado y los pacientes han evolucionado. Entonces, tenemos muchos pacientes crónicos, con pluripatológicos, ¿vale? Que requieren más atención, un tiempo más largo de atención por la propia enfermedad. Entonces, bueno, tú se lo dedicas a costa de que luego pues vas vas estresándote a lo largo de la mañana.
5: Claro, esa es una de las cosas que es caótica en primaria. Uh-huh. I per això una de les reivindicacions autonòmiques és l'apertura dels PACs 24 hores.
1: Explica què és un PAC, que jo no ho sabia.
5: Un PAC, efectivament, és un punt d'atenció continuada, que vol dir que està obert teòricament 24 hores, però no és aixina. Només és aixina els diumenges, els festius, en primària.
1: I estan en els hospitals o on estan?
5: No, els PACs estan, normalment, està organitzat tot el territori, de manera que un número de població depèn d'un centre de salut en el que sí que n'hi ha una atenció, no està en tots. I això és que es comencen a treballar a les 3 de la vespre, que seria lo raonable, o perquè n'hi ha puestos que encara és més complejo i es comencen a les 5, però bueno, diguem que com a paradigmes comencen a les 3 i treballen atenent les urgències que acudixen a primària, no a l'hospital, i deriven després a l'hospital el que sigui necessari, atenent i solventen tot el que puguen en esos PACs. Nosaltres el que volem és que s'obrisquen 24 hores perquè puguen absorbir aquestes consultes no demorables que quan un metge d'atenció primària està atenent una agenda de 30-40 pacients veu 10 pacients i quan s'assenta té 40. Per què? Perquè han apuntat 10 més que han passat per el mostrador demanant atenció i a banda del tema de l'educació sanitària, a banda de l'escreening i del filtro que n'hi hauria que fer per a que siguin cites adequades o no, o derivades d'una altra manera, té 10 més. Això no passa en hospitalària perquè les portes d'urgències atenen els pacients que arriben allí, n'hi ha especialistes que tenen que estar de guàrdia i baixen i atenen el pacient, però l'especialista de la mateixa especialitat que està treballant en l'hospital no deixa la consulta per a baixar a atendre una urgència i tornar a pujar mentre estan esperant tots els malalts. Això seria un caos i això és el caos al que s'enfronta primària. I l'espai PAC 24 hores és una reivindicació nostra de la vaga que li van fer al Botànic ja fa 3 anys i va entrar en el programa electoral del PP i de moment està incomplit i nosaltres el que volem és que això se fiqui en marxa per a que la qualitat de l'atenció al pacient sigui la millor possible.
0: Quina és la relació amb la conselleria a dia d'avui?
5: La relació és que vam tindre una primera reunió del comitè de vaga la setmana passada en el que les postures estan molt llunyanes encara, coneixen molt de prop quines són les nostres reivindicacions perquè són el seu programa electoral sanitari, perquè el van agafar de la nostra vaga al Botànic i està tot per complir pràcticament. La vaga s'ha convocat perquè hem estat negociant, intentant anar de bona voluntat pràcticament 3 anys i l'únic que hem aconseguit és que traguen normatives que encara empitjoren les condicions laborals, en el qual s'ha convocat la vaga autonòmica i la primera reunió del comitè de vaga va ser el dijous passat. Les postures estan molt allunyades, esperem una nova reunió que té que ficar-se l'altra esta setmana probablement i esperem sobretot que faci una proposta ferma i seriosa, que no sigui crear comissions d'estudi i futuribles que no aporten res més que dilatar el conflicte en el temps i que la població patisca la vaga i els metges continuen en males condicions.
1: Què penseu? Ara seguirem amb les reivindicacions, però hi ha una dada que impressiona molt, la participació en la vaga. Segons vosaltres participa un 80% dels metges, segons conselleria un 7%.
5: Sí.
1: Com s'expliquen aquestes dades?
4: Per els serveis mínims.
5: Sí, són els serveis mínims. Ens han ficat uns serveis mínims abusius que els nostres serveis jurídics han dut al jutjat i que estem pendents de que n'hi ha el procediment principal tingui lloc perquè les cautelaríssimes i les cautelars s'han denegat i per a entendre-nos en altres comunitats sí que s'han acceptat i les al·legacions en puestos com les UCIs, tant d'adults com pediàtriques, se decreten uns serveis mínims del 100% dels metges de la plantilla. El 100% no treballen mai perquè uns estan de vacances, uns altres de dies de lliure disposició, però és que un diumenge n'hi ha la gent que està de guàrdia. Un dissabte n'hi ha potser un poc més de gent perquè van de dissabtes, però d'aquesta manera tota la gent que treballa en les UCIs no té dret a vaga, que és un dret constitucional. I si baixem d'aquest 100%, que també afecta a les urgències, per exemple, i mos anem a unes altres activitats, és pràcticament un 75% de serveis mínims. En qualsevol altre col·lectiu, això acabaria cremant contenidors i nosaltres som una miqueta més civilitzats, però estan boicotejant el nostre dret a la vaga i al mateix temps això desanima la gent a fer vaga, perquè, clar, veuen, jo puc fer vaga un dia a la setmana. Jo puc fer vaga, que passa que nosaltres quan contem la gent que fa vaga, contem a tots els mínims més els que estan de vaga aquest dia. Per què? Perquè tots els nostres companys porten la pegatina de que voldrien fer vaga, però no poden perquè no els deixen. La qual és una guerra
2: una batalla que teníem en, el, en la conselleria d'aquestes xifres, en la que conselleria per un costat diu que fem molt poqueta vaga i per un altre costat diu que se li estan augmentant les llistes d'espera. Tindrà que triar quin és l'argument que vol portar a la taula.
3: Claro, es que las últimas exposiciones que están haciendo están responsabilizando a los médicos que hacen huelga de las del aumento de la demora y de las listas de espera quirúrgicas, ¿no? Y yo lo vamos a ver, se contradicen, es decir, si somos pocos los que estamos secundando la huelga, ¿cómo es posible que esta demora haya aumentado tanto, ¿no? Entonces, algo está fallando en estas cuentas, ¿no? Y sobre todo creo que no se debe echar sobre los hombros de los médicos que no están pudiendo llevar a cabo su derecho fundamental a la huelga, encima esta responsabilidad de que se estén retrasando los diagnósticos o las cirugías. Nosotros no queremos llegar a la huelga. Nos hubiera gustado llegar a un acuerdo antes de todo esto, haber podido llegar a las negociaciones sin necesidad de convocar una huelga. Yo creo que ningún médico quiere llegar aquí, porque lo que queremos es seguir atendiendo a nuestros pacientes y tirar para adelante con nuestro trabajo, pero es verdad que necesitamos que estas condiciones laborales cambien y mejoren, porque no se puede seguir trabajando de esta manera.
1: Quan estàveu parlant de l'atenció primària, des de la Covid, les consultes telefòniques han vingut per a quedar-se. Jo em pregunto, això vos ha facilitat la faena o vos l'ha complicada?
4: A ver, las consultas telefónicas tienen una utilidad, sí, ¿vale? Para ciertos pacientes o para ciertos motivos, por ejemplo, renovar tratamiento o cuando tú vas a dar los resultados de una analítica de rutina, sobre todo si encima es una persona joven o de mediana edad que por teléfono va a poder entender todo y sobre todo si además encima la analítica está perfecta, con lo cual le dices, mire, le ha salido todo bien, pues bueno, a la siguiente y ya está, ¿no? Claro, si tienes que hacer cambios es otra cosa, pero eso tiene esa función realmente, pero no pueden sustituir tampoco lo que es la presencialidad. De hecho, muchas veces llaman personas porque sí que es cierto que hay un problema de listas de espera y muchas veces piden cita telefónica porque a lo mejor se la dan antes que en la
1: que
4: cita
1: la presencial.
4: Exactamente. Pero cuando tú luego hablas con ellos, ves que claro, pues, es que tengo un dolor abdominal, ¿qué tal? Claro, le tienes que explorar.
3: Fuerzas el hueco, entonces.
4: Entonces, claro, dices, oye, pues véngase, porque claro, por teléfono esto no lo puedo solucionar. Entonces, pues bueno, tienen una utilidad, pero lógicamente las citas presenciales tienen...
1: Es claro.
3: Sí, deben tener preferencia, ¿eh? Pero es verdad que sí que a muchas personas, sobre todo al trabajador, a la persona activa, le facilita el acceso a muchas cosas. Sí. Porque hay cosas que te pueden contar por temas teléfono, sobre todo los seguimientos, los temas administrativos. Yo soy responsable de llevar la gestión de la salud de mis padres, pues no necesito ir al médico porque me puede contar. A lo mejor han ido ayer a la consulta, yo no me he podido desplazar, pero luego una llamada de teléfono, pues renovamos la medicación, me la explican. Entonces, quiero decir que sí que tienen su sitio. Es verdad que no pueden ser el centro del sistema, no vienen a solucionar nada, però sí nos ayudan en algunos casos concretos.
1: Una altra de les reivindicacions que feu és la demanda de cobertura total de substitucions, que és que no es substituïssin quan un metge es posa malalt, què passa? Que un altre company ha de complir el seu treball?
2: Efectivament. Això és un tema que en hospitalària ja n'hi havia costum de no substituir, i en primària durant un temps n'hi havia possibilitat i voluntat. Poquet a poquet ha anat canviant i avui en dia no se substitueix pràcticament res, i la feina que tindria que fer un metge que no està perquè està malalt o perquè està de viatge o perquè en vacances
3: que sigui,
2: recau en els companys que estan allí, empitjorant encara més i les agendes que hem dit que estan sobresaturades, que van creixent en el que entra per el mostrador perquè no n'hi ha una atenció de PACS i PAS oberts 24 hores, i això és el que demanem. Les plantilles estan infradotades en general, estan estancades des de fa 15-20 anys i l'oferta que se fa és molt més àmplia en quant a especialitats, en quant a qualsevol tema diagnòstic o terapèutic que se pugui oferir a la població, i això la població ho sap, però la plantilla s'ha quedat estancada i això sobresatura tant primària com hospitalària.
1: Estancada és que no hi ha prou metges?
2: Exacte.
3: Claro, el comentario que suele hacer la administración es que no hay médicos, es que no te puedo sustituir al 100% porque no hay médicos. Mi pregunta siempre es la misma.
4: ¿Por qué no hay médicos?
3: Es decir, en los últimos años hemos aumentado el número de facultades públicas y privadas de medicina. Es decir, se están formando médicos, pero es verdad que necesitan una especialidad para trabajar. Está el sistema MIR, pero es que luego hacen el MIR y se marchan. Se marchan porque las condiciones laborales aquí no son buenas. Entonces, ellos están en España, se forman en el sistema MIR, que es un sistema reconocido de calidad, de formación de calidad, y reconocido en toda Europa, y se los rifan, se van. Los jóvenes no tienen problema hoy en día de idiomas, ni de cambiar de sitio donde viven, ¿sabes? De moverse, sí, ¿sabes? Entonces, sí. Se marxan. Entonces, el problema és no hi ha médicos. ¿Por què?
2: Perquè estiren. Claro. Perquè estiren. Sí. Perquè els polítics han fet d'aquest mantra la solució al seu problema que creen ells mateixos. Claro. Això és com una empresa. Si tu tens uns bons treballadors, si vols que se queden i tens una empresa enfront, que tens que fer cuidar els teus treballadors. Nosaltres tenim els bons treballadors i el que fan els polítics és tractar-los malament fins que arriba el punt que no volen anar-se'n, se'n van. Se deixen la professió, o se'n van a un altre país, o se'n van a la privada. I per desgràcia tenim gent que pren decisions encara més tràgiques. Però al final el que fem és expulsar d'un sistema en el que ja estaven
1: i en el que hem invertit diners
2: i en el que s'ha invertit, s'han format, i el que fan els polítics sistemàticament és empitjorar les condicions laborals, en el qual quan tenen que triar, que és gent intel·ligent que s'ha format i que ha viatjat, decideixen i molts acaben fugint.
1: Sí, i damunt venen els que estan jubilant-se, se suma als joves, claro, que se'n van, els metges que estan en edat de jubilació, no?
4: Sí, i a més és que hay que tener en cuenta una cosa que yo siempre digo también. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar cuando aprobé el MIR, fue en el 97, ¿vale? En esa época, más o menos, éramos unos 40 millones de personas en España. A día de hoy, estamos alrededor de 49.5,
3: casi 50,
4: ¿vale? Sí. Entonces, no llega a 30 años, casi 30 años, aumenta la población, 9.5 millones de personas en España. Pero, sin embargo, la cantidad de médicos que está trabajando en la sanidad no ha aumentado a ese ritmo, que estamos hablando de un 20%, ni muchísimo menos. Entonces, al final, claro, el trabajo que tenemos saturación en las consultas, tanto en primaria como en el hospital, y claro, al final las condiciones evidentemente no pueden ser las mismas ni por asomo. Y eso parece ser que no sé, no lo quieren ver nuestros gestores, nuestros políticos. Y eso es un poco la clave también de todo.
3: La culpa casi es nuestra, porque hemos estado sacando el sistema a base de esfuerzo voluntario. Es decir, esta situación que hemos ido viendo crecer poco a poco, de incremento de la población, de incremento y cambio de las patologías y de la modificación del tipo de demanda, pues hemos ido asumiéndolo. Venga, va, un poquito y un poquito más, y cada día un poquito más, y la administración está cómoda. Es decir, si el mismo número de trabajadores pagándoles lo mismo, que nos congelan el sueldo, que nos quitan una paga extra y no nos la devuelven, siguen ahí y están dándolo por nuestros pacientes, esto cambiará, pero claro, al final son muchos años tirando de una goma, y cuando la goma las tiras mucho, al final cede.
4: Claro.
3: Y sobre todo, las generaciones que vienen no tienen el aguante que hemos tenido otras generaciones anteriores. Los médicos somos vocacionales por formación, pero los que vienen son profesionales, se esfuerzan muchísimo para llegar a la carrera, siempre ha sido así, pero los niveles cada vez están más altos, la exigencia de los estudiantes para ahora va a ser el selectivo, las notas son altísimas, ¿no? 13, 14, entonces son gente que está muy preparada, que se ha esforzado muchísimo y que no está dispuesta a renunciar a su tiempo libre, a su tiempo con su familia, para dedicárselo al trabajo. Ellos quieren trabajar, quieren ejercer, son buenos profesionales, están muy bien capacitados y muy bien formados, pero son personas y priorizan, ¿no? Que a lo mejor nosotros hemos priorizado un poco menos. Entonces, este es el momento del cambio realmente.
1: ¿Y qué demaneu? ¿Com se estabilizan esas plantillas? ¿Quina és la petició que fa el sindicat?
2: Bueno, nosotros, si parlem de nivell nacional, lo que busquem és que la normativa recullgui una regulació per a evitar aquests abusos dels polítics en les diferents autonomies, perquè el marc que tenim ara es deixa fer aquests abusos, i en el nou, que podria ser una oportunitat tremenda per a
5: evitar que això passara, no s'ha recollit res d'això. Per això nosaltres reclamem un estatut propi del metge facultatiu, perquè som un col·lectiu que té aquesta peculiaritat en quant a exigència formativa, responsabilitat i aquesta jornada laboral que pot arribar per obligació, torna a dir per obligació, a les 60, 70, 80 o 90 hores setmanals. Volem que això es reguli a nivell nacional per evitar les polítiques de diferents governs autonòmics quan canvien, que ajusten el model segons es vinga bé. I a nivell autonòmic volem exactament el mateix. El que demanem són millores laborals. Això és un tema de recursos humans, com parlàvem antes, d'una empresa. Si tens uns treballadors molt ben qualificats i se te'n van, el problema és teu. És perquè tu no estàs fent bé les coses, i el que està passant així és exactament això. Treballadors molt ben qualificats, de diferents edats, ara ens trobem inclús que caps de servei fugen, se'n van de la sanitat pública i se'n van a tres països. Quan ja tenen una plaça, tenen una família, tenen un lloc de treball, companys que estan treballant en els altres països. Però com deia Pilar, les generacions noves ho tenen claríssim. El mito de que els metges som uns privilegiats, això ha desaparegut. Nosaltres som treballadors, com qualsevol altre, en la capacitació que se'm exigeix per treballar. I volem que se'm tracti com a qualsevol treballador i se reconega la responsabilitat i la qualificació que s'exigeix. Això és simplement modificar les condicions laborals perquè siguin paregudes a tres països, a la priva, als puestos on fugen els metges espanyols, perquè estan millor que així.
0: A quins països van sobretot els metges i metgesses joves valencians i valencianes?
5: La major quantitat se'n va a Europa. N'hi ha unes migracions que estan definides, vam estar en un encontre amb els metges companys portuguesos, i n'hi ha unes migracions que estan definides de els metges espanyols formats tenen un reconeixement, com diu Pilar, a nivell europeu, i n'hi ha constantment crides perquè vagin a França, Anglaterra, Alemanya, després els que millor se pague és Holanda, però quan estan ahí establerts també n'hi ha una altra fugida a puestos millors, perquè allí tenen un reconeixement i també s'escrida. I n'hi ha immigracions a nivell d'estat espanyol i d'estat portuguès, i una vegada estan així, s'estableixen, i quan poden, continuen emigrant els que havien vingut així a aquests llocs perquè tenen millors condicions. I una persona que ha vingut per buscar millors condicions, quan troba un estat és millor i ja és una persona qualificada i certificada en Europa, té el camí obert per continuar la migració.
1: I en canvi, sí, tenim també molta immigració de metges.
5: Sí.
1: Cada dia n'hi ha més.
5: Ara mateix el govern espanyol ha homologat 33.000 metges en guany estrangers. Nosaltres, com a sindicat, defenem qualsevol professional que treballa, però el que tenim i que estem perdent és la homogeneïtat que ha donat la formació en les nostres universitats i la formació homogènea i molt garantida del sistema MIR. Quan perdem tot això que ho tenim damunt de la taula, i ho diu Pilar, ara som el país que més universitats té per càpita. Era Corea del Sur i ara som nosaltres. I encara així tenim que importar professionals. És claríssim que si es tenim que importar és perquè se'n van. I per se'n van és perquè les condicions que troben així, sobretot a gent jove, els convide a fugir i tornar així de turistes. Se'n poden anar a França i tornar així. Jo tinc amics que viuen a la frontera espanyola, treballen en França, i el cap de setmana tornen així en el Tesla que tenen carregant entre setmana, se planten l'apartament, passen el cap de setmana i se'n tornen. I com això, això seria un exemple, però n'hi ha més, hi ha un munt més, i cap de servei, però sobretot la gent jove fuig a on es fan una crida i es diuen, mira, te buscarem un lloc per viure, un lloc per durar els xiquets al col·legi. Tindràs, si l'idioma no el domines, un curs que te proporcionem, que nosaltres t'oferirem, i una estabilitat laboral i unes condicions laborals que no seran lo abusives que tens en el teu país. Quan veuen com funciona aquest sistema i tenen dos o tres problemes d'inestabilitat laboral perquè no els estabilitzem, a la primera, a la segona, a la tercera, decideixen que se'n van i ja no tornen.
3: Estamos permitiendo que se vaya gente bien formada, muy bien capacitada, o que se la llevan por eso, porque realmente son reconocidos en Europa por su buena calidad profesional. Y luego tenemos la necesidad de homologar de forma a veces rápida, como ha ocurrido ahora, un poco sin demasiado control, porque necesitamos dar cobertura, dar asistencia 24 horas al día, ¿no? Entonces, esto tenemos que replantearnos, ¿no? La administración tiene que replantearse que algo está haciendo mal, que es cuando se le escapa a la gente, en la que ha invertido un dinero, en la que ha invertido un tiempo en formación, porque están reconocidos fuera y tienen unas condiciones laborales mejores. Creo que hay que cambiar aquí y retenerlos de verdad.
4: Además, se homologa el título, pero claro, una cosa es el título y luego también es la especialidad. Claro, porque aquí además realmente estamos para trabajar en la sanidad pública. Es obligatorio tener el grado de medicina, pero además tienes que tener una especialidad obligatoriamente, cosa que ahora lo que es la administración luego se lo salta. Y después que si por necesidades del servicio pues contrata a personas que tampoco tienen esa especialidad, sobre todo pues en primaria, porque a nadie se nos escapa que desde luego a un cirujano no lo van a poner si no tiene el título, pero en primaria, por ejemplo, a nivel de médico de familia o de pediatría, donde todos deberían tener la especialidad, pues entonces se homologan y están trabajando gente que no tiene ese, o que por lo menos, porque a lo mejor sí que lo tienen en su país de origen, pero sí que es cierto que no se ha reconocido tampoco no se ha homologado.
3: De entrada se homologa como una titulación de grado.
4: Claro, exactamente. Entonces, claro, al final toda esa formación que tenemos aquí, que la tenemos reglada y que también la tenemos reconocida y que sí que da una homologación para todos, ¿no? Para esa unidad y esa calidad, pues ahora queda también un poco en el aire, porque evidentemente que hay muchísimos profesionales muy capacitados que vienen de fuera, pero a lo mejor pues otros que no, tampoco lo sabemos. O sea, realmente sí, tiene que haber, las homologaciones tienen que hacerse también con ciertas garantías.
3: Sí, hay que exigir, yo creo que hay que exigir que esas homologaciones se hagan con garantía, porque además esto repercute en el sistema. Yo sí que recibo quejas de compañeros a nivel hospitalario de que muchas veces se ha incrementado muchísimo, porque y estamos defendiendo un poco el tema de la primaria, que no es solamente lo que nos ocupa, pero es verdad que si el sistema de atención primaria no funciona, se colapsa el hospital. Entonces, si tú no estás trabajando bien por las condiciones, porque tienes las consultas saturadas, porque las personas no tienen la especialidad o no tienen la capacitación adecuada para llevarlo, al final estás haciendo más derivaciones a atención hospitalaria, estás haciendo más solicitud de pruebas complementarias. Entonces todo esto incrementa también las listas y la demora a nivel hospitalario. Entonces todo influye, ¿no? Creo que hay que replantearse el sistema por completo.
4: Es complicado también, porque además también es cierto que muchos compañeros que vienen de fuera sí que tienen esa especialidad, pero realmente es que se tarda también mucho en que reconozcan esa especialidad, y muchos de ellos se ven abocados a tener que hacer el MIR aquí. Porque les cuesta menos hacer el MIR que le reconozcan su titulación de su país. O sea, es un poco caótico todo.
1: I ajudeu-nos a entendre un poc les guàrdies de 24 hores. O sigui, vosaltres demaneu un màxim de 3 dies al mes d'urgències, no, o com està?
5: Ahí és que n'hi ha peticions a nivell nacional, a nivell d'estatut, i peticions a nivell autonòmic. En el estatut nosaltres el que volem és ser com el resto dels treballadors, que no tenen que fer guàrdies, excepte algun col·lectiu que és molt minoritari, i la sanitat funciona. Per què? Perquè hi ha una plantilla més àmplia i se poden fer tots de treball perquè la gent sigui atesa 24 hores sense que el professional tingui que estar 24 hores seguides. Per exemple, infermeria, o els tècnics auxiliars d'infermeria, o celadors, o els auxiliars, qualsevol altre col·lectiu. Això, òbviament, sabem que necessita un període d'adaptació, i sobretot necessita que milloren les condicions laborals, perquè si estem parlant de que els polítics estan tirant al carrer els nostres metges, si continuen tirant-los, serà impossible que se pugui fer això. I les noves generacions ho tenen claríssim. No volen guàrdies de 24 hores. Una guàrdia de 24 hores suposa una recuperació, una alteració de ritme circadian. S'està estudiat que altera la tensió arterial, l'humor. Tenim la tassa més alta de suïcidis de qualsevol professió. Això té que canviar. I és el que estem demanant a nivell nacional perquè ninguna autonomia pugui fer-ho. Així, el de les tres guàrdies que estàs dient, tenim una normativa que diu que en hospitalària el màxim legal hauria ser de 3 guàrdies, i això s'està incomplint
1: mensuals.
5: I s'està incomplint sistemàticament en tots els puestos, i més quan arriba, per exemple, l'estiu, Pasqua o Nadal, que els metges arriben a fer 7, 8, 9 guàrdies en un mes, inclús 10 i 12 en puestos excepcionalment, que això acaba en la salut mental i física de qualsevol persona. I, òbviament, d'una guàrdia a l'altra no s'ha pogut recuperar i va acumulant fatiga, i acabem en una persona malalta, en una persona que té malalties derivades de l'estrès, en una persona en un burnout que acaba no podent tractar bé els pacients, encara que vulgui, i que acaba moltes vegades deixant-se la professió.
1: També es diu que a partir de, ho tenia anotat per ací, que a partir de les 16 hores de treball uno ja no està en les capacitats que li toquen per a poder fer-se càrrec d'un pacient.
5: És que la fatiga mata, i ho veiem en la televisió tots els dies. La fatiga mata, pas conductors, cada 2 hores deurien parar i estirar les cames. Els que estaven conduint un camió porten un tacògraf, i si passen de les 2 hores i para la Guàrdia Civil, multa. Però un metge pot estar 20 hores de guàrdia i ja s'opera, no les 2, està en les 20 i té que estar en una porta d'urgència d'un centre de salut, o d'un hospital, o en un laboratori, o fent proves diagnòstiques, o operant, o el que vulguis, a les 20 hores. És impossible que aquesta persona tingui les capacitats que tenia quan has començat, i això és un perill per a aquest professional i pels pacients que està tenen.
1: I el,
3: no, te decía que es que ahora realmente en esas 24 horas que tú estás de guardia, estás trabajando las 24 horas continuadas, entonces sí. No puedes hacerlo. Es decir, yo igual te planteas que hace 30 años cuando empezamos la residencia las guardias eran más tranquilas porque era menos población, había menos demanda, la patología, entonces realmente tenías momentos de poder recuperarte y bueno, pues actuabas, teníamos una facilidad de salir del sueño y estar atentos y actuar, pero ahora es verdad que en esas horas que tú estás en la guardia estás trabajando, no hay momentos de descanso, ¿vale? Entonces eso repercute, eso fatiga al profesional y no puedes tener los mismos reflejos, es imposible. Entonces esto es lo que estamos diciendo, hay que adaptarse al nuevo tipo de demanda, hay que adaptarse a la demanda, al exceso de población, y entonces las guardias a día de hoy no pueden ser de 24 horas.
1: ¿De cuánto habrían de ser?
3: Bueno, pues va a depender un poco también a lo mejor del tipo de servicio. Pueden ser de 12 horas, pueden ser de 8 horas. Estamos hablando de turnos que dependerá del servicio en el que estés, porque a lo mejor una guardia en un centro rural alejado donde las consultas pueden ser pequeñas, pues podrías aguantarse perfectamente de 24 horas, porque el médico está a la espera de que surja una atención. No puedes no estar, porque si no hay un servicio sanitario a 90 kilómetros de un hospital, si ocurriese algo, no se podría actuar, y ahí tiene que haber equidad e igualdad entre todos los españoles, y entonces tiene que haber un servicio de asistencia, pero no es lo mismo que el que está en una puerta de hospital, ¿vale? Donde realmente las 24 horas del día está entrando
1: sin parar,
3: ¿vale? Entonces, pues digo que yo creo que esto habría que hacer, tendría que ser un poco flexible. Es verdad que el estatuto marco tiene que establecer unos límites máximos, unos límites mínimos para otras cosas, para que tú puedas regular, pero yo consideramos que no, que tiene que haber cierta flexibilidad, puesto que nuestro trabajo tiene esto, que es peculiar, cada especialidad y cada puesto de trabajo puede ser un poco diferente. Entonces, yo creo que esto se puede regular bien si tienes en cuenta la unidad pequeña.
1: ¿Y es veritat que les hores que dediqueu a fer guàrdies no computen per a la jubilació?
5: Això és veritat. Això anava a explicar-te.
1: És que ho vaig llegir i em va aparèixer sorprenent. O sigui, totes les hores de guàrdia que heu fet no vos computen. Pots estar 10 anys fent un còmput de 10 anys de guàrdies que no el computen per a la jubilació.
5: Un metge estàndard de mitjana treballa a sobre de la jornada normal uns 5-6 anys a sobre, que no cotitzen en la majoria dels metges per a la jubilació.
4: No computen.
5: No computen, perquè en Espanya n'hi ha una pensió màxima que està topada a nivell nacional, i va haver una sentència del Tribunal Suprem que diu que una vegada s'arriba a cotitzar per a aquesta pensió, és il·legal que l'Estat o la Seguretat Social cobre més, perquè mai li pagarà una pensió més alta. En un metge normal que treballa la seva jornada matutina, vespertina, alterna, i a sobre d'això fa les guàrdies, està cotitzant per el màxim, està obligat a fer aquestes guàrdies, però aquestes guàrdies ja no cotitzen. Però és que nosaltres som el col·lectiu l'únic col·lectiu que fa això i que, a pesar de que estem 24 hores, ni tenim nocturnitat, ni tenim tornicitat, ni tenim perillositat. Per la qual...
1: No vos ho paguen?
5: No, no, això no se paga, però és que, a més, aquests conceptes, en com altres professions, que n'hi ha moltes, els militars, gent que està treballant en puestos perillosos, això se té en compte, i de fet n'hi ha companys nostres que treballen cap a entorns i sí que es computa una tornicitat i l'hora computa en un coeficient 1,2, 1,4, i és un dels punts que volem, que estem reivindicant en l'Estatut, que n'hi hagi una manera perquè aquestes hores que se fan obligatòriament i que no computen per a la Seguretat Social, per a la pensió, però que sí te puxen a l'IRPF, perquè sí que tens que pagar els impostos corresponents i són obligatòries, no pots dir que no les faràs, s'apliquen coeficients correctors que ajuden a que, si un metge ha treballat 5 anys més a sobre de la jornada laboral, pels excessos de jornada laboral que tenim, com a mínim que tingui una possibilitat de jubilar-se anticipadament, com un funcionari, com un guàrdia civil, com un bomber, perquè ha passat per tots aquests anys de treball fent torns, treballant de nit, treballant en condicions perilloses, i té una repercussió en la seva salut. I ara estem vivint el contrari, que estan prorrogant la vida dels metges, que al final anirem ahí en gallato, en quatre pròtesis, i les catarates operades, que és el que està passant.
3: I si sirve de puntilla esas horas de guàrdia, que no se consideran jornada extraordinaria, sino se consideran jornada complementaria, son obligatorias, ¿vale? Por eso no se puede llamar hora extraordinaria, sino son complementarias.
5: Sí, es una trampa.
3: Es una trampa, sí. Pero es que además en esta comunidad se pagan por debajo de la hora ordinaria. Esto ya es una puntilla para que la gente lo sepa. Es decir, estamos obligados a trabajar fuera de nuestra jornada laboral ordinaria, estamos obligados, no nos cuentan esas horas para jubilarnos antes, es festivo, es por la noche, y además nos lo pagan por debajo de la hora ordinaria. Entonces lo mínimo que pedimos es que se iguale esa jornada a la hora ordinaria, al menos, ¿no? Cualquier otro trabajo es una hora extraordinaria, y como hora extraordinaria se paga.
4: Además,
3: por encima.
4: Lo que decíamos, lo que decía Alejandro, son obligatorias hasta los 55 años. Sí que es cierto que hay ciertos supuestos, como por enfermedades o durante el embarazo, la lactancia, que puedes tener una exención, pero si no, hasta los 55 años son obligatorias. Pero luego además se da el caso, y en esto sí que es cierto que hospitalaria se lleva un poco la palma ahí, porque pues en primaria sí que es cierto que se suele cumplir el máximo de hacer 2-3 guardias al mes y no superas lo obligatorio porque somos más gente, pero en hospitalaria hay servicios donde realmente ahora no hay tanta gente para hacer guardias, y a personas que ya superan los 55 años se les está obligando a hacer guardias por necesidades del servicio.
5: Sí, sí, en 60, en 60 y pico años, 62, 63, y la administración, a pesar de que está reconegut el dret a partir del 55 y o desde el 46, en 62 anys tenim casos de gent que els estan denegant, i una persona que ha treballat tota la seva vida fent guàrdies en urgències es veu en la situació de no poder més en la seva vida i tindre que continuar, i suposa un problema, i l'hospital d'una manera o una altra fa trampa, li diu, li torna a dir, però li ho denega, i tenim que recórrer als serveis jurídics perquè puguen facin el seu treball per intentar aconseguir que aquesta persona, que ja no pot perquè s'ha dedicat tota la seva vida a atendre gent i està malalta perquè ha fet això, tingui que continuar, perquè no tenim metges, que és el mantra de l'administració sempre a nivell nacional i a nivell autonòmic. I en quant a les hores extraordinàries, jo he estat parlant en un amic que té una xicota d'empresa, i ell me diu, preguntava això, això com és possible? Si jo tinc treballadors i tinc un límit de 80 hores extraordinàries i no puc passar-me, salvo que vull arriscar-me a una multa tremenda, 80 hores anuals. Nosaltres fem 60, 70 setmanals sense cap problema. No se consideren extraordinàries, se paguen per baix de l'hora ordinària en aquesta comunitat i no cotitzen per a la jubilació, en la qual tenim el pitjor de totes les condicions laborals. Quan demanem que envien les condicions laborals, ens referim exactament a això. No és cap cosa de privilegi ni res paregut.
1: De dret.
5: Sí, de dret. Volem ser com els demés.
1: Ni més ni menys.
5: Ni més ni menys.
1: Vosaltres considereu que es fa un bon ús de la sanitat pública?
5: Una bona pregunta.
3: És una pregunta com mucha.
4: falta educación sanitaria, sí, y falta, más que educación sanitaria, en mi opinión al menos, falta también educación en usar los recursos que tenemos. Porque al final, bueno, el dinero, los recursos son finitos, el dinero no sale debajo de las piedras. Y está claro que bueno, habría que gestionar también bien en donde se gastan. A lo mejor no podemos llegar tan bien a todo, que igual eso es, habría que valorar, y ciertas prioridades. Pero luego nosotros como ciudadanos, cualquiera, nosotros también tenemos que aprender a usar los recursos que tenemos. No se puede hacer tampoco un abuso. Y parece un poco que los políticos, por el tema de que solo les atienden a los votos, pues se dedican a... No pasa nada, barra libre. Usted puede ir cuando quiera, como quiera y tal. Bueno, pues sí, a lo mejor no se puede porque no tenemos suficiente personal para poder dar ese servicio. Entonces, en algún momento tendrás que explicar cómo se tienen que hacer las cosas, o si no, oye, si hay barra libre, no hay problema, pero entonces pon el personal que hace falta para dar ese servicio.
3: Sí, prevalecen, yo creo que en este caso prevalecen los derechos del paciente por encima del usuario, no del paciente, porque el que está enfermo, sino del usuario, porque muchas veces las consultas no son realmente consultas sanitarias, o se está llegando a las consultas cosas que no deberían de llegar a urgencias, que no deberían llegar a atención primaria, que no deberían llegar a las consultas externas de especialistas, ¿no? Entonces, sí creo que se está haciendo un mal uso, y ahí sí que yo echo de menos que la administración tome cartas en el asunto. Es impopular, yo entiendo que va en contra de algunos votos, pero creo que la sanidad debería de sacarse de la política, ¿vale? Que los políticos tendrían que hacer un pacto de sanidad, y la sanidad no tocarla desde el punto de vista político nunca, y entonces la que se hiciera una formación de una instrucción de los usuarios de un uso adecuado de los recursos sanitarios, porque además sin entre todos nosotros también, como profesionales, tenemos que saber hacer un uso. Por eso decía, tenemos que saber lo que tenemos que derivar, las pruebas que tenemos que pedir. No todo necesita una analítica, ¿vale? Y a veces, si no salen con un papel de analítica de la consulta,
1: o una receta,
3: de poner una reclamación o una receta de algo. Entonces, hay mucha patología que se puede tratar sin una medicación, y muchas cosas que no necesitan una analítica. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que hacer un uso adecuado del sistema sanitario, y esto se nos mide continuamente, ¿no? Y nosotros tenemos que, pero también el usuario tiene que ser consciente, y para eso a veces necesita formación. Si los médicos tuviéramos tiempo de hacer las cosas bien, probablemente también podríamos educar a nuestros pacientes. Pero claro, si yo tengo una consulta de 3 minutos, pues probablemente no me dé tiempo a nada más que a mirarte la garganta y hacerte la receta sin entrar a explicarte que con unas gárgaras de limón se te pasaba.
5: Yo voldria dirte que para nosotros probablemente el 80% de la población sí que fue un uso adecuado de la sanidad, sí, y ni a un grupo de gent que perjudica a tots els demés, que necessita aquesta educació i necessita probablement que li fiquen uns límits en els quals seria imprescindible un pacte per la sanitat dels diferents partits per no tirar-se la pilota d'uns a uns altres quan està en el govern o quan està en l'oposició. El 80% és perjudicat, i aquest 80% hauria exigir-li als polítics: arreglem això, fiquem un límit, perquè no pot ser que perquè n'hi hagués gent que abuse jo tingui que estar esperant més hores o més dies o més setmanes.

polítics, arreglem això, fiquem un límit, perquè no pot ser que perquè n'hi hagués gent que abuse, jo tingui que estar esperant més hores, o més dies, o més setmanes.

0: Arribas, metgessa de família a Castelló i delegada del CESP a la Comunitat Valenciana. Gràcies per la tasca que feu, Maria José.
1: A vosaltres.
0: I el mateix li hem de dir a Alejandro Calvente, traumatòleg i president del CESP a la Comunitat Valenciana, del Sindicat Mèdic. Gràcies, Alejandro.
2: Molt agraïts a vosaltres per donar-nos veu, perquè és importantíssim en aquesta educació i que s'entengui el problema de si no fos per vosaltres seria impossible.
0: Així estarem. Gràcies, Txelo Miralles, per convocar esta taula d'experts tan necessària. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem a les 10 en punt.

0: Moment d'actualitzar la informació amb Xavier García del Valle. Hola de nou, company.
1: Hola de nou, Gustavo. Sí, recordem algunes de les notícies del dia. Continua la vaga en l'ensenyament públic no universitari després d'una nova reunió negociadora on s'ha trencat la unitat sindical. AMPE i CESIF han acceptat el punt sobre salaris que ha oferit la conselleria. Carmen Ortiz, la titular del departament.
2: CESIF i AMPE han signat l'acord de la conselleria que situa el professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya.
1: Una lectura similar a la que fan els dos sindicats que han signat l'acord salarial. Lauren Bárcena i José Secó representen AMPE i CESIF.
3: Es un acuerdo de uno de los ocho bloques, lo quiero dejar bien claro, uno de los ocho bloques, con unas condiciones que en ninguna comunidad autónoma se han dado. En año y medio una subida de 200 euros.
4: El mensaje es, seguimos trabajando. La firma de hoy yo creo que es histórica. Es histórica porque cualquiera lo que tiene que hacer es mirar en qué comunidad autónoma se ha producido una subida salarial que sea de esa magnitud.
1: L'acord vincula en principi tot el col·lectiu docent, però els sindicats majoritaris el consideren insuficient. Escoltem ara l'opinió de Marc Candela de l'STPB, Maica Martínez de la UGT i Txelo Valls de Comissions Obreres.
5: La contraoferta que ens han fet és clarament insuficient, perquè la proposta era 200 euros, no?, fins a gener del 28, que serien 75-75 i en gener del 28 50, i sobre això 50 aplicar ahir l'increment de l'IPC. No és suficient. Parlem de vincular l'IPC al complement específic.
6: No arribem ni al 20% de l'acceptació. Aleshores, continuarem lluitant i continuarem defensant aquest acord.
7: Seguim demà en la resta de punts. La negociació està oberta per a la resta de punts.
1: Demà a la reunió a les 4 de la vesprada. I avui també hem continuat parlant de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i de les seues repercussions polítiques. La policia diu que han trobat una caixa forta al seu despatx amb joies i rellotges que, segons la secretària de l'expresident, provenen d'una herència de l'esposa de Zapatero. En l'àmbit estrictament polític, els socis de govern de Sánchez continuen garantint la continuïtat de la legislatura. Lara Hernández és la coordinadora de Sumar.
8: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
1: I també ha parlat de la qüestió Felipe González, que avui estava a València. No troba necessària una moció de censura, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional per al PSOE i diu que no veu Zapatero muntant una trama d'empreses com la que ara s'investiga.
9: Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como persona, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
10: No habrá elecciones.
9: Debería haberlas. Primera vez.

0: lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Enguany, diu Felipe González, estos han sigut els dos grans assumptes informatius del dia, Gustavo.
2: Estes han sigut les notícies d'avui. Podem avançar. Música del futur. Ara sí, les notícies, algunes d'elles de demà.
1: Sí, com hem dit, la vaga general d'educació arriba demà a la jornada que fa 12, tot i el trencament de la unitat sindical i l'acord salarial signat entre la conselleria i els sindicats CESIF i AMPE. A les 4, com havien dit, de la vesprada es reprendrà la negociació per abordar la resta de qüestions pendents, començant per les ràtios. A les 9:30 del matí es reunirà el Consell de Ministres, que aprovarà el projecte de llei per al bon ús de la governança de la intel·ligència artificial, un tema que, per cert, centra la primera encíclica del Papa Lleó XIV. I precisament la intel·ligència artificial arribarà demà a Fira València amb la presentació de dos robots dissenyats per una companyia valenciana. Dos robots humanoides, autònoms i de codi obert, i que es diuen Gustavo, Bonico i Bonica.
2: Inquietant.
1: Inquietant.
2: Bona nit, company.
1: Bona nit.
2: Ha informat Xavier García del Valle. Una nit més. Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final.

0: Hi ha dies en què una vaga sembla una protesta i hi ha dies en què una vaga es converteix en un espill d'allò que arriba a aguantar una societat i d'allò que comença a esquerdar-se, a notar les primeres escletxes. Avui, així a la Comunitat Valenciana, la imatge que deixa el conflicte educatiu és precisament ixa, la d'una unitat sindical que després de dues setmanes de pols sostingut amb la conselleria, que semblava inquebrantable, ha acabat trencant-se per la línia més sensible de totes, segurament la dels diners. Perquè després de dies de discursos compartits, pancartes conjuntes i cridades a resistir, que val a dir, han resistit i de quina manera, dos sindicats, CESIF i AMPE, han decidit signar l'acord salarial proposat per Educació. Dos sindicats que representen un terç de la mesa i tres més, STEP, Comissions Obreres i UGT, que se n'han anat amb la sensació que la vaga continua, però probablement ja no és la mateixa vaga. O sí, no ho sabem. Ara ho comentarem. La conselleria de Carmen Ortí ha jugat una partida quirúrgica. Li ha costat arribar a aconseguir-ho. 15 dies, pràcticament. Allò que marca el manual més antic de la política laboral, el dividix i venceràs. Li ha costat, però potser avui ja ho ha aconseguit. No és una negociació global, és una successió de microacords, de peces separades, i és la fórmula que ha trobat la conselleria per a dividir els sindicats. Salaris per un costat, ràtios per un altre, moscosos, teletreball, desconnexió digital. I ja saben que quan les negociacions es fragmenten, probablement també es fragmenta la força col·lectiva. O almenys no de la mateixa manera com l'hem vist fins ara. Perquè, evidentment, el pols continua i la sensació de força era tan abrumadora fins ara que no sabem si, malgrat este trencament entre sindicats, continuarà mantenint la seva força i la seva intensitat, encara que sigui en menor mesura. I així arribem al nucli central de la qüestió. La vaga continua, sí, però com continuarà? Amb quina força, amb quina cohesió, amb quin suport podrà continuar? Ha trobat la conselleria, d'altra banda, finalment, el punt exacte on convertir esta protesta unitària d'èxit aclaparador fins ara en una suma de desacords, o almenys alguns desacords. Mentrestant, els alumnes continuen esperant, les famílies fent equilibris, malabarismes per a seguir endavant amb el dia a dia, i els docents fent també els seus malabarismes perquè aquells que fan vaga continuen perdent diners. I la sensació de què està en joc a hores d'ara, fins a quin punt esta aparent unitat que s'ha perdut doncs queda en una qüestió protocolària o veritablement ha pogut fer malbé el cor del conflicte. Són moltes les coses extremadament delicades que hi ha sobre la taula, moltes sensibilitats, moltes qüestions de les que no volem parlar a la lleugera. Volem respectar la sensibilitat de cadascú, hi ha molt en joc, i volem respectar també la intel·ligència de cadascuna de les parts implicades. Per tant, obrim temps de tertúlia, plural, obert i constructiu. Director del diari Informació d'Alacant, Toni Cabot, bona nit.
1: Salutacions, Gustavo, molt bona nit.
0: Ens acompanya així a l'estudi Toni Mestre, la periodista i politòloga Alba Juan. Hola, Alba, bona nit.
2: Bona nit.
0: I Jesús Lorda, telefònicament, company de València Plaza, qui ha estat seguint durant tota la jornada des de l'Avinguda de Campanar, des de la seu de la conselleria, aquestes negociacions. Hola, Jesús, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Jesús, tu que has estat dins de la conselleria, quin ambient hi havia realment? Sensació de satisfacció perquè s'havia trencat el bloc sindical o prudència perquè encara queda conflicte?
2: La sensació era de cares llargues, no?, entre els sindicats de TPB, Comissions i UGT, que veien com un dels punts més forts per aquest acord, com són els salaris, doncs sembla dissipar-se, no?, en aquest acord. I d'altra banda, es veia uns dirigents de la Conselleria d'Educació, no sabria si dir pletòrics, però sí molt satisfets, perquè aquest punt, que a més és el que suposa un major... una major despesa econòmica, no?, per a la Conselleria d'Educació, per al govern valencià, s'ha acordat d'una manera que no ha suposat un increment major en el salari respecte al que s'havia plantejat, no?, fa ja més d'una setmana. La situació, la veritat, és que ha avançat al llarg del dia d'una manera molt ràpida, no? En un principi es preveia un acord imminent, com comentava el secretari autonòmic d'Educació, però entre totes les forces sindicals. De fet, per part de CPB, de Comissions i d'UGT també havien dit observar un canvi en les formes que pareixia que era més proper, no?, cap a un acord. No obstant això, les postures entre estos sindicats i la Conselleria d'Educació són molt, molt, molt allunyades, i el que ha portat és a la fractura sindical en aquests microacords que comentaves, que ha sigut una novetat del dia d'avui i que, si bé permet abordar les negociacions d'una altra manera i poder signar acords en el moment en què algun dels punts s'acorda, precisament, també permet o també facilita que es produïsca la ruptura sindical com hem vist.
0: Toni, tu que has vist moltes negociacions sindicals al llarg de la teua carrera, molts governs autonòmics, com definixes este acord parcial i fins a quin punt pot trencar la vaga indefinida?
1: Bueno, pues uno de los valors que tenia esta vaga es que la comunitat educativa havia arribat a este punt fins avui molt unida, i demanava, de més, en aquest sentit, una resposta que estigués a l'altura d'aquesta unió, no? I és de veres que avui, pues, doncs, hem vist que s'ha trencat, i ha que tenir molts també factors en compte, no? Entre altres, que també té que reconèixer que la proposta salarial que ha plantejat el Consell suposa també un avanç rellevant, i, bueno, alguns dos sindicats que així no ho han vist, no? Perquè en aquest anunci d'aquests 200 euros en els pròxims anys pues, situa el professorat valencià entre els millors retribuïts també del país, i el dato, com han comentat, pues, no és menor, i mereix una anàlisi en honestitat. Però també de veres que els que han acceptat aquest acord són, com has dit tu, el terç, i això és del 30%. El 70% del professional representat en els altres sindicats ha dit que no. És a dir, queda encara marge de negociació, però la sensació, com diem, la companya, la sensació del Consell sí que era ja de bon matí, era d'eufòria, quasi encara més del que jo crec que finalment s'ha vist al llarg del dia. Però la notícia que teníem nosaltres a la una del migdia, quan ens han reunit en la primera reunió de portada, era que el secretari autonòmic donava pràcticament un pas endavant, dient que l'acord inclús podia ser imminent. És de veres que això s'ha tallat pronte, perquè era encara molta llenya per cremar, però bueno, sí que és de veres que ja s'ha donat un pas, perquè dos sindicats pues, ja han dit que sí, però queda encara, com dic, molta llenya per cremar. Hay que parlar de ràtios, hay que parlar de diverses coses més, punts, però sí que és de veres que algo s'ha avançat a l'immobilisme, dins de l'immobilisme que ha portat des de dues setmanes de vaga, no?
0: Així, evidentment, hi ha qüestions polítiques interessants, i li pregunto a la nostra politòloga com definixes esta estratègia de microacords per part de la conselleria, com definixes esta negociació, esta manera aparentment elegant, per dir-ho així, o subtil, de dividir el moviment sindical. Quina anàlisi fas, Alba?
3: El primer que vam veure va ser una certa, no sé si dir bloqueig, però sí certa reticència a entrar en qüestió i diguem en acords des d'un punt de vista profund, no? D'abordar punt a punt, i això ho vam comentar ja en un programa, punt a punt, pues, totes les necessitats que feien falta. Aleshores, jo crec que la consellera i segurament també els seus assessors van pensar que això no s'estendria tant en el temps i que aquesta tensió acabaria dissipant, ja siga per això, aquesta divisió interna dins dels sindicats, o que farien força en un altre sentit, però clar, això s'està estenent en el temps i potser això no ho esperaven, i suposa una pressió a nivell polític també per a ella, que recordem que fa relativament poc ha entrat en la conselleria. Aleshores, suposa que el segon camí, no, que ha vist més factible, ha sigut el dels microacords, el d'anar a poc, pues, definint, intentar, com diguem, dividir i vèncer este conflicte. Sí que és cert que no se'ns escapa que quasi des del principi l'acord salarial estava molt present damunt de la taula. Encara que els sindicats també volgueren posar l'accent en aquesta millora de ràtios, en aquestes altres condicions, en el tema del treball a distància, no? En el treball fora de l'aula, que també era una reivindicació, al final la consellera sabia, i anava bé al llarg del transcurs dels dies, que si no se centrava en aquesta millora salarial, la cosa no se desencallaria. I no sé si al principi part de l'estratègia també era, bueno, vaig a intentar solucionar els problemes o les resolucions al voltant d'aquesta pujada salarial sense abordar-la o sense posar propostes fermes o bones sobre la taula, per evidenciar que el que en realitat els importa als sindicats no és tot el que comenten, sinó només la reivindicació salarial. Jo crec que això ha anat bé en el pas dels dies, que no estava funcionant, i sa estratègia ja s'ha passat a abordar, i com bé comenta el company, pues al final s'ha posat una mesura més o menys factible sobre la taula, sí que col·loca en un temps prudencial i en un temps que ja no ens estem anant a 7 o 8 o 10 anys una proposta de 200 euros sobre la taula, i ese 50 lligat a l'IPC, encara que la resta de sindicats volen que siga la totalitat lligada a l'IPC, però claro, tornem a lo que hem comentat, només representa un 30% dels sindicats. És ese el precedent que volem per a les pròximes vagues, ja sigui educatives o de sanitat o de qualsevol altre tipus? És també la pregunta que jo obric.
0: Jesús.
2: La veritat és que, pillant un poc el guant del que comentava la companya, sí que és cert que el que es veu avui, no, és que un acord signat per una minoria sindical, concretament per un terç, doncs es planteja que tire endavant, i pot deixar, no, hi un precedent per a futures negociacions. Sí que és cert que la resta de sindicats poden tractar d'impugnar, de dur al contenciós este acord, però en la pràctica també suposaria que no s'aplicara fins que el recurs es resolera, i per tant també els posaria en una postura relativament complexa de cara a explicar al professorat que precisament aquest recurs posat és el que no va permetre que la pujada salarial es porti a terme fins que se resolga, no, la denúncia. Per tant, la veritat és que els propers escenaris que es produïsquen al respecte veuran també una mica com evolucionen aquestes negociacions. Sí que crec que la lectura que podem extraure avui és que l'acord per acabar la vaga educativa està prou més prop, i m'explique. Al final els salaris eren el segon punt que més interessava als docents, segons una enquesta feta per diversos sindicats la setmana passada, i a més és un del que implica, no, major despesa per a la Conselleria d'Educació i major, no, problemes, conflictes per a aplegar un acord. Una vegada desbloquejat aquest punt, queden les ràtios, que demà la Conselleria s'ha compromès a presentar una nova proposta que espera que el sindicat, no ha especificat quins, no especifica si la majoria o altra vegada estos dos, puguen signar aquest acord. I la resta de qüestions que queden en matèria de burocràcia, en matèria d'infraestructures, en matèria de llengua valenciana i demés, sembla que podrien, no, tirar endavant d'una manera molt més ràpida. Això no significa que ja n'hi hagi un acord al respecte, però sí vol dir que les postures són molt més properes, i que una vegada desbloquejats els grans punts es podria arribar molt més ràpid a aquest acord. En qualsevol cas, FPB, Comissions i UGT han dit que demà presentaran una nova proposta en matèria salarial que esperen, no, que pugui portar un altre acord. Això, no obstant, es preveu prou impossible, sobretot tenint en compte que ja s'ha signat avui un acord que la conselleria en aquest escenari es troba còmoda i d'alguna manera guanya d'alguna manera el relat, no?, entorn als salaris, que no és cosa menor, tenint en compte que ja portem 2 setmanes completes de vaga indefinida i que anem a per una tercera.
0: Sí. Al fil de la pregunta d'Alba, fins a quin punt el parlar d'un 70% que no representa o que considera que no avala este acord, Toni, des del punt de vista jurídic i polític, quant pesa de veritat este acord, tenint en compte que l'avala un 30%, i quina és la teua anàlisi al respecte?
1: Pues jo crec que és un pas endavant, no? Perquè és imprescindible que totes les parts vagin pensant en l'equilibri, no? El Consell, ja ho hem vist, ha posat damunt de la taula una millora que és valorada, no? Els sindicats, per altra banda, pues, el que han pogut posar, aconseguir, el que han aconseguit és visibilitzar les reivindicacions, no?, que connecten en les seues necessitats, no?, en les necessitats de l'escola, pública, no? Per altra banda, també les famílies han pogut recordar que el centre del debat, fixar el centre del debat, té que ser la qualitat del servei educatiu, no?, i que els alumnes tenen dret a preparar amb serenitat i incertidumbre, a més, el que este tram final de curs. El pacte té que ser imminent i té que permetir ja desconvocar esta vaga, no? Té que recollir aquestes reivindicacions que són essencials del sector, té que posar dates als compromisos, oferir garanties i tornar a la normalitat, no? Que és aquesta normalitat que deu d'entendre com només sols per tornar a escola o tornar a les aules, sinó que l'apertura d'una etapa que siga ja de confiança duradera, no?, entre el que és l'administració i la comunitat educativa, no? Sí. Jo crec que en este últim pas que hem vist jo crec que poso en base per a l'acord, no? Hi ha marge per a concretar-lo. Hi ha una comunitat educativa que ha demostrat maduresa, no?, que ha demostrat a més compromís, no?, i ara fa falta voluntat també política i generositat negociadora i sentit comú, però jo confie que després de lo que han vist avui la solució deu de ser imminent.
0: Alba, hi ha també una batalla simbòlica. Qui queda ara com el sindicat, entre cometes, responsable? Qui queda com el sindicat resistent? Es pot, d'alguna forma, penjar esta etiqueta a cadascun dels sindicats? O quines conseqüències tindrà, en definitiva, per als dos blocs de sindicats a hores d'ara, el que avui ha ocorregut? Quines conseqüències internes també podria inclús tindre a l'hora dels seus respectius processos de tria de delegats, la batalla simbòlica que estan lliurant també els sindicats a l'hora de respondre davant els seus afiliats i els docents.
3: Així n'hi ha dos postures, no?, dos maneres de veure-ho, i també dependrà de quina s'imposa, com se veja de cara a les famílies, com se veja també des del punt de vista polític, quina és la millor, no? Si l'actitud conciliadora, però que té la contrapart de que se pot veure sublegada a lo que vol conselleria o derrotada en certa manera per acceptar menys del que al principi demanaven, però que al mateix temps té una practicitat, no?, perquè aconseguís desencallar la situació. Recordem que ja són moltes setmanes de vaga, que la gent no està cobrant els salaris, que els fons de solidaritat al final no arriben per a cobrir la falta d'aixòs salaris que s'estan perdent. Aleshores, la visió pot ser d'una part de les famílies i del professorat. També recordem que hi ha una part del professorat que s'està quedant a les aules per garantir aquests serveis mínims, però quan ja hi ha una divisió, no?, hi ha una part que està en un sindicat, en una part dels sindicats, i altra part que està en aquests dos sindicats que estan començant a acceptar aquestes condicions. O sigui, així hi ha diverses divisions que ens parlen potser de també un desgast de la força en la que va començar aquesta reivindicació. I després està l'altra contrapartida, no? La visió de si se resistís més i s'aconseguís i sa millora salarial, la millora de les ràtios i en general pràcticament totes les proves que s'han ficat sobre la taula amb el fet d'aguantar més i si imposar-se davant d'aquest primer microacord que s'està estenent, pues ahí hi haurà una visió pues, de sindicats no només útils, sinó a més amb força i amb un poder negociador molt més fort, no? La qüestió així és fins a quin punt se pot estirar en l'opinió pública i dins del professorat i sa tensió que hi ha per lo que no s'està treballant, per els salaris, etc, etc. I així hi ha un altre punt, no? Com la conselleria ha estat comunicant en les últimes hores. La conselleria està comunicant des d'un punt de vista victoriós. I no sé si, com si ja l'acord estiguera pràcticament fet, la nota de premsa que han publicat pràcticament ja donava a entendre que el conflicte estava pràcticament resolt, i no sé si s'han pillat molt els dits abans de, com hem comentat antes, saber que els sindicats estan d'acord i van a suportar aquesta decisió, no? Entonces, així jo crec que dependrà molt com se veja un sindicat o un altre, depenent de com evolucionen les pròximes hores i de lo que vaja acceptant en ICE, per exemple, demà en ICE proposta salarial que tornen a fer, com se va a interpretar, si ja és un no rotund o és un val. Continuem parlant perquè això encara se pot estendre un poc més, però tot dependrà també d'aquesta paciència o de la manera d'estirar-se que puga tindre el conflicte.
0: Jesús, recordem o ampliem què ha canviat perquè SESIF i AMPE passen de compartir vaga a signar ara. Com definiries exactament el que ha motivat aquest canvi de posició? Ha sigut una qüestió de cansament? Ha sigut una qüestió de pressió? Ha sigut una qüestió de considerar simplement que no hi havia més marge? Com definiries el que ha motivat la postura d'avui?
2: Bé, per a tindre en compte això, el primer que crec que cal plantejar és que FESIF, que si no recordo mal va ser el primer sindicat no en posar una xifra al que hauria ser la pujada salarial, plantejava 300 euros mensuals. Per tant, estos 200 ja de per si no es queden tan lluny del que en un principi no demanava este sindicat. La proposta d'avui, la veritat és que no canvia en excés respecte a la plantejada el dilluns de la setmana passada. Sí que és veritat que inclou els 6 dies, no?, de moscosos que ells diuen, 3 lectius i 3 no lectius, que és una reivindicació per part d'aquestes dues forces històrica i que en aquest acord s'inclou. Crec que també la firma d'avui, no?, respon a un punt en què la vaga indefinida comença a pesar. Si bé és cert que el recolzament per part del professorat continua mantenint-se en torn al 20%, també és cert que entra en el dia número 11 a nivell lectiu, es complixen ja 2 setmanes des de l'inici de la vaga indefinida, i aquella proposta que en un principi podria no agradar del tot comença ja a agradar. Però crec que la clau d'ací està sobretot en el punt dels microacords, i això per part de la Conselleria d'Educació ha sigut una estratègia molt positiva en el seu benefici per tal de resoldre aquest conflicte, no? Si comencem a traure cadascun dels punts per separat, és molt més fàcil poder arribar a acords puntuals en alguns sindicats i no en tots, com s'ha vist avui, que faciliten, no?, poder avançar. Ara bé, ahí és on queda, no?, el punt de si es tracta d'una fórmula no només que permet avançar, sinó que permet avançar d'una manera unitària, no? El que s'ha vist avui és esta fractura sindical, a l'haver tret de l'acord en el seu conjunt el punt dels salaris, i veurem demà què passa en el tema de les ràtios, no? Perquè sembla que n'hi ha unitat en torn a que s'han de baixar més del que proposa el Ministeri, no?, en la nova norma, però veurem quina és la proposta que acaba plantejant la Conselleria d'Educació i quina és la resposta que ofereixen els sindicats. En qualsevol cas, el que sí que queda clar és que el cansament, no?, derivat de 2 setmanes de vaga, sumat al fet de que cadascun dels punts s'estiguen traguent per separat, facilita molt aplegar aquest acord. En qualsevol cas, el que a mi em transmeten a hores d'ara és que per a CESIF la vaga indefinida continua. és una qüestió que s'havia de plantejar esta nit a una reunió, no, de dels òrgans del propi sindicat, però el que m'han transmès fa uns minuts és que la idea és continuar. Així tot, no sé el resultat d'esta reunió, i agafem pinces el que acabe de comentar, però la idea és emmarcar l'acord d'avui en una qüestió puntual. Demà es continuen negociant la resta de punts, i en cada punt es prendrà una decisió diferent a l'anterior, però pel que comentava també Toni abans, crec que deixen una postura molt més propera d'acabar amb la vaga indefinida, l'acord d'avui, perquè és que precisament el tema retributiu era, si no el més important, el segon més important, i el fet d'arribar a un acord en aquest sentit, encara que sigui amb una minoria sindical, pot fer que siga molt més ràpid avançar en la resta de punts i acabar amb una vaga indefinida, que encara que el seu nom parla d'indefinida, tampoc pot extendre's, no? De manera crònica en el pas del temps, perquè cada dia que passa té un cost important per a les butaques de milers de docents.
0: Una de les frases més destacades de la Generalitat durant els últims dies és la de definir que els docents amb aquest augment quedarien com entre els millors pagats d'Espanya. Jesús, això és un argument sòlid? És més propaganda que realitat? Quina part de veritat té o quina part no?
2: És una qüestió que cal puntualitzar, que per a aquesta afirmació que comentes es té sobretot en compte el 70% del professorat, que si bé és el gros del professorat, no ho és en la seva totalitat. El que planteja la conselleria és que com molts professors cobren en torn a 3 sexennis i la Comunitat Valenciana és una de les autonomies amb uns sexennis millor retribuïts del país, a més la pujada salarial es situen en una escala prou alta respecte al conjunt de l'Estat. Si tenim en compte els professionals interins, la cosa canvia. Ja situen, si no recorde mal i parla de memòria, en 7a i 8a posició, segons si són professors de primària o de educació secundària. Per tant, l'afirmació, diguem-ne, d'alguna manera té truc ahí. En qualsevol cas, és una forma de veure les coses, però això no implica que els sindicats continuen demanant eixa recuperació del poder adquisitiu perdut des de l'any 2010, que ells situen en torn al 20% del seu salari, és a dir, d'uns 500 euros bruts mensuals, depenent, no, de la categoria professional, però es situaria en torn a eixa mitjana. I l'explicació que fa la conselleria és un argument, no, per a defensar aquesta pujada salarial, que si bé és cert que puja, no, en l'escala a nivell nacional als 200, com no podria ser d'una altra manera, no, suposa un increment de 200 euros mensuals en gener de l'any 28, és insuficient per als sindicats perquè, insistisc, segons ells, no satisfà les seues demandes perquè no aplega a solventar, a solucionar la pèrdua del poder adquisitiu que han tingut en les últimes 2 dècades.
0: Alba.
3: La pèrdua del poder adquisitiu és una de les principals reivindicacions i una de les principals problemàtiques, no sols en el món del professorat, sinó en pràcticament tots els sectors productius, no? O de serveis. Aleshores, reivindicar això i reivindicar no només que se signi aquest acord puntual, sinó que això se vagi actualitzant conforme a l'IPC i conforme a aquesta diferència que cada vegada veiem que és major entre preu de la compra, preu de vivenda, preu dels productes bàsics i els salaris, pues és no només necessari en aquest sector, sinó pràcticament en tots. I ara estava pensant i també reflexionant des del punt de vista a lo millor més polític, que al final la conselleria en aquest sentit té més a perdre que el propi professorat. El propi professorat se podria haver quedat igual en les condicions si haguera fracassat, però sí que és veritat que estem en un moment, que és una paraula que s'ha repetit molt en aquest debat i crec que és la clau, és el cansament, el desgast. El desgast de la vaga, el desgast dels serveis públics, el desgast de per a la ciutadania, que pot percibir durant molt de temps que hi ha un problema amb els serveis públics, digue-se educació, digue-se sanitat, digue-se el que siga, i després hi ha una institució pública que suposadament el seu treball és desencallar, solucionar, analitzar i resoldre totes aquestes problemàtiques, i que no ho està podent fer amb la velocitat o amb la amb el potencial, no?, que podria fer-ho o que deuria fer-ho. Aleshores la gent pot ser un compare i dir, ostres, si hi ha un problema, hi ha una problemàtica en una empresa, en un altre sector, en una agrupació, en una falla inclús, tot el món posa dels seus recursos i de la seva intenció per solucionar-lo. Aleshores, la conselleria no pot permetre, per a mi, entre cometes, que aquest desgast l'arrastre a la gestió pública. I això és en el que ens trobem, no?, en un moment de molta desafecció cap a la gestió pública, desafecció cap a un sistema polític que no està sabent resoldre els problemes que se generen a nivell social i a nivell empresarial, d'ocupació, etcètera, etcètera. Aleshores, si això és un punt focal de la conselleria i del el camí que ha de seguir la política, s'ha de ser d'encallar i quan antes millor, per a que se veja que aquesta gestió política és eficaç. De lo contrari, passe el que passe, va a perdre igualment la conselleria.
0: Toni, hi ha evidentment també un element de fons, i és que el govern de Pérez Llorca necessitava visualment trencar esta vaga, perquè veníem d'unes setmanes amb unes mobilitzacions al carrer d'una contundència més que palpable. L'última, este passat dissabte, amb més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, als carrers de València, i des del punt de vista polític també li calia al govern de Llorca actuar, no?
1: Sí, hi havia una preocupació fonda, a més estava clar, no? Hi havia que rebaixar un poquet també aquesta tensió que encara continua. Jo demà tenia un foro en la consellera d'Educació, que ha sigut finalment ajornat pues perquè el conseller ha estimat que havia molt massa tensió i que podia haver altercats també a l'entrada del foro, després de veure un informe de la policia autonòmica, no? I, bueno, en aquest sentit sí que hi ha molta preocupació, perquè sí que és de veres que s'ha tensat molt, l'acord estava molt tensa, no? I, bueno, però avui ha canviat alguna la situació en aquesta política de partit a partit. Anem a veure demà què és el que passa, ja que tenen en compte que hi ha, ara ja també que hi ha que tocar l'assumpte de les ràtios, algo també que és una de les pedres angulars d'esta vaga, molt valorada, a més, per tot el sector docent. Este matí hem vist que el secretari autonòmic traslladava que van a comprometre a baixar a 22 el número de màxim d'escolars per l'aula infantil. Ara mateix hem de recordar que són 25 i vol fer això, aquesta reducció en el curs 27-28, mentre que la resta d'etapes de la reducció quedarà vinculada a una llei que encara té que anar per avant, no? I que no es faria realitat, que es faria realitat si fins a l'any 2030, no? Queda partit, però ara, com dia, anem partit a partit, sí que avui diguem que s'ha donat un pas endavant i anem a veure si finalment demà es dona un altre que jo crec que despejaria encara molt més la situació, però que jo crec que va ser ja un acord pròxim.
0: Respecte a les ràtios, com comentava Toni, Jesús, continuen encallades. Potser era el punt més estructural de la protesta. És possible que hagi quedat un poc eclipsat esta qüestió en el dia a dia informatiu, Jesús?
2: Sí que és cert que al final una de les qüestions que impacten més, no, sobre el conjunt de la ciutadania, saber com està el tema en matèria de salaris. A més, és una de les qüestions que més fàcil es pot quantificar per a que tot el món ho entenga, i les ràtios moltes vegades costen d'explicar. A mi persones properes, de fet, m'han preguntat diverses vegades què són les ràtios, i en cada moment no has d'explicar realment en què consisteixen i quin impacte tenen. Sí que és veritat que ha quedat eclipsat, i això que és el punt que més preocupa el professor, segons l'enquesta que citava abans, i un dels que implicarien un major canvi, una major transformació en el dia a dia d'escoles de, i d'instituts. Al final, el nombre màxim d'alumnes que acaben en una aula suposa una qüestió fonamental per a l'organització del curs escolar, és a dir, si s'han de crear noves unitats, si necessites més espai, si has de pressupostar inclús la construcció d'un nou aulari en un institut per a donar cabuda, no?, a aquestes noves ràtios, o inclús si davant la falta d'infraestructures has de contratar més professorat per a que la ràtio per docent siga d'acord a la norma prevista, no? Per tant, ahí sí que és veritat que és un punt que, com bé comentaves, ha quedat eclipsat, però que suposa una qüestió fonamental i estructural per a l'educació pública valenciana. I més a més, quan tenim que tindre en compte, no?, que en l'aplicació de la llei educativa nacional, la LOMLOE, implica que molts centres públics ordinaris estiguen acollint alumnat NEAE, alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, no?, i que moltes vegades necessiten una atenció més específica, i davant unes ràtios grans és més complex per al professorat poder atendre aquestes necessitats concretes, no? Per tant, així també el que plantejaven en matèria de ràtios el sindicat era que aquest alumnat comptarà per 3, és a dir, que una plaça que ocupa un alumne d'aquest tipus implica una resta de 3 places del conjunt, no?, del professorat. Per tant, al final l'acord que s'acabe arribant, només per el descens d'alumnat que implique, ja suposarà una transformació important per a l'educació pública valenciana, i sobretot de cara a l'organització dels propers cursos escolars. Cada centre, cada nivell, inclús cada titulació que s'impartís en cada centre és un món, i això suposa un desajust important en matèria d'organització que s'haurà de dur a terme i que implicarà gastar, no?, més recursos en matèria de professorat, en matèria d'infraestructures, d'espais, i al final marca el dia a dia dels docents. Les dues qüestions que més interessen, insistir als docents, és, per un lloc, la qüestió, no?, de quants alumnes he d'atendre en una aula, quina va ser la meva càrrega d'alumnat en el meu dia a dia, i d'altra banda el tema retributiu.
0: Sobre les ràtios, Salva.
3: Així, la pregunta fonamental és bàsicament quin tipus d'educació pública volem, i no només quin tipus d'educació pública volem, sinó quin tipus d'educació, de sistema educatiu volem que predomine a Espanya o a la Comunitat Valenciana, no? I així podem parlar de ràtios, podem parlar de coses molt, molt més
0: específiques,
3: però al final estem parlant de si una família té que decidir entre una concertada barra privada o una pública, per què ha d'escollir la pública? Quines competències podem donar-li a la pública que està tenint o està guanyant o està intentant estirar per aquest costat, la privada o la concertada? Així, hi ha dos motius per als quals una família pot dir millor escollir una educació concertada o privada. Per la atenció que pot donar-li ixe lloc educatiu, que ixa atenció, al final, el que estem resumint és les ràtios i les persones que necessiten atenció especial, atenció de professionals, pedagògics, etc. Entonces, ahí és on hem de fer aquesta diferenciació. Si volem que estiguen de veritat nivelades, si volem que una no predomine damunt de l'altra i que puguen competir, diguem, en igualtat de condicions, i que si una família escollís una per damunt de l'altra, siga per altres qüestions relacionades, pues, a lo millor per qüestions religioses, que volen una determinada llibertat en temes religiosos o una altra, però que no siga per una qüestió de qualitat educativa. I ahí és on estem anant. Quin és l'altre vèrtix? Per a mi és el professorat. Un professorat que per què podria un quin millor professorat podria voldria treballar en millors condicions, amb millors salaris, perquè a lo millor un professorat que veu que en un col·legi privat o en altres àmbits laborals li donen millors condicions, va a escollir i ser altre àmbit laboral. Aleshores, nosaltres, i en molts països se veu aixina, volem el millor professorat en la pública, o el deuríem voler-ho, perquè estan formant el que va ser el país del futur. Com s'aconsegueix això? En millors condicions, en menys càrrega fora dels horaris i en uns millors salaris. Aleshores, no estem parlant realment de qüestions tan específiques, tan determinades, de si són 200 euros més o 300. Estem parlant de quina prioritat i quin model d'educació vol la ciutadania i vol la conselleria. I si vol equiparar-los i que competisquen en igualtat de condicions, no pot no donar el suport o les negociacions que necessiten per a posar-les a aquest nivell.
0: Sobre el model d'educació pública que volem, Toni Cabot.
1: Pues pensar en altres coses, en altres punts, en parlar de ràtios, en parlar del sol dels professors. I hay que pensar també en diverses coses, sobretot en millorar les instal·lacions educatives, no? En Alacant hi ha problemes en diversos centres, no? Pues bueno, està demanant-se, a més, segons han vist, aquests meses de negociació monogràfica, no?, sobre aquestes infraestructures que es faci, a més, abans de que acabi l'actual curs, no?, i es reclama, com dic, aquest plan director d'infraestructures educatives, que tenen que canviar moltes coses, parlant de la climatització de centres, l'accessibilitat, plan d'accessibilitat. El que es demana és un impuls, en definitiva, aquest plan edificant, no? I la recuperació de més de 100 milions que van ser retallats, no? I són diverses coses, a més, diversos punts encara que queden per això. És de veres que jo crec que l'acord arribarà més pront que tard, però són encara que ens queden jornades intenses, molt intenses, jo crec que diverses, per arribar a aquest acord. Però una vegada s'ha donat el pas avui, jo des de luego soc més optimista.
0: Jesús, sobre el model d'educació pública que volem.
2: Coincidisc amb la companya, no, que comentava abans que l'educació pública ha de traure el millor professorat i tractar de plantejar les millors condicions per a les famílies. Crec que el professorat és d'una gran qualitat i mostra una gran responsabilitat en l'exercici de les seues funcions, com ho estem veient ara, no només amb el compliment dels serveis mínims, sinó també de tota la avaluació de l'alumnat, i que, malgrat la vaga, el que venen a ser els tràmits burocràtics, s'han portat tots a terme. Però considero, de la mateixa manera que comentava Toni, que no pot haver una educació de qualitat sense unes infraestructures de primer nivell. I és una qüestió que en molts casos està veient que n'hi ha una mancança, no? No només de la construcció de noves instal·lacions, sinó també del manteniment, de l'adequació de les ja existents. I és cert que no es poden construir centres de la nit al matí. Ho estem veient en el cas d'aquests centres més afectats per la dana, que molts alumnes han d'estar en barracons, i si bé es podria accelerar prou més el que és la construcció dels nous espais, el problema és molt semblant al de la vivenda. És molt difícil construir de la nit al matí les vivendes que potser ens agradaria, no? Però en qualsevol cas sí que és cert que crec que falta contundència en este aspecte, en oferir les millors instal·lacions als docents i a l'alumnat, i crec que l'acord que planteja la Conselleria d'Educació hauria d'incloure una memòria econòmica. La Conselleria diu que sí, però encara no l'ha fet pública, sobre quants diners, no, realment es va a gastar en el tema d'infraestructures i com es va millorar tot el sistema. Parlem d'ajudes a ajuntaments per a poder millorar els centres que són de la seva competència, en concret els col·legis, no, de primària. Parlen també d'accelerar o d'impulsar una altra vegada el pla edificant, però no concreten exactament quines van ser les obres de millora i com es va traduir això en el dia a dia de la educació. I més enllà de les ràtios, també disposar d'una bona climatització, de tindre tot l'equipament tecnològic necessari per a dur a terme una educació de qualitat i amb les competències, no, digitals adients per a el món que tenim avui en dia és fonamental. és una qüestió que moltes vegades, per el que comentaves abans, no, Gustavo, també queden eclipsades en aquest acord moltes vegades per el tema dels salaris, però que no és una no són qüestions menors, afecten en el dia a dia de l'alumnat, en el benestar de l'alumnat i sobretot en quina quin és el grau, no, de qualitat de la nostra educació. I considero que la pública, precisament per ser això, per ser la pública, ha de dotar dels millors recursos. Entre ells també, per exemple, el tema dels professionals d'orientació, cada vegada més necessaris, no, tenint en compte l'existència d'alumnat n'hi ha dins de les aules, la ràtio que n'hi ha a dia d'avui d'orientadors per cada alumnat és del tot inassumible per poder durar a terme una bona tasca. Els sindicats reclamen un orientador per cada 250 alumnes, és a dir, si tenim en compte les noves ràtios seria un orientador per cada 10 aules. És una qüestió que milloraria molt la qualitat, no, del servei assistencial per part d'aquestes figures que cada vegada tenen més tasca en els centres.
0: Alba.
3: Sí, la qüestió de les edificacions i de les instal·lacions són també prioritàries. Tampoc ho havia mencionat en el meu punt anterior, però és una qüestió més, no, que s'ha d'afegir per a poder competir en igualtat de condicions, també per...
0: I la climatització.
3: La climatització.
0: L'aire condicionat.
3: L'aire condicionat. Jo crec que...
0: Ventilació, en definitiva.
3: Sí, sí. Jo crec que tots hem patit en major o menor mesura la mala climatització, ja siga dels instituts o dels col·legis. Jo recordo que tardaven moltíssim temps en poder arreglar un calefactor supernecessari, no?, per a l'alumnat. I en les ràtios en la meua, quan estava estudiant, eren de 30 i pico alumnes, con lo qual 30 i pico alumnes en un moment de màxima calor, sense bona climatització, pues podem imaginar com era la qüestió, no? I altra, el que estàvem comentant també, fins fa ben poc encara estaven en marxa moltes obres de l'edificant i moltes coses que s'havien quedat a mitges del botànic, no? I per altra banda, totes les qüestions que, com bé han comentat els companys, s'han de començar a refer després de la dana, després de diverses deficiències que han tingut. Podem veure, per exemple, el cas de Sueca, en el CEIP de Cervantes, que en octubre de l'any passat van tindre que clausurar perquè, bueno, se caien rajoles del sostre. El tema del GMSI també van tardar molt des de la dana fins a poder reobrir el col·legi. Vull dir, hi ha no només les situacions afegides per antiguitat de les instal·lacions, sinó, a més, pues, canvis climàtics i altres coses que poden passar, no? Aleshores, el Consell ha de poder preveure totes aquestes símptomes, que són símptomes d'un pla d'edificació dels col·legis, de renovació i climatització dels col·legis, que no s'estan duent a terme i que crec que actuen més sobre el problema quan ja ha passat, vull dir, quan ja s'ha caigut part del sostre, quan ja els alumnes o l'AMPA s'ha queixat de que hi ha una mala climatització o d'un tal, que no anar preveent totes aquestes qüestions. Quants anys té aquest edifici? Si té 50, 60, 70 anys, evidentment s'ha d'anar modificant i aclimatant i acondicionant, no? I la conselleria ha d'anar per davant, no ha d'anar per darrere de les propostes. I bueno, ja sobre les ràtios, últim que ha pensat també ara, i és que fa dos o tres dies nosaltres, l'empresa en la que treballo, vam llançar un consell d'infància i adolescència. Vam estar dinamitzant-lo allà en Moncofa i pensava, eren 12 o 13 xiquets. Mm-hmm. I era pràcticament impossible dur a terme en unes bones condicions, explicant un a un, cada un, pues, en les seues peculiaritats, en la manera d'explicar que has d'explicar-ho a cada persona en una certa... pues, hi havia, en Moncofa, pues, també és un lloc que té molt de turista de fora, hi ha gent que, per exemple... Hi ha unes famílies d'ucraïnesos que han vingut de fora, després hi ha diferents condicionants, no?, de cada persona, de cada xiquet. Ostres, si en 12 o 13 xiquets ja costa, en 25 no me vull ni imaginar, i en la meva època, que eren 30 i pico en classe, pues clar, això és molt complicat per al professorat. I hem de posar-nos també en la pell, perquè molts pares estan queixant del tema de la vaga o de que no s'estan fent classes, i aterrant un poc, dius, si a vegades és complicat que pogués dur a terme un dinar familiar o qualsevol cosa amb dos o tres xiquets. Imagina't el professorat que té que lidiar en 25.
0: Així és. I vos llance una última als tres. D'ací una setmana, què penseu que quedarà de la vaga? Toni.
1: Pues jo vaig a tirar a la bassa. Jo crec que d'aquí a una setmana és possible que tinguem bones notícies i que hagi acabat. És de veres que queda camí, ja ho he dit abans, queda camí, queden molts punts per tratar, però jo crec que avui s'ha donat un pas endavant i és possible que d'aquí a una setmana les coses ja vagin canviant. Si no ha canviat en una setmana, jo crec que quedarà molt poc més per a poder tancar. Crec que ara que miraria les coses d'una altra manera, després del pas d'avui, i encara que és de veres que sols ha sigut el 30% del sector docent representat en aquests dos sindicats, sí que s'ha donat un pas endavant i jo espero que l'optimisme i que l'equilibri, com dia abans, a començar a imperar en totes les parts i que acabi ja i acabi en un acord satisfactori per a totes les parts.

0: Esta ha sigut la crònica del 25 de maig. Gràcies per posar el contrapunt, Toni Cabot, director del Diari Informació. Bona nit.
1: Un abraç, Gustavo.
0: Gràcies també a Jesús Lorda, company de València Plaza, després de la maratoniana jornada a la Conselleria d'Educació. Bona nit, Jesús.
2: Bona nit, Gustavo.
0: I gràcies també a tu, Alba Juan, per posar el contrapunt així a l'estudi, Toni Mestre. Bona nit.
3: Bones gràcies. Moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies a José Navas i a Adolfo Pascual, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat. La ràdio continua. Ara, els esports. Bona nit.

0: Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
6: Sí.
2: A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut?
6: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me l'espera.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En A.Punt Ràdio. Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Adolfo Pascual al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio. Al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, TikTok 90 minuts ràdio. I els dos 90 van en xifra, van en número. I també és 90 minuts ràdio, però en este cas per a Instagram, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I si vulgueu enviar un àudio amb la vostra opinió, sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp. 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: si fores el responsable de l'àrea esportiva del València, quina seria per a tu la primera decisió a prendre des de ja avui dilluns per al València de la 26-27? I això és la pregunta que estem fent. Si fores el responsable de la part esportiva del València, ja avui dilluns, primer dia sense lliga, quina decisió hagués pres o prendries per a el construir el València de la 26-27. Bé, després que acabar oficialment la temporada, la 25-26, pel que fa a la Lliga en primera divisió, ja comencem a caminar indefectiblement cap a la campanya 26-27. Per a qui vos parla, hi ha moltes preguntes en l'aire que es resumeixen en una sola qüestió: cap a quin València anem? Abans de posar en marxa la rotonda infinita de Meriton, com cada estiu, en la qual el fum i les promeses del ara sí anem de seriosos o les d'un futur il·lusionant, cal saber si van a canviar les coses o van a continuar igual. Més enllà de la continuïtat de l'entrenador, del qual contarem la renovació el 25 de març en esta casa, cal saber una qüestió fonamental: es va invertir en la plantilla? Perquè miren, ixa és l'única realitat en el món del futbol. La resta és fum de boja. Si el club va continuar apostant per jugar

0: jugadors a cost zero i amb poca inversió, si van a continuar pagant les fitxes que paga i si va a continuar traspassant futbolistes, no s'enganyen i no deixen que els enganyen. Serà altre any de, amb sort, acabar transitant en la zona Meriton. Mestalla va pegar-li una xulada monumental als actors de l'agònica campanya 25-26 en acabar el partit contra el Barça. Entrenador, jugador i gestors del club. I entenent el malestar cap als futbolistes, amb uns més que amb altres, no cal oblidar una màxima. Els responsables de que el València tinga eixos futbolistes i de que hagis estat 3 de les últimes 4 temporades lluitant per a no baixar a segona són la família Lim i aquells que gestionen en el seu nom. Des del lamentable local management, una trola tan cutre que ja no s'ha tornat a parlar d'ella en els discursos oficials, com allò de la Meriton Jones Policy, al CEO escocès i un entrenador que, tot i que ho negue, té les claus del club. Ara arriba el seu torn, el dels despatxos i les gestions. Ara no se podrà tirar la culpa als futbolistes, per més que Ron segur que ho intente, perquè ara cal veure quina és la gestió esportiva en la third transfer window. Sabem que dels 3 que vingueren en gener i li canviaren la cara a l'equip, Unai, Guido i Sadik, sols sembla que vaig a continuar un, el davanter nigerià, i que els 2 primers reforços són un jugador de la Lliga Egípcia i un central del Famal Isao, que en el seu dia van ser rebutjats per l'entrenador quan l'equip estava en llocs de descens. Precisament, sembla que qui va posar sobre la taula els noms de Dieng i de Haas, Lisandro Issei, és qui va comandar la secretaria tècnica en la third transfer window, perquè allò de l'scout per a Espanya que anava a vindre en 60 dies ja anem vora 3 mesos i no hi ha notícies de com es va completar, en paraules de Ron, la fase 2 de la direcció esportiva. Hi haurà qui argumentarà, no sense part de raó, que sense diners no es poden fer miracles. Cert. Però la perícia d'un bon gestor esportiu està també en treure allò que no et servís, a replegar algo de diners i anar al mercat per a millorar. Creuen vostès que el club va ser capaç de treure algun euro per a aquells que no compten? Creuen vostès que el club va ser capaç de treure diners pels Fulquier, Santa Maria, Iacabí, Danjuma, Almeida o Dani Rabà? Ahí també es mesura la capacitat d'un bon gestor en un club de futbol. Malauradament, en el València dels últims anys, no sols són incapaços de rendibilitzar els fitxatges que han eixit malament, sinó que han traspassat grans futbolistes molt per davall del seu preu. I això no és culpa dels que vestixen de curt. Ixa és la responsabilitat dels que estan en els despatxos, per més que s'intenta després apuntar a la plantilla. La gran pregunta continua en l'aire. Cap a quin València anem? Tot i que a mi em fa la impressió que en el fons tots tenim clara la resposta i no és la que puga canviar la dinàmica en la que han clavat els gestors del club a l'equip en estos últims anys. Les 11 de la nit i quasi ja 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Hola, de la nit i 8 minuts. Saludes a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Bueno, avui és dia una miqueta de sentar-nos i confiar en els professors, posar-lo tot en una pissarra i anar assenyalant, per a explicar-li a la gent més o menys des d'on partís el que té que ser el projecte 26-27 del València.
1: Bueno, jo crec que és el que la gent, Manolo, vol saber, fonamentalment. No tenim totes les respostes, però jo crec que més o menys la fulla de ruta que anem a donar a conèixer esta nit se sembla molt a la que estos dies sí en Paterna està treballant Carlos Corberan i els membres d'aquesta superestructura esportiva que va incorporar en el seu dia Ron Garli, que encara continua coixa perquè no està el fitxador espanyol o el fitxador per al mercat espanyol.
0: El fitxador que lo fitxe, bueno, el fitxador serà. Per cert, ha donat avui ja la llista el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Jo he de dir que a mi, home, m'agrada que estigui Gaspi, però tot i això, és una llista que a mi, en general, possiblement algo carregada de laterals drets, però de la resta crec que és una llista que jo crec que estem quasi tots d'acord.
1: Carregada de laterals drets?
0: Sí, perquè tens ahí Llorente, tens Pedro Porro, també te pots jugar ahí Pubill.
1: Bueno, Pubill pot jugar de central, Llorente pot jugar al mig del camp, som futbolistes que tenen sí, possibilitats però, en altres demarcacions.
0: Però correcte, que a lo millor en algun lateral dret el podies haver estalviat, haver, però bueno, ja és per
1: la trobar... La qüestió és queixar-se.
0: No! Per trobar algun pero.
1: A mi m'agrada la llista.
0: A mi també m'agrada.
1: A mi m'agrada la
0: llista. A mi m'agrada la llista, evidentment. Bueno, dit tot això, però on venen avui les fotos? Com venen?
1: Fotos venen avui, Manolo, premundialistes.
0: Vale.
2: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones.
1: Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, els valencians del Mundial. El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha donat a conèixer la llista de 26 jugadors que representaran a Espanya en la cita d'aquest estiu amb el valencià del Barça i el del Bayer Leverkusen com a únics representants de la comunitat. Altres valencians amb opcions com Mosquera, Pau Torres, Carlos Soler i Fornals han quedat fora. En la llista del seleccionador no hi ha grans sorpreses i per primera vegada a la història no hi ha cap futbolista del Real Madrid. Espanya jugarà el Mundial en el grup H amb Cabo Verde, Aràbia Saudita i Uruguai. Escoltem Luis de la Fuente.
2: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder. Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien, no cometer errores, tener tu día, que el rival no lo tenga y pelearemos por todo, eso no nos quepa duda. Y que no le quepa dudas a España que así va a ser. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías, está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición y es que queremos continuar así.
1: Espí i Moleiro, descartats el seleccionador, ha descartat els dos únics representants dels quatre equips de la comunitat valenciana que tenien opcions d'entrar en la llista. El punta del Llevant, Carlos Espí, havia quedat amb els amics al seu poble, Tavernes de Valldigna, per a seguir el moment en què Luis de la Fuente anunciava la convocatòria. L'escoltem en declaracions a esta casa.
3: Sí, seguirem treballant per estar, però bueno, estar així en tots, veient la convocatòria en la prelista... És un orgull grandíssim i la veritat que ha sigut uns mesos de cada setmana un sofriment i un patiment i al final ho hem pogut aconseguir, la tria en Sevilla, tot celebrant-ho i en la ciutat i la veritat que estem molt contents per això i ara un meset descansant i d'ocasions.
1: No queden entrades per a la final del Castelló. El club orellut ha anunciat que ha esgotat totes les entrades per al duel contra l'Eibar del pròxim cap de setmana a Castalia, on necessita la victòria per a disputar l'ascens a primera divisió. Fins a 6 equips lluiten per una de les 4 places que donen accés al playoff d'ascens a primera i els de Pablo afronten l'última jornada en el lloc sext i amb la seguretat que un triomf a Castalia contra l'Eibar, rival directe, li garantís el playoff. Parla Pablo.
4: Lo que está en nuestras manos, al igual que hoy, es ganar los 3 puntos el domingo que viene en Castalia. Eso nos asegura el playoff y dependemos nosotros mismos. Hay que pensar en ganar nuestro partido y después ver dónde nos llevan esos 3 puntos, ¿no?
1: València Bàsquet obre una duríssima setmana final de la Lliga Regular ACB. El primer equip masculí recupera demà en la pista de casa de Montsaragossa el seu partit ajornat de la jornada 31 de Lliga per a obrir una setmana de 3 partits prèvia a l'inici del play-off. Divendres rebrà el Dreamland Gran Canària i diumenge visitarà el Barça. Objectiu ser segon per encarar el play-off pel títol. D'altra banda, Olympiacos, campió de l'Eurolliga, ha tentat Jan Montero i sembla que l'incorporarà a la seva plantilla a canvi de 500.000 euros per als taronja. Agua Fam debuta amb èxit en l'NBA femenina. La pivota a la cantina de Santa Pola debuta la passada matinada amb triomf de les Seattle Storm davant les Washington Mystics per 97-85 i tot i així des de la banqueta va tindre un paper important en la rotació de Seattle, va disputar 20 minuts i va signar 10 punts. No va tindre tanta sort Raquel Carrera, que va debutar amb les Nova York Liberty amb derrota i només va disputar un minut de joc on sols va tindre temps per a donar una assistència. Roberto Bautista s'acomiada definitivament de Roland Garros després de caure contra l'estatunidenc Brandon Nakashima en 3 sets en la primera ronda del segon Gran Slam de la temporada. En la seva última participació, després d'anunciar que es retira a final de temporada, Bautista no ha pogut superar la primera ronda de Roland Garros i deu adeu així a París, un torneig en el qual va arribar als vuitens de final el 2017 i el 2017.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, i si voleu enviar al WhatsApp un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. Si vosaltres fareu els encarregats de la part esportiva del València, quina seria la primera decisió esportiva que prendríeu per a dibuixar, per a començar a planificar la temporada 26-27, 11 i 16, de tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: ¿Y dices que siempre sucede?
11: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
12: Solo se me ocurre. ¡Wow!
10: Increíble, pasa siempre.
11: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
12: ¡Wow!
11: Descúbrelo en tu concesionario.
13: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
14: Impera tú una promesa y una pasión que es vagran con el chiquete.
15: Estás escoltando 90 minuts.
14: Con la chiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
15: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
14: Som molt de riure i plorar.
0: Vinga, les 11 de la nit i 18 minuts, amb la disputa ahir del partit entre el Villarreal i el Atlético de Madrid, pues la Lliga en primera divisió ha acabat, ha dit adeu, ha tirat el teló, com si fos una hora de teatre, i molts equips ja van a començar a poc a poc a anar plantejant el que té que ser la temporada 26-27. El València va tancar la temporada guanyant 3-1 al Barça, victòria insuficient per arribar a Europa, probablement perquè tampoc ho va mereixer, probablement no, perquè tampoc ho va mereixer l'equip de Corberán, i a la fi el València... Este València que ens pintaren com a un nou València des de l'estiu passat, pues, d'ací 5 dies, el divendres, farà justament un any del nomenament de Ron Garley i del famós comunicat des de Singapur de la tornada a l'èlit europea, de la presidència dinàmica, del nou i apassionant capítol que començava per al València. Bueno, pues, un any després... Jo diria que estem en el punt de partida. És a dir, exactament igual que abans d'ixe comunicat, però amb un senyor escocès en el València Club de Futbol. De la resta, pues, cal veure com pot quedar la plantilla tenint en compte, Salva, que de partida entenem que no va haver una gran inversió per part de Singapur, tot i que sempre se'ns pinta un futur de color de rosa o d'or. Sempre recorda que va dir allò de les four transfer windows. Bueno, pues ja estem en la third de les four. I de moment, Salva, la pinta que té és que el València va continuar manejant-se en mínims a l'hora de, sobretot, intentar la contractació dels futbolistes. I anem a veure quins jocs amb aquests paràmetres se queden coixos i quins jocs hi ha que cobrir. Que veure quin és el dibuix de partida de la plantilla de la 26-27.
1: Bueno, la sensació que hi ha és que, excepte inversió sorpresa des de Singapur, Lim o el Slim volen un club que siga absolutament sostenible. Van a tornar a aplicar aquesta camisa de força econòmica per al València de la pròxima temporada. I excepte, torne a dir, inversió sorpresa o política de salaris alts, Manolo, el camí va ser el mateix que les últimes temporades, que el club siga sostenible i que, pues, si vol fer alguna incorporació important, abans ha de fer fora futbolistes en alguna venda important. Excepte canvi de plans, torne a dir des de Singapur, no va haver inversió. Hi ha un escàs marge econòmic per a firmar futbolistes, excepte vendes. I a l'hora de parlar de vendes,
0: sí,
1: hem de prestar atenció a la situació de Jesús Vázquez.
0: Que va fer un molt bon partit l'altre dia.
1: Jesús Vázquez està bé en este tram final de temporada, des del moment en el que ha caigut lesionat José Luis Gaya. Bueno, pues apareu Jesús Vázquez. La percepció que tenim és que si Gaya no cau lesionat, Jesús Vázquez no haguera tingut tampoc minuts en este tram final de temporada, però la resposta és que va estar ja bé davant la Real Societat i l'altre dia davant el Barça va tornar a estar bé. És a dir que el seu rendiment físic contra el Barça va cridar l'atenció, igual que també va cridar l'atenció el seu rendiment contra la Real Societat. Què ocorre? Que la informació que nosaltres tenim així en 90 minuts és que la seva agència de representació està rebent interès de clubs en les últimes hores, fonamentalment després de la resposta que va donar contra el Barça, interessant-se per la seva situació. El jugador vol quedar-se, però el València hores d'ara ha de decidir, perquè coneix que Gaya acaba, s'acaba, que físicament ja no és el mateix futbolista, i que té el recanvi en la plantilla, a més amb contracte fins 2028, però torne a dir que per a incorporar o fer alguna compra important aquest estiu necessita de vendes, i una venda podria ser la de Jesús Vázquez, sempre que arribar una oferta que fora interessant per al València Club de Futbol. És a dir, estem contant així que Jesús Vázquez va ser venut aquest estiu? No, el que estem contant és que la resposta del jugador en els dos últims partits ha cridat l'atenció de determinats clubs, que està arribant interès a la seva agència de representació i que en qualsevol moment podria arribar una oferta per lateral esquerre valencià al València Club de Futbol, i és el València el que hauria de decidir si el ven i a partir d'ahí busca un altre recanvi en el mercat, perquè sap que allà físicament ja comença a esgotar-se, o se'l queda per la mateixa raó, perquè sap que té el recanvi idoni, ja que Gaya està acabant-se.
0: Perfecte. Esta és la primera informació que avui vos posem damunt de la taula, com dèiem, la de Jesús Vázquez. El seu bon rendiment està despertant interès i a la seva agència estan, de moment, rebent cridades. No podem parlar d'ofertes, però sí de molts clubs que escolta, este xicón, en quines condicions està ja, quan cobra, quants anys de contracte li queden, les consultes que se fan habitualment quan un jugador t'interessa. El que seria el pòster actual del València Club de Futbol, tenint en compte que hi ha ara mateix huecos o només buits o només hi ha ombres de color negre que no, a les quals encara no podem posar noms, però sí que podem fer una miqueta i ser pòster de cara a que més o més tingueu, com deia, una idea de des d'on partís el disseny de la plantilla per a la temporada 26-27. I comencem, Salva, per la porteria.
1: Bueno, per la porteria, el València té a Dimitrievski. Manolo, la informació que tenim és que el club va activar la clàusula per a que Dimitrievski continuï en la plantilla. Evidentment, el futbolista està d'acord. Si el futbolista no estiguera d'acord, pues, encara que tingués aquesta opció contractual, no la executaria, per raons que jo crec que són òbvies. Uh-huh. El València va activar aquesta clàusula de 5.000-6.000 euros per a que Dimitrievski es quedi a la plantilla, amb un important augment de salari per al porter. Recordem que esta temporada va renovar Cristian Rivero, que ara és del València, té dos porters en, o atiende dos porters en nòmina, Dimitrievski i Rivero. La intenció del València és la de comprar un segon porter en el mercat, o el que seria segon porter, perquè Rivero seria el tercer porter. I és la intenció a hores d'ara, i quan, bueno, pues van obrir-se de part en part les portes del mercat de l'estiu, comprar un segon porter. Després, les teues condicions econòmiques te portaran cap a un segon porter o te portaran cap a Dimitrievski Rivero, ja que li dones entrada en la primera plantilla, per exemple, a Vicente Abril. Però a hores d'ara, d'inici, la intenció del València és portar un segon porter. Ràdio Marca està informant de la possibilitat d'Aaron Escandell, futbolista que el València ja porta darrere d'ell durant tota esta temporada. El València ja coneix les condicions d'Escandell, igual que el València coneix les condicions de Sivera. És més fàcil l'opció d'Escandell perquè l'Oviedo ha perdut la categoria, mentre que el Deportiu Alavés s'ha quedat en primera divisió. Però estos són dos porters pels que ha preguntat o s'ha interessat el València al llarg d'esta temporada.
8: Perfecte, anem a la posició de lateral dret.
1: Lateral dret, el València té a Fulquier amb contracte fins 2027. Té un problema en un dels seus genolls, perquè té un genoll, diríem, degeneratiu, el que li va provocar diferents molèsties durant, bueno, pues este últim tram de com a futbolista en contracte o com a futbolista en la seva carrera, i a partir d'ahí, Manol, València necessita incorporar un altre lateral dret. Tenia Renzo Sarabia, que ha conclòs la temporada des del mercat de l'hivern en nòmina, acaba contracte. La intenció del València, per la informació que tenim, és que, bueno, de moment no va a no està interessat en augmentar el contracte de Renzo Sarabia en la plantilla. I sí que, Manolo, faria falta un porter, igual que faria falta un porter, faria falta un lateral dret. De moment, dos futbolistes serien els que apuntaria el València en el mercat, un porter i un lateral dret.
8: Lateral esquerre, ja
1: lateral esquerre està cobert amb Gaià. Ojo, problema renovació a la vista, acaba contracte la pròxima temporada i este és un meló que el València haurà d'obrir pròximament. I ja en parla de Jesús Vázquez, 23 anys, que ningú s'oblide que Jesús encara té 23 anys i que té contracte fins 2028.
8: Central, posició de dreta o perfil dreta de central. Com està allà l'assumpte?
1: Bueno, pues el València té a Tàrrega, renovat des de l'inici d'esta temporada. Té a Diakabi en contracte en vigor. Ojo pel problema de lesions que té Diakabi. El València estaria disposat a rescindir-li el contracte, però esta rescisió de contracte, Manolo, és cara. El futbolista no va perdonar ni un euro i a partir d'ahí, ahir, amb Diakabi, hi ha un problema.
8: Sí, hi ha un problema evident per les seues condicions físiques, que és evident que aquella lesió el va matar, aquella lesió tan greu que va tindre en el genoll després d'un València o en un València Real Madrid de la segona temporada del Pipo Baraja, de la 22-23, i des d'aquell moment, pues, Diakabi ha lluitat o lluita permanentment per a trobar la seva millor versió, però és evident que li ha deixat una empremta important d'aquesta lesió en les seues cames, i a més és un problema perquè, com acaba de recordar Salva també, la fitxa de Diakabi és una fitxa elevada a hores d'ara en el València Club de Futbol. Central esquerre, Salva.
1: Sí, abans que no se m'oblide, perquè hem repassat el lateral dret, se m'oblida de Thierry, que acaba contracte i el València no està interessat en que continua. Central esquerre, el València, ojo, perquè de moment té tres. Està Copete, que no sé si en les pròximes hores i si té l'opció de parar a més mitjans de comunicació, bueno, pues dirà el que pensa dels serveis mèdics del València, ja veurem. De moment, bueno, pues ell ja va queixar-se en el seu perfil de Twitter. Està Justin de Haas, futbolista que el València va incorporar esta temporada temporada, però amb vistes a la pròxima temporada, la 2027. I ojo, perquè també el València té a Schomer. Així, la informació que nosaltres tenim, Manolo, és la mateixa que han donat a conèixer este matí els companys de Tribuna Deportiva. Uh-huh. El Colònia tenia l'opció, estava contenta amb Schomer, tenia l'opció de quedar-se a Schomer pagant 2 milions d'euros, que és una opció que no era elevada.
8: Acaba
1: era...
8: Schomer jugant minuts, comença a no jugar-los, no, no, però acaba jugant-los.
1: Sí, sí, ha jugat, crec que són 25 partits en el Colònia, uh-huh, i els últims crec que són 15, de manera seguida com a titular. A mi me sorprèn, però la informació que tenim des del representant de Schomer és que, perdó, Schomer no,
8: Schenk,
1: des del representant de Schenk, és que el València ja li ha comunicat que no, el Colònia ja li ha comunicat que no va pagar per ell. Per tant, Schenk torna al València, i el València se va a trobar en Copete amb De Haas i amb Schenk. Respecte a Schomer, uh-huh, és un futbolista que acaba contracte, Manolo, i de moment el València no està interessat en comprar-lo, però perquè ja té la zona de centrals absolutament coberta. Però respecte a Schenk, a mi me sorprèn, uh-huh, no era una quantitat econòmica la de 2 quilos cara per al Colònia, però segons hem confirmat per el representant de Schenk, Manolo, uh-huh, el Colònia ja els ha comunicat que no van a pagar per ell, i per tant Schenk torna al València.
8: Bueno, central esquerre, ixa és la situació. Anem a la posició de mig centres, on ahir tenim una baixa, no anem a dir definitiva, però que apunta definitiva, com és la de Guido Rodríguez.
1: Guido Rodríguez és baixa, ja ho contarem al llarg de la setmana passada, inclús este cap de setmana, a mi se canvio de mudança, que estava a les portes del seu xalet o del seu domicili. Uh-huh. Guido té una oferta de Mèxic, probablement acabi en Mèxic si no hi ha sorpresa, perquè el Villarreal, tenint en compte el que demana en concepte de fitxa, també ha descartat a este jugador, la informació que nosaltres tenim. I a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues el València té nòmina a Pepelu, té nòmina a Ugrinis, té nòmina a Santa Maria. Corberán no està interessat en que continue Santa Maria, sí està interessat en que continue Ugrinic, i està la situació de Pepelu, Manolo. Ojo a Pepelu, perquè si Pepelu té ofertes interessants, pues probablement el València les accepte. Però el València encara està pagant els 5 milions d'euros al Llevant, que és el que li va costar en el seu dia. És un futbolista que encara no està amortitzat, i el València no acceptaria una venda de Pepelu per una quantitat inferior als 5 milions d'euros que en el seu dia ja li va costar. Jo lo de Pepelu ho posaria en quarantena. Si hi ha una oferta que el València considera interessant, Pepelu eixirà del València. Si no, pues probablement es quede. Recordem que el València, al igual que De Haas, ja va incorporar a Liu Dieng des de la lliga egípcia, uh-huh, per a la pròxima temporada, i per tant a hores d'ara en nòmina estarien Pepelu, Ugrin i Santa Maria i Dieng, i faria falta un altre mig centre sempre que Isira Santa Maria o que el València acceptara una oferta per Pepelu.
8: Ahí tornem a les mateixes, i vos ho deia jo, vos ho comentava jo ara en l'editorial, no tot en un bon gestor del futbol està en fitxar bé, que és el que diferencia, però també hi ha un altre fet diferencial, que és el de traure de la plantilla el que te sobra. I per a això no fan falta diners. Per a això fa falta perícia. I ahí també el València és evident que té una mancança important en els seus gestors. Extrems.
1: Bueno, extrems, ahí el València ho té complicat, Manolo, perquè ara parlen de la gent que ha eixit i que jugava en eixa demarcació, però ara és d'ara, diguem, en contracte en vigor té a Luis Rioja, renovat esta temporada, recordem,
8: sí,
1: per decisió de Corberán fins 2027, li queda una temporada de contracte. Està Diego López, que va caure lesionat i que no tornarà, Manolo, fins desembre de 2026 o fins gener de 2027, després d'eixa lesió en el lligament encreuat del seu genoll esquerre, ara si no m'equivoque.
8: Sí.
1: Per a jugar en aquesta banda també té Adán Juma. Ojo a Adán Juma, Manolo, el València podria escoltar, i està obert, és la informació que tenim, a escoltar ofertes per Adán Juma, després de tot el rebombori que va alçar la incorporació de Adán Juma, inclús dins de la plantilla, dels galons que li va donar Corberán quan va arribar, del dorsal, etc. Bueno, pues ara és d'ara, Manolo, la informació que tenim és que el València escoltarà ofertes aquest estiu per Adán Juma, que ja veurem si arriben. Per tant, tenint en compte Rioja, Diego López lesionat, el que puga arribar per Adán Juma, un mínim de 2 incorporacions necessita el València de futbolistes que puguen actuar en banda.
8: ja jo vas dir l'altre dia, fa una setmana i pico ja vas dir, o abans, cal que quan acabi la temporada Rondon la roda de premsa, però està bé també ve que la donarà l'entrenador, perquè hi ha negocis de l'entrenador, i quan dic negocis dic eleccions que ha fet Corberán, que són per a almenys explicar-les, perquè estan resultant molt ruïnoses. Una d'elles és la de la porteria. Afortunadament ho has pogut solucionar perquè hi havia una clàusula firmada d'abans d'execució unilateral. Si t'hagués esperat, possiblement ara possiblement el porter haguera volat. I l'altra és la de Danjuma. O sigui, Danjuma, que se'l va pintar com el crack de la temporada, se li va regalar un dorsal botant-se els codis de vestidor, i a fi Danjuma va desaparèixer fa temps, i futbolísticament no hem tornat a saber d'ell ni a veure una aportació d'ell pràcticament des de els primers mesos de la temporada. Mitges puntes.
1: Clar, és que no sabem on ubicar Almeida i a Javi Guerra, per això els hem ubicat en la mitja punta. Manolo, Almeida està renovat, va renovar en setembre fins 2029.
8: Alta renovació, també, per
1: fins
8: aplicar-la.
1: Fins 2029, i no ha tingut minuts pràcticament des que va renovar amb el València. De ser un futbolista important per a Corberán la temporada passada, bueno, pues ha passat a ser un futbolista absolutament residual. El València també va escoltar ofertes este estiu per Almeida, però ja veurem si arriben. Recorde, va costar, si no m'equivoque ara, 8 milions, entre 6 i 8 milions d'euros, ara parle de memòria. Raba, que és altra operació, Manolo, que vàrem aplaudir l'estiu passat, perquè al València no li va costar absolutament res, però de repente va desaparèixer després de fer-li un xest estrany o un desplant a Corberán en les primeres jornades de Lliga davant Osasuna, futbolista que està en el mercat, Dani Raba, i a partir d'ahí, en esta situació de mitja punta, ubiquem a Javi Guerra pel que s'esperen ofertes. El València no vol desfer-se de Javi Guerra després d'aquest tram final de temporada, però sap que si hi ha algun futbolista que desperta l'interès del mercat per damunt de tots, precisament pel tram final de temporada, però també, bueno, pues per tot el que porta darrere d'ofertes en les últimes temporades, és Javi Guerra. Així que, Manolo, el València haurà de decidir si accepta o no l'oferta que arribe, que jo crec que va arribar alguna, sobre Javi Guerra.
8: De moment ja fa dos estius que l'Atlètic ha cridat a la porta. En uno semblava que es feia, de fet el jugador va fins i tot acomiadar-se dels companys en el vestidor i va replegar la taquilla, però a última hora se li creu a l'Atlètic de Madrid la possibilitat de Gallagher. I
1: l'any passat, recordar-se, el Milà finalment no va fer-se avant definitivament.
8: Correcte.
1: No va arribar a les xifres que demanava el València i la cosa va quedar ahí.
8: Correcte. Bueno, pues dit això, ara falta saber qui entra i qui és, perquè...
1: Bueno, queden els davanters, Manolo, que són Hugo Duro i...
8: Correcte.
1: I Sadí, que els dos tenen contracte en vigor. Vares contractar recentment a Sadí. Me sorprendria que hi siguin els dos, però
8: tampoc descartem
1: però res. Jo ahí tampoc,
8: Mériton, tampoc no, descartem res.
1: Jo ahí no descarte absolutament res.
8: Bueno, ja hem dit que torn de sessió en parada de Schenk, val? I hem de parlar de dos futbolistes més, uno que està lesionat i l'altre que ve de segona divisió.
1: Sí, hem recordat el cas de Schenk. Colònia ha comunicat al jugador que no el compra, per tant va tornar al València. Sergi Canós té contracte fins 2027, està recent operat i el València de l'Armano no el pot col·locar en el mercat, per tant Sergi Canós se va quedar en la plantilla. No sé què passarà en el mercat del hivern, però en este mercat de l'estiu el València és impossible que pugui col·locar Sergi Canós.
8: Totalment.
1: Perquè està recent operat i en aquestes condicions, bueno, pues Sergi Canós tornarà a la plantilla, se recuperarà en Paterna i ja veurem què passa en el mercat del hivern. I també torna el jove central cedit al Mirandés, Iker Córdoba.
8: Bueno, pues això és el dibuix a hores d'ara, és a dir, que mínim, pel que estàvem veient, Salva, estem parlant de que fa falta un porter, un lateral dret, un extrem,
1: dos extrems,
8: perdó,
1: i un o dos mitjentres.
8: I un o dos mitjentres, depenent de el que vaig a ocórrer en este estiu.
1: Sí.
8: La pregunta és la de sempre. Si no traspasses futbolistes, a veure com te fas tu amb jugadors per a cobrir les baixes que n'hi ha? Ixa és la pregunta. I és fonamental saber cap a quin escenari anem. I seria fonamental que el senyor Garli, que diuen que té previst parlar, no sabem quan, seria fonamental que el senyor Garli contestara i contestara amb la veritat a aquestes coses. Perquè si no, després, les expectatives encara fan més mal quan s'unflen de manera artificial i no se complixen. I això és la realitat. Dels que han acabat contracte, Salva, perdó, els que han acabat sessió, els descartem a hores d'ara a tots.
1: Bueno, Xomer, Manolo, jo crec que no va continuar. Guido Rodríguez crec que no va continuar. A partir d'ahir, Lucas Beltrán és cert que ha perdut protagonisme en el tram final de temporada. Sí. Abans, Corberan estava content amb ell. Evidentment, si este futbolista se queda en la plantilla, de ser mitjançant d'una altra sessió, i esta sessió arribaria en les acaballes del mercat, Manolo. Uh-huh. Per tant, de moment, no. Renzo Sarabia, no. Unai Núñez, ahí me consta que és un futbolista que agradava a Corberan, però me sorprèn perquè ha desaparegut de les formacions de Corberan, per a mi sorprenentment en el tram final de temporada. I a hores d'ara no sabria dir-te. Jo tenia la informació que Corberan estava, li agradava i que podria tratar d'optar a que continuara Unai Núñez en la plantilla. Ara ja no sé què dir-te, me sorprèn que no hagi contat amb ell en el tram final de temporada. Lo de Ramazani també ho veig en xinès. Aguirrezabala, evidentment,
16: fora,
1: se'n va. Per tant, si a mi me preguntes, pues Unai Núñez, Lucas Beltrán podrien intentar-se igual que Ramazani, podrien intentar-se, però ara és d'ara, Manolo, jo crec que en estos tres futbolistes l'estiu va ser llarg.
8: Bueno, pues este es el dibuix que vos hem fet de des d'on partix el València per a la construcció de la 26-27. Lògicament iran i si no aquest estiu, és una evidència, i també espere d'una manera, diguem-ne, a molt d'anhelo, ixa roda de premsa de Ron Garli, a veure què explica i sobretot com ho explica, perquè n'hi ha molt que explicar. 11:41, estem en el compte enrere per a el Mundial.
15: Estàs escoltant 90 minuts. Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go. Dai, dai, we go. Amb Manolo Montalt i Salva Folcato.
8: Les 11:41, està la sintonia del Mundial, perquè ja estem en el compte enrere, i més després que avui a les 12:30 Luis de la Fuente, en compañía de Sa Majestad del Rey. Ojo al vídeo.
1: Sí, sí, para bien destacarte al llarg de la semana pasada la presencia del rey de Noruega, la llista de Noruega, y España ha fet el mateix, perquè ha aparegut el rey d'España.
8: A la persona encarregada de prensa li he enviat una felicitació, perquè des que Pablo García Cuervo, que va ser l'anterior jefe de prensa de la federació, va posar de moda això de les convocatòries per vídeo i tal, cada volta és més difícil sorprendre. I pues, que la del Mundial a don el rey, pues la falta és un punt que m'ho te diga.
1: Sorprèn, sí.
8: Així que li dona la enhorabuena en este caso a Luis García. Bueno, de la lista de España, poca cosa a dir.
1: Bueno, ahora comentaremos en tertulia. Sí. Hoy se acompaña Fernando, que ha sido internacional, pero a partir de ahí, Manolo, destacaremos que...
8: Internacional y mundialista.
1: Destacaremos ahí que Luis de la Fuente, en el podcast de Mario Suárez, previamente había dicho que un futbolista que no había anat mai a la selección iría. Y al final, bueno, pues anat Marc
8: Pubi.
1: Se especulaba también la posibilidad de que pudiera anar Carlos Espí, incluso Toni Martínez. Bueno, pues al final ha anat Marc Pubi. A mi em sembla una bona decisió. Pot tancar la banda dreta en lateral. Uh-huh. I també pot actuar com a central. I la llista és una llista molt de la Fuente. Estava clar que entrava Joan, sí, García, o Joan García, i que anava a caure Ramiro. Ho teníem tots, jo crec que claríssim. Torna a Gavi, que a mi és un futbolista que si està en forma...
8: També torna Eric García, que també estava en les quinieles.
1: Sí, el dubte era Lenormand o Eric García. Jo crec que té més perfil Luis de la Fuente i Eric García. Me sembla també una bona decisió. En definitiva, a mi la llista m'agrada, però bueno, ara de seguida també en tertúlia bueno, xerrem sobre la llista en companyia de Fernando.
8: I a més hi ha una llista de 8 jugadors de recolzament per a, diguem-ne, anar recolzant en els entrenaments. Entre ells, si n'hi ha un jugador del València, que és Javi Guerra.
1: Sí, està Javi Guerra, que no podrà formar part, si hi ha algun contratemps, de la llista de 26, perquè no està inclòs en la llista prèvia de 55. Si haguera estat inclòs, Javi Guerra podria entrar. És a dir, que per a subsanar qualsevol problema dels 26 que estan convocats, han d'anar els que estan en la de 55 prèvia. I Javi Guerra no estava, per tant, no pot anar.
8: Bueno, o sigui, el Luis de la Fuente, lo que ha volgut és veure este chico que està destacant últimament, el vull veure més a prop. Possiblement siga
1: crec que sí que aniran a l'amistós de Riazor contra Iraq, sí. Però a partir d'ahí no poden anar a l'Amistós.
8: Bueno, ja tenim llista de Colòmbia.
1: Sí, Colòmbia, que ha donat una llista molt normal, ni vídeo, ni absolutament res.
8: Una llista en xarxa ja,
1: No, el tècnic així en roda de premsa.
8: En un micro davant,
1: a donar la llista.
8: A l'antiga usança.
1: Com és habitual i fora. I per tant, Manolo, bueno, pues James Rodríguez i Luis Díaz. James Rodríguez, eh?
8: James Rodríguez.
1: Luis Díaz li diuen una llista de Colòmbia que no té massa sorpreses. L'ha feta pública, sense traca, sense focs d'artifici. El seleccionador Néstor Lorenzo. Estan tres jugadors que militen en equips espanyols, com Johan Mojica del Mallorca, Gustavo Puerta del Racing y Juan Camilo Cucho Hernández del Betis.
8: Bueno, estem seguint també el tema de la República Democràtica del Congo i ese problema de salut que n'hi ha, que de moment estan complint les mesures sanitàries, bueno, però fil per randa.
1: Això diu la selecció de la República Democràtica del Congo, però si prestes atenció a les notícies d'avui, informació general, Manolo, ojo que l'Ebola està descontrolant-se i que a partir d'ahí pues ja veurem si això provoca la exclusió del Mundial de la selecció de futbol de la República Democràtica del Congo. I algun país veí del Congo ja està donant informació de casos d'Ebola, Manolo. Per tant, este és un tema seriós de salut pública.
8: Sí, senyor. I tant. I per últim, Mèxic, que està preparant-se perquè sembla que Trump no vol que Iran pernocte en sol estadounidenc i sembla que ha dit vosaltres a Mèxic.
1: Bueno, Mèxic està preparant-se efectivament per a que l'Iran s'instal·li en Tijuana durant el Mundial. Sorprèn, se parlava si finalment Iran anava a entrar o no en la Copa del Món, de moment sembla que continua, però com que Estats Units posa traves per a esta selecció, pues la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha confirmat avui dilluns que les autoritats del país estan estudiant la possibilitat que la selecció de futbol de l'Iran puga tindre base a la ciutat de Tijuana.
8: Bueno, pues aquestes són les coses també de com li diu el nostre company Sergio Alcina, el senyor Taronja, que és el president dels Estats Units, Donald Trump. 11:46, tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
14: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
15: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
16: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
13: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
17: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
17: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
17: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Segons l'índex de percepció de la corrupció, publicat el febrer passat, estem en una situació preocupant. Estem en concret en la posició 49 de 182, per davant de països com Itàlia i Polònia. Hem baixat en la qualificació de la governança. D'altra banda, l'informe de Reporters Sense Fronteres sobre la llibertat de premsa en els diferents països del món tampoc ens deixa massa ben parats. Hem retrocedit 6 llocs, arribant amb una puntuació de 75,42 punts. Segons l'informe, el retrocés està provocat per la polarització política, el lawfare i la precarització laboral. Quines paraules més lleges? En esta llista ocupem el lloc 29, el de la llibertat de premsa, per darrere de països com Namíbia o Taiwan. Si parlem de la pobresa, l'índex ens diu que el 25,7% de la població està en risc de pobresa o exclusió social i que prop del 30,2% de les llars amb menors dependents estan en risc d'exclusió. Espanya, a més, es porta d'entrada d'estupefaents en Europa, vull dir que també podríem parlar del tema, no? I podríem seguir buscant índexs. Poc més que aprovats en la qualitat assistencial de parts, molt minsos resultats en l'índex de Bolònia, que mesura la qualitat educativa, i així un fum més d'índex i de xifres. El cas és que ben adobades, les dades ens podrien dir que vivim a un país que no garanteix del tot la llibertat de premsa, que deixa que un de cada tres ciutadans visca en la pobresa, que no combat amb força el tràfic de drogues i que aprova molt just en qualitat assistencial i educativa, no? Quin dibuix més lleig! I segur que trobaríem dades que corroborarien això. Jo sempre he dit que, digues el que digues, sempre es pot trobar el guió que ho justifique tot. Per això és tan important analitzar el què, el com i el per què ens diuen el que ens diuen. Dades com les que vos acabe de donar podrien justificar, per exemple, una intervenció armada dels Estats Units? Direu, ja s'ha tornat boja la Reis. Ui, i per què no? Perquè a uns altres sí i a nosaltres no, si tenim tot això i les dades ho diuen, no? Segurament, no hi ha res com retorcer les dades o la realitat per arribar a justificar allò injustificable. I ara pensa en Cuba, sense entrar a valorar el seu govern, que ni punyetera falta que ens fa, i cadascú el valorarà com vulga. I em ve al pensament la gent que a l'illa està esperant d'un moment a un altre que els caiga un míssil, o no, vés a saber, que s'emporten el govern detingut o tampoc. Com ha de ser viure amb eixa incertesa? Com si no en tinguérem prou amb l'embargament i amb el tall de subministrament energètic, per exemple. Recordo un matí a l'Havana buscant paper higiènic. Feia mesos que cap vaixell que portara eixe producte tan bàsic s'havia atrevit a atracar desafiant les amenaces dels Estats Units. No sabeu el que em va costar. Trump acusa Raúl Castro de ser responsable de l'abatiment de dos avions americans que sobrevolaven l'illa llançant, innocentment, propaganda contra el règim cubà. No en tinc ni idea, i tampoc és fonamental el que jo pense al respecte, però Cuba, per exemple, si ens posem a buscar dades, podria acusar els Estats Units, i per tant Trump, de la mort, està sí certificada, d'un cubà a les presons de l'ICE el dia 4 d'este mes. Quina impotència, no? I la pregunta més complicada és la que ens fem amb nosaltres mateixes. Què anem a fer a títol individual i o col·lectiu per impedir que un prepotent que parla Déu de tu a tu ens amedrante? Complicat. Com sempre, vos diré que estic convençuda que la cultura, la de debò, no la de pose, és la via per reflexionar i anar a millor. Això i no votar deïtats, siguen del color que siguen. Són les 7 i 12 minuts, i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: De tener una persona fuera,
1: claro,
0: que se lleva un sueldo, pero si lo hacemos para que haya una buena convivencia con el barrio y luego la persona que ha estado en la puerta ha ayudado a gente externa. Porque claro, cuando tú tienes un problema en la calle y ves un sitio abierto, te diriges a él. Si ves a la persona de seguridad, pues me lo que dice, oye, me han robado, tengo un problema, puedes llamar a la ambulancia, y hemos solucionado problemas que no hemos generado nosotros o situaciones que surgían.
2: Si es que las cosas no son mai monolítiques y no son, y potser hauríem de posar-nos molt més en les sabates dels altres, perquè la veritat és que si hi haguera un teixit a les nostres ciutats de clubs, locals, bars, com a ells els agrada dir, segurament bars molt, però bars en eixe perfil, no? I no vaig a repetir-ho, hem parlat de l'ànima, de l'esperit, això si voleu comprovar-ho serà neu i ho comproveu, però efectivament és molt més que un lloc on van a posar-te música o on van a posar-te una beguda. Segurament les ciutats hi serien guanyant, i també el circuit musical, la música que rodaria per els nostres pobles. Alejandro Aguayo i Alfonso Cantador, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Amadeu Sánchez, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
2: I que en siguin 10, 20, 30... Dissabtes, quan he d'anar, no?
3: Sí, per favor.
2: Va. Ens veiem de dissabte al Jos Vest. Ens n'anem amb Viva Belgrado, que també vos sona, no?
3: Hombre, soy cordobés, es como aquí el colega. Ay. Y van a comer paella valenciana el sábado, que es cuando tienes que venir tú también.
4: Vale. Y el sábado pinchan los Agro.
2: Los Agro.
0: Agro DJ, son una pareja, son dos personas, Charo y Jesús, de Almería, que son un espectáculo en sí mismo.
2: Wow. Sí. Doncs ja ho sabeu. Sí. El dissabte ens veiem en el Jos Vest.
0: Muy bien.

0: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: Sona Alegrago, Alegra, anava a dir, Alegro ma non troppo. La sintonia del pretext. Això vol dir que Arturo Rico, ja ho sabeu, és dilluns, avui toca pretext.
2: Arturo, així és, Reis, molt bona vesprada.
1: Potser m'ha encantat molt parlant dels Jos Best, perquè són quasi menys quart. Però, bueno...
2: És una meravella, també, com un local, club, pub, sala, quan li puguem dir, duret, 10 anys.
1: Haurien d'haver-ne tants?
2: I on posen música tan bona com la que posen els Jos Best, molt recomanable anar, jo sempre ho dic.
1: A veure, i avui què parlem?
2: Hem preparat un nou pretext per arrencar aquesta nova setmana i bueno, vinc amb un tema que és una vessant artística que ha passat durant els anys, ha evolucionat molt, de l'estigmatització a l'acceptació i fins i tot es podria dir que s'ha arribat

0: a convertir-se en una de les formes de contar la nostra pròpia història. Ui. Ho ha sigut també al llarg del temps. Avui parlem d'una cosa que, de no posar-li remei d'una manera molt activa, sí que és per a sempre. I és precisament això.
1: I no és l'amor.
0: I no és l'amor. I és precisament eixa perpetuïtat el que li dona un valor particular. Parlem d'un art que no accepta correccions i que sols té una oportunitat. Una que pot servir com a recordatori, com a memòria, dolor, alegria o fins i tot, també hi ha que dir-ho, també pot estar motivada per raons estètiques. Ahí cadascú és totalment lliure de fer el que vulguem amb el seu cos.
1: I tant.
0: Si parlem d'història, amb el pas del temps, esta vessant artística va quedar marcada per l'estigma. Durant dècades es va associar a mariners, a soldats, presons o ambients marginals i era vista com un símbol de rebel·lia, de desafiament o fins i tot de perill. Però l'art, la música, el cinema i la cultura popular van anar canviant eixa mirada. I és que avui, al pretext, parlem dels tatuatges.

0: The Four Seasons?
1: Frankie Valli and The Four Seasons. Volia fer-li alguna una pregunta als oients, que és si tenen algun tatuatge. I la resposta és que sí. Atenció, perquè avui pertanyen a quasi el 40% de la població mundial.
0: Vols dir, tanta gent té un tatuatge?
1: Quasi el 40% de la població natural.
0: Tu tens un tatuatge?
1: Jo tinc uns quants.
0: Ai, estic fent-li un llibre.
1: Molts.
0: Arturo porta un llibre. Clar, és que en hivern les mànegues llargues...
1: Efectivament, ara que ja ve el calor...
0: Ara comença a descobrir el verdader Arturo Rico.
1: Efectivament. He decidit que avui obriríem amb una cançó que no parla de tatuatges, però que el seu títol té molt a veure amb el fet de que la tinta dels tatuatges s'allotja en la dermis, que per a qui no ho sàpiga és la segona capa que té la nostra pell. I quin és el tema? És I've Got You Under My Skin. Et tinc baix la meva pell. Una cançó que originalment, i no és la que estem escoltant, va ser composada per Cole Porter al 1936, però que la versió, a pesar de que la més coneguda és la de Frank Sinatra, que a mi també m'agrada, doncs avui volia canviar i parlar d'una altra versió, que va ser aquella que van fer la conegut banda com Frankie Valli and the Four Seasons, estem parlant en el 1966. I amb esta banda sonora volia contar un poc de la història dels tatuatges, perquè tenen moltíssima història, milers d'anys, per ser exactes. Els primers tatuatges coneguts es remunten a fa més de 5.000 anys. I el cas més famós és el de Ötzi, la mòmia trobada als Alps entre Àustria i Itàlia, conservada amb més de 60 marques tatuades al cos. En este cas, els símbols no eren decoratius. Es creu que tenien una funció més bé terapèutica o espiritual. Però és que si anem a l'antic Egipte fins a Sibèria, podem passar per cultures africanes o americanes, tatuar la pell era una manera de protegir-se, d'identificar-se o d'invocar fins i tot forces invisibles.
0: Continua d'alguna manera sent el mateix, perquè cadascú s'identifica, no? Hi ha molt tants estils, tants llenguatges.
1: Efectivament. Però, per exemple, si hi ha un poble que va convertir el tatuatge en un autèntic llenguatge corporal, això va ser el polinesi. De fet, la paraula tatuatge prové del terme tahitià, tatau. En aquelles illes del Pacífic, cada línia i cada símbol explicaven qui eres, d'on venies i quin lloc ocupaves dins de la comunitat. No era una moda, allí no ho era. Era un mapa vital gravat sobre la pell. Els exploradors europeus del segle XVIII, fascinats per aquelles pràctiques, van portar el costum a Occident.
0: Veges tu.
1: I amb aquestes curiositats que estem donant al voltant del món del tatuatge, continuem el recorregut musical i avui encara anem a continuar anclats un poquet al segle XX.

0: pedazo de plata.
1: Sí, te anava a dir a tu, Reis, que jo en
2: que
1: un pretext
2: anaves
1: a escoltar a Concha Piquer.
2: A veure, anem a ser sincers, no ho agraï mai. Però si parlem de tatuatges... Doncs,
1: és que parlar de tatuatges en la música espanyola és parlar inevitablement d'esta cançó que és Tatuaje.
2: Doña Concha Piquer.
1: Una sí. de les cançons més emblemàtiques de, com bé has dit, de Doña Concha Piquer. El tema va ser estrenat l'any 1941 i forma part del repertori clàssic de la copla espanyola, convertir-se amb el pas del temps en una de les peces més representatives de l'artista. Una peça escrita per Rafael de León, Xandro Valerio i Manuel Quiroga. La cançó conta la història d'una dona obsessionada amb trobar un mariner estranger marcat amb un tatuatge.
2: Home, quantes pel·lícules hem vist que el tatuatge és fonamental per a la trama.
1: Era hermoso i rubio, doncs... como la cerveza. Aquell tatuatge es converteix en símbol de misteri, de desig i de memòria, com una marca impossible d'oblidar. I és precisament allà on connecta perfectament amb el tema que avui ens ocupa, perquè molt abans que el tatuatge es normalitzara socialment,
2: sí,
1: Concha Piquer ja el convertia en una metàfora emocional, en un relat...
2: Ai, no ho havia pensat mai, això.
1: En un relat ahí carregat de passió i d'identitat. Dices sí. que ens agrada el pretext, passió sí. i identitat.
2: Però sí, perquè és una cançó intensa, eh, Arturo?
1: I per això ens encanta ja estar sonant en este pretext. Però la cançó Tatuaje demostrava ja el poder simbòlic de la tinta sobre la pell, una marca física capaç de guardar record, amors i obsessions. Una idea que d'alguna manera, doncs, continua molt viva també avui.
2: I tant.
1: I de Concha Piquer als anys 40, s'anem al 70.
2: Ai,
1: i anem a parlar de cinema.
3: Ha aparecido el cadáver de un hombre joven con la cara destrozada por los peces y un tatuaje en un brazo con la frase "He nacido para revolucionar el infierno". Es el comienzo de un extraño enigma. Tatuaje. Pepe Carballo es el investigador privado que recibe el encargo de descifrar el enigma del hombre tatuado. Gallego, afincado en Barcelona en una pequeña torre en Vallvidrera. Excomunista, exagente de la CIA en Sudamérica, amante de la buena mesa y de la buena cama y gran conocedor de los barrios bajos barceloneses.
2: Uau, Carballo.
1: Has vist? És que si parlem de tatuatges al cinema espanyol és impossible no aturar-se en Tatuaje. També, mira, com el tema de Concha Piquer. La pel·lícula dirigida per Virgas Luna i estrenada l'any 1976 i està basada en la novel·la homònima de Manuel Vázquez Montalbán. La cinta està considerada una de les primeres aparicions del detectiu Pepe Carballo al cinema. I la història breument arranca en una troballa d'un cadàver a una platja de Barcelona amb una frase, com hem dit ahir, que hem pogut escoltar, tatuada al cos. He nacido para revolucionar el infierno. I a partir d'aquesta imatge, doncs, Vigas Luna ja construeix aquest relat fosc, sensual i carregat d'una crítica social, que era molt representatiu, aquest tipus de cinema de l'Espanya
2: sí,
1: de la Transició.
2: Totalment.
1: I així és interessant, perquè també s'utilitza, pues, això, el tatuatge, en aquest cas com a marca estètica, però es converteix en una pista, en una declaració d'intencions i en una metàfora també d'identitat, no? Així que aquest cos tatuat en aquesta pel·lícula revela secrets i amaga també moltes històries. I, bueno, la tindran que rebuscar un poquet, perquè costa un poquet en trobar aquesta pel·lícula de Vigas Luna de l'any 76, però la recomanem. I a més, esta pequeña xicoteta menció al cinema, se anem a escoltar ara de Pretenders.
2: Oh!

0: Salten el temps, Arturo.
1: Has vist, principis dels 80. Esta cançó va ser publicada l'any 79, però es va popularitzar als 80 i estem escoltant la cançó de The Pretenders, Tattooed Love Boys. Una mirada totalment, completament diferent sobre el tatuatge amb esta cançó. El tema va ser publicat, dice, l'any 79, dins el seu àlbum debut Pretenders, i un disc fonamental per entendre el so entre el punk i la new wave britànica. Liderada per Chrissie Hynde, la banda convertia aquella cançó en una explosió d'energia, ironia i rebeldia. I és curiós veure com, en només unes dècades, el tatuatge havia canviat completament de significat dins de la cultura popular. Si en la copla de Concha Piquer el tatuatge era misteri, romanticisme, intensitat emocional de porcs i de mariners, amb The Pretenders el tatuatge ja forma part de l'estètica urbana i de la contracultura del rock.
0: Sí.
1: És identitat, sempre és identitat. És provocació i és símbol de llibertat. La pell tatuada deixa de ser una raresa exòtica per convertir-se en un signe d'actitud i de pertinença. I precisament això és el que estem descobrint avui, que cada època s'ha utilitzat els tatuatges per contar històries diferents sobre qui som i sobre el món que vivim.

0: Perdó, creia que estava al micro.
1: I se m'ha anat directament a l'actualitat. 2026.
0: Sí, ara, això sí que és un salt.
1: Has vist? Sí. Taraka, l'últim disc de Jorge Drexler, que ens encanta. Tindré excuses per a parlar d'ell, i avui, doncs, era una. Arribem ara mateix al present. Estem escoltant Te llevo tatuada, Jorge Drexler amb John Mico, una cançó, com hem dit, publicada aquest any, el 2026, dins de l'últim disc de Drexler, Taraka. I Drexler el que fa és utilitzar el tatuatge no tant com una imatge física, sinó, ja saps que a ell li encanten les analogies i les metàfores, doncs en este cas, com una metàfora de permanència. Allò que algú deixa dins nostre, encara que no es veja sobre la pell. I això connecta molt bé també amb el tema del tatuatge d'avui, perquè el tatuatge contemporani ja no és només un ornament o un símbol de rebel·lia o un signe extern. També l'utilitza molta gent, com puc parlar en el meu cas particular, també és memòria íntima, és emoció, és record. En, per exemple, Te llevo tatuada, la tinta es transforma en pensament, en empremta afectiva, en una manera molt poètica de dir que hi ha persones, hi ha moments i també hi ha històries que se'ns queden gravades per sempre.
0: I els teus tatuatges també són així? Són, tenen tots darrere una història?
1: Tots i cadascun. És que sóc molt intens.
0: Em fa la impressió que no hi ha tatuatge que no tinga història al darrere. No tinga un perquè.
1: Fins i tot el que se'l fa perquè li agrada ja té una història.
0: Sí.
1: Perquè t'agrada...
0: Bueno, el meu gendre està tatuat. No sé. Vull dir, això fa mal.
1: Depèn d'on, però sí, generalment fa prou mal.

0: Ja hi parlen dels tatuatges, dels missatges, del dolor que fan, que sí, sí que fan. Alguns, sí, no? Alguns més que altres, però tots un poquet...
1: A mi és el que més em costa d'entendre, que aneu, pagueu i vos fa mal.
0: I saps que llevar-te'l encara fa més mal que fer-te'l, o sigui, imagina't.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem tancant este viatge al voltant del món del tatuatge amb la cançó Talk is Cheap, de Ted Faker, una cançó publicada l'any 2014 dins del seu àlbum Built on Glass. Diràs, què té que veure a sonar el tatuatge? Res.
1: Ah, molt bé.
0: I el que passa és que el títol d'esta cançó, Talk is Cheap, traduït, seria Parlar és gratis. I es recorda que sovint...
1: És un pretext.
0: Efectivament. Puc enllaçar? Mira, per la setmana que ve. I recorda que sovint jutgem massa ràpid allò que no entenem.
1: Cert.
0: I això és el que ha passat exactament durant molts anys amb el món del tatuatge. Etiquetat, qüestionat o mirat amb prejudicis abans fins i tot d'escoltar la història que hi havia darrere de cada dibuix. Perquè al final el tatuatge ens acompanya des de fa milers d'anys. I ha sigut de tot, ritual, protecció, identitat, rebel·lia, art i memòria. Així que sí, parlar és gratis, però tal vegada el més important és aprendre a mirar amb la ment oberta, entendre que els temps canvien i abraçar totes les formes d'art que ens ajuden a explicar qui som. També les que portem escrites a la nostra pell.
1: M'agrada molt aquesta conclusió. Qui som per a jutjar? Ai, és que a mi no m'agraden. I qui t'ha demanat la teua opinió? No?
0: Efectivament.
1: No m'agraden els tatuatges, o no m'agraden que et poses aquesta falda, o no m'agrada que... No. I efectivament, a mi jo només tinc un dubte, no? I és que darrerament escolte o llisc articles que diuen que pot ser tòxic, no? I que no és tan innocu com es pensava fins ara, però tampoc tinc tanta informació com per a saber-ho, però quanta història amagada darrere dels tatuatges. Arturo, ens n'hem d'anar. Són les 8, els deixem amb el Contrapunt i Gustavo Clemente. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat.
2: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: Apunt Ràdio.
5: La Dixi!
6: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb aquesta cara de pomes agres?
7: Quina ironia, quina cunyata!
6: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
8: Queda clar?
6: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
6: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
9: Home, pues clar.
6: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho entès.
6: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
4: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0. De tu!

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio, de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6. De tu!

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Enapunt Ràdio. De tu a tu. A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, ja és moment de que parlem d'economia.

0: a Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Arrenquem setmana. Avui és dilluns 25 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar atenció al futur de l'economia mundial, perquè avui les borses i els mercats obrin en positiu, escalen de mitjana a prop d'un 1% davant del possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que este acord no és imminent, l'optimisme fa pujar l'IBEX 35 per damunt dels 18.300 punts i el preu del cru caure més d'un 5%. Ara bé, què suposa tot això? Anem a notar en les nostres butxaques este optimisme, estes bones xifres que ens deixa el dia d'avui? Què passarà si este pacte no es materialitza en els pròxims dies? Ho analitzarem tot d'ací a uns instants. Davant d'esta situació hem de ser conscients també de que el dia 1 de juny l'IVA de la llum tornarà a estar al 21% i no al 10%, com està fins ara, ja que el govern central entén que la situació està controlada. En què es traduirà això en la nostra factura final a final de mes? Ara ho analitzarem també. I per altra banda, la setmana passada el Tribunal Suprem va anul·lar el Registre Únic Nacional de Lloguers de Curta Duració. No obstant això, avui veurem com afecta esta mesura a l'Associació d'Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana. Avui parlarem amb ells per saber fins a quin punt esta és o no una decisió positiva i com els afecten aquestes duplicitats administratives de les que tantes vegades hem parlat així en el programa. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia per a fer este repàs a l'actualitat econòmica d'avui m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Javi. Si estem un dilluns més arrencant una nova setmana de maig i ho fem fent una ullada ara mateix a la reacció dels mercats després de les últimes notícies al voltant del conflicte al Pròxim Orient.
1: Les borses es capgiren este dilluns després de l'anunci d'un possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. En concret, des de l'administració de Trump s'ha afirmat que un acord de pau està molt a prop, mentre que Teheran assegura que, encara que s'ha avançat en les negociacions, la signatura d'un pacte no serà imminent. Arturo.
2: Així és, Javi. Tot i això, des de primera hora del matí les borses experimenten augments generalitzats i el preu del cru cau. En concret, el preu del barril Brent ha arribat a caure durant este matí més d'un 5,5% i ara mateix es situa al voltant dels 98 dòlars per barril. Per la seva part, l'IBEX 35, que és el selectiu que més creix, i supera els 18.368 punts, una pujada superior al 2%. Analitzem ara mateix totes aquestes dades amb l'assessor financer Eduardo Bolinches. Molt bona vesprada, Eduardo.
3: Que hi ha, molt bona.
1: Bona vesprada, Eduardo. Bueno, Eduardo, parla'ns una miqueta de què ha passat en esta jornada d'avui per què fa les borses i els mercats.
3: Bueno, nos hemos despertado con huecos alcistas, ¿no? A tope, a toda marcha, a toda máquina. Los mercados asiáticos con Tokio marcando máximos históricos por encima de los 65.000 puntos por primera vez en su historia. Y bueno, pues a partir de ahí se ha ido trasladando al resto de plazas asiáticas, apertura europea, huecos alcistas que nos generan esa primera pista de cuán duradera tiene la intención de ser esta reacción alcista, porque claro, el primer aviso de que se apaga la fuerza pues va a ser que los huecos alcistas se cierran, es decir, que el mercado se dé la vuelta, deje de subir con esta fortaleza y empiece a cotizar por debajo de los niveles de apertura. Pero como bien habéis dicho, IBEX 35 ahora mismo, por ejemplo, un 2,19% arriba, 18.379 puntos. Es verdad que tenemos las plazas en Wall Street cerradas, es un día también bastante tranquilo, muy poco volumen, Wall Street es festivo, están operando los futuros y están en máximos históricos la gran mayoría de los cuatro índices más importantes, ¿no? S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industriales y Russell 2000, pero hay muy poco volumen, ¿vale? También además de postre tenemos también a plazas tan importantes como la de Reino Unido también cerrada por festividad, ¿no? El día de la primavera. Es decir, que el volumen es ridículo, así que lo que veamos hoy hay que tenerlo todavía en cuarentena. Será día mañana de confirmar lo que estamos viendo hoy, pero si mañana seguimos en color verde, no recogemos beneficio. Y lo más importante, el hueco alcista de esta apertura de esta semana, no nos cansaremos de decir, 13ª semana de guerra, no queda cerrado. Bueno, pues tenemos por delante una semana interesante que culminará con el cierre de mes, un mes de mayo que de momento va flojito, un 1% de subida, el saldo mensual, pero ya lo sabes, es que seguimos yendo a golpe de noticias. Y como lo que ha pasado este fin de semana todo es a priori positivo, porque nos dicen que estamos a horas, lo que pasa es que ya han pasado muchas horas, ¿eh? Pero nos dicen que estamos a horas de que se llegue a un acuerdo, pues bueno, el mercado compra la idea. Luego vendrá pues la bofetada en la cara, como viene siendo habitual, o alguna será la de verdad. Así que estamos, esta semana salimos de dudas. Yo creo que ya, o sea, mañana lo sumo pasado, sabremos si efectivamente Irán dice que sí, porque la pelea sigue siendo dura, o sea, ajá, todos quieren el estrecho de Hormuz. Yo no sé si recuerdas la semana pasada.
1: Sí, que me han parado en
3: la capacidad de almacenaje de petróleo por parte de Irán ya era nula. Ya tenía todo a rebosar. Uh-huh. Carísimo cerrar los pozos. O los cierran o tienen que echar el petróleo al mar, ¿vale? Entonces van a abrir el estrecho de Hormuz sí o sí, y creo que será esta semana, y por eso los mercados están tan contentos, ¿no? Para decirlo de una forma. Otra cosa será las negociaciones con el tema de enriquecimiento de uranio, si se entrega, si no se entrega, y una de las últimas condiciones, ocurrencias, de Donald Trump, y esto es última hora, de condicionar el plan de paz a que los países de Oriente Medio también vuelvan a conversaciones y a la paz, sobre todo con Israel, que es para mí también una patata caliente que está ahí, que creo que también quiere inestabilidad.
1: Sí, perquè de fet durant el dia de Wichi que s'han registrat alguns atacs per part d'Israel, que es deixa a un costat totes aquestes negociacions i tot està optimisme que estaven comentant en el dia d'avui, tot i que com estàs comentant, Eduardo, serà demà o després demà quan puguem saber si realment este optimisme es queda o no. El fet de que s'arribi a un acord costaria, o la situació tardaria molt, que no me siguen les paraules, tardaria molt en tornar a la normalitat prèvia al conflicte?
3: Recuerda el símil ese de subir como un cohete y bajar como una pluma, ¿vale? En cuanto a referencia de los precios de la gasolina y el gasóleo, por ejemplo, en nuestras gasolineras en España. Eso va a ocurrir. Es verdad que estamos viendo un auténtico desplome, bajar un 5,5% el barril de petróleo Brent, por ejemplo, futuro, a 48 ahora mismo, o, por ejemplo, el contado, que está bajando un 4,84 y que está en 95,63. Bueno, pues son bajadas muy fuertes, obviamente, porque previamente se ha subido, pero no nos olvidemos de la fotografía del famoso, pues yo qué sé, el 28 de febrero, cuando se inició estas aventuras, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estábamos con un barril de petróleo cercano, por debajo de 80, cercano a 80, pero por debajo de 80, ¿no? Entonces, bueno, todavía queda mucho. Entonces, como se ha destruido infraestructura de capacidad de refino, y sobre todo también de extracción, esto va a tardar. Esto va a tardar en volver a la normalidad. Aún así, por ejemplo, este fin de semana han pasado tres buques metaneros de gas natural. Uh-huh. Y bueno, pues van haciendo, aquí el que paga, pasa.
1: Claro, porque
3: que ha sido la norma también de los últimos meses. Pero para todos los que pasan, se van a Asia, no a Europa.
1: Clar, esta part dels bucs és un altre element que s'ha de tindre en compte, més d'un centenar de bucs allí parats des de fa setmanes i això no es tornen a posar en moviment d'un moment a altre. Això també costa.
3: Sí, tardarà, esto va a tardar. Mira, yo tengo la fotografía para que os hagáis una idea de, por ejemplo, el día de la activación de las ayudas por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Esto fue un 22 de marzo. El barril de petróleo estaba en $107.60, ¿vale? Pues ahora habéis escuchado que está a 98 el futuro, y a 95 el contado, ¿no? Uh-huh. Pero es que la gasolina con la ayuda se puso a 1,51 y sí que se ha notado una mejoría, ¿no? Porque ahora ya está por debajo de 1,40. Gasóleo no lo tengo controlado porque ahora hace tiempo que no pongo al coche que tengo de diésel, pero no está a 1,67, que estaba el 22 de marzo, ¿no? Es decir, se ha mejorado algo, pero demasiado poco para lo que tendría que venir. Pero tardará, ¿eh? Tardará porque todo lleva su proceso. Ten en cuenta que una bajada inmediata del barril de petróleo no es aplicación inmediata en las gasolineras, en la medida que las gasolineras tienen los depósitos llenos de, vamos a llamar, carburante caro. Uh-huh. Tienen que vender ese carburante caro a precio de coste más margen, porque si no se descapitalizan y esto ya es más una maniobra de supervivencia que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, primero habrá que vender lo que tienen y luego habrá que rellenar y ese relleno ya vendrá en condiciones más óptimas y, bueno, poco a poco. Pero bueno, nos quedamos con la noticia de que el barril de petróleo ha pasado la barrera psicológica de los $100 a la baja. Esta vez ha pasado de arriba abajo y no de abajo arriba. Pero, insisto, que en 48 horas Trump se vuelve a poner nervioso, da otro puñetazo en la puerta, en la mesa, y dice que se firma o hay bombardeo otra vez. Y volvemos otra vez a 110 y vuelta a empezar la historieta, ¿sabes? Esto es así.
1: Bueno, per tant, com evolucionen els mercats en les pròximes hores i també com evolucionen aquestes negociacions. Eduardo Bolinches, moltes gràcies, com sempre.
3: Un plaer.
1: Vinga, bona vesprada, adeu.
3: Adeu.
2: I canviem ara de tema, perquè la rebaixa de l'IVA de la llum implementada pel govern arriba a la seva fi degut a la moderació de la inflació i a la caiguda dels preus energètics. Això el que significa és que l'IVA que paguem per electricitat tornarà a pujar del 10% actual fins a recuperar el seu tipus general situat en el 21%.
1: Molta atenció perquè el canvi es farà efectiu a partir del pròxim 1 de juny i no serà l'únic, ja que l'impost especial de l'electricitat també patirà un increment notable que passarà del 0,5% al 5,11%. En la pràctica, els experts calculen que esta doble pujada fiscal es traduirà en un encariment d'entre 8 i 10 euros mensuals en les factures de la majoria de les llars espanyoles.
2: Per anotar menys este colp econòmic és fonamental revisar a fons els nostres contractes de la llum. Es recomana comprovar si la potència contractada és la que realment necessiten, verificar si es troben en el mercat lliure o en el regulat i eliminar qualsevol servei extra innecessari. Estar informats i optimitzar estos detalls és la nostra millor tarifa d'estalvi enfront d'un mercat energètic global sempre impredictible.
1: I no deixem les mesures aplicades davant d'esta crisi perquè la Unió ha exigit al govern central una ampliació urgent de les ajudes aprovades per a compensar el fort encariment del gasoil agrícola i dels fertilitzants. Denuncien que el disseny actual beneficia els models extensius i perjudica l'agricultura mediterrània professional. Les explotacions intensives afronten així costos per hectàrea molt més superiors a la mitjana i no poden repercutir-los en el preu de venda.
2: Així és, Javi, per a solucionar esta situació el sector reclama al Ministeri d'Agricultura que aprofite el màxim permès per Brussel·les, que autoritza cobrir fins al 70% dels costos extraordinaris fins a final d'any. Actualment, l'ajuda estatal al gasoil apenas cobreix el 30% del sobrecost i expira el pròxim 30 de juny, deixant així fora les labors clau d'estiu i de tardor. Quant als fertilitzants, demanen elevar el fons de 500 a 684 milions d'euros per aproximar-se al llindar europeu.
1: Entre les peticions concretades destaca la inclusió de l'apicultura dins del paquet d'ajudes al combustible professional. A més, sol·liciten que si el pressupost és limitat, els fons es prioritzen en agricultors professionals i que la Generalitat Valenciana complemente aquestes ajudes estatals. Moment ara per obrir una finestra al món. Mar Hernández ens porta els titulars internacionals.
4: Espanya reprendrà des d'este divendres les exportacions de porcí a Filipines després que les autoritats del país asiàtic hagin alçat les restriccions imposades per la pesta porcina africana detectada a Barcelona. L'acord de regionalització permet mantindre el veto només en la província afectada i obrir un mercat clau que representa el 14% de les exportacions espanyoles del sector. El govern considera este pas estratègic per a reforçar la posició d'Espanya com a proveïdor segur i competitiu en el mercat internacional. Grifols impulsarà el seu negoci de plasma a Egipte per a reduir costos i reorganitzar la seva xarxa als Estats Units, on ja ha començat a tancar centres menys rendibles. La companyia preveu arreplegar 1 milió de litres de plasma este 2026 i arribar als 3 milions en 2029, dins d'un projecte conjunt amb el govern egipci que inclou nous centres de donació i futures plantes de processament per abastir Europa i Orient Pròxim. Thank you. La borsa de Tòquio ha marcat este dilluns un nou rècord històric després que l'índex Nikkei superara per primera vegada els 65.000 punts des de la seva creació en 1950. Els mercats japonesos han reaccionat amb optimisme davant la possibilitat d'una desescalada en el conflicte d'Orient Pròxim i la caiguda del preu del petroli. El Nikkei acumula ja una pujada pròxima al 30% en 2026, impulsat també per les polítiques d'estímul econòmic de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
0: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de nou ara a la nostra economia. Com ja saben, el Tribunal Suprem ha anul·lat el Registre Únic Nacional de Lloguers de Curta Duració en considerar que l'Estat invadeix així les competències de les comunitats autònomes. La resolució dona la raó a la Generalitat Valenciana confirmant que este registre estatal es superposava innecessàriament als autonòmics que ja existien.
2: Des de l'Associació d'Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes es denuncia això. I es denuncia que això està generant costos d'adaptació, paràlisi d'inversió i una greu inseguretat jurídica. Però per saber ben bé com ens afecta tot això, parlem ara amb la seva presidenta, Pilar Giner. Molt bona vesprada, Pilar.
5: Hola, buenas tardes.
1: Pilar, com valoreu esta decisió del Tribunal Suprem?
5: Pues a ver, por un lado, estamos contentos porque era demasiado trabajo. O sea, nosotros hacemos el control policial, mandamos toda la documentación al Instituto Nacional de Estadística, al INE, hacemos, por supuesto, Hacienda, Seguridad Social, y esto era un trabajo adicional. O sea, teníamos que informar de cada una de las reservas que habíamos tenido en cada una de las propiedades que se alquilan por corta estancia. Entonces era un trabajo, además, absurdo, porque esa información está en las plataformas. O sea, es todo transparente, qué necesidad de hacernos rellenar, además en una aplicación que específicamente tenemos que rellenar nosotros, o sea, no había manera de absorber datos de ninguna forma. Era un trabajo enorme, ¿vale?
1: Sí, sí.
5: Sin sentido. Y sobre todo lo que ha dicho el tribunal, que es que además estaba duplicado, porque si el turismo está transferido a las autonomías, y son las autonomías las que ya todas tienen su registro de viviendas de uso turístico, ¿a qué viene ahora el gobierno nacional? A decir que tenemos que hacer otro registro más, con todas las cargas que además hemos tenido para obtener ese número, teníamos que hacer un pago, y luego cada vez que enviábamos los datos teníamos que hacer otro pago. Entonces, creo, se ha hablado entre 26 y 150 millones de euros que nos hemos gastado todos los propietarios y empresas gestoras en todo este papeleo innecesario, burocratísimo, y encima ahora resulta que es ilegal. Pues así estamos.
1: No,
5: muy
1: claro.
5: Enfadados, por un lado, por todo lo que nos han hecho hacer en unos meses, y por otro lado, aliviados y decir, joder, es que es verdad, es que teníamos razón.
1: Claro. Acabem de escoltar ese impacte econòmic de milions d'euros, també l'administratiu que haurà tingut. Des de l'associació insistiu en que, clar, no s'oposeu a la regulació, sinó a la duplicitat dels tràmits. Com hauria de ser esta normativa?
5: Uf, así que, a ver, hemos hablado mucho con los políticos sobre este tema. Entonces, lo primero que habría que hacer, pero nadie se debe hacer, es un estudio en profundidad de la necesidad de este tipo de alojamientos, donde fundamentalmente vienen familias. Quiero decir, las familias, cuando viajamos con niños, pues ir a un hotel se nos hace complicado, porque el padre tiene que estar en una habitación con unos niños, la madre con otros niños en otra habitación, las comidas, los horarios, son muy complicados. Entonces, sobre todo, son las familias las que deciden optar por este tipo de alojamiento, que es como si estuvieran en su casa, pero en otro lugar. Y es muy cómodo, cada niño está en su habitación, los padres en otra habitación, los horarios, las limpiezas, las comidas, es mucho más cómodo. Entonces, lo primero que habría que hacer es un estudio en profundidad de a ver cuál es la necesidad de este tipo de alojamiento. Y después aplicar esa necesidad a la oferta que se puede hacer, dependiendo de cada ciudad, de cada ubicación. No es lo mismo una población de playa que una población de ciudad, no es lo mismo una aldea perdida en Galicia que Benidorm.
1: No, claro.
5: Y claro, es lo primero que hay que hacer, o sea, hacer un análisis en profundidad y luego, una vez estudiado, sin ningún tipo de sesgo, ¿vale?, ni político, ni ideológico, ni, pues entonces a ver cómo damos respuesta a esa necesidad. Y esto no se ha hecho, y es lo que constantemente insistimos desde la asociación, que hay que hacer. Cuando se ha intentado hacer, a ver, nosotros no tenemos medios para hacer. El ayuntamiento, los ayuntamientos, por ejemplo, el ayuntamiento de Valencia sí que lo tiene, porque están midiendo la carga de cada una de las zonas de la ciudad, la carga de los cruceros, los hoteles, las plazas hoteleras, comparándolo con otras ciudades. Pero en este tema de la vivienda de uso turístico, no sé si porque el tema de la vivienda está tan manido últimamente y tan vapuleado, pues no se atreven, no sé, políticamente debe parecer incorrecto. No sé. Pero el tema es que claro que nos gustaría, o sea, desde que creamos la asociación hace ya 10 años, es lo primero que hicimos, ir a conseguir y a decir esto hay que hacerlo. Porque nosotros queremos una ley que sea clara, que podamos cumplir, queremos cumplirla, lo queremos hacer. Lo que no podemos es que cada día nos vengan con una legislación diferente, cambiándosla cada 2x3 y volviéndonos locos. O sea, es una inseguridad jurídica muy grande. O sea, hay familias que han invertido los ahorros que tenían en crear una vivienda de uso turística y de repente, cuando todo era legal, al día siguiente dicen, no, ahora no es legal. Pero ¿cómo que no es legal? O sea, ya he gastado el dinero, ya he hecho lo que me dijisteis que tenía que hacer y ahora me decís que es otra cosa diferente. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser.
1: Pilar Giner, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per explicar-nos una miqueta quin és el punt de vista que vosaltres defenseu. Moltes gràcies.
5: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Una abraçada, bona esprada, adéu.
2: I tanquem el programa d'avui parlant d'un rècord en recaudació, perquè els ajuntaments espanyols han batut rècord d'ingressos per l'IBI amb una recaptació de 13.412 milions d'euros, el que significa un 5,5% més que fa 5 anys. L'augment es deu principalment a l'actualització dels valors cadastrals i a la incorporació de nous immobles, tot en un context en el que el rebut mitjà per vivenda ja arriba als 344 euros anuals.
1: Hem de tindre en compte que Madrid i Barcelona continuen sent les ciutats amb major recaptació i també amb els rebuts més elevats. A Madrid, l'Ajuntament ingressa més de 1.400 milions d'euros per este import i el rebut mitjà supera els 640 euros, mentre que a València la quota mitjana que es destina és de 284 euros per vivenda.
2: Així és, Javi, l'IBI s'ha consolidat com la principal font de finançament des dels ajuntaments, molt per damunt d'altres ingressos com és l'IRPF, l'IVA o l'impost de vehicles. En conjunt, els municipis van ingressar més de 14.400 milions d'euros en 2024 si es compten també els immobles rústics i les grans instal·lacions especials.
0: Demà serà notícia.
1: Falten 6 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. Moment de mirar la nostra agenda. Parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
6: Què tal, companys? Bona vesprada de
1: dilluns.
6: Bona vesprada. Doncs vaig a començar per el nostre territori. Perquè demà tenim dos fites importants a Fira València. Per una banda, tenim Intralogistics, que és la fira de solucions globals en intralogística. Estem parlant de tot el que té que veure en el moviment de mercaderies, però d'interior, o sigui, dins de les empreses. Uh-huh. El que suposa analitzar els magatzems, la distribució interna, i després millorar la mateixa cadena de subministrament. Intralogistics serà demà, dimarts i dimecres 27. Uh-huh. Però és que podem dir que és una fira de portes cap a dins,
1: sí.
6: I al mateix temps tindrem el Go Global, que és una fira de portes cap a fora, perquè parlaran d'internacionalització.
1: Uh-huh.
6: És la desena edició, tinguereu ocasió de parlar amb Cristina Villó, la cap de planificació i internacionalització de l'IBACMSI. Pues serà això, demà en la desena edició, seran dos dies per a saber tot el que toca en matèria d'internacionalització per a les nostres empreses i per a obrir, per a fer negoci directament i crear oportunitats de negoci, perquè n'hi haurà empreses importadores interessades en els nostres productes i què millor que donar-los a conèixer, no? Per a que puguen ir al món exterior.
1: Uh-huh.
6: I si parlem del món exterior, avui estem un poquet condicionants per aquesta festivitat als Estats Units, encara que ens arriben i ser bones senyals de possible acord per tot el conflicte de l'Orient Pròxim. Uh-huh. Ja veurem.
1: Ja veurem, però, bueno, exacte.
6: Ja veurem. Demà sí que tindrem, per exemple, als Estats Units un informe sobre resultats d'una enquesta uh-huh. que fan a uns 3.000 llars americans i que marcaran l'índex de confiança del consumidor. Sempre sabem que és un bon índex per a veure com va l'economia interna del país.
1: Sí.
6: I si parlem del nostre país en concret, d'Espanya, per exemple, tindrem l'índex de preus de producció, més conegut per l'IPP, i marcarà un poc la tendència del mes d'abril. Revisant l'IBEX i el barril de Brent, pues, avui estic content. Perquè aquest dilluns, avui estic content, perquè ja l'IBEX el veia que superava els 18.000 punts en un creixement de més de 2 punts i el barril de Brent ja baix a 10 o 3 dígits. L'última volta que el vaig veure, no sé si Bolinches ha donat la informació d'última hora, uh-huh. però estava al voltant de $97 el
1: correcte,
6: barril.
1: Correcte, correcte.
6: Una baixada de vora 6 punts.
1: Una baixada destacable. A veure si això s'afiança, a veure què és el que passa en les pròximes hores. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem,
6: company. A vosaltres.
1: Adéu.
6: Bona vesprada, adéu.
1: I en uns minuts comença setmana també la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim per aquí. Ximo, com estàs?
7: Molt bé, de meravella, eh? Ganes d'encetar esta setmana, últim dilluns del mes de maig, un horatge ja pràcticament del mes de juny, i sembla que el que te rondaré Morena durant esta setmana. Ens ho contarà Lluís Obiols al programa. I vos contarem, atenció, pregunta, hi haurà alguna picadeta o aperitiu més suculent que la clotxina valenciana?
1: Amén.
7: Se t'acudix alguna cosa millor? No me lo... Com és això? Igualamelo.
1: Exacte.
7: No diria jo, igualamelo. Igualamelo. Igualamelo. Igualamelo. Igualamelo. Igualamelo. Igualamelo. Igualamelo. Però no estic a la clotxina valenciana. Anem a conèixer, atenció, l'última dona clotxinera. Amparín la clotxinera, Amparín Maria, representant d'una nissaga de clotxiners i clotxineres des de fa més de 70 anys. Ja de molt menudeta, ja va aprendre a nadar i a menjar-se per allà per les batés i ens contarà per què serà l'última clotxinera valenciana. Esperem que no, però tot sembla que sí, tot sembla que sí. De la mà de Vicent Gil disfrutarem de secrets de la clotxina valenciana. I parlem d'un llibre d'investigació que ens endinsa en el cas d'un true crime, d'un crim real i la seva investigació. Una jove, l'any 1985, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel Patronat de la Dona. Parlarem de què és això. Què era això del Patronat de la Dona? Una institució franquista que va estar vigent a Espanya fins a mitjans dels anys 80. És un cas envoltat de silencis, d'impunitats, de moltes negligències en la investigació. Tres autores d'un llibre ens desvelen els punts foscos d'este cas i de les milers i milers, desenes de milers de dones que passaren per esta institució absolutament terrible. Més coses, bueno, tindrem música bé, Carme Juan, a fer-nos la seva pròpia versió del clàssic de Sau, Boig per tu, què?
1: Home.
7: Qui faràs coros? Millor no preguntar. I tenim a Mar Hernández en la bòveda de llavors, no és la de l'Àrtic, la d'Esbalrar, des d'aquí li hem donat el Premi Princesa d'Astúries, però és el banc de germoplasma de l'Institut de Conservació Millora i Agrodiversitat Valenciana, yeah. I això és preservar les nostres varietats autòctones.
1: Quina meravella. Quina meravella, quin programa, Ximo. Des que vos escoltem, nosaltres acabem així, Arturo, però tornem demà.
2: Ai, sí, és Javi, quines ganes d'escoltar la vesprada de Pont d'Uí. Nosaltres continuarem demà. Dimarts a les 3:30 de la vesprada, així estarem com sempre.
1: Adéu, bona vesprada.
2: Adéu.
8: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
9: Som A Punt.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
13: De tu a tu.
8: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal
13: i del món de l'esport.
14: Últim dilluns del mes de maig. Mari, com va de so de pressa. Estem a 25, dia 25. I amb les ganes intactes de passar junts la vesprada, sí o què?
7: Així és, eh, amics. Estou preparat per arrencar setmana. Vinga, benvinguts. Comencem.
15: La vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Està notant-hi de quina manera esta calor amb la primera nit tropical de la temporada, que ja s'ha fet sentir especialment a Alacant. Jo crec que ja ens ha destorbat de tot, la manta i tot. Avui hem tingut una lleugera baixada de temperatures, especialment al litoral de la comunitat. No ho sembla, però és així. Encara que a comarques interiors s'han arribat de nou als 30 graus, o s'han superat per a demà una altra pujada del termòmetre en les màximes amb temps estable i sol dominant.